0: José Luis, ¿cómo estás? Uy, menudo chaparrón te está cayendo, ¿no?
1: ¿Es Zapatero?
0: Sí, ¿qué quieres? Ah, revendes entradas para los conciertos de Bad Bunny. Pues bien, pues ponme dos, sí. 2.000 euros las dos entradas, joder. Ah, 2.000 cada una, coño.
1: Tengo una cosa que está en plena negociació.
2: Hauríem de canviar de tema perquè ens sembla que ja...
1: Tevi, que s'està sentint tot.
3: RAC1 presenta...
4: Què passa?
3: La competència.
4: No, no, sisplau.
3: Amb els Oscars.
4: Vine a disfrutar.
3: A RAC1.
1: Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord que van tancar divendres amb educació. La consulta estarà...
5: Amb molta educació, eh?
1: Amb molta educació.
5: Això vol dir per favor, eh?
1: Sí, sisplau, per favor. La consulta estarà oberta des d'avui fins dijous.
5: Hòstia, però no es cansen.
1: El què?
5: És que porten massa dies molestant.
1: Què vol dir molestant? Ja tornem amb la mateixa cosa de
5: sempre.
1: Només
5: hi ha una persona que pugui aguantar aquest ritme, i és el molt honorable Rana Salvador Illa.
1: Sí, prou ja. Què diu ara? Deixi estar l'Illa, hòstia, si li deu de saber, està greu.
5: Si entreu al seu compte de l'aplicació aquesta que es diu Strava, que és el Tinder dels runners.
1: Sí, el Tinder.
5: Sí, mira, aquí n'hi ha alguns que el feu anar,
1: Casat amb el quilometratge, no?
5: Sí. Doncs veureu que us surt un mapa amb els recorreguts que fa Salvador Illa, perquè és un perfil públic. I ara fa molts dies que quan mires els mapes, els recorreguts que fa, Illa va dibuixant la paraula prou.
1: Prou, exacte. Molt bé, deixi d'inventar-se coses. Expliquem bé què passa amb aquesta consulta que demana els docents si accepten el preacord dels sindicats amb educació.
6: Exacte, aquesta consulta impulsen l'USTEC, CGT, Intersindical i COS. USTEC defensa el
5: COS,
6: sí, el
5: pacte... COS és una botiga de roba, eh? COS és una botiga de roba. Els ha de l'H&M,
1: que
5: és més barat, Però el COS, que és d'ells, és més cara. I està més acabada, molt més ben acabada.
1: Sí, però en tot cas, això...
5: Les costures,
1: això és un sindicat. Si no m'equivoco, el COS és un sindicat.
5: No, és un COS sindicat?
1: No és una botiga de roba. En tot cas, no és la mateixa cosa. I no estem parlant d'això. Si no estem parlant...
5: Pues seria molt més divertit parlar de roba. Sí,
1: bueno, però ara parlem d'educació.
6: Sí, em sap greu, Angelines. L'USTEC defensa el sí al pacte i plantegen que si es rebutja, cal escalar el conflicte i impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
5: Hombre, amenaces, eh?
1: Home, així és com...
5: Professors amenaçant, eh?
1: Amenaces no, però... Si
5: m'agrada, eh? És l'estil del professor d'antes, eh?
1: Què diu ara?
5: Antes l'educació sí que funcionava. Per què? Perquè hi havia un professor i uns alumnes acollonits. El professor amenaçava i els alumnes, pues, escolta'm, ho veien.
1: Ah, sí?
5: Ara no, això és amb pixa i rellisca, home.
1: Sí.
7: Que pregunta l'opinió, què us semblaria, no?
5: Exactament. Què semblaria de què? Què collons hi has de preguntar l'opinió als alumnes, per favor.
1: Home, no, però estem parlant dels professors en tot cas. Bueno, call un moment, sisplau.
6: La consulta s'enviarà a través del correu corporatiu dels docents.
5: Sí, home, ja m'ho imagino. Enviaran un Google Forms d'aquells que envies als teus amics per decidir quan anireu de casa rural a l'estiu.
1: Ah, sí?
5: Sí. Ei, xavals, fem un cap de setmana una casa rural. Quants dies podeu, a veure quines dates us van bé i tal. Quants diners esteu disposats a pagar. Qui posa el cotxe.
1: Sí, molt bé.
5: I ningú respon al Google Form aquest. Fins que a últim moment tothom comença a dir, hòstia, ho sento, al final no puc, tal, qual. La data no me va bé, de dir, quina data?
1: Si no
5: ha votat ningú. Ningú, no hi ha cap vot a cap data, cap de les que he proposat.
1: Sembla que s'hi hagi trobat, no?
5: Sí. Bueno. No, és que jo per aquelles dates ja tinc uns vols a una illa de Croàcia, que és la nova Eivissa.
1: Bueno, sí.
5: Entenc igual de bé la eivissenca, el croat.
1: No diu ningú, això.
5: O una altra.
1: Bueno, però fins aquí, continuem. Bueno, sí, continuem, però perdoneu una cosa, una pregunta.
5: Digui.
1: Aquest preacord que han de votar els docents els promet l'oro i el moro? L'oro i la persona racialitzada? Perdoneu, això com funciona?
6: Doncs com no, avi, no ben bé. El preacord s'hi proposa un augment salarial de 600 euros en 4 anys.
5: Uau, 600 euros! I encara es queixaran els professors. Amb 600 euros jo em podria comprar una extensió de les vies de la maqueta de tren.
1: Bueno,
5: i podria fer circular el Talgo des de la meva habitació, que el tinc ara, que passa per sota del llit, que fa com el túnel.
1: Sí.
5: I podria arribar a fer-lo circular per la cuina amb les extensions.
1: Bueno, interessantíssim.
5: Sí. Bueno, són 625 euros les extensions. No m'arribaria prou.
8: Buah, jo amb 600 euros me pagaria el lloguer d'una habitació a Barcelona sense finestres, ni sostre, ni habitació.
5: Sí.
8: No, és un vuitè sense ascensor. Bueno, faré cul i a canvi dormiré la intempèrie. Però, no?
7: Faré cul?
5: No, faràs cul. Et durarà en pau.
8: No, faré cul perquè quan puges moltes escales els glutis se't posen com marbre de Carrara o de Macael o de Decton.
1: És igual, no? Qualsevol marbre.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: que salvar la Mercè per un tema que ja veuràs d'aquí un segon, ja està.
6: Va. En qualsevol cas, el preacord també proposa contractar 6.400 professionals més, però la CGT, la Intersindical i la COS consideren que l'acord és insuficient i faran campanya pel nou.
1: I nosaltres, per esbrinar com ho viuen, des de dins trucarem directament a l'USTEC, al sindicat que defensa el sí al pacte i que, en cas que guanyi el no, doncs proposa vaga indefinida. Àlex, quan pugui, sisplau, truquem a l'USTEC. Vaga, no vaga, sí, educació.
9: Hola, bon dia. Sí. Se truca al sindicat USTEC, sí. U de Unió, sí. S de sindicat, sí. T de treballadors i treballadores, E d'ensenyament i C de Catalunya, la tensorada, en què puc ajudar-li?
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa, no? Sí. Se m'ha fet una mica llarguet. Sóc l'Òscar Andreu, de la competència.
9: Ui, el que faltava, ja hi som tot.
1: No, home, la noto un pèl irritada, un pèl cansada.
9: Jo, irritada?
1: Sí.
9: No, que va, miri, jo a banda d'atendre trucades de pesats com vostè, amb massa xerrameca, sóc mestre.
1: Ja,
9: El meu dia a dia és molt tranquil, eh?
1: Ah, sí?
9: I tant, primer entro a l'aula, que està a un 45 graus de temperatura, perquè és un barracó sense ventiladors.
1: Mm-hmm.
9: Que de vegades em porto un peix a classe perquè quan acabo les classes queda feta la papilla.
1: Ah, feina feta no fa destort.
9: Efectivament.
1: Sí.
9: I faig classe a 45 alumnes.
1: Uh-huh.
9: N'hi ha uns 20 amb necessitats especials.
1: Déu-n'hi-do.
9: I després n'hi ha 14 encara pitjors.
1: Què?
9: Són tiktokers.
1: Què són?
9: Tiktokers.
1: Ah, pitjors que els...
9: Passen les classes assajant balls que sembla una crisi epilèptica.
1: Ja, ja.
9: I després tinc un repetidor que insisteix a fer classe perquè porta tants anys venint que es diverteix fent de professor.
1: Miri.
9: I els dies que estic molt cansada, doncs el deixo fer classe a ell.
1: Quan ha trobat el seu camí, mare meva. En qualsevol cas, l'USTEC fa campanya perquè els docents votin sí al preacord, no?
9: No, ho he dit jo, ho ha dit USTEC.
1: No, jo no he dit res.
7: L'entesa.
1: Perdó?
9: Sí.
1: No, que jo no, que jo no he dit res.
9: Com que no he dit res?
1: No, jo no he dit... No.
9: Vostè ho ha dit? Ha dit USTEC?
1: No, USTEC. Bueno, sí, ho he dit jo, sí.
9: Sí, efectivament. Sí. A la consulta li falta una pregunta. A la seva consulta que m'ha fet,
1: sí.
9: Li falta una pregunta.
1: Quina?
9: ¿Usted quiere mejoras para los alumnos?
1: Bueno, no, sí, però això seria... Què diu? Perdoni? Sí.
9: Vol aprofitar per dir alguna cosa més?
1: Jo què he de dir? Jo he trucat per preguntar. Vol aprofitar per enviar algun missatge?
9: Això era seu, perdó.
1: Sí. Vol aprofitar per enviar algun missatge a la gent que ens escolta?
9: Sí, pari l'orella, sisplau.
1: Mm-hmm.
9: Ajuda! Aquest era el missatge.
1: Aquest era el missatge, queda clar. Em sembla que ho deixarem aquí. Moltes gràcies, descansi i felicitats.
3: Nosaltres som la competència.
8: Volviu a les drogues.
4: Tremendo loco.
3: Aquest programa està basat en fets reals.
4: RAC 1.
3: Amb els Oscars.
10: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
11: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
12: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
13: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
14: Jo tinc al cap tota l'estona això.
15: Toca, toca!

0: tecnologia per protegir millor.
1: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar a llops d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cidera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
18: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment.
19: Let's play football.
18: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
20: Compte França centrada, gol!
18: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
21: És dins l'àrea, Havertz, aixeca el gol!
18: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
22: Final! Història de la Copa del Món!
18: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1.
23: Sempre escolto RAC1.
24: Grande. Ole, vosaltres!
23: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges, l'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
24: Ole!
25: Ella ja ho sap. Al Recomanat, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
18: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
25: Si voleu un bon pla, Recomanat.
18: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
18: Tot el que sona a RAC 1.
26: Contingut exclusiu.
18: RAC més 1.
26: Fàcil.
18: Ràpid.
26: Còmode.
18: RAC1.cat.
26: RAC1.cat.
18: RAC1.cat.

0: aquí. Cada vegada se surt més de tarda que de nit.
1: Són dades d'un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors.
2: Fabricants i distribuïdors de què? Fabriquen i distribueixen així a l'engròs.
1: No, a veure, aquesta associació reuneix indústries de fabricants i distribuïdors del que sigui.
2: Ah, del que sigui.
3: Sí. Jo tinc una mica també es dedica a fabricar i distribuir.
2: Ah, sí?
3: Pel que sigui, només pots comprar el que fabrica i distribueix amb efectiu, no? De dir, si us interessa, us passo el contacte, digueu-li que us envia l'avi i que voleu comprar xarop per la tos. Sí. Li heu de demanar mentre piqueu molt fort l'ullet, perquè si no, al final, el que us donarà és xarop per la tos, eh?
1: Doncs el cas és que aquesta associació ha detectat que els joves d'ara surten menys de nit i que ara fan més vesprejos i vermuts al migdia i surten menys a les discoteques.
2: Surten menys a les discoteques? Pues finalment ho heu aconseguit, no?
3: El què?
2: La societat que volíeu als wokers.
3: Aviam, home.
2: O sigui, els joves d'ara ja no fumen, ja no beuen, ja no surten a ballar el Despacito entre 200 desconeguts,
3: sí.
2: Ja no vomiten a les papaleres.
3: Bueno,
2: coses que eren tradicionals, que
3: jovent,
2: eren
3: no?
2: De tota la vida. Sí. Ara ja no. Ara els joves queden amb els amics per fer un bitxí.
3: No,
2: oi,
3: no.
2: Un bitxí?
3: No, han canviat les coses, però no
2: ara
3: tant.
2: Ara queden per preguntar-se què tal.
3: Home, què tal? Bueno, està bé.
2: Aquesta és la llibertat per la qual va lluitar Franco. Va, per favor.
4: Per favor.
2: Ah, l'estudi també recull que els joves van més al gimnàs i surten menys de festa perquè amb les aplicacions i xarxes socials ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
5: Exacte, no cal que llegiu cap estudi. Podeu preguntar-me a mi, per exemple.
2: Sí? Tu sí. Vas al gimnàs o lligues a través d'aplicacions?
5: La resposta a la primera pregunta és un no. Gimnàs, no. I la resposta a la segona és un tampoc.
2: Llavors, què t'hem de preguntar?
5: Per he vist com funciona. L'altre dia anava en metro i tenia un noi al costat escrivint al mòbil. I vaig mirar de cua d'ull perquè no s'adonés que l'espiava i vaig veure que obria l'aplicació de notes al mòbil.
2: Sí, sí.
5: I vaig apuntar comprar creatina, pollastre i batut de proteïna, que era un gimbro. O sigui, immediatament després va obrir Instagram i va començar a fer like a stories de totes les paves que li sortien. Algunes en biquini, d'altres amb els mugrons pixelats. Així que això el que fa és exercitar el dit polze. Si continua així, li sortirà doncs, un bíceps al dit. Això pot passar, eh?
2: Molt bé. Doncs això, que els joves surten de festa més d'hora, ho fan menys sovint i consumeixen menys que abans.
5: Quina és?
2: És així.
5: És l'hora de comptar diners.
2: És l'hora de comptar diners amb en Juli Pijuli, president de la FEB Baril, la Federació de Bars Il·legals. Què et sembla, Juli, que els joves prioritzin el descans a la festa? Què està passant aquí?
5: Ja sabeu que jo estic a favor dels hàbits saludables.
2: Saludables sempre, sí.
5: Respirar,
2: sí.
5: Menjar,
2: sí.
5: Hidratar-se,
2: molt bé.
5: Dormir, però dormir és com beure alcohol, al tanto.
2: Què vols dir?
5: No es pot fer mentre condueixis.
2: No beguis alcohol mentre condueixis, sí.
5: Apunta, missatge oficial de Juli Pijuli.
2: Sí.
5: Dormir amb responsabilitat. Dormir massa de covards. I tu em diràs, Juli, dormir té riscos?
2: Dormir té riscos, Juli?
5: I tant, Òscar. Dormir té molts riscos. Jo divendres vaig sortir de festa, a 5 de la matina em vaig estirar en un banc a fer una becaïna i m'acabo d'espertar fa mitja hora a la rotonda de Francesc Macià, que semblava l'Amazones.
2: Mare de Déu.
5: Amb un petit estany.
2: Sí, sí.
5: He begut aquella aigua i ara estic cagant, eh? La meva pregunta és, on sóc ara?
2: A la ràdio, Juli. Això és RAC1. Sí.
5: RAC1.
2: Escolta, parlem d'aquest estudi que assegura que els joves surten menys de nit i que si ho fan comencen a fer copes abans, això?
5: Efectivament. Sí. El truc per passar una bona nit és començar a beure aviat.
2: Uh-huh.
5: O dic als nens que estan avui a l'estudi.
2: No cal. Tapeu-vos les orelles.
5: Les meves millors festes han començat sempre a les 8, en un Blue Space de Gavà, demanant el primer ron amb cola.
2: 8 del vespre, eh? Horari europeu, eh?
5: No, 8 del matí.
2: Ah, el 8 del matí.
5: Horari caribeny. Ja ho diu la dita, qui matina en suma farina.
2: Aquesta dita no l'havíem sentit mai, eh?
5: Bueno, és tradicional del Carib, eh? I te falta carrer. A veure si et sona aquesta altra dita. És del refranyer popular, recollida per Joan Amades.
2: Quina?
5: Això és 8. Ron amb cola i espit. Això també...
2: Si són les 8, ron amb cola i espit, ja.
5: Exacte.
2: A les 8 del matí ja comences a veure.
5: Sí, començo a veure les estrelles. I no sóc astrònom. No hi ha res com un ron amb cola per fer baixar l'esmorzar. Baixa rapidíssim. De la boca al vàter en 3 segons sense tocar les parets. És com un tobogant de fantasia absolutament vertical.
2: Hosti, quin perill.
5: La persona que va...
2: Bé, gràcies, Juli.
6: La competència.
5: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
7: Hola. I a veure.
6: Un programa basat en fets reals.
8: Malafarida.
6: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Vale, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada, vostè sabrà el que escoltant. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: El Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
2: bon
1: què tal estàs? Estàs contenta? O
2: sí, perquè és divendres.
1: Sí, mira, mira, mira.
2: Últim divendres
1: sí,
2: de juny.
1: Sí, sí, la classe mitjana sempre arriba el divendres i us fareu contents, eh? Que sí. Bé. Escolta una cosa, avui ens acompanya, bueno, estem molt contents, eh? La Major Siscars Banyuls i la Sandra, que no me recordo del teu cognom, Sandra Vicente, mira que fàcil era, que ja són periodistes, han estat molt a Mèxic i avui se celebren 10 anys, bueno, se celebren 10 anys, de què, Major, per favor, digue-ho immediatament.
3: De la Taula per Mèxic, una associació que vetlla pel compliment dels drets humans a Mèxic. Així que ho fem molt malament, així que més aviat...
1: Porteu 10 anys, dali, clar.
3: Així que més aviat el que fem és denunciar les vulneracions allà perquè creiem que des d'aquí també tenim molta corresponsabilitat com a l'estat espanyol és el segon inversor a Mèxic
1: sí.
3: I es podem exigir a les nostres autoritats que segons quins acords es facin complint els drets humans.
1: Exacte, complint els drets humans, per favor, no? Per
3: sí.
1: Favor. Vosaltres havíeu estat periodistes a Mèxic, les dues, ho vau conèixer allà? Sí, tant una com l'altra, Sandra?
4: No, de fet no, ens vam conèixer aquí.
1: Mira, que llestes,
4: gairebé. Sí.
1: Sou quàntiques.
4: Vale.
1: Sí. I us calleu bé?
4: Una mica.
1: Sí.
3: Hem treballat juntes a Mèxic, així que sí.
1: Vale.
3: Ens vam conèixer aquí.
1: I a més heu tret un llibre que el tinc aquí, Seguir contándolo, crònica del programa Barcelona Protege a periodistes de Mèxic. Ara hi ha tres periodistes a Mèxic.
4: Periodistes mexicanes. Són
1: mexicanes,
4: sí. Que han vingut aquí perquè estan amenaçades per exercir la feina a Mèxic i les tenim aquí durant un període de 6 mesos perquè estiguin una mica més tranquil·les i puguin tornar doncs, amb més garanties a exercir el periodisme allà.
1: A veure, Yunes,
5: hola.
1: Què tal?
5: Què passa?
1: Que si poguessis... Estàs nerviós?
5: No, lo que pasa es que tengo el cable muy enredado, molt enredat,
1: sí.
5: I el tècnic m'ha dit que deixi de...
1: S'ha fotut una bronca al tècnic, perquè està la fotut amb una mena de... Que també és el nostre convidat, Ernest, no sé per què ara l'havies desbroncant aquest senyor amb uns gestos...
5: Perdona.
1: I tu per què fas... Mira, aquesta que és de mare... Així aneu les mares que teniu adolescents, que teniu un tio i li estàs desenredant el cable. És increïble. I es comença així, es comença a desenredar el canvi d'un convidat i acaba amb fel·lació, això. És que és acollonant, vamos. Esther, tu, de veritat, mira, igual que amb els teus fills, no, després surten tolles, ho parlàvem l'altre dia, dijous mateix amb la Laura Fa, esteu criant una generació.
5: He sortit tolla.
1: Has sortit tolla?
5: He sortit tolla.
1: Però tu trobes que aquest senyor, quina edat tens?
5: 31.
1: No es pot desenrotllar el cable igual?
2: Però que és el convidat i llavors faig que...
1: Però que no es retrasa mai.
5: I no l'ha
6: desenredat.
1: I tampoc l'ha retrasat.
6: Això ve d'esqueixa.
1: No, a més no l'has retratat, és que de veritat sí que era clar.
6: A mi no em desenreda mai res.
1: Deixi-me l'Olobé, despedit avui amb el Younes Chaib.
7: Amb el Younes Chaib.
1: Perquè ell és... Presenta un moment, perquè no us toca encara, però presenta perquè així la gent dirà... Ui, que bé.
7: Doncs ell és guionista, és còmic, i molta gent el coneix perquè participa al programa, és col·laborador a La Revuelta.
1: I guionista de La Revuelta.
7: Bronca,
1: sí,
7: no?
1: I de La Resistència també ho
5: també,
1: eres.
5: També.
1: O sigui, tu estàs fent taula, eh? O sigui, que no és el que sortim. No vius només de sortir cada tal. Per què no et treuen més a La Revuelta? Jo no ho puc entendre.
5: Perdón?
1: Per què no et treuen més a La Revuelta?
5: Ah, perquè, mira, és molta responsabilitat. A mi m'agrada anar de tant en quant.
1: Però tu ho has decidit tu?
5: No ho he decidit jo, però...
7: Però fas com però, si sí.
5: Si m'oferissin anar setmanalment, no ho agafaria.
1: Per què?
5: Perquè a mi m'agrada tenir una vida més tranquil·la i m'agrada desenvolupar altres projectes.
1: Ja t'entenc.
5: Sí. No em vull enfocar només en una cosa.
1: Val. Bueno, doncs així...
7: Bé, no?
1: Tants caps, tants barrets. Perfecte. Bueno, ha tret una novel·la, Corderito.
7: Corderito, i avui en parlarem.
1: Ara en parlarem genialment. Tenim també, per favor, a dues autoritats, dues icones del nostre entorn universal, que és l'univers, que són el Carlos Ballestero i el Genís Sagarra, Hidrogenes. Això sí que és genial. Avui estrenarem, bueno, dic jo estrenarem, suposo que l'heu estrenat
7: sí,
1: por ahí.
7: Cada dia s'estrena.
1: Cada dia s'estrena, estrenarem una nova cançó del que serà el vostre nou disc.
7: Sí.
1: Que musiqueu poemes d'Álvaro Pombo i textos d'Álvaro Pombo, l'escriptor.
7: Això ens estem dedicant ara. Pues I ara anem musicant un de nou i ha sortit.
1: Quants en porteu ja?
7: És el tercer que publiquem.
1: Tercer. I el disc quan vindrà? Us estic prenent calma.
8: A l'octubre.
7: Sí, perquè ja hem acceptat les dates dels concerts, o sigui, del disc ja ha de sortir.
1: Sí, clar, o sigui, ja és perquè tenim concert.
7: A l'octubre toquem a Barcelona, sí, clar, o sigui, el disc ara ha de sortir.
1: Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Virginí.
9: Hola.
1: Hola, Virginí és la nostra col·laboradora, saben que es diu en Virginí, no és que treballi sinó que la seva mare és francesa, no és que sigui això un Virginie, sigui, no sé, el Molino, diguéssim. I no tens cognom perquè tu vols preservar la teva intimitat, perquè quan treballes al Palau Sant Jordi, portant les redes socials, no vols que la gent sàpiga que treballes al Palau Sant Jordi. Eh? És això, era això?
6: Perquè com són diverses Virginies al Sant Jordi, clar, no vull que sàpiguen quina sóc.
1: Exacte. Val, avui fas un tema que a mi sembla un nyap total. I
6: perfecte.
1: Fet, perfecte. Però és que te'l va suggerir el Joel Fortuny.
6: Sí, perquè... per això t'ha semblat un nyap, perquè l'ha suggerit.
1: No, vaig pensar que és trall de Virginie, que acostuma a ser més brillant en les seves aproximacions, de sobte aquesta merda, que és sí, com una mena com de la típica secció d'estiu, saps, fresqueta, vaja merda. Però... I diu, no, li ha suggerit el Joel Fortuny. Ah, ja em vaig quedar més tranquil.
6: Sí, no, però pensa que vinc de Bad Bunny del Papa, jo també tinc el cervell una mica cremat.
1: Clar,
6: ja,
1: perquè
6: eh?
1: Tu has estat fent... hòstia, nena,
6: clar.
1: Tu has hagut d'organitzar les redes socials.
6: De la casita
1: a la
6: casona.
1: Sí,
6: sí, sí.
1: I tu has menjat tot, tot, i vosaltres i tots l'equip del Palau Sant Jordi.
6: Exacte, que, passem de...
1: És secret que treballes allà, però...
6: Sí, de les hòsties per davant a per darrere.
1: A per darrere,
6: una cosa...
1: mare de Déu, senyor.
6: Per això estic amb el cervell totalment cremat, sí. Igual que el termòmetre. Clar. Llavors us volia explicar una mica, si algú no li agrada la secció, mala sort, perquè no en tinc una altra.
1: No tenim una altra, ho sentim moltíssim.
6: El termòmetre sexual, en aquest cas, no va...
1: Però perdona, que no hem dit el tema. El tema
6: perdó,
1: és
6: bueno,
1: practicar sexe a l'estiu.
2: Ah, ara.
1: Tema suggerit per Joel Fortuny.
2: Per què serà?
1: Per què serà? Per què serà? Ell va dir perquè a l'estiu li fa molta mandra practicar sexe.
6: Sí, tot i que jo crec que és una excusa, perquè com no té sexe en general, almenys ja té l'excusa de per què no el practica.
1: Clar, està bé.
6: I jo, com sóc amiga del Joel, defenso la seva teoria.
1: Endavant, doncs.
6: A muerte.
1: Endavant.
6: Llavors, he fet un termòmetre sexual que no va per desig, va per temperatura Celsius. Llavors, tot el que sigui menys de 25 graus és via lliure, com el programa de RAC1. És una mica l'època de no vull pagar dels peatges, tots els peatges oberts, no hi ha problema, pim-pam, pim-pam.
1: Ja també.
6: Vale? Dels 25 als 28 l'he anomenat prudència, vale? Seria una mica la que no va tenir Ilia Topuria quan va anar al combat. S'ha de tenir prudència, no es pot anar tan de guai segons a quina temperatura jugues.
1: Sí, sí,
6: vale?
1: Sí.
6: Llavors, de 29 a 33 li he posat perill. És com quan et veus tan capaç de muntar un moble de l'IKEA que ja no mires les instruccions. Cuidado, que et sobrarà alguna cosa en algun moment i no en podràs fer res d'aquell moble.
1: Ja t'entenc.
6: I després...
1: Bueno, aquest tema no l'he dit, m'hauràs dit que, com que ja saps que soc de família boníssima, no sé de què m'estàs parlant.
2: No n'has muntat ni un, no?
1: Clar,
2: no,
1: penso,
2: mai, eh?
6: Clar, no,
1: clar. Jo hereto els mobles.
6: He de dir que jo tampoc, eh? Ja,
2: ah,
6: com
2: no?
6: Ho faig en nom del Joel...
1: Ho estàs fent com per acostar-te a un públic generalista,
6: exacte,
1: no?
6: Exacte, com si ho fos sí, de Sants, anés de Xocotxur.
1: Ens hem d'acostar a un públic generalista,
6: clar,
1: no? Tio,
6: sí. Exacte, llavors...
1: Sí.
6: A partir de més de 33 graus,
2: uf,
6: vale? Això és prohibit. És com viatjar en Rodalies un diumenge, bueno, o viatjar en Rodalies en general. Prohibit. Vale, l'estiu.
1: Avui Rodalies també és bo que anava fina,
7: a l'estiu i qualsevol època de l'any, tal i com està el Rodalies.
6: Exacte, però és que he vist uns vídeos de gent suant al tren, que mare meva, ni al ioga a 40 graus, eh?
1: Sí,
6: o sigui,
1: sí, sí.
6: Horrorós. Llavors, aquest seria el termòmetre que hauríeu de seguir, si voleu, si no, tampoc passa res. Llavors, la segona part, per mi, seria la negociació abans de la pràctica. Vale? Em fa tanta calor. Llavors, com... Tinc molts amics heteros que de vegades no els hi queda clar, dic, vaig ajudar-los. Llavors ho he comparat molt amb el Mundial de Futbol,
1: sí.
6: Perquè els hi quedi clar, no? Llavors, el primer que s'ha de tenir és una bona tàctica i un bon entrenament, amics, si no, no us hi poseu, no
1: us
6: cal.
1: Hi poseu.
6: Vale? Llavors, s'ha d'acordar la temperatura a l'estadi, vale? Així com l'horari de joc, que ens aniria bastant bé aquest horari que hi ha al Mundial ara, que
1: sí,
6: és de nit.
1: Sí, clar,
2: de matinada.
1: Clar.
6: De matinada total. Vale? Llavors, el temps de joc, s'inclou mitja part o no, i sobretot la pausa d'hidratació obligatòria, això és imprescindible, vale? Llavors també hi ha, si hi ha massa contacte corporal, cridem al bar. El bar és una cosa que miren per veure
1: sí,
6: si les jugades
1: tal. Però com el crides al bar, perdona,
6: és
1: trio,
6: pensa
1: ja.
6: Que això és humor, jo no sé ni de què parlo, jo.
1: Fa
6: anys que no tinc sexe, tant de bo puguis dir, no, ara no, que existiu.
1: De debò fa que no tens sexe, tu, perdona,
6: doncs no
1: sé, que estaves
6: no
1: arreglada.
6: Pensa que jo menteixo molt a la ràdio.
1: Això t'anava a dir, però això em sembla que tu portes una bona època.
6: Bueno, no vull parlar de la meva vida privada.
1: Perdona, no.
2: No ho fas mai.
6: No.
1: Però
6: tot el que us explico aquí no és la meva vida, eh?
1: Ja. La teva vida és millor, però ara tu passes una bona època.
6: Sí, ara sí.
2: Ah, sí? Tu ho saps?
1: Ho intueixo.
2: Ah, ho intueixo. És que ell intueix molt.
6: Sí.
1: Però havies passat una mala època.
6: Perquè m'has vist com més relaxada de cara, no?
2: El rostre, tranquil.
1: Bueno, he provat, també. He provat. Bueno, llavors...
6: Doncs sí, total, que també s'ha de parlar si es pot suspendre el partit per risc climàtic, ja sigui per tormenta elèctrica, calor, el que sigui.
1: Ja.
6: I el més important...
1: O sigui que et poses a fullar al cap de 3 dies, no? D'aquesta negociació està
6: moltíssim. Ja. D'això es tracta, és de debilitar el rival i acabar no fullant, ja. Vale, que és el que volem el Joel i jo. Llavors...
1: Vosaltres esteu en contra de practicar sexe a l'estiu?
6: Sí, perquè som de...
1: Perquè sou molt joves.
6: De naspi, i segons quines olors i segons quins tactes, no ens agraden, efectivament. Llavors, sí... Us passa això com el Joel i a mi, podeu anar directe a la tanda de penaltis, vale? Que seria per mi una mica de sexe oral, i ens separem.
1: Ah, sí, la tanda de penaltis, tu trobes que és sexe oral?
6: Sí, tu no?
1: Això també és humor, o és?
6: Bueno, i ara hidrogenés. No. Va, a veure,
1: excuses.
6: Llavors, he buscat unes postures que m'he inventat, i ja veig que no estaran a l'alçada, vale? Ho estic notant en l'ambient, que li he dit... Suasutra. Ja, estic molt malament. Necessito vacances. Llavors, n'hi ha una que li he dit al transport públic que seria evitar el contacte, tot i que saps que et menjaràs alguna olor.
1: Vale? Però tan refinada et sou?
6: Jo sí.
1: Deixaré? Sí. A veure, les que han estat a Mèxic, perquè que heu estat periodistes de guerra i tot això...
4: Una mica racista aquest comentari.
1: No, racistes em puc fer després, però vamos, aquest em sembla que racista no era. Era periodistes a Mèxic de guerra, he dit, de guerra.
4: Oh, bueno. Ah, no, gens. Tiquismiquis, gens.
1: I tu que ets valencià, espero que tampoc, no? Això sí que pot ser racisme.
6: Exacte.
1: Bueno, a veure, digues.
6: Vale, i tu, tiquismiquis, una mica?
1: Jo? Home. Però tu trobes que a la meva edat em puc posar tiquismiquis a la meva edat?
6: No em facis penjar un vídeo que tinc teu explicant què et va passar amb un ciclista de l'ICRA, eh?
1: Ho vaig intentar fins al final, perdona.
6: I què et va passar?
1: Home, que me'n vaig haver d'anar perquè la olor era increïble, però això ja era una cosa increïble.
6: Llavors estàs a l'equip dels Nochetos, ja està.
1: Però que jo no vaig a fer tanta negociació, tant tiqui-tiqui-tiqui...
6: Bueno, perquè això parlem de... Home, si coneixes algú en un bar, no cals tot això.
1: Ah, val.
6: Ah. Vale. Llavors, després n'hi ha un altre que li he dit la postura del ganivet. O sigui, aquest estiu no fem cullereta, fem ganivet, vale? Què vol dir? Cadascú al seu lloc, no ens movem, i en cas que un dels dos es mogui, llavors dius, cuideu que te la tallo una mica, aquest, vale? Gràcies per riure, perquè em sento tan sola.
5: M'ha fet gràcia.
6: Després n'hi ha un altre, que és a fer trios, però només amb l'aire condicionat. O sigui, el tercer membre és l'aire condicionat sempre. Val. Sí. I després, el Nespresso, que ha de ser curt com el cafè. Ja està. Aquestes són les postures d'estiu per mi.
1: Vale?
6: La paga doble me la donaràs, no?
1: El què?
6: La paga doble.
1: No, la paga doble per descomptar que no.
2: No n'hi ha. Aquí no.
6: Llavors,
1: i el Joel estàs acomiadat. O sigui, és que no sé en quin moment el Joel...
6: Joel t'està fent gràcia, tu, no?
1: Ell sí, perquè és idiota. És que ho està gravant i tot, també. T'està gravant.
6: Va. Aquí bueno. Sí. Vale.
1: Llavors, no, sí.
6: He buscat unes excuses.
1: Clar.
6: Vale, que a tu no et calen, però el Joel i a mi sí, que és, no puc fins que Hisenda em faci la devolució.
1: Vale. Uf, però això...
6: Això, clar, pots trigar fins al novembre a tenir sexe. Això és ideal, si no et ve de gust. Després, no puc, estic resolent els problemes de mates que els hi han posat els de la selectivitat.
1: Sí, que això sí que...
6: També, no?
2: Això fins desembre.
6: No puc, tinc el xitxi ple d'algues, com l'estany del Donald Trump.
1: Ah, sí,
6: ja
1: veritat.
6: Li pots tirar el que vulguis, que està inservible,
1: sí,
6: vale?
1: Sí.
6: I després tinc menys ganes de celebrar res, ni de follar ni de res, que un fatxa quan marca la Minya Mal.
1: Ja t'entenc.
6: Vale?
1: Val.
6: Que els hi fa una ràbia. I jo, mira que m'era igual, però ara tinc unes ganes de que només marqui ell. Total, la conclusió, amigues, i amb això acabo,
1: vale?
6: És, si vols algo refrescant, dolç i blanc, amigues, preneu orxata. Bueno, me'n vaig. Gràcies,
1: eh? Aquest senyor, que és còmic, aquests dos que són hidrogenis, que són unes icones de la cultura popular, no sé quantos,
6: bueno, allà, vas...
1: música culta i tot això. Aquest altre, que resulta que ara és novel·lista i més còmic, no sé què, a Madrid, que són sempre tan primmirats i tot això, la revuelta i venga la risa, però vamos, del nivell. I tu amb aquesta merda de secció, filla, que ens has fet avui, que a més, animant a la gent a que no folli. És que és increïble.
6: Bueno, també em vas trobar al carrer i em vas fer pujar. Jo no vaig demanar res. Estic aquí,
1: sí, és que la culpa,
6: amb les meves notes de Snoopy.
1: És meva.
6: Efectivament.
1: Bueno, a tots vostès, senyors i senyors, de Cine Vela Bebé. Bravo. Vale, però estàs molt contenta, no, Desiree, perquè avui vas amb muñeco. Saps com els pisos aquests que es lloguen, que et diuen, no es compra un pis, però dintre hi ha un inquilino? Sí. Però avui la teva secció va amb inquilino.
7: Sí, avui vinc amb inquilino, que és el Younes Chai,
1: bravo,
7: que ja hola, hem presentat abans.
5: Bon dia.
1: Bon dia.
7: I que el tenim avui amb nosaltres perquè ha publicat la seva primera novel·la, ara, que es titula ara, Corderito.
1: Corderito. Bravo. Aguilar,
7: Corderito,
1: gràcies.
7: Està ja a la segona edició, no?
5: Tercera.
7: Tercera. L'enhorabona, tres edicions.
1: Sí, senyora.
7: Tres edicions per una primera obra és la genial, primera, eh? O sigui que és súper.
1: Sí, a tu el llibre sí, t'ha agradat molt, diguem-ho clar, eh?
7: A mi el llibre m'ha
1: agradat.
7: He plorat.
1: Has plorat.
5: Bueno.
7: He plorat. He rigut i he plorat.
6: Perfecte, no?
7: Sí. M'ha agradat moltíssim, moltíssim.
5: Que bé,
7: vaig
5: que
7: acabar
5: bé
7: la novel·la en novembre de 2022. Molt dur. Molt dur. Però m'ha agradat. I llavors volia que vingués el Younes i que ens parlés,
1: sí, senyora,
7: una mica sobre,
1: pues agraïm,
7: sobre Corderito. I la primera pregunta que et faig és sobre el títol.
5: Mm-hmm.
7: Perquè Corderito és una obra d'autoficció, que també parlarem d'això. Però Corderito, per què?
1: Ara vols parlar de l'autoficció.
7: Jo? Per què?
1: Ara vols parlar de l'autoficció. Aquella està, la
7: perquè el seu llibre és autoficció. Sí.
1: No,
7: tu no has dit que això és autoficció?
5: Sí.
1: És la puta merda pregunta, sí, no, la típica puta merda pregunta. Avui esteu totes finals, eh?
6: Sí.
1: Home, perquè jo l'escriptor, tothom que està a partit, li hem de preguntar a l'escriptor si és autoficció, que és la típica...
7: Escolta'm.
1: Que et fot ràbia la pregunta.
5: Quan no fa ràbia.
1: Ah, bueno, doncs endavant.
5: No fa ràbia.
7: Marc.
6: No, molt malament el Marc, avui molt malament.
7: Bueno, ja ens ho ha dit abans d'entrar, que tenia el cap una mica fregit.
1: Com un bombo.
7: Aquí la prova. Molt bé. Doncs, el títol, Corderito.
5: El títol. El títol, a mi és un títol que el vaig triar perquè és una paraula que em pareix atractiva i distinta i em pareixia carismàtica. Però el motiu del títol no és important a la novel·la. I es menciona dues o tres parts, però és més anecdòtic que altra cosa.
7: Uh-huh. Molt bé, o sigui que... Perquè sí, una mica, no?
5: Sí, m'agradava. I tampoc vull desvelar perquè crec que és interessant que les lectores i els lectors ho arribin en aquell punt.
7: Uh-huh. Molt bé, estupendo. El Younes va néixer a Melilla, però, com podeu escoltar i podeu sentir, s'ha criat a Mallorca.
1: Molt bé.
7: Llavors, l'Abde, el protagonista de la novel·la, és fill de migrants marroquins o sigui, està narrada sobretot a principis dels 2000, que és quan ell fa el salt de primària a l'ESO.
5: Sí.
7: Aquest moment supercrític, no?
5: Sí.
7: Fins a quin punt... Una altra pregunta que fa rabió.
1: És que jo tu mateixa t'ho vas veient. Si jo t'acompanyo en aquest camí com un psiquiatre, si és que no...
7: Fins a quin punt l'Abde és en Younes?
1: Ara, un aplaudiment per la pregunta.
7: Gràcies.
1: No, quan vas apurada el divendres és
7: aquest. Rigor, rigor.
5: Fins
7: perquè això t'ho han hagut de preguntar un primer de vegades.
5: No. Fins a quin punt...
7: Si t'han preguntat, ho pots dir.
5: Mira... I l'Abde té molta... Impronta és una paraula que en català existeix? Impronta o no?
1: Sí,
7: si no, ara ja.
5: No, ara aquí faran el típic del subtítol, ho rectifiquen. Ja. Gràcies. La petjada, mm-hmm, petjada que hi ha a l'Abde meva és forta, però és un exercici de ficció, més que res. I sobretot perquè l'Abde és fill únic i això... modula molt la teva infància. Nosaltres érem quatre germans, dos germans i dues germanes, mm-hmm, que canvia molt la història. Però sí que té molta part meva. No m'agrada dir quina és la part meva perquè no vull que sigui un llibre de cotilleos, subtítol, no sé què posareu.
6: Safareig.
5: Quina paraula més maca. Safareig.
7: Estupendo. Llavors... Has optat per l'autoficció...
8: Rever, posa-li Rever.
7: No,
8: cada vegada que es diu autoficció en aquest programa...
7: Chupito!
6: Que bé!
7: Jo no veig. Però en comptes de l'autobiografia, no? Perquè jo, per exemple, jo vaig optar per, quan vaig publicar el meu primer llibre, Ser mujer negra en Espanya, això és més autobiogràfic, no és autoficció, no? Quin marge et dona aquest format o aquest gènere que no et dona l'autobiografia, per exemple?
5: És que, saps què passa? Que la meva feina de monologuista a l'escenari sí que és 100% autobiogràfica i és contar anècdotes meves reals. I la novel·la volia fer un... volia marcar distància i volia contar una història que no fos 100% meva, perquè la meva història crec que és menys interessant i, sobretot, crec que una persona que hagués viscut la meva vida potser hagués escrit un altre llibre, saps? Mm-hmm. Que al final és una perspectiva super, super subjectiva i per mi l'autobiografia és més densa. Mm-hmm. El llibre és molt lleuger.
7: És molt lleuger, es llegeix superràpid, està escrit, no? O sigui, molts capítols estan escrits com si els expliqués un nen de 12, 13, primer de l'ESO, no?
9: Sí,
7: 12, així. Per tant, el llenguatge és molt... Bueno, les ocurrències que té l'Abde també són molt divertides. Jo m'ho he passat molt bé llegint el llibre fins que em vaig posar a plorar, però tot bé.
5: Clar, té moments més emotius, moments més divertits, però no és un llibre de monòlegs.
1: Clar,
5: no,
1: i està bé, hi ha un exercici literari, o sigui, que hi ha voluntat literària.
5: Sí.
1: Perquè jo tinc la sensació que tu hauràs fet un exercici però conscient de distanciar-te, a tot per de la distància dels monòlegs, però també de la forma d'escriure humor, diguéssim, perquè tot i que és un llibre que és divertit i és amable i hi ha moments divertits, efectivament, i d'altres de no tants i de tristos o d'emocionants, però la forma d'escriure deu ser distinta.
5: Sí, és molt diferent.
1: Ha, clar.
5: És molt diferent.
1: Vull dir que sí. Està davant d'un, jo crec que d'un gran escriptor. Tu què opines, Desiré?
7: Jo opino que sí.
1: No? Que... és un escriptor, no, vull dir que no és... No,
5: sí, sí, no té acudits, per exemple.
1: Clar, exacte,
5: no
1: hi ha remates, per exemple.
5: No n'hi ha.
1: Clar. Sí.
7: No, està molt ben escrit, molt, molt ben escrit. I després es nota molt el canvi, no?, perquè, bueno, això ho podem dir, no?, que en moments el llibre va cap endavant i cap enrere, no?, mm-hmm, sí. I hi ha moments en els que el protagonista ja és un home més adult, no?, que treballa, etc, no?, i es nota molt, no?, la diferència, com estan narrant a primera persona, no?, com canvia la forma de desenvolupar el pensament i d'explicar les coses, i m'ha encantat, a mi m'ha agradat molt. Una altra cosa, a la novel·la la Masic està present, però també està absent, no? Uh-huh. Perquè és la llengua dels pares, però l'Abde no la parla. Uh-huh. Llavors, aquí hi ha part de... Perquè això també en els teus monòlegs tu també ho expliques, no? Que no... A mi m'agradaria saber una mica, no?, com vius aquesta distància, no?, entre tenir aquest idioma a casa, perquè a mi també m'ha passat, no?, els meus pares parlen bubi, jo no el parlo, no l'entenc. Com vius tu aquesta distància?
5: Personalment, és molt frustrant perquè no és una llengua que s'ensenyi a les escoles d'idiomes. Així com l'àrab està a totes les escoles d'idiomes, la masic és una llengua que només aprens si fas una immersió familiar important. Si no, és impossible d'aprendre.
7: Clar, a mi això em genera molta, molta tristor, també. Jo, durant el confinament, una noia va començar a fer classes de bubi i m'hi vaig apuntar. I em sentia supermalament perquè el bubi és un idioma molt difícil, molt, molt, molt difícil, té molts accents, dièresis, no? En una paraula et trobes un accent obert, un altre tancat i una dièresi, i és molt difícil, no? I pensava, ostres, és que això jo ho podria portar de sèrie, no? Perquè també el bubi, si no... una mica com la masic, si no fas aquesta immersió és molt difícil aprendre'l. I penso, merda de colonialisme, no? que al final ens ha fet perdre les nostres llengües maternes i que no ens puguem comunicar amb una part important de la nostra família, no? O sigui que...
1: Per tant, els vostres pares, si es poden parlar
5: a
1: masic,
5: a casa
1: no
5: meva sempre s'ha xerrat castellà. I perquè mon pare i mon mare es van conèixer a Melilla i es van criar a Melilla, i Melilla es xerra en 3 o 4 idiomes.
1: Clar.
5: I varen triar el castellà. I hi ha molts de familiars que xerren a masic amb mi, i jo puc tenir una conversació bàsica, però no tinc un veu, per exemple.
1: Doncs veu, que bo.
9: Que bo.
5: Ja, ja veu, nivell veu.
1: Nivell
5: veu. Però la veu també m'ha agradat.
1: Sí. Jo, pues jo m'agradava més... Llàstima que ho hagis corregit, perquè m'agradava... He pensat,
7: hòstia... Que poètic.
1: Sí, se m'ha portat una mica esta morfillona, perquè penso, hòstia, un poeta, a més de còmic, escriptor, a sobre poeta. No tinc veu, diu, hòstia, passes, m'he quedat.
7: Ja,
1: veu. Escolta, Xiria, et vaig a dir una cosa.
7: Digues.
1: Ja quedarem aquí al Younes, que és una estrella internacional. Tu saps que jo vaig treballar molts anys... Bueno, si no ho saps, t'ho explico, perquè no tens per què saber, evidentment. Però havia treballat molts anys a una revista de moda, i nosaltres els fèiem un qüestionari que només els fèiem a les top models. Et considerem avui la nostra top model i et farem unes preguntes curtes que has de respondre... Bueno, si les vols respondre curt. Sí. Però és igual, perquè la gent hem comprovat que li diem respon curt i la gent respon com li dona la gana.
7: Però ja ens està bé, sí.
5: Val, quantes paraules?
1: Amb la teva veu, aquesta veu pròpia que has descobert.
6: Pensa que responguis el que responguis, al Marc no li agradarà. Vull dir que tu tira.
1: A veure si algú respon alguna cosa o diu alguna cosa en aquest programa que em pugui arribar. Estic ara... estic en mans dels hidrogenès, diguéssim, dels mexicanes.
9: Quina responsabilitat.
1: Mare de Déu, quina responsabilitat. És que, en veritat, bueno, a veure, vinga. Per favor, qüestionari. Top model, el senyor Younes Chai. Vinga. A veure, en què vas gastar el teu primer sou?
5: El meu primer sou el vaig gastar en pagar el lloguer.
1: Recordes de quan era?
5: De quant diners era? 400 euros.
1: I ara que estàs pagant de lloguer, si es pot preguntar?
5: Ara 900.
1: Bueno, encara... Okay.
5: Però en aquell moment vaig pagar 150 euros de lloguer.
1: Perquè el comparties pis.
5: Perquè compartia pis.
1: A veus?
5: Sí.
1: De quan fa, d'això?
5: Farà 2015, 2016, 2015, 2016, sí.
7: I la ciutat?
5: Palma de Mallorca.
1: Palma de Mallorca. Palma. Ara, Palma de Mallorca, per 150 euros no tens ni una caravana, diguéssim.
5: No, tens ni un metre cúbic.
1: Ni un metre cúbic. Què hi ha sobre la teva tauleta a nit?
5: Tenc llibres, tenc i un tassó d'aigua.
1: I quins llibres tens?
5: Ara mateix estic llegint 100 anys de soledat.
1: És la primera vegada que el llegeixes?
5: Sí, me'l varen posar a l'escola i no el vaig llegir.
1: Clar, normal.
5: I ara tenia un altre, un d'Amelino Tom, el de Set, que serà el

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
4: Ties, superimportant, sí. De periodistes de increïble. Hidrogenés,
5: que no, no ho hem entès, Marc?
4: Tu no l'ajudis?
5: Ho hem entès.
4: Perquè tu descargoles el cable, ajudaran aquesta i tal. Aquest programa està... Escolta, per favor. A veure, tu. Algú que es dediqui a la política, a qui admiris?
6: El batle del meu poble.
4: Ah, mira, quin poble estàs tu?
6: Sí, Manacor. Bé, és una ciutat.
4: Sí, sí.
6: Sí.
4: De quin partit és, si es pot saber?
6: No tinc ni idea.
4: No tinc idea. No
5: ho sé.
6: Crec que més.
4: Per què l'admires? Per què ho fa?
6: Perquè crec que és una persona que té un diàleg molt pacífic.
4: Uh-huh.
6: Però estic completament desconnectat de...
4: Clar, clar.
6: De no sé quin partit és. No ho sé.
4: Perquè tu vius a Madrid, de totes maneres?
6: Sí, sí.
4: Et refereixes a l'alcalde de Manacor que a Almeida.
6: Claro, Almeida no l'admir. No, zero admiració.
4: Quina bona notícia t'ha sobtat últimament?
6: Quina bona notícia?
4: Sí.
6: La meva germana ha trobat una feina d'estiu que crec que li agrada.
4: Quina feina deu?
6: Monitora de temps lliure. De...
4: Carai, doncs quin bon caràcter té la teva... No? I el...
6: no és que tingui bon caràcter,
5: merda,
6: és que té 19 anys.
4: Té 19 anys i, bueno, clar, exacte, no és això, exacte. És perquè pensava, hòstia, bonic, era d'estiu, que dic que li agradarà. Bueno, acaba de començar, esclar.
6: Sí, comença dilluns.
4: Ah, ja et trucaré la setmana vinent, si ho podem trucar dimecres, a veure què tal li va. Bueno, escolta, quina característica veuen els altres en tu amb la que no et reconeixes? Que
6: dius, mira, crec que no som una persona molt divertida. Crec que som una persona més avorrida que divertida. I això a vegades decepciona. El meu dia a dia és molt avorrit.
4: Tu és molt calmat, no? Perquè a més sembla que estàs sol.
6: Sí,
4: necessites...
6: sí, sí. Pas moltes hores a casa meva sol, molt tranquil, i de tant en quant tenc una actuació per 300 persones. Moltes vegades, quan començ a xerrar l'actuació, és la primera vegada que xerra en tot el dia.
4: Carai, però això... Hi ha gent que paga, per retiros de silenci. Tu fas gràcies a tu mateix.
6: Sí, el Vipassana, no?
4: El Vipassana i tot això, sí, sí, sí. Escolta, la millor manera d'acabar el dia... Per descomptat, follant, no, perquè em dic que fa una cosa i aquesta tira el guió pel cap, o sigui que no.
6: Fora pantalles.
4: Fora pantalles. Aquesta serà la pròxima revolució, ja veuràs.
7: Sí, no?
4: Serà la manera d'acabar amb tot plegat. Escolta una cosa, moltíssima, és un aplaudiment per aquest senyor, perquè... No deixin d'aplaudir. Bueno, anem a repassar el llibre, per favor, la gent.
7: Younes Chai, Corderito, publicat per Editorial Aguilar del grup Penguin Random House, castellà a la tercera edició, i que us el recomano moltíssim.
4: Si us agrada en Younes Chai a la Revuelta, si us agrada veient els seus monòlegs, o sigui, si us agrada com a còmic...
7: Aquí descobriré un altre Younes.
4: Un escriptor.
7: Però...
4: Tenim super. Davant un escriptor. Ja era hora, per favor, ja era hora. Moltíssimes gràcies, per...
6: Moltes gràcies.
4: A veure, no deixin de pel·lícula, sisplau, al favor. Majo Siscà i la teva amiga, per sorpresa, que jo no sabia que venia, perquè... Ah, sí? Aquí està. La Sandra Vicenta. Molt bé, a veure. Bravo! Bueno, hem de dir que la Major Siscar té molt de mèrit perquè ha estat periodista durant molts anys a Mèxic, que és una gran especialista en Mèxic. La Sandra Vicente no la coneixíem, però deduïm que també, diguéssim, que també ets una gran periodista.
8: No tant com la Majo.
9: Soc una gran periodista del
4: diario.es. Periodista del diario.es, efectivament. Escolta, però esteu del festival, que una mica més el festival no se celebra perquè la Junta, el PP de Madrid...
8: Sí, sí, l'hem salvat al final.
4: Sí, expliqueu una mica.
8: Bueno, ens van posar un recurs fora de plaç i sense base i al final...
4: El PP, no? El PP, una regidora de PP...
8: Que tampoc no tenia competències per fer-ho, però finalment hem entrat en raó i podràs presentar.

0: al festival.
1: I podré presentar... I vaig ara mateix, aquesta tarda me'n vaig cap allà. Sé, ja. Que genial, que genial. Bueno, escolta una cosa, vosaltres, la Major Siscar té a més molt de mèrit perquè treballa amb Jordi Évole a lo de Évole, que això sí que trobo que és tenir molt de mèrit, no? Els has de tenir quadriculats. Què és més difícil, treballar amb Jordi Évole a lo de Évole o haver treballat a Mèxic en les situacions difícils a les que ha estat? De guerra
2: i tal. És veritat que lo de aixecar cadàvers està una mica de part, saps? Aixecar pes mort, a vegades... És semblant, saps? No, jo no sabia que això em serviria d'algo.
1: És a dir, que la teva experiència Mèxic t'ha curtit per poder treballar amb Jordi.
2: La narcolèpsia, la cataplèxia, no?
1: A més, exactament, perquè això es desvalla cada vegada més, eh? És que t'ho juro. Bueno, el Jordi Évole també està a això del diario.es.
0: Mira, tots són vincles.
1: Ara m'ha enviat un missatge.
2: Practiqueu avui, feu una mica d'exercicis de força.
1: No, jo a mi cada vegada que se'n desmaia el deixo al terra. A mi és igual, jo penso, hosti, perfecte, s'ha desmaiat. No, m'ha enviat un missatge ara, plan col·lega, que si es pensa que l'aguantaré demà, que faré, saps que faré pandilla demà menjant ganchitos als backstage del Jordi Évole, doncs no, eh?
2: Quan comencis a veure-li que les parpelles se li posen grassonetes...
1: Que jo demà li he donat hasta una patada quan estava al terra, diguéssim, que no tinc cap problema. Vam, Jordi Évole, jo el prefereixo desmaiat que despert. Val, menudo tiburón. No, des d'aquí una abraçada, de veritat, ens portem tots molt bé. Som grans col·legues, no? Igual que a Televisió Espanyola, no? Que ens portàvem també, no? Tots érem una gran pinya. Bueno, a veure, aquest demà dissabte 27 de juny celebreu els 10 anys de la taula per Mèxic. Per favor, estimadíssima Sandra, explica'ns un altre cop, perquè nosaltres estem lents, sí, no, què és aquesta taula?
0: La taula per Mèxic és una associació que fa 10 anys i que doncs, tenim gent que som nascudes aquí a Catalunya, a l'arreu de l'estat espanyol, diverses persones d'Amèrica Llatina que ens unim, com deia la Majo abans, no, per reclamar aquest respecte pels drets humans a Mèxic. No se'ns dona gaire bé perquè no ho estem aconseguint, però reivindiquem que des de l'estat espanyol tenim molta responsabilitat i bueno, doncs fem aquesta incidència política, no? Perquè Mèxic no són margarites, mojitos i playa només, sinó que també hi ha una crisi de drets humans bastant espectacular.
1: Que ja serien els... Perdó, sí. Perdona, una cosa, la pregunta que volia fer, per què tota la vida t'estic dient Major i et diuen Majo? I
3: claro, no, legalment em dic Maria Josep, eh?
1: Ah, val. Això t'ho has inventat, no, tu, és igual.
3: Malament.
1: Vale.
3: Però també tota la vida m'han dit Majo.
1: És Majo. I jo perquè tota la vida he dit Majo, però i tu ets tan educada,
3: no,
1: perquè
3: no,
1: em sonava
3: no,
1: Majoret, perquè... m'agradava de Majoret, saps? I el ser marica, però em sonava bé.
2: Major, no?
1: Major.
2: Perdona. És el correcte, passa això. Un dels programes que tenim aquí a la taula per Mèxic, com el més gran, és un programa que és, tenim un programa de respir per a periodistes mexicanes amenaçades, periodistes dones i homes, i de gènere que es considerin. I llavors ara mateix tenim aquest programa en marxa i demà celebrarem que fa 10 anys de l'associació, que fa 10 anys del programa, i ho celebrarem amb una festassa. Començarem a les 12:30 del migdia amb un circ climàtic, amb activitats infantils.
1: Un circ climàtic, perdona?
2: Sí.
1: Què vol dir?
0: No ens preguntis què vol dir. No ho sabem. Vine i ho descobriràs.
1: Jo t'entenc. Circ climàtic, no, això? Va
2: semblar.
1: Bueno,
2: és una mica...
3: Mira, jo no he volgut dir res, hi ha nens, no sé què, el papa, no dic res.
1: Però el papa ha passat, eh?
3: Bueno, però el tinc jo aquí encara, eh? El veig sanitana.
2: Igual les olors són suggerents, no?
1: Clar.
3: Jo vull pensar que posaran ombres als nens i no com els sonar kids, que es morien els nens desmaiats.
0: Intentarem que no se'ns mori ningú, també.
3: Això, circ climàtic és que posareu ombreta.
0: Que posarem ventiladors.
3: Ventiladors i ombra.
0: Que fan tombarelles.
3: Perfecte.
0: Sí, és això.
3: Potser vinc,
1: Què més hi haurà?
2: Hi haurà un dinar popular amb menjar mexicà, hi haurà una presentació d'aquest llibre que conta...
1: Seguir contando la crónica del programa Barcelona Protege a periodistes de México.
2: Que recull una mica... Sí, i recull pues, aquests 10 anys del programa de refugi de periodistes mexicanes.
0: Amb testimonis de 33...
1: Perdona, les periodistes i periodistes que han de fugir de Mèxic, per què han de fugir? Quins són els motius principals?
0: Per amenaces. No poden exercir la seva feina sense que doncs, els agredeixin, els segrestin, els maltractin. Llavors és una qüestió que moltes vegades s'assumeix aquesta violència com una cosa natural i això els posa molt en risc i també posa en risc la llibertat d'informació, no? I llavors el que fem és treure'ls una estoneta perquè agafin un respir. No?
1: I tornen, eh? Volen tornar sempre a seguir fent la seva feina.
0: És un dels objectius del programa, no? Que tornin sempre, perquè si no, si ens els enduem i Mèxic queda silenciat, doncs no estem fent res bo, no?
1: Perdona, en el programa, bueno, de dir tot això, que això és demà dissabte 27 de juny, a l'espai comunitari de Can Batlló, sí. Això és al carrer de la Constitució 19, a Sants Montjuïc, fantàstic. Tot passa a Sants Montjuïc, en aquest, sí, en aquest país, ja, o sigui, és el barri on s'ha d'estar. Ho veig jo clarit, de place to be, de place to be. Hi ha aquí en el programa una cosa que llegim, que és concurs de talent activista.
2: Vols presentar-te?
1: Però què és?
0: Això sí que ho sabem.
1: Jo si fos de belleza, potser encara, però...
0: Endavant. Mira, és un concurs que és gent que fa coses, música, dansa, espectacle en general, i que han de tenir un puntet activista.
1: I qui és el jurat?
0: Doncs, diverses persones, no som nosaltres, per fortuna.
2: No, és gent de la Taula per Mèxic i d'altres organitzacions germanes.
1: Vale. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a la Majo, ara sí, Siscar Banyuls, i a la Sandra Vicenta, que formen part d'aquesta
2: taula,
1: 10 anys de la Taula per Mèxic, perquè crec que estava a Mèxic, manga per hom, i això no pot ser de cap de les maneres del món.
0: Exactament, aquest seria el resum.
1: Exactament. Una abraçada, un fort aplaudiment. Després de publicitat, estrenem mundialment una nova cançó d'Hidrogenés en aquest programa. És increïble el que passarà.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Ràdio en directe.
4: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
4: RAC més 1.
6: Notícies.
4: Podcast. Contingut exclusiu.
6: Escolta.
4: Navega.
6: Descarrega.
4: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmode.
4: Intuïtiva.
6: I renovada.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
1: Ai, ara tenen fred, ara tenen fred. Ara és que heu d'anar amb una relaquera. Ara tenen fred. Ara les hidrogenes tenen fred, l'altra que
2: fred.
1: Ara fa fred, ara per reescriure, clar. A veure si serà o la gent haurà de venir a fer l'amor aquí a l'estudi de RAC1, que hi ha molt d'aire condicionat.
3: Doncs mira, faran coses millors que la meva secció. Que vinguin aquí.
1: S'ha picat, s'ha picat. Però si és culpa del Joel, perquè tu t'has deixat portar pel Joel. No, la veritat és que ha estat molt bon. Un aplaudiment per l'Anna, anem a motivar-la una mica, perquè... Sí. Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, us ho dic seriosament, una de les nostres persones favorites, a més dos, eh? O sigui, és que són dos persones favorites que tenim, que ens semblava increïble, que nosaltres quan perdem la confiança en la condició humana, que és bastant habitualment, fins i tot a vegades pensant en nosaltres mateixos, ens mirem al mirall i diem, vaya merda la humanitat, però llavors recuperem la confiança, i etcètera, gràcies a Carlos Ballestero i Jani Sagarra. Hidrogenés, bravo!

0: Bueno, estem escoltant Yo dije la verdad.
1: Sí, i tant. Yo dije na y no na.
2: T'acaben desenxufar.
0: T'acaben desenxufar, més a més. Tots són problemes.
2: Molt bé.
0: Ah, és un ara poema sí. d'Álvaro Pombo.
1: Sí.
0: I forma ara part, aquesta cançó, jo dic la veritat, d'un sí. disc que traureu a l'octubre.
1: D'un disc que traurem al
0: sí. I ara, ara, també, perquè... Vaja,
1: sí, perquè fa un any que vam traure el primer poema d'Álvaro Pombo.
0: Sí, portàvem l'Álvaro Pombo...
1: Bastant temps,
0: bastant,
1: sí.
0: Està bé, està bé.
1: I llavors ja era hora d'acabar-les totes, no? No durant una està bé, però ja acabar la resta i...
0: Les teniu totes ja, el disc? Quantes cançons tindrà?
2: 10.
0: 10. I quantes en portem? Tenim 3...
1: Ah, 10.
0: Perdona, heu fet de cara com de no estem d'acord, 10. Ah, hi ha discussió, aquí veig discussió.
1: No, simplement...
3: A l'octubre sí. estarà, no?
1: A l'octubre estarà, sí. No cal explicar més, a l'octubre estarà fent...
0: No, perdona, ara pensem burxar perquè tu has callat com un puta i l'altre ha dit 10, tu l'has mirat amb mala cara, això és la discussió familiar
1: mira,
0: que teniu.
1: Saps què passa? Que els artistes ens ho fan anunciar i vendre tot amb molta antelació. Ja, llavors clar, estem venent
2: estem
1: el
2: aquí,
1: concert,
2: un concert
1: de 30 d'octubre
0: ah, sí.
1: a Barcelona.
0: Que tenim aquí el cartell.
3: Que guapos, ara... el cartell.
1: I un disc que ja té data de publicació, però el disc no està fet. Llavors això
2: ara funciona així.
0: Ens passa cada dia a la 1:05 amb aquest programa, que hem de fer el programa està anunciat i el més calent és a la Higuera.
1: Tal qual.
0: Tal qual.
3: Però això ho genera ansietat? O...
0: Clarament no. Sí.
2: No, però ja ho vam fer amb un altre disc. També va...
0: És un mètode de treball, podríem dir que és un mètode de treball.
2: Ens van dir que havíem de fer de taloners dels Magnetic Fields i vam dir, bueno, doncs presentarem un disc allà.
1: Podem estrenar un disc. I vam fer un disc per presentar-lo en aquell concert. Clar. I clar, ningú l'havia sentit cap cançó, la gent ens va mirar.
0: Sí. Clar, perquè després als concerts la gent, si no els cantes la cançó que volen, diu, ja, la gent ja... Tant, la gent que és una maleducada...
1: Home, si han pagat l'entrada i estan a la sala, no se'n van. Però, per exemple, en un festival... Se'n van.
0: Però això t'ha passat, diguéssim, d'estrenar cançons que no reconeix la gent i...
2: Per... O notes.
1: O que toques la cançó que esperen i quan acaba l'última nota se'n van. Tots. Ja l'han tocat. Se'n van. Això és així.
0: Som escarosos, la gent.
1: Sou escarosos.
0: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Jo m'ho noto moltíssim. A veure, per què Álvaro Pombo? És a dir, en quin moment... Vosaltres sou obsessius, jo crec, eh? No sé si sí. és així, però dic, quan us agafa un tema, i...
1: Mira, perquè jo quan era adolescent, sí. mirava la televisió i hi havia una tertúlia l'any 86, i estaven l'Álvaro Pombo i el Luis Antonio de Villena.
0: Bomba.
1: Imagina't-los.
0: A quin programa era, perdona?
1: Era un programa de tarda que feia el Miguel Hidalgo, aquell escriptor, sí. i els van tenir, igual només era un any, però jo ho recordo com si hagués durat tota la meva adolescència. Em vaig obsessionar amb aquell parell.
0: Clar.
1: I vaig començar a llegir-los, i els llibres de l'Álvaro Pombo em trencaven el cap. Dic, no podia jo entendre com es podia escriure així, ni explicar aquestes coses. Jo, imagina't, amb 14 anys llegint allò.
0: Sí, sí, t'entenc perfectament.
1: I llavors és com si fos per mi, pues, jo que sé, els meus Mecano, o els meus, no sé què és l'Álvaro. L'Álvaro és el meu...
0: I més que el de Villena, Veig que vas ràpidament, sí, ja vas distingir sí. entre Álvaro i Pombo.
1: No, vaig llegir un molt de tots dos.
0: Sí, però vas acabar fent-li un disc a Álvaro Pombo.
1: Triar.
0: Per alguna cosa serà. Ens podries dir per què no has fet un disc de Villena i en canvi t'has de cantar dos deu de cantar per Álvaro Pombo?
1: Perquè vull ser bona persona. Llavors vaig triar com un ídol que m'impulsés a ser bona persona.
0: I com el convences al Carlos? Perquè és clar, això...
2: Bueno.
0: Perquè...
2: Sí, sí, el Genís, quan ens vam conèixer, a tothom li donava el metro de platino iridiado perquè se'l llegís.
1: Li donava, no torna-me'l, jo regalava.
0: O sigui, has fet proselitisme.
2: Sí, sí, sí.
0: I tu ja... O sigui, per
3: tant, te'l vas llegir? Tu te'l vas llegir?
2: Sí, i tant, home, jo sí.
1: Qui pot dubtar-ho?
2: I tant, clar. Sí.
0: I
2: m'agrada molt.
1: Tothom es va enganxar i he fet milers de fans. I de fet, el vaig conèixer personalment perquè una amiga random se'l va trobar a Passeig de Gràcia.
2: I el va parar.
1: I em va trucar, diu, el va parar i va dir, espere, que mi amigo és fan. I el va trucar i em diu, Genís, estoy con Álvaro Pombo en un banco de Passeig de Gràcia. Vam agafar un taxi, ens vam presentar allí i el vam conèixer aquell dia. Així que el presolitisme... Té els seus fruits.
0: I ell, què et va semblar?
1: Encantador.
2: Ja, divertidíssim.
1: Sí.
0: Vas veure l'altre dia un reportatge que li van fer, no sé si al País, a casa seva, aquella part
1: tan
0: errada que té.
1: Les fotos precioses del Pablo. Sí.
0: Del Pablo, exactament. Sí. Pablo Zamora, és?
1: Sí.
0: A veure un moment. Llavors, Pombo per què? Què és el que destacaríeu d'Álvaro Pombo? És a dir, per què ens hauria d'interessar?
1: Perquè ningú escriu així. Perquè...
0: Però això ho has dit abans, però què vol dir?
1: Sí. Pues la seva manera de... físicament d'ajuntar les paraules. Sí, hi ha coses que són difícils d'explicar, però quan te les trobes, dius, com ha fet aquesta frase?
0: Ja.
1: No és tant explicar les coses, t'explica la veritat d'una manera que no sé què. És com té una connexió amb la paraula que és com de poeta. I per això després quan passes de les novel·les als seus llibres de poesia, dius, clar, ara ho entenc. Que és un poeta, és una persona que té una relació amb la paraula i en com, què diu la paraula i com fer-la servir.
2: I perquè és... funcionen quan les dius.
1: Sí, jo crec que, ell...
2: Quan ho dius, parles dius el text que ha escrit, ja sigui una poesia o una novel·la...
0: O sigui, quan parles en Pomboyà...
1: Parles en Pomboyà, sí, ostres, i dius, és una llengua
0: funciona,
1: que...
0: Sí, funciona, funciona.
1: Trobes una veu.
0: Trobes la veu.
3: Et saps algun vers, algun poema?
1: No, això no ho farem.
0: No.
1: No farem
0: la capella,
1: no
0: recitem... És que la classe mitja demana unes coses que es fiquen. Escolta una cosa, i clar, com que sou uns especialistes en Álvaro Pombo, què aneu a escollir? Quins trossos escolliu o què heu descartat? Bueno, a més, us queda molta feina per fer, encara.
1: Doncs no, mira, alguns els triem perquè ja sonen a cançó. Perquè ja es dius en veu alta i dius, és que ja sé com ja estàs al piano i ja es canta. I altres perquè ens agraden molt.
2: Bueno, i de vegades també, quan hem estat molt perduts, hem buscat a YouTube...
0: Ha passat sovint, això?
2: Bueno, sí, és que clar...
0: Perduts, eh?
1: Sí. Perduts, totalment.
2: Ja. Busquem a YouTube a les seves conferències i el sentim. I el sentim.
0: Ah, i dius...
2: Ah, mira aquesta... Mira com ho diu això. Això
1: doncs està bé. De cantar. Així com ho ha dit ell. Llavors és un exercici que hem fet molt, és sentir-lo a ell, recitar els seus poemes o parlar. Així ell canta.
4: Quin estudi de cantar. Vosaltres també heu de recitar avui aquí.
0: No,
1: si m'haguessin posat aquí un piano...
0: Clar, no, és que clar...
1: Doncs tocaria el piano,
0: clar. No. Nosaltres no ho podem demanar, però som molt discrets, com tothom sap. Una cosa, en aquest disc hi participen altres artistes, perquè hi ha violins, violes...
3: A la cançó,
0: sí. Una flauta, sí. La Liz... Vosaltres què collons heu fet? Perquè aquí hi ha una quantitat de gent.
1: Pues tota la resta.
2: La Liz no surt,
1: La Liz no hi surt.
0: I què ha fet?
1: El que passa que quan tu dius amb qui has col·laborat, has de fer-li una mica de currículum.
0: Val.
1: Sí, aquest que toca els tambors,
0: sí.
1: Ha tocat els tambors per a Liz, per la Renata de Clara.
0: Val.
1: No és un
0: pringat, diguéssim, del tambor, sinó és un...
1: Espera que...
0: I el timbaler del Bruc, el tabal de Berga, i després ja ve aquest senyor que us toca els tambors per vosaltres.
1: Espera que els comunicadors pugueu comunicar.
0: Clar, que podeu comunicar amb rigor. Bueno, jo tinc una cosa, el rigor... El vam esgotar, jo crec, que el dilluns a les...
3: El 2023.
0: No, escolta, Hidrogenes ha presentat avui en exclusiva mundial, no? Puc dir-ho ja, perquè...
1: Sí, és divendres, és el dia que surten les cançons. Algú les hagi sentit abans?
0: No l'escoltareu mai, com ara jo dije la verdad... Hidrogenés, és el seu nou àlbum, ja hi ha concert el dia 30 d'octubre
1: al Cat de Gràcia
0: i ara les té un aplaudiment per ells. Escolta, parla una mica ara a ritme d'Hidrogenés podries fer aquesta...
3: Amb el vostre permís.
0: Ja veuràs.
3: Vale. Us imagineu nedar entre centenars de tonyines roges al mig del Mediterrani?
0: Us imagineu això?
1: Puc imaginar-m'ho.
3: Bueno, no? Això és el que viureu a tu, Natura.
0: A veure, un moment. Us ho imagineu o teniu poca imaginació? A veure, digues.
3: Això és el que viureu a Tonatura, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving i fins i tot amb el vostre primer
0: bateig. Diving vam aprendre que és submarinisme.
3: Mar, exacte. Reserveu ja a tonatur.com. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida.
0: Pues moltíssimes gràcies a Tonatur, que us ho passareu bomba. Que vagi molt bé, fins dilluns. Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
6: Bon dia, són les dues.
5: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
7: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
5: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
8: RAC1. Tots som un milió.

0: Virals, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 11:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup I, el nou grup del Mundial, el de la França d'Mbappé i la Noruega de Haaland, que s'estan enfrontant ara mateix amb Mbappé, però sense Haaland. La nit en què la redacció d'Esports de RAC1 us acompanyarem des d'ara i fins les 4 de la matinada, perquè enllaçarem aquest Tu diràs amb la retransmissió de l'Espanya-Uruguai en l'última jornada d'aquest grup H, que també ens deixarà un Aràbia Saudita Cap Verd. De seguida anem amb el Damià López cap a Guadalajara, cap a Mèxic, que és on es juga aquest partit, en què la selecció espanyola ha d'acabar de confirmar a partir de les dues la primera posició que li permetria evitar l'Argentina de Messi als 16ens de final, cosa que aconseguirà sempre i quan no perdi aquest partit contra l'Uruguai. I hem de parlar, evidentment, del Barça, perquè avui us hem explicat que la sortida de Ter Stegen a l'Ajax està força avançada. El porter alemany marxaria com a cedit. En una estona, l'Àlex Pintanel posarà aquí damunt la taula la carpeta de les sortides, però, com dèiem, ara mateix hem d'anar cap als Estats Units. Perquè s'està, com dèiem, resolent el grup I d'aquest Mundial amb un partidàs al França-Noruega, també amb el Senegal-Iraq en la lluita per la tercera posició, que també pot donar la classificació pels 16ens de final. Una jornada que us estem oferint en directe a RAC+1.
2: La de Haaland, ser conscient que els seus companys també volen tenir minuts, saber que no són favorites per guanyar la Copa del Món i que no la guanyaran si no hi ha un miracle, i per tant venir a gaudir, a passar-ho bé, sent conscient que ell és possiblement el millor nou del planeta, més enllà del propi Mbappé, però tenir en compte on està i per qui juga, no? A mi em sembla que parla fantàsticament d'un tipus que per fora, sense conèixer d'absolutament res, fa pinta de ser, no?, com un bon jan, una bona persona, i que voracitat no li faltarà. Estem parlant d'un jugador que en 52 partits amb Noruega porta 59 gols, per tant estem parlant que porta més gols que partits.
3: Una bestiesa. Bona nit, Oriol Jové.
1: Hola.
3: Estan parlant de Haaland, òbviament, que és una de les grans notícies d'aquest França-Noruega, que és que no juga, que Solbakken ens ha tret la il·lusió del Haaland Mbappé.
1: I no jugarà, no? Té pinta?
3: No s'estava escalfant fins ara, Albert Ferran.
4: No, la veritat és que ha fet 10 canvis respecte als 11 que havien jugat, perquè en els dos primers partits havia repetit 11 i avui ha fet 10 canvis, fins i tot ha canviat el porter. Només Ausnes és qui ha repetit, el jugador del Benfica, i ni Odegaard ni Haaland, els cracs a la banqueta, i Noruega està perdent 1-3 contra França, en què el gran protagonista ha estat Ousmane Dembélé. Ha fet un hat-trick. Ousmane Dembélé ha fet els 3 gols de França, ja substituït. Guanyarà l'MVP, no cal ser molt intel·ligent per saber-ho. I el que sí que estem veient aquesta segona part és un Mbappé buscant molt el gol. Accions individuals, intentant fer el seu golet i empatar amb Messi amb 5 gols al capdavant del pitxitxer del Mundial. No ho està aconseguit, ha tingut moltes oportunitats, no, de moment no ha marcat. I encara té 20 minuts per endavant. Noruega 1, França 3.
3: Per tant, França primera 9 punts, Noruega segona 6 punts, i ara mateix el Senegal seria tercera perquè està guanyant, Quim Salvador.
5: Doncs sí, està guanyant 3-0. De fet, a l'Iraq se li ha complicat el partit només començar. Gol de Senegal al minut 4, l'ha fet i errar la sortida d'un córner. Expulsió de Solaka, central iraquià, al minut 3, per fer caure Sadio Mané quan entrava a l'àrea. I encara, amb 10 i contra un Senegal que necessita gols, els iraquians han aconseguit aguantar prou bé tota la primera part, només amb 1-0. Però Senegal ha sortit una mica més decidida a mossegar a la segona part, i, de fet, Sarr, que ha fet el 2-0, i Pape Gueye, el del Villarreal, que tot just feia un minut que era al camp amb una canonada sensacional des de fora de l'àrea a l'escaire, ha fet el tercer. Som al 66 de partit ara mateix a Toronto. Senegal 3, Iraq 0, Iraq jugant amb 10, des del minut 13.
1: Clar, evidentment, el França-Noruega és el partit amb cartell, però ara mateix la emoció que té el Senegal-Iraq, que Senegal no anava gens sobrat,
3: no,
1: perquè ha anat al descans guanyant només per 1-0, i que necessita gols per intentar passar com una de les millors terceres.
3: Però ho estan comentant amb l'Albert Fernández, que ja l'escoltava abans, i també amb en Javi Muñoz, que ens estan ajudant a posar llum als partits d'aquesta nit, d'aquest desenllaç del grup I, que justament ja amb aquest 3-0 Senegal ja és de les seleccions que té 3 punts la millor. perquè passa davant de Croàcia, perdó, de Corea del Sud, d'Escòcia. És a dir que un gol més, jo crec que, com dius, ho acaba de certificar segurament, però amb el 3, amb els 3 punts i 0 de diferència de gols, molt malament li haurien de sortir les coses a l'equip africà per no ser-hi, eh?
4: Sí, sí, ara mateix se situaria com la cinquena, sí, millor, tercera. Recordem que en passen 8 i en té, vaja, dues segur que no el superaran, que són Corea del Sud i Escòcia.
3: Exacte, i les altres s'ha de veure.
4: I les altres s'ha de veure, correcte.
3: Perquè falten 5 grups per decidir. Clar.
4: Hi ha Croàcia aquí.
3: Sí. Cap Verd. Sí. Algèria, Bèlgica i la República Democràtica del Congo. L'haurien de passar com a molt, o sigui, no el podrien superar més de 4 equips, no? Ho dic bé?
4: Sí, correcte. O... Sí, sí, sí.
3: Sí, exacte.
4: 4 queden fora.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, fixa't, 4 dels 5 els haurien de passar. Dels 5 que queden. Clar, és complicat, eh?
4: I després...
3: Que s'anaga el que di fora.
4: Clar, i després que és fàcil que una selecció que passa, que queda tercera amb 3 punts, és fàcil que tingui saldo negatiu de gols.
3: Sí, sí, sí. De fet, ara amb 3 i 0 només hi ha Senegal. I serien Cap Verd i Uruguai si empatessin els partits d'aquesta nit. Ara estàvem començant també a fer números dels partits de la matinada.
5: També hi ha en joc, res, una curiositat, però aquestes, sí, coses m'encanten, el ser o no ser la pitjor selecció del Mundial, que de moment és Tunísia amb 0 punts i menys 10 de balanç de gols, però Irak està ara mateix amb menys 9 i li queden 22 minuts i l'ha afegit. Els tunisians deuen anar avui descaradament amb Senegal per no quedar com a últims d'aquest Mundial, perquè és evident que bé, quedaran partits, però és difícil, tal com estan els grups, que cap selecció acabi amb 0. Mira, Uzbekistan porta 0 i menys 7, clar, candidata també a fanalet vermell del Mundial, però ara mateix la cosa està entre Tunísia
2: té Congo l'últim partit. Uzbekistan té Congo l'últim partit.
3: Clar.
2: I Congo també necessitarà marcar, per tant...
3: No. Congo guanyant se situa amb 4, la República, sí, sí, Democràtica del Congo, clar, amb 4...
2: Ho tindrà fet, segur.
3: Sí, sí, sí, sí, perquè a més si guanya tindrà mínim diferència equilibrada. Sí, sí. O sigui, tindrà un 0 de diferència,
4: sí, sí,
3: de gols. Els números, per ser tercer, que és aquesta novetat del Mundial, que tant agrada Javi Muñoz, Javi?
6: Sí, encantat, sí, sí. Súper just, sobretot per les seleccions. Ara parleu de Corea abans. Súper just per Corea haver jugat sense saber quants gols havia de marcar i, en canvi, que Senegal, per exemple, ara sàpiga que si en fa un o un parell més estarà a la següent fase.
4: Sí, sí, clar, clar, això per... es parla molt de jornades unificades i, de fet, s'estan, sí, jugant, sí, els partits en jornada unificada de cada grup. Ara s'està resolent el grup I, però després tenim el grup d'Espanya també amb els dos partits de manera simultània, però, clar, la lluita per les millors terceres, que et jugues quedar dins o quedar fora, doncs es juga en condicions desiguals perquè no hi ha simultaneïtat. Vull dir que això també...
3: Sí, sí.
4: No sé si serà un argument per anar cap a les 64 seleccions al 2030, però...
6: No, cap dubte.
3: El debat que teníem abans a RAC+1 ha acabat així, Oriol.
4: Clar, és que així et carregues el problema aquest de la simultaneïtat de les terceres, no? D'alguna manera.
3: I a part, el que deien també, que sempre que ha passat això en Eurocopes o Mundials, com de Senegal...
5: El xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, li torna Pape Gay, que déu-n'hi-do, ha entrat com un autèntic huracà en aquest partit. Ara. Havia estat una jugada des de l'esquerra, la centrada molt bombada, assistència amb el cap enrere, i Pape Gay, que entrava com un coet, mira, allò que diem sempre, votant i al punt de penal, doncs així se l'ha trobat el davanter del Villarreal, que sense contemplacions ha engaltat una canonada que ja suposa el 4-0. Senegal 4, Irak 0. Ara mateix, per allò que m'interessa a mi, Irak empatada amb Tunísia com a pitjor selecció del Mundial.
3: I amb els 3 punts i el més 1 de diferència de gols, Senegal cada vegada sent més a prop de ser els 16ens de final. A veure, de fet, deixa'm mirar el bràquet amb la situació que tenim ara. Anglaterra-Senegal.
4: Mira.
3: Anglaterra-Senegal.
4: Un regalet.
3: Sí, i Equador, que hi era el rival d'Anglaterra, marxa amb Suïssa. Però, clar, això donarà moltes voltes, eh? Això encara donarà moltes voltes. Doblet de Pape Gay, Albert Fernández.
2: Al final...
3: Ràpid, a més, eh?
2: Li ha vingut bé, no? Com a mínim, el toc d'atenció, perquè ha sortit i ha marcat dos
5: gols. Compte ara Irak dins l'àrea, no aconseguís xutar el davanter iraquià amb una aproximació, pel que hem vist fins ara, la més clara. Perdona, Albert, digues.
2: No, això, que li ha vingut bé el toc d'atenció, ha sortit, perquè el primer gol era un golaç, però aquest, atenció, la canonada, perquè sí, sí, porta una força brutal. I mira, dos gols, també pel migcampista del Villarreal, que ha de ser el líder d'aquest equip, i entenc que ho serà a partir d'ara, si finalment aconsegueix aquesta classificació. Això sí, partit molt complicat contra Anglaterra, clar.
1: Mira, deixa'm sumar a la taula, amb el teu permís, el Ferran Correas. Hola, Correas.
7: Ep.
1: Aviam, el micro del Ferran Correas, ara sí. Hola, Correas.
3: El copet mai falla, eh?
1: Sí, exacte, exacte. I Bojan Kirkić, hola, què tal?
8: Bona nit, Bojan,
1: com estàs? Bojan Pare. Què us està semblant, de moment, aquesta última jornada del grup I? Ara estem molt centrats amb el Senegal-Iraq, perquè Senegal s'hi ha posat.
9: Sí, jo no entenia com a la mitja part Senegal estava... Bueno, estava... havia marcat un gol molt aviat, de fet, i no continuava atacant, tenint en compte que l'Iraq s'ha quedat amb 10 i sabent que amb un parell de gols més es posava bé, en taules, ara està en positiu i pràcticament s'assegura passar a la següent ronda. I després de l'altre partit, suposo que ja parlarem després de la gran actuació de Dembélé, bé, a mi m'ha sobtat quan he sabut l'alineació de Noruega, però després he entès que, tenint en compte que més o menys a Noruega li dona igual pel rival, cada primera que segona, ho he entès com un premi del seleccionador a tots els jugadors a anar al Mundial i que puguin gaudir de la festa després que Noruega porti un munt d'any sense anar al Mundial.
1: És una lectura, sí. Bojan, tot i que, clar, en aquest cas tens la sort que arribes a l'última jornada classificada, perquè si t'arriben a posar, si a Noruega li arriba a tocar a França el primer partit, evidentment ha de sortir amb tot. No, imagina't que no guanya, clar, els altres dos partits no et permeten fer això.
8: Evidentment, el que passa, Oriol, estem en mes de quasi juliol, l'any és molt carregat i...
1: Aquest és l'altre argument, el descans.
8: Claro, i l'entrenador Noruega per mi ha fet bé. Són pocs entrenadors que faran això, inclús tu, fixa't, el França canvia poca cosa i ja està clara la seva classificació, per tant... a part del que diu Ferran, que estic d'acord de donar minuts a altres jugadors en aquestes altures, és per següent partit o següent classificatori important tenir jugadors frescos.
3: Continua França 3, Noruega 1, el Senegal 4, Iraq 0. Una mica de màgia, no? Panini, la col·lecció oficial de cromos, com us agrada, eh? Sí. La col·lecció de més de 900 cromos amb els jugadors de les 48 seleccions participants, tots els cracs de futbol mundial, Cristiano, Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Kane, Haaland, Vinícius, encara que no jugui el cromo, igual, eh? Sí. Jo ja he començat la col·lecció, vaja, de fet, ja la porto bastant avançada, eh? Aneu al quiosc, compreu el lot de llançament, ja aneu una mica tard, però bé, encara sou a temps, eh? Busca i comença la col·lecció per la porta gran. La col·lecció de Panini, a veure, què tenim per aquí? Mira, Iraq, jugador de l'Iraq, Akam Hashem, de Turquia, Zeki Celic. També tenim Valeri de Tunísia.
2: Déu-n'hi-do les seleccions de...
1: Sí. Molt carisma en aquest sobre.
3: Però compte, que tots són necessaris, mai ho oblideu, i compte que m'ha sortit, compte que és brillant, la Trionda, la pilota!
1: Oh!
3: El cromo de la pilota del Mundial. A mi era un cromo que personalment em feia gràcia.
2: I tant.
3: Johan Mojica,
1: l'amic de l'Agut.
3: El colombià, aquest per l'Agut li guardo, sí. Franco Mastantuono, l'argentí. I per part de Nova Zelanda, Max Crocomba. Aquest és un dels amics amb qui et trobaràs aquesta matinada, sí, Albert Fernández.
2: Sí, sí, sí, sí. Porter, sí, sí.
3: Sí, sí, té partit a les 5 de la matinada de son, l'Albert.
2: Bona hora.
1: Gran grup, també, aquest.
3: Sí. Bé, està obert.
2: Està divertit, sí, sí.
3: Sí, sí, Egipte, Bèlgica, Iran i Nova Zelanda, aquest grup. I, vaja, està tot, pel que fa a nivell classificatori, bastant vist per sentència, eh? El que està maco, abans ho apuntava de passada en Ferran pel que fa a l'actuació de Dembélé, és el Pichichi, Messi 5, però, clar, tenim ja en el club dels 4 gols Vinícius, Haaland, Mbappé i Dembélé, amb el hat-trick d'avui.
1: Sí, aquí Dembélé avui s'hi ha posat, eh? Potser era una de les, no?, de les grans estrelles d'aquest Mundial,
4: la que faltava una mica per veure, i l'actual pilota d'or, i ostres, doncs ha aterrat amb força en aquest tercer partit, amb aquest hat-trick superràpid, a més a més.
3: Sí, el segon més ràpid, han dit, de la història dels Mundials, no?
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
7: Perquè Messi,
3: sí,
7: el veieu jugant sí o sí el tercer partit amb Argentina ja classificada com a primera de grup?
3: Jo és que em pensava que Haaland també jugaria avui, no sé. Jo, si he de dir alguna cosa, diria que sí. No sé com ho veieu, Javi.
10: Jo crec que sí, perquè, a més a més, Messi camina.
7: Sí, i el rival és molt poc exigent, sí, sí, també.
3: No? Clar, Jordània.
10: Messi camina, o sigui, corre quan ha de córrer. Quan l'altre dia, per exemple, a la jugada de l'últim gol, dona la pilota a Julián, que després li atura el porter, però fa un sprint doble, primer un sprint i després un altre, per marcar el gol, però si no, va descansant sobre el camp.
4: Tampoc és un partit molt exigent, no?, el que té a priori contra Jordània.
7: Sí, sempre pot haver-hi algun penal, no?, faltes de la frontal.
2: Clar, ell està lluitant contra la història, no?, al final, i cada partit compta.
6: Javi, també és veritat que sempre que jugues un partit t'exposes a una lesió desafortunada, és a dir, per molt que tu et dosifiquis a un cop, a un esquins, a una cosa així, però és veritat que jo penso que tenim tan a prop els rècords que té, sent la seva última Copa del Món, veient que Argentina ja està classificada i que no necessitarà esforços de més, i veient el rival, que no crec tampoc que sigui un rival que al no jugar-se res vagi a rascar, crec que Messi pot jugar sabent-se dosificar, i si li cau en un parell i fa un gol o torna a fer una actuació individual d'aquestes inoblidables com les que ha deixat fins ara, doncs això que s'emporta, i si veu que el partit no se li acaba de donar, pot demanar el canvi i ja està més fresc per la següent ronda.
3: Però us imagineu que demà torna a marcar tots els gols d'Argentina? Això no haurà passat mai, no? Que un jugador marqui tots els gols d'una selecció a la fase... Bé, clar, d'una selecció que hagi fet un número...
4: considerable de gols.
3: Mínim, sí, de gols, clar. Sí, sí, home, sí, va, clar, si hem fet un gol, doncs, clar, però vull dir... No, a partir de 4 o 5, difícilment hi haurà hagut un jugador que hagi marcat tots els gols d'una selecció en una fase de grups d'un Mundial.
4: Sí, sí, la dependència d'Argentina en aquesta fase de grups, com a mínim golejadora de Messi, està sent evident. Sí, sí.
3: Ha fet doble canvi Noruega i ha entrat un dels jugadors d'aquells que van sonant, Albert.
7: Sí, Nusa, amb el dorsal 20, substituint a Schelderup. També ha entrat Hoge, també, vaja, dels també d'habilitats, no?, del Bodø Glimt, que tindrà aquests últims 6 minuts al lloc d'Òscar Bob, és a dir, ha canviat les dues bandes per afrontar aquests últims 6 minuts amb Noruega amb poques opcions de guanyar o almenys de puntuar. És cert que fa 10 minutets ha tingut una bona oportunitat Òscar Bob, que ha salvat Mañán, s'ha llançat molt bé a la seva dreta i ha evitat el 2-3 que ens hagués donat emoció als últims minuts, però ara la situació està molt controlada per França. També Noruega, jo crec que ja no es creu que com a mínim pot empatar, i de fet l'empat tampoc li serveix, és a dir, Noruega ha de marcar 3 gols per aspirar a la primera posició.
3: Sí, sí, o sigui que ara mateix tot bastant decidit en aquest grup I. De fet, allò, grups que hagin arribat als últims minuts amb la situació més o menys igualada, el gol d'ahir de l'Equador va ser un quart d'hora pel final, sí, potser és el més semblant, no?
6: Sí.
3: Sí, sí.
4: Sí, sí, perquè ara estava pensant en el grup de Suïssa-Canadà per la primera posició, però no.
6: Sí, però va guanyar l'últim partit, el va guanyar Suïssa 2-1, sí, i ja estaven els dos classificats.
3: Va, és una altra cosa que treu el tema de les...
6: També el va guanyar relativa comoditat.
3: Sí. Jo crec que és una altra cosa que treu això de les millors terceres. Treu, jo crec, molta xitxa a les últimes jornades unificades.
2: Sí, d'aquí al final, una de les qüestions més, no?, que poden ser més importants de veure és si Uruguai i Bèlgica queden eliminades. Que són, Bèlgica realment entenc que guanyarà, però Uruguai sí que té realment una oportunitat, o la resta, no?, de les seleccions tenen l'oportunitat de veure com cau. No tenen una de les favorites, ni molt menys, però sí una selecció important d'aquesta Copa del Món. És que tot el que no sigui la victòria contra Espanya la posa en molts problemes.
3: Clar, Bèlgica juga contra
2: Nova Zelanda. Si no guanya...
3: Si no guanya es mereixerà no haver jugat a la setze de final. Sí, sí, clar. Ens hem perdut alguna cosa del Senegal 4 Iraq 0 els últims minuts, Quim?
5: Sí, Sadio Mané està a punt de fer un autèntic golàs, ha entrat a l'àrea i en poc espai ha intentat definir de vaselina i la pilota ha anat al pal. Realment una jugada maca i fixa't, ara ve el cinquè!
3: Ui!
5: Golàs de...
2: Ndiaye!
5: Canonada des de la frontal, no hi ha pietat pel porter suplent d'Iraq, Hassan, que ha entrat al descans, i noi, ja n'hi han caigut 4. Senegal 5, Iraq 0. I ara sí que Senegal... Ah, perdó, Iraq ja queda com a pitjor selecció.
3: Ja està.
5: Del Mundial, ara els iraquians hauran d'anar amb el Congo perquè golegi Uzbekistan.
3: Exacte.
5: I evitar aquest deshonor. I d'altra banda, evidentment, amb el 5-0 ja Senegal, jo crec que gairebé es garanteix passar com una de les millors terceres als setzens de final.
1: M'encanta aquesta dada de la pitjor selecció. Sí, sí, és una dada molt Quim Salvador.
5: Sí, sí, sí. Són aquelles coses que em motiven.
3: Saps què estic pensant, Oriol? Que jo crec que en Quim està fent oposicions per demà fer a RAC+1 l'última jornada del grup d'Uzbekistan.
1: Oh.
3: Perquè no serà el grup de Portugal i Colòmbia, no?
5: A quina hora és el partit?
1: Serà... 2:45.
5: Vinc a fer les motos abans, eh?
3: No va bé, no? No va bé. Un altre bon gol de Senegal, Javi.
6: I a qui li va molt malament, per lligar-ho al que estàvem parlant abans, aquesta golejada de Senegal, és a Uruguai. Això és terrible per Uruguai, perquè ara Senegal té -2 amb 3 punts. Clar, si l'Uruguai aconsegueix avui ni que sigui un empat, seran 3 punts, però amb un 0 de diferència de gols. Per tant, Senegal, que l'ha aconseguit passar.
1: És veritat, eh?
10: No, és que tot això fa que Uruguai hagi de guanyar.
1: Hagi de guanyar,
6: sí,
1: correcte.
6: Sí, se li han donat tots els resultats que no se li havien de donar ahir amb Ecuador, avui amb Senegal.
3: Sí, sí. I què passa mentre estan a Boston, a 3-90?
1: Doncs que ja podem dir que Kylian Mbappé avui no marcarà, substituït, entra al seu lloc Mateta, també substituït Koundé, que, vaja, que avui ha fet un partit, ha tingut un partit molt plàcid, poc exigit al darrere i no s'ha incorporat en atac, per tant, Koundé, que marxa cap a la banqueta, el seu lloc l'ocupa Malo Gusto. Mbappé, que jo no ho havia vist gaire vegades, o ara no ho recordo, però que li ha donat el braçal de capità a l'àrbitre, no a un company, sinó a l'àrbitre, perquè li entregués a un company.
3: A qui l'àrbitre cregui més oportú, no?
1: Entenc que l'àrbitre li ha dit, marxa, no cal que perdem temps anant a l'altra punta, perquè crec que se l'ha posat Tchouaméni, i hi havia molta distància entre Mbappé i Tchouaméni, que l'àrbitre es deu haver apropat a Mbappé, li ha dit, passa-me'l a mi i ja li donaré jo, i fes el canvi.
3: Clar, perquè són 10 segons igualment.
1: Clar, però el tema del braçal, no sé si...
3: És un atenuant, no?
1: Clar, d'alguna manera. Clar, si tu has de passar el braçal de capità, potser en 10 segons no tens temps, és a dir, hi ha d'haver una mà esquerra de l'àrbitre, en fi, que li ha agafat a Mbappé i ha fet el canvi, ha marxat cap a la banqueta, i per tant avui Mbappé no marcarà i no igualarà a Messi.
3: Que de cert, Mbappé, 90 minuts contra Senegal, 89 contra Iraq i 88 avui contra Noruega. Si parlem que Noruega justament ha dosificat Haaland avui, França amb Mbappé no ho ha fet tant.
1: No.
3: Clar, aquí abans estàvem comentant just quan, en el moment que veníeu des del Tu Diràs a 10:15, que això tampoc sabem si és allò el sentit col·lectiu de Haaland o si és només cosa del seleccionador, perquè és evident que no el traurà ni un minut. Clar, aquí no sabem la gestió interna, no?, d'aquesta suplència de Haaland. Quin ha estat... En fi, si voleu fer-se l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions enganxa amb Volvo EX30 des de 35.800 euros. Consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. A mi, personalment, em costa pensar que Haaland ha dit al seleccionador, escolta'm, si ja em sembla bé que em deixis a la banqueta. Sí, jo ho veig més de seleccionador, això, no?
1: Sí, no, Bojan... Això és més el seleccionador, no?, de fer la gestió, de dir, mira, vull fer-me això, tot i que entenc que Haaland li devia fer certa gràcia, potser jugar contra la França de Mbappé, però pensant en el que ve, no?
8: A part, se juga el pitxitxi de Mundial.
3: Sí, per això.
8: També aquí juga l'ambició del mateix jugador, però, clar, el pensament i la cultura de països nòrdics és diferent que la nostra.
3: Ja.
1: Sí, eh?
6: Jo crec que és intel·ligent per part de Haaland, no només pel que parlàvem abans del sentit col·lectiu de deixar que tinguin l'oportunitat jugadors que si no la tindrien, sinó perquè s'estalvia 90 minuts de futbol en un partit que al final no intrascendent, però que ja el juga amb el bitllet a 700 de final a la butxaca i estarà més fresc que tota la resta per la següent ronda, i em sembla una decisió prou intel·ligent que d'alguna manera deixa una mica de banda l'ego individual i la qüestió dels números individuals per posar-ho al servei de l'equip, no només des de la empatia amb el company, sinó amb tu està millor pel pròxim partit per poder fer una actuació individual encara millor.
2: Sí, sobretot perquè jo crec que ell és conscient, torno a repetir, que ell és el millor davanter del món, possiblement, però està en una selecció que no té la capacitat d'altres, no? On hi ha futbolistes com Messi o Mbappé. Sap que Noruega ha jugat pocs mundials, des del 98 no ho feia, i vol que la resta de companys estiguin també contents, estiguin feliços, i ell estarà feliç, sigui el que sigui, mentre s'ho passi bé i pugui participar d'aquesta Copa del Món, i crec que no té cap problema en cedir un últim partit de la tercera jornada pel bé comú.
4: Clar, no sé quin és el...
7: Costa d'Ivori serà un rival molt exigent físicament, per Noruega, i per tant, vaja, avui s'ha estalviat uns bons minuts, que segurament és tan molt difícil que Noruega hagués guanyat a França, i avui no ha jugat, pot descansar, i contra Costa d'Ivori serà un dels setzents de final
2: macos.
3: És veritat que ara setzents és Costa d'Ivori, el rival de Noruega sent segona. Si hagués estat primera,
4: era Suècia, no?
3: Ara seria Suècia, però clar, tampoc és definitiu que sigui que sigui Suècia, per tant
4: la tercera, clar, no és, clar, clar. Depèn de la combinació,
3: de terceres que acabin passant, per tant, i al final si mires la projecció de vuitens és sent primera Alemanya, si es compleixen els pronòstics, que Alemanya juga contra una tercera, que ara seria Paraguai, però tampoc és segur que sigui Paraguai, i en el cas del Costa d'Ivori-Noruega, que serà el partit que tindrem, el seu rival sortirà del Brasil-Japó.
10: Jo amb això, a banda del que ja heu parlat del fet que hi hagi tercers amb o sigui, seleccions amb més avantatge que altres per poder saber els gols que han de fer, etc, que hi hagin partits com el d'ahir de Paraguai, que es veu molt que es pacta un empat perquè, mira, ja ens va bé els dos. A banda d'això, el que no acabo d'entendre és, per exemple, Alemanya juga dilluns.
3: Clar, clar, 2:15.
10: I no sap el seu rival fins diumenge.
6: Sí, sí.
7: És terrible. Però com a mínim Alemanya sap on jugarà. I el rival no sap on jugarà.
3: Clar, no sap ni on jugarà. Clar. O sigui, s'està entrenant. El rival d'Alemanya ara mateix s'està entrenant sense saber on jugarà ni que jugarà contra Alemanya.
2: I els aficionats.
3: I els aficionats.
2: I Estats Units és molt gran. Oh, atenció.
3: Compte.
4: Gol! De França, que fa el quart, marca Doué, ja no hi era Mbappé, i marca Doué, que ho celebra perquè marca en un Mundial, fa el quart França, ho celebren els seguidors, ja l'ha afegit, som al 93, anirem al 95, Doué fa el quart, golejada de França, Noruega 1, França 4.
3: La capacitat golejadora de França, 10 gols en 3 partits en aquesta fase de grups, i Doué, que a vegades tens la sensació que potser sortint des de la banqueta, a vegades és allò més té més incidència en un partit que a vegades des de l'11 titular, Albert.
2: Sí, a veure, el que passa amb Doué, sobretot al Paris Saint-Germain li passa una mica, però a França encara és més descarat, sent un grandíssim futbolista, d'alguna forma està eclipsat, perquè clar, el que té per davant són tres, que són quasi els tres millors, o tres dels cinc millors davanters del món, no? Però quan té l'oportunitat i quan ell ha de liderar, crec que no és un jugador que s'arronsi i que pot ser importantíssim tant per Paris Saint-Germain com ara per França quan se'l necessiti, però ell no deixa de ser la quarta opció, no? En quant als davanters, en quant a importància, en quant a capacitat per arrossegar l'equip.
3: Sí, sí. És a punt d'acabar-se ja l'afegit d'aquest França 4 Noruega 1. Tenim ja l'afegit a Toronto, Quim.
5: Doncs sí, seran 6 minuts, serà jugat mig, continua, per tant, aquest Senegal 5, Irak 0.
3: I encara, tornant al que comentàvem ara amb en Ferran, una altra cosa que escoltava les últimes hores de ràdios estatals que tenen els drets i que paguen un tant per cada partit al qual són presents, la FIFA pretenia que ahir les ràdios de tot el món diessin si compraven el partit de dilluns a 11:15 d'Alemanya. Dic, però com vols que comprem un partit si no sabem el rival i no sabem on es jugarà? Bé, sí, clar, Alemanya sí que sap on jugarà. Sí,
4: però tornem amb la rival.
3: Clar, rival no. Clar, però per exemple, si és Paraguai, les ràdios de Paraguai què fan? Compren el partit o no? I al final el que va fer la FIFA és ajornar-ho perquè els deia, no, ens heu de dir ja, ahir ja els obligaven a dir si compraven o no aquest partit, i finalment han hagut d'ajornar ells mateixos la seva decisió i hauran d'esperar que se sàpiga el partit.
1: Això em sembla una cosa com
3: no
1: molt fàcil de preveure, que tindràs aquest, aquest desgavell. Va, no, vull dir.
11: Això acaba com has dit abans.
1: 64 seleccions. 64 seleccions, ja va dir, que no estigui fet expressament per trobar un argument
11: 64 seleccions
1: per ficar les 64 seleccions.
11: Que els jugadors no juguen més partits,
3: perquè
11: simplement es classificaran, hi hauran més grups i els dos primers de cada grup
3: i ja està. 16 grups de 4 equips i el que diuen Ferran. Dos passen i dos eliminats.
1: Clar, clar, i va directament a 700. Sí, sí.
3: No sé si a 64...
8: Cada partit és un 3 de televisió, cada partit tot això juga. Si la FIFA li importa molt, això.
3: S'acaba el partit a Boston, Albert?
4: S'ha acabat amb la victòria de França. Noruega 1, França 4. Hat-trick de Dembélé i un de Doué pels noruecs. Ha marcat Asgard. França primera de grup. Vaja, molt superior a la resta de rivals i... Estic d'acord amb l'Albert, que és per mi la gran candidata, el principal favorit per aixecar el títol al final d'aquest Mundial.
3: Sí, sí. Partit que passa i partit que ho va confirmant. Javi.
6: Sí, jo crec que avui és un partit que defineix a la perfecció a França. No ha necessitat brillar col·lectivament, no és un partit que diguis es posarà a les escoles de futbol per veure com juga un equip, com és la coralitat del joc de França, però que té unes estrelles, avui és el cas de Dembélé, que brillen, no ha necessitat ni d'Mbappé ni d'Olise, que fins ara havien estat els seus millors jugadors, ha tret a Mbappé amb un hat-trick amb res, quan l'ha fet en 25 minuts, i després, a més, ha tingut el gol de Doué, que segurament, com deia Albert, dels quatre de dalt el que està una mica més qüestionat, o el que està tenint un rendiment més fluix, i per tant també li dona una millora en la moral al quart atacant d'aquests quatre fantàstics que té França, que no necessita brillar de forma col·lectiva per golejar una Noruega, que és cert que era una Noruega bé, però que continua sent un equip competitiu, i per mi França també vull veure, és veritat que vull veure aquesta proposta tan desconnectada del joc i tan basada en el talent de de dalt, la vull veure contra un equip o contra un rival de nivell, però del vist fins ara, sobretot pel que té a dalt, és l'equip que més pofa.
3: Sí. I de la projecció de Noruega, Albert, què en dius? Topall vuitens o...
2: A veure, crec que té la capacitat per guanyar Costa de Marfil, i si parlem de Brasil-Japó, amb tots els titulars, no dic que pugui passar, però competir pot competir. Estem parlant d'una selecció que de la fase de classificació va fotre dos països, sé que no és la millor Itàlia, però són dos països a Itàlia, també a Milà. Ja. I estem parlant d'un equip que té cracs mundials, com Odegaard, com Haaland, com Nusa, que quan està encès és un gran jugador, és a dir, té futbolistes per competir. Per tant, posem que jo crec que a quarts... té capacitat per arribar-hi. No sé si arribarà, però té capacitat per arribar-hi.
1: Allà tindria una Anglaterra, no?, potencialment,
3: sí,
1: a quarts,
3: sí,
1: que aquí ja...
2: Costa més, però...
1: Costa més veure-la més enllà, a Noruega.
3: Sí, sí. Bé, i jo, el tema de Brasil... Si és que és Brasil, aquí acaba eliminant el Japó, perquè els equips d'Ancelotti ja saben com les gasta. No saps ben bé com, ja sabeu com ha dit a la Champions, i ja són... Ja són allò les últimes rondes. Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou a moda, nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia d'última generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe, i ara, atenció, el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M, Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona. Últims segons del partit a Toronto, Quim.
5: En queden 20 per arribar al 96, que és el que ha decretat l'àrbitre Anthony Taylor. Amb el 6 d'afegit continua guanyant el Senegal per un contundent 5-0 a una selecció iraquiana que al minut 4 ha encaixat el primer gol, i al minut 13 s'ha quedat amb 10 jugadors per expulsió del central Solaka. Aquests minuts ja són una mica de deixar-ho córrer. És veritat que acaba de tenir una bona oportunitat al Senegal amb xut de Jackson i bona intervenció del porter suplent d'Iraq, Hassan, però bàsicament la gent estava esperant el que passa ara mateix. Xiula el senyor Anthony Taylor, guanya el Senegal 5-0, Diarra, Sar, dos de Pape Gay i un d'Ndiaye. El Senegal, que queda classificat pels setzens de final del Mundial, l'Iraq, que queda ara mateix com a la pitjor selecció del Mundial. Guanya el Senegal, visca el París Dakar, 5-0.
3: França primera, 9 punts, Noruega segona, 6, Senegal tercera amb 3 i un diferencial de més 2 que les li assegura, ho dic ja, sí, mira, sí, me la jugo, els setzens de final, Iraq 0 punts, eliminada. I ara mateix, el més important de la nit, la pitjor selecció del Mundial, Quim, que, sí, quedi, sí, que quedi clar. Ara mateix tindríem un França-Suècia. Això no està confirmat, falta saber que Suècia serà el tercer rival, el tercer classificat que s'enfronti en França, i el que sí sabem segur és un altre partit de setzens, Costa d'Ivori, Noruega, i que qui guanyi aquest partit jugarà a vuitens contra Brasil, Japó. Tancat el grup I, Oriol.
1: Doncs molt bé, us deixem tancar vosaltres la retransmissió.
3: Perfecte.
1: I nosaltres anirem cap a Guadalajara, que ja començarem a escalfar motors per la resolució del grup H a partir de les dues, també en directe aquí a RAC1 amb l'Espanya-Uruguai i l'Aràbia Saudita-Cap Verd. Fins ara, companys.
3: Fins ara, Oriol.
1: 11:05, una pausa i ens hi posem de ple aquí a la tertúlia amb el Tu Diràs, que s'hi ha afegit també l'Àngel Pérez. Hola, Àngel.
12: Bona nit.
1: De seguida, aquí a RAC1.
13: Tu diràs, amb Oriol Jové.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La vida de la sorpresa, sorpresa.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: Ja Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Romautonissan.com. Ja ho saps, Romauto. To, molt important. Romauto.
7: Romauto.
6: Àngel, que no t'hem pogut sentir amb aquesta resolució del grup I, amb aquest Noruega 1, França 4, que ha deixat França com a primera de grup, Noruega com a segona, i aquest paral·lel a Senegal 5, Iraq 0, que vaja, a expenses d'una catàstrofe, classificaria Senegal com una de les millors terceres d'aquest Mundial.
7: No, jo, d'aquests dos partits, ho comentava ara a la pausa, que quan ha marcat el tercer gol Dembélé pensava que aniria pel rècord de Salenko, que va marcar 5 gols en un partit del Mundial de 94, però fora d'aquesta anècdota crec que hem vist una França molt, molt, molt potent. I crec que l'Arsen se'n recordarà molt d'un dia com el d'avui, perquè tenint en compte que estàs en una selecció amb Haaland i Sorloth, veure't en un context on poder marcar un gol que et posa 3-2 en pràcticament, no sé què quedava, però quedava bastant partit, poder marcar un gol molt important pel teu país i no haver estat a l'alçada en aquest moment quan menys s'ho podia imaginar, jo crec que és una cosa que deu marcar, perquè un escenari com aquest, això et deixa empremta.
6: També et dic que col·lectivament, com a mínim, Noruega ja assignava el no guanyar avui.
7: Sí.
6: Des del moment en què ha fet el plantejament que ha fet, jo crec que acceptava que avui...
7: Sí, però en l'individual, tot futbolista que juga un Mundial busca el seu moment de glòria, busca el seu moment d'allò que li explicaràs als fills. No, vaig marcar aquell gol en aquell partit contra França, i bueno, és una història més de tantes milers d'històries maques o tristes dels Mundials.
6: Tindrà els 700 com a mínim contra Costa d'Ivori,
7: però ja no jugarà més.
6: Bé, mai se sap, aquestes coses mai se sap. És un dels emparellaments ja definits, ho repassava el Molló així per sobre. Tancats a una banda del quadre hi ha el Sud-Àfrica-Canadà, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Sí, perquè el de França no està tancat, i a l'altre costat del quadre hi ha el Brasil-Japó, el Costa d'Ivori-Noruega, que a més s'enfrontarien entre ells, el guanyador del Brasil-Japó i el guanyador del Costa d'Ivori-Noruega, i tancats, ja està, amb aquest costat del quadre, ja està. Avui tancarem aquesta propera matinada el grup H, que és el grup de la selecció espanyola. El segon va amb Argentina. El segon va amb Argentina. Ara mateix és Uruguai, però... Déu-n'hi-do com s'ha enverinat aquest últim partit del grup H, aquest Espanya-Uruguai, que teòricament havia de decidir la primera posició del grup, no?, quan feien pronòstics al començar el Mundial, i que ara per Uruguai és absolutament decisiva, perquè com a l'altre partit se'ls hi ha... Vaja, si no hi ha un empat... té un problema a Uruguai amb aquesta última jornada.
8: S'ha enverinat per Uruguai, però s'ha enverinat per Espanya també.
6: De retruc també, clar, perquè Uruguai a Uruguai anar per la victòria.
8: Està obligadíssim a guanyar, clar. I és Uruguai, ja sé que és una selecció que no és l'Uruguai d'altres mundials, però el caràcter competitiu dels uruguaians, i també sé que no arriben en un bon moment, amb una mena de motín dins de la selecció, amb Fede Valverde fent de les seves. Però clar, Uruguai és una selecció històrica i està obligadíssima a guanyar, i això de retruc fa...

0: que si guanya Uruguai, Espanya podria quedar fins i tot tercera.
1: Però Espanya és molt superior, Ferran, a Uruguai. Sí. I Uruguai sí que tens tota la raó del món, tots els equips sud-americans són competitius, hem vist l'altre dia el cas d'Equador. Però tots tenen bons jugadors. El que passa és que Uruguai, l'equip on està més feble és a davant. El mig camp és extraordinari, el Fede Betancourt i el Ugarte és un trió potent,
0: falta gol.
1: Té futbol, però a dalt el davanter central d'Oviedo, el Darwin Núñez no està bé, l'Araujo per l'esquerra desborda, és a dir, no tenen pegada, no arriben a dalt, i han demostrat en aquests partits. Les faltarà Araujo darrere també, perquè és un jugador molt important, i com a capità jo penso que Espanya fàcil guanyarà aquest partit. Evidentment estem en el Mundial, que efectivitat és molt important, que la posició de pilota ja és història passada, que l'equip tàcticament ja ha millorat molt, que les transicions són més importants ara en futbol que abans, però Uruguai no té de res d'això.
0: Sí, no, Uruguai el que li falta és gol, és el que deies.
1: I la unitat, que dius.
0: Fede Viñas és el seu davanter centre, que ha fet una molt bona temporada a l'Oviedo, sí. Però...
2: I Darwin Núñez és l'alternativa. Sí. Darwin Núñez està retirat a Aràbia.
1: Sí, Darwin Núñez...
3: Sí, és una de les decepcions per vosaltres d'aquesta fase de grups, perquè és veritat, tots aquests condicionants que poseu damunt la taula, però és que no ha guanyat ni a Cap Verd ni a Aràbia Saudita.
0: Però això ve... S'ha sabut a les últimes hores aquest mena de motín, sí. No? Que diuen que els jugadors d'Uruguai li demanen a Bielsa que no jugui com ell sempre juga amb aquests marcatges individuals, però suposo que això no ve d'aquests partits, sinó que aquesta mala maró ve de
3: sí,
0: tota la concentració
3: de fet,
0: va passar
3: sí.
0: Tot el tema Araujo que diuen que havia el salva forçar, que ve cap aquí en un viatge que no s'acaba d'entendre gaire, però que ve unes hores i torna cap allà, coses molt estranyes estan passant.
2: En aquests grans tornejos jo crec que és molt més important, òbviament la qualitat individual marca diferències en partits, per exemple Espanya avui amb un Lamine Yamal et pot ser determinant, però crec que és molt més important la unió de vestidor,
3: la família, diu, de la Fuente.
2: Sí, bueno, lo que Espanya...
3: Ens en riem molt, però...
2: Ens en riem molt, però és així, perquè al final passen molt de temps, molts dies lluny de casa, moltes hores junts, i l'has de veure cada dia al company, i a l'altre company, i a l'entrenador, i al de l'estaf, i aquest, i el trobes esmorzant, i ostres, conviure cada dia amb un ambient de crispació o de mala maror, és impossible que no es traslladi al terreny de joc. I et dono la volta. Quan l'ambient és molt bo, i quan hi ha molta sintonia, i quan hi ha molt bon ambient, potser sobre el terreny de joc arribes a punts on la qualitat individual no pot arribar. Jo crec que aquí és el gran defecte, tot i que estic d'acord amb tot el que dèieu d'Uruguai.
1: Sí, el que passa, els jugadors són capaços de transformar-se, és a dir, i desplegar un bon futbol, especialment en aquests tornejos d'aquesta envergadura. Però a mi aquest Mundial m'ha demostrat, a part que tots els equips, si te fixes, Cap Verd, Haití, tots aquests equips tenen jugadors a la Premier, a l'MLS, en bons equips europeus, i te dones compte de que aquests jugadors ja no tenen tant respecte com en mundials d'abans, que jugaves al teu país en Haití o en Cap Verd, i quan venies a un mundial t'enfrontaves a Argentina o Brasil o Espanya, doncs tenies molt respecte, inclús al por. Ara ja no, ara tots aquests juguen en grans escenaris. El Cap Verd no és casualitat. Jo les he vist contra Sèrbia a un partit amistós abans de Mundial i han guanyat 3-0 en Lisboa, a partit amistós. Potència, velocitat, intensitat, futbol, tenen Cabral de Villarreal, tenen de Sunderland jugador, tenen jugadors que són capaços de desplegar futbol. Entrenadors i han treballat molt tàcticament en transicions. És a dir, inclús França no vol pilota. França vol que tu l'ataques, que tu la domines, i llavors ella te surt amb Dembélé, amb Mbappé, amb Olise, i te fa mal. Perquè ells, per crear amb Tchouaméni, amb Koné, en mig camp, ja hem vist avui que no és un... Ja coneixem Tchouaméni, no és un... mig de camp creatiu, inclús a Noruega té Berg, té Ostergaard, té Odegaard, té jugadors que són més creatius, però a canvi el mig camp, però en canvi a dalt és on marca la diferència a tots els clubs.
3: Sí, sí.
1: Totes les seleccions.
3: Aquest Espanya-Uruguai, que arrencarà a les 2 de la matinada i que es podrà seguir en directe aquí a RAC1, es juga a Guadalajara, on nosaltres hi tenim ja el Damià López. Hola, Dami, què tal des de Mèxic? Bona nit.
4: Hola, Oriol, què tal? Molt bona nit, molt bona tarda aquí a Guadalajara.
3: Sento que cau aigua.
4: De moment encara no, de moment encara no, encara no cau aigua.
0: No se suspendrà, això.
4: Bueno, aviam.
3: Digues, digues.
4: Des d'ahir havia previsió de... Sí, no, des d'ahir hi havia previsió de pluja, que s'ha anat incrementant les últimes hores, i avui ens hem llevat ja amb avisos de tempestes fortes per l'hora del partit, que estan previstes per entre les 4 i les 10 de la nit. Aquí són les 3 i 18 minuts, les 11 i 18 a Catalunya, i bé, doncs estem pendents. Ara mateix sí que és cert que el cel està gris, està cobert, amb certa amenaça de pluja, però bé, tampoc és indicatiu com estigui o no estigui el cel, perquè en qualsevol moment pot sorprendre, sí que estem avisats, i això no és com als Estats Units, que diguem que la FIFA ha hagut de sotmetre el protocol, diguem que el protocol dels Estats Units mana sobre el que pugui dir la FIFA, i per tant aquí anirà més la cosa sobre la marxa. No és que si hi ha un llamp, doncs s'hagi de posar el cronòmetre 30 minuts, etcètera, etcètera, sinó que aquí, doncs, si cau una pluja, doncs, que faci impossible disputar el partit, doncs s'aturarà, però sí que sembla que en algun moment, en algun punt, doncs pot caure un xàfec important. A més, per exemple, els partits que jo he vist en directe, bé, els dos d'Atlanta i el de Dallas, han estat camps amb sostre, camps amb aire condicionat, etcètera. Aquest estadi, que per cert és fantàstic, a nivell d'estructures meravellós, doncs és descobert, i si plou, doncs sí que afectaria directament a la disputa, però de moment, insisteixo, no plou, però sí que la previsió indica que plourà, i de valent aquí a Guadalajara, Jalisco.
3: Mm-hmm. T'ho deia perquè, clar, havia mirat ara l'app del mòbil i sortia que ja plovia, però mira, celebrem que encara no t'estiguis mullant, i que en tot cas quan vingui la pluja que puguis aixoplugar. Clar, si el partit es disputa als Estats Units estaríem patint segurament, perquè a la mínima, doncs, els partits s'han d'aturar. En aquest cas, Mèxic suposo que és com aquí, no? Que s'imposa sobretot el sentit comú, que si veus que està caient la Mundial, evidentment atures el partit, però si hi ha un llamp a no sé quanta distància de l'estadi, doncs vaja, en principi es continua jugant. Quina és l'última hora? Perquè d'aquí una estona, no massa, ja començarem a saber els 11, no? Bé, falten 2 hores i mitja pel partit, però vull dir que ja hi som a sobre.
4: Sí, bé, vosaltres ho comentàveu, és un partit increïble, tal com es presenta aquest Espanya-Uruguai, que des del moment que va sortir el sorteig al desembre, la projecció era que Espanya-Uruguai jugarien aquest partit amb 6 punts, després d'haver guanyat els dos enfrontaments contra Cap Verd i Aràbia Fàcil, i doncs s'ha demostrat que gairebé 45 o 46 equips dels 48 han estat plenament competitius. Cap Verd i Aràbia ho han demostrat. Fins i tot Cap Verd arriba amb opcions de ser primera de grup, no?
3: Sí, sí.
4: I això t'ho demostra tot. I bé, doncs, fins i tot és graciós perquè en alguns cercles no oficials, però sí de xarxes i d'aficions, però s'ha arribat a parlar del famós pacte de Guadalajara, no? Que doncs significaria un empat, una miqueta com que tampoc és que hagi passat realment, però una miqueta el que hem vist ahir en el Paraguai-Austràlia, que realment els australians volien guanyar al final, no és que hi hagi hagut un pacte, però si avui empaten Espanya i Uruguai, el partit passarà a dir-se el pacte de Guadalajara, tot i que Espanya i Uruguai vulguin guanyar el partit. Però bé, tampoc és que a Uruguai li hagi de servir l'empat necessàriament. Avui segurament respiraran una miqueta, però quedaran pendents del que passi en els pròxims partits. Uruguai ha d'anar a guanyar, Espanya també, perquè vol evitar Argentina, vol millors horaris, vol evitar-se un disgust en forma d'un gol d'Uruguai que el pugui enviar a Mèxic a jugar a l'Azteca. Així que bé, els dos aniran a guanyar el partit. Un 11 que no hi ha d'haver massa variants, perquè igual que De La Fuente no es casa amb ningú i fa canvis quan no li agrada alguna cosa, doncs el partit contra Aràbia, especialment a la primera part, sí que li va agradar. Per tant, el pla de Lamine Yamal és que vagi jugant cada vegada una miqueta més. Va jugar 25 minuts el primer dia, 45 al segon, avui jugarà 45 i una miqueta més, tot i que Uruguai anirà a marcar terreny des del principi, o sigui que està preparat Lamine per aquesta circumstància. Dani Olmo, Cubarsí, Pedri han de repetir també, amb aquest morbo de veure Valverde amb Baena. Un Araujo que està trencat, i que no participarà en aquest Mundial. Jo crec que encara que Uruguai arribés a la final, molt difícil. Per tant, aquesta és l'última hora a l'espera, Oriol, que surtin els 11 de la Fuente i Bielsa, que per cert s'han intercanviat molts elogis,
3: sí,
4: en les últimes hores, admiradors l'un de l'altre.
3: Sí, sí, sí, sí. Ara que deies els jugadors del Barça que podem veure en aquest 11 de poca rotació respecte a l'últim partit, esmentaves Pedri, que està percebut. Clar, vull dir, evidentment les targetes es netegen quan acaba la fase de grups, però si avui ve és una targeta Pedri, es perdria els 700 de final. Per tant, clar, no sé fins a quin punt De La Fuente arriscarà amb determinats jugadors, que és evident, i ara el sentirem, Dami, però és evident que ell ahir va fer el discurs de que el partit s'ha d'anar a guanyar, evidentment, perquè a més doncs és el que dius, no està garantida la primera posició ni molt menys. Però també hi ha aquí un punt de gestió que vaja, que suposo que té en compte el seleccionador espanyol.
4: El partit realment és més important el de 700 que el d'avui, perquè el de 700 serà eliminatòria directa i si perds te'n vas cap a casa. Avui no, però jo entenc que per De La Fuente ell només pensa de moment en el partit d'avui i per poder tenir un enfrontament més còmode, 700. Evidentment, jo crec que estarem d'acord que si es planta a Los Angeles el dia 2 i s'enfronta a Àustria, és que és el rival perfecte per Espanya i per qualsevol equip. Imaginem el Barça, no? També un rival com Àustria, un equip que juga bé a futbol però no tant com Espanya, que té bon peu, però que no és especialment sòlid al darrere. És que és perfecte per un equip com Espanya per golejar-la, no? Bé, ja no dic, si quedes segon de grup contra Argentina és un enfrontament a mort, i si quedes tercer te'n vas a jugar a Mèxic, és que no hi ha color. Vull dir, està clar que Espanya hauria de posar tota la carn a la graella per intentar assegurar la primera posició, a més jugar a Los Angeles en bon horari. Per tant, doncs sí, evidentment probablement hi ha un risc, i si Espanya encarrila el partit ràpid, doncs Pedri pot ser un dels canvis, però crec que no hi ha color, no hi ha discussió, i De La Fuente repetirà 11 també per mantenir aquesta dinàmica, no? De continuar creixent i continuar mantenint les bones sensacions, que el primer dia contra Cap Verd els debuts sempre són difícils, doncs no va poder trobar. Contra Aràbia l'equip va continuar creixent, i avui, que és el primer test, i sempre, avui per exemple a França, no? Que avui sí, és un cop sobre la taula, encara que no hagi estat contra la Noruega A, però a qualsevol equip dels grans li fa falta una miqueta el pas enrere d'Alemanya, que és al revés, però sempre fa falta ficar-se en el Mundial amb confiança. Doncs jo crec que Espanya avui és un partit gros que també li convé fer un bon resultat més enllà de plantar-se 700, i en aquest sentit Pedri doncs li fa falta també a De La Fuente.
3: Sí, i activar determinats jugadors, ara que parlaves de França, Dembélé amb un hat-trick, Doué també entrant amb aquesta participació col·legiadora en la victòria contra Noruega. Sentim De La Fuente justament parlant sobre això, sobre que Espanya avui sortirà a guanyar, i comentant novament la situació de Lamine Yamal i la gestió dels minuts que li anirà donant al jugador del Barça.
4: Doncs sí, mira, podem escoltar-lo desmentint aquest pacte de Guadalajara. Diu De La Fuente que ell només pensa en guanyar.
5: Yo no sé vivir cada día para ganar, y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana, para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé, que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar. Para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
4: Lamine Yamal, declaracions a la Zone, també referint-se de passat de pas a Nico Williams. De portes en fora no vol explicar quin és el seu pla, però, com deia Muriol, la idea que jugui una miqueta més, si el partit ho permet, de la mitja part, Lamine Yamal avui.
6: Quizás Nico todavía habría que ver si puede estar esta máxima exigencia durante tantos minutos, 90 minutos por ejemplo, pero Lamine estaría ya en disposición y valoraremos durante cada minuto pues como qué decisiones hay que tomar, pero están en muy buenas condiciones y lo celebramos.
3: Sí, sentint De La Fuente queda claríssim que Lamine Yamal serà en aquest 11 titular, i a partir d'aquí a veure, diu que està per 90 minuts si calgués, no? Vull dir, és el que entenc jo.
0: Sí, ha anat partit, va jugar, jo diria que va jugar més del que estava pactat, una mica més pel resultat, perquè no hi havia manera de marcar un gol. El segon al revés, jo crec que possiblement hagués jugat alguna mica més, però com que el resultat a la mitja part estava molt clar per Espanya, li va donar descans, i ara jo crec que dependrà una mica el resultat però si el segon partit estava per jugar un 50-55,

0: Doncs ara estarà per jugar ja pràcticament tot el partit.
1: El primer partit, bueno, era un partit per acabat, de fer minuts. El segon partit sí que era un partit arriesgat de sortir amb l'Amin com a titular, perquè quan surt equip, surt a tope tots dos equips, i llavors s'exigeix la màxima intensitat, la màxima velocitat, el màxim canvi de ritme. Jugador, a més, jugador jove no sap dosificar tant. I superant aquesta prova l'Amin, clar, una setmana més d'entreno, ja seran tres setmanes d'entreno, pues està per jugar de titular, però també dosificant-lo. I amb tot això, sí, resultat apreta, de la Fuente en aquest cas hauria avui de pensar en l'Amin, per allà a minuts 50, 60 hauria de pensar. Passa el que passa.
2: I depèn de com, del context del partit també, perquè estem parlant d'una selecció en el que en el físic serà intensa. Sí. I que l'Amin és un jugador que sol atraure en els equips intensos, diguéssim, que sol ser l'asa dels cops. I jo m'imagino un escenari de partit on ja, com deies tu, a la segona part, comenci la segona part, potser Uruguai no és que ho comenci a veure perdut, sí, però vulgui portar el partit al punt més intens i puguin no anar a fer-li mal, però sí, no està l'Amin preparat físicament com per suportar segons quins impactes o quin joc més dur, sí, de lo que seria normal, jo crec.
1: A més, tindrà Oliveira com a lateral esquerra. Partits fins ara jugava de central perquè faltaven centrals. Oliveira és ràpid, contundent, agressiu, i l'Amin no tindrà fàcil.
3: Sí, sí. Sobre Uruguai, ara us pregunto com... Per aquesta situació extraesportiva, Dami, que hem sabut avui, però per tancar amb aquesta qüestió del pacte de Guadalajara, si fossi Uruguai, què? Que, vull dir, és a dir, és evident que has de sortir a guanyar, però l'única opció que tens de classificar-te és l'empat i tot i així patint, és a dir, mirant de reull el que facin els altres.
0: Jo crec que has d'anar a guanyar, perquè és que no t'assegura l'empat, no t'assegura passar, perquè si és cert que estaràs amb, bueno, tres empats, per tant diferència de gols 0, però és que ja hi ha unes quantes seleccions amb 4 punts i per exemple a Senegal ja saps que tindrà una diferència amb 3, però amb una diferència positiva. És a dir, jo crec que si empata és bastant possible que quedi fora, tenint en compte també el que dèiem abans, que hi ha moltes seleccions que sabran el que hauran de fer. O sigui, jo crec que Uruguai o guanya o està fora.
3: Sí, sí. Mira, deixeu-me saludar ara, que són 11:45, a una llegenda del futbol uruguaià, com Gustavo Poyet, que segur que estarà molt i molt pendent del partit d'aquesta matinada. Hola, Gustavo, bona nit.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: El Gustavo, que el tenim per aquí, amb la temporada acabada, després d'entrenar aquesta última temporada, Gustavo, a l'Aràbia Saudita, no?
4: Sí, un mes fui a ver todo dentro cuando partió el técnico a la selección de Arabia Saudita. Al principio querían hacerme un año y un mes, pero me pareció buena idea ir a ver desde dentro lo que es el campeonato ese, y la verdad que ahora tengo una imagen clarita a dónde me gustaría ir si vuelvo o no a los clubes que no me gustaría ir.
3: El Gustavo Poyet, que ha estat entrenant, insistim, a l'Al-Khalij de l'Aràbia Saudita aquest últim mes. Suposo, Gustavo, que seguint molt atentament el Mundial, i en especial aquest grup H, que per tu deu ser brutal, perquè evidentment ets uruguaià, has jugat a Espanya molts anys, per tant, relació amb l'Uruguai, relació amb la selecció espanyola, i ara ho dèiem, has estat entrenant fins ara a l'Aràbia Saudita, per tant, aquest grup H, que el deus estar seguint, vaja, amb moltíssima atenció.
4: Sí, sí, he hablado un poco con todos, he hablado con Uruguay bastantes veces, con España, algunos periodistas, y también con algunos de Arabia Saudita que me contactaron cuando salió el grupo. O sea que sí, un grupo raro, porque un grupo que en principio había mucha diferencia con España arriba y después seguramente Uruguay, y se esperaba o no se esperaba mucho de los otros dos, y bueno, Cabo Verde ha sorprendido. Quizás España, el primer partido, no es que haya estado mal, es que le ha faltado el uno contra uno, que le da sobre todo Lamin por banda, y entonces fue más un tema de posición y de no marcar, ¿no? Cuando no marcas rápido contra estos equipos se te complica.
3: Capbert, no sé si tens cap vincle, però Déu-n'hi-do, Capbert, potser ara ho deies, no? Que havia de ser en principi doncs, un grup amb dues teòriques favorites, com Espanya i Uruguai, però que tant l'Aràbia Saudita com Capbert, Déu-n'hi-do, la sorpresa que han donat. No sé si en el cas de Capbert, justament per haver tret punts contra Espanya o contra Uruguai, es pot considerar una de les sorpreses més destacables d'aquesta fase de grups.
4: Sí, sin lugar a dudas, hasta este momento sí. A ver, el 0-0 con España es un 0-0, ¿no?, que era totalmente inesperado, pero que se basa solamente en defensa, ¿no? Y muy poquito, creo que hubo un contragolpe. Pero en cambio con Uruguay el equipo se abrió y fue al ataque, y sobre todo al final del partido, cuando estaban comentando justo en televisión que deberían estar muy cansados por el nivel, es cuando más fueron al ataque y sorprendieron a Uruguay en los minutos finales. O sea que sí, una sorpresa porque tiene ese descaro, ¿no? Estos equipos tienen eso de que van y aprovechan para disfrutar y cuando tienen una oportunidad tratan de ir y demostrar de que son buenos, cuando los otros, la responsabilidad, a veces, a equipos como Uruguay, le pesa mucho la obligación de tener que ganar.
3: El Gustavo Poyet, que sobretot el truquem de cara a aquest partit, aquest Espanya-Uruguai, de seguida et pregunto per la selecció espanyola, però què li està passant a Uruguai? Perquè si parlem de sorpresa en positiu pel que fa a Capbert, no sé si Uruguai és potser de les sorpreses en negatiu, no sé si a tu t'ha sorprès, t'ha decebut, o li veus alguna lectura positiva malgrat els dos resultats, insistim, dos empats contra Capbert i contra Aràbia Saudita, que fan que doncs es jugui directament la classificació, no? Parlàvem que aquest Espanya-Uruguai podia ser decisiu abans de començar el Mundial per la primera posició, però és que Uruguai es juga la classificació.
4: Sí, yo creo que el problema con Uruguay viene ya de hace un año. Por ahí la aquí no lo sabe. Después de la Copa América hubo grandes problemas internos, después de unas declaraciones de Luis Suárez. Eso hizo que afectara al equipo de cara al final de la clasificación al Mundial. Se clasificó, o sea que no era muy difícil en Sudamérica, porque clasificaban 6-7 equipos de 10, o sea que no era muy difícil. Pero cuando todo estaba olvidándose por el hecho de haber clasificado, vino ese amistoso famoso contra Estados Unidos que perdimos 5-1, y vino esa famosa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa que se autoculpó y se declaró tóxico para el grupo, y bueno, una cantidad de cosas que volvieron a poner en sobredicho la relación entre técnico y jugadores. Y después vinieron los amistosos de marzo, que fueron normalitos, el empate con Inglaterra ficticio, porque Inglaterra jugó con el segundo equipo, y cuando todo el mundo estaba esperando la tranquilidad de cara al Mundial, se vino esta sorpresa de que no convocó a Nández, que había sido un fijo en la clasificación. Entonces siguen los problemas. Entonces, con todo eso, el primer partido por primera vez jugó 4-4-2, que nunca había jugado en los dos años y medio. O sea que un poco todo confuso, todo gris, como decimos, ¿no? No está todo claro. Y eso, aunque pensamos que no influye, yo te prometo que influye, porque los jugadores tienen que estar bien, frescos mentalmente, prontos y no tener dudas. Y creo que hay una cantidad de jugadores que están saliendo al campo un poco atados, ¿no? No tienen la libertad y la flexibilidad para salir a jugar y hacer lo que hacen bien, ¿no? El máximo ejemplo es Fede Valverde. O sea, de darle esa libertad que tiene Fede para demostrar que es el capitán de Real Madrid.
3: Clar, per tot això, ¿es considera que el projecte Bielsa està esgotat a l'Uruguai?
4: Bueno, hay que tener mucho cuidado con las palabras de Marcelo. A mí me gustan los técnicos, son diferentes, y sin lugar a dudas él es diferente, es único. Pero creo que ha habido una disyuntiva o una diferencia entre lo que él esperaba de lo que iba a encontrar Uruguay y lo que en realidad es Uruguay, ¿no? El hecho de cómo somos nosotros los uruguayos, que la gente nos compara que somos muy parecidos a los argentinos, pero hay otra mentalidad de fondo, ¿no? Los argentinos son más de 50 millones, nosotros somos 3. Ellos se crean una obligación a partir de Maradona y Messi de ganar. Nosotros nos las creamos desde 1930 y 50. O sea, hay cosas que son un poco más profundas y que eso ha llevado a este no sé si hay un conflicto o no, pero un ambiente raro, un ambiente extraño que no está ayudando a que todo el mundo esté de la mejor manera. Sí hay cosas positivas, perdona que me la preguntaste antes, sí. Creo que Maxi Araújo, hacer dos goles, destaparse en un mundial para nosotros es importante. El hecho de que el equipo haya reaccionado muy muy bien contra Arabia Saudita, porque el segundo tiempo, y esto es importante para España, el segundo tiempo contra Arabia Saudita es el mejor 45, los mejores 45 minutos de Uruguay en mucho tiempo, ¿eh? Te estoy hablando hasta de hace el último año. Entonces, eso era lo positivo. Por eso fuimos contra Cabo Verde, pensando de que iba a haber un buen final. Pero bueno, dimos un paso atrás y ahora se transforma este partido en una final tremenda para Uruguay.
3: Clar, que aquí en aquest segon partit els errors de Muslera que el van deixar assenyalat evidentment condicionen el resultat, però no sé si més enllà doncs aquests dos resultats es poden treure conclusions positives de cara a pensar que la situació per l'Uruguai pot ser reconduïble en aquest mateix Mundial.
4: Sí, bueno, mira, a mí me lo preguntaron antes de ayer en Uruguay de cara a si yo jugaría Muslera o no. Yo diría que ahora no es un momento para cambiar mucho, ¿no? Si entrenaste con un equipo, otra cosa, Uruguay no jugó partidos amistosos. Entonces, todas las bases de lo que es esto ahora fue entrenado por Bielsa y me imagino que lo habrá entrenado bastante bien en Uruguay. Pero lo contrario de Nández, ¿no? Muslera no estuvo en toda la clasificación. Cuando estaba en Galatasaray jugando Champions League, y cuando se va a Argentina y faltan 3 meses para el Mundial, lo recuperan y pasa a ser el portero titular. Y Uruguay, durante la clasificación, no tuvo problema de portero. Tuvo problema de gol, ¿no? Porque cuando Darwin Núñez dejó de hacer gol, le costó a Uruguay conseguir el gol, entonces eran partidos muy cerrados y una chance era todo. Entonces ya, también llamó la atención esa decisión final y ahora ¿por qué cambiarlo, no? Si lo llamaste, o sea, no sé, la verdad que es toda una incógnita, pero errores individuales nos han llevado a no poder lograr una victoria, ¿no? Mirá que poco, ¿no? ¿Con qué poco? Con una victoria ya estabas prácticamente clasificado, porque hay equipos que si llegan a terceros que no van a ser 3 puntos.
3: ¿Li veus opcions de que Uruguay aconsegueixi aquesta victòria contra Espanya? ¿Què esperes d'aquest partit?
4: Tenemos que estar muy, muy bien defensivamente, muy organizados, pero muy organizados. Y si tenemos 2 chances o 3, hay que meter gol, no se puede fallar. O sea, tiene que ser uno de esos partidos en los cuales los mínimos detalles van a marcarlo. Si solo vamos a defendernos, va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Creo que es la única solución de tener gente o la más rapidita, sobre todo hoy que se puede cambiar, ¿no? Con 5 cambios, el entrenador tiene una opción bárbara de poner un equipo y si tenés que cambiar los 3 arriba, los cambias los 3 arriba y seguís teniendo esa posibilidad de contragolpe. Pero bueno, veremos, no sé, es Marcelo Bielsa, ¿eh? Hay que acordarse
3: sí,
4: de eso.
3: Sí,
4: ¿eh?
3: Sí, sí.
4: Capaz que nos sorprende
3: totalmente,
4: a todos.
3: Totalmente.
4: Y sale a apretar arriba y quién sabe, estamos mirando el partido a las 2 de la mañana agarrándonos la cabeza en el sillón, pero bueno, si funciona, si funciona es lo importante. Lo único que quiero es que pasemos y después ver con quién te toca y ahí a jugártela todo.
3: Es que es el que t'anava a preguntar, perquè amb un empat, amb 3 punts i anar-t'ho a jugar a ser una de les millors terceres, pot és una mica arriscat, ¿no? Vull dir que no sé si és que Uruguay ha d'anar per la victòria.
4: Bueno, yo creo que es mejor jugar a ganar y dependiendo del partido me imagino que los 2 equipos van a querer estar en esa situación de no cometer un error, ¿no? Porque ya sabemos cómo se define el primero y el último del grupo, ¿no? O sea, entonces España tampoco va a querer perder, porque si te mete un gol Uruguay en el último minuto y, ¿entendés? Y cambia toda la
3: clasificación. Sí, sí, en función dels resultats de l'altre partit, España també pot acabar trontollant.
4: Segundo, puede acabar segundo y después juega con Argentina, capaz.
3: Sí,
4: entonces,
3: sí, sí,
4: hay
3: sí,
4: una cantidad de cosas. Entonces, viste, no sé en estos días, pero yo te diría que en los 80 y 90, yo creo que si estamos dentro de la cancha en minuto 90 y nos miramos a los ojos los españoles y uruguayos y estamos 0-0, termina 0-0. ¿Ok? Hoy en día no lo sé porque no pasa más, ¿no? Esa conexión entre lo que, bueno, ya está, se terminó. No hay más, ¿no? Y lo ves con los resultados abultados. Antes, después de un 4-5-0, el equipo que iba ganando paraba un poco y se dedicaba a pasar el balón para no lesionarse. Y hoy te quieren meter 10 o 15, no para nadie. Entonces todo ha cambiado y no sé si pasará algo al final, pero van a ser minutos de mucho nervio si se llega, sobre todo al final, con un empate.
3: A Espanya, tu com la veus? No sé si la situes entre el grup de favorites per guanyar aquest Mundial.
4: Sí, lo sitúo en los favoritos si tiene a los extremos en campo. Si Lamine Yamal está, y si está Nico Williams, y si están los jugadores que pueden desnivelar en el uno contra uno. Creo que, evidentemente, con el tema de posesión y control, y no teniendo ese delantero, con todo respeto a Yarzabal, que mete goles siempre, ¿no? O sea, estoy hablando de área a área, se te hace más complicado el fútbol, ¿eh? Porque los equipos están organizados, están fuertes, son potentes. Entonces tenés que tener los jugadores que te van a hacer la diferencia en el uno contra uno y en llegada detrás de la defensa y en la complicación de que si lo dejas ir para un lado te va a crear peligro y si lo dejas para el otro te mete gol. Entonces esos hacen la diferencia hoy en día y por eso la de España del segundo equipo fue totalmente diferente a la del primer partido, perdón.
3: Doncs a veure on arriba Espanya, on arriba també l'Uruguai en aquest Mundial. Abans d'acabar, vull preguntar pel Saragossa, perquè suposo que com a llegenda del club hauràs seguit amb tristesa aquest descens a Primera Federació, no?
4: Sí, con mucho enfado. O sea, tristeza sin lugar a dudas, pero mucho enfado porque... yo siempre lo digo y esto lo he dicho tantas veces que ya me aburro y al final cuando pasa me enojo más porque lo sabía todo el mundo. No se puede estar jugando todo el tiempo con el descenso. No se puede. Tú no puedes pelear el descenso 5 o 6 años seguidos porque al final te vas al descenso. O sea, es como que lo estás esperando y nos ha pasado muchas veces. Hemos estado en situaciones muy complicadas. Ha tenido que volver Víctor Fernández a salvarnos y después empieza y cambian de técnico nuevo. Y han traído técnicos a salvarnos del descenso y después se han ido. Y después han traído otro técnico a salvarnos del descenso. Entonces, al fin y al cabo, el año malo te vas. Y la verdad que fue muy malo. O sea, una cosa es tener un año malo, pero este fue muy malo. Entonces ahora hay una tristeza y hay una incertidumbre también, porque uno trata de ser positivo, pero para subir a segunda es demasiado duro. Es otro fútbol, es otra mentalidad y ojalá se pueda volver rápido, pero ya sabemos que equipos que han bajado les ha costado mucho volver.
3: Sí, sí, hi ha hagut casos d'històrics els últims anys, el Deportivo, el Màlaga, que han acabat caient a Primera Federació. Justament aquests dos han tornat aquest any a Primera. Tant de bo el Saragossa segueixi aquest mateix camí i el puguem tornar a veure aviat entre els grans. Gustavo Poyet, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquests minutets aquí al Tu Diràs. Molta sort i a veure com va aquest Espanya-Uruguai, eh? L'estarem seguint des d'aquí també nosaltres.
4: A por el empate. No. Saludos a todos. Saludos.
3: Molt bé, una abraçada, Gustavo, que vagi bé. RAC 1.
5: A la Primera Pedra som culturalment actius.
6: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
5: Econòmicament estables.
7: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
5: Psicològicament tranquils.
8: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
5: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
9: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
5: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la Primera Pedra.
10: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Sempre escolto RAC 1.
12: Grande.
13: Ole, vosaltres!
11: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges.
14: L'Ester Muñoz.
11: Que fa molt bé i que m'agrada molt.
13: Ole!
15: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
10: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
15: Si voleu un bon pla, Recomanat.
10: RAC 1. Tots som un milió.
16: Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be
10: Tu diràs, amb Oriol Jové.
12: badness, look how she had. Shape like a dead, but I'm not just that. It's a good
3: doncs,
12: piece.
3: Per l'empat, deia Gustavo Poyet en aquesta entrevista aquí al Tu diràs, la llegenda del futbol uruguaià que ha tingut a bé d'atendre la trucada del Tu diràs. Ho dèiem abans, ho deia el Correas, Dami, bon polvorí té muntat ara mateix l'Uruguai i que ja el tenia, amb aquest mar de fons que també comentava Poyet, però que les últimes hores ha acabat d'esclatar,
14: Sí, a més, les últimes hores he pogut parlar amb alguns aficionats pel centre de Guadalajara, fent una miqueta d'ambient, i també amb alguns companys periodistes per aquí, per l'estadi. I clar, quan els resultats no surten, aleshores, doncs surt el pitjor de la trajectòria de Bielsa, no? És que si el Mundial 2002, en què Argentina partia com a una de les grans favorites i cada la primera fase, és que cuánto hace que Maranada, etcètera, no? Clar, aquí surt doncs, tota la roba bruta de Marcelo Bielsa, que passi el que passi, marxarà de la selecció d'Uruguai, per tant, compte, perquè Bielsa avui pot estar dirigint el seu últim partit amb la selecció d'Uruguai, que no està reunint cap mena de consens, està molt, molt qüestionat, al final doncs, sabem que tot es mereix en funció dels resultats, però fa molt que Bielsa no obté resultats, també se'l va contractar, no només per aconseguir bons resultats en Mundial, sinó també en Copa Amèrica, i el cert és doncs, que ha enganxat una època que a banda de fer-ho millor o pitjor, doncs Argentina s'està emportant totes les competicions en les que s'haurà de jugar, i de Bielsa també una espera no només que guanyi, sinó que jugui bé, no? I Uruguai doncs no ha aconseguit jugar bé els últims temps, i aquest és el principal problema, que ni guanya ni enganxa, i a més cau de mala manera. Ho ha explicat el Gustavo Poyet, aquell amistós 1-5 contra els Estats Units va ser molt dolorós, no ha aconseguit trobar diguem, bons substituts per les grans estrelles, i diguem que aquests dos empats contra Cap Verde i contra Aràbia han causat ara ha estat un despropòsit, perquè quan es parla d'Uruguai doncs també pesa molt la història, no? I no s'entén, diguem que a Uruguai posen el nom d'Uruguai al costat de les grans seleccions històriques i pesa molt un empat contra Cap Verde i contra Aràbia, i més enllà d'això, aquestes informacions que han sortit de futbolistes queixant-se de la metodologia d'entrenament, potser massa dura, massa exigent, massa estricta de Marcelo Bielsa, vaja, tot plegat. Si avui guanya contra Espanya, doncs serà una victòria històrica, però si no, doncs Bielsa acabarà sortint per la porta del darrere.
3: Doncs aquesta reunió tensa que desvelaven alguns mitjans uruguaians amb els capitans, Valverde i companyia, doncs d'alguna manera qüestionant la manera d'entrenar de Bielsa, fins i tot el plantejament en els partits. Clar, quan hi ha això, veien, la cosa es complica molt, es complica massa per intentar revertir-ho esportivament parlant.
1: Bueno, però jugadors, Oriol, tenen suficient capacitat quan se juguen algo i egoístament no és que s'olviden, no, passen d'aquesta història i ja parlarem després, ja decidirem després, i això ha passat moltes vegades, perquè te jugues molt. Una selecció com Uruguai se juga una eliminatòria que, ostres, si les eliminen i no se classifiquen, seria un cop molt dur. Però no deixa de ser una taca dins d'un país, dins d'una federació, dins d'una selecció, i amb un entrenador, que és un entrenador molt respectat i un entrenador molt apreciat en món de futbol. I ha demostrat a molts clubs que ha estat, inclús en Espanya. Per tant, quan s'arriba a plantejar o s'arriba d'imposar més interès de futbolístic o ego futbolístic a damunt d'entrenador, llavors aquí és un problema i això has de resoldre abans. Això també se respira i se nota abans a vestuari abans de lo que passa, i aquí ja tenim entrenadors com Guardiola o Luis Enrique que saben detectar això perfectament, o el Hansi Flick, i saben neutralitzar abans de lo que passi.
2: Bueno, al final, ara has mencionat Boyan a Luis Enrique, això estem en un Mundial i està tot molt, molt més compactat, però en certa manera potser no va haver, afortunadament no va arribar a haver-hi un motí, però amb Luis Enrique al Barça van veure una situació del famós gener aquell amb Messi i amb Luis Suárez i amb Neymar i companyia, que la cosa anava cap al pedregar, que va arribar a haver-hi lío del gordo, i Luis Enrique a mitja temporada, deia una mica el que deies tu, va saber detectar, sí, sí, va saber potser no es fer un pas enrere, però sí orientar-ho cap a una altra banda i gestionar-ho, i a través d'aquella gestió va derivar en què el Barça guanya el triplet aquella temporada.
1: Sí.
2: No estic dient amb això que Uruguai vagi a guanyar el Mundial, però estic molt d'acord amb el que dius, que potser un toc o un gir o una part de gestió de l'entrenador faci que la dinàmica, que fins ara és evident que és negativa de l'Uruguai, canviï, sense anar més lluny. Si Uruguai, el que passa que ara llegia el Dami, amb la victòria molt avoltada de Senegal, fa que l'empat no li faria ser segona del grup i, per tant, no aniria... O sigui, l'Uruguai necessita guanyar i llavors passaria com a primera. Llavors...
0: Bueno, depèn de
2: Cap Verd.
3: Sí, teòricament.
2: Però, si passés com a primera ja no aniria com a contra Argentina, que el que anava a dir és que després hi ha una motivació extra, o podria haver una motivació per l'Uruguaià, que és brindar-li al seu país tot un partit contra Argentina en un Mundial.
1: Sí, l'hòstia.
2: I allà, en 90 minuts... Per molt que vinguis d'un motí, per molt que vinguis de no haver guanyat contra Aràbia i contra Cap Verd, estàs en 700, estàs amb Argentina, són 90 minuts, i allà la injecció de moral que tens. Per tant, hem vist moltes històries en el món del futbol de girs, i jo a Uruguai no la dono per morta, perquè a més és una selecció que té gent, i sobretot les seleccions sud-americanes, tenen aquest gent competitiu de no ensuar-se mai. Recordeu, Luis Suárez va parar... Un va evitar un gol amb una mà contra Ghana.
3: Sí, sí. Ara el sentirem.
2: Que semblava que estaven morts.
3: Ara el sentirem, sí.
2: I ostres, i d'una mà, de treure la pilota amb una mà, després tot el que va venir després, van acabar sobrevivint.
1: No hi ha res millor dins d'un equip un ego positiu. Perquè hi ha molta diferència entre un ego negatiu que afecta molt el grup, que és a dir, aquí estic jo, no m'agrada entrenador, no m'agrada físio, no m'agrada metge, me reboto contra tot, ha de ser el que dic jo. I aquell ego positiu que són futbolistes que es volen triomfar, però se transforma en rendiment per grup.
3: Mm.
1: I no és cas en cas de Portugal, no és cas. Amb l'Ugarte, dels jugadors a part de Valverde, del que estan mencionant, Ugarte...
3: Valverde, passat... que, perdona, sí, Boyan, sí. Ara et deixo acabar, però Valverde és denominador comú
2: de
3: Madrid i l'Uruguai. Acaba, Boyan, ara...
1: No, i l'Ugarte, va tenir problemes amb Luis Enrique en PSG, després va anar a United, allà altre problema amb el...
2: Amorim,
1: exacte. No era motim, però eren entre els dins de vestuari que estaven rebotats. I això és cert. Avui en dia, un futbolista que se postura en aquestes situacions no te serveix, per molt que tingui qualitat futbolística.
3: Clar, en el cas de Valverde, que ara comentàvem, comença a acumular-ne unes quantes, eh? La de Baena, la de Tchouaméni, l'enganxada
0: Xavi Alonso.
2: No, i el bo és que a Madrid el segueixen venent com el gendre perfecte. És a dir,
3: ho dic perquè
2: és un sant.
3: O sigui, alhora,
0: sí, però jo crec que aquesta vegada...
3: A la propera...
0: jo crec que Florentino el volia vendre. El que passa que Mourinho ha dit que no, perquè Mourinho deu considerar...
3: Clar, home, si algú pot gestionar
0: aquest,
3: això, és
0: aquest
3: Mourinho.
0: Aquest el vull al camp.
2: Home,
3: si algú pot gestionar això, és Mourinho. Però
0: no,
3: a la propera...
0: O no.
2: El pot accelerar. O sigui, el pot accelerar.
3: A la propera, que hi hagi una situació com la de Tchouaméni o com la de Baena, ja saps qui és el molt possiblement el qui ha encès la metxa en aquest cas.
0: Oh, de fet, vaig escoltar Baena també aquests dies i diu que perquè clar, es tornen a enfrontar d'aquí unes hores i va dir que ja està convençut que Valverde no ha oblidat el tema.
2: Sí, sí, que és personal.
0: Que és una cosa personal i que tornarà a haver...
2: Bueno, és que no
0: hi haurà trastornat perquè està segur que no.
2: Els partits en els que s'han enfrentat, això, Valverde li fot unes hostes. O sigui, va per ell.
0: Sí, sí.
2: Tu veus a Valverde que va amb una intensitat quan és un jugador rival i quan és Baena va multiplicat per 4.
1: I després la seva dona o la nòvia, no sé, també està en tots els líos.
0: Sí,
1: és a dir, postpartits, quan passen coses...
3: Quan jugava de lateral...
1: Exacte, amb seus tuits i tot.
2: Mina Bonino, crec que és.
1: Mina Bonino, exacte. No l'ajuda.
0: Mira, és com la Rafinha, també s'hi fica amb tots els marrers.
3: Sí, també últimament està bastant activa.
2: Sí, sent protagonista per...
3: Pregunta de trivial.
2: Aviam.
3: Quants mundials ha guanyat Uruguai?
2: Dos.
3: Dos, però... Quantes bueno, estrelles té la samarreta?
2: Sí, quatre. Sí, per...
3: Molt bé, bé, bé.
2: No, ara desvetllo la trampa. No és que sigui aquí un erudito, però és que vaig veure l'altre dia un reel a Instagram que em sortia
3: d'una
2: tia que anava, d'una aficionada que anava amb la samarreta d'Uruguai i un que anava amb l'Argentina i que es picaven, i la tia li deia no, ja portem quatre perquè vam guanyar dos mundials i dos copes del món
0: d'abans,
2: que la FIFA no les denominava mundials, però que eren considerades...
3: Jocs Olímpics, els Jocs Olímpics. Va guanyar dos jocs.
0: Que... Els Jocs Olímpics quan no hi havia mundial.
3: Correcte. Clar, previst a 1930. Dami, sí. Quatre estrelles que són motiu d'orgull nacional,
14: Sí, la qüestió és que les seleccions llueixen tantes estrelles, totes com mundials, han guanyat, no? Per exemple, a Brasil, la pentacampiona, surt a jugar amb 5 estrelles, Espanya 1, Argentina 3 i així totes. Uruguai, com dieu, té dos mundials, el primer, 1930, i el de 1950, Mundial de Brasil, el famós Maracanazo, però llueix 4 estrelles perquè és l'única selecció que porta més estrelles que mundials ha guanyat i no admeten cap discussió amb aquest tema. És un tema que s'hi posen molt forts amb qualsevol persona d'Uruguai que els discuteixi. Admeten que han guanyat dos mundials, això no té discussió, però s'agafen a que hi ha dos Jocs Olímpics, 1924 i 1928, que són els dos únics Jocs Olímpics que es van disputar sota la organització de la FIFA. Cap més. És a dir, tots els altres jocs de la història en el futbol han tingut una organització per part del COI, del Comitè Olímpic Internacional, però 1924 i 1928 els organitzava la FIFA i, per tant, se li dona categoria de campionat del món a Uruguai. Que vol dir que, encara que per molts això pot ser una broma, per Uruguai això compta com a mundial. Per tant, porten quatre estrelles. Quin és el tema? Que més enllà de la discussió que pugui tenir un uruguaià amb un argentí o amb qui sigui, que nosaltres això podíem pot ser una discussió amb qualsevol persona d'Uruguai, això ho ha reconegut la FIFA. I això és paraula de Déu en el futbol. Ho va reconèixer a la dècada dels 90 i des de 2002 Uruguai va amb quatre estrelles. Fet aquesta introducció, hem volgut parlar amb algú d'Uruguai, amb un periodista historiador que ens dona la seva visió. És Luis Eduardo Inzaurralde, que ens justifica el tema de les quatre estrelles d'Uruguai a la samarreta.
17: Tengo que decir que son cuatro estrellas que tiene Uruguay. Uruguay es cuádruple, cuatro veces campeón del mundo. En 1924, en 1928... 1930 y 1950. Esto fue avalado por FIFA en 1992 y ratificado por FIFA también previo al Mundial de 2022 en Qatar. Uruguay fue campeón del mundo 1924 y 1928 en torneos organizados por la FIFA dentro de las competiciones del Comité Olímpico Internacional y además ganó el torneo de 1930 y de 1950 ya en ese caso bajo la denominación de Copa del Mundo.
14: Aquesta és l'explicació de Luis Eduardo Inzaurralde, periodista historiador reputat a l'Uruguai, que és l'explicació que defensa qualsevol futbolero a l'Uruguai. Nosaltres podem discutir-ho, qualsevol persona pot estar d'acord o en contra, però hi ha un país on aquesta teoria la tiren per terra, que és un país on hi ha màxima rivalitat. Són els argentins.
17: Argentinos lo rebaten totalmente, pero no tienen argumentos, porque fue FIFA que laudó esto en 1992 y que lo ratificó en 2022, en 2021. Lo que pasa que para Argentina, que tiene tres estrellas, es estar en Sudamérica por debajo de Uruguay. Por esa razón intentan desconocer algo que FIFA avala y se han encargado en los últimos años de minimizar una situación que está avalada y confirmada por FIFA.
14: Continuarem amb els argentins. El Luis Eduardo Inzaurralde arriba a dir convençut el que pensen molts uruguaians, és a dir, Uruguai, 4 estrelles, 4 mundials, Argentina, 3. I això vol dir que Uruguai és més que Argentina.
17: La polèmica la trata de instalar Argentina cada vez que se enfrenta a esta situación. Está por debajo de Uruguai. En realidad, el único que discute esto es Argentina. El resto del mundo, cuando entiende la explicación, se acaba la polémica. Y de hecho, Argentina fue el perdedor, ¿no? En 1928 fue perdedor. Perdió la final con Uruguay.
14: Bé, ja veiem la rivalitat i gairebé que l'odi entre Uruguai i Argentina, i perquè anem dimensionant el que podria ser un Uruguai-Argentina en una eliminatòria en un Mundial. De fet, diu Inzaurralde que el problema el té Argentina, que és qui no vol jugar contra l'Uruguai de les quatre estrelles.
17: Uruguai quiere enfrentar a Argentina. Argentina es una piedra en el zapato, es Uruguay es una piedra en el zapato para Argentina, es un problema para Argentina, Uruguay. Ha sido históricamente. Y eso de alguna manera, Argentina no quiere enfrentarse ante Uruguay.
14: I, finalment, sobre el que ha de passar avui i que ens pot remuntar, per exemple, al Maracanazo, on Uruguai ho tenia tot en contra, diu que Uruguai està acostumat a lluitar contra les adversitats i que avui es mourà en terreny molt favorable.
17: Nosotros aprendimos y crecimos en Uruguay con ese concepto de que no hay rivales imposibles, que se le puede ganar a cualquiera y que el resultado adverso siempre se puede dar vuelta. Está, corre por nuestra sangre. Crecimos viendo historias de esas características, de hazañas, de dar vuelta a resultados, de ser tan pequeños frente al mundo, pero en una cancha 11 contra 11 ser gigantes. Y eso fue lo que se ha transmitido a lo largo de la historia.
14: Bé, doncs aquesta és, Oriol, la qüestió. Dos mundials, 30-50, dos Jocs Olímpics, 24-28, organitzats per la FIFA. Aquí depèn de cadascú. No sé si vosaltres us ha convençut el Luis Eduardo Inzaurralde, si penseu que Uruguai mereix portar quatre estrelles o que n'hauria de portar dues.
3: Clar, aquí és evident que qui no les reconeix, diguéssim, és qui és el principal, no, damnificat en aquest cas, que és Argentina. Bé, damnificat no, és qui té la rivalitat important amb l'Uruguai. Estic amb tu, tindrà interès si Uruguai acaba com a segona de grup aquest Argentina-Uruguai de 700 de final. Ara seguim parlant del Mundial i del que ha de venir les properes hores al marge del grup d'Espanya, però hi ha un uruguaià que ens porta a parlar una mica del Barça. No sé si sabeu per on vaig. Tu, Correas, que ets el rei de les assistències aquí al tu diràs.
0: Luis Suárez,
3: no? Un uruguaià, sí senyor, Luis Suárez. Ara de seguida sentim que ha dit Luis Suárez, que ha parlat de Julián.
0: Dels millors davantercentres que he vist.
3: Tercer màxim golejador històric del Barça. Ha parlat de Julián. I a més ha estat molt, molt interessant. Dami, quedem pendents dels 11. Quan tinguem 11 d'Espanya i d'Uruguai ens demanes pas i nosaltres seguim aquí, que ara parlarem una mica del Barça.
14: Perfecte, quedem pendents dels ondes i de la pluja. De moment no plou, però estem també pendents de la climatologia aquí a Guadalajara. I bé, quan hi hagi els ondes de la Fuente i Bielsa, us els fem arribar.
3: Molt bé, dos minuts i tornem.
10: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: No es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
21: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
22: I si l'equilibri perfecte sí existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
24: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
24: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
3: I 7 de la nit aquí a RAC1 en directe del Tu diràs amb el Ferran Correas, el Boyan Kirkic i l'Àngel Pérez. Vols canviar de cotxe, Àngel?
2: Home, aviam què m'ofereixes, va, vinga.
3: Doncs tant si vols canviar de cotxe com si vols una nova moto, pots anar a Sant Boi per triar entre 45 marques a només 10 minuts de Barcelona. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
4: Què tal, l'Oriol Jové, bona nit.
3: Ho dèiem abans de la publicitat. En les últimes hores s'ha parlat un uruguaià, Luis Suárez, evidentment doncs, molt pendent del que faci Uruguai en aquest Mundial i especialment en aquesta última jornada de la fase de grups contra la selecció espanyola, en el partit que arrenca d'aquí a menys de dues hores. Però ha parlat de Julián Álvarez i del seu possible o no futur de Blaugrana.
4: Sí, de fet ho ha fet en una entrevista a Mundo Deportivo on Luis Suárez, per cert, no recordo si va ser en el primer o en el segon partit de l'Uruguai que estava a la grada seguint l'equip de Marcelo Bielsa. És interessant la reflexió que fa el davanter d'Inter Miami en aquesta entrevista amb el Ferran Martínez, perquè primer reconeix i creu que Julián Álvarez s'adaptarà segur al Barça en cas que acabi fitxant pel conjunt blaugrana, i després recorda, fixeu-vos bé, amb una situació que hi va viure amb el Liverpool el 2013, una situació que és força similar a la de l'argentí.
5: Son situaciones que uno capaz que fuerza en su momento. Me tocó a mí como experiencia en el Liverpool, yo forzando una salida en 2013 para irme al Arsenal, y forzando con el club, peleando con el club para irme al Arsenal, pues no entrábamos en Champions con el Liverpool, y me acuerdo, me agarró el capitán Gerard, en este caso puede ser mismo el Cholo que lo agarre Julián, y que le diga, no, mirá, este año quiero que te quedes con nosotros.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Enti, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, imparteix estudis en producció musical, ciberseguretat i videojocs i màrqueting i finances per a empreses tecnològiques.
2: L'Enti UB aposta per l'excel·lència formativa en un entorn altament competitiu.
1: I a partir del curs 26-27, noves instal·lacions al bell mig del Districte Tecnològic de Barcelona, al 22@.
2: Inscriu-te a les jornades de portes obertes a portesobertesenti.cat.
3: Magnitud que hagi dit, li he demanat en públic, eh? Una cosa és que... l'entorn, no, ell ho ha dit. O sigui, tenim un tall de veu de Julián que diu li he dit a l'Atlético de Madrid que vull que em vengui. Més no et pots mullar.
4: Para cumplir mi sueño.
3: Para cumplir mi sueño, correcte.
5: El que passa, aquí són escenaris diferents. És a dir, primer, la Premier, la cultura anglesa, i aquí estem a l'Espanya i la cultura espanyola. Aquí tenim 4 diaris esportius. Tenim molta més premsa que en Anglaterra. I després allà són 2 grans clubs que són Liverpool i Arsenal, més o menys està, però aquí estem entre un Atlètic Madrid i un Barça, que no hi ha color, per mi no hi ha color. Llavors, futbolista demostra clarament, perquè ara sí que està la pilota al tejado, el que diuen, del club, perquè futbolista ja s'ha pronunciat.
6: Sí, sí.
5: Exacte.
6: Sí, sí.
4: Aquí el que passa que és... jo no sé què passa amb el Barça, o sí, que és que sembla que hi hagi una norma a la Lliga o a la Federació, que és que el Barça no pot comprar jugadors d'altres equips de la Lliga. És a dir, paga la clàusula de Joan García, perquè és clàusula, però es lia la de Déu. Va per Nico Williams, passa el que passa. Ara va per Julián Álvarez. Passa el que passa. O sigui, jo no veig a cap altre equip que tingui tants problemes.
6: Fins i tot de Santander, ara,
4: exacte,
6: amb el,
4: o sigui,
6: tema Salinas...
4: Vas a per Salinas i també, no, què fan? No són 8 milions, són 16. O sigui, sembla que ho tingui prohibit. O sigui, que el Barça no pugui fer transferències amb altres jugadors de
3: madridisme sociològic.
4: És una cosa que no s'entén, que farà que els altres no... O a l'Atlètic de Madrid, evidentment, que diu, no, és que el Barça... portaré el Barça a la FIFA perquè he parlat amb Julián Álvarez. Serà que l'Atlètic de Madrid no va parlar amb Julián Álvarez quan estava al City, no?
3: No.
4: O no va parlar amb Baena quan estava a la Real.
3: El Villarreal, sí. Quals hi ha fotut?
4: Qualsevol, i el Bojan ha format part d'una direcció esportiva... Tu, abans d'anar per un jugador, has de saber si el jugador vol fitxar per tu, perquè si no ja no fas cap oferta. És que és absurd.
5: El que passa aquí, el que hem comentat jo i tu abans del programa, aquí fins que la FIFA no perfila traspassos, fins que la FIFA no perfila... ara sí que sembla que posaran clàusules de que cada país ha de tenir, cada lliga ha de tenir una clàusula, però aquesta clàusula ha de ser d'acord amb el que guanya el futbolista, amb els anys que està al club i d'on ve.
6: Clar, que no pots ficar una clàusula aleatòriament, no?
5: Exacte. Mira, tots podem canviar la empresa quan volem, no? Tu pots sortir d'aquí quan
6: vulguis. També és veritat que la clàusula l'assigna el jugador.
5: Sí, però tot és... tu entres en Transfer Market i tens una...
6: A Julián no li han posat una pistola al cap per dir clàusula de 500 milions, sí o sí.
3: Però igual li han condicionat les condicions del contracte.
6: Bueno, clar, evidentment, cobraràs d'acord a això.
5: Però aquí sí que ha d'entrar el FIFA, normativa FIFA, que estigui clara. Si un jugador està un any en un club i el club l'ha comprat per 80 milions, ha d'haver-hi una clàusula. Si ja són 3 anys en aquest club i està amortitzat durant 3 anys, ha d'haver-hi altra clàusula. Fins que això no s'arregla i se limiten traspassos, sempre estarem aquí. I faran de tota la raó, a més el Barça, quan apareix a fitxar algun jugador de nivell nacional, pues sempre és un problema. És la grandesa de Barça.
6: Sí, sí. Perquè no sé si això s'ha agreujat els últims anys pel tema Negreira, però és veritat que cada estiu és la mateixa cançoneta, sigui amb el club que sigui. Sigui amb el club que sigui, amb l'Espanyol ho podries arribar a entendre, però amb l'Atlètic Club, amb l'Atlètic de Madrid... Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no vulgui reforçar a un rival que pots arribar a considerar directe, no? Perquè vull dir, totes les possibilitats que l'Atlètic de Madrid guanyi títols passen perquè el Barça no els guanyi. Si tu estàs reforçant el Barça, tu estàs posant una mica més difícil a tu, però és ben bé que

0: cada club que...
1: Si s'han gastat, des de que està Simeone, s'han gastat centenars de milions d'euros, han fitxat tot el que han volgut i més, i no guanyant res, vull dir, ara l'Atlético deixarà... Estic d'acord, Oriol, amb el que dius, però vull dir, és l'argument que utilitzen els Atléticos, diguéssim, per fer-se trampes al solitari, perquè l'Atlético no deixarà de guanyar la Lliga per vendre-li Julián al Barça. És que no la guanyarà ni amb Julián, com s'ha demostrat.
2: Ah, aquí també hi ha un altre factor, que és Mateu. Mateu Alemany no va sortir bé del Barça i no es porta bé amb Deco ni amb la porta, per tant.
3: Però ell no pot decidir sol. Quan se presenta un traspàs així, llavors, o una possibilitat així, que també s'ha de reconèixer que l'Atlètic ha fet un bon fitxatge de Julián Álvarez de Manchester City, i te ve un club superior i te ve una oferta que tu la pots negociar i a favor teu, i més a més pronunciar-se jugadors, no té sentit d'aquest jugador. Més a més, no parlem de Julián de fa un mes, és que des del mes de setembre Julián, Barça, Julián, Barça, Julián, Barça, i queda molt clar, tanto intenció de jugador i tot això era amb permís de jugador i encara més ara amb pronunciar-se jugador. Per tant, sempre s'ha de ser molt llest en aquests casos i sentar, reflexionar i deixar per si la decisió de president, decisió de director o l'entrenador, en aquest cas Xolo, que no està d'acord, està d'acord, ha de ser una decisió per bé de club.
0: Sí, que no és només aquí el que pugui dir Mateu.
2: A més, ja no parlo del Barça, perquè el Barça, l'Atlètic de Madrid, amb el Barça és un tema. Però si l'Atlètic de Madrid vol col·locar, com sembla, abans de col·locar que marxi el Barça, anem a parlar amb l'Arsenal, anem a parlar amb el PSG. Però està amb debilitat de negociació respecte als 150 milions que demanava, perquè ara els altres equips saben que Julián vol marxar.
1: Clar.
2: Ara ho saben. O sigui, ara tu pots anar a l'Arsenal...
1: No, que
2: ja l'ha ofert a l'Arsenal i Julián ha dit que no. I l'Arsenal pot dir, vale, doncs Julián vol marxar, doncs amb 150, ara doncs 100. O sigui, ara ha quedat amb debilitat.
1: I hi ha un factor per mi determinant, que és que no ens oblidem que l'Atlético de Madrid ara... La propietat del club és un fons que es diu Apollo,
2: que
1: és un fons que es dedica a fer negocis, que no té cap tipus de sentiment de pertenença cap a l'Atlético de Madrid, cap al Calderón, cap a Luis Aragonés o cap a Quisí ni el Paseo de la Fama. Llavors, el fons aquest, els propietaris de l'Atlético de Madrid, hi ha un senyor que es dedica a fer números, que no sap si Julián Álvarez és davanter, centro o porter, que té un Excel i que sap... comptablement, quants diners li ha costat Julián Álvarez a l'Atlético, quina amortització té i quina oferta o per quants diners pot vendre. I el senyor de l'Excel, que no sap, insisteixo, de què juga Julián Álvarez, si el senyor de l'Excel li diu a Mateu Alemany, oye, si tenemos una oferta de tanto, ¿se vende? Mateu, el Xolo, Cerezo, Gilmarín i tots els rojiblancos ja s'hi poden posar de peus, que Julián se vende. Perquè és la propietat.
3: És franquícia del Real Madrid.
1: És una propietat.
0: I després hi ha l'altra. Tornant a les paraules de Luis Suárez, ell diu que, malgrat que va dir públicament que ell volia marxar i que volia anar a l'Arsenal, a les 3-4 jornades, quan va començar a fer gols, el van perdonar. Vosaltres creieu que... Julián, amb la declaració que ha fet, és reconduïble, o que l'afició de l'Atlètic de Madrid li perdonarà que hagi dit públicament que ell vol marxar, vol que el club el vengui per complir el seu somni?
1: A Griezmann se li va dir a tot com va marxar el Barça. A Griezmann, l'afició de l'Atlètic de Madrid, recordo que el passeig aquest de la fama on tenen els noms, a Griezmann li van col·locar tot tipus de brossa i de tot, i Griezmann, si no recordo malament, fa 4 dies ha sortit a ombros del Metropolitano, homenatjat com a agent de l'Atlètic de Madrid. Per tant, crec que amb Diego Costa va passar alguna cosa similar també, que va marxar una mica malament, va tornar i també va ser perdonat. Vull dir, en aquest cas l'afició de l'Atlético té precedents de perdonar.
2: Leo Messi va demanar marxar per Eurofax.
1: Correcte.
2: I es va acabar quedant.
1: Sí.
2: Perquè el van obligar, perquè ell volia marxar, però es va quedar...
1: I portant el femení sense més juny, ara hem viscut, estem en plena ebullició d'Alexia Putellas. Alexia Putellas ho van publicar en Mundo Deportivo el setembre passat li diu al Barça, marxo al PSG. No li diu, marxo al PSG. Li comunica que marxa al PSG. El Barça la convenç, una mica el que explicava Suárez amb Gerrard i tal, el Barça la convenç, i ara acaba marxant a l'arxienemic, que és l'imperi de Michel Kang, però vull dir, és una cosa que ha passat aquesta temporada. Vull dir, és que si comencéssim a buscar la llista, n'hi ha moltes de històries d'aquestes.
3: És que no té sentit tenir jugador dins de la plantilla descontent un jugador que vol donar un pas endavant, un jugador que vol anar al club superior, no té sentit. I altres clubs sí que ha de buscar aquí la fórmula perquè sigui beneficiat.
0: Clar. En tot cas, algú en sortirà mal parat aquí, sigui Julián, sigui el propi Atlètic de Madrid, perquè avui pensava en la qüestió dels tuits que va fer, perquè hem sentit una nova veu del Barça, Pintanel, que a més és molt interessant sobre aquesta qüestió.
4: Sí, és el director de comunicació del club, el Gabriel Martínez, en una entrevista amb el Jofre Llombart a Vasos Comunicants, un podcast de radiofònics, que entrevista directors de comunicació, i la darrera entrevista és precisament amb el DIRCOM del Barça, i és interessant com valora ell, evidentment des del punt de vista comunicatiu, els famosos tuits de l'Atlètic de Madrid quan el Barça va presentar aquesta primera oferta pel davanter argentí.
5: Jo no voldria, si em permets, fer qualificatius, no em correspon a mi. Si comunicativament estic també, jo crec que és un, no, que se'ls hi pot girar en contra, perquè aquesta tendència a fer mofa i befa no és nova. Amb l'Atlètic de Madrid, no? inclús hem vist algun comercial, algun spot, no? I arriba un moment, quan sorprèn, fa gràcia. En tot cas, considero que és una via que està exaurida
6: i tancada. Va, tornem a parlar del Barça i de la...
0: Doncs el punt de vista del director de comunicació del Barça sobre el que va fer el Departament de Comunicació de l'Atlètic de Madrid. Ho trobo interessant perquè fins i tot es veu com una cosa desfasada, no?, el fet de fer aquesta befa, bé, el que va fer l'Atlètic de Madrid amb el Barça, en aquest cas.
1: Jo crec que és una actitud de complexada. És a dir, jo crec que la manera de reaccionar l'Atlètic de Madrid és una rabieta de nen petit. Em sembla poc professional, perquè, a més, si vingués d'un club, ara et posaré un exemple, com un Sevilla, com un Betis, que potser ja tenen una mica més de WhatsApp, que tenen una cultura més de prendre's les coses més... Tenen certa gràcia, fins i tot, no?, a l'hora de... Saps? Jo recordo quan el Betis fitxava un estranger que no podien pronunciar el nom, li deien Pepe o li deien no sé què, vull dir...
2: Manolín.
1: En canvi, venint de l'Atlètic de Madrid, queda forçat, queda com impostat, i sobretot que tu has d'estar molt segur a l'hora de fer aquests tuits. Perquè és que, en el moment que Julián Álvarez sigui presentat pel Barça, haurem d'anar a demanar entrades pel concert de Bad Bunny. Perquè ens van oferir, en els tuits recordo que oferien entrades per concert de Bad Bunny, no sé quines històries, aleshores, amb quina cara... Ara ja parlo, ara m'imagino que el Barça hagués fet aquest tipus de reacció envers un altre equip que volgués un jugador del Barça. Si aquest equip acaba fitxant el jugador del Barça, jo com a aficionat del Barça, a mi em faria vergonya que el meu equip hagi sigut tan contundent a l'hora de reaccionar per defensar un futbolista que després acabaràs venent. Tu has d'estar molt segur que no el vendràs per fer una reacció tan contundent.
4: S'ha de reconèixer que...
0: A veure, sí. Pintanel.
4: No, recordeu que aquesta temporada el responsable de les xarxes de l'Atlètic de Madrid també va carregar molt contra alguns comentaris que es van fer des del Real Madrid o decisions arbitrals en contra de l'Atlètic de Madrid. És a dir, que evidentment ho centrem perquè jo crec que va ser lamentable el seguit de tuits en relació a l'interès del Barça per Julián, però que no... que són sospitosos habituals. És a dir, que durant la temporada jo crec que s'han passat de rosca en aquest sentit, i no només contra el Barça.
0: Anaves a dir, Boyan?
3: S'ha de reconèixer que Atlètic Madrid amb el Xolo i amb l'organització del club ha arribat a ser un equip fixe de Champions. Ha donat un punt de qualitat, un punt de competitivitat, i hem vist l'Atlètic Madrid guanyant en camp de Liverpool, hem vist l'Atlètic Madrid guanyant i eliminant grans equips europeus, i sembla que això com que les ha pujat una mica en cap. Són equip que està fitxant cada any, gastant-se molts diners, és a dir, han arribat a un punt molt interessant, però en un punt que encara estan per darrere de Barça en Madrid en quant la guanyar títols, no? I llavors, aquí sí que ara ve la complexitat de la Junta, del mateix president, del director esportiu, de l'entrenador, i prendre decisió a favor del club. És a dir, les decisions que te ven, a les decisions que te fan donar passos endavant, no, no com aquesta, i si te se presenta una oferta de 100 o 100 i pico de milions d'un futbolista, has d'estar content de la gestió que has fet, el jugador que has portat i l'ingrés que et pots tenir. Perquè Atlètic Madrid, si va per un davanter, si Atlètic Madrid va per João Pedro, igual
0: li sobren,
3: per
0: 100, no,
3: per, exacte,
0: els,
3: però igual els... Oriol el compra per 60-70 milions.
0: Clar.
3: Si va a Barça són 90-100.
0: Aquí i, clar, clar, entrem en el debat de si Julián Álvarez val el que el que s'està parlant o no, perquè està clar que altres davanters d'un perfil similar al de Julián et surten més barats.
2: El que diu el Bojan també és veritat. Una cosa és quan va al Barça i una altra cosa és quan van altres equips.
0: Clar, sí. Totalment, totalment.
2: El Barça o el Madrid, eh?
0: Sí. De Julián n'ha parlat Pintanella les darreres hores, Pedri, que, vaja, s'ha desfet també en elogis, no?, cap a Julián.
4: Sí, una veu autoritzada del vestidor del Barça, una peça clau en el Barça de Hansi Flick i en qualsevol Barça, evidentment. La futbolista canari que elogiava en una entrevista a Teledeporte d'aquesta manera a Julián Álvarez.
7: No me quiero meter en cosas del club ni de un jugador. Es verdad que Julián como jugador a mí me encanta y siempre he dicho que los mejores jugadores quiero que estén en el Barça y bueno, si ojalá pues se pueda dar ese fichaje y pasa, pues bienvenido.
0: Doncs es van sumant veus, de jugadors del Barça que van dient sí. que el volen. Aquí és Pedri, però Gavi, aquí a RAC1 en una entrevista la setmana passada, sense que li preguntessin, perquè crec que el Dami la pregunta que li va fer va ser quin jugador del Mundial portaries al Barça. Primer li va preguntar quin jugador de la selecció espanyola portaries al Barça i després quin jugador del Mundial que no fos de la selecció espanyola portaries. I ell va dir, Julián, vull dir que comencen a haver-hi moltes veus dins del vestidor també que empenyen cap aquí.
2: És que crec que els jugadors del Barça durant la temporada, els enfrontaments que han tingut amb l'Atlètic de Madrid, crec que tot això ja han parlat amb Julián diverses vegades.
0: És que, si no, vull dir, tant no...
2: I ell ha parlat amb ell, o sigui, Julián ha parlat amb ells.
0: Clar, sí, sí.
1: A mi, perdona, em sembla més rellevant, sí? Ho estava mirant perquè no me'n recordava, em sembla més rellevant del que diguin els jugadors del Barça, que és obvi que el volen, és que estava buscant que ho barco i el
0: sí, Fernando... Sí, t'he vist molt enfeinat.
1: No, perquè el Fernando Polo va fer una compilació la setmana passada, em sembla més rellevant que jugadors com Llorente, com Forlán o com Godín, que són... Llorente està a l'Atlético i els altres han estat, s'hagin pronunciat de forma pública dient que entendrien la decisió, que
4: ha
1: de fer el que li faci feliç, o sigui, que s'han obert i que els ha semblat normal que Julián vulgui marxar. Estem parlant de
0: figures... Llegendes de l'Atlètic de Madrid.
1: Importants de l'Atlètic de Madrid.
2: Baena, sí. Baena va dir, jo le pondría unas cadenas, pero si quiere cumplir su sueño, pues que lo cumpla.
1: Això que és més difícil pronunciar-se, o sigui, que un jugador del Barça digui públicament que vol que vingui un crac al seu equip quan no és del teu equip, no és que sigui fàcil, però és més còmode. Que un tio de l'Atlètic de Madrid amb la reticència que hi ha pública a que marxi Julián s'atreveixi a dir això, per mi em sembla molt rellevant.
0: Doncs veurem què passa amb Julián i amb la carpeta de les sortides, que avui tenim novetats a explicar, sobretot de la porteria, perquè ara ho expliquem, Pintanel, però Ter Stegen podria haver de fer la maleta aviat cap als Països Baixos.
8: Tu ho diràs amb Oriol Jové.

0: En punt dos quarts d'una, encara mitja horeta de Tu diràs aquí a RAC1 amb el Bojan Krkić, l'Àngel Pérez i el Ferran Correas, parlant de Julián, de si vindrà o no vindrà al Barça, que és el mateix dubte que podeu tenir vosaltres amb híbrid o elèctric, que aquesta és la qüestió de l'estiu, no? Sí. És Julián, és híbrid o elèctric. I la resposta, qui la té? Doncs la té Nissan. La té Nissan perquè aquest juny et pots endur un Nissan híbrid o elèctric amb finançament al 0% i començar-lo a pagar al setembre. Ah, bueno, el mercat ja ha tancat, a més a més.
1: Ah, doncs
0: imagina't. Jo crec que li fas aquest plantejament a l'Atlètic de Madrid, comences a pagar el setembre, i jo crec que demà tenim Julián aquí.
1: I Julián és híbrid o elèctric?
0: Ja li preguntarem el dia de la presentació, però com ho sentiu, a Nissan el condueixes ara i no el pagues fins al setembre. No deixis escapar aquesta oportunitat. Consulta les condicions a nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. De seguida, operació sortida, però abans acabem de sentir algun document més que ens queda pendent de Luis Suárez, perquè ha parlat d'altres qüestions vinculades al Barça. Pintanel.
2: Sí, ha parlat d'altres qüestions i a més sempre és interessant escoltar un futbolista com és Luis Suárez. S'està parlant molt d'aquest Mundial de la Minya Mal i la famosa comparació ja és un clàssic amb Leo Messi. Diu Suárez que en aquests dos partits del Mundial ha tingut una incidència important, el de Rocafonda, això sí, sense voler acaba de comparar-lo amb el seu gran amic Leo Messi.
3: Ah, son diferentes, las comparaciones son odiosas para mí, son jugadores diferentes, jugadores sí tienen la misma zurda, tienen la misma calidad, pero son jugadores totalmente diferentes y bueno, ahí están los resultados, lo que sigue consiguiendo Leo con esa edad, con la edad que tiene y bueno, esperemos que la Mil llegue por lo menos hasta ese mismo nivel.
2: I un últim document sonor de l'exdelanter uruguaià del Barça, molt pendent, evidentment, del partit d'aquest vespre, elogiant a Hansi Flick i, sobretot, i Suárez en sap molt de bastidors, que han estat en uns quants, de la manera en la que el tècnic alemany del Barça gestiona el vestidor.
3: No, impresionante. La verdad que es como que arranca el año y decir no van a soportar la intensidad, no van a soportar presionar allá la línea tan alta... Y lo siguen aguantando. Lleva años jugando con los mismos jugadores, la misma intensidad, lo sigue exigiendo, parece un entrenador muy llegado a los jugadores, va y le habla con sinceridad a los jugadores, les dice la verdad, le dice, mira, vos no vas a jugar este partido, ¿por qué? Y le explica, le da su motivo y es un entrenador cercano que es lo... Hace cosas que necesita un jugador, hace cosas que necesita un grupo y eso es muy beneficioso, más en un equipo como el Barcelona, ¿no?
0: Doncs elogiant Flick Luis Suárez, elogiant-lo també Lamine Yamal, destacant entre altres coses doncs, aquesta proximitat clau que Flick té amb els futbolistes l'uruguaià, igualet que Bielsa, mira, la situació amb l'Uruguai és justament la contrària, la que hi ha al Barça. Carpeta sortides, Pintanel, el Barça que comença a tenir ben encaminada la de Ter Stegen.
2: Sí, segons ha pogut saber RAC1, la sessió de Ter Stegen a l'Ajax està avançada, el Barça la té encaminada i fons properes a la negociació són optimistes. L'arribada a la mitja de Girona és clau per entendre aquest moviment. El madrileny acaba molt satisfet de Ter Stegen. Falta per veure, i serà possiblement un dels pals de paller d'aquesta operació, quina part paga l'Ajax i quina el Barça, tenint en compte que aquesta temporada, i no és un detall menor, l'Ajax no jugarà a la Champions i s'haurà de conformar amb la Conference League. Ter Stegen veu amb bons ulls marxar a l'Ajax i això evidentment és fonamental perquè tiri endavant aquesta negociació, aquesta operació, i pel Barça evidentment és un moviment satisfactori perquè alliberaria massa salarial i a més alleujaria el problema d'overbooking a la porteria.
0: Sí, és un win-win també perquè Ter Stegen també aconsegueix trobar una sortida, no?, que en la qual doncs tornarà a ser protagonista. És a dir, jo crec que aquesta era una carpeta, la de Ter Stegen, que l'estiu passat en van parlar molt perquè doncs just venia jugant, no?, hi havia aquest xoc, no?, de la voluntat de Ter Stegen de ser el primer porter del Barça xocant amb la posició del club de portar un porter de present i de futur, però jo crec que la lesió d'aquesta temporada ja em dona la sensació que li ha fet veure a ell que s'havia de buscar una sortida.
1: Bé, jo crec que la temporada passada ho va acabar entenent. Hem d'oblidar que el conflicte va ser important. O sigui, sí, sí. Se li va treure la capitania durant...
0: Sí, sí, en van parlar durant,
1: no sé si van ser hores o dies, perquè després el president Laporta va entrar en escena i ho van mig arreglar, i recordo que va ser justament abans del Gamper i Ter Stegen va acabar fent el discurs com a capità del Gamper quan dies abans se li va treure la capitania, i hi havia aquella lesió, però després quan es va recuperar va jugar aquell partit de Copa a Guadalajara
0: sí.
1: I després jo crec que ell pretenia... Va entendre que potser acabaria jugant la Copa, però el segon partit de Copa Flick va apostar per Joan Garcia, tot i ser un rival d'inferior categoria, i li va deixar clar que...
4: Joan is number one.
1: Exacte, que no jugaria. Ho va entendre i va acceptar una sessió a Girona que crec que hauria anat bé, però malauradament va durar dos partits per una nova lesió. Ara sap que aquí no jugarà i que els porters per Flick, el number one és Joan Garcia, que Chesney té un any més de contracte i que a més és un tio que molt necessari sembla ser el vestidor pel que representa. Ha de marxar. Una altra cosa és que possiblement el Barça voldria que marxés traspassat per lliurar-se de la fitxa, i la fitxa Ter Stegen pocs equips la poden pagar, per tant acabarà sent una cessió. Clar. I el Barça pagarà una part important
0: de la... Perquè aquí, si no hi hagués el tema del sou, podria existir el debat de dir, val, tu al què té ara, 34? 34 anys?
1: Sí, home, clar, 34, si no és pel tema del
0: clar,
1: sou...
0: Si no fos pel sou,
1: jo
0: podries plantejar el debat
1: de
0: dir,
1: quedo de suplent,
0: ostres,
1: clar,
0: és un segon porter d'autèntic luxe, i aquí entraria el que prioritzés ell, de jugar, sí, sí, encara potser no a primer nivell, però sí a segon nivell europeu, o acabar la teva carrera al club en el qual portes des del 2014 i del qual ets capità.
4: Sí, sí, no, està clar, està clar. Al final és un tema d'ambició personal, són dos escenaris totalment respectables l'un de l'altre, però jo crec que al final un professional, ja sigui de qualsevol demarcació, si no tens, com ho dic, si el lloc on estàs tens la seguretat de que per molt bé que ho facis hi ha un que sempre estarà per sobre teu, té que ser difícil mantenir, sobretot quan tu tens capacitat i tens talent i tens possibilitats de ser el número 1 en un altre lloc. És a dir, hi ha porters, per exemple Pinto, a l'època Pinto sabia que donava per lo que donava, i era un segon porter...
1: Chesney.
4: O Chesney, per exemple. Aleshores, Ter Stegen, jo crec que ha de ser complicat acceptar el rol aquest quan tens tan clar... Una altra cosa és que Flick li hagués dit, mira, per mi és un tema de rendiment, si tu guanyes i estàs millor i dones millors resultats, per mi esteu, partiu els dos de la mateixa punt de partida. Aquí sí que et pots plantejar com a Ter Stegen, però escolta'm, amb orgull i amb ambició vaig a guanyar-me la titularitat. Si l'entrenador et diu que el seu porter és un altre, jo crec que no et queda un altre que fer les maletes.
5: El base són dos escenaris. L'any passat en estiu, recient vingut Joan Garcia, i tu dius, bueno, ha fet molt bé en espanyol, però jo sóc Ter Stegen, ell és Joan Garcia, i anem a veure com ho farà a Barça. I ara és un escenari d'un any magnífic de Joan Garcia, que està en Mundial, que és claríssimament un porter. Ter Stegen, clar, té claríssim de que no estarà possiblement ni com a segon porter. I a mi m'alegro molt que l'apareixut Ajax, perquè el Ter Stegen ha arribat a ser un top mundial com el porter. L'ha passat una desgràcia, que l'ha passat, si no estaria porter titular d'Alemanya en el Mundial, i donar aquest pas, estar en Ajax, que és un dels grans d'Europa, per ell és una
0: un
5: motivació
0: de prestigi,
5: i
0: clar,
5: prestigi, i dius, bueno, pues, acaba jugant Ajax, però ha acabat a jugar en Ajax, és a dir, és un grandíssim club, i a mi personalment m'alegro molt per ell.
0: Sí, sí. I amb Mitchell, que vaja, que es veu que ja van encaixar molt en les setmanes, els mesos que...
4: I la ciutat.
0: Que... Sí, home, i tant.
4: És una ciutat atractiva també per anar a viure.
5: Molt.
4: Vull sí. dir, no t'estàs anant per molt que... O sigui, juntes tot, juntes el que deies tu, Bojan, història, sí. juntes una ciutat que és atractiva per viure, i és un capítol que tot futbolista, jo ara m'imagino, quan ets petit, no, que jugues, o sigui, si jo fos futbolista, pues,
1: un entrenador que et vol.
4: Clar, a sobre un entrenador que et vol, i jugar a l'Ajax, pues mira, és un capítol que a tot li agradaria tenir a la seva...
0: Sí, sí, totalment. Sí. Doncs aviam com acaba la carpeta Ter Stegen. La que hem sabut avui definitivament pel que fa a la porteria de sortida és la d'Estralaga, que això sí que ja comença a descomprimir bastant la porteria del Barça, perquè fa uns dies parlava amb Pintanel que hi havia 8 porters que el Barça havia de diguéssim, o quedar-se o resoldre la seva sortida, perquè evidentment n'eren moltíssims.
2: Sí, era un dels mal de caps que tenia Flick en aquest inici de pretemporada i poc a poc es va resolent. Primer amb la sortida confirmada la setmana passada, fa pocs dies, de Iñaki Peña, el Panathinaikos. Veurem quan es pot acabar de resoldre la de Ter Stegen. A partir d'aquí, Joan Garcia, porter número 1, Chesney, porter número 2, marxarà també Cochen Said al Lyngby de la primera divisió danesa, un Cochen, el porter nord-americà, que era el tercer porter, o que ha estat el tercer porter aquesta temporada, i a partir d'aquí s'obrien 3 melons: Eder Ayer, Ander Astralaga i Jaco. Ens consta aquí a RAC1 que a Eder Ayer se li buscarà una sortida. Ander Astralaga, aquesta mateixa tarda ha fet una piulada a xarxes socials confirmant la seva sortida del Barça, no renovarà després de 8 temporades i, per tant, en principi, si res canvia, es quedaria aquesta tercera plaça per ja, que com a mínim el porter s'ha dit a l'Andorra aquesta passada temporada, tornarà segur a Can Barça, farà la pretemporada i veurem si acaba de convèncer o no a Hansi Flick per convertir-se en el tercer porter de cara a la temporada 26-27.
0: Doncs és una de les qüestions a observar en aquesta pretemporada, que a més comença ja, vull dir, en 15 dies, faltaran 15 dies després d'aquest cap de setmana, pel 13 de juliol, que és el dia que arrenca la pretemporada, evidentment sense tots els internacionals que estan al Mundial, que encara trigaran molt en incorporar-se. Més enllà de la porteria, hi ha tres noms que fa dies que en parlem perquè són a la rampa de sortida, però que de moment no s'han concretat. Parlem d'Ansu Fati, de Marc Casado i de Roni Bardaggi, perquè són carpetes que es volien accelerar de cara al tancament de l'exercici aquest 30 de juny, que és justament aquest dilluns.
2: Sí, pel que fa, Casado està 100% al mercat, ens diuen des del club, té pretendents, l'operació al Mónaco i l'Al-Hilal estan en punt mort, i ara, segons ha pogut saber RAC1, hi ha hagut trucades entre Barça i Manchester United. De moment, simplement són trucades. Interès per plantejar la situació del migcampista català amb Marcus Rashford pel mig. És a dir, podria ser una operació, en cas de fructificar, amb el davanter anglès com a moneda d'intercanvi. Si finalment Casado no acabés marxant, creuen al club que en una temporada tan llarga és un futbolista que no molesta i que sempre acaba sumant. Pel que fa Ansu Fati, el seu fitxatge al Mónaco és un fet. S'està a la part final de la negociació i, tot i que al Barça li interessaria que aquesta operació es tanqués abans del 30 de juny, ens consta que no seria un problema si realment no s'acaba concretant aquesta data. El Barça, evidentment, vol incloure'l en el balanç econòmic, però veurem si això acaba sent possible o no. Ens ho firmarà per 4 temporades, el Barça ingressarà 11 milions d'euros, i a banda, que possiblement també és una de les coses més importants de la sortida d'Ansu, és que s'estalviarà la fitxa del futbolista format a la Masia. I pel que fa Roni, el tu diràs, ja vam explicar fa mesos que el futbolista havia acceptat una sortida, previsiblement en forma de cessió. El suec té cartell a la Premier, però ens consta que de moment no té cap operació avançada.
0: Doncs l'operació sortida del Barça, que evidentment n'haurem de parlar i molt els propers dies. Pinta, gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
0: Tornem cap a Mèxic perquè tenim 11 d'Espanya i d'Uruguai pel partit que arrenca a les 2. Damià López, ja des de l'interior de l'estadi de Chivas de Guadalajara. Dami, bona nit de nou. Juga Lamine o no juga Lamine?
6: Sí, juga Lamine de titular, com ja era esperable. Juga també Cubarsí, juga Pedri i no juga Demo. Tot i el seu bon rendiment, en el partit contra l'Àvia cau Dani Olmo i entra Mikel Merino, fa dos canvis. Luis de la Fuente, respecte al segon partit, entra Mikel Merino per Dani Olmo i torna Llorente, que va ser titular contra Cap Verd en el debut, i cau Pedro Porro. L'11 d'Espanya és el format per Unai Simón en porteria, defensa per Llorente, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp amb Rodri, Pedri i Mikel Merino, i a la punta de l'atac Lamin per la dreta, Baena per l'esquerra i Oyarzabal com a punta. A Uruguai, titular Fede Valverde, Canovio la principal novetat i referència en atac. Ronald Araujo continua a la banqueta, és a la convocatòria, però continua sumant 0 minuts en les seves dues aparicions mundialistes i fa res, 5-6 minuts, s'ha començat a girar molt vent, s'ha girat una ventada de por i ha començat a ploure. De moment no és una, no és una gran tempesta, però està començant a ploure, a més acompanyat d'una ventada important. Per tant, això és senyal que d'aquí no massa la pluja ja començarà a ser molt intensa aquí sobre l'estadi Akron de Guadalajara.
0: Doncs això plouga't, Dami, això plouga't, que tens encara una hora i quart perquè arrenqui aquest partit. Fins ara!
6: Fins ara, vagi bé.
0: Doncs amb Lamin, amb Cubarsí i amb Pedri del Barça, l'11 titular a la selecció espanyola. Jo continuo amb la qüestió de Pedri, que si veu targeta espera els 16ens de final, però Pedri titular en aquest 11 de la selecció espanyola per aquest partit que arrenca a les 2 de la matinada contra Uruguai, a la mateixa hora l'altre partit del grup, l'Aràbia Saudita Cap Verd, i encara n'hi ha més, perquè a les 5 de la matinada... Janire Gallut, bona nit.
7: Bona nit.
0: Es resol el grup G. El grup d'Espanya és l'H, doncs el grup G, a partir de les 5 de la matinada, pels que no tingueu son, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica.
7: A més, amb els belgues que no volen repetir l'experiència del Mundial de Qatar 2022, on van caure eliminats a la fase de grups, i avui, després de dos empats, se la juguen contra Nova Zelanda a la darrera jornada. El seleccionador Rudi Garcia segurament podrà comptar amb Doku, finalment, després del seu viatge a Londres pel naixement del seu fill, tot i que no té assegurada la titularitat per uns problemes respiratoris que arrossega. També segueix de baixa De Bast, mentre que Ngoi no podrà jugar per sanció. I d'altra banda, com deies, l'Egipte de Salah, després de la gesta d'aconseguir la seva primera victòria en un Mundial, buscarà també classificar-se a la següent fase, evidentment també per primer cop, perquè no ho havien aconseguit fins ara. Podria tenir minuts de nou el ja definitivament blaugrana Hamza Abdekarim, el jugador del B, del Barça Atlètic, que oficialment es queda i jugarà la temporada vinent com a blaugrana. Davant tindran l'Iran, que després de tots els entrebancs que ha patit en aquest Mundial, els Estats Units finalment els ha permès aterrar a Seattle amb dos dies d'antelació, i precisament aquest maig, aquest Egipte-Iran, l'han denominat com el Pride Match, el partit de l'orgull LGBT GTBI, perquè la cita enfronta dues dictadures on es processa les persones que formen part del col·lectiu, fins i tot se les castiga amb pena de mort.
0: Té nassos que sigui justament un Egipte-Iran aquest, aquest partit de l'orgull LGTBIQ+, que ja van deixar clar que seria aquest, aquest partit de Seattle, i ha caigut, doncs, que és un Egipte-Iran, que no serien precisament dos estats amb els quals la llibertat sexual, doncs, sigui això, llibertat.
7: Bé, de fet, tots dos països han demanat la cancel·lació d'aquesta celebració que organitza el comitè organitzador de Seattle, on es disputa aquest partit. Tot i això, la FIFA ha assegurat que permetran entrar banderes del col·lectiu a l'estadi. Ara bé, els actes reivindicatius i de celebració tindran lloc fora de l'estadi, en cap cas a dins.
0: He de dir que és veritat que aquest grup està bastant obert, el grup G, i que hi ha l'al·licient aquest de que Bèlgica ara mateix està tercera i que, doncs, no pot badar, però és dels grups que em fa mandra a mi aquest...
1: No ens quedarem a les 5 de la matina.
0: No et quedaràs...
4: El que es quedi té premi avui, eh?
0: Demà, déu-n'hi-do, eh? Demà queden els altres tres grups, és a dir, demà es tanca la fase de grups amb el grup d'Argentina, aquest grup J. Ara mateix Argentina ja classificada com a primera de grup, que juga contra Jordània, i hi ha una Algèria-Àustria, que d'aquí hauria de sortir el rival de la selecció espanyola, no?
1: Això és un... Algèria-Àustria és un biscotto de manual.
0: Sí, perquè ara les dues estan amb 3 punts. Sí, però Algèria té un menys 2, eh?
1: No, però faran un empat, fan 4 els dos. Fan 4 i les dues,
0: ah, clar,
1: les dues
0: clar,
1: cap
0: clar,
1: endavant.
0: Fan 4 punts, és veritat. M'està fixant només amb l'average. Sí, clar.
1: Si has de fer una porra, posa 0-0.
0: L'empat d'Àustria i Algèria, i Àustria, que seria en aquest cas el rival de la selecció espanyola si acaba primera de grup. Es resol també el grup L. Els d'Argentina són els últims, eh? Argentina anirà tard a les 4, el grup J. Abans, grup L, Panamà, Anglaterra, amb Gordon, Rashford i companyia. Anglaterra, que tampoc no està classificada matemàticament, s'enfronta a Panamà. Croàcia gana l'altre partit del grup. I a 2:15, Colòmbia, Portugal i Congo, Uzbekistan. El grup K, Portugal, és segona. També ha de... vaja, té l'enfrontament directe contra Colòmbia, que ja està classificada, però que juga la primera posició al conjunt de Robert Martínez. Encara té pros al·licients l'última jornada. Déu-n'hi-do.
5: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Jo penso que el bon futbol, en realitat, veurem a partir de 8 anys. És a dir, els partits competitius, bons equips, aquesta realitat que tenen qualitat, i ara totes destellos de qualitat, totes una incògnita. Bèlgica és de seleccions que té seleccionador entre més sobrevalorats. És que Rudi García ha estat a Marsella, a Lyon, ha sortit de tot arreu, d'Aràbia, i acabo a Bèlgica una selecció, i en vez de renovar la selecció, de posar jugadors més joves, seguíem amb els veterans. I, més a més, la seva manera de jugar, la seva manera de portar partit des de la banqueta, no és la més idònea. Robert Martínez està parlant molt de que acabarà després de Mundial al Nàsser d'Aràbia, Jo penso que seria una pena, perquè Robert Martínez és molt bon entrenador i és una selecció que és capaç d'arribar molt lluny. Té molta qualitat, la selecció de Portugal, no està donant.
8: La selecció de Portugal, per mi, juntament amb Espanya, té el millor mig del camp, sí, possiblement del Mundial.
5: Té
8: Vitinha, té Joao Neves, per mi li falla...
4: Estan lastrats per Cristiano.
8: Sí, el problema és aquest, que jo, per exemple, el primer partit que empaten, Cristiano fa un partit molt dolent, i jo no vaig entendre com Robert Martínez, que coneixem, té molta personalitat, no el canviava.
4: Tenia fet arguments per...
8: No, és que de fet, després del partit, els dies posteriors van haver jugadors, sí. Crec que va ser Joao Neves, que va dir, sí, home, va deixar entreveure que com és que no l'havia canviat. Sí. Bé, estan lastrats per Cristiano, però bé, com no has d'estar lastrat per una bèstia com
5: però Cristiano. Però això són moments, Ferran, que tu com a entrenador te guanyes credibilitat de cara de 24 jugadors, i després altres jugadors, això és un punt de motivació. Ostres, punt d'alerta, de motivació, ostres, un canvi a Cristiano Ronaldo i tots automàticament pujar a dalt, eh?
4: No.
0: Em pensava que volies afegir alguna cosa més.
4: No.
0: Àngel?
8: No. Jo per de Bèlgica sí que crec que tenia una generació de jugadors molt bona, però se'ls va passar l'arròs.
0: Van perdre una oportunitat de...
8: Els De Bruyne, sí, Lukaku, sí. I companyia.
5: De Bruyne era...
0: Hazard. Sí. Quina generació de Bèlgica.
8: Se'ls va passar l'arròs. Courtois, bueno, Courtois encara és Courtois, però hi ha altres que no, eh? Vermaelen...
5: Sí, molt bones.
0: Doncs d'aquí a 24 horetes tindrem ja definit aquest... 24 horetes una mica més, aquest quadre definitiu dels setzens de final, amb aquests 5 grups que queden per tancar-se, 2 aquesta matinada i 3 la propera, i doncs ja entrarem en la recta final, en la fase decisiva, aquests setzens de final, que aniran doncs ja escurçant el camí fins al 19 de juliol. Per seguir escurçant el camí cap a la final, ja ho sabeu, 902-477-100, regalem un pack Wondergol aquí, com cada nit el tu diràs, podeu anar trucant. Mentrestant, us aniré acomiadant, vale. Que ja és bastant...
4: Més preguntes ja, no?
0: Avui és bastant tard.
8: No hi ha més preguntes, senyoria.
0: És bastant tard, pràcticament la 1 de la matinada. Àngel Pérez...
4: No anem a dormir, per això,
0: No? No. A veure el partit?
4: Bueno, el que aguantem. Jo intentaré aguantar-lo.
0: El Boi en sé que el veurà. O sigui,
5: no, aquest sí.
4: El de les 5 no.
0: No, a més les dues encara. Si vas amb tirada...
8: El Bojan, quan trigues ara? Fins a Mollerussa.
5: No, però avui m'he quedat
8: aquí. Quedes aquí.
0: Bé.
5: A propòsit.
0: No, a Mollerussa no arribaria a temps, les dues. No,
8: per això.
0: No. Ferran Correas, Boi en Kirkic, Àngel Pérez.
4: Bona nit.
0: Bé, una pausa i regalem el pack Wondergol aquí al Tu Diràs. RAC 1.
9: vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges
11: és un joc això que et permet simular doncs batalles multitudinàries medievals.
10: De 7 del matí a 2 del migdia.
12: Ressuscita avui en dia? I què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
10: Via lliure amb Xavi Bundó.
13: S'ha torçat el peu.
14: Venint aquí.
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
15: RAC 1.
10: Cada nit, a 2:15, tu diràs...
16: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate en una etapa que pasará a los anales de la historia marcada con litros de sangre donde el equipo del Casnarà...
17: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
10: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
9: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges
11: és un joc això que et permet simular doncs batalles multitudinàries, medievals.
10: De 7 del matí a 2 del migdia.
12: Ressuscita avui en dia? I què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
10: Via lliure amb Xavi Bundó.
13: S'ha torçat el peu.
14: Venint aquí.
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.

0: 3 minuts per la 1 de la matinada, moment de regalar, com fem habitualment aquí al Tu Diràs, el pack, la col·lecció Wonder Goal. Ja ho sabeu, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Descobriu la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful amb 15 seleccions sorpresa. Hi trobareu un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si us apassiona l'emoció del futbol i els capibares, ja ho sabeu, podeu trucar cada nit aquí al Tu Diràs, que ens regalem una, que avui s'emportarà l'oient que tenim al telèfon. Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
1: Com estem? Josep Gargante.
0: Josep, molt bé, bona nit. Des d'on ens truques, Josep?
1: Bona nit. Des l'Hospitalet de Llobregat, del barri de Collblanc.
0: Molt bé. Doncs un pack Wonder Goal que se n'anirà cap a l'Hospitalet pel Josep, que ens ha de respondre dues preguntes. Aviam, Josep, no sé si saps com va la mecànica, però... ens has de dir a qui li donaries aquest pack Wonder Goal i a qui no li donaries. Comencem pel principi.
1: Ah, jo li donaria sempre comprar un camp al meu Barça. Bueno, li donaria, si puc donar-li a dos.
0: Vinga.
1: A veure, el Hansi Flick, per tot el que ens ha donat aquests 12 anys.
0: Sí.
1: I també pel Xavi Pasqual, sobretot també perquè ha lluitat, fet una campanya molt bona amb el bàsquet, des que vam arribar a la final, no van guanyar, però s'ho mereix perquè és un gran tècnic i una molt bona persona.
0: Sí, no ha estat fàcil la temporada al Barça de bàsquet.
1: No,
0: i qui no...
1: ha faltat algun fitxatge.
0: Sí.
1: Però bueno, com que no hi arribaven els quartos...
0: Doncs... d'això es queixava Xavi Pasqual, justament. Qui no s'hauria d'emportar? Qui no li donaries aquest pack Wonder Goal, Josep?
1: Bueno, en tindria també moltíssim, però mira, per dir un només al Vinícius, al Vinícius Júnior, que és un jugador que...
0: no et cau gaire
1: bon jugador,
0: bé.
1: Perquè ho és, però el caràcter que té és tremendament avorrecible, vaja.
0: Doncs,
1: que no li donaríem ni aigua. No.
0: I molt menys un pack Wonder Goal que està molt i molt bé i que podrà gaudir el Josep aquesta col·lecció. Josep, gràcies per trucar i per sentir-nos.
1: Gràcies a vosaltres, l'escolto sempre.
0: Molt bé, gràcies. Una abraçada, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Ja ho sabeu, us podeu unir a la Febre Wonder Goal, una col·lecció mundial.

0: Vinga, recta final del Tu diràs, per repassar encara algunes qüestions del dia, començant amb futbol, pel comunicat que ha fet el Sevilla. Joan Ferrer, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
0: En què ha anunciat que Joaquín Caparrós pateix càncer.
1: Sí, així ho ha fet saber el club andalús en un comunicat on explica que el tècnic pateix un càncer de còlon. Recordem que Caparrós ja va ser diagnosticat el 2019 amb un càncer de leucèmia. El Sevilla ha mostrat públicament tot el seu suport i afecte i li ha desitjat una ràpida recuperació.
0: Doncs molts ànims, evidentment, a Joaquín Caparrós i a tota la família del Sevilla. Més qüestions, en aquest cas relacionades amb el Madrid, perquè avui hi ha hagut l'oficialitat de la sortida de Ceballos.
1: Sí, el migcampista andalús que va arribar al club madridista el 2017 i posa el punt i final a una trajectòria de 7 temporades vestint la samarreta blanca. Recordem que Ceballos va sortir cedit 2 temporades a l'Arsenal del 2019 al 2021.
0: I parlant de mercat, anem cap a Girona, perquè avui també s'ha anunciat una sortida.
1: Sí, el porter gallec Rubén Blanco, que va arribar a Montilivi el mes de febrer per substituir Livakovic, igual que el croat, marxarà després de no haver disputat cap partit oficial amb el conjunt gironí.
0: Ahir explicàvem la sortida de Juan Carlos, avui la de Rubén Blanco. Més novetats pel que fa al Girona, perquè hem tingut nous detalls de la pretemporada.
1: Sí, una pretemporada que començarà el 8 de juliol amb els reconeixements mèdics i les primeres sessions d'entrenament. Després l'equip marxarà a la Vall d'en Bas a fer una estada entre els dies 20 i 25 de juliol. De moment, 3 amistosos programats. Primer davant l'Olot a la capital de la Garrotxa, el dia 22 de juliol. El segon, una setmana més tard, el dia 29, a Girona, davant el Castelló. I el tercer, tal com va comunicar el club ahir, serà davant l'Arsenal el dia 1 d'agost en la disputa del tradicional trofeu Costa Brava.
0: Tornant a primera, també hem sabut alguns detalls de la pretemporada de l'Espanyol avui.
1: Amb un Espanyol que jugarà el dia 25 de juliol contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Hart, que és el tercer compromís de pretemporada del conjunt blanc i blau. Els dos primers ja els coneixíem, davant l'Olot el dia 18 de juliol i davant del Pau Francesc a Palamós el dia 21. Recordem que està previst que els dies 7 i 8 de juliol es facin les revisions mèdiques i el dia 9 la primera sessió d'entrenament a les ordres de Manolo González. I ja que hi som, parlem també del Sabadell. T'afegeixo també, Oriol, que el conjunt arlequinat, més enllà d'aquest amistós que comentàvem davant l'Espanyol, també ha anunciat un primer test de pretemporada que serà davant el Castelló el dia 18 de juliol.
0: Doncs confirmant amistosos els equips catalans del futbol professional, Espanyol, Girona i en aquest cas també Sabadell. No marxis gaire lluny, Joan, que ara parlem una mica de bàsquet. Parlem de bàsquet perquè aquest cap de setmana torna la selecció catalana masculina que feia 3 anys feia la selecció catalana masculina de bàsquet que no jugava i que torna aquest mateix diumenge, insisteixo, a les 12 del migdia al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. A aquesta hora, a la 1 i 2 minuts de la nit, tinc en línia qui dirigirà la selecció catalana en aquest partit, que és el gran Jaume Ponsarnau. Hola Jaume, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estàs? No sé si has pogut descansar una mica després de la temporada amb el Bilbao Basket, que, escolta'm, ha acabat prou bé, amb el segon títol de la Europe Cup. Déu-n'hi-do l'anyet.
2: No, estem molt satisfets de la temporada i no hem pogut descansar gaire, però sobretot perquè ens ve per davant és molt il·lusionant, això de la selecció catalana, i bueno, doncs ja amb ganes d'afrontar-ho, no? Demà de ficar-nos a treballar amb l'equip, mirarem de preparar-nos de la millor manera possible i també amb la responsabilitat, no? De saber el que representa i que doncs la festa en aquest sentit doncs sigui el millor possible.
0: Ara et pregunto específicament per aquest partit de diumenge, però fent incís en el que ho ha aconseguit aquesta temporada a Bilbao, déu-n'hi-do, ets un ídol ja per allà, seràs al final més bàsquet argarí.
2: Bueno, m'hi trobo molt bé, no? Hem connectat molt bé, les coses també estan sortint bé, i bueno, doncs una miqueta la sensació de que puc ser jo, fent les coses que faig i com les faig, i que el bàsquet que estem fent i la competitivitat que estem tenint, doncs cada any hem millorat una miqueta, i bueno, doncs bé, estem en molt bon camí.
0: Aquest partit de la selecció catalana de diumenge coincideix amb les finestres FIBA i no sé fins a quin punt això t'ha complicat una mica les coses a l'hora de doncs fer la convocatòria, no? Perquè és veritat que ja la vau fer àmplia pensant en això, no? En portant-vos fins a 16 jugadors, perquè al final n'hi ha 4, no? Que acte seguit se'n van a Espanya. Parlem de Ferran Bassas, d'Oriol Paulí, de Joel Parra i de Pier Oriola. M'imagino que tu ensumaves una mica i que per això la convocatòria de 16 jugadors, entenc que no ha hagut de ser fàcil.
2: No, érem conscients de que això podia passar, i el nostre bàsquet és potent, no? I és normal que hi hagi jugadors bons i que doncs estiguin convocats en aquest cas per la selecció espanyola. I bueno, doncs estàvem preparats, ho havíem assumit, havíem fet una llista en aquest sentit més llarga doncs a fi de poder afrontar, no, aquesta realitat. També comptant de que potser hi hauria lesions, jugadors que acaben la temporada i aprofiten per una miqueta d'on recuperar-se de coses que tal, molts inclús amb cirurgia, i bueno, suposo que en aquest moment no hi pots comptar-hi. Però bueno, amb el grup que hem fet, crec que ens podem sentir força satisfets. Sí, més no, jo estic demà ja molt il·lusionat de començar a treballar demà amb ells.
0: Comenceu a entrenar aquest dissabte, eh?
2: Exacte, aquest dissabte entrenarem matí i tarda, ens concentrem, a fi de, bueno, doncs, que sigui en aquest sentit la preparació curta, però el més intensa possible, i amb una barreja de jugadors ja més experts i altres que no, però que tots tenen la il·lusió de vindre, per això estaran allà amb nosaltres.
0: Dels 4 t'anava a preguntar que van després amb la selecció espanyola, tindran algun tipus de participació o vindran a fer grup?
2: Bueno, vindran qui vulgui vindrà a fer grup, no? La veritat és que tots han intentat participar-hi, però no era possible. I bé, doncs segur que tindran ganes de d'alguna manera, de forma presencial, participar-hi, i esperem que vinguin a animar-nos i ajudar-nos, perquè al final ells també són part de la, encara que no puguin jugar, ells també són part de la selecció catalana.
0: Com està el Riqui? Perquè la llista fa patxoca, però no hi és el Riqui, no sé si has parlat amb ell.
2: Sí, el Riqui li feia il·lusió a ser-hi, i el que passa és que està en un moment de la seva vida amb el que doncs ara el partit no encaixava perquè ella depèn d'una decisió si continua jugant o no, perquè doncs és un moment després de tot l'esforç de la temporada amb el que doncs ell tenia un compromís a nivell personal, no? I aquest partit no encaixava, però puc assegurar que tenia la màxima il·lusió per participar i li va saber que molt greu, no pogués ser. Mm-hmm.
0: Creus que, pel que has anat palpant, que els jugadors s'ho senten seu? Ho dic perquè, clar, no haver-hi una regularitat, no, en aquests partits de la selecció catalana, potser és complicat. No ho sé, eh? tu que has parlat amb ells i tot
2: doncs,
0: plegat. També de cara a intentar que això sigui més regular, que no sé si està damunt la taula el poder plantejar-se, sí, que Catalunya jugui més sovint.
2: El que està clar és que, malauradament, no depèn de Catalunya, no depèn de la Federació Catalana que això es pugui continuar fent, no? I ja que es fa, doncs aprofitem-ho, no? Que la festa sigui el millor possible. I et diré que no tenia cap mena d'expectativa, no? Ni positiva ni negativa, en com valorin els jugadors, i la resposta ha sigut, en quasi tots els casos, sí, quasi tots els casos, et parlo d'un 95%, molt positiva, amb ganes de ser-hi, i els jugadors que degut a lesions, degut a compromisos que tenien doncs ja agafats de feia temps, o degut al seu moment personal, no podran ser-hi, però que hem mostrat ganes de ser-hi, il·lusió per ser-hi i lament per no poder-hi ser.
0: Què tal la Gran Bretanya? Quin partit veurem al Nou Congost diumenge?
2: Bueno, un equip molt físic, molt més físic que nosaltres, no? Amb jugadors que el talent el tenen repartit una miqueta per totes les posicions, sobretot el 4 i a l'exterior, i bueno, doncs un equip que voldrà córrer, que voldrà jugar dinàmic, que voldrà jugar i aprofitar la seva potència, i bueno, ens costarà atacar-los. I mirarem defensar-los de la millor manera possible. Crec que hi ha jugadors emergents allí, jugadors que juguen en bones competicions europees, i que hem de respectar.
0: Espereu bon ambient, no? Suposo que també el públic respondrà a la cita, és un bon partit i és el que dèiem, no hi ha moltes oportunitats de veure la selecció catalana, tampoc.
2: No, sí, jo crec que poc que passi això, jo crec que doncs, el màxim de gent possible ha de tindre ganes, no?, de participar en la festa del nostre bàsquet, i amb el que, doncs, bueno, doncs, a totes aquelles coses que costa tant fer, no?, doncs, perquè doncs, la selecció no és oficial, perquè doncs, no es pot fer cada estiu, doncs ho han d'aprofitar, no?, el moment que es fa, doncs, viure-ho com una festa del nostre bàsquet al 100%, animant a l'equip i gaudint a poder ser, que a la pista ens surtin les coses molt bé perquè la gent pugui gaudir al màxim.
0: Tu com ho vius? Perquè, clar, també parlaves abans de responsabilitat de seleccionar, de ser seleccionador de Catalunya, en aquest cas.
2: Sí, jo veig molta il·lusió. L'il·lusió de treballar doncs, amb el Gerard, d'encuentre, de treballar amb
0: el Jesús. T'ho volia preguntar també, clar, doble lleidatana al capdavant de la selecció catalana. Què tal treballar amb ell?
2: Bé, doncs ja tot el que hem pogut fer fins ara, doncs treballem bé, parlem el mateix idioma i la mateixa llengua, que això també és molt, molt important. I bé, no, la veritat és que molt a gust, fa temps que ens coneixem. Prova de que em faig vell és que l'havia entrenat quan ell era
0: ah,
2: petit.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Ostres!
2: I mira, un punt més d'il·lusió, no?
0: Com de petit? Com de petit?
2: Ell crec que era mini infantil.
0: Carai!
2: Imagina't.
0: Ostres! Sí, sí. Bueno, clar, també,
2: també és símptoma de que sóc molt més gran que ell i de que em faig molt gran, eh? Vull dir que...
0: No, però vull dir que, ostres, per ell en aquell moment també devia ser, no? Vull dir, suposo que ho heu comentat
2: sí,
0: posteriorment
2: tant,
0: en el futur,
2: tant,
0: de dir...
2: I tant, no, i jo anava veient la seva trajectòria com a entrenador, que ha sigut brillant, doncs home, molt orgullós, no?, i molt content per ell. I, bueno, doncs contents de que en aquest cas la selecció catalana ens doni l'oportunitat de treballar junts.
0: I tant, i una sort que tingui aquesta dupla de luxe al capdavant, a la banqueta, a la selecció catalana, amb el Jaume Pons Arnau i també amb el Gerard Encuentra.
2: I vol dir sí. El Jesús també, que el Jesús Ramírez ha sigut un entrenador que a Europa, especialment a Alemanya, ha tingut una trajectòria molt bona. Aquest any va estar a Saragossa, les coses no van sortir doncs, com segurament ell hagués volgut, però que és un entrenador també d'una trajectòria molt gran i que ha portat

0: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
2: A l'ACB són 15,6 punts per partit, màxim anotador del Joventut a la Lliga Domèstica, i a la BCL, a la Champions League, 13,3 punts per partit, tercer jugador més anotador del Joventut, només per darrere de Jabari Parker, i Ricky Rubio s'afegeix a la baixa ja coneguda de Hanga. Haurem de veure doncs com refà la seva plantilla al Joventut, especialment al perímetre, també pendents evidentment del que pugui decidir Ricky amb el seu futur.
3: Pel que fa al Barça, també comencen a haver-hi moviments després que es confirmés la temporada en blanc.
2: Sí, la plantilla del conjunt blaurana, que viurà un estiu de molts canvis, amb múltiples sortides. La primera a anunciar-se podria ser la de Juan y Marcos. Tal com ha explicat Mundo Deportivo, el base argentí té acordada amb el Barça la rescisió del seu contracte, un contracte que va signar l'estiu passat quan va arribar al club, procedent del bàsquet Girona, i que el vinculava fins al 2027 amb el Barça. Doncs el segon any no el jugarà al Palau, tot apunta que ho farà a Luc en Múrcia.
3: I del Barça cap al Haiopos Lleida, cap a la Lleida, que avui anuncia continuïtat de Miquel Sanz.
2: Sí, un Miquel Sanz que seguirà defensant la samarreta lleidatana com a mínim dues temporades més, fins al 2028, a l'era fons d'armari, per ja ara encuentra aquesta temporada. L'ACB ha participat en 33 partits amb una mitjana de 5 punts i 4 crèdits d'avaluació en poc més de 14 minuts.
3: I al Manresa, renovació avui de Ferran Bassas.
2: Sí, Diego Campo podrà seguir comptant amb un jugador que li ha canviat la cara al Manresa des de la seva arribada a mitjans de desembre del 2025. Amb 34 anys signa per dues temporades més fins al 2028, recordem, convocat per la selecció catalana pel partit que comentàvem aquest diumenge.
3: I tanquem amb Eurolliga.
2: Sí, una Eurolliga que mantindrà el format, el mateix format que en aquesta última temporada, 20 equips, els 6 primers es classificaran directament al play-off i del 7è al 10è es disputaran els dos últims bitllets per la via del play-in. Això no canvia. De fet, l'únic canvi és el d'un equip, el Mònaco, que deixarà de disputar l'Eurolliga en una temporada marcada pels seus problemes financers. Els del Principat disputaran l'Eurocup i el seu lloc a l'Eurolliga l'ocuparà el Besiktas, un Besiktas que, per cert, va perdre la final de l'Eurocup contra el Burg, però el conjunt francès va renunciar a la plaça d'Eurolliga i ara el conjunt turc, subcampió, l'ha volgut aprofitar. Seran tres equips turcs a l'Eurolliga, junt amb el Fenerbahçe i l'Efes.
3: GT RAC 1. I aquest divendres han començat també els grans premis dels Països Baixos de MotoGP i d'Àustria de Fórmula 1. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, Oriol, molt bona nit.
3: Comencem per les motos, perquè hi ha hagut tensurt important per Àlex Márquez.
4: Sí, que encara no està del tot recuperat de les lesions que es va fer al maig al Gran Premi de Catalunya. La setmana passada es va retirar dissabte del de Txèquia per precaució i avui Asen ha començat bé amb una 13a posició al primer lliure i la 10a a la pràctica de la tarda, que el classifica directament per la Q2, però al final d'aquesta segona sessió ha tingut una caiguda forta en què s'ha colpejat l'espatlla dreta, que afortunadament no s'ha tornat a trencar perquè fa un mes i mig li van operar precisament la clavícula dreta. Demà al matí ha de tornar a passar revisió amb l'equip mèdic de MotoGP i haurà d'obtenir el vistiplau per continuar disputant aquest Gran Premi dels Països Baixos a Assen. Per tant, Àlex Márquez ara mateix dubta per continuar disputant el Gran Premi. També han anat per terra, entre molts altres pilots, el seu company de l'equip Gresiel, el murcià Fermín Aldeguer, que ha anat a l'hospital a revisar-se una forta contusió al pit i demà també ha de passar per serveis mèdics per obtenir el vistiplau per continuar corrent. I un altre és Jorge Martín, el segon del campionat, que ha salvat l'accés directe a la Q2 amb el 9è millor temps. La primera jornada d'aquest Gran Premi dels Països Baixos ha dibuixat un clar domini d'Aprilia amb el líder Marco Mezzecchi primer, Raúl Fernández segon i Ayogura quart. El millor de la resta ha estat Pedro Acosta, tercer amb KTM, i l'últim pilot de la casa de Noale, ho comentàvem fa un moment, Jorge Martín, amb aquesta novena posició amb caiguda que també l'ha classificat per la Q2. Les primeres Ducati, les oficials de Pecco Bagnaia, cinquè, i Marc Márquez, sisè. El Cerveri ha explicat que avui s'ha reservat una mica pels altres dos dies d'aquest Gran Premi.
5: Y es un circuito que me costaba, no viene de nuevo. Este año pues me cuesta más. Entonces veremos cómo lo podemos gestionar. Hay muchos cambios de dirección rapidísimos, tipo Mugello, donde tienes que hacer máxima fuerza cada vez. Entonces me la tengo que ir reservando para tener más mañana o para bajar menos mañana y domingo. Pero ya te digo, es un circuito donde hay poca frenada, que es mi punto fuerte. Hay muchas curvas fluidas, que es el punto fuerte de la Aprilia, por ejemplo. Por eso aquí también están un pasito por delante.
4: Paraules de Marc Márquez, de Dazón, han quedat fora de l'accés.

0: Directe a Q2, hauran de fer la Q1 Maverick Viñales, 16 i Àlex Rins, 17è. Demà, qualificacions de MotoGP a partir de 3 quarts menys 5 d'11 i amb la definitiva Q2 entre 1 i 2 quarts de 12 que acabarà de definir la graella. L'esprint arrencarà, com és habitual, a les 3 de la tarda.
1: I a la Fórmula 1, el líder Kimi Antonelli ha dominat la primera jornada a Àustria.
0: Sí, l'italià de Mercedes ha estat el millor de les dues sessions d'avui divendres, acabant la jornada amb dues dècimes de marge sobre Oscar Piastri i tres sobre el seu company de McLaren, el campió Lando Norris. Max Verstappen ha situat el seu Red Bull quart a mig segon just davant del Ferrari de Lewis Hamilton, guanyador del Gran Premi de Barcelona a Catalunya disputat fa dues setmanes. Els espanyols, malament. Carlos Sainz ha estat 18è amb el Williams, a més de 2 segons, i Fernando Alonso, 19è amb Aston Martin, a 3 segons i mig del millor temps de Kimi Antonelli. La qualificació és demà dissabte a les 4 de la tarda, la cursa diumenge a les 3.
1: Gràcies, Quim.
0: Bona nit.
1: I a la 1:18, encara per explicar, per exemple, que el Barça d'handbol ja sap quins seran els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la propera temporada. Nil Piera, bona nit.
2: Bona nit. Doncs sí, els blaugranes han tingut un sorteig força amable i han acabat enquadrats al grup E. Allà s'enfrontaran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i el Sa Arús danès. L'equip de Carlos Ortega ha evitat el Fuchsia Berlín, el PSG i el Kelce, que eren a priori els rivals exigents amb els que podien topar. La competició començarà els dies 9 i 10 de setembre amb un nou format. Recordem que s'ha ampliat el nombre d'equips fins a 24 i quedaran distribuïts en 6 grups de 4 equips cadascun. Els dos primers classificats de cada grup passaran la ronda principal, on es formaran dos grups més, mentre que el tercer i el quart cauran a jugar a l'Europa League. A partir d'aquí, els 4 primers de cada grup de la fase principal jugaran als quarts de final i els guanyadors aniran a la Final Four de Colònia, com fins ara.
1: Avui, per cert, que hem sabut que Emil Nielsen ha estat escollit MVP de la passada edició d'aquesta Champions.
2: Sí, poques sorpreses. La EA que fa aprofitat el sorteig per anunciar aquests guardons individuals. I bé, és que el danès va ser fonamental en la seva última temporada com a blaugrana per guanyar tots els títols disputats. Recordem que aquest estiu Nielsen farà les maletes per jugar al Veszprém hongarès. D'aquesta manera, el Barça continua acumulant reconeixements. Uns dies enrere, l'EKF va incluir en el millor equip de la temporada 3 jugadors del Barça més, a banda de Nielsen, Aleix Gómez, Ludovic Fàbregas i Domen Makuch. Precisament Fàbregas ha estat avui guardonat també com el millor defensor de la temporada a la Lliga Sobal.
1: I del sorteig de la Champions d'handbol, passem al de tennis, perquè avui hem sabut quin serà el quadre de Wimbledon, Joan.
3: Sí, un torneig que recordem començarà el proper dilluns i no el disputarà Carlos Alcaraz per la lesió que arrossega el canell. Qui sí que hi participarà serà Rafa Hodar, que debutarà el mateix dilluns contra el britànic Felix Hill, número 220 del món. El madrileny es creuaria amb Jannik Sinner als vuitens de final. A l'altra banda del quadre, Ivan Fritz, Zverev, Shelton i Fields. Pel que fa al quadre femení, Serena Williams tornarà a jugar en individuals 1.463 dies després. Ho farà debutant contra l'australiana Maya Joint. Dimarts que ve també tornarà a compartir pista amb la seva germana gran, Venus Williams, als dobles de Wimbledon. Les tennistes espanyoles que hi participaran seran Paula Badosa, Jessica Bouzas, Oksana Selegmateva i Sara Sorribes. No hi serà Cristina Buxa per unes molèsties al canell. I un últim apunt encara en clau de tenis: a l'ATP de Mallorca, Alejandro Davidovich ha superat en 3 sets l'hongarès Marosan i jugarà la final demà a partir de les 3 de la tarda contra l'americà Ethan Quinn.
1: Gràcies, Joan. Bona nit.
3: Bona nit.

0: La 1:21 de la matinada, repassats aquests sortejos, tancarem el Tu diràs, com sempre, al últim minut. Amb el Nil Piera, que ens deixem, Nil?
1: Doncs va, comencem amb un titular de futbol, perquè el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha confirmat a roda de premsa que Leo Messi serà suplent en el darrer partit de fase de grups contra Jordània. En natació, el nedador català Luca Joeck ha batut el rècord d'Espanya de 100 metres lliures. El jove de només 18 anys, nascut a Sant Pere de Ribes, ho ha aconseguit als campionats d'Espanya que s'estan disputant a Palma de Mallorca. Joeck ha trencat el rècord que ell mateix tenia, baixant dels 48 segons i retallant 42 centèsimes a la seva anterior marca. La seva victòria el classifica per disputar els campionats d'Europa de natació. Més coses en ciclisme, perquè Paula Blasi ha decidit retirar-se dels campionats d'Espanya en ruta. La jove ciclista d'Esplugues va patir una forta caiguda el dimecres mentre reconeixia el terreny per la cursa. Blasi va rebre 4 punts de sutura per la seva trompada, però tot i això va provar de competir a la contrarrellotge d'ahir. La seva actuació va quedar condicionada per les lesions i va quedar fora de les medalles. Per això mateix, la ciclista d'UAE ha decidit donar una passa al costat i tornar a Barcelona per centrar-se en la seva recuperació. I un últim apunt en hoquei, perquè el Barça ha anunciat que Sergi Llorca ha estat operat d'una inestabilitat a l'espatlla dreta. El club ha comunicat que el temps estimat és de 3 a 4 mesos de baixa.
0: Gràcies, Nil. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A 1:23, doncs amb aquestes informacions marxem, amb aquesta última hora, que Messi serà suplent en el partit de la propera matinada, segons ha confirmat Scaloni en roda de premsa. Som a poc més de mitja hora del partit Espanya-Uruguai, a partir de les dues, el partit en què la selecció espanyola es juga aquesta primera posició del grup H. Nosaltres marxem, agraint com sempre a la redacció d'Esports de RAC1 que hagi fet possible el programa, també al Víctor Valero i a l'Albert Guerra, que ho han fet des del control tècnic. Demà més, que vagi bé, bona nit.
2: Tu diràs.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the
0: party. Say what? Si parlem de bons hàbits, és evident que descansar, dormir bé, és un molt bon hàbit. I no tots ens surt bé, és a dir, no tots descansem el que hauríem de descansar, i avui en volem parlar amb l'Anabel Fernández. Ella és cap de nutrició de Coa Center i, per tant, volem parlar de com afecta la son al menjar i com el menjar afecta la son. Molt bon dia, Anabel.
2: Bon dia, Noemi.
0: Perquè aquesta relació és evident, no? És a dir, està demostrada. La son afecta el menjar i el menjar afecta la son.
2: Mm-hmm. De fet, no dormir bé és una de les coses que pot alterar més la teva alimentació. Moltes vegades no ho tenim gens en compte.
0: Clar, i com l'altera?
2: Bueno, a vegades pensem... O sigui, pensem primer què fa la son, que moltes vegades no som conscients, perquè el dia d'avui, que sembla que hem de portar l'agenda de ministres tots, que potser els ministres són els que menys porten agenda de ministres, però la resta anem una mica a tope, no? Llavors, què passa? Que no dormim bé i potser... o pensem que és millor fer altres coses per ser productius que dormir, però al final quan estàs dormint estàs reparant teixits, estàs regulant hormones, estàs millorant el teu sistema immunitari, i tot això té una afectació també, o sigui, al final no dormir bé no és només estar cansat, sinó que al final el cansament te'l menges moltes vegades. Mm-hmm. Per què? Perquè quan tu no dorms el suficient s'alteren dues hormones que són la leptina i la grelina. Vale. La leptina el que fa és mantenir-nos saciats i aquesta hormona disminueix, i la grelina el que fa és donar-nos sensació de gana i aquesta hormona augmenta, que té tot el sentit del món. Si tu no estàs reparant-te bé, el teu cos que diu que fa energia, sí, perquè energia. Necessitem per tirar durant el dia, no? Mm. Al final, i no només una cosa de percepció, no és només que la gent tingui més gana, sinó que a més d'això està demostrat pels estudis que quan ja pitjor són, la gent menja més calories i més coses més energètiques i més altes en sucres, vale? Així que al final no ens interessaria tenir una mala son. A vegades hi ha gent que em diu, m'està costant regular l'alimentació, potser el que has de fer és dormir millor. Saps? I a vegades no pensem en això, pensem en, pues, he de fer més esport, que està molt bé fer esport, però a vegades intento fer més coses per millorar l'alimentació, per fer, i m'estic estressant i això m'està portant a no dormir més. Vale? A banda d'això, què més coses podem, que ens afecta el tema de la son? Pues moltes vegades ja no és només menjar més energia, i menjar més quantitat de coses o tenir més gana, sinó també que moltes vegades el que ens està pensant és que tenim més impulsivitat. O sigui, tu quan no has dormit bé, la gestió de les emocions la portem...
0: Fatal, no, està clar.
2: Sí. O sigui, quan te ve la teva parella i et diu pel matí, bon dia, ja el mires així com dient, per tu, bon dia. Llavors, clar, això passa amb l'alimentació. Una de les coses amb les que gestionem les emocions és amb l'alimentació, amb la qual cosa és molt més habitual que caiguem en una gestió
0: de, a la tentació,
2: amb alimentacions emocionals, perquè és lo normal. És una eina que tenim, que és molt bona, però moltes vegades, clar, tenir altres eines costa una miqueta més, si no estan ben treballades, potser si estàs molt estressat, pues no penses, bueno, avui que no he dormit, aniré a fer, no sé, algo de relax, no ho faràs, estàs intentant sobreviure al dia. I l'altra cosa que ens acostuma a passar, pues és això, que acabem fent aquest peix que s'agafa la cua, no? Sí. Per dir-ho així, sí. I què passaria? Pues anem a l'altra banda. Com afecta l'alimentació?
0: Exacte, perquè hi ha aliments que ens puguin ajudar a dormir.
2: Això moltes vegades ens diuen, aliments amb triptòfan.
0: No
2: seria el que més té evidència que et poden ajudar. Què pot passar quan tens molta son? Què és el primer que faràs pel matí?
0: No, clar, menjar, no?
2: A part de menjar, què et beuràs pel matí? Un bon cafè.
0: Ah, clar, sí.
2: Un bon cafè et beuràs pel matí,
0: sí,
2: clar.
0: Sí.
2: I una de les causes sí, el que acostuma a passar moltes vegades és que quan no dormim bé comencem a augmentar la cafeïna. Llavors, evidentment, la cafeïna, no tothom ho regula igual perquè és molt genètic. Hi ha gent que tarda molt en metabolitzar la cafeïna i gent que tarda molt poquet. Però sí que és veritat que depèn de la quantitat de cafeïna i a quina hora te l'estàs prenent, això acaba afectant a la son. I està demostrat que fins i tot dormen menys i amb menys qualitat, amb la qual cosa moltes vegades dormo malament, prenc molt cafè. Això em fa dormir pitjor. Com he dormit malament, torno a prendre més cafè.
3: Tornem a estar això, una altra vegada amb el peix que ens
2: feia
3: la
2: tota,
3: cua.
2: Tota l'estona estem aquí que no tirem, no? Llavors, què hem de fer moltes vegades? Pues acabar de reduir una miqueta aquest cafè.
3: El cafè o qualsevol cosa que sigui estimulant, no?
2: Sí, això és com dir, com si vens un viatge, que a vegades ho has de passar malament un dia, sí, per tornar a refer la son, pues aquí el mateix. Potser has de treure el cafè uns dies per tornar un altre cop, ho seràs malament uns dies, te'n recordaràs de mi, em pitaran les oïdes,
3: no
2: al final, doncs, potser moltes vegades és el que t'ajudarà a tornar a regular la teva son.
3: I distanciar també l'hora d'anar a dormir de la menjada?
2: Clar, això és una altra de les coses que pot afectar més. Molta gent, i més a la nostra cultura, sopem molt tard. Mm-hmm. Llavors, això ens afecta perquè ens notem molt plens, el cos està fent la digestió i no es pot relaxar amb la cosa. Està demostrat que sopar lleuger, suficient, però lleuger, i després deixar 2 o 3 hores fins a l'hora de dormir, fa que després tinguem una son més reparadora, amb la qual cosa seria una altra estratègia per dormir una miqueta millor. I per altra banda també estaria ni fer menjars molt, molt abundants just abans d'anar a dormir, però tampoc per l'altra banda anar-nos a menjars molt, molt restrictius. Si fas una dieta molt restrictiva, el que pot passar és que el teu cos estigui amb la sensació de que ha de buscar menjar. I moltes vegades la gent es desperta per la nit, està una miqueta inquiet, amb la qual cosa, si estàs intentant fer una lleugera restricció calòrica, doncs no passaria res, però si fas dietes molt, molt, molt baixes amb calories, el que et passarà és que et despertaràs per la nit moltes vegades
3: amb ganes
2: de menjar, o que el teu cos no estarà descansant perquè, Déu, em falta energia, potser hauria d'estar buscant menjar, no?
3: Clar.
2: No està aquí dormint. Amb la cosa, aquestes coses són les que realment afecten més i no un aliment concret en el que seria la teva son. Amb la qual cosa hem de pensar que potser un avi que està molt oblidat és la son, que és important que el cuidem, perquè té una rellevància clínica. De fet, està relacionat amb moltes malalties, amb problemes cardiovasculars, i no tenir una son que ens ajudi a descansar pot tenir conseqüències a la teva salut, però a més, amb la meva part de l'alimentació també té la seva importància, i moltes vegades per no dormir bé estem menjant pitjor, i per menjar pitjor no estem dormint bé. Llavors, a vegades hem de tallar aquest cercle i tornar a fer un reset per descansar bé, i ara que ve les vacances,
3: sí, bueno, ho necessitem. A veure si ho fem bé, sí, ara. Doncs avui en volíem parlar d'això, de la son afecta el menjar i el menjar afecta la son. Hem parlat amb l'Anabel Fernández, cap de nutrició del CodaCenter. Com sempre, un plaer, Anabel, moltíssimes gràcies.
2: Igualment, Noemi. La primera pedra.

0: Tot just acaba un curs marcat per les mobilitzacions de la comunitat educativa i els organitzadors ja han avisat que podrien reprendre les mobilitzacions al setembre si no hi ha voluntat negociadora per part de la Conselleria d'Educació. Cal que ens prenguem aquesta qüestió amb filosofia i ho fem amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i TikTok. Anaïs, bon dia.
1: Molt bon dia, Nani.
0: I efectivament és un curs marcat per aquestes mobilitzacions.
1: Sí, tenim la comunitat educativa mobilitzant-se pel fet de treballar doncs, en condicions precàries. Fa unes setmanes vaig anar a una d'aquestes manifestacions i el fet d'estar allà i parlar amb elles em va fer reflexionar sobre la importància d'estructures com aquesta. Sovint les donem per fet, com si estiguessin garantides, però no ho estan. Mm-hmm. Per això avui filosofarem sobre la desobediència civil per l'educació pública.
0: Mm-hmm. I per tant ho relacionem amb les reflexions de filòsofs o filòsofes, que de fet, clar, és que això no ve de nou.
1: No ve de nou. Plató a la República va presentar que l'educació és una eina fonamental per formar ciutadans justos. Ho va fer a través del conegudíssim mite de la caverna. Per tant, recordem-lo. De fet, no sé com no havíem parlat d'aquest mite abans.
0: Sí, sí, és un clàssic, això.
1: Sí, en el mite, uns presoners viuen encadenats dins d'una cova i només poden veure ombres projectades a una paret. Com que no coneixen res més, pensen que aquelles ombres són la realitat. Un dia, un d'aquests homes és alliberat i aconsegueix sortir. Ho aconsegueix amb molta dificultat, perquè després d'estar allà lligat, doncs li fa mal tot el cos i el sol li cega els ulls. A poc a poc descobreix que fora de la cova, a l'exterior, hi ha la veritable realitat. El mite no acaba aquí, perquè aquest home torna a la cova per transmetre aquest coneixement alliberant els presoners, per alliberar-los físicament i per alliberar-los també de la ignorància. Però els presoners, en no creure'l, el maten.
0: Sí, sí. De fet, com ell, molts filòsofs han pensat en defensar la importància de l'educació.
1: Mm-hmm. Molts. I avui m'agradaria recuperar el pensament d'una filòsofa que és la Martha Nussbaum. Ella, de fet, és la primera filòsofa en formar part de la història de la filosofia, del temari de la història de la filosofia a les Paus de Catalunya. És una autora contemporània, és l'última filòsofa del recorregut de l'assignatura i per això he triat aquesta filòsofa. És una tria simbòlica perquè em consta que molts professors i professores en les circumstàncies actuals no poden arribar a treballar la classe perquè no arriben.
0: Mm-hmm. No els hi dona el temps escolar, eh?
1: No arriba, no. La Martha Nussbaum rep influències de la filosofia ètica i política dels principals pensadors grecs, entre ells de Plató, també de Kant i del liberalisme clàssic d'Adam Smith, John Stuart Mill i John Rawls. La filòsofa va formular un concepte que és el de les capacitats, aplicat al desenvolupament humà. Segons Martha Nussbaum, l'acció política ha d'estar dissenyada de tal manera que les persones siguin sempre al centre de les polítiques públiques. Uh-huh. I fa servir aquest concepte, el de les capacitats, per poder oferir un indicador comparatiu que pugui ser útil per mesurar i avaluar les polítiques públiques de diferents països. Les capacitats són, al cap i a la fi, respostes a una pregunta molt bàsica, que és què pot fer o ser una persona. Martha Nussbaum considera que perquè la vida d'una persona pugui estar a l'altura de la dignitat humana, aquesta persona doncs, ha de superar un llindar de 10 capacitats. Per posar exemples concrets, capacitats podrien ser, per exemple, la capacitat de tenir salut física o de tenir sentits, imaginació i pensament. Llavors, una societat per Martha Nussbaum, que valori i que vulgui promoure les capacitats humanes, ha de també donar suport al seu desenvolupament a través de l'educació.
0: Mm-hmm. I com podem acabar d'entendre aquest sentit filosòfic?
1: Doncs podem acabar d'entendre o referint-nos a la teoria de la desobediència civil de Henry David Thoreau. Va elaborar aquest concepte com a resposta pacífica davant d'uns fets que estaven passant als Estats Units de la seva època i que a ell li repugnaven profundament, que eren l'esclavitud dels afroamericans i la guerra contra el Mèxic. Per ell, desobeir en concret significava no pagar impostos que anessin dirigits cap a aquestes coses i també reivindicar un govern mínim que no tingués poder, com per exemple per enviar els ciutadans a la guerra. Però la desobediència civil, més enllà d'aquest fet en concret, era un instrument de protesta, de conscienciació i de mobilització útil quan no queda res més a fer. Una resposta no violenta al poder que busca mobilitzar les masses I consciència té aquesta dimensió pedagògica perquè busca fer visible una problemàtica, una injustícia que ha estat normalitzada.
0: I com a conclusió, què podem treure amb tot això?
1: Doncs sintetitzant una mica tot el que hem vist, una societat en què a les aules les ràtios són massa elevades per atendre a l'alumnat, una societat on no hi ha els recursos perquè l'educació inclusiva sigui una realitat durant totes les etapes educatives, també en el 0-3 i en el lleure, una societat en què la climatització no existeix i on les aules cremen, superant els 27 graus a les aules, és una societat que no vetlla pel desenvolupament de les capacitats en termes de Marta Nussbaum. Una societat que no respon a aquestes necessitats que estan cridant als carrers, doncs és una societat que, com en el mite de la caverna de Plató, s'està atemptant contra la salut física i mental d'aquests formadors. I saber, no és casualitat que molts professionals estiguin de baixa per salut mental, per ansietats, depressió. Per tant, en conclusió, en definitiva, tot el suport a les professionals que estan fent ús de la desobediència civil que defensava Thoreau.
0: Doncs tant de bo que s'arribi a bon port totes aquestes negociacions i que no calgui seguir amb aquesta lluita. Anaïs, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Parlem d'un dels grans viatges que molts tenim a la llista de somnis, que és Egipte. Molts ja hi han estat, però fins i tot volen tornar. Però avui volem parlar de per què aquest embriagament. Parlem amb el Pablo López, que ell és de Brew & Brew. Pablo, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I que suposo que hi has estat fa poc. Sí. I estaràs d'acord amb nosaltres que hi ha viatges que no saps per què. Estàs sempre a la llista de viatges pendents.
1: Exacte. Jo diria que és un dels viatges que et marquen per sempre. Jo hi he estat ara recentment al maig i la veritat és que és un viatge que per moltes fotografies, per molts documentals, pel·lícules que hagis mirat, res et prepara per quan estàs allà davant d'una de les grans civilitzacions de la història.
0: Exacte, una de les grans civilitzacions de la història. I tot comença al Caire, una de les grans metròpolis del món. Com es viu una ciutat així?
1: Bueno, és una ciutat fascinant. Ells diuen que és pràcticament un país en si mateix, perquè és una ciutat que té més de 20 milions d'habitants. És caòtica, el trànsit és una bogeria, però és una ciutat plena de vida que és molt maco el veure com conviu l'antic i el nou. Uh-huh. És una ciutat superinteressant.
0: Que, de fet, perdre't pels carrers de la ciutat deu ser el que més et pot sorprendre i la millor manera d'introduir-se, no?
1: Exacte, exacte. És sobretot la zona del Bazar Han el Khalili. És molt maco perquè són tot carrerons petits amb molts venedors, amb olors, espècies, tés, i perdre't per allà és una de les millors maneres de conèixer l'autèntica Cairo.
0: A més, hi ha el Gran Museu Egipci, que és una de les grans novetats.
1: Exacte.
0: Suposo que també la veu trepitjar,
1: sí,
0: no?
1: Sí. La veritat és que és un dels projectes més impressionants que s'han fet a nivell de museus de la història, perquè és un museu amb més de 100.000 peces arqueològiques, més de 50 hectàrees al terreny on està ubicat. És una visita en la que pots passar-te diversos dies mirant tot el que
0: hi ha. No te l'acabes, no? No, és un museu que no te l'acabes. I a més, que et fa, que encara et vingui més de gust, trepitjar el que tothom va a trepitjar, que és les piràmides, no?
1: Exacte. Nosaltres, a més, vam tenir la sort de poder-les visitar abans de l'horari d'obertura, de matinada, i clar, estar allà sol davant de les tres piràmides veient com surt el sol. Sí. I la veritat és que és una experiència d'aquestes que a mi se'm quedaran per tota la vida.
0: Que no se t'esborren ja, no?
1: Totalment.
0: Després vau continuar cap a Luxor, no? Que molts consideren el museu a l'aire lliure més gran del món.
1: Exacte. És un vol des del Caire d'una hora i mitja i arribes a Luxor, pots visitar per mi un dels temples més macos que hi ha a tot el país, que és el temple de Karnak, que és impressionant, i després a l'altra banda del Nil pots visitar el Vall dels Reis, on estan totes les tombes de les dinasties, sobretot la de Tutankamon. Vam tenir la sort també de poder entrar, i la veritat és que és impressionant.
0: Una altra de les coses que també és una de les experiències més elegants, romàntiques, i li podem donar un tot d'adjectius, és aquest navegar pel Nil.
1: Des de Luxor hi ha moltes embarcacions que surten i pots navegar el Nil cap a la ciutat d'Aswan en 3 o 4 dies de viatges, i és com que s'atura el temps. Nosaltres vam navegar en una de Javilla, que és un vaixell antic, i anar veient la vida passar per les bandes del Nil, visitar els petits poblets, veure com la vida sembla que s'ha aturat, és una experiència molt, molt maca.
0: Per algú que ens escolta i que estigui planificant potser anar-hi, quina seria la millor època de l'any si poguéssim triar les vacances que podem fer?
1: Si poguéssim triar, jo sobretot diria que des d'octubre a abril seria la millor època. Sí que és veritat que hauríem d'intentar evitar l'estiu perquè les temperatures són molt altes.
0: Sí.
1: Però i si tenim la flexibilitat de poder triar fora de temporada i no viatjar al Nadal o a les vacances de Setmana Santa, seria encara millor perquè trobaríem molta menys gent i ho disfrutaríem molt més.
0: Segur. Per acabar, si haguessis de resumir Egipte en una sola frase, com ho faries? Què diries?
1: Uf, és molt difícil, però diria que és un dels viatges que s'han de fer sí o sí una vegada a la vida, perquè res et prepara, no ja per lo que veus, sinó per lo que sents quan estàs allà.
0: Doncs un dels viatges que, com deia, molts tenim pendents per fer una vegada a la vida, com a mínim, i molt segur que tenen ganes de repetir. Pablo López, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui buscarem l'ombra per sobre de tot. M'agrada. Quan el sol i la calor ens aplanen, convé baixar uns metres sota terra. Som a les coves de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. L'Espluga, en llatí, vol dir cova, i això ja és tot un signe d'identitat. Ens cal parlar en principi de dues coves, la de la Vila i la de la Font Major. Parlem de 3.600 metres de galeries que li donen la consideració internacional de gran cavitat. El dia de Sant Jordi de 1853 descobrien la cova de la Font Major i des d'aquell moment fins al 30 d'octubre de 2019 no paren de fer nous descobriments i troballes excepcionals. La darrera ens trasllada al Paleolític.

0: Parlem del que ha donat a les coves de l'Espluga el sobrenom de l'Altamira catalana. Què volen dir? Reproduïm el que Josep Corbella, l'especialista en ciència i salut de La Vanguardia, explicava al versió RAC1.
1: Tres galeries, tres sales, que entre totes tres medeixen uns 30 metres, on hi ha centenars de gravats d'animals. Hi ha cavalls, hi ha cèrvols, hi ha bous, i té una antiguitat de 15.000 anys, que és la mateixa antiguitat aproximadament que Altamira, és gairebé la mateixa antiguitat que Lascaux a França.
2: Fixa't.
1: I els que ho van fer van ser més o menys la mateixa població. No és que visquessin a Altamira i vinguessin aquí, però eren tota una cultura que estava connectada des de la zona del Cantàbric, a través de tot l'eix dels Pirineus, fins a Catalunya. És una troballa extraordinària. En realitat, es va trobar l'arqueòleg Josep Maria Vergés, i hi havia hagut uns aiguats. Havia plogut molt. Sí. I ell se'n va anar a explorar una part de la cova on no havia estat, i va arribar en aquella sala i va dir, ostres! I m'ho ha explicat, diu, quan ho vaig veure, és que no m'ho podia creure, perquè només l'estil de l'art, el símbol, ja sabia que era del mateix estil que el de les poblacions d'Altamira.

Val la pena, doncs, acostar-se a les coves de l'Espluga de Francolí i conèixer de prop tots els detalls. A més, si aneu aquests dies, us trobareu amb les Jornades de l'Orgull Rural en pregó avui del Maclari. Tot plegat. Fantàstic!

0: excessiva necessitat d'aprovació quan vius per agradar i t'oblides de tu. En volem parlar avui amb el Daniel Ramos, que ell és escriptor, és agent literari, és editor, està especialitzat en temes de creixement personal. Daniel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noemí.
0: I com dèiem, ara volíem parlar d'una realitat molt present, però sovint invisible, que és la necessitat constant d'aprovació, que crec que ens passa molts, com a mínim en algun moment, aquesta sensació d'haver d'agradar, de no decebre, de no incomodar gaire. De què estem parlant exactament? Per què ens passa?
1: Doncs mira, parlem d'una forma de dependència emocional molt normalitzada, no? Hi ha moltes persones que viuen excessivament pendents de com són percebudes, no? Si agraden, si deceben, si molesten, si els altres s'allunyaran, si mostren el que realment senten o necessiten. I el més interessant és que això sovint queda disfressat de qualitats socialment molt ben valorades, no? Ara en parlarem, però, sí, per exemple, la bondat, la responsabilitat, l'empatia, la predisposició a ajudar, la disponibilitat constant, però moltes vegades al darrere no hi ha només generositat, sinó també hi ha por, no? Por al rebuig, al conflicte, a no ser estimat o a deixar de ser, entre cometes, acceptable per als altres, no? Llavors el problema és que quan necessites massa l'aprovació externa acabes construint la teva identitat al voltant del que creus que els altres esperen de tu. Llavors comences a adaptar-te constantment, dius que sí quan voldries que no, dir que no, suavitzes el que penses, calles coses importants, intentes no incomodar gaire, i arriba un moment en què moltes persones ja no saben si actuen des del que realment són o des del personatge, no, que han après a interpretar perquè els estimin, els validin o els acceptin, no? I clar, això és profundament esgotador, perquè viure intentant agradar constantment és viure amb una part de tu sempre en tensió, i d'això va, doncs, una miqueta la proposta d'avui.
0: Exacte, perquè tu ens recomanaves avui el llibre El problema de ser demasiado bueno, que és de Xavier Guix, que suposo que al final està parlant d'això, és el que ens interessa ara, no? De parlar d'aquest excessiu bonisme que no sempre és bo.
1: Exacte, a mi, per exemple, de la proposta del Xavier Guix m'interessa, bueno, m'interessa molt perquè fa una cosa molt valuosa, no?, des del meu punt de vista, que és qüestionar una idea que socialment està molt premiada, no?, que és la de ser massa bo, no? I hi ha persones que han construït tota la seva identitat al voltant de ser agradables, resultar útils, estar sempre disponibles per als altres, ser conciliadores, no?, i això, vist des de fora, pot semblar, doncs, admirable, no? Però el llibre planteja una pregunta molt potent, no? Què passa quan aquesta bondat no neix de la llibertat, sinó de la necessitat de ser acceptat, no? I aquí hi ha un gir interessant, no? Perquè el Xavier Guix explica que moltes persones han après des de petites que per sentir-se estimades, doncs, havien d'adaptar-se, no donar gaires problemes, cuidar els altres o no generar gaires conflictes, no? O mal de caps, no? Per això moltes vegades, darrere de la necessitat constant d'agradar, hi ha la por que si deceps, incomodes o deixes de respondre el que els altres esperen de tu, doncs l'amor o l'acceptació desaparegui, no? I això fa que moltes persones acabin vivint molt cap enfora, molt pendent dels altres, però molt desconnectades d'elles mateixes, no? I llavors el llibre ajuda a entendre que una cosa és ser amable o generós i una altra molt diferent és convertir l'aprovació externa en la base del teu valor personal.
0: Això amb la vida quotidiana, com acaba afectant una persona? És a dir, quin és el preu emocional de viure tan pendent d'aquesta aprovació dels altres?
1: Home, el preu és molt alt, perquè... clar, no sempre es veu des de fora. De fet, moltes persones amb aquesta necessitat d'aprovació semblen funcionar molt bé, no? Són eficients, responsables, atentes, no? Predisposades. Però clar,
0: la gent té ganes d'estar amb ells, clar, sí, també,
1: exacte,
0: més a més, no?
1: Clar, però internament, clar, viuen en una tensió constant, sí, sí, no? Perquè tenen dificultats per posar límits, els costa dir que no sense sentir culpa, pateixen molt quan algú s'enfada amb elles, o perceben qualsevol desacord com una amenaça afectiva, no? Llavors, hi passa una cosa també important, no? Quan vius massa pendent de no decebre, acabes deixant-te de banda de manera progressiva, no? Et desvincules del que necessites, del que sents, del que vols realment, no? Llavors, moltes persones arriben fins i tot a sentir ressentiment o cansament o molta buidor perquè donen molt cap enfora, però gairebé mai es pregunten què necessiten elles, no? I aquí Xavier Guix és molt clar, no? Si la teva autoestima depèn constantment de la validació externa, doncs vius emocionalment molt exposat, no? Necessites que els altres et confirmin contínuament que vals, que agrades, que ho estàs fent bé, llavors perds d'alguna manera la teva pròpia brúixola interna. I això genera, clar, relacions poc lliures, perquè deixes de relacionar-te des de l'autenticitat i comences a relacionar-te des de la por a no ser acceptat, a no ser vàlid, a perdre el vincle, a que l'amor et sigui retirat. Mm-hmm. No?
0: Val, doncs entenem que aquesta conducta no ha de ser bona, no ens fa bé. Com es comença a sortir d'aquesta dinàmica? Què ens proposa el llibre per començar a viure amb més autenticitat?
1: Doncs mira, el primer pas és adonar-te que aquest intent d'agradar constantment també pot ser una forma de supervivència emocional, no? I que, tot i que durant un temps pot semblar que et protegeix, a la llarga acostuma a generar molta insatisfacció i molta desconnexió d'un mateix, no? Moltes persones ni tan sols s'han plantejat que darrere de la seva hiperadaptació hi pugui haver una por de base, no? Por a incomodar, a no ser prou estimades o a perdre el lloc dins del vincle, no? Llavors, a partir d'aquí, el llibre proposa començar a recuperar una relació més honesta amb un mateix, no? Aprendre, per exemple, a posar límits sense sentir-se mala persona, a tolerar que no agradarem a tothom, no?
0: Que això és difícil també, sí, tolerar-ho, perquè sí, tots volem ser acceptats per tothom.
1: Exacte. És una necessitat, d'altra banda, però també molt humana,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Fins a un cert límit, no? Uh-huh. Després, a expressar desacord, no? Sense sentir que el vincle està automàticament en perill, no? I a deixar d'associar amor amb aprovació constant, és a dir, deixar de sentir que per mantenir l'amor al vincle has d'estar constantment complaent als altres. Uh-huh. I hi ha una idea molt potent en el llibre, també, que és que la maduresa emocional comença quan deixes de construir la teva identitat només a partir de la mirada dels altres, no? I això no et converteix en egoista ni en una persona freda, sinó al contrari, et permet relacionar-te d'una manera molt més autèntica, més lliure i també més sana amb tu i amb els altres, perquè ets més conscient de les teves pròpies necessitats i ets capaç, no?, de poder-les expressar, no? I bé, quan deixes de necessitar tant l'aprovació externa, ja no estimes per por a perdre l'altre, sinó des de la veritat de qui ets.
0: Mm-hmm. Està molt bé. Doncs això és el que planteja aquest llibre, El problema de ser demasiado bueno, del Xavier Guix. N'hem parlat amb el Daniel Ramos. Daniel, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Noemi.

0: Que el festuc és tendència, jo crec que ho hem percebut tots. De fet, un estudi recent de Taste Tomorrow, que és el major ecosistema global d'investigació sobre comportament del consumidor en panaderia, pastisseria i xocolateria, doncs ell, estem parlant de Fleca, evidentment, explica que les referències al festuc en nous productes han crescut al 72% durant l'últim any. En volem parlar ara amb el Pep Bosch, que és responsable d'assessors tècnics de Puratos, que és aquesta empresa que fabrica matèria primera per a fleca, pastisseria i xocolata. Benvingut, Pep.
1: Moltes gràcies.
0: Ara ho estàvem dient, clar, és que justament el festuc ara l'estem veient a tot arreu.
1: A tot arreu, sí.
0: I per què és això? Què ha passat?
1: Bueno, jo, més que una tendència ja, jo crec que ja s'ha extès tant que ja l'hem normalitzat molt, no? Fa un temps enrere sí que potser era una tendència, però és que ara ja ha passat a un següent estadi de ja s'ha normalitzat, el trobem per tot arreu.
0: Ja el teníem, però probablement la xocolata
1: clar,
0: Dubai aquesta...
1: Això és el que l'ha fet explosionar a nivell del gran públic, no? El festuc sí que el teníem en bomboneria o en gelat, com un gust més, no? O amb snack, perquè al final tampoc és una cosa que tan estranya per nosaltres, és un fruit sec més. Però sí que va ser amb aquest xocolata Dubai que va explosionar, no només aquí, sinó tot el món, i que el va fer que estigués tan i tan de moda, i que ara tothom el conegués, tothom el pogués provar i que s'extés aquest gust, aquesta textura de festuc en dades elaboracions, perquè el podem trobar també en postres, amb molta part de bolleria, no? de brioixeria. Hi ha molts croissants, molts brioixos amb
0: farcits de festuc. Sí, aquells que abans veies, la de xocolata negra, la blanca, i ara és i el festuc.
1: Bueno, sí, exacte. Ara hi ha el festuc segur.
0: És com la tercera
1: veritat. El festuc segur.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sempre, ara sempre el trobem per tot arreu i sí, sí.
0: De fet, aquest estudi heu utilitzat més de 18.000 consumidors de 44 països a tot el món,
1: sí.
0: Per tant, no és només exclusiu d'aquí, de les
1: nostres fleques. No, és un estudi que
0: fem no?
1: molt extesa per tot el món, en 44 països, i al final busquem una mica les tendències i l'opinió dels consumidors i què està per arribar. També hi ha una petita part dels 18.000 consumidors doncs, que ens fixem en el que és les xarxes socials, que al final és el que bueno, marca una mica i condueix una mica les tendències que hi ha, no?
0: L'estudi així ho reflecteix, aquest augment, un 72%, és molt.
1: És molt.
0: De què estem parlant quan estem parlant d'aquest festuc? És a dir, l'han convertit en dolç, però el festuc podria ser salat.
1: Sí, de fet, on es veu més és en dolç, perquè al final és un producte molt gran. No deixa de ser un fruit sec com és l'avellana i l'ametlla, no?, que aquí coneguem tant. I a part... Jo crec que va tenir molt d'èxit el tema del Dubai, no? Perquè el festuc és fàcil de manipular. És fàcil de manipular, igual que manipulem creem receptes i ho barregem amb altres ingredients, igual que ho fem amb l'avellana i ho fem amb l'ametlla. I això ha fet que, bueno, el puguem combinar amb moltes coses.
0: No? Això és el que anava a dir. Quines combinacions funcionen millor?
1: Combinacions, el festuc combina molt bé amb fruits vermells, per exemple, sol amb xocolata, evidentment, amb xocolata tan negra, amb la blanca també pel contrast de colors. El festuc té això, que al final és verd i també té aquest punt atractiu visual que...
0: Sí, perquè al final quan el veiem amb la tercera dimensió de la xocolata, blanca, negra i de festuc, aquí està combinat amb la xocolata.
1: Sí, normalment es combina amb xocolata
0: sabor.
1: Perquè el festuc quan tu el tritures, quan tu el manipules i en fas una pasta, és tou. Tu sempre, a l'hora de fer un farcit o a l'hora de fer-li una coberta, per exemple, per un croissant, necessites barrejar-lo amb xocolata moltes vegades, amb xocolata blanca, perquè mantingui el color verd, no?
0: I ara dèiem, les combinacions perfectes, quines són?
1: Però les combinacions, clar, ens el trobem amb molta... és que et pots trobar tiramissos de formatge, de festuc. Tartes de formatge, que també és una gran tendència, no? Les tartes de formatge també versionades amb festuc, i llavors combinat amb altres gustos, com funciona molt bé amb gustos àcids, no?, com els cítrics o també amb gustos com fruits vermells, combina molt bé per aquest contrast de textures i també de perfils de gust.
0: Els podríem introduir també nosaltres amb els dolços de casa, no? De fet, actua, com tu deies, com un fruit sec més.
1: Exacte, és que és un fruit sec més, potser és una mica diferent que l'avellana o que l'ametlla, però vull dir, al final el podem tractar com qualsevol d'aquests, no?
0: Requerirà també per això que hi hagi més cultiu de festuc aquí a casa nostra, no?
1: De fet, clar, tot això aquesta exclusivitat era perquè venia sempre de la part d'Orient, però no en sóc expert en això, però sí que sé que s'estan començant a introduir el cultiu d'aquest fruit sec a nivell local, a nivell d'aquí Catalunya, de fet. Passa que, bueno, triga el seu temps en donar fruit als arbres, però sí, es comença a veure cultiu local de festuc. Sí.
0: Pep, com a responsable també d'assessors tècnics de Puratos, tens una idea de cap a on van les tendències en aquest sentit? És a dir, tindrem festuc per molt temps, ens encansarem i ràpidament passarem a una altra cosa? Hi ha algú que l'està apretant en el festuc?
1: Jo crec que el festuc quedarà ja com un gust més, com el que hem dit, no? Igual que, bueno, s'ha democratitzat molt, s'ha extès molt amb molt tipus d'elaboracions, i això fa que ja no sigui una tendència ni una moda, sinó que estigui molt establert. Coses que vindran de noves, com amb el Taste Tomorrow també hem vist, doncs mira, poden haver-hi moltes possibilitats, no? Però coses que estem veient avui en dia són coses que venen d'Àsia, que és un gran motor de tendències de tot el món, no? Coses que venen d'Àsia, gustos com el té verd o el chai latte, totes aquestes coses. Nosaltres, de fet, ja tenim farcits amb aquests perfils de gust i els podríem trobar recentment, com trobem el festuc, doncs trobar aquests perfils de tés i d'així més especiats en aquest tipus d'elaboracions. I també això potser costarà una mica més, però també veiem que els perfils florals, combinats, potser no sols, però sí combinats amb altres gustos més afruitats, doncs també pot ser que els trobem d'aquí un temps.
0: Doncs tot un món de creativitat, sí, també, que evidentment, en el món de la fleca, de la pastisseria, de la xocolata. N'hem volgut parlar amb el Pep Bosch, responsable d'assessors tècnics de Puratos, arran també d'aquest estudi de Taste Tomorrow, que diu, doncs això, una cosa que ja havíem notat, sobretot l'havíem provat i tastat, que és que el festuc creix un 72% durant l'últim any de consum, i per tant el trobem a tot arreu.
1: A tot arreu.
0: Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
1: A vosaltres.

0: A tots ens venen moltes consultes quan veiem un advocat davant nostre. I avui nosaltres tenim la nostra advocada de capçalera, que és la Laura Escamilla. Laura, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: I justament venim a trencar aquells mites, aquelles coses que tothom donem per segures i que no ho són. Per exemple, en temes familiars. Si parlem de separacions, jo ara et posaré un cas que suposo que tu entendràs més, que deu ser molt típic, de estic fatal amb la parella, no ens podem suportar, la convivència és insostenible, però jo no marxo perquè el que marxa s'emporta la pitjor part. És a dir, sí, et cau tot sobre tu si tu deixes la llar familiar. És així?
1: Bé, és veritat que en el nostre sector hi ha certs mites. I en el de família, en l'àmbit familiar, n'hi ha molts més. Jo, és veritat que ens arriben a dir, escolta, clar, és que si marxo de casa em diran que he abandonat el domicili familiar, abandono de l'hogar,
0: sí, no?
1: Doncs bé, aquest és un mite molt recurrent, però que no existeix.
0: No.
1: És a dir, a dia d'avui no es penalitza aquell que marxa del domicili familiar. És a dir, inclús se'l potencia o se'l premia, perquè moltes vegades, quan hi ha crisi matrimonial, la situació és molt tensa dintre del domicili, entre la parella, inclús es recomana posar aquesta certa distància perquè la situació no s'esdevingui en un problema de violència de gènere.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, aquell que marxa no pot penalitzar-lo i dir ha abandonat el domicili familiar. Clar, aquí entraríem en moltes altres qüestions de si el domicili és 50% d'un, 100% de l'altre, aleshores el repartiment. Però en principi la regla general és que no hi ha penalització si un abandona el domicili familiar i per tant no tindrà més conseqüències durant la tramitació del seu divorci, separació o guarda i custòdia.
0: Quines altres consultes et trobes que són aquests mites i que no tenen per què? I moltes vegades tot pot ser el contrari, no?
1: Sí, de fet hi ha moltes vegades alguns clients que diuen jo vull parlar, que quiero hablar con el juez, vull parlar amb el jutge perquè li quiero explicar les infidelitats, tot el que m'ha fet.
0: Aquesta és una altra. Si sí, m'ha estat infidel, la culpa és d'ella, doncs,
1: sí,
0: o d'ell.
1: O d'ell. No, la necessitat que tenim, suposo que tots els humans, la nostra condició de poder explicar, arribar a parlar amb el jutge per explicar-li el seu cas particular i que per tant vegi que clar, que ell té o ella té la raó absoluta. I jo moltes vegades damunt de la taula he de dir-los que moltes vegades no arribaran ni a parlar, que poden ser que ni els interrogui l'altra part i que per tant no se'ls escoltarà i això no, és molt difícil d'entendre, no? Com que no se m'escoltarà? Com? Si jo li vull explicar tot. Les infidelitats a dia d'avui no es tenen en compte per atribuir la custòdia dels nens ni per atribuir...
0: Afortunadament, perquè s'havien fet reals barbaritats amb aquest tema, no?
1: Sí, la veritat és que és un mite també molt recurrent que cal dir que no es tenen en compte i per tant doncs és una qüestió no jurídica i que no entrarem a debatre-ho.
0: Uh-huh. I després una altra és que quan algú troba un advocat també el que fa, com amb els metges, és parlar-li del seu mal, de la seva preocupació,
1: sí,
0: i que evidentment és important saber que els advocats també s'especialitzen,
1: sí,
0: i per tant tenir un advocat que sigui especialitzat en el tema que tu ofereixes és important.
1: Sí, de fet és veritat que com amb els metges, hi ha metges que són generalistes, jo per exemple la meva condició d'advocada, jo sempre he sigut molt curiosa i m'ha agradat tocar moltes tecles en moltes de les jurisdiccions, i ser una mica de tot, però la meva especialitat és en l'àmbit més laboral, més d'empresa, més en l'àmbit tecnològic, tot el que comporta el dret empresarial i corporatiu en si. Però és veritat que durant molts anys, durant l'exercici professional, he fet violència de gènere, he fet molt penal, molt família, i jo m'agrada saber de tot. Però és veritat que et paren pel carrer o et fan qualsevol consulta i et demanen assumptes que potser són de dret administratiu, temes d'urbanisme. Li dic, no, mira, això, si vols jo t'adreço amb algun company de la meva confiança, que tindràs un millor assessorament més específic. Ah, això no ho saps? Ah, doncs vaja. Clar, aleshores... És veritat que el que jo abogo és per una especialització, perquè al final pots donar millor servei.
0: En el cas també parlaves de temes laborals,
1: sí,
0: un altre dels grans mites és estic embarassada i per tant estic blindada.
1: Sí.
0: L'empresa no em podrà fer mai fora perquè doncs això, l'embaràs em protegeix.
1: Bé, quan va sortir la nova regulació sobre el tema de les baixes mèdiques, el tema de l'embaràs, situacions especialment protegides, és veritat que hi va... No és que corri un bulo, sinó que hi ha una falta d'informació, i aquesta falta d'informació fa creure a la ciutadania, als usuaris, allò que volem creure. I allò que volem creure és si a mi no m'està bé el que m'està dient el meu jefe, aleshores vaig i m'agafo la baixa, i com que m'agafo la baixa ja no em pot fer fora, no? i el mateix amb els embarassos. És veritat que són situacions especialment protegides, però que si hi ha una causa legal per poder acomiadar algú que està de baixa o algú que està embarassada, es pot produir aquest acomiadament. L'únic que no hem de vincular una causa amb l'altra. S'ha de portar prova suficient com per dir, escolti'm, jo aquesta persona que està de baixa mèdica, doncs ha fet això, això i això i se l'ha d'acomiadar.
0: Uh-huh. Per tant, el que ens queda clar, Laura, és que si tenim algun dubte, no pressuposem, perquè moltes vegades podem estar fent el contrari del que ens convindria, anem a assessorar-nos amb un bon professional. No?
1: Sí, la veritat és que és demanar una primera visita, un assessorament general, jo crec que treu moltes angoixes i ens situa on estem i quin és el recorregut que té aquesta reclamació nostra. És veritat que moltes vegades quan venen i no escoltem allò que volem o que tenim allò que no ens agrada, diem, bueno, anem a buscar una segona opinió. Jo sóc del parer que s'ha de ser formal i s'ha de dir les possibilitats i el recorregut que té una reclamació dintre tant en un àmbit extrajudicial com judicial per no fer volar coloms i que els clients estiguin ben assessorats.
0: Doncs això és el que avui hem volgut tractar amb la Laura Escamilla. Moltíssimes gràcies, Laura.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: anem a veure sèries, ho farem tot avui. Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: A més, és que avui portem una pila de feina, no?
1: Sí, dues pel·lis i dues sèries.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: No, perfecte.
1: Doncs anem-hi, no?
0: Anem-hi.
1: Comencem per les... No riuràs en cap moment.
0: Oi? Ja ho he vist, ja.
1: Pots somriure una mica amb la primera.
0: Val.
1: I amb l'última sèrie, què et sembla?
0: Bé.
1: Una mica val l'esmena,
0: no? Una mica, sí,
1: doncs va. Doncs comencem. La pel·li és el debut a la direcció d'Aina Clotet. Estem situats en un futur en el qual no hi ha aigua, hi ha molta falta d'aigua. Estem a Barcelona i la protagonista és la Nora, un personatge al qual interpreta l'Aina Clotet, que s'està fent una revisió d'un càncer de mama que va tenir i li ha sortit una sospita, o la doctora veu que hi ha una sospita en l'altre pit que li queda. Ella diu que no pot suportar en aquest moment fer una altra punció per veure si és benigna, maligna, el que sigui, que necessita poder fer una pausa. I a partir d'aquí, diguem-ne que la seva vida també comença a tornollar per un altre aspecte, que és que fa tot just una setmana ha anat a una festa amb la seva millor amiga i allà ha conegut el seu cosí, que és un xaval de 23 anys. Ella en té 40. I a partir d'aquí comença una relació, una història, on anem veient com tota la seva vida està començant a anar amb una mena de fil que té una mica complicat cap on deixar anar. En paral·lel, la seva vida professional, després del retorn de la baixa per l'extirpació del pit, doncs veu com se li presenta una oportunitat de poder pronunciar una conferència realment important de la seva tasca d'investigadora. T'haig de dir que està molt bé i té unes escenes que són molt frapants pel que fa a l'explicació de com se li va extirpar aquest pit i quines són les conseqüències que té per ella sobre les incògnites que té sobre el seu cos, però és que el que vol, al cap i a la fi, és aprofitar i viure, perquè veu que tot es pot acabar d'un moment a l'altre. Està molt bé. A més de l'Aina Clotet i el Marc Soler, el Navi Dagli i el Guillermo Toledo i l'Ellor Bertran, que fan els pares de la Nora. Evidentment, aquesta és la pel·li que va guanyar un premi importantíssim al Festival de Cannes. Per tant, s'ha de reconèixer el debut i també la valentia que ha tingut a l'explicació de la història i també, diré, en el rodatge d'algunes de les escenes. Per tant, val molt, molt, molt la pena veure aquesta pel·li. L'altra, a veure, sí que fa una miqueta més de somriure. És una pel·li francesa, encara es pot veure en algunes sales del país, les has d'anar buscant per això, però jo diria que per aquest cap de setmana de post-Sant Joan estaria bastant bé. Es diu Le crime du troisième étage.
2: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
3: C'est votre voisin du troisième étage. Il m'a demandé de distribuer des invitations.
1: Aquí el que tenim és una parella que ella és professora de cinema a la Sorbona i té una fixació, és a dir, ella està explicant la trajectòria d'Alfred Hitchcock i sobretot se centra en una pel·lícula que d'altra banda també diré que és boníssima i que també sol buscar a les plataformes, que és La finestra indiscreta, que és un clàssic d'aquests espectaculars amb majúscules. I el seu marit és un escriptor que ja porta unes quantes novel·les d'un investigador i totes les seves aventures. Però què passa? Que a la vida real, diguem-ne que els té una sorpresa una miqueta més agradable, que és que el veí de davant, per tant, estem reproduint La finestra indiscreta, ella té la sensació que ha matat a la seva dona. I se n'adona, és a dir, estem calcant bastant les imatges. I a partir d'aquí comença una mena d'investigació sobre si l'ha matat o no l'ha matat, com l'ha matat, on està el cos, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Jo veia en els tràilers, saps a quina pel·lícula m'ha recordat? A Misterios Assassinat en Manhattan, de Woody Allen.
1: Perquè estaria, és a dir, jo diria que la base, i també seria recuperable aquesta a través de les plataformes.
0: Sí.
1: Anem a les sèries?
0: Sí.
1: La primera és bastant, bastant dura. És una d'aquelles que trobes de tant en tant a Netflix, que et sorprèn amb tot el seu catàleg immens, de vegades n'hi ha algunes que no les promocionen, però que resulta que són molt bones. Es diu The Witness.
4: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
1: Només són tres capítols, és a dir, és molt ràpida, és una sola temporada on s'explica, es fa una dramatització d'un cas real que va passar l'any 92 quan un home va matar una dona mentre estava al parc Wimbledon a Londres jugant amb el seu fill. El seu fill que va ser, és a dir, que va sobreviure l'assassinat de la seva mare, i a partir d'aquí el pare el que comença és una mena de lluita per intentar

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: Doncs ell el que vol és aconseguir que el poble sigui un poble turístic i que hi vagi molta gent. El que passa és que hi ha amagada una història d'alguna mena d'ésser sobrenatural que produeix una mica de mala... sí, de males sensacions en el d'això. Clar, el que passa que ella el que vol és, escolta, doncs si aquí volem que vinguin turistes i que vegin que el poble és superxulo i aquí anar aconseguint que cada vegada més, el que no pot ser és que, per exemple, ve una tempesta i toquem la campana del poble perquè la gent es refugi, perquè això dona com molt mal imatge. I llavors hi ha la lluita entre l'alcalde, que el que vol és i tratar de donar la màxima expressió de normalitat perquè la gent vingui cap aquí, i la realitat d'aquesta mena de monstre, ser, el que sigui, que està, diguem-ne, caldrant la vida del poble. És una temporada de 10 capítols, però els ha funcionat tan bé els d'Apple que han renovat per una segona temporada.
6: Ah, caram.
5: Però t'haig de dir que...
6: que també,
5: Està bé, sí.
6: Escolta'm, doncs tenim una feinada, Molt bé. Mira, ens n'anem carregats de feina.
5: Dies.
6: Deures, sí.
5: No?
6: O no, mira, aquí té temps, i a més en cap de setmana potser sí. No, encara tindrem temps de mirar-ho.
5: Doncs va,
6: necessito tot, però bona part.
5: Anem-hi.
6: Vale.
5: Que vagi bé.
6: Adéu.

0: Epa, Jordi Ramos, bon dia.
1: Bon dia, Tingui.
0: Jugarem a estimar-nos.
1: Ai, sí.
0: Ui, feia molt temps ara que no sentíem aquesta.
1: Bé, és que tocava, perquè...
0: Què ha passat?
1: No oblidem que és la primera cançó en català que es va sentir a Eurovisió, per molt sí? que alguns diguin, no, és que a Eurovisió no, mai no ha anat... No, mentida. A la final no ha anat mai. Sí. Hi ha hagut 6 anys que Andorra va anar a la... no va passar de la primera... Bueno, va passar de les semifinals, però, bueno, escolta'm...
0: I va anar, i va anar.
1: I va anar, i aquesta cançó és un hit, i... Sí. El tema és que és la notícia eurovisiva d'aquesta setmana pels catalans, sens dubte, que és que 3CAT forma part ja de la Unió Europea de Radiodifusió.
0: Ah...
1: que, clar, són els que organitzen el Festival d'Eurovisió.
0: Sí, sí, sí. I què, i què? I això què vol dir?
1: Doncs, a veure, diu moltes coses, però pel que més ens importa a nosaltres, Catalunya podrà participar al Festival d'Eurovisió?
0: Sí, aquesta és la pregunta, no?
1: No. Aquí la Corpo el que ha fet és incorporar-se a la UER com a membre auxiliar, que vindria a ser com una mena de membre de ple dret, però que no poden fer les coses que poden fer, que només poden fer els estats. Com, per exemple... doncs anar a Eurovisió. I què canvia?
0: Què canvia?
1: Doncs, sobretot, l'accés als serveis de la Unió Europea.
2: Comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no...
1: Mira, m'ha fet il·lusió posar-te cançonetes en català que han estat a les portes d'arribar a Eurovisió, si no, saps?
0: Sí, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: O que per algun motiu d'aquests podríem tenir-lo, en aquest cas, el Roger Pedrós, que va ser estupendíssim. Vaig molt ràpid, eh? És a dir, la Unió Europea de Radiodifusió no només és el Festival d'Eurovisió, en el fons és una xarxa de televisions que el que fan és ajudar-se entre ells. I, doncs, comparteixen imatges, comparteixen recursos, i, doncs, ara TV3 podrà entrar en aquesta xarxa i compartir... coses catalanes es podran veure a la resta del món i coses de la resta del món es podran veure a Catalunya. Però, clar, jo repeteixo, aquí el nostre hortet és el Festival d'Eurovisió i pel que fa al Festival d'Eurovisió no canvia res. Sí que és veritat que entrar amb tots aquests beneficis, doncs, entrar a la UER, TV3 és una cosa que feia molts anys que ho estava intentant, no? A mi, fins i tot, m'havien arribat a dir que el tema d'Eurovisió potser era el principal problema, no? A mi m'havien arribat a insinuar que a Televisió Espanyola no li agradava la idea de que Catalunya es pogués presentar al Festival d'Eurovisió i això feia, doncs, que hi haguessin tot de traves que poguessin arribar. No oblidem que també el context polític influeix molt en tots els sentits, no? Perquè, clar,

0: durant molts anys també ha governat el PP i doncs també tenien les seves polítiques en aquest sentit. A mi fins i tot m'havien arribat a explicar que TV3 havia arribat a fer un document per escrit comprometent-se a que si entrava a la UER es comprometia a que mai a la vida intentaria participar al Festival d'Eurovisió com a Catalunya. Per veure si així sí que podien entrar. I tampoc. També van intentar-ho a veure si amb totes les autonòmiques espanyoles juntes podien entrar. I tampoc. Això són votacions que es van fent i finalment sembla que, això sí, quan va haver-hi les discussions pel debat d'investidura de Salvador Illa, va haver-hi un acord entre el PSC i Esquerra perquè TV3 pogués entrar a la UER i llavors una mica doncs, tot va començar-se a flexibilitzar. Què passa? Que s'ha creat aquesta categoria, una categoria que li dona dret a poder fer doncs totes aquestes coses més tècniques, diguéssim, i que estan molt bé, no?, perquè podran tenir drets, podran tenir imatges, podran tenir recursos, moltes coses, però no podran tenir Eurovisió.
1: I hi ha alguna porta oberta?
0: Bona pregunta. A veure, pel que fa al Festival d'Eurovisió, no, ni una. Ara bé. Jo recordo que el Festival d'Eurovisió no és l'únic certamen que organitza la UER. És a dir, fa pocs dies parlàvem del concurs de joves músics de música clàssica, també hi ha un festival de corals d'Eurovisió, i fins i tot hi ha el Júnior, que aquí tenim un precedent. El 2018 i el 2019 el Regne Unit no participava a Eurovisió Júnior i va participar Gales, en gaèlic. Per tant, si hipotèticament Espanya no volgués participar a la propera edició del Festival d'Eurovisió Júnior pel tema del boicot, pel motiu que sigui, aquí sí que hi hauria un precedent, saps? Perquè Catalunya pogués participar a l'Eurovisió Júnior. Jo això ho he parlat amb gent de la tele, vale? Per veure si això existia. O sigui, ni confirmen ni desmenteixen.
1: Tampoc hi ha potser la voluntat, ara per ara, no?
0: Bueno, el que m'han dit és que de moment encara no s'ha posat això sobre la taula el tema.
1: Clar.
0: Però bueno, jo des d'aquí ja els hi trasllado que aquest precedent el tenen.
1: Jordi Ramos està demanant i els està plantejant totes les possibilitats, que tinguin arguments suficients.
0: Home, seria molt xulo, francament. Faria molt xulo veure Catalunya participar-hi.
1: Seria el teu somni.
0: Bueno, estaria molt bé. Estaria molt bé. Deixa'm que et digui per això que totes aquestes votacions que t'estic dient estan dins d'un marc, que és l'Assemblea General de la UER, que cada any ja saps que són molt importants perquè passen com desapercebudes, però sempre passen coses, i aquesta setmana s'ha fet la primera del 2026, on ha entrat Trescat com a membre auxiliar, Kosovo, que sempre ho intenta, ha tornat a quedar fora, però sí que hi ha una cosa que s'ha complert i que fa temps que ens oloràvem. Que a l'hora de canviar estatuts i deixant entrar Trescat sent una televisió sense estat, ha entrat Canadà sense ser europea.
1: Està bé.
0: Sí, han fet un canvi, diuen que si s'alinea amb els estàndards del Consell d'Europa i és formar part d'observador del Consell d'Europa, pots entrar. I entren, no com a auxiliars, sinó com a membres de ple dret. Per tant, Canadà té la porta de bat a bat oberta per participar a Eurovisió 2027.
1: Ves que no ho faci.
0: Falta que vulguin.
1: I que tu ens ho expliquis.
0: Ai, jo crec que sí, eh?
1: Tens ganes, eh? Ja t'agradaria.
0: Sí, m'agradaria. Només ja ser l'indi on tornen un altre cop a Eurovisió.
1: Oh, va, seria fantàstic. Jordi Ramos, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu a tothom. Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 27 de juny del 2026. Va agafar 3 quarts d'hora ben bons que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués d'un dia que no s'ha de pondre fins passats 2:15 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Un cap de setmana de nou molt càlid. Venim d'una nit molt pesant, molt xafogosa, tòrrida en alguns punts de la ciutat de Barcelona. No s'ha baixat d'allà dels 25 graus. En el dia d'avui, temperatures de nou altíssimes, disparades per l'època, tot i que una mica més moderades, si això, vaja, us tranquil·litza, que a principis de setmana. Arribarem, però és que les xifres no enganyen. 35 graus a l'interior, 37-38 a Ponent, en comarques interiors de Girona també. Per tant, situació difícil al llarg del cap de setmana. De pluja, per cert, ni rastre. De seguida us actualitzem tot plegat i també totes les informacions d'aquest dissabte que arrenca encara pendents de l'evolució dels tràgics estralls dels terratrèmols a Veneçuela. Xifres encara provisionals, 920 morts, hi ha 3.000 ferits i, segons Nacions Unides, la xifra terrorífica de 50.000 desapareguts. Entre les víctimes, confirmats hi ha 5 de nacionalitat espanyola, avui que un grup de bombers catalans, especialitzats precisament en col·lapse d'estructures, volaran fins a Caracas per mirar de donar suport al país, que està absolutament col·lapsat, superat per la situació. De fet, el govern de Delcy Rodríguez no para de rebre crítiques per la deficient gestió d'aquesta emergència. En parlarem de tot plegat en un dia que els Estats Units han tornat a bombardejar territori iranià, segons al Pentàgon, interessos militars, com a represàlia pels atacs iranians sobre un vaixell que passava per l'estret d'Hormuz. Això passava just quan la selecció iraniana havia de disputar a Seattle, als Estats Units, el seu tercer i darrer partit del Mundial contra Egipte, que encara està en marxa. A més, un duel que ha tingut la particularitat que Seattle ha concebut com el partit de l'orgull LGTBI entre dos països, Iran i Egipte, que els drets del col·lectiu no només no estan reconeguts, sinó fins i tot estan perseguits. Mentrestant, de matinada, la selecció espanyola derrotava l'Uruguai i la deixava fora del campionat. De seguida us ho expliquem tot plegat. En un matí que farem, com sempre, tertúlia de patates, execrables, pantalleros, Judit Nederman i la Ludwig Van. Un menú complet des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Bernat Balboa, Belcaral, bon dia.
1: Bon dia.
0: A Veneçuela, quan fa poc més de 48 hores del doble terratrèmol, els equips d'emergències estan treballant i ho han fet durant tota la nit per mirar de trobar els centenars de persones que continuen enterrades sota les runes dels edificis. Aquesta és la gran prioritat ara mateix, perquè a mida que passen les hores, les dificultats s'amplien. L'últim balanç que fan les autoritats del país, encara molt provisional, ha enfilat el nombre de víctimes mortals fins a 920, entre elles 5 de nacionalitat espanyola i més de 3.000 ferits. Ara ve la xifra que realment crida l'atenció i que ha fet saltar totes les alarmes, és la de desapareguts. Les Nacions Unides ho situen en 50.000 persones. Per això avui serà clau tota l'ajuda humanitària que està arribant a Veneçuela, també per part de Catalunya, que hi ha enviat, de fet, volaran al llarg del matí d'avui, una quinzena de bombers especialitzats en tasques de rescat i que haurien d'arribar, per tant, en les pròximes hores. Enmig de tot plegat, sobre el terreny, continuen les rèpliques del doble terratrèmol. Fins ara ja se n'han detectat gairebé 90. Això sí, la majoria són de poca intensitat i no haurien encara provocat més destrosses. Corresponsal de RAC1 a Sud-amèrica, Pau Ramírez, bon dia.
2: Bon dia. Un nou terratrèmol de 4,9 graus de magnitud ha tornat a semblar el pànic a Veneçuela aquest divendres a la tarda. Tot i el fort sisme, de moment les autoritats no han informat de noves víctimes ni de més edificis esfondrats. El Servei Geològic dels Estats Units adverteix que les rèpliques es podrien allargar durant tota la setmana vinent. Mentrestant, els equips de rescat continuen treballant sense descans entre la runa dels més de 300 edificis que han quedat esfondrats o greument malmesos. La tensió també es fa evident als carrers. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat espiassada aquest divendres mentre visitava un dels barris més afectats de Caracas. Els veïns li han retret la lentitud de la resposta del govern i la manca d'ajuda als damnificats. Per la seva banda, el govern ha anunciat que restringirà l'accés a l'estat de La Guaira, l'epicentre de la tragèdia, amb l'argument de facilitar les tasques de rescat. Tot i això, diferents veus apunten que la mesura també podria servir per limitar la presència de periodistes i observadors i evitar que es faci evident la insuficient resposta de les autoritats davant la catàstrofe.
0: És evident que són les crítiques que està rebent el govern de Delcy Rodríguez, malgrat l'ajuda internacional que està intentant rebre i gestionar, són claríssimes. La premsa avui, de fet, analitza la capacitat de resposta del govern veneçolà davant la tragèdia, Víctor Vives.
3: Segons La Vanguardia, Delcy Rodríguez ha de triar entre acceptar que lidera un govern sense autonomia, depenent de Trump, o bé demostrar capacitat de lideratge i mobilitzar els escassos recursos de què disposa el país per fer front al rescat i l'atenció sanitària. L'ara apunta que el país ha de trobar un nou rumb enmig de la runa i es pregunta si els terratrèmols acceleraran el canvi polític. Pel periòdico, la gestió de la catàstrofe és una prova de foc per un govern interí feble i qüestionat que juga la legitimitat tant internament com a l'exterior. Doncs en aquest sentit, La Razón, llegim que l'Estat brilla per la seva absència a les zones devastades. El règim que durant anys es va proclamar protector del poble s'ha evaporat just quan aquest poble més el necessitava. Igual de contundent és l'opinió que trobem al País. Diu, la mobilització ciutadana és encoratjadora, però mostra la desconfiança en un estat que fa molt va deixar de complir les seves funcions i va transformar les institucions en guillotines.
0: Doncs efectivament, aquestes són les crítiques, sobretot furibundes, que està rebent el govern de Delcy Rodríguez, en fi, l'estructura de l'Estat que no està funcionant en el moment més necessari. Durant la nit, per cert, els bombers, per altra banda, tornant a Catalunya, han continuat pendents de l'incendi que va cremar i a Tiana, al Maresme, després de crear prop de 50, de cremar prop de 50 hectàrees de la serralada de Marina. Cap a les 6 de la tarda ja va quedar controlat i es va poder aixecar el confinament d'unes 16.000 persones de 4 poblacions, urbanitzacions i també d'una casa de colònies. Hi ha una persona detinguda a qui a diversos testimonis van veure iniciar les flames.
4: Avui ha de passar a disposició de judicial. Segons els agents rurals, va iniciar en 5 focus diferents el foc. Un incendi que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els bombers hi van abocar tots els recursos possibles per mirar d'aturar les flames, en especial durant les primeres hores en què el flanc dret avançava ràpid i hi havia perill que s'estengués per la serralada. Ho explicava el cap d'intervenció, Pep Colàs.
5: S'ha creat un piroquímul, que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí, per intentar aturar l'incendi abans no tinguéssim un altre, perquè aquesta seria un element a tenir en compte. No hem tingut un altre incendi a Ponent, per exemple, important com aquest, que ens hagués posat en qüestió tot l'operatiu.
4: Hi van treballar 50 dotacions terrestres i una dotzena de mitjans aeris, o el que és el mateix, 135 bombers. Per cert, que un bomber va haver de rebre atenció mèdica per un cop de calor.
0: Mentrestant, continua actiu també un altre incendi, en aquest cas a la Franja, Tamarit de la la Llitera, que ha cremat, en aquest cas, moltes més hectàrees, 2.500.
4: La majoria són de terreny agrícola. L'evolució de les últimes hores ha estat bona i es creu que podria l'incendi quedar estabilitzat aviat. De moment, però, més de 200 persones continuen desallotjades. I un altre incendi a Ponent, en aquest cas a Tàrrega, a l'Urgell. Els bombers van haver de confinar el nucli de Santa Maria de Montmagastrell per un foc que va cremar unes 40 hectàrees de camps sense segar i rostolls.
0: I per altra banda, tot i que ja no estem en onada, tècnicament en onada de calor, avui les temperatures continuaran sent molt altes, mentre estan a la resta d'Europa continuen patint, això sí, oficialment, la onada de calor que deixa registres inèdits. És el cas d'Alemanya, on ahir es va batre el rècord absolut de temperatura en aquest país, 41 graus a Saarbrücken, a la frontera amb França, a prop d'Estrasburg.
1: França és un dels punts més crítics. En les últimes hores el nombre de morts s'ha enfilat a 4 nens petits i a més de 50 ofegaments. La calor ha fet suspendre la marxa de l'orgull prevista tant a París com a Lió, també al Festival de Música Solidays, i s'ha prohibit el consum d'alcohol al carrer. A més, el Museu del Louvre i la Torre Eiffel han alterat els horaris d'obertura. El Regne Unit també estan batent rècords de temperatura i la circulació de trens a Anglaterra es va haver d'aturar perquè s'havia sobreescalfat el sistema i s'han tancat també escoles.
0: Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui continuem amb molta calor, més de fet, més de la que tocaria.
6: Sí, no parem aquelles temperatures desbocades de dilluns, dimarts, encara dimecres. Ja han deixat enrere els 40 graus, però bé, ahir encara es va arribar a 37-38 en sectors interiors de les comarques de Girona, en algunes àrees de Ponent, on avui pot tornar a passar. En general, màximes entorn dels 35 graus a l'interior del país, 30-32 a la costa, a les valls del Pirineu, aquí a la costa amb molta xafogor, no pas al Pirineu, i en tot cas un dia tranquil, sense precipitacions. I pel que fa a Europa, s'ha de mantenir aquesta onada de calor al centre i a l'est d'Europa, Alemanya, Bèlgica, també els Països Baixos, i també cap als Balcans, Hongria, temperatures que poden tornar a arribar encara als 39-40 o passar una mica dels 40 graus a Àustria, fins i tot passar als 35 en una onada de calor també històrica pel mes de juny.
0: Tot plegat en un dia que, per cert, també tindrà càrrega política. El PSOE reuneix aquest matí el seu comitè federal, el màxim òrgan de direcció del partit entre congressos, enmig de les polèmiques per la sentència d'Ábalos, els casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez, que haurà, per tant, de respondre a les peticions de l'oposició perquè dimiteixi, i també les pressions d'un sector crític dins el partit que també vol que es convoquin eleccions a Espanya.
4: Feia un any que el líder socialista no convocava comitè federal. El de l'any passat, de fet, havia de servir per passar pàgina dels escàndols d'Ábalos i Santos Cerdán. Avui la incògnita és si han crescut les crítiques internes contra Sánchez. El president espanyol reiterarà que totes les sospites de corrupció s'han combatut, també les que esquitxen al seu entorn, i tancarà files amb Zapatero. L'expresident espanyol, per cert, que posa en dubte la investigació sobre els seus negocis. Zapatero creu que el jutge hauria comès irregularitats, per exemple, amb els suposats 200.000 euros que va cobrar pels negocis a Bolívia. També exigeix mà dura per frenar la filtració de milers dels seus missatges i dades personals.
0: I a tot això, el PP a Catalunya avui també fa el seu congrés amb 8, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández, disculpeu, revalidarà el seu lideratge sense oposició i amb l'única incògnita de qui serà el seu número 2 després que renunciés Santi Rodríguez com a secretari general. El conclau popular el tancarà Alberto Núñez Feijóo, que ja és a Catalunya, i tot apunta que tornarà a exigir-li de nou a Pedro Sánchez que avanci les eleccions. I abans de passar a la resta dels esports, a l'Orient Mitjà, el fràgil acord de pau entre Estats Units i l'Iran penja d'un fil perquè aquesta nit l'exèrcit nord-americà ha bombardejat territori iranià malgrat l'alto el foc vigent entre tots dos països. Diu Washington que és la resposta després que Teheran ataqués dijous un vaixell a l'estret d'Hormuz.
1: L'Iran assegura que té dret a atacar els vaixells a l'estret que es desviïn de la ruta establerta, però Donald Trump ho considera una violació flagrant de l'acord de pau. Així avisava ahir el règim dels ayatolàs.
7: No m'agrada que l'Iran hagi atacat perquè van disparar amb tres drons contra un vaixell, no un aliat, sinó un vaixell molt car. El vaixell va acabar bé, però va rebre una esbatussada. No haurien de fer això, així que la nostra resposta ja la descobrireu.
1: Finalment, la resposta de Washington va ser bombardejar els magatzems de míssils i drons iranians. Ara tots dos països s'acusen de violar l'alto el foc, tot i que no el donen per acabat. En paral·lel, aquesta nit, Israel i el Líban han signat un acord marc de pau perquè l'exèrcit hebreu marxi de territori libanès que havia ocupat.
0: 2:30 serà un quart de 8 del matí. Pel que fa als esports, al Mundial de Futbol aquesta matinada, la selecció espanyola s'ha classificat pels 16 de final com a primera de grup després de derrotar 1-0 l'Uruguai amb un solitari gol d'Àlex Baena al minut 41, que, per cert, ha deixat l'Uruguai fora del Mundial. De seguida ho comentem, però abans, fa uns minuts que han acabat els dos partits del grup G, entre els quals un final agònic de l'Iran contra Egipte.
7: Sí, aquest Egipte 1, Iran 1, que ha acabat amb un empat que fa que l'Egipte passi com a segona classificada i l'Iran acabi en tercera posició en aquest grup G, que ara es llargues a l'Iran, que ha vist com el Barla ha evitat guanyar anul·lant un gol al temps afegit. També l'altre partit, el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5. Aquest resultat fa que Bèlgica es classifiqui com a primera i dèiem Egipte com a segona per a la següent fase. L'Iran serà tercer. Aquest partit, justament, ho comentàvem abans, com ha sigut el partit de l'orgull LGTBI, tot i que ha enfrontat dos països que persegueixen i castiguen les persones del col·lectiu. Tot i això, el partit s'ha jugat amb normalitat i s'hi han pogut veure diverses banderes LGTBI a les graderies. Per altra banda, ho comentàvem també, la victòria de la selecció espanyola farà disputar el conjunt de Luis de la Fuente als setzens de final contra Àustria o Algèria, evitant així l'Argentina de Messi. L'Uruguai, en canvi, ha quedat eliminat, mentre que Cap Verd ha estat segona després d'empatar 0 amb l'Aràbia Saudí. Ahir a la nit, el grup I, la França d'Mbappé, va golejar per 1-4, això sí, amb hat-trick de Dembélé, la Noruega d'un Erling Haaland suplent. Els francesos passen com a primers de grup, els noruecs com a segons i el Senegal, que va superar l'Iraq per 5-0, ha acabat tercer. I a partir d'aquesta nit es tancaran els tres últims grups del Mundial. A les 11, Croàcia-Ghana i Panamà-Anglaterra, a 2:15 de la matinada, Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo-Uzbekistan, i a les 4, Algèria-Àustria i Jordània-Argentina. Més enllà del futbol, avui també hi ha motor. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, i a les 4, la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
0: 30 segons i arribarem a 7:15 del matí.
8: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
9: Lleig, molt lleig.
10: No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
12: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
13: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
14: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
15: 82.988, 82988,
14: sèrie
15: 75075.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
16: Via lliure amb Xavi Bundó.
0: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
17: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 27 de juny. A qui toca felicitar?
17: Avui és Sant Ciril d'Alexandria, a qui es considera un dels pares de l'Església per la seva reputació dins el món cristià. Rep fins i tot els títols de Pilar de la Fe i Segell de tots els pares. Ciril és un nom que ve del grec Kirillos i que vol dir senyor.
0: No sé si en algun moment va ser popular, però sospito que no hi ha gaires civils a Catalunya.
17: Poquíssims, molt i molt pocs. Només n'hi ha 12 que es diguin així. Dels 12, n'hi ha 8 que viuen així com a curiositat a les comarques de Barcelona. Són unes miques més els homes que es diuen Cirilio, en la forma en castellà. N'hi ha 105, pràcticament tots, però nascuts abans de la dècada dels 90. També hi ha, per cert, 47 dones que es diuen Cirilia.
0: Doncs des d'aquí, felicitats als Cirilis, Cirilios i Cirilias. Va, algun nom avui que vulguem felicitar que no sé el santuari?
17: Ens fixarem en un nom d'aquells que té un èxit molt recent i és Iol, I-O-L.
0: Iol?
17: Sí, tot i que
0: no
17: encara...
0: No sentit.
17: No, no queda molt clar tampoc d'on ve etimològicament aquest nom, però una de les possibilitats és que vingui del grec i que estigui relacionat d'alguna manera amb el color violeta.
0: I és un nom, diguem-ne, d'èxit recent, és un nom masculí, entenc?
17: Sí, masculí.
0: Iol, n'hi ha gaires?
17: Hi ha 20 nois... o nens, sí, que es diuen així, dic nois o nens, perquè tots 20 són nascuts a partir de l'any 2000. És a dir, fa molt i molt poc, ho repassem per anys, a la dècada dels 2000 van néixer 6 nadons que es van dir Iol, entre 2010 i 2019 10 més, i finalment entre el 2020 i el 2024, 4 més.
0: Doncs mira, si en coneixeu algun, els feliciteu, els Iols, perquè ens dona la gana, perquè no hi ha Sant Oral i, per tant, no hi ha dia per felicitar-los habitualment, però és un nom en creixement. Gràcies, Judit.
17: Fins ara.
0: Hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
18: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
18: Anem a Àger, a la comarca de la Noguera, amb la llegenda de la Guillemota.
0: Doncs cap a Àger, cap a la Noguera, amb aquesta llegenda de nom propi, Guillemota, que qui era?
18: La Guillemota era una vídua molt guapa que vivia en aquesta vila a finals del segle XV i que recorda el mite bíblic de Judit. Segons les escriptures, Judit va salvar la seva ciutat, la ciutat de Betúlia, quan es disposaven a resar-la als assiris. Es va infiltrar al campament enemic, va decapitar el general Holofernes i amb això va fer fugir les tropes.
0: Déu-n'hi-do les Judits, tu.
18: Sí, no, poca broma. Sí. La tàctica de la Guillemota, però, era una mica diferent. Ella volia protegir Àger, en aquest cas, de l'atac dels francesos. També es va presentar al campament enemic, però no destranquis ni amb intenció de fer rodar caps. I va anar oferint-se a passar una nit amb el capitost, a canvi que ell deixés en pau al poble. L'home de seguida va dir que ui, però aleshores Guillemota s'ho va prendre... amb calma. Primer va proposar-li un brindis, després un altre, i de mica en mica el va anar empitufant. De manera que, quan va arribar l'hora, aquell capitost ja no estava per guerres, ni al camp de batalla, ni al llit, ni enlloc. Tot i així, com que havia donat la paraula, va haver de complir, de manera que, després d'haver passat la nit en companyia, va manar als seus homes que pleguessin veles, i vet aquí com la Guillemota va desbaratar el setge d'Àger.
0: Doncs victòria, diguem-ne, amb astúcia, en lloc de violència, i això que converteix, per tant, la Guillemota en una mena de personatge, diguem-ne, popular de la zona.
18: Molt, s'ha convertit en un orgull local. De fet, ella és l'única dona amb un carrer propi a la vila. El carrer Guillemota es troba a l'extrem sud d'Àger, resseguint la muralla que, segons la llegenda, ella va protegir dels invasors.
0: Doncs aquesta és la llegenda de la Guillemota, d'Àger, de la Noguera. Si en teniu a vosaltres de llegendes als vostres pobles o ciutats, ens les podeu fer arribar a través del correu electrònic via lliure@rac1.net.

0: 60 anys de què, tu diràs?
1: Doncs a la publicació de Freak Out, el primer disc de The Mothers of Invention, amb Frank Zappa al capdavant, tot i que inicialment va dividir la crítica, amb els anys aquest àlbum s'ha convertit en un dels més influents de la història del rock. Freak Out inclou cançons com la que sentim de fons, Hungry Freak's Daddy, la primera del disc. L'àlbum va deixar clar que Frank Zappa no era un artista convencional i va marcar l'inici de la seva carrera com un dels músics més innovadors del segle XX.

0: RAC1. Orgull de L, orgull de G.
1: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
2: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
3: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. You
7: make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
8: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Van,
7: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
9: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
10: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
11: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions. Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
12: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
13: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
14: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: I escolta el que vols, quan ho vols.
16: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
17: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
18: Tertúlia de patates.
19: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Algú s'ha quedat sense aire, Jordi Beltran. Has estat tu? Què tal? Bon dia.
20: Molt bon dia.
19: T'ha agafat, t'ha fallat l'aire.
20: No, no, al contrari, jo m'agrada que
19: bueno, estava... Jo, perdona, jo he sentit un...
20: Sí, jo també ho he sentit.
19: Ah.
21: S'ha sentit, s'ha sentit.
19: Ah. Sentit?
20: No, perquè faig com la reconfiguració de l'estat climàtic del meu cos.
19: Sí.
20: Però aquesta és la millor hora per sortir al carrer.
21: Això és veritat.
22: Mm. Efectivament.
19: Sí. Hola, Toni Muñoz, bon dia.
21: Bon dia, i per
19: hola,
21: esport.
19: Joan Lluís García, bon dia.
21: Bon dia.
19: Eva Jou, bon dia.
23: Ei, bon dia.
19: Bueno, i molta gent ens escolta, fent esport.
21: Sí, sí, clar.
19: Anant a fer bici, a córrer...
21: Sí, tot i que amb bicicleta no ens...
23: No
21: es podria. Bueno, tot i que hi ha uns auriculars d'aquests que no s'enganxen a l'orella, que estan permesos. O sigui, perquè escoltes l'exterior i és d'aquesta manera...
19: No... Sí, bueno, que havíem quedat en la teva reconfiguració, no? Que has fet un... Sí. Perquè el teu cos es regula, no?, amb aquests moviments.
20: Fa el que pot, perquè realment aquest estiu és espectacular.
19: Sí.
23: Bé, ens arrossarem com podem.
19: Bueno, tècnicament, estem en la primera tertúlia de patates de l'estiu,
23: sí,
19: senyora!
23: Sí,
19: la Revetlla de Sant Joan bé?
21: Sí. Bé, molt bé, amb petards, com cal, com ha de ser. Bé, bé.
19: Què dius, Beltran? Què passa?
20: No, no, no, que deia que, hòstia, la primera de l'estiu, no, la setmana passada encara...
19: No, no, no, no.
23: Diria,
19: l'estiu va entrar diumenge.
20: Sí,
21: sí, senyor.
19: És així. Bueno, què? No, és que ara estic...
23: Ai, estem tensos, jo.
19: No, perquè estic amb el dubte de si he de seguir la
20: sorpresa,
19: norma
20: o no.
19: La sorpresa no arriba encara.
20: Ben fet, no, home, així m'agrada.
19: No, perquè vam decidir que allò que regalem entre els oients...
20: Sí.
21: Jo no em sent...
19: Sortirà... No et sents còmode amb aquesta?
21: No em sento còmode,
19: sortirà en algun moment de la tertúlia de patates.
20: Ah,
19: no a l'inici.
20: D'acord.
23: Algun dia ens en descuidarem.
20: És una tertúlia de patates cap per avall.
19: Ara.
20: Va. Mm.
0: Però, clar, però si però, és cada dia, llavors ja és la tertulia de tertulia que s'ha canviat llavors, el format.
19: La gent que ara està amb el ditet preparat per fer retuit, doncs ara, pues ara no. Ara us espereu.
0: És a dir, ara, moment, si ara fa un retuit...
21: No, però que a mi m'agrada, gent, eh? A mi m'agrada.
19: Hi ha molta gent que però ens va dir que ok.
0: Ja, però si ara feu el retuit...
19: No, perquè no hi ha el tuit penjat.
21: No hi ha el tuit.
0: Ah, clar, clar, és veritat.
19: El tuit es penja quan ho anunciem.
21: Han d'estar atents a...
23: La persona que tira el tuit està molt contenta.
0: Sí, sobretot que aquesta hora ja està pendent de...
20: I algú que dirà, saps què et dic? Fost!
19: Va, anem a... Un altre cop. Aquest cos es regula molt estranyament, Beltran.
20: No, jo pensava ara, sí. Gent que va corrent i segons el que diem, sí, sí. Van córrer i fer...
19: No, no, no crec. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana precisament a Jordi Beltran?
20: Una presentadora de telenotícies, bueno, de notícies del 324, que té l'amabilitat de començar i diu, bona nit, com estan?
21: Oh, està bé, això.
19: Ah, mira.
20: Ah. És, clar, i llavors jo pensava, com ho diuen els altres? Bona nit, avui...
19: Sí, suposo.
20: Però aquesta sempre diu, com estan? I em quedo una mica com en suspens, saps? És a dir,
19: no es porta,
20: de mirar,
19: això.
20: Li he de dir.
19: En les notícies no se sol portar.
20: I el tema, per això, és un altre...
21: Però un moment, a mi em fa molta gràcia estar a les dues de la matinada d'un dissabte, sol a casa, mirant el 324, sí. No cap altre plan, i que et digui, què tal, com estàs?
0: I que et responguis a les dues, a les tres, a les quatre, a les cinc i a les sis, en totes repeticions.
20: I jo hi afegiria una altra cosa, encara. Els hi falta alguna cosa? Més preguntes, o sigui, més preguntes.
19: Aquella de la taula del restaurant, no? Els hi falta res?
20: Oh, però on volen que comenci? Jo ho allargaria, eh?
19: Això pot ser el futur, eh?
21: Clar.
19: Les notícies a la carta sí, és... A veure, tinc 10 notícies. Quina voleu que us expliqui primer?
20: No? Sí, està bé, home, això. I ara que els decodificadors ja tenen micròfons que saben que ha sopat, que ha dit la família i tot això, doncs és una bona opció, eh?
19: Sí, sí.
21: El 324 cap per avall.
19: Ara, clar. A la carta.
20: Què els agrada més, jo o la que ho feia abans? Cosa sí. Bé, però el tema tenia més a veure amb una situació que no sé si alguna vegada ho han comentat aquí, és quan tu surts amb amics, bueno, especialment passa quan queden dos parelles per sopar, no? I llavors, després de sopar, acabes de sopar, llavors camines una estona. Normalment, les senyores van juntes, i els senyors també van junts. I aleshores, especialment en el cas dels senyors, hi ha un moment en què vas parlant, és una cosa que no suporto, i de cop s'aturen per dir-te alguna cosa que ells creuen que ha de tenir més èmfasi, no? Perquè i aleshores li vaig dir... I llavors en aquell moment deixen de caminar i estan allà com... Jo que tinc problemes d'equilibri, segons com, estar molta estona de peu aguantant la turra d'algú, a mi em costa. Si camino bé, però si no... Però he vist que és bastant habitual, no? Que hi ha bastanta gent que van caminant i de cop fan una paradinha...
19: Per fer un èmfasi.
20: Una paradinha. Ostres. I llavors remarquen una cosa, no?
19: És veritat, t'agafen del braç...
20: Segons no, com t'agafen del braç, eh? Sí, sí.
19: Tu saps el que va passar? Llavors es paren, claven els peus, t'agafen del braç i... Bueno, és que em va dir això. És que tu que et trobes normal que em digués això? I vinga.
20: Jo ho trobo insuportable, de veritat.
21: Però saps que no me n'havia adonat mai que això... Que,
19: sí que passa.
21: Que és així.
19: Sí.
23: Ho fas, tu? Nosaltres ho fem,
21: jo crec. Aquesta paradinha. Sí?
19: Al mig del carrer.
21: Al mig del carrer,
19: per enfatitzar una cosa. Si tu no estàs còmode, t'hi vas... Segueixes intentant caminar com dient, bueno, no sé per què ens han parat aquí, però jo vull seguir.
20: Jo espero ser prou expressiu i que amb la cara diguin, vale, vale, sí. Però no, però és que hi ha gent que para cada dos minuts. I aleshores s'eternitza el recorregut. Tu tenies intenció de... Vale, sí, molt bé. Vas veure l'altre dia aquest que va fer tal... Val, bona nit. Però clar, si van parant, la cosa s'allarga i al final ja l'opció que et queda és veure una terrassa i dir... Fem un gin tònic i et quedes allà i així ja no cal que continuï la tornada.
19: M'he quedat amb una cosa, Jordi, de totes maneres, d'això que has dit, que m'ha semblat que no hi havia pensat gaire. Eh? Aquestes dues parelles, home-dona,
20: sí,
19: que surten caminant, per què sempre els dos homes i les dues dones es posen juntets a parlar de les seves coses? Seria estrany que la parella 1 i la parella 2... se separessin?
21: No, depèn de la relació que tinguis la parella 1 i la parella 2.
19: Clar, pot ser que la composició de dos homes i dos dones separats uns 2 metres sigui l'única que no genera incomoditat?
21: No, però aquí es pot donar la situació que tu, per exemple, jo vaig amb la meva parella i hem quedat amb una altra parella en què jo sóc molt amic d'ella.
19: Ja.
21: també. I, en canvi, la meva parella i l'altre noi no es coneixen gaire. I aleshores, tu pots fer això de caminar amb la teva amiga per davant, però aleshores les altres parelles que no es coneixen de res...
19: Clar, generes un conflicte.
20: És violent, és violent.
21: Bueno, és violent, aviam. Si de repente ja has estat sopant i ja has trencat una mica el gel i tal...
20: Home, també es pot arribar a un acord i dir, mira, aquesta nit... Tu aniràs amb ella xerrant i jo aniré amb la teva parella xerrant i anar fent intercanvis de parelles en el bon sentit
21: també
20: del passeig.
21: També diré que hi ha un altre truc, que és a vegades aturar-se precisament per enfatitzar una cosa i esperar que arribin els altres, i així hi ha reagrupament familiar.
0: A mi el que em sorprèn, però, és el concepte de sopar amb una altra parella. Perquè tinc la sensació que... Bueno, jo
20: no sé això.
0: És molt habitual?
20: Sí. Home,
0: cada una amb una parella.
23: I continua, vull dir que també, generacionalment...
0: Sí? Hòstia, doncs jo estic en un moment de la vida, jo crec que no
23: t'ho juro. Crec que és una cosa que no caduca.
0: O cap parella em vol, a mi i a la meva...
20: Però a veure o... sempre sopes sol amb la teva parella o amb qui sigui?
19: No, o amb grups més grans.
0: Amb grups més grans.
20: Però grups més grans és insuportable.
0: No, Valtran, però això és molt de pa...
20: Si estan totes les terrasses ocupades per grups de 8, 12, 20 persones...
0: O amb els... Clar, jo estic en una fase que faig molta vida amb els pares del col·le.
21: Ah, sí, jo també. Moltíssim.
0: Estava en aquest moment. Vull dir que t'has anat a trobar i hi ha molta vida. Clar. Però vull dir, això de...
21: De fet, la meva vida social és només amb els pares del col·le.
0: Sí, correcte. Estem en aquest moment vital. I quedar amb una altra parella se'm fa molt... O sigui, vaja, no sé, ho he fet molt poc a la vida.
21: Bueno, una altra parella de pares del col·le. Jo sí que ho faig, això.
23: Crec que normalment els sopars en parella n'hi ha dos que manen, que són els que realment es volen veure, i després els que s'han de conformar una mica, que crec que va una mica d'acord amb els dos que trien caminar junts i els altres s'han de buscar una mica la vida i dir, bueno, de què parlarem ara?
20: Però hi ha un límit grupal? O sigui, jo considero que sopar més de 6 persones... No paga la pena.
19: Llavors ja no sopes amb les 6 persones, això està clar.
20: No, perquè sopes amb 6 persones...
19: Amb una fracció d'aquesta part.
20: Encara el diàleg és possible. Quan hi ha més de 6, amb 8 ja és dificilíssim, i a partir de 8 de nit és...
21: Jo abans, que quan anàvem tots els amics junts i tal, que érem una colla de 20 i pico, i anàvem tots a sopar, i sempre hi havia el problema de que tu tens... uns que són més amics que els altres, i hi havia aquell problema de, si arribaves tard a la taula, et tocava seure en un lloc on no tocava. Jo anava amb un col·lega, no? Bueno, que és cantant, no? que és conegut, i li deia, tio, guarda el lloc al teu costat per si no arribo. I ara és allò que posaven... Aquí va el Toni.
0: Fa pinta que aquest et guarda
20: allò. O que et posin de cap de taula, a una taula llarga, cap de taula... que no arribes a res.
21: No, però pot ser que els del costat... No, però els del costat que no et caiguin... Aviam, que t'hi portis bé, però que no tinguis tanta conversa com amb uns altres.
0: O que en una cantonada que estàs allà sol, que només tens opció de parlar amb una persona. Exacte. Les teves possibilitats de socialitzar són menors.
19: També la composició de les taules imparells és complexa.
0: Sempre.
19: Perquè llavors pot haver-hi un forat.
0: Hòstia, és molt lleig. No. Estèticament és molt desagradable. Sí. Quan vas a una altra taula...
19: Aquell que sopa sol.
0: Que sopa sol. Que no té ningú davant ni ningú
20: al costat. Jo crec que s'hauria d'instaurar un sistema de sopars o de dinars a la taula de Vladimir Putin. És a dir, una parella que ho tenen massa bé... com aquella taula que sempre havia de Vladimir Putin,
19: 10 o 12 metres.
20: Li han de posar uns auriculars per entendre què està dient aquell home, no?
19: Què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Joan Lluís García?
0: Demanava aixecava la mà, no per al·lusions, però com que lliga amb el tema del Valtran, també és sopars i parelles, que jo m'he adonat que hi ha una cosa que em treu bastant de polleguera, quan vaig a sopar amb algú, normalment amb la meva parella, que és a l'hora de demanar els plats, que ella demani el mateix que demano jo. És una cosa que és que no puc. O sigui, no puc, perquè... Perquè és que em treu la il·lusió. És a dir, jo vaig a sopar, clar... O sigui, què, Valtran, què passa?
20: Però a veure, que ella demani el mateix que tu, i no pot ser que tu hagis de... No, vagis a demanar el mateix que ella...
0: No, perquè l'escena normalment és... Anem a veure què anem a demanar. I dic, ostres, jo vull això. Ostres, però no sé què vull. Doncs jo tinc clar que vull això. I llavors ella demana, i m'és dir que se'm invento un plat d'espaguetis de carbonara. I llavors, sí, és veritat. Té bona pinta. Va, demanaré els espaguetis a carbonara.
19: No,
23: home,
19: error.
23: No, targeta vermella.
19: Llavors tu has de canviar el...
0: Clar, llavors jo m'he de canviar.
21: Per què?
0: Home, perquè és avorridíssim.
19: Sí.
0: És avorridíssim.
23: Així pot ser meitat i meitat.
20: O sigui, tu quan menges paella...
21: No ho suporto, això.
0: Com que no ho suporta?
21: No, meitat i meitat.
0: Sempre tens l'oportunitat de picar una miqueta d'un altre plat.
21: No hi ha cap possibilitat que t'agafin del teu plat, i el teu plat és teu. Clar, això és fantàstic.
19: Vols dir que potser la teva estratègia és esperar que demani l'altre per demanar-te el mateix?
21: No, no tant, però és a dir, és que jo, per exemple, una de les coses que no suporto és que jo em demano una cosa... T'ho imagina't, no? Jo em demano una hamburguesa amb patates fregides...
0: Sí, amb formatge, hamburguesa no, amb formatge.
21: Ou, bacon, de tot.
1: Ceba caramelitzada...
21: Una cosa bastant contundent.
19: Mentre l'altre es demana la crema del dia.
21: Una crema de verdures o una amanideta verda. I després es passa tot el sopar menjant-te les teves patates, el bacon, el no sé què. Bueno, doncs haver-te demanat una hamburguesa i s'ha acabat. Aquesta hamburguesa és meva.
0: No. O sigui, és molt trist. És molt trist perquè o sigui, vas a sopar a descobrir llocs i a descobrir tota la vida.
23: Aprofites més l'experiència.
20: Joan Lluís, home, a veure, un moment.
21: Si tu... Moltes paretes a la carbonara, aprofitar l'experiència.
20: Si tu... Cony. Però llavors, quan diuen paella, fideuà, que diu mínim dues persones... I el...
19: Ah, no, llavors no hi ha...
0: Allà t'has de fotre d'acord.
23: Llavors els postres...
0: És l'únic moment que entenc que hi ha d'haver una mínima entesa a l'hora de demanar i d'anar a la una. Però en els altres contextos ho trobo una ofensa, perquè jo sempre calculo que l'altre tindrà menys gana que jo. I llavors podré també en aquest arrambar. Però clar, si hi ha de demanar el mateix plat que jo, no em fotré un plat i mig a lo meu.
20: No, i les postres? Perquè les postres hi ha més...
19: No, molt més perillós.
0: Les postres sempre acaba sent un cheesecake, és igual. Sí. Sempre acabes mirant, que del dret, del revés, et mires...
19: Sí,
0: que compartim un cheesecake, no? Vinga, el cheesecake.
23: Però més et fot la punyalada de no dir-te què demana fins que ho diu el cambrer.
0: Exacte.
19: Saps on no fallareu?
0: On?
19: Si demaneu xocolata gelosa!
0: Home!
19: Ai, ai. Jolong.
21: Jolong.
19: Jolong sorpresa. Va, ja tenim el lot de xocolata Jolong per entregar a algun oient afortunat que estigui atent, especialment atent a aquestes hores del matí, pràcticament de la matinada, per fer retuit el missatge que acabem de publicar. Què és aquest lot de xocolata Jolong? El que conté xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer? Doncs retuit el missatge que acabem de publicar a les xarxes socials del Via Lliure i a partir d'aquí podeu endur-vos el regal cap a casa de xocolata Jolong, perquè ja sabeu que xocolata Jolong...
20: Jolong! Un moment. A veure, Jolong, escolti'm.
19: Què?
20: Senyor Jolong, escolti'm un moment. A partir d'ara, ja que fem aquest joc a la tertúlia de patates, no us faria res incloure una rajola que fos la rajola sorpresa? Que tingués...
23: Ah, bona iniciativa.
19: Bueno, podem preguntar-ho.
20: Que fos un gust nou, un nou tipus de xocolata, fos sorpresa.
21: Senyor Velasco.
19: Això es pot preguntar. El senyor Jolong, si volen... No, si volen incloure-hi la xocolata sorpresa...
20: La rajola sorpresa.
19: La rajola sorpresa, perfecte. Doncs una d'aquestes podria ser sorpresa.
20: A veure.
19: No sé quina. Ja ho dieu, deixem així.
0: No, jo anava a dir que per segona setmana... Bueno, tanquem la publicitat com cal.
19: Jolong. I ara m'heu deixat tancar, home.
0: I obrim l'espai del contenidor, perquè per segona setmana, ja et vaig avertir la setmana passada, Bundó, que a mi no em feia il·lusió sortir abans de la publicitat.
19: Ah, veus?
0: A mi m'agrada sortir després de Jolong.
19: És veritat.
0: I veig que has pres nota i me l'has tornat a fotre després de les
19: meves... Com si les coses bones vinguessin ara, no?
0: Absolutament.
23: El taloner de la tertúlia de patates.
0: Sempre sóc el taloner de tertúlia de patates.
19: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
23: Mira, m'agrada que em donguis pas, si no t'hagués demanat el torn, perquè també té relació amb sopars. Em sap greu el monotema, però és veritat que hi donarem encara una altra variant. Ara que hem estat de revetlla i ara que a la fresca farem molts sopars, ens espero un estiu ple de sopars. A veure, no sé si us passa, però hi ha un patró que se m'està repetint excessivament, que és el típic amic que tu estàs tan tranquil tenint una conversa i va repetint, he portat un joc, he portat una baralla de cartes, Ho va traient, ell ho va traient, ho va intentant. Clar, arriba un moment que no sé si per compromís, no sé si per condescendència, no entenc quin és el motor, però se li acaba cedint l'espai a aquest amic perquè desplegui el seu joc. Clar, a veure... No sé què em penseu. Jo no acabo de trobar necessari...
0: I s'acaba la nit.
23: S'acaba la nit, perquè és que, a més, mentre va jugant van sortint temes i sembla que no puguis fer res més que recomptar puntuacions. És una cosa que no acabo d'entendre. Quan hi ha manera espontània, la gent no vol jugar, per què insisteixes?
0: No ho entenc.
21: No, perquè l'últim dia que vaig fer un sopar...
23: Ets tu,
21: vaig portar un joc. I explicaré per què.
23: A veure, no, però argumenta-m'ho molt bé.
21: Mira, vaig anar a un sopar d'uns amics. Em feia una mica de por, jo temia que fos una mica avorrit.
19: Que no tingués el tema.
0: Quants éreu? Éreu dues parelles?
21: Érem Érem, aviam, no, tres pare, com tres parelles.
0: Veus com no és tan habitual, lo de les dues sí. parelles? Però...
21: Bueno, però no érem parelles, parelles sentimentals, és a dir, érem noi-noia, noi-noia, però érem amics.
19: Ah, doncs. Val.
21: Sí, no érem... Sí, sí. Bé. Bueno, és igual. En qualsevol cas, vaig portar un joc perquè vaig pensar, hòstia, això, tinc la sensació que serà una mica avorrit i per trencar el gel...
23: Clar, doncs m'estic sentint fatal.
0: Toni,
21: i ara vaig dir, bueno...
0: T'estan sentint en aquest moment, Toni?
21: No, però, no,
19: i què,
21: no,
19: i què?
21: No, no, res, Bueno, i si m'estan sentint, doncs una abraçada.
19: I va funcionar?
23: Però vas necessitar treure'l?
21: No, perquè al final va fluir i vaig pensar, bueno, mira, no ens ha calgut avui, eh?
19: Ah, però havies anunciat que el portaves
21: sí,
19: i no el vas dic,
21: bueno, jo he portat això per si després tenim ganes i tal.
23: Clar, jo això ho entenc, ja perquè potser si em trobés el teu lloc, ho faria.
21: Home, el joc de moda, el hipster...
0: Ah, perquè és molt bé, eh?
21: El Hitcher és un trivial musical.
0: Sí.
23: És bo aquest.
21: Aquest és boníssim.
0: Aquest que passa que...
19: Però què has de fer? Posa'm música.
21: És a dir, te l'explico? Fem publicitat gratis, però bueno, és igual. És un joc en el qual hi ha unes cartes, tu treus les cartes i al darrere hi ha un QR... amb la cançó. Tu poses...
23: És el que vam jugar aquest Sant Joan.
19: Veus?
23: Sí.
21: Acaba portant el teu amic.
23: Home, m'ho vaig passar bé. He de dir que m'ho vaig passar bé, però va interrompre una conversa que estava sent interessant.
0: I passa una cosa aquí. Passa una cosa. A mi m'agrada molt aquest joc i m'ho passo molt bé i se'm dona bastant bé. Llavors,
19: sí jugueu,
0: sap greu que la gent que, li, que la música li pela de canto estan allà aguantant i pensant bueno, això acabarà d'aquí 5
21: minuts. Música per tots els públics.
0: Sí, la gent que no li agrada
19: el problema
0: és jugar, allà,
19: és jugar contra, Jordi Beltran. Clar, perquè clar, la
23: bueno,
19: voluntat
23: de tot. Avorrit.
20: Tinc malament, eh? Jo amb aquest el QR no me la
21: fa. Però vaja, sí que és veritat que et dono la raó, Eva, amb que hi ha moments que no toca, no? Aquesta insistència d'algú que ja ve pensat i ho ha portat de casa i no, avui vindré amb el joc i tal.
23: És que ell per escaleta ja hi té el joc. Clar, tots hem de jugar.
0: Equivalent a l'amic que porta la guitarra.
21: Això t'anava a dir.
19: Home,
21: això t'anava a dir.
0: Aquest.
21: Ara,
0: aquest.
21: Sí.
20: A més de tots els amics, un tio amb una guitarra.
0: Sí,
20: el
0: tio que canta la guitarra. Sí.
19: Que el veus entrar per la porta amb la guitarra i dius, hòstia.
21: I que la meva colla d'amics ja sabeu qui és.
0: Home, el que et guarda el lloc, no?
21: El que et guarda el lloc i treu la guitarra i dius, hòstia, ara no.
0: Ara no.
21: Massa d'hora, encara.
19: És així, és així.
20: No, home, estaria bé tenir un amic escocès i que portés la gaita, ja, directament.
19: Llavors, a tu et va agradar el joc, però trobes innecessari.
23: Jo trobo innecessari fotre-ho amb calçador. Sí. És a dir, jo puc entendre que si anem de casa rural 3 dies, portis jocs de cartes, portis algun joc, perquè en algun moment se'ns acabaran els temes, però si ens trobem per Sant Joan, tots treballem, fem mil coses, no tenim tants moments per veure'ns, porta'l si vols, perquè puc entendre que pateixis per si ens quedem sense tema, però ostres, treu-lo si realment hi ha sequera. No el treguis per treure que sembli obligatori jugar, perquè, no, i boicoteges.
19: Ara. Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
21: Mira, aquesta setmana m'he trobat amb una situació que no m'havia passat mai, que em va fer bastanta gràcia, però que no té cap mena de rellevància ni res, però bueno. Vaig trucar a... Ara no ho puc dir. Bueno, és igual, a un col·legi professional. Sí. Va, un col·legi professional. Per un tema de feina i tal, vaig trucar, no? Llavors tu truques i sempre tot... No sé per què s'està... Hi ha molt estesa, fa molts anys, que sempre et donen moltes opcions abans de que t'atengui algú, no?
19: Sí. Un robot.
21: Si vol que t'atengui un professional de no sé què, premi 1. Si vol que l'atengui un no sé què, premi 2. Hi havia 6 opcions,
19: és llarg,
21: i era molt llarg. I el més fort és que diu, bueno, i si no vol cap d'aquestes opcions, mantinguis a l'espera, no? I el més fort és que quan em va respondre la persona... Era el mateix tio que havia gravat les opcions.
19: Home, la veu era la mateixa.
21: Era la mateixa.
19: I pot ser que no estigués gravat, llavors, les opcions.
21: Bueno, vaig pensar, imagina't que ho fan directe. Si vol,
23: sense
21: tota l'estona.
19: Equivocant-se, no? Si vol l'opció 1. Ah, no, la 2, vull dir.
21: Bueno, no estava gaire ben travat, és a dir, el tio s'havia equivocat alguna vegada. No
19: Veus?
21: Pronunciava una paraula bé i vaig trucar diverses vegades.
19: I li vas dir...
21: Escolta, bueno, perdona,
19: ostres, ets la veu de la gravació?
21: Sí, ostres, ets tu. Ets tu. No, és clar, era molt sorprenent i vaig tenir com un... No
0: et va dir, sí, sóc jo.
21: Sí, bueno, com allò de...
19: Et va dir que sí, que era ell?
21: Sí, home, era evident que era ell, no?
0: Home, devia estar
21: contentíssim. I el més fort és que jo vaig demanar, dic, bueno, m'agradaria parlar amb un professional i m'ho va respondre ell.
0: Amb veu de contestador, no?
21: No.
19: Home, ara li passo, no?
21: Un moment, ara li passo.
19: Hola, què tal, bon dia, tu no sé jo?
0: Ara li passo.
21: Va ser una mica això i vaig pensar, hòstia, tu, aquest col·legi professional és ell. I ja està, no?
20: Però escolta, m'agradaria parlar amb un professional. Aquella seria quedar molt ofès, eh? Què coi vol dir que es pensa que jo no sóc un professional?
21: Estic fent servir un eufemisme per no dir
19: de què anava el tema.
21: Del
19: que sigui. Però en tot cas m'agrada, eh? La cosa que fer-ho en directe crec que tindria la seva gràcia. O sigui, fer les opcions...
20: Arribarem.
1: De fet...
19: Perdoni, no l'he entès.
0: I ser Judit Martín i fer bauetes.
19: Oh! Això ho feia.
0: Ah, la Judit ho feia, no?
19: La Judit això? Crec que ho feia, que sí. Va estar en una època de teleoperadora, i crec que també qui ho feia, també. El David Verdaguer, deia que ho feia.
0: Fem personatges.
19: Sí, feien personatges. Ara li passo.
23: Una gran escola.
19: Hola, què tal? Sí. Crec que tots dos els van fer fora de la feina dient, però això què feu? No podeu fer-ho, eh?
0: Trobo brutal.
19: Va, anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
23: Una cançó que ens fa Barcelona més suportable, malgrat la calor.

0: Tu diràs, Jou.
1: És vella, aquesta cançó és de fa un any. Mm. En aquest món d'avui en dia ja podríem dir que és vella. Sona Losa y habla de mi en presente. Es diu Nenes de ciutat. És una cançó que parla sobre la joia i la glòria que és viure a Barcelona. Home. La van treure ara just fa un any, justament una mica amb aquest leitmotiv, sí, no?
2: Jo
1: que ara mateix l'estem odiant una mica, aquesta ciutat.
2: No, pensava que podia ser l'himne

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: 4.

0: sintiera. He de dir que la referència que ha fet el Toni Muñoz és perquè a l'entrevista de fa una setmana al Jorge Drexler li vam posar un tros d'una versió de la Nederman d'una cançó seva que es diu Quimera, que és molt bona, per cert.
1: Sí, molt bona.
0: I que es va emocionar, es va posar a plorar, i el vídeo s'ha fet viral, i escolta, i estupendo. I després Drexler, que recordo que va anar a aquella gala dels Oscars, sí, que va guanyar l'Oscar, ell, per la cançó de Diarios de Motocicleta.
2: Diarios de Motocicleta, que cantava, va fer cantar Antonio Banderas.
0: Bueno, els Oscars van fer cantar, no el van deixar cantar perquè deien que no era prou conegut, i quan van anar a recollir el premi es va fotre a cantar.
2: Va fotre a cantar.
3: És veritat.
0: Gran Drexler, efectivament. Bueno, va, tancarem amb... Ah, no, espera, que en queden dos. Joan Lluís, tu.
3: Mira, és que avui actua un dels meus grups preferits, que és que ara ve cada any, i llavors ja cada any us foto la torna amb el mateix grup.
0: Qui, James?
3: El James. Ah, James. James actuen aquesta nit al port de Barcelona, aquest festival que es diu Blau Marí, i us vull posar una cançó del James, que a més barreja una miqueta amb el que és l'actualitat d'aquests dies, que és el Mundial de Futbol i sí, el millor jugador de la història, perquè l'altre dia sentia una cançó de James per 500 vegades, vaig entendre que parlava d'ell.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí.

0: Ho has sentit o no?
1: Messi shoots and scores.
0: Sí.
1: A thousand,
0: Kane,
1: no sé quantes...
0: Kane. Sí, sí, no, no, però és que a més diu... Abans
1: Kane.
0: Diu...
1: diu game,
0: a la tele estan fent un partit de la Copa del Rei.
1: Ah, sí, diu,
0: diu Copa
1: això.
0: Del Rei.
1: A Copa del Rei
0: sí,
1: no ho
0: entens. Sí, per entendre, Copa del Rei... Vaig entendre un moment Messi, dic... Messi, al principi vaig pensar Messi de mes, de
1: sí,
0: merder
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, no, no, vaig anar a buscar la lletra, parlava de Messi...
1: De Messi.
0: I d'un que ell està en un hotel, posa la tele i veu que està jugant un partit de la Copa del Rei i que Messi marca el gol. Rei, em va fer molta gràcia.
1: Gol per 150.000 vegades.
0: Sí, no, i a la vegada 300.000. Sí, sí, la vaig
2: entendre. Això deu ser perquè ha passat més estona aquí que a Anglaterra.
1: Els James,
0: que
1: potser sí.
0: Són de Manchester, però vaja, viuen pràcticament aquí. En fi, això és Curs, Curs, i és una de les cançons que espero que em toquin aquesta nit.
1: Es diu
0: perquè...
1: com?
0: Curs, Curs.
1: Curs, Curs?
0: Curs, Curs.
3: Com s'escriu? Com s'escriu?
0: Curse, Curse, és a dir, maledicció, maledicció.
1: Vale, vale.
0: I que la tornada sona així, home. Sí.
1: Si vol una cançó sobre Messi, premi 1. Si vol xocolata Jolong, premi 2. Va, i tancarem amb les cançons del Jordi Beltran, va.
2: Un homenatge a França, un homenatge al protagonista dels últims dies, que no és altre que el sol.
1: Ara fan rumba catalana a França o què?
2: No, podria ser, eh? Deia que a França, perquè canta en francès, la cançó es diu On the Trois Soleils.
3: Un, dos, tres, dic, sol.
2: Aquests dies és...
1: Traducció simultània.
2: Sí. Jo faria On the Trois Núvol, però...
1: Com es diu? Com es diu Núvol? New Age,
2: sí,
1: no,
2: no
1: m'estic inventant.
2: No me'n recordo, jo tampoc, eh? Bueno, un, dos, tres, sol. I realment dic, sí, a França, que no havien patit mai la calor que estan patint aquest
1: sí,
2: any.
1: Sí, senyor.
2: Aquesta cançó d'aquests moments és ideal. És una música ideal de xiringuito.
3: Il Fecho.
2: Que és una cosa que crec que també s'està... Il Fecho.
3: Il Fecho.
2: Il Fecho.
3: Fa calor.
1: Es diu Nuage, eh? Efectivament.
3: Nuage. Nuage. Ho he dit, home, sí. Si t'ho he validat.
1: Jo?
3: Bueno, però jo t'he dit que sí.
1: Quin morro tens.
3: T'he donat el pistiplau.
2: Doncs hi ha una altra cosa que també és Nuage.
1: Vistiplu.
2: Va, total, que aquest noi és fill...

0: de Serge Gainsbourg.
1: El home!
0: De... Oh. GTM.
2: Home.
0: I ho va dir, tant, va dir tant el GTM que va tenir fins amb diverses dones. I aquesta era una asiàtica i el noi té un punt d'asiàtic. Mm-hmm. Ella es diu Lucien Gainsbourg, però es fa dir Lulu Gainsbourg.
2: Lulu Gainsbourg.
0: Sí, en la qual cosa dius, on estem?
2: Doncs ens agrada, eh?
0: No, no, però la cançó estava força bé. Està feta, a veure, amb un mixer d'origen sud-americà que viu a París, que es diu Pop. Porlo, ara no me'n recordo, Porco Cop o una cosa així, i té la seva gràcia, et dic, música de xiringuito, que és una cosa que em temo que acabarà desapareixent, eh? Perquè ara hi ha la vocació aquesta de fer-se la barbacoa allà a la platja mateix, perquè els xiringuitos, com claven tant, la gent ha decidit ja comprar-se tot el pack de la platja i cuinar-se-la allà. Bé, un, dos, tres, sol... Para uns quants dies, sisplau, dóna'ns una treva, que és quan Lluís García digui no pot ser, no pot ser, no pot ser, i després torna-hi.
2: Bé, doncs aquesta és la cançó Lulu Gainsbourg. Esperem l'arribada... Com es diu això en francès?
3: El què?
2: Esperem l'arribada... On attend l'arrivée
4: de
2: Nuage.
4: La Tour de France.
2: No, i tant.
0: Et de la pluie.
2: Oui, oui. És veritat, és veritat.
3: On espère. On espère l'arrivée de Nuage.
2: A la setmana prochaine, Tour de France, a Barcelona.
4: La Grande Part.
0: Veus com tot té veure en França?
2: La Grande Partie serà. Doncs fins aquí la tardòlia patata, senyors. La setmana que ve tindrem el lío del Tour de France.
1: Sí, senyor.
3: Fantàstic.
2: I a veure si hi ha Nuage, o hi ha Soleil, o hi ha el que hi hagi. Nuage. Senyors, que vagi bé, eh?
1: Adéu, bona setmana.
0: Attends, j'y reviens de chercher.
2: Les chocolats gelons.
3: A bientôt.
5: A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
8: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com. Funcionen

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
2: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 17, 25, 35, 39 i 41, i els sols, el 5 i el 9.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
7: Vídeos i històries exclusives.
6: Notícies.
7: Entrevistes.
6: Reportatges.
7: Descobriu com és la ràdio per dins.
8: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
7: RAC1 oficial.
8: RAC1.
7: Seguiu-nos.
9: Som 1.
10: Notícies.
11: Contingut exclusiu.
10: Ràdio en directe.
11: RAC+1.
10: Podcast.
11: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més.
12: Bon dia a tothom, són les 8.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 27 de juny del 2026. Va agafar 1:50 que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit al canal Altra Punta de Catalunya. Venim d'una altra nit de molt mal dormir, el que anomenem nit tropical a bona part de la costa catalana i de l'interior. No ha baixat, per tant, el termòmetre dels 20 graus durant la nit, i a Barcelona no ha baixat dels 25, per tant, nit tòrrida. Avui, que el dia torna a ser molt calorós, 35 graus a l'interior, 37-38 a Ponent i a les comarques de Girona, per tant, torradora en marxa el darrer cap de setmana de juny. Va, de seguida us posem el dia de la informació, que entre d'altres passa per les hores crítiques a Veneçuela. Ja fa 2 dies i mig dels terratrèmols i la xifra de morts no para de pujar. Són 920 les víctimes, entre les quals 5 ciutadans espanyols, més de 3.000 ferits. Però sobretot la xifra més inquietant són els 50.000 desapareguts que, segons Nacions Unides, hi ha a la zona. 50.000 persones que a hores d'ara no se sap on són, en quines condicions estan i si són vives. Són hores crítiques, per tant, les primeres 48, 72, a tot estirar 96 hores, perquè a partir d'ara, hora a hora, minut a minut, les possibilitats de trobar vida sota les estructures esfondrades dels edificis veneçolans cauen en picat. Per això també són les hores clau perquè el govern del país pugui organitzar-se enmig del desastre, perquè les crítiques, tant dins com fora de Veneçuela, són molt intenses i l'ajuda, certament nombrosa, de molts països diferents, ha de servir per atenuar una mica la desgràcia, si és que són capaços, des de Veneçuela, de canalitzar com cal la situació, que sembla que no està sent el cas. D'aquí uns instants us n'explicarem el que sabem i connectarem també amb Veneçuela. De seguida us parlarem d'això, de l'últim atac dels Estats Units contra l'Iran, aquesta nit passada, en plena treva, del Mundial de Futbol, on precisament l'Iran jugava en territori nord-americà aquesta matinada, poc després del bombardeig al seu territori, i s'ha quedat, per cert, a un pas d'una classificació històrica. Fa cosa d'una hora, partit Iran contra Egipte, que ha acabat 1-1, amb un gol al temps afegit dels iranians que els portava directament als 16 de final i que ha estat anul·lat. Mentrestant, Espanya de matinada derrotava l'Uruguai i es classificava com a primera de grup i deixant fora de la competició l'equip sud-americà. En parlarem de tot plegat. Però avui, per cert, us convidem a una història que farem a partir de les 12. Compte, perquè potser entre els que ens escolteu hi ha fans d'un dels grups de moda del país, com és la Ludwig van, i tant si en sou fans com si no, potser a les últimes setmanes heu vist com es viralitzaven entre el vostre entorn una sèrie de vídeos a Instagram i a TikTok amb aquesta cançó de protagonista.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Hi ha centenars i centenars i centenars de vídeos, els trobareu a TikTok, a Instagram, de gent de totes les edats reproduint aquesta mena de conversa, aquests escassos 15 segons entre una persona, el Quim Carandell, líder de la Ludwig, i un tal Xavier, que beu Ginebra o amb Coca-Cola o Ginebra sola. Centenars de vídeos, una autèntica bogeria. La pregunta és, qui és aquest Xavier? Per què s'ha fet viral aquesta història? I sobretot, beu Ginebra sola o amb Coca-Cola? A les 12 del matí, Quim Carandell i el Xavier de la Ludwig al Via Lliure. Vinga, va, que passen ara 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs a la recerca a contrarrellotge dels 50.000 desapareguts al doble terratrèmol de Veneçuela. Segons l'últim balanç, hi ha 920 morts, 5 d'ells de nacionalitat espanyola, i 3.300 ferits. També estem pendents de l'arribada d'un equip de 15 bombers catalans per ajudar a les tasques de rescat, recursos que són clau per trobar els supervivents.
0: També pendents avui que passi a disposició judicial el presumpte piròman que va provocar l'incendi ahir a Tiana, al Maresme. El foc va quedar controlat ahir a la tarda i havia deixat 50 hectàrees calcinades. Això va permetre aixecar també els confinaments de fins a 4 poblacions que afectaven 16.000 persones. Ahir la policia va detenir aquest home que va arribar a encendre 5 focus diferents.
1: I aquest matí el PSOE reuneix el seu comitè federal en plena crisi socialista pels diferents casos de corrupció. Pedro Sánchez haurà de respondre a les peticions de dimissió de l'oposició i el seu discurs es preveu que injecti moral de combat. Mentrestant, el Congrés del PP català revalidarà avui Alejandro Fernández i s'espera també la intervenció d'Alberto Núñez Feijó.
0: I compte enrere per l'arribada del Tour de França el cap de setmana que ve a Catalunya. La Grand Départ, que així s'anomena la primera prova del Tour, obligarà a tallar gairebé 400 quilòmetres de carreteres. Des de dijous es blindaran parts de Barcelona per la presentació dels equips i també amb la primera etapa, dissabte que ve. Un total de 4.500 agents treballaran durant la cursa. Aquest cap de setmana ja comencen a Barcelona les primeres activitats.
1: I l'actriu Rosa Boladeres guanya el Premi Margarita Xirgu, que distingeix la interpretació femenina més rellevant de la temporada teatral a Barcelona. La terrassenca ha estat distingida per l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona sota la direcció d'Alicia Gorina.
2: Pel que fa als esports, al Mundial de Futbol, Bèlgica i Egipte passen de ronda com a primera i segona del grup G, mentre que l'Iran ha acabat tercera en veure com el VAR li ha anul·lat el gol de la victòria davant dels egipcis per un fora de joc polèmic a l'últim minut del temps afegit. Abans, la selecció espanyola s'ha classificat per als setzens de final com a primera del seu grup, després de superar l'Uruguai per 0-1. Els de Luis de la Fuente s'enfrontaran, doncs, a Àustria o Algèria i evita així l'Argentina de Messi. Ahir, França va vèncer Noruega per 1-4 i el Senegal es va imposar per 5-0 davant l'Iraq, mentre que avui es tanca la fase de grups amb els últims 6 partits del Mundial. I fora d'aquest mateix Mundial de Futbol, a les 3 de la tarda hi haurà la cursa sprint del GP dels Països Baixos de MotoGP i a les 4 la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
3: I pel que fa al temps, dia de nou marcat per la calor intensa, no s'arriba a les 40 graus, però 37-38 sí que els tindrem en sectors interiors de les comarques de Girona i cap a Ponent. En conjunt a l'interior del país, entorn dels 35 graus al migdia, fins a mitja tarda, entorn dels 30 a les valls del Pirineu i a la costa, i a la tarda reforça el vent del sud de moltes comarques, en el cas del litoral, sobretot al nord de la Costa Brava, on, atenció, la mar quedarà una mica alterada.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I com us dèiem, Veneçuela s'aboca a la recerca contrarrellotge de 50.000 desapareguts, mentre la xifra oficial de morts puja a 920 persones.

0: Durant tota la nit, els equips d'emergències han continuat buscant les persones que han quedat atrapades sota la runa pel doble terratrèmol de dijous. De fet, els dos terratrèmols són els més intensos, però hi ha hagut desenes de rèpliques en les últimes hores. Han passat ja més de dos dies, exactament 56 hores, i l'Estat no dona l'abast. Veneçuela no se'n surt. La xifra de morts, com dèiem, no para de créixer. L'últim balanç que han fet les autoritats del país encara és molt provisional. Enfila el nombre de víctimes mortals fins a 920 i 3.300 ferits. D'aquests, 5 morts tenien nacionalitat espanyola. No sabem encara si eren catalans o si hi havia algun català entre ells. També hi havia un centenar de ferits espanyols. Ara bé, la xifra que manté totes les alarmes actives, com dèiem, és la de desapareguts. Segons el responsable humanitari de Nacions Unides, hi ha 50.000 persones que ara mateix no se sap on són, ni com es troben, ni si són vives o mortes. Aquesta és la primera estimació sobre la magnitud del desastre que ha fet una de les organitzacions que hi ha sobre el terreny a Veneçuela i que clarament contrasta amb la prudència que han tingut durant les últimes 48 hores les autoritats del país. De fet, des de dimecres, quan hi va haver-hi els dos terratrèmols devastadors, Veneçuela ja ha registrat desenes de rèpliques, com us dèiem. La més forta, ahir a la tarda, un sisme de categoria 4.9. Ara bé, els experts n'han detectat gairebé 90 més, totes de menys intensitat, clarament, que els dos primers tremolors que van provocar el gran desastre i que formen part del procés de reajustament de les capes de terra després del lliscament original. Els equips d'emergències continuen, com dèiem, treballant contra rellotge per mirar de rescatar amb vida persones enterrades sota la runa dels edificis. Passen les hores. Aquesta finestra per trobar persones amb vida es va tancant. Les primeres 48 hores són clau, però fins les 72, és a dir, 3 dies després, hi ha possibilitats reals de trobar supervivents amb vida, perquè aquest és el temps que es considera que una persona pot passar sense menjar ni beure. En les pròximes hores es preveu que arribi a Veneçuela un bon gruix de l'ajuda internacional en aquestes hores crítiques, entre ells un grup de bombers catalans que avui mateix viatjaran cap al país. El govern està desbordat, patint per gestionar tota l'ajuda que està començant a arribar. De fet, les crítiques van en augment i ahir a Caracas uns veïns ja escridassaven així a la presidenta, Delcy Rodríguez. Així s'ho han anat trobant Delcy Rodríguez en diversos dels punts on visitava. Hi ha zones, de fet, on encara no ha arribat ajuda de cap mena. Per exemple, els habitants de la localitat costanera de Catia la Mar, juntament amb tot l'estat de la Guaira, una de les zones més afectades pels terratrèmols, han reclamat insistentment maquinària pesant per poder recuperar cossos atrapats sota les runes. Ahir, enmig de la desesperació, fins i tot bloquejaven el pas d'un d'aquests vehicles que es dirigia cap a un altre lloc. En aquesta zona també hi ha hagut saquejos a comerços i algunes cases, segons denuncien persones a través de les xarxes socials. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon dia.
1: Bon dia. Un nou terratrèmol de 4,9 graus de magnitud ha tornat a posar l'ai al cor a tot Veneçuela aquest divendres a la tarda, tot i que de moment sembla que no ha causat noves víctimes ni nous esfondraments d'edificis. El Servei Geològic dels Estats Units ja ha alertat que s'esperen rèpliques durant tota la setmana vinent. Mentrestant, els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa dels més de 300 edificis que han quedat completament esfondrats o malmesos. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat xiulada i increpada aquest divendres per la població mentre visitava un dels barris més afectats de la capital, Caracas. Els veïns li retreien la poca ajuda que fins ara ha proporcionat el govern. Posteriorment, el ministre d'Interior, Diosdado Cabello, que era la mà dreta de Nicolás Maduro i un dels principals responsables de la repressió del seu règim, ha anunciat que es restringirà l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols, per no dificultar les tasques de rescat. No obstant això, s'especula que el govern intenta limitar així la presència de persones i mitjans de comunicació que puguin evidenciar la manca de suport material per ajudar a localitzar noves víctimes.
0: Gràcies, Pau. Si com sigui, països de tot el món han mirat de deixar enrere les diferències polítiques amb Veneçuela per donar-hi un cop de mà. Una de les ajudes més destacades seria la dels Estats Units, mobilitzant 150 milions d'ajuda pel país. De fet, des de Washington han aprovat aixecar temporalment les sancions cap al país veneçolà per poder-ho fer possible. No és l'única ajuda nord-americana que han rebut. Elon Musk També ha donat accés gratuït a internet a tot el país amb els Starlink, els seus satèlits, un gest que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, li agraïa a través de la plataforma X. Ara bé, els experts apunten que tot plegat forma part d'una gran estratègia per aprofitar la crisi per augmentar la influència nord-americana sobre el país. Com dèiem, però, la capacitat de resposta del govern veneçolà ha quedat molt en qüestió. Avui la premsa ho analitza. La Vanguardia, per exemple, destaquen que Delcy Rodríguez ha de triar entre acceptar que lidera un govern sense autonomia dependent de Trump o bé demostrar capacitat de lideratge i mobilitzar els escassos recursos de què disposa el país. El Periódico remarca que la gestió de la catàstrofe és una prova de foc per un govern que ara mateix és interí, feble i qüestionat. A La Razón llegim que l'Estat brilla per la seva absència a les zones devastades, mentre el País parla de mobilització ciutadana molt encoratjadora, però que mostra la desconfiança en un estat que fa molt que va deixar de complir en les seves funcions.

0: D'aquí una estona mirarem d'anar fins a Veneçuela per veure en l'última hora amb alguns catalans que hi viuen, per veure com ho estan vivint, efectivament, i quina és la situació, com dèiem, 56 hores després del primer dels terratrèmols que van afectar el país. Però, com ho dèiem, precisament la colònia espanyola i catalana és important a Veneçuela, i el Ministeri d'Afers Exteriors ja ha confirmat que són 5 les persones amb nacionalitat espanyola que han mort en aquests terratrèmols. Els dispositius de la Unitat Militar d'Emergències espanyola han arribat també les últimes hores a Caracas per mirar d'ajudar. Avui també ho han de fer els bombers catalans que viatgen per ajudar en aquestes tasques de rescat. De seguida ho expliquem, perquè mentrestant els equips treballen, com dèiem, a contrarrellotge per alliberar fins a 14 espanyols que estan atrapats amb vida sota les runes d'alguns edificis. I els serveis diplomàtics encara intenten contactar amb més d'un centenar de ciutadans espanyols que continuen desapareguts. De fet, el Ministeri dona per fet que la xifra d'afectats pot créixer encara més. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet una crida a tots els que estiguin de pas a Veneçuela perquè contactin amb l'ambaixada espanyola.
1: Quiero recordar una vez más que todos los teléfonos de emergencia consular están plenamente operativo a disposición de aquellos españoles. Y hago un llamamiento a los españoles que no estuvieran censados en el consulado y que se encuentren en tránsito por turismo o trabajo u otros motivos en Venezuela, que se pongan en contacto con nosotros.
0: Entre les víctimes mortals espanyoles hi ha la delegada del govern canari a Veneçuela, Isabel Jara, i tot i que Exteriors no ha facilitat encara la identitat de la resta d'espanyols morts, una altra de les víctimes seria la hispano-veneçolana Alazne Solabarrieta, neta de qui va ser alcalde d'Ondarroa, a Vizcaya, durant la Segona República Espanyola i que es va exiliar a Veneçuela. El marit d'Alazne Solabarrieta és Koldo Olalde, que estava amb ella en el moment del sisme i que ha sobreviscut i està hospitalitzat. Olalde, que és un exmembre d'ETA, que va fugir l'any 79 cap a Veneçuela. Segons apunta el diari El País, també hauria mort un conductor de l'ambaixada espanyola a Caracas juntament amb la seva dona i els seus dos fills. Mentrestant, l'entrada i sortida de Veneçuela després del terratrèmol està sent molt complicada. L'accés al país està pràcticament restringit als avions humanitaris i militars. L'aeroport de Caracas està tancat també pels desperfectes que hi ha i l'entrada terrestre s'està fent sobretot pel Brasil, perquè hi ha brots de violència perillosos a la frontera amb Colòmbia, una situació que s'ha agreujat encara més després dels terratrèmols. De fet, com dèiem, la UME, la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, ja ha arribat a Caracas. L'objectiu ara és viatjar cap a La Guaira, que és la zona més afectada. En les pròximes hores també hi haurien d'arribar la 15a de bombers de la Generalitat de Catalunya. És un equip especialista en estructures esfondrades que formen part del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que es va activar poc després dels terratrèmols. Són, com dèiem, 13 bombers, un treballador del sistema d'emergències mèdiques i també un agent de protecció civil que tenen provisions per estar-se al país llatinoamericà fins a 10 dies. El cap d'aquesta expedició, Oriol Corbella, explicava aquesta nit al 9C que la seva funció serà garantir que les tasques de rescat es faran amb seguretat avaluant l'estat dels edificis.
2: Són persones que són expertes en avaluació i el que fan és valorar doncs, els edificis, el seu estat d'habitabilitat, el nivell de risc que representen, si els edificis són habitables o no habitables, i la seguretat en general de les estructures, com poden ser ponts, com poden ser doncs, qualsevol estructura que hagi quedat afectada, si hi hagi dubtes de si es pot utilitzar o no es pot utilitzar i fins a quin punt.
0: Aquest grup de bombers catalans han arribat de matinada a Madrid, des d'on esperen volar a Veneçuela en les pròximes hores. En paral·lel, la Generalitat també ha ofert una desena de forenses per ajudar a la identificació de cadàvers. De moment, però, encara no s'han mobilitzat. Precisament ahir el president Salvador Illa i el conseller d'Acció Exterior Jaume Duch es reunien amb diverses entitats veneçolanes a Catalunya i en una piulada el president va anunciar que en breu es crearà un grup de seguiment de la catàstrofe per impulsar un programa d'ajudes per anar adaptant les prioritats en funció de l'evolució de la crisi. També l'Ajuntament de Barcelona s'ha ofert a donar un cop de mà i el ple municipal va aprovar una declaració institucional amb la signatura de tots els grups llegida per l'alcalde Collboni.
3: Barcelona expressa la seva disposició a participar de les iniciatives de cooperació i d'ajuda humanitària com ja ha fet des d'ahir mateix, per tal que es puguin articular en els propers dies i en coordinació amb d'altres institucions i organismes.
0: Cal recordar que això que llegia l'alcalde arribava poques hores després dels dos terratrèmols que l'Ajuntament de Barcelona ja havia anunciat una línia extraordinària de subvencions de fins a 300.000 euros per tasques d'emergència a Veneçuela. I a tot això, la nombrosa comunitat veneçolana a Catalunya i a Barcelona ja s'ha activat per començar a recollir ajuda. De moment només demanen donatius econòmics. Sembla que és més fàcil i més ràpid poder-los enviar cap allà, i es gestionaran a través de l'ONG Meals for Hope, que ja treballa sobre el terreny.

0: Passant ara 4 minuts d'un quart de 9 del matí, mentrestant, encara en plana internacional, a l'Orient Mitjà penja d'un fil l'alto el foc provisional que els Estats Units i l'Iran signaven fa només 10 dies. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar el territori iranià, tot i que l'acord preveia aturar tots els combats durant 60 dies. Washington diu que ho ha fet com a represàlia per l'atac de dijous dels iranians contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ho considera una violació flagrant també de l'acord. Teheran diu que els atacs demostren que Estats Units no té cap compromís ni amb la diplomàcia ni amb l'alto el foc. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
1: Bon dia. L'acord signat fa 10 dies s'ha convertit en paper mullat després dels atacs d'aquesta matinada. Washington i Teheran es van comprometre a aixecar el bloqueig naval i cessar les hostilitats durant 60 dies. Ara tots dos s'acusen de violar l'alto el foc, tot i que no el donen per acabat mentre les converses a Suïssa continuen. Així avisava Trump per la tarda després de conèixer l'atac de l'Iran contra un portacontenidors a Hormuz.
2: No m'agrada que l'Iran hagi atacat perquè van disparar amb 3 drons contra un vaixell, no un aliat, sinó un vaixell molt car. El vaixell va acabar bé, però va rebre una esbatussada. No haurien de fer això, així que la nostra resposta ja la descobrireu.
1: I finalment ha arribat en forma de bombardejos de precisió contra els llocs on el règim emmagatzema els míssils i els drons. Washington diu que és una resposta proporcional després de la violació de l'alto el foc per part de l'Iran, però Teheran assegura que en el memoràndum pactat s'inclou el seu control de l'estret d'Hormuz i, per tant, té dret a atacar vaixells que no passin per la seva ruta establerta. Les contradiccions entre les parts continuen després d'un tens episodi que ha portat la treva a un carreró sense sortida.
0: Haurem de veure quines conseqüències té aquest atac de la matinada dels Estats Units en territori iranià, tot i que, en principi, en interessos militars, l'Iran diu que s'hi ha tornat. Fa pocs minuts ha enviat un comunicat dient que també ha atacat posicions nord-americanes en resposta a aquests bombardejos a la zona costanera del seu país. I encara a l'Orient Mitjà, recordem que també els que estaven penjats d'un fil era l'acord entre Israel i el Líban. Doncs bé, aquesta nit han signat un altre principi d'acord amb la mediació nord-americana, un pacte que preveu que Israel retiri les tropes del territori que ocupa el sud del Líban. A canvi, Hezbollah s'hauria de desarmar i l'exèrcit libanès assumir el control de la zona. De moment, Benjamin Netanyahu ha anunciat la retirada de 2 zones del sud del Líban, no ha concretat quines, però també ha avisat que l'exèrcit israelià no marxarà del tot fins que Hezbollah es desarmi. La milícia ja ha deixat clar que no pensa deixar les armes. Aquest bombardeig dels Estats Units en territori iranià, per cert, que arribava a les portes del darrer partit de la selecció iraniana que jugava precisament en territori nord-americà, el Mundial de Futbol. És un partit que s'ha disputat precisament en territori, com deia, nord-americà, que ha acabat fa escassament una hora i escaig. A Seattle, l'Iran jugava contra Egipte amb una prèvia, per cert, sorprenent, perquè la ciutat, que és especialment combativa en els drets LGTBI, l'havia convertit en el partit de l'orgull, el partit del Pride, perquè coincidia, precisament demà és el dia del Pride, a tot el món coincidia, per tant, amb aquestes celebracions, i s'havia definit, abans de saber qui jugaria aquest partit a Seattle, com el partit de l'orgull. La sorpresa és que l'han jugat 2 equips, com l'Iran i l'Egipte, que no només no reconeixen l'homosexualitat, sinó que és que mantenen lleis que la criminalitzen. En el cas de l'Iran, fins i tot en pena de mort. Totes dues federacions, de fet, van protestar contra el fet que es jugués aquest partit, però finalment ha transcorregut amb normalitat i s'han vist fins i tot banderes amb l'arc de Sant Martí tant dins com fora de l'estadi mentre jugava aquest Iran-Egipte. Pel que fa a la part estrictament esportiva, Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquest Egipte-Iran, que ha acabat escassament fa una hora i mitja, no arriba, però amb un final dramàtic perquè ha estat a punt de produir-se la primera classificació directa de l'Iran en fase de KO, de knockout, en un Mundial.
3: Sí, els iranians ho han tingut a tocar. En l'últim minut del temps afegit, l'Iran ha marcat el que semblava el gol de la victòria i del primer passi als 16ens de final de la seva història, però el VAR l'ha anul·lat per un fora de joc molt ajustat. En un moment han passat de l'eufòria a la tristesa amb moltes cares llargues quan l'àrbitre ha xiulat al final del partit. Amb l'empat, l'Egipte de Mohamed Salah acaba segon de grup i aconsegueix la classificació, ell sí que per primera vegada en la seva història, mentre que l'Iran haurà d'esperar els resultats dels partits d'avui per saber si entra els setzens com un dels millors tercers. Per aconseguir-ho, necessita que almenys una de les seleccions que encara juguen avui no l'avanci en la classificació. En concret, li convé que Algèria o la República Democràtica del Congo no sumin els punts necessaris o, si acaben també amb 3 punts, que ho facin amb una diferència de gols pitjor que la dels iranians. En l'altre partit del grup, Bèlgica ha golejat Nova Zelanda per 1-5 i acaba primera amb 5 punts, els mateixos que Egipte, després d'haver generat molts dubtes amb els empats dels dos primers partits contra Egipte i l'Iran.
0: Doncs aquest grup que ja està definit, també ho està el grup H, el grup de la selecció espanyola, que ha acabat de matinada també amb el conjunt, el combinat espanyol de Luis de la Fuente, com a primer de grup després de derrotar Uruguai i de deixar-lo, de fet, fora del Mundial. Un dels equips clàssics històrics de tots els Mundials ha quedat fora les primeres de canvi i, en canvi, la sorpresa ha estat Cap Verd, que és segon i, per tant, es converteix en el país més petit de la història en classificar-se per la següent fase del Mundial. Des de Guadalajara, ho ha seguit tot plegat, Damià López. Damià, bon dia.
4: Bon dia. Espanya ha assegurat avui de matinada la primera posició de grup en derrotar Uruguai per 1-0. El gol l'ha fet Baena, que ha aprofitat una greu errada del porter Muslera. Espanya jugarà els setzens de final dijous que ve a Los Angeles contra Àustria o Algèria. Pau Cubarsí destacava que, tot i la falta de continuïtat en el joc, Espanya ha sabut competir en un partit complicat.
5: Sí, al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sí que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
4: Uruguay ha buscat fins al final un gol que l'hagués classificat, però se'n va eliminada a primeres de canvi en un grup en què Cap Verd passa com a segon classificat. La selecció africana, que va treure un empat a Espanya la primera jornada, s'enfrontarà a Argentina a setzens de final. A banda d'això, males notícies per la selecció espanyola en forma de lesions. Jeremy Pino té una fractura a la clavícula fruit d'una caiguda i es perd el que queda de Mundial. Ha sortit dels vestidors plorant. I Nico Williams ha sortit amb dolor a una cuixa, problemes musculars. Avui sotmetran a proves al davanter, però des de la Federació Espanyola no hi ha massa optimisme amb Nico Williams.
0: Doncs aquesta matinada, qui no ho hagi seguit, gràcies, Damià, aquesta victòria d'Espanya en el tercer i darrer partit de la fase prèvia del Mundial, de la fase de grups, 1-0 contra l'Uruguai, i per tant el pròxim rival en els setzens de final serà Àustria o Algèria, evitant, per cert, així l'Argentina de Leo Messi. L'altra cara de la moneda ha estat aquesta selecció uruguaiana, que és una de les històriques dels Mundials, diversos cops campiona del món. El seu seleccionador, per cert, Marcelo Bielsa, que ha acabat el partit enfadadíssim i no ha amagat la seva indignació davant dels micròfons, Bernat.
3: Així ho ha demostrat el postpartit amb una primera reacció en calent.
6: ¡Dale de una vez!
7: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
6: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
7: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
6: Nada.
7: Gracias.
6: De nada.
3: Tal com li han preguntat, Bielsa sí, ha tingut un moviment polèmic al descans en canviar Muslera, el porter titular. Posteriorment, ell ha insistit que ha sigut el mateix Muslera que li ha demanat el canvi. Ja en roda de premsa, el seleccionador de l'Uruguai, una mica més tranquil, s'ha sincerat i ha expressat que ell, com a entrenador, en 3 anys no ha portat res al seu equip ni al futbol uruguaià.
6: Mire, lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que puede hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó 3 años nunca se instala si no se consiguen resultados.
0: Hem de dir que, per cert, aquest partit entre Espanya i l'Uruguai ja venia precedit per el que s'havia parlat d'un amotinament d'alguns jugadors contra Marcelo Bielsa, entre els quals el líder de la selecció uruguaiana, que és Fede Valverde. Amb aquesta prèvia era molt realment difícil que les coses sortissin bé. És, per cert, el segon Mundial consecutiu que l'Uruguai marxa eliminada en aquesta fase de grups.
3: Sí, mentre que ahir a la nit el grup I, la França d'Mbappé, es va imposar per 1-4 a la Noruega d'un Erling Haaland, que va començar el partit a la banqueta. Els francesos, amb un hat-trick de l'exblaurana Ousmane Dembélé, acaben primers de grup amb 9 punts. Només França i Mèxic han aconseguit aquest ple de victòries, 3 en 3 partits. Els noruecs, per la seva banda, es classifiquen com a segons, i en l'altre partit el Senegal va golejar a l'Iraq per 5-0 i acaba tercer amb 3 punts. I amb això només queden 6 partits perquè es tanqui la fase de grups del Mundial. A partir de les 11 de la nit es disputaran els últims partits d'aquests 3 grups que queden. Primer els dos del grup L, amb el Croàcia-Ghana i el Panamà-Anglaterra. A 2:15 de la matinada, el grup K, el Colòmbia-Portugal i la República Democràtica del Congo-Uzbekistan. I a les 4, el grup J, l'Algèria-Àustria i el Jordània-Argentina de Leo Messi.
0: Gràcies, Barret. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Un minut i seran 8:45 del matí i, mentrestant, tornant a casa nostra, les pròximes hores ha de passar a mans de la justícia el presumpte piròman de Tiana, al Maresme. Se sospita que és una persona que va... la responsable que s'encenguessin fins a 5 focus diferents d'un incendi que hi va tenir el veïnat amb l'ai al cor durant bona part del dia i que va acabar calcinant unes 50 hectàrees de la serralada de Marina. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, hi ha diversos testimonis que l'assenyalen com a responsable.
8: La persona, de moment, està detinguda. S'ha estat detinguda per Mossos i no podem avançar res més. Està detingut. Sí, sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
0: Haurem de veure si passa davant disposició judicial aquest dissabte mateix, demà, o si ens hem d'esperar fins a dilluns, i se n'investiguen. Se n'hauran d'investigar, evidentment, les motivacions o si té algun tipus de trastorn. Mentrestant, a Tiana, tot i que el foc es va donar per controlat a 6:15 de la tarda, avui es desperta amb pudor de sucarrim. Ahir, recordeu que es van obligar a confinar 16.000 persones de 4 poblacions diferents i també una casa de colònies amb 150 criatures. A més, es va haver d'atendre un bomber per un cop de calor. La columna de fum es va poder veure a molts quilòmetres a la rodona. Té tots els detalls l'Eudald Martínez.
9: Durant bona part del dia, l'incendi van treballar 50 dotacions terrestres i una dotzena de mitjans aeris. O el que és el mateix, fins a 135 efectius dels bombers. Les primeres hores van preocupar especialment perquè el flanc dret del foc avançava ràpid i corria perill que s'estengués per la serralada. El cap d'intervenció, Pep Colàs, deia que poder-hi destinar tants recursos havia estat clau.
10: S'ha creat un pirocúmul, que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí, per intentar aturar l'incendi abans no tinguéssim un altre, perquè aquesta seria un element a tenir en compte. No hem tingut un altre incendi a Ponent, per exemple, important com aquest, que ens hagués posat en qüestió tot l'operatiu.
9: I l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, també reconeixia el paper de la pagesia.
11: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos, que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc.
9: Les administracions celebren, però, que el foc no ha afectat cap persona ni habitatge.
0: Sortosament, veient les dimensions de l'incendi i la quantitat de focus que hi havia, només, i poso moltes cometes, va acabar cremant 50 hectàrees al Maresme, a prop de Tiana. L'incendi, però, que continua actiu i està cremant amb molta intensitat, és el de Tabarit de Llitera, a la Franja de Ponent. L'últim balanç diu que s'han cremat prop de 2.500 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, però el perímetre, ara sí, està controlat i el foc hauria perdut una mica d'intensitat durant la nit gràcies al treball dels bombers i també de les condicions meteorològiques, amb menys vent i una temperatura una mica més suau. El govern aragonès confia, doncs, que aviat puguin tornar cap a casa tots els desallotjats. Són 240 veïns dels micropobles de l'Ins de Llitera, Sanui i Calassans. De totes maneres, es manté el nivell 2 d'emergència. Abel Caral, hola de nou.
12: Molt bé.
0: La meteorologia, per tant, que juga a favor dels bombers en aquesta nit, en aquest incendi de la Franja, què s'espera a partir del matí d'avui?
12: Doncs a veure, que evidentment la temperatura vagi pujant i que el vent s'intensifiqui. De fet, aquesta zona de la Franja, la temperatura pot arribar a rondar no arribar als 40 graus, però 37-38 graus es poden tenir. I atenció a la tarda, perquè també com en moltes zones de l'interior, sobretot de Catalunya i del nord de la Costa Brava, el vent s'intensifica, aquesta marinada que entra i que pot bufar amb una certa intensitat i evidentment també fer baixar la humitat, per tant, condicions que continuen doncs, no especialment bones per combatre aquest foc de la Franja de Ponent.
0: I en el cas de Catalunya, quin temps, quin risc d'incendis ens espera en el dia d'avui?
12: Doncs un risc que és alt a gran part de Catalunya. Per aquestes altíssimes temperatures, per aquesta humitat que baixa al centre del dia i el que dèiem, aquest vent que a partir del migdia i al llarg de la tarda va bufar amb cops de 30-40 km per hora amb facilitat, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En el cas de la costa, especialment al nord de la Costa Brava, nord del Baix Empordà i cap a l'Alt Empordà. Per tant, risc alt en moltes comarques i fins i tot molt alt en alguns sectors de la Noguera o també del nord de la Segarra o en algunes poblacions de l'oest del Solsonès, ja tocant a la Noguera. Per tant, molta, moltíssima precaució que continuem amb aquestes condicions doncs, molt adverses pel tema dels incendis.
0: Aquestes serien les que apuntaves, les zones més delicades en el risc d'incendis, en aquest famós pla alfa, que és el que defineix precisament el risc d'incendis. Això a casa nostra, però hem de dir que aquí, que farà temperatures molt càlides, evidentment, al llarg del dia d'avui, encara temperatures que poden fregar els 37-38 graus a l'interior, en alguns punts com a Ponent o en comarques interiors de Girona. Hem de dir que tècnicament no estem en onada de calor, tot i que la calor és molt intensa, però on sí que continua havent-hi onada de calor és a la resta d'Europa, que està afectant aquesta onada bona part del continent, s'estén avui cap a l'est del continent. Hi ha més de 420 milions de persones que avui experimentaran aquestes temperatures per damunt dels 30 graus, això és vora el 70% de la població europea. Segons estimacions de l'agència France Presse, avui hi ha 150 milions d'europeus que estaran per damunt dels 35 graus. De fet, ahir Alemanya batia el seu rècord absolut de temperatura al país, des de que tenen registres, fa més d'un segle, van arribar els 41 graus a Alemanya, a Saarbrücken, a la frontera amb França, a prop d'Estrasburg. I per si no fos prou, l'onada de calor també ha arribat fins l'Àrtic amb valors per damunt dels 30 graus en punts del nord de Sibèria. Un dels valors més cridaners, de fet, s'ha registrat a l'illa blanca de l'Àrtic amb 28 graus. L'anterior rècord era en un mes de juny de 19 i havia estat a l'any 38. A veure, són casos històrics de rècords, però cal posar-los en context, no?
12: Sí, evidentment és doncs, el que ja fa tant temps que expliquem que en aquest context de canvi climàtic les onades de calor cada cop són més freqüents, més intenses i més extenses, fins i tot, i en aquest cas veiem com arriben fins i tot a l'Àrtic, superant en aquesta zona que dèiem, de l'illa blanca de l'Àrtic, en 9 graus, que no és poca cosa, al rècord anterior. Perquè ens fem una idea, a Londres, aquests dies que han arribat a temperatures de més de 35 graus i, de fet, el sud d'Anglaterra s'ha superat dos dies consecutius el rècord que tenien de l'any 1976, les temperatures a Londres aquests dies haurien de ser entorn dels 20-21 graus i han passat dels 35. Per tant, és aquesta situació doncs, de la qual, de fet, l'Organització Meteorològica Mundial ja va advertint que ens hem d'acostumar, perquè això és el que pot ser cada cop més freqüent en aquest context de canvi climàtic, i per tant el que hem de fer és acostumar-nos-hi i adaptar-nos-hi. Això és un tastet, no vol dir que hagi de passar cada estiu, però pot ser cada cop més freqüent. Recordem que estem tenint rècords de temperatura no només de juny, sinó en alguns casos rècords absoluts, i es donen al mes de juny, no a juliol o agost, quan acostumem a tenir les temperatures més altes.
0: Aquesta onada de calor a tota Europa, Abel, ha de durar fins gaire?
12: Dilluns, dimarts comença a remetre, però encara que cada setmana a Alemanya amb temperatures que poden tornar a arribar als 40 graus, també els Països Baixos, que de fet, a més, per primer cop a la història, els Països Baixos han a més una alerta vermella per calor, amb temperatures que també poden arribar als 40 graus, igual que a Bèlgica, i cap a l'Europa de l'Est, és com on també es va desplaçant aquesta onada de calor, doncs les temperatures també poden arribar als Balcans fàcilment als 40 graus. A Hongria, aquesta setmana, s'ha arribat als 42, i a Àustria, parlem de temperatures de més de 35 graus, en la que es preveu que sigui a Àustria l'onada de calor més llarga en un mes de juny. A Suïssa aquests dies s'ha arribat a 38 graus. Dilluns i dimarts sí que la calor més intensa ja es concentrarà cap a l'est d'Europa, anirà deixant l'Europa occidental i l'Europa central, i després ja a partir de dimecres les temperatures aniran baixant. No sé si s'arriben a normalitzar, però ja no parlarem de temperatures tan i tan disparades.
0: Gràcies, Abel.
12: De res.
0: Com ens deia l'Abel, el Regne Unit ahir van batre rècords també de temperatura, i la calorada està afectant, i de quina manera també el dia a dia, la circulació de trens a Anglaterra es va haver d'aturar perquè s'havia sobreescalfat el sistema. Les altes temperatures, que també suposen riscos per la infraestructura ferroviària i que poden arribar a deformar les vies. Això més del fet que molts trens i molts metros no tenen refrigeració en alguns d'aquests països, en les latituds més al nord. La calor, a banda dels problemes dels trens, també ha provocat el tancament temporal d'escoles. A França hi ha hagut un balanç de 4 menors morts i més de 50 ofegaments. També ha prohibit des d'ahir el consum d'alcohol al carrer. El motiu és que fa que hi hagi més incidents que requereixen la intervenció de serveis sanitaris, que ja estan al límit. A més, el Museu del Louvre i la Torre Eiffel han alterat els horaris d'obertura perquè no tenen sistemes de climatització, i la calor també ha afectat l'organització d'esdeveniments. S'ha suspès el Festival de Música Solidays i també la Marxa de l'Orgull, prevista tant a París com a Lió en aquest cap de setmana. En canvi, a Barcelona sí que es farà avui la manifestació pel Dia de l'Orgull, que se celebra demà a tot el món. Serà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat, a càrrec de diverses entitats que treballen pels drets de les persones LGTBIQ i més. I es tracta de la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere, amb el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. És una concentració que té el suport d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de la ciutat. Al darrere hi ha organitzacions com la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere o el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. És una protesta que acabarà a la plaça Sant Jaume amb la lectura d'un manifest que critica l'estancament en la celebració dels 20 anys del matrimoni igualitari. Per cert, i encara vinculat a la qüestió de la LGTBI, avui el grup Fades actua a Lloret de Mar, en el marc del Pride Costa Brava, el grup mallorquí, mallorquino-català, que continua la seva gira després d'haver patit agressions homòfobes dimarts quan feien un concert a Vilassar de Mar. Llavors, Fades van lamentar els atacs que estan rebent, ja no només físics, sinó també a les xarxes socials, per, diuen, grups d'extrema dreta, per ser part del col·lectiu i també, diuen, defensar la llengua i la cultura catalanes. Aquests actes del Pride, que s'allarguen, no només avui hi ha la manifestació, sinó al llarg de les pròximes setmanes, fins a mitjans de juliol hi hauran actes a Barcelona que tindran, evidentment, afectació de la mobilitat, però res a veure amb el que passarà la setmana que ve, calceu-vos pel Tour de França. Ahir es va presentar el dispositiu per al Grand Départ, que és la primera prova del Tour francès, que sortirà des de Barcelona i que obligarà a tallar gairebé 400 quilòmetres de carreteres a tot Catalunya. Per això, calceu-vos. A Barcelona, dijous ja es blinden algunes zones per la presentació dels equips ciclistes, però les afectacions més importants seran dissabte, on hi ha la contrarrellotge, la Grand Départ dins la ciutat, i diumenge i dilluns amb les etapes de Tarragona a Barcelona i de Granollers a les Angles, a França. El dispositiu implicarà diverses conselleries, Mossos, Trànsit i també policies locals. En total, 4.500 agents treballant per garantir la seguretat i la mobilitat en aquest pas del Tour per Catalunya. Joel Penya.
13: El dispositiu de seguretat tindrà dos grans objectius. El primer és assegurar els inicis i els finals de les etapes, on podrien arribar a ajuntar-se fins a 10.000 persones. El segon és garantir la seguretat dels ciclistes durant els recorreguts. Per això els talls podrien durar fins a 6 hores, començant pel pas de la caravana publicitària del Tour i acabant quan els esportistes ja hagin passat. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, expliquen que el dispositiu té característiques úniques.
14: Hem tingut també moments de la Volta a Catalunya amb una afluència a nivell esportiu gran, però res és comparable segurament amb el Grand Départ del Tour de França.
15: Una operativa especialment focalitzada en garantir, doncs, la cobertura de la mobilitat, itineraris alternatius, és totalment diferent a l'operativa pròpiament de la visita del Papa.
13: Diumenge 5 de juliol, per l'etapa de Tarragona a Barcelona, hi haurà talls al N340 i la C31 principalment. L'AP7 estarà lliure. Dilluns, etapa entre Granollers i Puigcerdà, amb afectació principalment a les carreteres secundàries, però també la C17 a partir de Balenyà i la Collada de Toses, que deixarà alguns pobles aïllats.
0: Doncs aquesta serà la imatge de la setmana que ve, la sortida del Tour per primer cop des de Barcelona, per tant, imatge històrica, però a la vegada també afectacions molt importants al trànsit i a la mobilitat del país. Les proves són dissabte, diumenge i dilluns de la setmana que ve, però aquest cap de setmana hem de dir que Barcelona ja comença a escalfar motors amb la festa del Tour, amb una seixantena d'activitats tant avui com demà per tota la ciutat. Avui, per exemple, a la plaça de la Catedral, al vespre, hi haurà els concerts més destacats, per exemple, amb Doctor Prats, que són els autors de la cançó oficial de la sortida del Tour. You.

0: Demà hi actuaran també Su i Sidoní. Fins al 5 de juliol hi haurà tallers de dansa, cinema a la fresca i espectacles de circ a tota la capital del país. I parlant de mobilitat, avui i demà, compte que la línia R11 de regionals estarà tallada entre Flaçà i Figueres per unes obres al pont ferroviari sobre el Ter. Per això Renfe estableix un servei alternatiu per carretera entre Girona i Figueres. Hi ha un autobús directe al tram afectat i un altre autobús entre Flaçà i Figueres amb parades a les estacions de la línia, que són Sant Jordi d'Esvalls, Camallera, Sant Miquel de Fluvià i Vilamalla. Tres minuts i seran 3:45 del matí. De seguida la informació política, entre les quals un acte que comença d'aquí escassament mitja hora, 3:45, que és el Comitè Federal Socialista a Madrid, el PSOE, en plena crisi per als escàndols de corrupció.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
5: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
6: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
7: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: En punt, 3:45 del matí, com us dèiem, l'actualitat política passa per Madrid amb el PSOE reunint avui el Comitè Federal, el màxim òrgan de direcció del partit entre congressos. Ja fa un any que Pedro Sánchez no el convoca i aquests 12 mesos les polèmiques al seu voltant no han parat de créixer. De fet, fa un any aquell comitè era, de fet, per passar pàgina del cas José Luis Ábalos i de Santos Cerdán, esquitxats per la corrupció, i ara el problema és la sentència de l'exministre, 24 anys de presó, el cas Zapatero i el de Leire Díez. El líder socialista haurà, per tant, de respondre aquest matí a les peticions de l'oposició perquè dimiteixi i les pressions d'una part del sector crític, certament minoritari dins el PSOE, que també vol que es convoquin eleccions a Espanya. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
11: Bon dia, Sánchez ha de calibrar avui quin és el sector crític que té el partit i si ha crescut o no. Ara fa un any que no es convoca cap comitè federal, inèdit a la història socialista. 5 de juliol de l'any passat, Sánchez havia de passar pàgina als escàndols de Santos i Ábalos. Avui tindrà un baró davant seu que li tornarà a demanar eleccions, Emiliano García Page, i ja es veurà si Felipe González aconsegueix organitzar algun altre grup de crítics. L'equip de Sánchez deixa clar que res del que ha passat aquests mesos canvia cap full de ruta. El discurs d'aquest matí, el president espanyol reiterarà que totes les sospites de la corrupció s'han combatut i que el partit tanca files amb Zapatero, que tota la resta, Casleire, per exemple, són aprofitats del PSOE i que els casos de Begoña Gómez i el seu germà són fum sorgit de pseudomitjans i grups d'ultradreta. No s'espera cap gran canvi a la direcció del partit. Formalment, avui s'obre el procés de primàries, però només per municipals i autonòmiques de l'any que ve, el comitè arrenca 10:45, des d'una hora abans, l'entrada dels barons.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta entrada dels barons per veure què és el que diuen. Més enllà de tot el que ens comentava l'Armenteres, llegim també a La Vanguardia que l'objectiu de Sánchez per la cita d'avui és injectar una moral de combat, cita textualment, dins les files socialistes. Per tant, el president espanyol que continua mantenint que no convocarà eleccions anticipades i, per tant, no es votarà fins al 2027. Qui s'encarrega d'intentar posar el dit a la nafra a Moncloa és el PP, que ahir mirava de fer créixer la llista de crítics a Pedro Sánchez dins el PSOE. El coordinador general dels populars, Elías Bendodo, feia aquesta crida.
12: Estamos a escasa hora de que el Partido Socialista celebre su comité federal. Tienen pocos alcaldes y pocos presidentes autonómicos, pero les pedimos que levanten la voz por la decencia de España y por la decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
0: Veurem què em diu de tot plegat avui Pedro Sánchez, que arriba a la cita, com dèiem, amb l'ombra del cas Zapatero. Les últimes hores, l'expresident espanyol ha posat en dubte la investigació que s'ha obert contra ell i ha assenyalat directament l'Audiència Nacional. Zapatero ha demanat també al jutge que aparti del cas els negocis que tenia a Bolívia. I, a més, vol madura per frenar les filtracions que s'estan produint aquests dies, esbombant la seva intimitat. De fet, l'expresident espanyol diu que ara mateix és víctima d'un atropellament mediàtic. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
13: Bon dia, Zapatero. Posa el crit al cel per l'estratègia judicial de l'Audiència Nacional. Ara mou fitxa per denunciar les irregularitats que, segons diu, hauria comès el jutge que l'investiga, per exemple, amb els suposats 200.000 euros que va cobrar Zapatero per influir en el govern bolivià a favor d'una empresa peruana. L'expresident espanyol creu que això és una investigació mida i que, per tant, la justícia l'ha d'excloure. Zapatero vol que tot se centri en el rescat de Plus Ultra i els presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En l'escrit al qual ha tingut accés RAC1, lamenta la filtració de milers de missatges i dades personals que s'han escampat des de fa dies. Bona part d'aquesta informació no té res a veure amb la que investiga la justícia. Zapatero, per tant, ho veu com un atac a la seva intimitat.
0: Per cert, aquesta és la darrera crònica de Renaud Banyer des de Madrid, que ha estat els últims 4 anys un brillant corresponsal a Madrid i que torna cap a Catalunya. Això no vol dir que deixi RAC1, eh? Continuarà treballant amb nosaltres. Per tant, gràcies per tot aquest temps a l'Arnau. Sobre aquestes filtracions que ha denunciat Zapatero, n'ha parlat també l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Ell, a qui justament van condemnar per revelació de secrets per desmentir una informació falsa sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Doncs ell subratlla que el sistema ha de garantir el dret a la intimitat.
14: El derecho a la integridad personal y el derecho a la intimidad están colocados en nuestra Constitución, seguiditos unos de otros, y tenemos que preservarla, tenemos que tener la garantía absoluta de que nuestra intimidad solo se ve vulnerada cuando es absolutamente indispensable. Y tenemos que pelear por eso, porque si nos quedamos sin intimidad,

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
4: Com a únic candidat i tornarà a presidir el partit amb un nou equip després del pas al costat de Santi Rodríguez, que ahir ell mateix comentava a TV3.
5: Crec que després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació.
4: Més enllà d'anunciar aquest relleu, l'altre punt d'interès del Congrés és l'actualització dels estatuts i del full de ruta polític, que puja el to amb la immigració i la seguretat, filtrejant en alguns punts amb el discurs de l'extrema dreta, com per exemple l'expulsió d'immigrants irregulars que delinqueixin o l'alerta sobre el fonamentalisme islàmic.
6: 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Més coses en l'àmbit de successos. Ha aparegut un cos a la platja de Badalona i un altre entre uns contenidors al barri del Raval, a Barcelona.
7: Encara no els han identificat. El primer tot apunta que és un noi que va desaparèixer dijous quan nedava amb uns amics. En van denunciar la desaparició i a la tarda. Sobre el segon, la policia el va trobar al migdia al carrer Joaquim Costa de la ciutat. Els Mossos estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
6: I mentrestant, els Mossos també han detingut un home a Sitges que s'havia llançat al mar després d'haver ferit la seva mare amb un ganivet.
7: Va passar ahir al matí, l'home va atacar la mare i va fugir, tot i que la policia el va intentar aturar amb una descàrrega de pistola elèctrica. Ell va escapolir-se dels agents i va entrar a l'aigua a la platja de Sant Sebastià. Els Mossos i els bombers van haver d'activar diverses embarcacions per rescatar-lo. Finalment, el van poder arrestar i el van dur a l'hospital.
8: És el segon intent de Jaume Collboni per estendre...
6: I abans de passar la informació cultural, un parell de punts en àmbit internacional. Estarem pendents avui del Japó, perquè després del terratrèmol de dijous, el país nipó també està en alerta avui per una tempesta tropical i un cicló que hi han provocat 7 ferits i ordres d'evacuacions que afecten 200.000 persones. Les zones més afectades són l'est i l'oest del Japó, no sé si és on hi ha Blai Morell ara mateix, a veure si a pantalles el podem trucar, on hi ha hagut inundacions i danys en carreteres i infraestructures. A més, ha obligat a cancel·lar desenes de vols. Per cert, també, ahir a la tarda, a la Xina, una avioneta es va estimbar contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Cític, també coneguda com a Xinatzun, un gratacel del districte central de negocis. De moment es desconeixen les causes de l'accident i les autoritats xineses tampoc han informat sobre la situació de les possibles víctimes.
9: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
10: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
11: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
12: Si vols ser la compra bé,
14: a Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
15: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al

0: 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
2: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
3: 5 minuts i seran les 9 del matí. Atenció, atenció. Segurament aquestes últimes setmanes us han aparegut una pila de vídeos, si teniu TikTok i si no Instagram, amb gent desconeguda, reproduint aquests 15 segons de conversa d'una cançó de la Ludwig van.

0: És un fenomen descomunal a les xarxes. Hi ha centenars i centenars de vídeos de gent de totes les edats, gent famosa, gent que no ho és, reproduint aquesta mena de conversa entre en Quim Carandell, el líder de Ludwig Van, i un tal Xavier. Centenars. És una autèntica bogeria. Per si algú no sap de què estem parlant, és un fragment de la cançó Xavier, el tècnic de so, inclosa a l'últim disc de la Ludwig Van, exitós, que es diu El Pal Barri, es comenta. El van treure al febrer. Doncs bé, ara que estan en plena gira de concerts, s'han trobat que aquest diàleg és ara mateix un fenomen viral. La pregunta és, qui és aquest Xavier de la conversa? Per què aquesta història s'ha fet viral? I sobretot, beu ginebra amb Coca-Cola o ginebra sola? Si voleu saber la resposta, a partir de les 12 del migdia, Quim Carandell, el cantant de la Ludwig Van, i en Xavier de la cançó, junts en conversa del Via Lliure. Va, 3 minuts i les 9 del matí, en plana cultural. Atenció, que l'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el premi Margarida Xirgur, que reconeix la interpretació femenina més rellevant de la temporada teatral a Barcelona.
1: Mira, no sé què pot passar. L'únic que sé és que jo no vull viure tota la meva vida...
0: La distinció per la gran Rosa Boladeres arriba pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, de la Beckett, sota la direcció d'Alicia Gorina, una obra exigent pel guió i la història, segons el jurat format per la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. Boladeres, que té una llarga trajectòria, va començar el món de la interpretació als 80, la versatilitat que té li ha permès actuar en teatre i televisió amb registres dramàtics, com també humorístics, destaca en obres teatrals com La Rambla de les Flors o en sèrie com El Poble Nou, Temps de Silenci, Com si fos ahir, o La Riera. L'actriu que aquesta temporada va passar pel Via Lliure fa uns mesos, el mes de gener, i va explicar, per cert, una història fascinant de la seva vida, com va voler conèixer la seva família biològica.
1: Ara ja sé què ets a fer. Ara ja sé què ets a fer. I li vaig dir a la meva mare, mama, aquell mateix dia, en aquell mateix moment, mira, mama, jo vull buscar la meva mare biològica i li vull enviar un missatge. I li vull dir... Gràcies per la vida, mama, t'estimo, està sent meravellós. No sé si la vull conèixer, et vull demanar permís, no? I ella em va dir, ui, tant, filla meva...
0: Una història increïble que podeu recuperar al podcast del Via Lliure. Hem de dir que la gran Rosa Boladeres, merescutíssim premi Margarida Xirgu, se l'ha endut amb un guardó que, en fi, que té una trajectòria brutal amb actrius com Núria Espert, Anna Lizaran, Clara Segura, Emma Vilarsau, Àgata Roca o Màrcia Cisteró. L'entrega de l'Anell d'Or per Boladeres serà el dia 20 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Romea. I encara en plana cultural, nou capítol en el serial del cinema Estrufó de Girona. Ara el Tribunal de Contractes ha aturat de moment l'adjudicació de l'espai a l'empresa privada de Cambrils que vol gestionar la sala. Els cinemes els porta des de fa 25 anys el col·lectiu de crítics de Girona que han mirat de moure cel i terra per intentar evitar el canvi de mans. Van presentar un recurs per irregularitats en el procés i ara el Tribunal ha decidit paralitzar l'adjudicació mentre ho estudia. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença, bon dia.
2: Bon dia. A principis de mes l'Ajuntament va adjudicar la gestió del Trufó a l'empresa de Cambrils perquè havia ajustat més el pressupost. Però el col·lectiu de crítics hi va presentar recurs perquè considera que el concurs té irregularitats flagrants. Entre d'altres, denuncien que s'hagi concedit a una empresa privada un servei cultural sense ànim de lucre i que no s'exigís mantenir una programació íntegrament en versió original. Ara el tribunal ha decidit suspendre cautelarment l'adjudicació mentre estudia el cas. Fins que hi hagi una resolució, el Trufó continuarà obert i també queda pendent de resoldre la situació amb els treballadors.
0: Les 9 en punt del matí, ara de seguida farem la resta dels esports i arrencarem temps de tertúlia, però més enllà del que estem parlant de l'àmbit cultural, anem amb l'agenda de concerts, perquè més enllà dels concerts que es produeixen per la benvinguda del Tour de França a Barcelona, avui hi ha moltes actuacions destacades, per exemple, Alejandro Sanz. El supervendes de la música espanyola és l'espanyol, de fet, que ha guanyat més Grammy, 24 de llatins, 4 de nord-americans. Avui torna a Catalunya amb un concert d'estadi de més de 2 hores dins la gira mundial per presentar el seu últim disc. Ara bé, tot i les novetats, no hi faltaran en el concert les cançons que han fet que Alejandro Sanz sigui monarquia de la música espanyola, amb èxits com aquest Corazón Partido o Amiga Mía. Serà concert d'estadi, com dèiem, al RCD Stadium a Cornellà al Prat. Encara queden algunes entrades. I de la veu inconfusible d'Alejandro Sanz, el falset únic de Chris Isaac. No, que torna avui a Barcelona 3 anys després, sense música nova. En aquest cas, actuarà a la sala Paral·lel 62. I un altre nom internacional que actua el cap de setmana és James. La banda britànica, que va tenir un gran èxit als anys 90, actua avui a Barcelona, al Port Vell, dins la programació del Blau Marí Music. Mentrestant, a Banyoles, hi continua la fònica, per exemple, amb Minibús Intergalàctic. Amb aquest rock psicodèlic, amb influències del shoegaze, un dels concerts gratuïts de la jornada de la fònica, però també hi ha els concerts de Magalí Sare i Raquel Lua, totes dues amb entrades ja venudes. I encara un altre festival en Terres de Girona. Aquest cap de setmana també s'hi fa el Descampat Festival, avui amb Ginestar. De tot el món. Un dels grups més consolidats del pop del país i cap de cartell d'aquest festival que es fa a Santa Pau, a la Garrotxa. I a l'altre extrem del país, també música en directe amb el festival Riu de Veus. Que es fa avui al Castell de Miravet i que vol posar l'accent en la diversitat lingüística del català i també la música de les Terres de l'Ebre. I actuaran un talent local, com és el flixenc Xerí Maraster, amb aquest accent de català de la zona, a més també la lleidatana Meritxell Gené i el barceloní David Carabent, líder de Mishima, avui a Miravet, en aquest Riu de Veus. I encara música, el líder de blues, de Blur i Gorillaz, Damien Albarn, ha parlat aquest divendres al Món RQ, entrevista amb el Joan Ferrer, i ha dit que li encantaria col·laborar amb Rosalía. El músic britànic s'ha desfet en elogis cap a la cantant.
3: Mira, doncs, de fet, estava assegut a la taula amb ella fa dues setmanes prenent una copa. Ella és increïble. Ho és, però vull dir, ja saps, els superlatius sembla que la segueixin. Però sembla molt guai. Em va agradar com a persona i tant, m'encantaria fer alguna cosa amb ella. Té molt de talent, sí.
0: Veurem si es produeix aquesta col·laboració Damon Albarn i Rosalía. A les 9 i 3 minuts. Anem amb la resta dels esports. Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
0: De seguida arrencarem tertúlia, però abans amb la resta dels esports, com dèiem, fora del Mundial, que ja us hem estat explicant, la victòria d'Espanya contra Uruguai, per tant, la classificació en primera de grup, també el partit entre Iran i l'Egipte, partit estrany, perquè són dos països que se'ls ha posat l'etiqueta del partit de l'orgull, precisament en dos països, Iran i Egipte, que no està precisament ni ben vist ni tan sols legalitzada la homosexualitat. En tot cas, més enllà d'aquestes qüestions del Mundial, encara en futbol, Barça i Ajax estan avançant en la cessió de Marc-André Ter Stegen per la pròxima temporada.
4: Sí, segons ha pogut saber RAC1, la negociació està avançada, molt ben encaminada, i fonts properes a la negociació són optimistes. Mitchell és el gran valedor d'aquest moviment del conjunt neerlandès. Ara falta per veure quina part de la fitxa pagaria l'Ajax i quina el Barça. Ter Stegen veu amb bons ulls la proposta del club neerlandès i pel Barça és una operació satisfactòria perquè alliberaria massa salarial i alleujaria el problema d'overbooking a la porteria.
0: I més enllà d'aquesta qüestió, encara en futbol, Espanyol i Sabadell disputaran un amistós de pretemporada dissabte, dia 25 de juliol.
4: Es jugarà la ciutat esportiva Dani Jarque a quarts de 9 del vespre i serà el tercer compromís de la pretemporada pels de Manolo González, que abans s'enfrontaran a l'Olot i al Pau Francès. L'equip arlequinatge de segona divisió, per la seva banda, ha anunciat també un amistós contra el Castelló pel dia 18 del mateix mes. L'altre català de segona, el Girona, també ha anunciat que disputarà dos amistosos contra l'Olot i contra el Castelló també al mes de juliol. Un conjunt gironí que, després de la sortida de Juan Carlos, també va confirmar ahir la marxa del porter Rubén Blanco després de la seva arribada al febrer d'aquest 2026. I pel que fa al Real Madrid, Dani Ceballos tanca la seva etapa com a jugador blanc després de 7 temporades.
0: I cap de setmana també de motor, a les 3 de la tarda es disputa la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP amb el dubte d'Àlex Márquez.
4: Ara tenim en marxa els entrenaments lliures de Moto3, després ja aniran els de Moto2 i més tard els de MotoGP amb el dubte de si el pilot de Cervera podrà participar-hi. El petit dels Márquez va perdre el control de la moto en un revolt en els lliures d'ahir i va patir una forta caiguda pocs minuts abans d'acabar la sessió. El cop el va rebre a la banda dreta del cos, justament a la clavícula que li van operar després del greu accident que va patir el Gran Premi de Catalunya. El català va poder sortir pel seu propi peu i Gresini ha confirmat que no té cap fractura. Tot i això, Àlex Márquez haurà de passar un reconeixement mèdic per córrer els segons entrenaments d'avui, al voltant més o menys de les 10 del matí. Ahir el seu germà Marc va passar com a sisè i Marco Bezzecchi va dominar amb l'Aprilia per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. Per altra banda, a les 4 de la tarda, amb més motor, arrenca la quali del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. L'italià Kimi Antonelli va dominar les sessions de matí i tarda d'ahir, mentre que els McLaren de Piastri i Lando Norris Norris van tancar el podi de la tarda.
0: Les 9:06, gràcies Bernat, fins ara.
4: Fins ara.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les 9 i 7 minuts, temps de saludar els col·laboradors que ens acompanyaran al llarg d'aquest matí. Hola, Manel Manchón, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Vila, bon dia.
3: Bon dia.
1: També ens acompanya el Carles Fernández. Com estàs, Carles?
4: Què tal, bon dia.
1: I la Milagros Pérez Oliva, com estàs, Mila?
5: Bon dia.
1: Bon dia. Les 9 i 7 minuts, bueno, jo no sé si sou seguidors de la Ludwig.
5: Molt.
1: Molt, eh? I has vist això dels vídeos virals o no?
5: No, ara venint et sentia i no...
1: Està ple, eh?
5: Doncs no ho he vist, realment.
1: Però aquesta cançó la tenies al cap, aquesta.
5: Sí, sí, sí,
1: del,
5: sí, tant.
1: Al,
5: sí,
1: que, doncs
5: sí,
1: aquesta
4: Ginebra
1: frase...
4: Que ets, la de Ginebra,
1: sí.
4: Jo no els...
1: Però... Tampoc?
3: Jo tampoc.
1: Doncs està ple a la xarxa aquesta frase.
3: Però deu ser frase...
4: per un altre
1: circuit. Som grans. No, home, però a veure, TikTok és una cosa, ja podria entendre-ho, però Instagram, déu-n'hi-do, eh? Pots tornar a posar el trosset aquest o no? A veure si poguéssim escoltar un altre cop el trosset, que és aquesta frase, aquests 15 segons, a veure si el podem recuperar. Sí o no? El tenim o no el tenim? No, no el tenim. Si em dieu que sí, sí. Si em dieu que no, no. Eh? Bé, ja ho recuperarem. Però en tot cas, clar, hi ha gent que es pregunta qui és aquest Xavier de la conversa,
5: el
1: no?
5: El tècnic
1: li diu.
5: De so.
1: És el tècnic de so. Però, mira, ara ho tenim. Mira, aquesta frase és... No, això no és. Ara.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Doncs és aquest moment que li pregunta que estàs bevent i això està massa transparent per ser Ginebra amb Coca-Cola i diu, ah, doncs deu ser Ginebra sola. I oi, doncs...
2: Es veu que això és bastant comú entre els joves. Justament ahir és festa major ara mateix del meu poble, Sant Cugat.
1: A molts llocs és festa major.
2: I amb, sí, perquè dilluns és Sant Pere, que és la festa major de mitja Catalunya. Però em van dir que és molt habitual ara que la joventut d'avui en dia veu coses soles de coses molt soles, mala qualitat, ja, perquè... Sí,
3: quin estómac,
2: eh? I Ginebra sola, que em sembla... Sí, bueno, que sí, a més no, és terrible. Això que no et passa... Un amic deia, no et passa pel fetge, et va directament al pàncreas i te'l rebenta,
1: això. De fer punyetes. Sí. Doncs que sabeu aquesta frase, aquest trosset de la cançó s'ha tornat molt viral i gent de totes les edats fa aquest vídeo amb una mena de conversa doncs fent el tonto amb això.
4: Però té la gràcia de que és l'humor aquest absurd que no hi ha res, no? I que hi ha tot el que vulguis que tu hi hagi.
1: Totalment. I doncs a partir de les 12 al matí, Quim Carandell i en Xavier, de la cançó, perquè ens expliquin com ha anat aquest fenomen i, bueno, i com s'han convertit, sens dubte, en una de les bandes de moda del país. Sempre ens encanta la Ludwig, o sigui que... Palante. Què vols dir, Abel?
3: No, anava a dir, Maria, saps que és una banda de moda a Sant Cugat des de fa molts anys, no sé si els vas anar a veure ahir.
1: A veure.
2: Mira, no perquè...
3: Perquè... I tu ets fan dels The Mortimers, a més a més.
2: Tu hi eres?
3: No hi era, perquè jo avui a les 6 del matí vaig ser aquí.
2: Bueno, jo a les 6 del matí no,
1: però... t'hagués tocat anar a tocar la panxa?
3: No, m'hagués agradat anar-hi de... Bueno, a veure, perquè és un dels bolos de l'any dels Mortimers, a Sant Cugat, hi ha milers de persones que els estan esperant, i és un dels caps de cartell, de fet, de la festa major de Sant Cugat.
2: Era una mica tard, jo vaig... Perquè passa que quan tens fills que un dia llavors surts i tot és gran emoció, vaig sortir dijous i
4: divendres ho pagues.
2: I divendres dius, clar, després tens un fill que a 6:45 del matí
3: ja està allà,
2: ja, llavors hem d'anar compensant. Avui potser sí que fem alguna coseta més.
3: Molt bé, té molts dies que vam tocar.
2: Vaig
3: justament...
2: pensar que potser et veuria, veus?
3: No, bé,
2: si
3: clar.
2: No eres, ja no,
3: mira,
2: no,
3: el més jove encara ho hagués fet allò i dormir poquet, però jo em dec aquí el Xavi Bundó i el Via Lliure i el Racun General i clar, havia de...
1: Mare de Déu,
3: havia de dormir les...
1: Es pot ser més
3: havia de venir aquí a informar en bones condicions, després d'un dia intens ahir, Tiana, amb
1: sí, això és veritat, eh? Sí, ahir va ser un dia complicat. Avui s'espera, no sé si avui serà demà, però vaja, si no és avui és demà, ha de passar a disposició judicial el suposat piròman, que són d'aquestes coses que t'agafen a contrapeu, perquè ja mira que advertim del risc d'incendis i que llavors et sigui provocat amb aquesta mala idea, diguem-ne.
3: Sí.
1: I podria haver estat molt pitjor, perquè la zona de Tiana, efectivament, i tota aquella zona del Maresme és molt complicada, i encara sort, entre cometes, que es van cremar 50 hectàrees.
3: Sí, a veure, d'entrada, els bombers ara es diu que va ser 5 focus d'inici, però hi havia una foto del principi que es veien 3 punts darrere de l'equipament municipal, del poliesportiu, la piscina, la xalleria, tenim també un parc astronòmic, tenim un observatori astronòmic també en aquella zona, i veies 3 focus on l'incendi havia començat doncs, de manera simultània, no? Hi ha diversos factors, d'entrada, i es comentava això, no?, també ahir, que no hi havia cap gran incendi més a Catalunya i es van poder destinar molts mitjans allà.
1: A Tàrrega va haver-hi un petit incendi, també. Sí.
3: Però clar, no, era un dia, doncs, relativament tranquil en aquest sentit. Sí que al principi bufava una mica de vent de marinada, que empenyia l'incendi muntanya amunt i preocupava el flanc dret perquè es podia estendre per la serralada de la Marina. Si travessava l'altre cantó del vessant ja del Vallès, allà hi ha molta més massa forestal, hi ha molta urbanització de Sant Fost, alguna també de Tiana, i les condicions meteorològiques, malgrat aquest vent, doncs no eren extremes. La temperatura no era especialment alta a aquella hora i la humitat era alta i s'ha mantingut alta al llarg de la nit i facilitar i donar les gràcies com a tianenca doncs, a tota la gent que hi ha treballat i que encara hi treballa, perquè ràpidament es va poder doncs, estabilitzar i després, a mitja tarda, controlar aquest incendi. No? Primer s'estabilitza, després es controla i després s'acaba donant per extingit, però encara jo ahir vam anar a dormir amb olor de sucarrim al poble, m'he llevat amb olor de sucarrim i encara ahir la nit veia doncs, bombers, ja quan ja es feia fosc, treballant a la zona. Passa una cosa, que ahir durant el moment de l'incendi el vent de marinada empenyia el fum direcció nord, diguéssim, i era una columna de fum que es veia des de molts quilòmetres lluny, fins i tot des de més enllà de Manresa es veia la columna de fum, però després aquest vent, clar, de marinada afluixa i a la nit, tot i que ja només hi havia fumaroles, el vent, que a vegades a la nit justament és terral, ve de muntanya cap a terra a la costa, doncs va fer que de cop a la nit hi hagués molta més pudor de fum que durant l'incendi i que jo fins i tot em vaig llevar un moment i vaig veure que hi havia doncs, com una boirina, que era aquest fum de l'incendi, aquestes fumaroles que continuaven doncs, això, doncs fumejant, valgui la redundància, i aquest matí encara l'olor de foc era important. I una recomanació, perquè ja se m'ha dit que hi ha gent que avui ha anat ja a la muntanya a veure tal, l'incendi encara no està extingit, I dos, i això ens ho comentava un amic de la Tiana, bomber dels bombers de Barcelona, hi ha molta micropartícula en suspensió, molta cendra, molta cosa que pots inhalar, i per tant no és moment d'anar a muntanya, evidentment, perquè encara hi ha perill, perquè encara hi ha bombers treballant,
1: et diré una cosa, Abel,
3: i no és moment d'anar allà a córrer o a veure l'incendi, perquè inhales això i és perillós.
1: Però què vol dir anar a veure l'incendi?
3: No, la gent que, mira, ja s'ha acabat, i
1: anem
3: a veure...
1: Arriba un moment que també ens trobem fent unes recomanacions absurdes.
3: Sí, però és que...
1: No s'hi pot anar a una zona d'incendi. No, ja, és que en principi no caldria ni dir-ho.
3: No, però la gent ja veu que no hi ha flam, la gent ja veu que no hi ha... Que la cosa ha anat millorant. I després, una altra cosa que vull destacar. Una foto falsa, que va córrer ahir molt per les xarxes socials i que fins i tot alguns mitjans de comunicació van publicar. Una foto, doncs, suposo que generada amb intel·ligència artificial o d'algun altre incendi. Una foto que es veien unes grans flamarades, que tu miraves la foto i realment deies... la zona no em concorda, aquestes grans flames a prop de zones molt urbanitzades, és un incendi que per sort no va afectar doncs cap casa, tot i que hi ha masies, hi ha doncs gent que es dedica al vi, que viu molt a prop, no va haver incidències en aquest sentit, però era una foto que va circular molt, que la gent doncs ràpidament la veu i la fa servir com a mireu el que està passant, però era una foto falsa. I després també un tuit que em va arribar a mi en un moment donat en què l'incendi encara no estava ni estabilitzat, incendi controlat, un tuit dels bombers, i miraves i el tuit era de l'any 2012, d'un incendi del setembre del 2012.
1: Això mai saps, perquè clar, t'arriba retuitejat d'algú altre.
3: Clar, bueno, però qui comença? Per què comences a publicar i fer córrer aquesta foto falsa,
1: no, això,
3: que pot crear neguit a molta gent?
1: Això acaba passant que la gent ho fa de bona fe, tot això, i al final...
3: El tuit, encara, però la foto ja són ganes d'intoxicar i de provocar patiment a la gent que ja està patint per un incendi important i que hagués pogut ser doncs, molt més important.
1: De fet, els bombers van parlar d'aquesta cosa que a vegades hem de tornar a recuperar, que és els pirocúmuls.
3: Sí.
1: Què és un pirocúmul, Abel?
3: Sí, això no deixa de ser doncs, el que podem dir que és la meteorologia pròpia d'un incendi. Evidentment, en un incendi forestal es creen les pròpies dinàmiques de temperatura, d'humitat, i les altíssimes temperatures de l'incendi provoquen l'evaporació forçada de la humitat, de la vegetació, dels arbres, dels arbustos, i creen corrents d'aire ascendents molt forts que eleven aquest vapor d'aigua de la vegetació fins que arriben a un punt en què la temperatura és més alta, perdona, més baixa, l'aire refreda i es forma un núvol, a part del propi núvol, diguéssim, de fum de l'incendi, és un núvol de gotes d'aigua més blanquinós, que a vegades es veu just per sobre del fum, i que pot arribar...
1: Però complica, això.
3: No, això pot arribar a complicar-ho. A veure, recordareu potser l'incendi de principis de juliol de l'any passat, Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, a principis de juliol, va crear un pirocumulonimbus, se'n va parlar molt, que és que ja quan arriba a créixer moltíssim i crea un núvol de tempesta que arriba als 14.000 metres, als 14 quilòmetres d'altura, que és una cosa realment inèdita. Això, evidentment, crea corrents d'aire ascendents, pot crear doncs, corrents descendents d'aire que expandeixin més el foc, clar, que facin que les espurnes vagin a zones on encara no hi ha foc. En condicions excepcionals, pot fins i tot arribar a fer ploure aquest cúmul, aquest pirocúmul o pirocumulonimbus, i arriba a ajudar una mica a les tasses d'extinció, però és una cosa realment poc habitual. Evidentment, es creen els propis corrents d'aire molt forts, altíssimes temperatures. De fet, ahir va haver un bomber, aquest incendi a Tiana, que hi havia més de 130 bombers treballant en aquest incendi, que va patir un cop de calor. La pròpia meteorologia de l'incendi. I després una cosa, que també hem arribat, que hi ha un grup a Tiana de gent que vol anar a replantar el bosc. Hi ha una cosa... que s'acabi el foc i després, si algú ha replantat el bosc, ja ho farà qui sigui, i sobretot deixem que la natura faci el seu propi camí i que es vagi regenerant. L'any 94 vam tenir un incendi molt important a Tiana, gran part d'aquesta zona que va cremar ja s'havia cremat l'any 94, i tot i que a una escala humana és un temps doncs, curt, molt llarg, amb 30-32 anys, doncs hi ha hagut una reforestació pròpia i amb vegetació més autòctona que a vegades que la que podem pensar que plantem.
1: Abans d'acabar, Abel, i avui és un dia complicat, torna a ser un dia complicat per al tema dels incendis, si és que se'n produeixen, estem pendents de la franja per exemple, la franja que ha cremat 2.500 hectàrees. Avui cada fer una calor... que no estem en una de calor, però vaja, com si ho estiguéssim.
3: Sí, no estem en una de calor perquè no se superen aquests llindars que vam tenir principis de setmana, que havíem arribat, recordem, temperatures de fins a 43 graus, dilluns, dimarts, però bé, estem en temperatures clarament més altes del que toca. Ahir vam arribar a 37-38 amb els sectors interiors de les comarques de Girona. Avui potser de manera més puntual, però en aquesta àrea del país també podem tornar a arribar, també cap a la plana de Lleida, i en general 33-35-36 a l'interior del país, 30-32 a la costa, i també entorn dels 30 al Pirineu, on fa calor de dia, però almenys de nit poden respirar, i avui a Puigcerdà una mínima de 13 graus, 26 al centre de Barcelona. I atenció amb el vent, a la tarda que es reforça, i per tant també amb el tema del risc incendi.
1: Gràcies, Abel. Disposar. 9 i 18 minuts. De seguida ens anirem fins a Veneçuela, amb alguns catalans que ara és de matinada allà, que per veure com han viscut tots aquests terratrèmols, perquè realment, o sigui, el desastre és d'unes proporcions difícils de calibrar. Ahir les Nacions Unides parlava de 50.000 desapareguts, que dius, bueno, és el primer ordre de magnitud, diguem-ne, realment impactant d'aquesta tragèdia a Veneçuela, i a més amb la demostració que és un estat que ara mateix no té la capacitat de mobilitzar amb facilitat els seus recursos, ni els recursos que venen de fora, per ajudar en circumstàncies com aquesta. Però, en tot cas, el desastre és absolut. Hi ha vora 920 morts, tot i que és una xifra encara molt provisional d'ahir a mitja tarda, i s'espera que, en fi, que això augmenti substancialment en les pròximes hores. I també passarem de seguida per Ferraz, perquè cada cop que hi ha Comitè Federal Socialista passa alguna cosa o altra. En els últims anys ho hem viscut. Fa un any estàvem parlant del Comitè Federal Socialista allà amb l'Armenteres a la porta, que havien de superar el cas Ábalos i el cas Cerdán. Bueno, doncs ara ja és el cas Zapatero, i el cas Begoña, i el cas Leire. Bueno, en fi, de seguida mirarem a veure com estan els ànims, perquè segur que hi haurà alguns dels barons socialistes a les portes demanant eleccions, d'altres que fent tancament de files amb Pedro Sánchez. 9 i 20, de seguida tot plegat.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Este verano, la gran pregunta es...
6: ¿Híbrido o eléctrico?
5: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
7: Es la española una aceituna como ninguna... Como ninguna.
8: Si no hi ha la espanyola, no hi ha aperitiu.
9: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupó extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 9 i 22 minuts. De seguida anem cap a Veneçuela, però deixeu-me passar un moment per Ferraz, on tenim l'Armenteres. Què tal, Armenteres? Bon dia.
14: Bon dia, Bundó. 51 setmanes després, tornem a estar amb la mateixa pel·lícula.
1: És increïble. És més, et diré una cosa, Armenteres, l'última vegada que vam anar cap al Comitè Federal Socialista, que en principi, evidentment, hi havia tot el mar de Ábalos i Cerdán, però era aquell Comitè Federal que havia de superar doncs aquesta part de l'organització socialista, de cop, un dels noms que aquell matí havia de ser fort, que era Paco Salazar, ens llevem al matí... I diuen, el senyor aquest que ha de ser adjunt a la Secretaria d'Organització del PSOE, per tant, un home fort, cap a casa. I no va arribar a fer-se, no? No va arribar ni... No el van arribar ni...
14: Sí, sí. I va haver aquella sospita de... agressions des del seu lloc de treball, sí, sí. Era assessor a Moncloa, i a més va ser una filtració molt estranya, perquè es va fer el diario.es, com sabem, el diario.es... diríem que té una tendència molt concreta, i no, precisament perquè ho treia el diari Oponés, clar, la informació era totalment fidedigna. I Paco Salazar estava cridat a substituir en el seu dia Santos Cerdán com a home fort del PSOE, com a gran secretari d'organització, que és d'aquelles posicions que són fosques en política, per dir-ho d'alguna manera, i allò va acabar amb Rebeca Torró com a número 3 del partit, encara hi és, ha adoptat un paper molt discret, s'han de reorganitzar moltes coses, i 51 setmanes després hi tornem a estar encara amb més follon.
1: Sí, sí. Bueno, és que no s'acaba mai, en el PSOE no s'acaba mai. El que passa és que també la sensació que fa és que Sánchez ja fa dies que ha fixat, diguem-ne, el seu rumb, que és fins a les eleccions, costi el que costi, i ja està, i tancament de files. El que passa és que també serà interessant, com sempre, Armenteres, suposo que és la part... Crec que tinc l'Adrià de les Heres també per aquí, oi que sí? Adrià, bon dia.
15: Sí, bon dia, Xavi.
1: A les portes de Ferraz també, estrenant-te en el Sarau, Adrià?
15: Exacte, sí, una bona estrena. Primer cap de setmana i ja a peu del canó.
1: Sí, bueno, a veure, hem vist comitès federals una mica més intensos, com els que hi havia gent a les portes, escridassant...
2: Bastant...
1: Sí, sí, aquest encara és tranquil dins el que cap. Però segurament el més interessant del que pot passar aquest matí també és la posició dels crítics, que ara mateix, suposo, Armenteres, són els més minoritaris, Paje i companyia, però tenen el seu poder dins el PSOE.
14: Sí, en aquests moments hi ha una situació que és que Paje està sol, com sempre, acompanyat de Felipe González. Felipe González no té seient en aquest comitè federal. El comitè federal del PSOE és el gran òrgan de decisió del partit entre congressos. El tema és que és inèdit que durant un any no s'hagi convocat. Siguem fidedignes, 51 setmanes. Llavors, el tema és si els missatges i les conferències i les proclames de Felipe González d'aquestes últimes setmanes tenen o no tenen algun efecte entre aquest comitè federal, i de cop i volta si algú s'aixeca a banda del Paje a plantar-li cara a Pedro Sánchez per demanar-li eleccions. O al contrari, el PSOE el que intentarà vendre és que tothom que intervingui precisament per un missatge de confiança en la continuïtat de Pedro Sánchez.
1: Mm. I el que dèiem, els crítics, Adrià, que haurem d'estar-hi pendents, que és allò que solem veure just abans d'entrar al Comitè Federal, que es planten allà davant dels periodistes i a veure qui els enganxa, diguem-ne, no?
15: Sí, els podrem sentir dues vegades quan arriben, quan surten, però tot allò que diguin dins el Comitè Federal no ho podrem sentir perquè les intervencions dels barons serà a porta tancada.
1: I per altra banda, no sé si hi ha gaire seguretat a la zona, perquè sol passar, o ha passat en d'altres ocasions, que hi ha algun tipus de protestes a les portes de Ferraz, en aquest tipus de... Sobretot quan hi ha ambient caldejat, diguem-ne, no? Que potser en aquesta ocasió no ho és tant, però clar, els casos de corrupció que encerclen el PSOE i Moncloa són importants. No sé si hi ha gaire seguretat a la zona.
15: Sí, hi ha convocada una manifestació de gent contrària al govern espanyol. De moment hem vist ben poca gent, ben pocs manifestants, però el que sí que podem dir és que el desplegament policial és inusual. Molta policia, molta tanca, més que altres vegades.
14: Són els del Rosari, Bundó? Els del Rosari?
1: Clar.
14: Saps la pel·lícula aquella del Rosari de fa 3 anys,
1: sí,
14: amb tot el tema de l'amnistia? Allò continua. Allò continua, hi ha nits que són 20, hi ha nits que són 150, i aquests són els que convoquen aquesta concentració. Res, són ara ho deia l'Adrià, són molt pocs.
1: Ara, però perdona, Armenteres, el Carles Fernández m'està fent cara d'encara hi són, sí? De sorpresa,
14: sí, no, Carles? Habitualment la convocatòria sempre a les 8 del vespre passa desapercebuda, perquè els mitjans de comunicació passem de dir-ne res, les teles tampoc juguen amb això, i aquests dies que fa tanta calor la passen a 2:15 o 3:15 de la nit. El Rosari, i llavors la protesta.
1: I avall. Per cert, què hem d'esperar, Armenteres, de Sánchez? Perquè m'imagino que aquest és el discurs. He de dir que, per cert, en paral·lel a que es produeix aquest Comitè Federal Socialista a Madrid, a Catalunya hi haurà el primer congrés del PP català en 8 anys, si us queixàveu del 51 setmanes, feia 8 anys que no es convocava a Catalunya, presència de Núñez Feijó, Alejandro Fernández, en fi, mantenint-se en el poder del partit, falta saber qui és el número 2, per tant es produirà aquesta doble pantalla, per dir-ho així, a la mateixa hora que hi hagi el Comitè Federal Socialista hi haurà el Congrés del Partit Popular a Catalunya. Com diries que hem d'esperar a Pedro Sánchez, Armen.
14: A veure, Pedro Sánchez, en principi, cap a 3:15 del matí, amb un discurs molt d'esquerres, molt d'intentar mobilitzar els seus, i repetint una mica el que va dir el Congrés dels Diputats, dient, és veritat, hem tingut un problema de corrupció, però només un, que és el que afecta Ábalos i, per defecte, també Santos Cerdán, però la resta són un fake news, referint-se a la seva dona i al seu germà, titulars esbiaixats que han acabat amb un sumari judicial, i del cas Leire, si us hi fixeu, dimecres, quan compareixia el Congrés dels Diputats per donar explicacions, ho va mencionar molt poc, de rasquillada, i el seu posicionament és que són gent que s'ha aprofitat del PSOE. Això és curiós també, perquè és la doctrina que va fixar en el seu dia el PP amb tot el tema de la Gürtel i els casos de corrupció que anaven a sortint al carrer Gènova de Madrid. Ja ho veurem, discurs de 40-45 minuts, ens deia l'equip de Sánchez de mitja setmana, que serà un discurs bastant llarguet per ser comitat federal del PSOE, i a partir d'aquí les intervencions a porta tancada i allò que t'expliquen, el que volen, que al final surti del que van aportant tots els integrants del comitè federal.
15: Sobre el paper, aquest comitè hauria de servir per activar la maquinària de les primàries de cara a les eleccions de les locals i autonòmiques de l'any que ve. Això sobre el paper, el que passa és que a ningú se li escapa que, evidentment, un dels temes d'aquest comitè federal seran els casos de corrupció, la sentència d'Ábalos que va sortir aquesta setmana, i que, per tant, això també marcarà el debat d'aquest... conclava socialista.
14: Clar, és que aquí hi ha una altra cosa, Bundó. O sigui, nosaltres estem a la porta de Ferrat en aquests moments, estem fent cua per l'acreditació, però encara no la tenim, havien obert tard, i just davant hi ha el despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, que és on van trobar les joies.
1: Aquí llavors, davant de Ferrat, és el despatx?
14: Sí, és davant, a 35-40 metres.
1: Carai.
14: Sí, Ferrat és a la banda parell de... El PSOE és a la banda parell, el despatx de Zapatero és la banda imparell, no sé si és el 37 o el 39. Mm. Vull dir que és una mica més endavant. Llavors, també és la dicotomia, també és la foto, i el que s'espera és que Pedro Sánchez tanqui files amb Zapatero, com ja va fer dimecres, també.
1: Déu-n'hi-do. Va, és que l'últim que sabem és Zapatero, bàsicament amb dos cantons, no?, mirant de deixar al marge tots els negocis de Bolívia, i de l'altre intentant, des d'un punt de vista tècnic, no?, ja de la part judicial, intentant desactivar al màxim algunes de les investigacions, venint a dir que són irregulars o que s'han tret proves de forma il·legal, no?
14: Sí, que hi ha una indefensió, aquest és un també dels grans arguments de la seva defensa, una indefensió precisament per la filtració interessada de converses que són privades, que no haurien de formar part del sumari. És una via per al·legar. Sí que és veritat que les defenses òbviament van a totes per intentar anul·lar tanta càrrega de prova com sigui possible.
1: També hem de dir una cosa sobre això, Armenteres, que portem molts anys amb debat sobre la qüestió judicial, i a Catalunya crec que sabem bé que quan hi ha una investigació policial, a vegades per certs temes, que s'intervenen converses, ordinadors, mòbils, acaben apareixent al cap d'uns dies missatges als mitjans de comunicació de coses que no tenen res a veure. Vull dir que això, que pot denunciar Zapatero, i segurament té raó, vaja, això sembla que sigui l'ordre del dia. És un problema ja tècnic habitual a Espanya. Això ho hem vist una vegada i una altra.
14: Clar, suposadament, la setmana passada era la setmana horribilis del PSOE, però és que ja portem moltes setmanes horribilis. Avui tenim aquest comitè federal, després de tot el que ha vingut aquests últims 15 dies, la setmana vinent això continua, perquè l'ofensiva del Partit Popular també és la que és, la setmana vinent veurem la Gertrudis Alcázar, que és la gran secretària de tota la vida de José Luis Rodríguez Zapatero, compareixent al Senat, probablement no dirà res. I ho pot fer, no està obligat a respondre, perquè el cas està judicialitzat i amb un sumari en investigació. Però és aquesta dinàmica en la qual vam entrar fa moltes setmanes, de la foto diària de la corrupció del PSOE, i amb això el PP sap ser molt precís amb el calendari.
15: La setmana que ve, de fet, també haurà de declarar Carmen Pano, que és l'empresària que va dir que va portar bosses de diners precisament aquí, a la seu del PSOE.
14: Sí, a la porta on som ara, vaja.
1: No sé si voleu fer algun apunt els que sou aquí, Manel, Carles, Mila i Maria. Abans que passem de tema.
16: Home, és gros, però que ja que tenim a la Maria, diguem, ens il·lustri.
1: Carai.
16: Sí, que ens il·lustri. Perquè...
1: Ja t'han llançat aquí ara.
16: Per què? Perquè,
1: una castanya.
16: Perquè el fet que arribin converses privades a un sumari que no tenen res a veure amb la investigació, Ara és...
1: Bueno, el sumari no arriben, arriben els mitjans, diguem-ne, no?
16: Bé,
4: però s'entén del sumari que, a més, són secretes en alguns casos.
16: Clar, és que... La teoria, oi, Maria, és que la policia, quan investiga, només ha d'afegir, no?, a les seves diligències i ha d'informar el jutge d'instrucció d'allò que és rellevant per la investigació. La resta no. Llavors, és fàcil de trobar qui ha adjuntat això o qui no ho ha adjuntat, diguem. Bàsicament perquè ho hauríeu d'haver tret. Si aquest senyor va a la perruqueria o si aquest senyor no sé què fa amb la seva dona o... No? Llavors, fa mal pensar. Llavors, no? Dius, sí, és que hem de respectar la policia... Però fa mal pensar, perquè és que això no hauria d'haver prosperat.
2: És
16: no?
2: que no sé si, i això potser és desconeixement, que no ha estat prou al cas, però no sé si realment aquestes converses formen part del sumari o formen part i estan en poder de la policia, que són dues coses diferents. O sigui, una cosa és que la policia ho té tot, filtra el que sigui i aporta només això que ha filtrat el sumari i el tribunal, i l'altra és... que la policia ho hagi aportat tot i que llavors s'hagi pogut filtrar des d'instàncies judicials. Jo crec que és més aviat el primer cas pel que s'ha sentit, que ha sigut la UCO directament qui ho ha filtrat, no és que sense haver passat abans també
16: ja, però és
2: pel...
16: que no ho pot guardar.
2: No, està clar. No, és un escàndol majúscul. Que, a més, jo crec que no són prou conscients de la importància i de la gravetat que té això. O sigui, la intimitat és una de les coses més preuades en un sistema en un estat de dret, i que s'hagin filtrat les converses íntegres, pràcticament, o sigui, tot el que tens tu al teu telèfon en els últims anys, està a la vista de tothom i dels mitjans que ho hagin volgut publicar, que no són pocs, és molt greu i no desmereix després el que puguem trobar i que realment tingui a veure amb el sumari. No. Però
16: exigeix caps.
2: Sí.
1: Però torno a dir que això ho hem vist aquí 350.000 vegades.
2: No només hem vist converses privades.
16: Però algun dia
1: ha de començar,
16: no?
1: Sí.
2: No només hem vist converses privades, hem vist moltes vegades que això, diguéssim, seria menys greu, però mai jo he vist un tribunal perseguir això. Quan es filtra la gravació d'una vista, aquesta gravació de la vista només la té qui té accés a l'expedient. I, per tant, qui ja està personat o qui d'una manera o d'una altra és part, a part de tots els funcionaris del jutjat. Això sistemàticament ens arriba.
1: Sí.
2: I mai no veurem a ningú, o costa molt de veure, un jutge o un magistrat amonestar ningú perquè això hagi arribat als mitjans.
1: Bueno, de fet, hem vist caure el fiscal general
4: clar,
1: de l'Estat.
4: És que aquí és el que anava
1: per un missatge que va enviar, efectivament.
4: A veure, és que, primer, quan algú grava i obté converses privades d'un mòbil d'algú, ho ha de fer sota ordre judicial. I, per tant, aquí hi ha un jutge que és el responsable de que tota la tramitació... Sí, el jutge ha obert una investigació.
16: Sí, però...
4: La policia ha d'actuar, no pot actuar pel seu compte, ha d'actuar sota l'empart d'una ordre judicial.
1: Sí, sí.
4: I, per tant, la policia és part del sistema. I si filtra, està filtrant dins del marc del secret del sumari. Perquè la policia obté molta informació i la major part de la informació que obté no és rellevant i només pot utilitzar pel sumari i es pot utilitzar en contra de la persona investigada aquella que és rellevant per la casa. Aquí ja hi ha diverses irregularitats. Primer, s'està anant a buscar informació a l'engròs, a dir, a veure què trobo. Que això és el que se'n diu una investigació prospectiva. És el que ha passat amb el tema aquest de les 200.000 euros guanyats per Zapatero, que el seu advocat diu que això és investigació prospectiva, perquè no tenen cap indici de... És a dir, diu, ha fet un negoci. Bueno, però que pot haver-hi negocis que no són delicte, per entendre's, no? Llavors, aquesta és la primera anomalia. La segona, la filtració d'aquestes dades. La tercera, de tot el sumari, una part dels informes de la UCO, els jutges es fa seus. I són només missatges de la UCO. Recordeu aquell, tiene una cuenta en Suïssa. Que vam veure aquí a Catalunya. Sí. Això era un informe de la UCO que la UCO havia filtrat al diari El Mundo. I tiene una, i luego no havia ninguna, no hi havia cap de compte suïssa. I el fiscal general de l'Estat va ser condemnat per... Primer, no es va demostrar en el judici que ell hagués estat realment la persona filtradora. No va haver-hi proves directes i concloents, va haver-hi indiciàries només. En tot cas, si hagués filtrat alguna dada, era una dada menor, en el sentit de que era una dada pública, en el sentit de que ja s'havia fet pública, mm-hmm. i a més era per una per un procediment obert per Hisenda, que era també públic, i a més ho va fer, en tot cas va ser per defensar, mm-hmm. per defensar la fiscalia d'una mentida, i tot i així està condemnat. O sigui, que si se condena el fiscal general de l'Estat, per què ara no s'investiga això?
1: Dit això, això no treu, i és perfectament compatible amb la gravetat dels fets que s'investiguen a Zapatero.
4: Home, sí, naturalment, però s'ha de fer bé.
1: Sí, però coses.
16: O sigui, per això dic, un jutge obre, la policia fa de policia judicial, correcte, res a dir, però la policia ha d'actuar amb proporcionalitat i ha de traspassar allò rellevant. No pot buidar el telèfon meu, meu perquè m'estic investigant, dels darrers 4 anys i passar-ho tot en brut, perquè llavors no cal la policia.
4: I després ja
16: llavors agafem un tècnic...
17: Clar, però per això deia que no sabem en quin punt, o sigui, estan d'acord amb el que deia la Mila, no sabem si això ha arribat al...
16: Però és que no hauria d'existir, Maria.
17: No, bueno, clar.
16: Llavors, com que no hauria d'existir, la policia...
17: A veure, no hauria d'existir, o sigui, per veure què és el que és rellevant, tu has de llegir tot, evidentment. Total, però... El tema és que després d'això no ho hagis filtrat tu prèviament. O sigui, que la policia ha tingut accés a totes les comunicacions, és evident, des del principi fins al final. Per això...
16: Si el Zapatero et fa les celles, després que has llegit això ho has d'eliminar.
1: Sí. Bueno, no, i que el Zapatero ha tingut converses amb gent interessant, diguem-ne.
16: Però Zapatero o el Carles Fernández,
1: Si
16: això és rellevant per la cosa...
1: Bueno, però diguem-ne que un president del expresident del govern d'Espanya, que a més tenia una vida política intensa... i que va
16: Però és fàcil arribar a la conclusió que al final no s'està perseguint un delicte.
1: No, això està clar.
16: Que s'estan fent altres coses.
18: I la barreja és la que fa mal. Perquè sembla que hi ha una mena de... Tot és,
4: i després també
18: tot
4: hi ha una...
18: és lícit per intentar carregar-se a un govern.
4: Encara hi ha un altre aspecte que jo crec que no n'hem discutit prou, però arran de tots aquests, casos que hi ha hagut, és la perversió que s'està fent, la instrumentalització política d'una figura com l'acusació popular.
1: Això és una altra història.
17: Aquí també, perdona.
1: Molt greu, sisplau.
17: No, que moltes vegades critiquem coses del funcionament o de com, i jo no em cansaré de dir-ho, o de quin tipus de perfils accedeixen a la judicatura. Això, el PSOE, que ara n'està sent víctima, ha tingut moltíssimes oportunitats per intentar reformes majories de la llei orgànica del Poder Judicial i majories absolutes per canviar això. A mi no em serveix que després van a per tu i et faci políticament la víctima, que en part ho serà segurament, però que això, la llàstima és que aquest tipus de pràctiques desmereixen el que realment està passant, que probablement, no ho sabem encara, és un cas de corrupció gravíssim, però que tu, quan has tingut l'oportunitat, no hagis adreçat això per mirar de solucionar-ho, francament, ara no vinguis a plorar.
1: 5 minuts i seran 3:15. Deixeu-me només una persona més, que és el Cesc Giró, que el tenim en el Congrés del PP a Catalunya. Cesc, bon dia.
19: Hola, bon dia, Xavi.
1: Ja hi ha referències a Can PP de tot el tema, de Zapatero, de Sánchez, etc.
19: Sí, tot i que no forma part ni de la ponència política, ni en principi. És el tema central d'aquest congrés. Des del minut 1, des de que Maria Llanos de Luna agafa la paraula per donar la benvinguda a tots els militants del Partit Popular, les referències han estat constants. N'ha parlat, sobretot, dels membres territorials, els presidents del PP. Per exemple, hem pogut sentir a Tarragona la Maria Mercè Martorell i el Daniel Ruiz a Girona.
20: Sí, no te lo presento.
21: Si i ja sentir. Sabem com n'és de rentable en aquest país ser socialista, que li diguin en Zapatero.
22: Fa molt de temps que la gent al carrer ens diu cada vegada més: feu fora Sánchez, feu-lo fora d'una vegada. Però us puc assegurar que darrerament això cada vegada és més habitual, perquè la situació és insostenible. A cap país europeu es permetria el que està passant aquí. Ni els dirigents tindrien vergonya d'aguantar-ho.
19: Ara parla Santi Rodríguez, que està fent el balanç una mica d'aquests 8 anys sense congrés. Ell no repetirà com a secretari general, aquesta és una de les incògnites, i veurem quan parli també Feijóo quines referències fa de tot el que està passant entorn als socialistes.
1: Quin és el timing, Cesc? Ha de parlar Feijóo i Alejandro, a quines hores?
19: Sí, ara parla... també tindrem Tellado, vingut de, diguéssim, des de Madrid. Veurem si en fa alguna referència. Sentirem a Alejandro Fernández per presentar la seva candidatura i revelar qui serà el seu número 2. I això passarà cap a quarts de d'onze. I després tindrem a Feijó cap a quarts d'una. Ho ventilen tot en un matí. En un matí, un congrés de butxaca, que ja tindrem doncs, totes aquestes reaccions que pugui haver també al Comitè Federal del PSOE, que estarà en marxa a Madrid.
1: Gràcies, Cesc. Una abraçada. Fins ara.
19: A vosaltres, una abraçada.
1: Acabo, Armenteres de les Heres. Hi ha hagut algun baró que hagi parlat ja o encara no?
15: De moment encara no. Acaba d'arribar el vicepresident del Congrés, Gómez Celis, però de moment encara han d'arribar.
14: Això és allò de la catifa vermella, o sigui, catifa terra, però, o sigui, fan una mena de passeig on totes les càmeres el poden anar gravant. Nosaltres estem amagats aquí en una boca de pàrquing per anar-te dient, mira, ara entra aquest, el vols sentir? Tenim un micro posat per tal que xerri. Clar, el paje l'haurem d'escoltar algun moment, no?
1: Sí, sí.
14: Perquè arribarà aquí amb la bilis sortint per la boca.
1: Segur.
14: I, evidentment, Salvador Illa també farà declaracions quan entri aquí, i a partir d'aquí la resta, depèn de si es volen parar o no, i si volen respondre les preguntes, que, òbviament, els hi farem els periodistes.
1: Armen de les Heres. Fins ara.
15: Fins ara.
1: Un segon, ara tornem. De seguida anem cap a Veneçuela.
0: RAC 1.
3: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
23: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
6: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
23: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
6: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
24: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
25: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
25: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
27: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
28: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
29: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula... Tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar els trobaràs.
28: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
29: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
28: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
30: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
31: RAC 1. Tots som 1.
32: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Un minut per damunt de 3:15 del matí. Estem acompanyats de la Maria Vila, del Carlos Fernández, de la Milagros Pérez Oliva i també del Manel Manchón. Deixeu-me anar cap a Veneçuela perquè realment estem vivint hores crítiques en una de les tragèdies d'aquest 2026, que és aquests terratrèmols. Hem dit dos terratrèmols perquè són els més transcendents, però realment les rèpliques, estem parlant de desenes i desenes de rèpliques des de les últimes 48-56 hores que hi han passat del primer dels terratrèmols, que han devastat una part important del país, que té conseqüències ara mateix ben evidents, ben reals, com són la destrucció de molts edificis, zones, en fi, destrossades, però a més amb víctimes mortals, amb unes xifres que van en augment. Estem parlant ara mateix, l'última actualització del govern veneçolà són 920 morts, 3.300 ferits, però sobretot la xifra que va posar els pèls de punta més gent és la que va donar a les Nacions Unides, que va parlar de 50.000 desapareguts, que un cop han passat camí de 3 dies, home, impacta. El govern d'Espanya hi està treballant, perquè evidentment la relació entre Veneçuela i Espanya és molt, molt important, no només de veneçolans que són aquí, sinó també d'espanyols que són allà. També la Generalitat està treballant per localitzar catalans a la zona. S'està parlant, de moment, oficialment, de 5 morts amb nacionalitat espanyola i d'un centenar de desapareguts, 14 persones que saben que són nacionalitat espanyola, que són sota les runes vius i que se'ls està intentant retirar de sota de les desferres d'aquests edificis, i una feinada de por en un país amb moltes dificultats. Amb moltes dificultats per gestionar les emergències.
2: És fallit. Jo agraeixo que els que defensaven el règim estiguin callats, perquè és fallit. O sigui, no hi ha... És com qualsevol altre país d'un altre lloc on no hi hagués res d'estat. Doncs és això. I d'aquestes milers i milers de persones desaparegudes, si hi hagués mitjans, potser alguna, doncs se'n sortiria. És espectacular com l'estat ha desaparegut. Veure la gent amb les seves mans treure runa.
1: I molta gent que està dient que no estan arribant cap tipus d'ajuda enlloc.
4: Cap.
1: En alguns llocs. A la Guaira hi havia molta gent que deia que encara no estava.
2: S'agraeix que els que el defensaven com a mínim callin.
1: Deixeu-me saludar dues persones. Una que és allà físicament, que és la Montserrat Renera. Ella és secretària del Casal Català de Caracas, professora de català de l'entitat. Què tal, Montserrat? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: I primer, un agraïment immens, perquè és la matinada a Veneçuela, per tant, moltes gràcies per quedar-te desperta per atendre'ns. De seguida pregunto sobre aquesta qüestió, perquè l'estat d'ànima a Veneçuela deu ser ara mateix pel terra, però deixa'm saludar també l'Oriol Corbella. Ell és inspector dels bombers, ara que parlàvem d'aquesta qüestió, i membre d'aquest equip de rescat que ha de viatjar avui, des de Madrid, entre aquest grup de bombers, cap a Veneçuela. Oriol, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Primer, a quina hora heu de marxar cap allà, Oriol?
7: Doncs ara estem a Barajas i ja hem carregat tot l'equipament i tot el material, i ara ens dirigim ja a l'aeroport i suposem que cap aquest migdia sortirà l'avió i ja directe cap allà.
1: Estem parlant de les hores clau ara mateix, Oriol, d'aquesta qüestió, perquè han passat ja 56 hores més, de fet, des del primer terratrèmol. Jo no sé quin és el... Vosaltres que teniu aquesta experiència, de fet, sou un equip molt experimentat en desastres d'aquestes circumstàncies, en edificis col·lapsats, etcètera. Quin és el panorama que creieu trobar-vos i quin és el límit, et diria, gairebé humà, de sobreviure sota la runa durant més hores, diguem-ne?
7: Sí, doncs, no, realment sí que tenim experiència amb això i, evidentment, doncs, a mesura que passen les hores es converteix això cada vegada és més complicat, però no obstant, les necessitats són immenses i realment...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: Es envia molta ajuda internacional, sobretot en el marc de la Unió Europea. Nosaltres hem rebut aquesta habilitació com per fer aquesta tasca i tota porta doncs, per ajudar a que això doncs, vagi millor en aquest país.
4: Clar, hi ha una qüestió fonamental, que és que no només hi ha molts edificis absolutament col·lapsats i esfondrats amb persones a sota, no sabem si vives o mortes, i per tant la supervivència d'aquestes persones és la prioritat, però ara tu deies també el càlcul de les estructures, de veure si algunes de les estructures en què encara hi ha pilars, parets, etc, en què s'està treballant precisament per rescatar aquestes persones, són prou sòlides com perquè s'hi fiqui un equip d'emergències, uns bombers, etc, etc. Aquesta és una feina fonamental, a més sumada que hi ha rèpliques, que continuen havent-hi rèpliques.
3: Exacte, aquesta és una capacitat molt específica. Nosaltres, com a cos de bombers, també tenim altres capacitats i podem treballar, per exemple, tenim gossos de recerca i així, però la capacitat que se'ns ha activat específica, que mancava i que n'estava en suport, era aquesta de tots els, bueno, de gran part dels enginyers i arquitectes que tenim, experts en avaluar aquestes estructures i el risc que tenen, doncs poder avaluar per ajudar els equips que estan entrant, doncs sapiguer la seguretat d'aquella estructura. I, evidentment, són més el risc de les rèpliques que hi pugui haver i que això doncs, et pot canviar doncs, tots els càlculs que estàs fent.
4: Em permets que la Montserrat ens expliqui... Montserrat, no sé com el vas viure tu, el terratrèmol, on eres i on vius, de fet, no sé si vius a Caracas concretament, i com el vas viure tu, el terratrèmol, o els terratrèmols?
5: Sí. Semblava un, perquè és que van anar tan junts que semblava que tot fos el mateix. Jo visc a Caracas i era a casa. Era a casa treballant amb el meu marit, almenys estava acompanyada, i com que ja és un país històricament sísmic, doncs ja hi ha una normativa que des de les escoles, totes les escoles de Venezuela tenen protocols per terratrèmols, els nens ja se'ls ensenya on s'han de posar, quins mobles, sota de quins mobles, sota de quines estructures de les cases t'has de posar, i ens vam quedar quiets esperant el que passés. El que passa que els minuts passen molt a poc. Ja no et puc dir si són minuts, si són segons, perquè no els pots controlar. L'únic que demanes és que l'edifici s'aguanti. I prou, no pots fer més.
4: El vostre entorn, vosaltres viu en una urbanització que es diu La Campiña, a prop de Caracas.
5: Sí.
4: No sé si al vostre entorn tots els edificis van aguantar, o no?
5: Sí, en el nostre entorn tots els edificis. Per exemple, l'edifici on vivim nosaltres va ser fet molt poc després del terratrèmol de l'any 67, amb la qual cosa tenia tota la normativa nova antisísmica.
4: Vau rebre algun tipus d'avís previ d'alguna manera?
5: Sí. El telèfon del meu marit va sonar, el meu no, però el seu sí, va dir que hi passa una cosa greu, i només dir això ja va començar a moure's tot.
4: O sigui, va ser molt pocs segons, molt pocs instants abans de que arrenqués el tremolo, eh?
5: Però instantani, instantani. Després de la sonada ja va començar.
4: Has estat gaire en contacte amb, m'imagino, amb familiars, amb amics que puguin haver-se vist afectats per el terratrèmol?
5: A veure, nosaltres, per exemple, teníem un apartament a la platja i sé que ha desaparegut i que estan buscant persones a dins, per exemple. No... Hi ha gent que els que tenien edificis o apartaments

0: menys a la Guaira, si hi ha molta gent buscant familiars. En el cas nostre, cap familiar ni cap amic que sapiguem fins ara ha patit cap mal, però clar, la situació és molt, molt greu i, com deia, em sembla que es diu Oriol, sí, el senyor...
1: L'inspector dels bombers, sí.
0: Exacte. Per exemple, tota la zona de Los Palos Grandes d'aquí de Caracas, que és per on passa una quebrada, una part que és la més sísmica de Caracas, que és on es van esfondrar els edificis. Tu passes i veus edificis que estan de peu, però que els falta parets. Mm-hmm. Clar, no, el que falta és algú que determini si l'estructura està malament o senzillament es torna a posar una paret i l'edifici serveix. Mm-hmm. Però clar, els han buidat completament perquè falta revisar tot això i n'hi ha força així.
1: Estan parlant d'unes xifres que fan esfereir, Montserrat, perquè s'està parlant de 50.000 desapareguts, que és una bestiesa, i amb crítiques molt intenses, tant des de dins, pel que em diuen, com des de fora, cap al govern de Delcy Rodríguez, per la gestió que està fent de tota aquesta emergència. No sé quina opinió tens tu de com es gestiona una situació així al país on vius des de fa, crec que més de 40 anys.
0: A veure, jo desconec totalment com es gestionen aquestes coses. Ells demanen que procurem no sortir al carrer, evidentment, per més que res, per facilitar el trànsit de les emergències. Les zones més afectades d'aquí, de Caracas, evidentment estan tallades, però tu pots circular. Veig aquesta hora, que encara no són les 4 del matí, el que veig per aquí, per la finestra, molts llums encesos. Mm-hmm. Això vol dir que hi ha molta gent que no dorm. Yeah. I que segurament si dorm vestida, per si s'ha de tornar a baixar corrents cap a baix. Yeah. Perquè avui, per exemple, hem tingut un moviment de 5 graus que s'ha sentit fort, però clar, ha estat molt curt. Aleshores no et dona tampoc massa temps, però comences a sentir la gent que crida i mires per les finestres i veus que la gent baixa, perquè és una de les coses que t'aconsellen a fer. Però mira, la qüestió és paciència. Han demanat que només s'obrin aquells negocis que siguin de necessitat essencial, com són els supermercats, les farmàcies i aquestes coses, perquè la gent es desplaci el menys possible, evidentment, perquè hi ha, si tu mires el sistema de sísmic veneçolà, doncs més o menys cada 2 hores hi ha un moviment petit, més grandet, més petitó, però cada 2 hores hi ha un moviment que és el normal que passa mentre es va establint tot el sistema, doncs.
1: Diries que el país, amb aquesta descripció, jo crec, molt gràfica que feies, no?, dels llums encesos fins i tot a les 4 del matí, a la teva barriera, el país ho està vivint amb una angoixa important, el que està succeint?
0: Sí, amb molta angoixa. Sincerament, jo veig que sí, perquè a més, tu, per la zona per on jo visc, on no es veuen desperfectes, diguem, en els edificis, mm-hmm, però tu veus molta gent dormint al carrer.
1: Directament dormen al carrer. Veïns, vols dir?
0: Dormen al carrer, veïns del carrer de sota, que és una avinguda principal, que és l'avinguda Libertador. Hi ha la gent dormint en tendes de campanya o al cel ras, doncs. Mm. Amb els animals, amb els fills, amb tot.
1: Mira, aprofito que...
0: Molta gent dormint dins dels cotxes.
1: A dins dels cotxes. Mira, aprofito, que com que tinc a l'altra línia l'Oriol Corbella, que és inspector de bombers, que la gent dormi al carrer o a dins d'un cotxe és recomanable, Oriol?
2: Sí, nosaltres... és molt difícil de dir, veient quina és la zona, quan succeeixen aquestes coses, és normal que hi hagi por. I llavors, però és difícil de dir, sense veure exactament la feina que hem de fer, que és veure aquella estructura on la persona decideix no habitar i estar en el cotxe. S'entén perfectament que és fàcil, i depenent de quina zona o de quina afectació tingui l'edifici, doncs sí que seria el convenient. Però depenent de l'afectació i de que un expert hagi avaluat aquell edifici. Però bueno, en qualsevol cas s'entén que sigui una reacció que la gent estigui fent.
1: Si ara, Oriol, et trobessis en aquella zona, la recomanació, diguem-ne, quan hi ha un terratrèmol, què és exactament, si tu estàs en un interior?
2: Clar, depenent de si tens el que estàveu comentant, si tens una alerta de temprana, evidentment, doncs, sortir, no sortir al carrer i que no sigui un lloc també on pugui haver desprendiments de façana, que normalment també els riscos doncs, són derivats d'això, no? Mm. No el propi edifici de col·lapse, sinó que el fet de sortir i desprendiments de façana. Si hi ha un avís, una alerta, els protocols que comentava també de que tenen les escoles de sortida, doncs ja estan fets per això. Però independentment d'això, doncs és simplement esperar en una zona propera, una zona estructural de l'edifici i esperar.
1: Acabo només amb una pregunta, Oriol, deixant-vos que viatgeu, que suposo que serà en els pròxims minuts, cap a Caracas, cap a Venezuela. Sí. Quina maquinària teniu? Perquè, clar, vosaltres sou 15 bombers de la Generalitat de Catalunya o membres dels serveis d'emergències, que us sumareu, entenc, en aquest destacament de la Unió Europea que anireu fins allà, però no sé si espereu a veure quin és el material que hi ha a Venezuela, quins són els, no sé, els recursos físics de maquinària per treballar, o realment en porteu vosaltres?
2: Clar, nosaltres el que portem són eines d'avaluació i anàlisi i monitorització per poder prendre decisions, i llavors el que és la maquinària, això ve amb els equips de rescat, també de la Unió Europea, els mitjans, els pesats lleugers i també amb la maquinària existent en el lloc. Llavors el que farem nosaltres és sumar-nos com una xarxa amb aquests equips i llavors amb ells treballarem per ajudar-los, donar indicacions de la seguretat en les maniobres i com poder accedir doncs, a les víctimes que hi hagi atrapades. Però és realment amb la maquinària, perquè evidentment amb transport aeri doncs, no es pot transportar maquinària d'aquest tipus, és amb la maquinària existent al lloc i el que hem pogut portar doncs, aquestes ajudes de la Unió Europea, que realitzarem totes les tasques que hem de fer.
1: Mm-hmm. Oriol Corbella, moltíssimes gràcies. Molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És inspector dels bombers, membre d'aquest equip de rescat de bombers que viatja cap a Veneçuela. Acabo amb la Montserrat, que ja us he dit que és aquesta catalana que viu a Veneçuela, Montserrat Renera, secretària del Casal Català de Caracas, professora de català de l'entitat, que ens ha atès, i ara que són les 4 del matí a Veneçuela, et volia preguntar, des del punt de vista personal, si has pogut dormir gaire les últimes 50... Bueno, els últims 3 dies, per dir-ho així.
0: A veure, la primera nit quasi gens, la segona nit sí, vaig caure rodona i aquesta nit no, encara no he dormit. Mm-hmm. Però, paciència, és qüestió de prendre-s'ho amb calma.
1: Mm-hmm. Montserrat, moltíssimes gràcies.
0: Mira, m'agradaria que, sisplau, sí. Si li fas el contacte amb l'Oriol per posar el casal del Centre Català de Caracas a disposició d'aquest grup de treball.
1: Quanta gent sou al casal? Disculpa'm.
0: Al casal som unes 350 famílies.
1: D'acord. Doncs això, no tinguis cap dubte, els hi farem arribar també el contacte perquè us tingueu controlats, diguem-ne, i si hi ha alguna ajuda que podeu fer, doncs...
0: A més, el casal està molt a prop de la zona afectada perquè està a Los Palos Grandes, només que està a la part de dalt, i tot el que ha passat és a la part de baix, de Los Palos Grandes, però sí, estan a la zona per on estaran, si estan a Caracas, si els toca la Guaira, doncs no.
1: Doncs li farem arribar. Moltíssimes gràcies, Montserrat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada molt forta. Les 10 i 5 minuts, doneu-me res, 2 minutets i de seguida comentem tot plegat.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
5: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
6: Plan Família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
7: Este verano la gran pregunta es...
8: ¿Híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
9: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
3: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: 10 i 8 minuts. No sé si vau afegir alguna cosa, perquè realment... mira, aquesta catalana amb qui sentíem ho explica perfectament, no? Mira per la finestra i veu que tothom està... una part important de la gent està amb els llums encesos, gent dormint al carrer, gent dormint als cotxes, perquè, clar, és que portem gairebé 3 dies i les rèpliques no paren. Ella mateixa ha explicat que n'hi ha hagut una de 5 a l'escala Richter en les últimes hores i...
14: No, és que jo crec que serà complicadíssim, però que l'ajuda internacional jo veig que és lenta. I en tot cas, el primer que hauria d'ajudar en aquests moments és Estats Units, perquè de la mateixa manera que treus un president i que dius que tot el petroli de Venezuela ja te'l quedes tu i que ja tens el petroli de Venezuela, doncs a la primera de canvi que pot ajudar i que pot demostrar que realment està manant i que és una mena de protectorat d'Estats Units, hauria de ser Trump el principal interessat en com a mínim demostrar que t'estàs volcant, que estàs intentant ajudar tot el màxim, el màxim possible. No veig que estiguin allà ajudant, i és veritat que sempre ho diuen, les 48 hores són les primeres, és evident que són les més importants, perquè és la mesura del temps on pot haver encara sobrevivents, no?
1: És una qüestió estadística. Clar, o sigui, a mesura que van passant les hores, clar, les primeres 24, clar, les ja possibilitats està. Són molt altes, clar, de trobar supervivents. La gent que s'ha quedat a sota encara és viva segur. 48 ja comença a ser més delicat, 72 ja és a la franja, diguem-ne, de començar a parlar de miracles. Exacte. Que se'n produeixen. Exacte,
14: sí,
1: fa no gaire, sí, fa uns quants anys, però... recordo que vam fer aquest mateix tipus de trucades per Turquia, que va haver-hi milers de morts, i al cap de 6 dies encara treien gent viva.
15: Això vol dir... Això vol dir que si fas un càlcul per sobre, si hi ha 50.000 desapareguts sota les runes, cada hora...
1: No ho sabem, si
15: no
1: ho estan sota les runes...
15: Però si fos això, cada hora que passa està morint gent. És que han pogut sobreviure cada minut. Perquè, a més, és un tipus de construcció que no és massa... Clar, els edificis grans cauen tots a sobre i això és molt difícil, però hi ha molta construcció més lleugera, diríem, no? Que és molt probable que... I ells tenen aquestes indicacions de col·locar-se sota mobles, col·locar-se... És a dir, que és probable que hi hagi hagut bastants supervivents que acabaran morint perquè no tenen rescat.
16: No, des del punt de vista polític, que ara el Carles deia que això, d'alguna manera, no, com si és culpa del règim, aquesta manca de resposta, Clar, sempre hi haurà, i és l'etern debat quan parlem de Veneçuela, si això, la situació a Veneçuela és culpa dels bloquejos i dels embargaments dels Estats Units, o si és culpa de la gestió que n'ha fet l'administració o el chavisme fins ara. Els edificis que han col·lapsat i que, més enllà, no, són dues coses, quina prevenció pots fer i per què. Ho dèiem, ho hem dit aquests dies, al Japó, amb la mateixa intensitat, gairebé ni es van despentinar perquè els edificis són prou forts per aguantar una cosa com aquesta. Aquests edificis i estaven construïts, diguéssim, des d'abans segurament del chavisme. La qüestió és, un cop passa, quina és la capacitat de resposta que tens?
17: Jo em referia, no tant a la... O sigui, a la Terra no la podem controlar.
16: Clar, però realment la quantitat de maquinària és que estem veient una devastació, que al principi el règim parlava de 230 edificis caiguts, que només d'haver vist una mica les xarxes ja veies que... O sigui, només els que havien vist els teus ulls, diguéssim, ja eren més d'aquests 230. Però la resposta que organitzis a partir d'ara, a mi això és el que em preocupa, que és que tu pots enviar-hi mitjans i pots enviar-hi bombers que vagin allà a fer els anàlisis, el que faci falta, però la maquinària que necessites no la té Veneçuela, no sé si la té cap país al món, també t'ho dic, n'hi haurà que en tindran més, però que els nivells de devastació que hem vist són una cosa molt impressionant.
1: I afegeixo també una altra cosa sobre això, que sobre la capacitat d'enviar ajuda. Ara mateix l'aeroport de Caracas està molt malmès, bàsicament entra i surten avions militars, perquè és que altres tipus d'ajudes no se'n poden enviar ni rebre. De fet, hi ha molts periodistes que no poden entrar al país perquè, bueno, és que no hi ha ni capacitat per gestionar això. Les ajudes que arriben, per tant, són aèries, però és que les fronteres que té Veneçuela ja s'està dient que la que té amb Colòmbia, per exemple, la tenen gairebé vetada perquè hi ha problemes de seguretat greus. És que estem veient pillatges en aquestes zones on no hi han arribat les autoritats. O sigui, gent que ja directament es fica a algunes de les cases per acabar d'arrasar amb les quatre coses que puguin quedar. És la misèria més absoluta, no?
16: Que és veritat que la frontera entre Colòmbia i Veneçuela tampoc, ja d'abans del terratrèmol, tampoc no era una cosa molt,
1: per això,
16: molt pacífica.
1: L'única que queda és amb Brasil, d'alguna manera, que és la que encara pot ser una porta d'entrada per una part d'aquesta ajuda.
16: Des del punt de vista polític, això, no? Que hi ha una senyora posada allà, ha dit, en realitat, perquè és veritat que els favorables al règim al principi celebraven, Delcy Rodríguez resisteix. Doncs no, resulta que és una titella de Trump i ho estem veient des d'aleshores, que ja fa 7 mesos d'això, 6 mesos. Exacte. Però, clar, el lideratge que també necessites per això, perquè no és només la capacitat per respondre i per rescatar gent, sinó algú que pugui reconfortar aquesta gent que està dormint al carrer perquè té por, això ara mateix no existeix. I un cop hagi passat el xoc i un cop s'hagin rescatat el màxim de persones possibles o s'hagi certificat que n'han mort moltíssimes més de les que estem dient ara, el buit polític del país serà encara més gran que abans del terratrèmol, perquè davant d'una tragèdia com aquesta no has tingut capacitat de resposta a cap nivell. I, per tant, això crec que és una cosa que ha de preocupar els Estats Units, també. Que la seva resposta, de la seva resposta ara, en depèn també de quina manera quedarà el país políticament després d'aquesta tragèdia i de quina manera el podràs governar o no, i com la gent s'exagerarà contra tu, perquè en última instància, ara mateix, la responsabilitat de la resposta que s'estigui donant és dels Estats Units.
17: Jo quan parlava de fallida també era referent a això. O sigui, no només... O sigui, davant d'una catàstrofe no només es tracta de tenir moltes màquines, és que sembli que hi ha algú al capdavant, no? I que, no sé, que hi ha algú que condueix. I que, per tant, anem cap aquí, anem cap... Les imatges són de dues excavadores que han aparegut de no sé on i uns senyors amb un mall cadascú en la seva mà, davant d'una torre, gratacels, que se'ns va.
15: No, és evident. A veure, hi ha una cosa que és una dificultat objectiva per qualsevol país, fos quin fos, que és que quan hi ha hagut un terratrèmol d'aquesta magnitud s'han caigut edificis. És molt probable que hi hagi maquinària que no es pugui ni moure del lloc que està. Perquè per poder-la fer moure has de treure tot el que hi ha al davant i no es pot fer. L'altra qüestió és... Realment, cal un nivell de desenvolupament que tingui previst que fer en aquests casos, però ni moltes vegades ni en aquestes circumstàncies, perquè hi ha una magnitud a partir de la qual és com el tsunami de Tailàndia, no? Què passa?
17: Quan... Sí, però el fet de que hi hagi algú al davant,
15: sí,
17: que hi hagi el lideratge, que tu vegis l'exèrcit... O sigui, hi ha qüestions que crec que demostren...
15: Sí, sí, sí. Evidentment,
17: no hi ha res, vull dir que allò és campi qui pugui.
15: A mi el que m'ha cridat més l'atenció és l'absència dels Estats Units. És a dir, els Estats Units és capaç d'enviar aquests helicòpters rapidíssims cargats de coses i aterrar uns i segrestar un president d'un país i no pot anar a Caracas a depositar allà equips d'emergència, equips...
16: De fet, home, l'ajuda està aprovada, no?, teòricament. Sí, ho han anunciat amb un bui plateret, però no...
1: Hi ha una ajuda aprovada i, de fet, hi ha una ajuda en forma de retirada de les sancions.
15: Sí, bueno, molt bé, i què?
1: També està bé, això. Està bé, vull dir que no deixa de ser una ajuda, però estaria bé un altre tipus.
14: I són els estats, estan ajudant però, els estats directament, no el govern federal.
1: Però llegir algunes de les cròniques de la premsa d'avui també que alguns dels veneçolans en alguns d'aquests barris deien no, si jo estic veient ajuda d'Argentina, estic veient ajuda de brasilers, de l'exèrcit del Brasil, de l'exèrcit d'Argentina, que en unes altres condicions, campant per Venezuela, ja t'explico jo si la imatge la veuríem. Però els americans no els estic veient.
15: Això és el que...
1: Deien alguns.
15: Jo, per mi, no sé aquesta si és l'absència que he vist més clamorosa. Que està tutelant el país, que ha fet pràcticament un cop.
16: No, pràcticament no, un cop.
15: Sí, entrar en un país
16: que no ha estat el president.
15: Sí.
14: Han deixat els que hi havia abans perquè han col·laborat amb ells per carregar-se Maduro. O sigui, no té més història.
1: Un minut, dos minuts, per damunt d'un quart d'onze del matí. Tinc l'Armenteres i el de les Heres, no sé si els tinc. Armenteres, de les Heres, estan...
18: Bon dia.
1: Armenteres, de les Heres. Escolta, ja estan començant a parlar alguns dels barons i dels líders socialistes, no?
18: Sí, ha començat. El primer en fer-ho ha estat el nou líder del PSOE Extremadura i ara, per exemple, tenim la representant de la Federació del PSOE a l'Aragó, que és l'exministra Pilar Alegria, que de moment està parlant a l'espera d'això.
1: A veure si la podem sentir, Adrià. Mira.
19: Opacada, porque algunos en algún momento se han servido de las siglas de este partido, del poder que les daba sus responsabilidades para lucrarse propiamente con actitudes absolutamente bochornosas.
1: De que está parlant d'Avalos, ara.
19: Así que yo creo que ahora lo que nos corresponde como Partido Socialista, como digo, es no desviarnos del principal objetivo, que es seguir transformando y mejorando la vida de la gente, a pesar de esa derecha que tenemos en este país, que creo que todo el mundo lo sabe y lo conoce. Aquí la derecha, cuando no gobierna, como sucede aquí en España, olvida ese debate político y simplemente se dedica a deslegitimar al adversario político.
1: Aquests 30-40 segons que hem sentit crec que és la definició una mica del que pot ser el Comitè Federal. Per una banda, la crítica cap a... Entenc que parlava d'Avalos, no de Zapatero, dels que s'han enriquit amb el partit i amb el govern, però per altra banda ataca el PP, no? Etcètera, etcètera. Recordem que Pilar Alegría fa uns mesos era portaveu a Moncloa del govern d'Espanya.
20: S'us estan colant uns crits?
1: Sí, una mica, fons, una mica.
20: Són 10 persones cridant.
1: 10, ah, bueno.
20: 10, és que...
1: Però amb rosari
20: podria
1: o sense?
20: Contar, ja et diria que són, sense rosari, a més per l'altra banda, no, la banda de l'església, van amb un parell de pancartes i a més s'han posat en un lloc estratègic que estan a tiro de càmera. Em sembla que si dic aquesta expressió, que és incorrecta en català, tots ens entendrem, no?
1: Sí.
16: A mi tot el que no sigui una senyora apareixent allà dient l'única autoritat en el PSOE, em semblarà molt de Salvador.
1: Ja no ho tornarem a veure.
20: Fa molts anys d'això, Maria, eh?
1: Sí que fa anys, però és dels comentaris més històrics que hem sentit en un comitè federal. L'autoritat soy yo d'una persona que ningú sabia qui era. O sigui, és una cosa realment...
21: I que seguim sense saber qui era.
1: No, vam haver-ho de preguntar, perquè clar...
21: I seguim sense saber qui és.
1: No, a hores d'ara, Armenter, qui era aquella?
16: Verònica no sé què, no?
1: Com es deia?
20: Vanessa. Sí, era la que es va designar com a... en aquella gestora temporal quan fan fora Pedro Sánchez i on suposadament els andalusos feien la sala al poder de Ferraz, tot i que després a les primàries les acaba guanyant una altra vegada Pedro Sánchez, doncs sí, Verónica no.
1: Verónica Pérez, sí senyor.
20: Vinga, doncs ja està.
1: Que va ser...
20: L'autoritat del PSOE soy yo.
21: Un gran meme.
1: Però que no sabem què s'ha fet de Verónica Pérez, realment, no? Perquè era diputada, crec, Andalusia i no sé què, però... Però vaja, l'hem perdut de vista. L'autoritat va durar poquet, en tot cas. Armenteres, de les Heres, gràcies, fins ara.
20: Fins ara.
1: 10 minuts i dos quarts, un moment.
22: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
23: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment. Com un amor, a primer preu.
0: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
6: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
25: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
26: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
25: Et demanarem el mateix.
27: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Acompanyat de Manel Manchón, de Maria Vila, de Carles Fernández, de Milagros Pérez Oliva, i em diuen que està a punt d'arribar Òscar López, també, al Comitè Federal Socialista. Pot ser que vagi amb retard, això, no? Armenteres, o què?
20: De fet, fa un any vam fer famosa una frase, sí. Que era hi ha retencions a Ferrat d'entrada, sí, sí, perquè hi havia cua dels barons. Doncs en aquests moments està parlant, crec que és la de La Rioja, hi ha Òscar López a darrere amb tota la delegació de Madrid, i arriba Diana Morant també per darrere, que clar, estan fent cua. Estan fent cua aquí a l'entrada d'aquesta porta.
1: És que està molt bé explicar aquesta intrahistòria, perquè no crec que està parlant Adriana Lastra ara mateix.
20: Ah, perdó, doncs Adriana, és que però, la veiem de lluny.
1: Sí, sí, sí, sí. Però és veritat que això que apunta és que a vegades, o sigui, després als informatius veureu declaracions com si els haguessin enganxat pel carrer, uns micros, etc. No, estan fent cua davant del micro i ara em toca a mi, qui és el següent? Ah, pues Òscar López, pues jo, ara voy yo, tal. Salvador Illa hi ha d'anar, per cert, o no?
20: Sí, tant s'hi ha d'anar. Sí? El que passa que, mira, o sigui, la retenció en aquests moments com va? Està parlant Adriana Lastra, a darrere Òscar López amb tota la delegació de Madrid, al darrere Diana Morán amb tota la delegació de València, i ara arriba Francina Armengol, presidenta del Congrés, vestida de vermella més, que amb tota la delegació de les Illes Balears, que és bastant reduïda en comparació amb totes les altres. Llavors, nosaltres estem aquí al mig, tots van passant un darrere l'altre, i no, l'Òscar López encara no accedeix al micro perquè s'està allargant molt. Bé, si vols escoltar la Lastra per fer temps...
1: No, tranquil.
20: Tens so directe, diria.
1: No, sí, cap problema, ja hi tornem. Gràcies, Armenteres.
21: Home, Lastra va disparar amb bala quan sí. Avalós i companyia, perquè havia estat... Sí, sí.
15: Ella havia sigut víctima d'aquests...
21: Totalment.
1: Per cert, abans que tornem aquí amb el so i sentim a Òscar López o algú altre, abans que ens anem al butlletí i farem exagrables, vull dir que no estarem pendents tot el matí ara del Comitè Federal Socialista. Li volia preguntar al Carles, evidentment ja hem entrat en l'època d'incendis, no? Cada cap de setmana, i sobretot dic cap de setmana perquè és quan hi ha més mobilitat i hi ha més possibilitats que passin coses, haurem d'estar a sobre. El que passa és que quan s'hi afegeix la part aquesta que suposo que des d'un punt de vista humà costa d'entendre que hi hagi un possible piròman, però no deixa d'impactar, no? I el que passa és que tenint les circumstàncies que tenim, és que és molt difícil de definir-los, però són molt males persones, o sigui...
21: Malalts. Jo diria que ens hi hauríem d'aproximar des de la perspectiva de la malaltia, perquè no... Vaja, una altra anàlisi em sembla...
1: Vaja, perdona, Carles, és que està parlant ja Òscar López, ara tornem a parlar d'això. Òscar López en directe a la porta del Comitè Federal Socialista, a veure si el podem sentir.
28: Perdón. Dice que hay alcaldes que piden un adelanto de las generales... Respeto todas las opiniones y lo que tengo es la obligación de ser coherente conmigo y con mi federación. Y lo que digo es que en el Partido Socialista de Madrid, créanme, el apoyo a la continuidad y a que sea el presidente del gobierno quien maneje como tiene que ser los tiempos es todo, desde luego continuidad.
3: de esta acción de gobierno y apoyo absoluto y cerrado. Eso es lo que piensan los socialistas de Madrid.
7: Pero Emma López, perdone, se lo trasladó antes de salir publicada la información.
3: De verdad que esos detalles son irrelevantes, no importa. Lo importante es que en el Partido Socialista se eligen los candidatos por primarias y luego en el Partido Socialista habrá primarias.
8: ¿Pero cree que se precipitó a la hora de comunicar esa decisión?
3: Es que mi papel no es opinar de lo que hagan otros candidatos. Mi papel es dirigir la federación y desde luego intentar que haya un cambio en Madrid, que es en lo que estoy volcando. Venga, gracias. Muchas gracias.
1: És Òscar López, el secretari general del PSOE a Madrid, i que parla del tema dels avançaments electorals. Fèieu cares ara, Manchón, sentir-ne Òscar López.
14: No, perquè hi ha hagut aquí una candidata que s'ha presentat abans d'hora, però és que, clar, és que la política, precisament, és que tu no pots estar pendent del que faci de forma oficial el partit, de quan, si vols guanyar eleccions, has de tenir ambició, has d'intentar que surti de la base del Partit Socialista i dels quadres, gent que amb empenta, per tant, que estiguin enfadats perquè s'ha presentat fora de temps o abans d'hora, que és el que s'estava parlant aquests dies, em sembla una cosa una mica lamentable. En el cas del PSOE i en el cas d'altres partits, no? que passa. I el que vol ara és no parlar massa, no té masses ganes d'entrar en qualsevol de les preguntes, és normal. Però jo estava pensant en aquesta idea que ha passat a Madrid, no? Que la gent s'ha de presentar, i ha d'haver, per part de la gent, no has de demanar permís per presentar-te, crec.
1: Està parlant Tellado, em sembla, o no sé si ha acabat ja en el Congrés del PP a Catalunya. Cesc Giró, és que anem de pantalla en pantalla, permeteu,
9: Cesc. Sí, en marxa el secretari general del Partit Popular, fent una referència ja d'entrada al que està passant al PSOE.
1: A veure què ha dit.
10: Yo tengo que decirle al señor Patxi López que no es nada original. Yo con Begoña ya lo decía Barrabés cuando se presentaba los contratos de Red.es. Yo con Begoña. Bueno, muy buenos días a todos. A los socialistas hay que pedirles que roben más despacio. Es que es muy difícil seguirles haciendo oposición al ritmo de robo que llevan estos señores.
1: Aquest era el bon dia, perquè fixa't que la frase ha estat prèvia a dir bon dia. Fixa't.
9: Sí, ja començant forts.
1: Gràcies, Cesc. Fins ara.
9: A vosaltres.
1: Tres minuts i seran dos quarts d'hora.
21: Que haurem de veure com
14: acaba.
21: Una
14: reflexió important,
21: Que haurem de veure com acaba això del Partit Popular a Catalunya, perquè el número dos no està clar i Alejandro Fernández no vol el que li volen imposar.
1: Cesc, no sé si encara el tinc aquí, el Cesc, encara o no? Cesc, se sap qui pot ser el número dos a Catalunya?
9: Encara no. Això no ho entenem, perquè és dels secrets més ben guardats, perquè no s'ha filtrat enlloc. I ho anunciarà Alejandro Fernández quan presenti la seva nova direcció d'aquí aproximadament una hora.
1: Bueno, ens ho trobarem.
9: Ja us ho explicarem. A veure, podria ser, per exemple, un dels noms que sona és Juan Fernández, que és el portaveu al Parlament, que és un dels noms que ha agafat més pes, però ja et dic, només són travesses, no hi ha hagut cap mena de filtració, ho han portat amb molta, molta discreció en un congrés molt plàcid, S'ha aprovat la ponència política pràcticament sense debat, simplement per unanimitat s'ha aprovat i següent carpeta.
1: Pràcticament dos quarts d'onze del matí. Voleu afegir alguna cosa més?
14: Volia dir que el militant del PP i l'elector del PP ha de fer una reflexió amb l'acostament que està fent Tello i tot el PP respecte a Junts, perquè si fa res era absolutament ignominiós l'amnistia i en el seu moment els indults, i ara ja dius que això ha canviat completament i que ja Junts és un partit absolutament homologable i està votant amb tu i que el voldràs d'aquí quatre dies,
1: sí.
14: Doncs que facin cadascú que faci la seva reflexió oportuna.
21: Crec que és en Juliana, si no, que em disculpi, que diu, no, Feijó amnistia a Puigdemont, no?
14: És que ja l'ha amnistiat. No? Per tant...
21: Ara, el Partit Popular de Catalunya també, el tom que ha fet, i aquí s'ha de reconèixer Alejandro Fernández com ha aguantat...
14: Però aquí Alejandro precisament estava en contra d'aquest canvi,
21: Sí, però vull
14: llavors
21: dir
14: que... Llavors que no sé com encaixarà el propi Alejandro...
1: Perdona una cosa, és que m'ha semblat que veia plorar Francina Armengol, o m'ho ha semblat a mi? A veure, la podem sentir en directe, la Francina Armengol?
11: Parte de nuestros representantes en todos los territorios, un año 2027, donde tendremos las elecciones municipales...
1: No sé si és que s'estava jugant la suor, però...
11: I també
1: les eleccions generals.
11: generales. Los socialistas de Baleares venimos con toda la fuerza y con toda la ilusión a este Comité Federal, que decía es un punto de partida importante para explicar a los ciudadanos y ciudadanas nuestro proyecto, nuestro programa, nuestras posiciones y en el caso de las Islas Baleares con la ilusión y la fuerza de poder gobernar de nuevo en el año 2027. Es un partido que está fuerte, que está unido, que está con ganas y que durante estos últimos años venimos padeciendo ya gobiernos de derechas con ultraderecha y por tanto ya sabemos bien que eso significa recortes sociales para las ciudadanas y ciudadanos y recortes de derechos.
1: No, no m'ho devia semblar a mi, perquè no, per la veu no sembla que estigui pas trencada.
12: Ma,
1: per
12: plorar, necessites una mica de salsa.
1: S'ha posat les mans a sota els ulls, ha fet un gesto i m'ho ha semblat. Ja està, perdoneu, perdoneu.
12: Algú que plori,
1: una mica de fake news,
12: que cridin.
1: M'ho ha semblat, de veritat, m'ha semblat per la cara que feia.
21: Per plorar, és.
1: No, ja, ja, però no ho sembla, ara que estigui plorant. No, no, és així. No, perdoneu, que us havia interromput amb la qüestió de Junts i el PP.
21: Bé, que és obvi que ja està, no? Ja ha passat. Des del punt de vista del PP, ja ha passat tot. Ja està. I si s'han d'acceptar vots, doncs s'accepten i, és més, es fomenten.
1: Home, la frase
21: ha estat, fomenten.
1: Ja no estem al 2017, no?
21: Tot, sí, clar. És que és,
15: no, però jo crec que el tema... El PP ara ja ha decidit que espera, no? Tindria de tenir una circumstància especial per presentar una moció de censura. Junts podria ser suïcida, sumar-se a una moció de censura, i això ja ho sap tothom. Per tant, anem a un escenari en el que hi haurà eleccions al 2027. La qüestió importantíssima és si hi haurà eleccions generals abans de les municipals o després. I això és el que avui decidirà el PSOE, i això és el que ha de decidir. Depèn quin càlcul facin de... hi ha molta gent que en aquests moments diu que convertir les municipals en un plebiscit al govern pues castigaria, òbviament, a tots els ajuntaments i els governs autonòmics que es presentin. Per tant, és molt probable que anem... I, de fet, Pedro Sánchez ja ha deixat la porta oberta a fer un petit avançament electoral. És molt probable que anem a un escenari en el que primer hi hagi les eleccions generals i després les municipals. I això serà el 2027, així que ja es podem preparar per una campanya electoral que en comença ja.
14: Ja, jo crec que està bastant fet. Però en el que deies de... com està actuant Junts, en Junts està actuant d'una forma molt deslleial cap al govern.
15: Home, perquè, absolutament.
14: Perquè s'oblida de qui va i qui es va arriscar aprovant una amnistia.
15: Però és que, a més, és una oposició, llavors... és una oposició que es veu molt erràtica, perquè, a veure, el mateix dia que vota una moció amb el PP i amb Vox demanant que dimiteixi Sánchez o que hi hagi o que presenti una moció de confiança, el mateix dia se votaven dos decrets i dos lleis i van sortir precisament perquè Junts va votar a favor. Per tant, està una banda i l'altra. I llavors es veu la paradoxa brutal de la situació de que en aquesta votació d'aquesta moció es vislumbra i es concreta una majoria que demana que el president se'n vagi perquè consideren absolutament insostenible la situació, i aquesta mateixa majoria no és capaç d'activar el mecanisme constitucional que pot fer que el president se'n vagi. Sí. Amb la qual cosa, aquí estem jugant.
12: Bueno, però Junts està jugant el mateix que des del principi, no? Clar, jo crec que no sorprèn a ningú. Si efectivament li interessava que Pedro Sánchez fos president perquè Puigdemont, en aquests moments que és l'únic que falta, pugui tornar, que ja veurem si torna, hi ha qui diu que tornarà a la tardor, i tot el que envolta això ha estat maquillar i fer una mica de l'espectacle per fer veure que no, que tu estàs plantant cara i que estàs fent una oposició molt ferma. I per això votes a favor d'uns decrets el mateix dia que estàs demanant al president del govern que dimiteixi, sense proposar-ne cap, efectivament.
21: Crec que Pedro Sánchez ha fet un tomb, perquè en la compareixença de Pedro Sánchez d'aquesta setmana, la resposta a Míriam Nogueras va ser: escolti, si vol presentar la moció de censura,
15: presentirà.
21: Ja es va acabar. El tom que parla amb el PNB, el tom que parla amb Bildu, això ha canviat radicalment respecte a Junts. I ell també ha fet el tom perquè diu, doncs ara potser el que em surt a compte, i suposo que des d'aquí Catalunya li deuen dir apreta per aquesta banda, és identificar que Junts va en el mateix lot. Però Pedro Sánchez fa un any era amabilíssim.
15: Home, i tant.
14: Ho intentava.
21: Fins i tot alguna cometes impertinència. Tot i així les encaixava i era, i l'altre dia és que va haver un moment que dic, ai, que no li respon. O sigui, perquè ja...
14: Això va ser molt diferent.
21: Fins i tot no li sortien les paraules i al final va dir, escolta, ni vericuetos ni nada, si vol presenti, si no, fora.
14: Però per mi la paradoxa de tot és, si tu vols... O sigui, l'amnistia era absolutament importantíssima, era capdalt per Junts, no? Per què vols...
15: Per Junts i pel PSOE, Manel, perdona. O sigui, els primers interessants, eh? A Catalunya, però pel PSOE era ambivalent, eh? Pel Junts no era ambivalent. Per Junts era important. Pel PSOE era ambivalent perquè la resta d'Espanya no ha pagat un preu.
14: I es va arriscar molt el PSOE, i en aquest cas Sánchez. Però per mi el que és impossible d'entendre és per què vols un president com Sánchez si ets incapaç o no et dona la gana d'aprovar un pressupost. Per què vols un canvi de govern?
15: És que,
14: pues que hagués governat Feijó. És a dir, poses tant d'èmfasi en l'amnistia i no aproves ni un pressupost en tota la legislatura. Llavors, de què serveix? O sigui, la posició de Junts, per mi, és absolutament incomprensible. Incomprensible.
21: No, i s'agraeix, jo, per exemple, la honestedat de Bildu, no? Que diuen, mira, m'he de tapar el nas, és tremendo, però abans que arribin aquests, jo segueixo.
15: Sí, clar.
21: Dius, ostres, gràcies per ser clar, no?
15: Sí,
21: gràcies
15: clar, per ser clar. Clar. Ja sí, o perquè sí. Aquesta és la situació exactament, perquè la paradoxa és que estem jugant tot el rato a veure que els socialistes són igual, tots són igual, etcètera, etcètera, però ja veurem si guanya PP i Vox, com aniran les coses. Sobretot, a veure, una aliança, un govern del PP i Vox, quan Vox porten el seu programa, i legalitzar els partits independentistes, ja em diràs, com poden votar amb ells.
21: I la llei electoral.
0: Per il·legalitzar els partits independentistes necessites una majoria que Vox no sembla que hagi de tenir,
15: no,
0: tampoc.
15: No, però o sigui, tindrà el PP, però també condicionarà el PP.
0: Sí, però vull dir que és una llei orgànica, que necessites una majoria reforçada per canviar-la. Vull dir que aquesta por que es juga i que és la gran arma del PSOE, que ja li va funcionar molt bé a les últimes i segurament ho tornarà a fer servir, que és aquesta mena de xantatge, o jo, o el caos i aquests monstres...
15: No, un xantatge no. Tu no creus que no serà una involució?
0: Sí, però aquí també hi ha una altra cosa, que ara obrirem un altre món. Però jo no veig a ningú, i el PSOE ho podria fer, apel·lar al PP i a la seva responsabilitat per formar un govern amb ell. O sigui, el Pedro Sánchez podria optar per una altra estratègia que no fos demonitzar i posar-los al mateix sac. Que és veritat que el PP ha fet mèrits perquè tothom pensi que en un escenari on això sigui possible vagin a pactar amb Vox i facin govern allà on puguin. Però les coses podrien ser diferents, i aquí tothom li va bé jugar aquest maniqueisme, o ells o nosaltres, i aquesta polarització, que jo crec que el PSOE a la llarga s'hi farà mal, ara, ells mateixos.
14: Sí, sí, estic d'acord, però llavors Junts, que si considera que el sí és igual, doncs que aposti, que faci ja l'aposta, i ja l'està començant a fer, perquè ha coincidit amb moltes votacions ja amb PP i Vox.
1: 10 i 38 minuts, ho veurem. Veurem què és el que acabarà passant en tot plegat, tot i que la pinta fa que anirem a eleccions, no ho veurem abans del 2027.
14: Març, jo diria.
1: Març, pot ser, perfectament. Manel Manchón, Maria Vila, Carles Fernández, Milagros Pérez Oliva, sempre un plaer.
21: Bon dia.
15: Bon dia.
1: Dos quarts i mig d'11 del matí.

0: Mirem d'actualitzar el que ha passat mentre fèiem tertúlia al costat de la Sandra Sotillo. Sandra, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Seguim pendents de Veneçuela, on els equips d'emergència continuen treballant a contrarrellotge per mirar de trobar supervivents dos dies després del doble terratrèmol. De fet, més de dos dies ja. Aquest migdia surten cap a Caracas una quinzena de bombers catalans especialitzats per ajudar en les tasques de rescat.
1: Sí, ja són a l'aeroport de Barajas, a punt d'agafar el vol. El cap de l'expedició, Oriol Corbella, ha explicat al Via Lliure quin serà l'objectiu de la seva missió.
3: La capacitat que s'ha activat específica que mancava i que necessitava en suport era aquesta, de gran part dels enginyers i arquitectes que tenim, experts en avaluar aquestes estructures i el risc que tenen, doncs poder avaluar per ajudar els equips que estan entrant, doncs sapiguer la seguretat d'aquella estructura.
1: De moment, l'últim balanç provisional parla de 920 morts, entre ells 5 persones de nacionalitat espanyola i més de 3.000 ferits. Però la xifra que més preocupa ara mateix és la de desapareguts. Segons l'ONU, hi ha unes 50.000 persones que no se sap on són ni com estan.
0: Sobre el terreny, la tragèdia conviu amb la por perquè les rèpliques no s'aturen. Només ahir n'hi va haver-hi més de 200. L'última, aquesta matinada, magnitud 4.7 al mar, a prop de la costa, a 70 quilòmetres de Caracas. Això mentre molta gent dorm al carrer precisament per la por de les rèpliques.
1: Ho explica al Via Lliure la secretària del Casal Català de Caracas, Montserrat Renera. En el moment del terratrèmol era a casa, treballant amb el seu marit en un edifici que no ha patit danys, però diu que aquesta nit molts veïns no s'han atrevit a dormir dins a casa.
4: Amb molta angoixa. Sincerament, jo veig que sí, perquè més per la zona per on jo visc no es veuen desperfectes, diguem, en els edificis, però tu veus molta gent dormint al carrer. Hi ha la gent dormint en tendes de campanya o al cel ras, doncs. Amb els animals, amb els fills, amb tot.
1: En les últimes hores ha parlat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments innecessaris per facilitar el pas dels equips d'emergència, sobretot a les zones més afectades.
0: Mentrestant, encarem un matí amb molta càrrega política. A Madrid està a punt de començar el Comitè Federal del PSOE. Pedro Sánchez s'haurà de trobar cara a cara amb els barons, amb la incògnita de com ha crescut, si és que ho ha fet, les crítiques internes pels casos Ábalos, Zapatero o Leire Díez. El president espanyol, que també haurà de respondre aquest matí les peticions de l'oposició que vol que s'avanci les eleccions. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
5: Doncs sí, bon dia de nou. Un comitè federal que ja va tard, 11 minuts tard, estan entrant els líders i, de fet, en aquests moments Bundó estaven pendents de saber què deia, entre d'altres, Salvador Illa, el president de la Generalitat, que davant de Ferraz, això és en directe, està dient això.
6: ¿Qué ánimo van a movilizar a los militantes?
0: Li fan la pregunta a Salvador Illa, el president de la Generalitat, davant del Comitè Federal Socialista.
7: Con la cabeza muy alta, con el aval del trabajo hecho en cada uno de los municipios donde hemos gobernado. En cada una de las comunidades autónomas donde hemos gobernado, en España, con el gobierno de España, con el ánimo muy, muy alto, con la cabeza muy alta y sobre todo con propuestas de futuro constructivas y positivas, con esperanza, sin miedo. Así vamos a ir. Gracias.
0: Gracias. És el president de la Generalitat, Salvador Illa, per cert, flanquejat a la seva esquerra de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i a la seva dreta de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Deies, Armenteres, que estaven pendents de l'arribada d'Emiliano García Page.
5: Sí, exacte, que en aquests moments, si ningú se li ha avançat per davant, perquè també hi ha algun ministre pendent de parlar com Ángel Víctor Torres, Emiliano García Page, sí, s'acosta en aquests moments a la posició de micròfon, Emiliano García Page lidera la gran oposició interna Pedro Sánchez, demanant unes eleccions, no demana la dimissió directament com a secretari general del partit, però sí unes eleccions per tal que Espanya torni a escollir un president espanyol i admetent, a més, que si el PSOE ha de fer una travessa del desert, l'hauria de fer. No tenim visió i no sé, Xavi...
0: Sí, mirem d'escoltar-lo en directe a Paje, que ja ha començat.
8: Tenim, doncs. Sí. No, porque si lo hemos hecho todo bien, no hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos. Hay que confiar en que confíen. Lo que detecto es lo contrario. Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la ciudadanía. Hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones. Hoy todo se ha complicado muchísimo más. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto, que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista. Y no es que fueran las cosas bien antes del aluvión de casos de corrupción. Ya había muchos problemas, ya había muchas contradicciones. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas desde mi punto de vista. Hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo. Y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. Y desde luego los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente. El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente. De forma que espero hoy al menos una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización.
0: És Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, a la porta del Comitè Federal Socialista. Gràcies, Armenteres. Fins ara.
5: Fins ara. Mira, per actualitzar timings, Pedro Sánchez no començarà abans de les 11 del matí. El discurs de Pedro Sánchez, com sempre, és en obert. El podem seguir. La resta, el debat intern a la si del Sinedrí del PSOE, no.
0: Gràcies, Armenteres. I mentrestant, a Catalunya també reuneix aquesta hora el Congrés del PP català, una trobada que ha de servir d'entrada per revalidar el lideratge d'Alejandro Fernández i també escollir el seu número 2, que per cert encara no el sabem. De moment, les crítiques a Sánchez protagonitzen, però, la majoria de discursos. Anem cap allà, Sergi Giró, bon dia.
2: Bon dia, sí, des de l'arrencada d'aquest Congrés de butxaca de només migdia, totes i cadascuna de les intervencions han fet referència explícita a Pedro Sánchez i a les presumptes corrupteles que envolten el PSOE. Des dels quadres intermitjos a les primeres espases, el secretari general del PP a Gènova, Miquel Tellado, el sentíem fa uns minuts, segueix posant el dit a la llaga dels socialistes i demanant enfortir el PP català per consolidar un canvi de govern a l'Estat.
9: Es mucho lo que tenemos que reconstruir entre todos. Hasta hace una semana España sufría a un gobierno sentenciado, el de Pedro Sánchez. Ahora tienen el poder a un gobierno condenado. Condenado a casi 50 años de prisión. Un gobierno condenado a casi 50 años de cárcel por corrupto y por ladrón. Son un gobierno asfixiado por sus escándalos y completamente aislado en el Parlamento, en las Cortes Generales.
2: I més enllà de la carpeta PSOE, ara en principi estava previst que Alejandro Fernández fes pública la seva candidatura, però s'entra en una mena de recés imprevist a l'espera que arribi Alberto Núñez Feijóo, que hauria de seguir, però fa tard.
0: Gràcies, Cesc. Avui, que per cert, també tornem a tenir un ull posat al risc d'incendis. Risc alt a gran part de Catalunya, molt alt a la Noguera, al nord de la Segarra i al Solsonès. Aquest matí que els bombers continuen treballant per acabar d'extingir el foc que cremava ahir a Tiana, al Maresme, i que va acabar afectant 50 hectàrees. A les pròximes hores, per cert, ha de passar a mans de la justícia el presumpte piròman que va iniciar les flames, i també estem pendents d'aquest altre incendi que continua, aquest sí molt més gran, actiu a la franja de Ponent, a Tamarit de la Llitera, que ha cremat més de 2.500 hectàrees. Sembla, però, que ha començat a perdre intensitat. Abel Caral, bon dia.
10: Bon dia.
0: Tot i que ja no estem en una de calor, avui les temperatures continuen sent molt altes i aquest risc d'incendi important.
10: Sí, temperatures de canícula més que de finals del mes de juny. De fet, ara mateix ja tenim temperatures, i no són ni les 11 del matí, que arriba a les 33 graus a la Bisbal d'Empordà, ahir aquí es va arribar a 38, a 32 a Barcelona, aquí no de pujar més. Més aviat la tendència serà baixar la temperatura i que pugi la humitat i la sensació de xafogó, per tant molta calor en general, de 25 a 30 graus. A Tiana, 30 graus, però comença a baixar la temperatura i comença a pujar la humitat, anirà entrant la marinada, i a la zona de l'incendi, l'àrea de la Conreria, la temperatura és de 31 graus i la humitat una mica baixa, 43%, però també la tendència ha de ser això, que la temperatura no pugi més i que més aviat pugi la humitat. Molta calor, temperatures les properes hores, migdia, fins a mitja tarda, entorn dels 35 graus amb facilitat a l'interior del país, arribant als 37 o 38 de la plana a Lleida i en sectors interiors de les comarques de Girona, com ahir, i més frenades a la costa amb xafogó, sense precipitacions. Demà a tarda sí que arribaran alguns ruixats al nord de les comarques de Lleida.
0: I pel que fa als esports, Bernat Balboa, bon dia.
11: Bon dia.
0: Més enllà del Mundial de Futbol, on la selecció espanyola aquesta matinada s'ha classificat pels setzens de final com a primera de grup, després de derrotar a l'Uruguai 1-0 i deixar-los fora del Mundial, ara tenim en marxa la tercera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez està recuperat.
11: Sí, ha acabat tot just fa uns instants, després de la forta caiguda d'ahir. Hi havia el dubte de si el pilot de Cervera podria participar-hi. Doncs sí, finalment el petit dels Márquez ha superat el reconeixement mèdic i ha disputat els lliures 3 al circuit de Sant Gresini i ja va descartar ahir qualsevol fractura. En canvi, el seu company d'equip, Fermín Aldeguer, ha estat declarat no apte per a la resta del Gran Premi per l'accident que també va patir ahir. La sessió l'ha liderat Marco Bezzecchi amb l'Aprilia, Marc Márquez ha estat 5è i Àlex Márquez 9è. Quan faltin 10 minuts per les 11, arrencarà la quali i a les 3 de la tarda es correrà la cursa sprint. Pel que fa a la Fórmula 1, a les 4 serà el torn de la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
0: Sandra Sotillo, Mariona Martínez, Abel Caral, Bernat Balboa, gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Tres minuts per damunt de 3:15, de seguida exagrables.
12: RAC 1. Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
16: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
17: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
17: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
19: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
20: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
19: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
20: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
19: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
21: RAC 1. Aquest dissabte el Mundial es juga a RAC 1.
22: Let's play football.
21: A les 11 de la nit, el desenllaç del grup L. Panamà, Anglaterra i Croàcia, Ghana. Tot obert per definir els equips que accediran als setzens de final.
23: Era morta, rematada, gol!
21: Viviu tots dos partits en directe a RAC1 amb Oriol Jové, Albert Ferran, Pau Bombardó i els comentaris de Toni Padilla. Aquest dissabte, Panamà, Anglaterra i Croàcia, Ghana. El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
24: Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
25: Escolta, descarrega.
24: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
21: A RAC1...
26: Primer hem de fer una denúncia.
21: Via lliure.
26: Per què, eh?
27: Puto passeixer! Vale.
21: Només dissabtes i diumenges...
26: Salut i el sortir.
28: Ai, ai, ai. Ai, que la porta.
29: Has vist quina rèplica?

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: Bordalàs pensarà en fitxar Canovio i...
4: i alguna altra. I Bielsa. Que ha sortit... Que...
3: Dale!
4: Dale ya!
3: Dale ya!
4: Pregunta.
3: Gracias de nada.
4: Gracias de nada. Siguiente.
3: Y bueno, la frase que ha aportado al fútbol uruguayo ha dicho... Nada.
4: Nada.
3: Es muy bo. Pero bueno, van veure...
4: Avui juga Argentina?
3: Avui juga Argentina,
4: a la matinada,
3: però a unes hores ja que no.
4: Ja sí.
3: Igual sí. Arribo a veure el Colòmbia-Portugal.
4: Mm. Però... O sigui, però juga Julián avui?
3: Sembla ser que sí.
5: Sí. A Polo li deixo jugar?
3: Sí, que depèn del community manager de l'Atlético de Madrid. A veure què diu. I després... Però centrem-nos en el tema del protagonista.
4: El què?
3: Veure els tres xitxarros que va fotre Dembélé.
5: Hòstia, mira. No, és que van ser tres golaços. No és tres gols, hat-trick, no. Aquest jugava al Barça, te'n recordes?
4: Sí, que me'n recordo, sí. I tant que me'n recordo.
3: Abans de seguir en França...
4: No tenia despertador.
3: Abans de seguir en França, sí. Avui parlarem d'una dona francesa.
4: Una dona francesa, avui?
3: Sí, una actriu francesa, però... que no està ni al nivell, ni arriba a les sabates, a la nostra amiga Rosa Voladeres, a la que volem
4: home,
3: Rosa,
4: des d'aquí.
5: T'estimem.
4: Sí, home, meravellosa, Rosa Voladeres, com a persona, com a actriu, a més fa aquestes coses tan difícils, que és una persona que ha fet bé la comèdia, fa bé el drama, fantàstica, i que li hem donat el premi a Margarida Xirgo.
3: Que tot m'ho deu a mi.
4: Ah, sí?
3: Per què? A la sèrie de...
5: De David Trueba, que feia de la seva dona.
3: Era
4: la teva dona?
3: Era la nòvia.
4: La Voladeres?
3: Sí.
4: Pobre.
3: A partir d'allà ja va...
4: Fins i tot així ha aconseguit el premi.
3: No, va aprendre molt de mi.
4: Molt, molt, molt. Del que no havia de fer, exacte.
3: De res, Rosa.
4: Si me'l dediques...
3: Si me'l dediques al Margarida Xirgo.
4: No li diguis això, home, a favor. A veure si ha d'estar pensant en tu quan rebi el premi.
3: Home,
5: a mi em sembla bé.
3: Hauria.
4: No, sí, hauria. Va.
3: Pues avui
4: França,
3: hem dit, Avui hem dit anem a França.
4: Vale.
3: I dona.
4: Vale.
3: Perquè feia molt de temps que
5: no fèiem dones.
3: No fèiem dones.
5: Feu dones. Ja hem portat una dona, home, ja està bé.
4: I dona conegudíssima, eh?
3: Sí. I que... Ja sabem admirada. Que tots els execrables francesos ja són execrables, però ser francesos...
4: No, va,
3: perquè
4: no.
3: Bé, sempre pequen d'una cosa, d'inventar-se un passat a la resistència.
4: Això
3: aquest
4: sí.
3: No és el cas.
4: Vale,
3: perquè, bàsicament, no tindria consistència perquè tenia 6 anys quan els nazis entren a París. A no ser que fos baby resistants, no podríem fer-ho, no? Avui arrencarem el pòster d'una de les primeres icones franceses d'abast mundial, de les primeres sex símbols globals que transmetien a l'empoderament i la llibertat de la dona. Una dona que va canviar el paradigma ja de la sexualitat i del paper de la dona als anys 50. Pionera de la llibertat sexual. Una dona que alhora era adorada i també perseguida, que imposava les modes, que era censurada a molts països. Una actriu i cantant també va reixir més com a actriu que com a cantant, que es va retirar jove per dedicar-se a la defensa dels animals. Les primeres en denunciar els excessos de la premsa a la seva vida íntima, una guerra amb els paparazzis. Un actriu que es va fer multimilionària, immensament rica, va ser autosuficient i va tenir una personalitat combativa.
4: De moment, fins aquí tot bé, no?
3: Tot molt bé. Va rebre premis fins 4 anys abans de la seva mort, però que va ser, i aquí és on arribem nosaltres, homòfoba, racista, xenòfoba, una mare dubtosa, bueno, dubtosa per dir-ho suaument, propera, més que propera, també per dir-ho suaument, a l'ultradreta, magufa antivacunes i 6 vegades condemnada per la justícia per incitació a l'odi. Sí, senyors, sí, senyores, avui toca una de les dones més magnètiques de la història del cinema, Brigitte Anne-Marie Bardot, coneguda com a Bibi, com a Brigitte Bardot, o simplement la Bardot.

0: A veure, hem trigat uns mesos, no?, perquè es va morir el desembre, sí, Brigitte Bardot. Sí, sí. I en aquell moment ja hi havia gent que deia que, evidentment, hi ha molta gent que parla des de l'admiració. Òbviament, ja no només d'una gran actriu, sinó d'una sex símbol per molta gent.
1: Una gran actriu tampoc seria.
0: Bueno, doncs una actriu.
1: Que era una tia que estava com un castell.
0: Prou, home! Per favor. No volia dir res, això, jo ara. I ja van dir alguns, no, però a veure si no era tan bona com...
1: No era tan bona.
2: No era tan bona.
1: Estava molt bona, però no era
0: prou.
1: Tan bona.
2: Abans de res, per mi, Brigitte, només hi ha la Brigitte a l'amor.
0: Sí, senyor. Bravo des d'aquí, Brigitte a l'amor.
1: I l'àvia de la, no?
0: Ah, es diu Brigitte?
1: No, es diu Brígida.
0: Brígida.
1: Que es deia, pobra. No? Ah. Que canvia molt Brigitte, que sí, és molt sensual, sí, i en castellà Brígida és una altra història, eh?
0: Però és el mateix nom, eh?
1: Sí, sí, Brígida i Brigitte és el mateix nom.
2: Però bueno, avui toca parlar de la Bardot, eh? Bibi, bebé, va néixer a París amb una família de panoja. Panoja, eh?
1: Nivell.
2: Ella sempre diu que era burgesa, però no és exactament així. Era rica. El seu pare, Louis Bardot, era un empresari d'èxit, el que aleshores deia un industrial. En el seu temps lliure, aquest senyor escrivia poesia amb el pseudònim de Pilot Bardot. Un dels seus poemaris va ser guardonat l'any 61 per l'Acadèmia Francesa amb el premi Paul Labé Boquelin. Clar, a l'any 61 la seva filla ja era Brigitte Bardot.
1: Era molt famosa.
2: Saps què vull dir? Que ja era el pare de la Bardot. Vull dir, perquè com poeta era molt dolent, però bueno, ja en aquell moment va passar a ser el pare de Brigitte Bardot.
1: Podria fer que volgués, que li donaria el premi.
2: Sí. La família...
1: Que no el guanyi un dia el pare de la Minya Mal.
0: Calla, home.
1: El Cervantes.
0: Per favor.
2: Premio Loewe de poesia. La família Bardot tenia antigues arrels a Lorena i mantenia un llunyà enllaç de parentiu amb Nicolas Charles Oudinot, que era el mariscal de l'imperi i duc de Reggio. La seva àvia paterna era propietària d'una enorme residència familiar.
1: Com m'agraden aquestes enormes residències familiars, sí, de les àvies.
2: On Brigitte Bardot passava part de les seves vacances durant la
1: infància. Amb els cavalls, els palafreneros...
2: Ah, exacte.
1: I
2: la mare de Brigitte Bardot...
1: Les oques i tot això, el llac, el ala este, el ala oeste, el pabellón de caza, han assassinado, el mayordomo ha sido, hombre.
2: La sala china, la sala...
1: La biblioteca, le recibirán la biblioteca. Vístanse para cenar. M'encanta.
0: Canalobres arreu.
1: Canalobres, molt allò. El ama de llaves.
0: L'ama de llaves.
1: M'encanta.
2: Això era per part de pare... Per part de mare...
1: Póngame la calesa, que voy a comprar el pan.
2: La mare era la filla de l'amo d'una companyia d'assegurances i que va passar a part de la seva joventut a Milà, on ja, els pares disposaven d'una llotja a l'Escala, al Teatre d'Escala. A veure, panojita
0: home,
2: buena.
0: Home, de calés n'hi havia.
1: En morir, però, els avis no van deixar als seus fills i nets una gran herència. Perquè clar, mantenir un casoplon com aquest,
0: home,
1: doncs costa.
0: Això sí.
1: Això costa, o sigui, netejar-ho tot, allò, els corrents d'aire, tot això...
0: Però no... Molt manteniment.
1: Però després, entre els béns llegats, figurava la biblioteca familiar, la gran biblioteca familiar, no? Aquesta col·lecció va ser heretada per Nicolas Carrier, l'únic fill que va tenir Brigitte Bardot, del qual parlarem després. I quan es va veure que el Nicolas va rebre la biblioteca, amb la seva sorpresa va veure que la biblioteca, els volums, incloïen, entre altres, obres, llibres, escrits, sí, per Hermann Göring,
0: ai,
1: Joseph Goebbels,
0: ai,
1: dirigents nazis, com sabeu, pel teòric de les races Arthur de Gobineau i per l'escriptor col·laboracionista francès amb els nazis, Pierre Drou de La Rochelle. També contenia, atenció, que aquesta era la joia de la biblioteca, un exemplar de Mein Kampf,
0: hòstia,
1: dedicat... per una signatura del propi Adolf de Puyer. Bé, es veu que la família, el casoplon, eren una miqueta tirant a nazis.
0: Però potser ho tenien perquè valia més diners. Si
1: com signat. Els cromos Panini.
0: Com els cromos.
2: Eren cromos Panini de Hitler.
1: És allò, tu vas al mercat de Sant Antoni i dius em dona un Mein Kampf signat pel propi Adolf i a veure quant costa, si costa més que el cromo de Messi.
0: Ai, ai, ai.
1: Bueno, va estudiar en un col·legi catòlic, òbviament, i tenia una institutriu que reforçava una educació extremadament estricta. La relació amb la mare va ser molt difícil, la mare era un bitxo, molt distant i severa, la mare i l'educació. La feia, per exemple, perquè us doneu la idea, sobre la idea, la feia caminar amb un bol d'aigua sobre el cap, no perquè s'assemblés a als indígenes de Guatemala o sí, gent que van... Que transport... No, no. perquè sempre caminés ben recta i alçada.
0: Era entrenament.
1: La seva mare no dubtava a bufatejar-la si el seu cos s'encorbava i feia japeta. Li ensenyava les formes per distingir-se clarament de quina era la seva classe social.
2: Sí, perquè Buñuel deia la pija de França, no? El documental Bagdó, que per cert és un documental molt adulcorat i on passen de puntetes pel seu costat fosc...
1: Però tranquils, que per això estem nosaltres
2: aquí. Per això estem nosaltres. Expliquen que Brigitte, amb 7 anys, va trencar, jugant, un gerro bo. S'entén quan diem bo, és car.
0: Sí.
2: I el seu pare li va donar 50 fuetades.
0: Què?
2: Sí.
0: A la nena?
2: I la seva mare li va dir, d'ara en endavant, ja no és vostè la nostra filla. És, que era, és una estranya.
1: Era, igual li tenia molt carinyo al gerro.
0: Sí. Era en Ming?
2: Potser. És una estranya. I ens tractarà de vostè. Imagineu-vos aquesta nena pensant que no té família amb 7 anys.
0: Que fort.
2: Des de llavors, els hi va parlar de vostè i sempre es va sentir una estranya per ells. Tot i que, com veurem, la van ajudar molt més del que ella reconeix. A més, tota la família, això ho diu ella, considerava que la maca era la seva germana.
0: La guapa era l'altra.
1: Sí, això és una cosa com als clubs de futbol. Quan tu fitxes un, sempre et diuen sí. El bueno era l'hermano.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: O sea, Fernando, Manolo Hierro, el bueno era Fernando. Paco Carrasco, el bo era l'altre. Sí, no, no. Això...
2: Fitxes Dembélé, el bo era Mbappé.
1: No, ja no. Bueno.
0: Ell, que se'n va, llavors ja...
1: Ella, a les seves entrevistes, a les seves memòries, sempre que tenia oportunitat, parla de la distància que els separava amb els seus pares. I realment, com deia el Marco, l'ajuden bastant més del que ella diu. La seva mare, tot i ser una borde, li aconsegueix un primer treball de model per a Bibi en el... Un treball de model, però no de...
0: De què?
1: De model, diguem-ne, de anar posant. Primer, model de barrets.
0: Ah, de barrets.
1: De barrets.
0: Vale.
1: El millor barreter parisenc, que era Jean Bertet, que era sí. El barreter de les estrelles.
0: Uh-huh.
1: O sigui, que totes les...
0: Tothom volia el seu barret.
2: I Sofia Loren va portar un...
1: Sí, al començament... Estem parlant del 1949. Una amiga de la seva mare i redactora del Jardin de Mots Junior li va fer una sèrie de fotografies per la portada. Aquestes, quan ja no són coses de barrets per l'alta societat, la seva família ja va començar a veure que temien que, si era model, acabés convertint-se en una, que deien, una cover girl i es relacionés amb un ambient social poc respectable, com és el de la moda, el de la fotografia, i coses així. I aleshores, però com ella li anava molt bé, van autoritzar les sessions fotogràfiques amb dues condicions. La primera, que Brigitte no cobrés per fer les fotos i que el seu nom no aparegués publicat. Ah, atenció, perquè aquesta decisió de que no sortís
0: el nom.
1: Brigitte Bardot,
0: sí.
1: Com no li podien posar Brigitte Bardot, li van posar BB.
0: Ah, i d'aquí...
1: I d'aquí surt que a partir d'aleshores, i per la humanitat, sempre hagués sigut coneguda com BB. BB. La mare l'acompanyava, òbviament, era mare de folclòrica, l'acompanyava a totes les sessions, i una altra amiga de la seva mare, per això la seva mare la va ajudar bastant, era la directora de la revista Elle. La revista Elle, que encara... Em sembla que encara surt.
0: Sí.
1: Sí. La revista, en aquella època, tirava 3 milions d'exemplars a la setmana a França. És a dir, 12 milions d'exemplars al mes.
0: Que bèstia.
1: Evidentment, era una altra època per les publicacions en paper, cosa que no entrarem. L'amiga de la seva mare li va aconseguir la seva primera portada a la revista Elle. I al cap d'un poc temps, una altra portada més. I d'aquí, moltes portades, i era... molt recurrent veure Brigitte Bardot a la portada d'Elle. Però la seva mare encara la va ajudar més.
2: Sí, perquè Brigitte havia entrat al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa, on va tenir com a professor el coreògraf rus Borin Kanjasev, que era un professor de primera categoria.
1: Molt bo, jo recordo molt bé.
2: Però que castigava amb un cinturó els errors dels alumnes.
1: Ah, no el recordo, no.
2: Clar, bueno, per ell era normal, perquè com que ja ho feia el seu pare...
1: Jo quan el vaig veure que ja estigui el cinturó, ja vaig dir... No
0: faré carrera.
1: A la primera escala ja m'havia fotut l'hòstia.
2: La seva mare, un altre cop... li va aconseguir que Christian Foyer, antic primer ballarí dels ballets de Champs-Élysées, la portés de gira a diverses ciutats franceses, on va participar en un espectacle ja seriós i prestigiós de ballet. La seva mare, òbviament, la va acompanyar, sobretot durant la primera part de la gira.
1: Si l'envies amb un tio que es diu Foyer...

0: Llavors, comença a tocar cinema ja o no?
1: Sí, aquí ja hem vist que comença com a model, sí. Després comença a
0: ballar,
1: a fer ballet, sí. Música, cantar... Però on comença, de veritat, la seva fama és comença amb el cinema. Primer comença amb alguna comèdia i sempre es va queixar que en aquella època la van tractar bastant malament i amb bastant poc respecte. Però, aleshores, es produeix el canvi a la seva vida. Coneix amb un càsting el redactor, director de cinema francès, Roger Badem, que va trobar... Va dir, jolló, vaya tiparraca, vaya castillo. Va trobar que Bardot tenia maneres de la reialesa, que vol dir que va dir, va, està com un formatge. Va esperar que Bebé complís 18 anys, perquè encara era menor d'edat, i es van casar, Roger Badem i Brigitte Bardot, amb l'oposició, òbviament, de la mare de Brigitte. Ella va explicar que va amenaçar la seva mare que si no la deixava casar es suïcidaria i que fins i tot va ficar el cap dins d'un forn, apagat, suposem. Va estar 5 anys, van estar, Badem i Bardot, 5 anys junts i el matrimoni es va acabar perquè a ella també la monogàmia li sonava a malaltia. Val a dir que Badem també feia les seves coses. Ell era maco i sexy, perquè, per exemple, Catherine Deneuve, Jane Fonda o Sylvia Kristel, tots els pajilleros de certa edat, sabeu qui són,
0: per favor,
1: van ser algunes de les seves parelles. I Brigitte Bardot també, és clar.
2: Sí, la qüestió, abans que ella comencés amb tantes infidelitats, la relació era beneficiosa per tots dos. Els costa molt aixecar finançament, però finalment aconsegueixen els diners per fer la seva primera pel·lícula. I Déu va crear la dona.
0: Sí, senyor.
2: La pel·lícula va trencar motlles. Va recaptar milions als Estats Units, que per ser una pel·li francesa era una cosa totalment novedosa.
1: Que malgrat... més donava que fos francesa, si l'últim ha brigit per tot.
2: Malgrat que estava censurada en molts estats dels Estats Units. A tot arreu va ser un èxit i també un escàndol. Bé, Espanya no va ser un escàndol perquè no es va projectar fins 15 anys després ja amb la dicta blanda. El Vaticà, això és molt graciós, a l'Exposició Universal de Brussel·les de l'any 59, un 3 anys després, va posar una imatge de Brigitte Bardot amb un cartell que deia Satan.
0: Hòstia,
1: era el diable.
0: Directament,
2: sí, sí.
0: Ja, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, sabran la campanya de publicitat que li van fer, clar.
0: No, clar, clar.
2: El ball de la peli, ella descalça...
1: Si Satan és com Brigitte Bardot,
2: jo vull ser Satan.
1: Volem anar tots a l'infern.
2: Clar, a la peli hi ha un ball que ella va descalça, que és un ball molt frenètic i sensual, i que es va convertir aquesta escena en una icona cinematogràfica. Billy Wilder va dir que només va poder... Quan la va veure, es va quedar bocabadat i va dir... Wunderbar, què vol dir? Meravellosa. És l'única cosa que va poder dir en tota la pel·lícula. Aquest ball, un nu d'esquena i, sobretot, una actitud de la protagonista allunyada de l'estàndard moral, va servir de cotxe perfecte. Ella representava la dona lliure. Estem parlant de l'any 56, eh?
0: Ah, hosti.
2: O sigui, quedaven 12 anys encara pel maig de 68.
0: Clar.
1: Després de la pel·lícula de Roger Badem i Déu va crear la dona, havia nascut ja definitivament una estrella internacional. La gent ja no anava a veure les pel·lícules, anava a veure les pel·lícules on sortia ella. Va canviar la moda. La seva bellesa, que no era una bellesa sofisticada, era una bellesa casual, trencava els motlles dels anys 50, de los cardats, els cabells... Ell es posava senzillament un jersei mariner, aquests de ratlles,
0: sí.
1: I estava preciosa.
0: Sí, sí, estava preciosa.
1: Passava les estrelles de l'època portaven tacó d'agulla i les sabates, uns sabatots superluxosos. Ella es posava les sabatilles aquestes, les famoses ballarines, aquestes...
0: Sabates planes.
1: D'aquestes, no? D'arròs Repeto, i clar, i tothom se les comprava. Ho va canviar tot, fins i tot va convertir un petit poble de pescadors,
0: sí.
1: Un poble que no anava ningú, en un poble on només anaven els famosos perquè anava ella, estiuejar. El poble es deia Saint-Tropez.
0: Oh! Sí. Ho va fer ella, això.
1: Era bueno, poble... Marbella també era un poble de pescadors, sí. On no anava ningú.
0: Sí, sí.
1: Vale? I es va convertir aquest poble, Saint-Tropez, en l'essència del glamour de la Costa Blava. Els paparazzis, era l'objectiu absolut dels paparazzis, la perseguien dia i nit. Era un fenomen inèdit a Europa. No podia sortir ni per anar al metge. I va començar, aleshores, a patir de veritat. De fet, no podia amb tot. I va tenir, explica ella, fins a 9 intents de suïcidi.
0: Uf.
1: Els millors directors del món de cinema se la rifaven perquè sabien que participés Brigitte Bardot en una pel·lícula era sinònim... La pel·lícula podia ser bona o ser dolenta, però si participava Brigitte Bardot, allò ho pataria. Era milionària i l'essència de la dona lliure. Però, tancada, vivia amb una gàbia d'or per la pressió pública.

0: Aquí ja trobem la Brigitte Bardot ja desenfrenada.
1: Desenfrenada. Com diu la cançó, per primer cop...
2: Com diria Luis Enrique, sin frenos y cuesta abajo.
1: La cançó diu, per primer cop a la història començaran a ploure homes, no?
0: Sí.
1: I és que per ella, com dèiem abans, la fidelitat no era un valor.
2: Ole, per ella.
1: Era lliure. Per primer cop, la dona més famosa feia el que volia. Segons Ginette Vincedot, que és la professora del cinema del King's College de Londres, que va publicar una biografia sobre l'actriu, s'han posat nom, s'han trobat ja, s'han aconseguit posar nom a uns 100 amants.
0: Pocs,
1: entre xicots, amants i marits. Simone de Beauvoir va dir que Bardot era al mateix temps depredadora i víctima dels seus depredadors. Era la imatge de la llibertat sexual. Entre els homes...
0: No, per favor.
1: Entre els homes més famosos hi ha Jean-Louis Trintignant, que va ser precisament el pare de l'actriu que van matar amb violència masclista anys després. L'actor
0: bueno,
1: uruguaià...
0: La va dirigir... No, va
1: ser el protagonista de la primera pel·li.
0: Era el protagonista de Dios creó la mujer.
1: Exacte. L'actor uruguaià Gustavo Rojo, el músic brasiler, o Warren Beatty, o Serge Gainsbourg, que amb ell va gravar...
0: El Jetem.
1: Jetem,
2: Manon Plus. Però no és el que coneixem.
0: No.
1: Però no, perquè ella el va gravar i va pensar que això no beneficiaria la seva imatge i el van deixar guardat fins molts anys després, quan ella munta la seva fundació animalista, que van treure aquesta gravació per vendre-la.
0: Sí, però la primera cançó original d'aquell orgasme que era Gainsbourg i una dona, en aquell cas el que vam conèixer és Jane Birkin, era Brigitte Bardot, la primera.
2: La primera era... Però bueno, li va servir perquè es casaràs a les dues,
0: eh? No, home! Per favor!
2: I mira que era lletxot, eh, Gainsbourg?
0: Sí, oh, sí, lletx, Gainsbourg.
2: Però mira, no hi ha, no hi ha mujer sinó hombre cobarde.
0: Va, home.
2: Aleshores, els homes, com diuen en castellà, bevien los vientos por ella, eh? El més cridaner va ser un playboy milionari que va conquerir Brigitte Bardot llançant-li flors des del seu jet privat sobre la casa de l'actriu a Saint-Tropez. No sé si t'ha passat alguna vegada. No,
1: tu com festeges?
0: Ho trobo una mica... Bueno, cutre no.
1: Cutre.
0: No. Diria cutre. Diria...
2: Tens jet privat, tires flors...
0: Tirar flors des d'un jet privat és que fins i tot per encertar-ho ha de ser difícil. Dius, bueno, des d'un helicòpter.
1: Has de tirar moltes.
2: Vale. Jo crec que perquè... I després recull-les.
0: Sí, exacte, una feinada de poma.
2: Suposo que perquè no li tires més i que deixés de tocar els collons es va casar amb ell.
0: Ja, ja.
2: Vale.
0: Puedes parar, ja.
2: Sí, hasta que me caso, coño, ya, va. Però deixa de tirar flors, home. També es va casar amb l'actor, després es va divorciar, i es va casar amb l'actor Jacques Charrier. Charrier era un actor que volia, diguem-ne, domesticar Bardot, volia una vida més tranquil·la, i ella no. Ella es va quedar embarassada de Charrier.
0: Uh-huh.
2: I no li anava bé. Ella era massa famosa i no podia avortar il·legalment. L'avortament a França no es va aprovar fins als anys 70.
0: Mm-hmm.
2: Abans ja ella reconeix que havia avortat dues vegades. Va tenir un fill clarament no desitjat i ella ho deixa bastant clar. A la seva biografia, Inicials Bebé, va escriure una carta d'amor al seu fill que va dir hagués preferit parir un cadell de gos.
0: No, home, no.
2: I va comparar el seu embaràs amb un tumor que s'havia alimentat de mi, que havia portat la meva carn inflada esperant només el beneït moment en què finalment m'alliberaria d'ell tot un can a la maternitat. El 1962, Bardot i Charrier es van divorciar i el seu fill, el que hem dit, el que va heretar a la biblioteca, Nicolas, va créixer lluny d'ella, lluny del glamour i dintre de l'anonimat i sense l'amor de la seva mare.
1: Els 40 anys... Ella es va casar per última i quarta vegada amb l'empresari Bernard Dormal, que era assessor de Jean-Marie Le Pen.
0: Ui!
2: Aquí ja comença.
1: I ell mateix líder ultradreta d'una facció mundial. I és que ella també és de traca. No pel lepenisme, que, encara que va dir que Marine Le Pen era la Joana d'Arc del segle XXI,
2: A veure si la crema, també.
1: I també li va donar suport a Le Pen a les eleccions presidencials franceses el 2012 i 2017. Però va més enllà. La van condemnar 6 cops per incitació a l'odi.
0: Per què? Què havia fet?
1: Pues, per escriure coses com...
2: Celebrar l'ascens del Sabadell.
1: Sí, per escriure coses com... Aquí hi ha el meu país, França, la meva pàtria, la meva terra, sent envaïda una vegada més en la benedicció dels nostres successius governs per una superpoblació estrangera, particularment musulmana, a la qual jurem lleialtat. En contra de la nostra voluntat, hem de suportar totes les tradicions d'aquesta afluència islàmica. Any rere any, veiem sortir mesquites per tota França, mentre les campanes de les nostres esglésies romanen en silenci per manca de capellans. O em veuré obligada a fugir del meu país, que ha esdevingut una terra de vessament de sang, i emigrar. O, estem farts de tota aquesta població es mengi el cap, que ens està destruint, destruint el nostre país en imposar les seves pràctiques.
2: Sí, també ella amb els musulmans es va enfadar molt pel el tema que ella era una gran activista pels drets dels animals,
0: sí.
2: Per exemple, per la festa del xai, per exemple, però no tenia límit. Va escriure una carta al govern de Reunió, a la illa de Reunió,
0: sí,
2: amb còpia a la premsa, per les seves, perquè considerava que les pràctiques que feien en aquesta illa amb els animals, que segurament tenia raó, no eren...
0: raonables.
2: No eren raonables. En la que deia, els autòctons, parla dels seus compatriotes, la illa de Reunió és una colònia...
1: França de Mar.
2: Sí. Diu, els autòctons han conservat els seus gens salvatges, perquè descendeixen del canibalisme.
0: Carai, noi.
2: És una població degenerada, una illa del diable. Va ser condemnada per la justícia. També va dir... Ja no tenim dret a escandalitzar-nos quan els immigrants il·legals o els captaires... A veure, els captaires, que tenen a veure els captaires?
0: Bueno, són lo mismo.
2: Diu, però és que la seva idea aquí ja se li anava molt la flapa. Diu que els captaires profanen i assalten les nostres esglésies per transformar-les en porqueres humanes, defecant darrere de l'altar, pixant contra les columnes i escampant la seva olor narciabunda sota les voltes. A veure, senyora, us heu vist...
0: Que va haver-hi un...
2: Vostè ha vist un captaire cagar darrere d'un altar? I un senyor...
0: Pues devia veure'n un, pot ser, no ho sé.
2: No sé, ni idea.
0: A nosaltres no ens consta, però pot ser que sí.
1: També el seu llibre, que també va ser condemnada pel seu llibre, Un crit en el silenci, on va escriure... Els musulmans són invasors, cruels i bàrbars. Parlava de la islamització de la societat francesa i d'una infiltració subterrània i perillosa de l'islam. Els deia que eren bàrbars i cruels invasors responsables d'actes terroristes i desitjosos de dominar els francesos fins al punt de voler exterminar-los. Tu canvies francesos per espanyols o per catalans
2: ja.
1: I et surten missatges calcals d'alguns partits, no diré quins.
2: I sobre el mestissatge, mentre que els animals de la raça és important, sent els mestissatges... I també deia, per exemple... Diu, entre els animals, la raça és important. Ella només li agradaven els... els animals, però és de raça.
0: El centre era en el tema dels animals.
2: Considereixen que els mestissos són considerats residus que no serveixen per a res més que per podrir-se en gosseres o morir sense cap compassió.
1: Això ella amava els animals i diu que si hi ha barreja, els ha de deixar gosseres i matar-los,
2: Sí, nosaltres ens veiem reduïts a engullir-nos políticament correctes i començar a barrejar-nos, combinar els nostres gens, els nostres llinatges, per permetre que els nostres descendents siguin creuats. És extremadament lamentable.
1: No només la immigració, Sorpresa! Els homosexuals sempre han tingut un gust i un talent més subtil. Una classe... Fins que tot això degenera en maricons de baixa estofa.
2: Els
1: travelos,
2: abans eren molt milions.
1: Travelos de tota mena.
0: Això deia?
1: Sí, monstres de circ, tristament estimulats en aquesta decadència per la supressió de les prohibicions que contenien els excessos extrems. O gais que bejuguen el cul, posen el dit petit a dalt i amb veu de castrat es queixen.
0: Gais, has dit?
1: Gais.
0: Gais. Ah,
1: gais. Gais que bejuguen el cul. Personalment, diu també, trobo inútils les unions civils. Però, de nou, m'importa una merda. És encantadora o no és encantadora, Brigitte Bardot?
0: Machista, machista, machista, machista.
2: Todos en mi cuadra dicen que soy bien machista, machista, machista, machista, machista. Ja, estic amb el col·lectiu trans i també amb el MLF, amb el moviment d'alliberament de la dona. I ella diu, sobre el moviment feminista francès, Deus, ja està fotent a Deus tota l'estona, se li caguen els altars i tot. Diu, Deus sap que sóc una dona a qui es pot dir lliure. Però sobretot, sóc una dona. I les dones mai seran com els homes. Això és una frase una mica de Rajoy,
0: Sí, sí, sí. Un plato és un plato, no vol dir?
2: Si són tan desgraciades és perquè ja no volen ser el que són. Ja no volen ser l'objecte, sinó reivindicar els drets propis de les dones. Veus tu? Quin crim. Crec que el feminisme és perfectament còmic i estúpid. Per descomptat, cal trobar un equilibri just, però per fer-se plenament, les dones han de continuar sent dones. I ja no queden dones de debò. Tampoc homes de debò. El que estem veient és una transformació d'un sexe a l'altre. Els homes s'han tornat afeminats, i no li agraden els afeminats, ja hem vist, i les dones intenten ser homes. Això ja ho escriu l'any 73.
1: Ja no quedaven dones de veritat l'any 73,
2: Ja no hi havia homes. I tot el 73 tots els homes eren maricons.
1: I més, diu més coses. Diu, és realment el lloc de totes aquestes dones ser ministres del govern?
0: Oi.
1: Les dones...
2: Si a sobre volen manar...
1: les dones, si saben fer servir els seus dons, sempre tindran el poder de doblegar, els homes a tots els seus capricis.
0: No, les seves arts.
1: No hi ha cap necessitat d'assumir posicions alienes per aconseguir els seus fins. I sobre el mito, perquè també el mito, jo mai vaig ser víctima d'assetjament sexual. I em semblava encantador que em diguessin que era maca i que tenia un culet bonic.
2: Ah, clar.
1: Aquest tipus de piropos resulten agradables.
2: Sí.
1: Hi ha moltes actrius que coqueteixen amb els productors per aconseguir un paper. Després, perquè es parli d'elles, venen a explicar que van ser assetjades. Si seguim així, els homes ja no tindran ganes de festejar les dones.
2: És que no es pot dir res, home!
0: Això és davant la letra, completament. Sí, sí, sí.
2: També segueix. Diu, no em parlin del Me Too, d'aquells judicis grotescos per un mal cul que es recorden 30 anys després. Quina decadència! M'agrada que un home sigui viril, que em potri, que em foti mal l'ascensor. I que una
0: no,
2: dona
0: això no ho va dir,
2: No, això no.
0: Lo de l'ascensor no.
2: Però diu, quina decadència! M'agrada que un home sigui viril i que una dona sigui femenina. El feminisme em molesta. La pudendesa també. El feminisme no és la meva cosa. A mi m'agraden els homes.
0: Ara.
1: La veritat... Encara que no hi havia col·lectiu que se salvés, per exemple, va dir dels professors que venen sense afaitar, amb els cabells greixosos, camises brutes, texans fastigosos i sabatilles plenes de fang. No sabem per què ara també els professors. Però el que sí que hem de dir és que va ser una molt eficaç activista dels drets dels animals.
0: Això sí.
1: I va aconseguir moltes millores i lleis a França, etc. De fet, contra la caça de cries de foca. Mm-hmm. No sé si en recordeu que ja no va aconseguir a Noruega, però va aconseguir al Canadà. Sabeu amb qui? Amb el primer ministre, es deia Trudeau, però era el pare del Trudeau que estava...
0: Trudeau Papa.
1: Estem molt a favor d'això, de la lluita amb els animals, però això demostra que pot ser un activista animalista i ser també un ésser humà una mica horrible.
2: Als seus últims anys, no podia faltar, va rajar contra les vacunes del Covid.
0: Home.
2: Perquè deia ser al·lèrgica a tots els productes químics.
1: A tots.
2: Però, podia ser. Però el seu entorn va dir que era una mentida. Com m'estranya que no tingui el pack sencer. Només li falten les ulleres i les idees de Marcos Llorente.
0: De ser terraplanista. Bé, doncs avui Brigitte Bardot, morta el desembre passat, el desembre del 2025, i que va ser, una icona del cinema per la seva actitud, per les seves pel·lícules.
1: Mirant les pel·lícules que he mirat aquests dies i no sé què, que era molt difícil fer aquest execrable perquè t'enamoraves els 3 segons.
0: No, clar, aquest és el tema, aquest és el problema. Però vaja, un execrable de manual.
2: No és Rosa Voladera.
1: No és Rosa Voladera. Preferim molt més a la Voladera.
0: Santi Jiménez, Malcom Otero, apa, que vagi bé.
1: Adéu. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles,
3: bien entendu. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Lliure, amb Xavi Bundó. En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Avui, un golaç amb el 15% de descompte en tots els televisors Hisense, vàlid als hipermercats i Carrefour Punès, només del 25 al 28 de juny.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
8: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
10: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
12: A RAC 1.
13: Tu, que tens aquest protocol rigorós d'espoiler, que vas a treure...
14: Això surt al tràiler, crec.
13: Ja, però jo recordo una, aquella pel·lícula que el tràiler deia Los Immortales, tu has dit, no puc dir si es moren o no.
15: Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Dos minuts, no, tres minuts. Arribarem a 2:15 del matí. Hosti, noi, el que està bon a punt de passar. Bon dia, eh? Bon dia, bon dia.
16: Bon dia.
17: Què ha passat?
0: Bon dia al Japó, també. No, que no et va el micro.
18: Hola, hola, sí, ah, sí. No, estava dient que bon dia també al Japó.
0: Sí, bon dia a la gent
18: per,
0: del...
18: Per un dels membres de Pantalleros.
16: Ara, que quina, hora, sí. Quina hora és ara, al Japó?
0: No, és bona hora, eh?
16: És bona hora?
18: Sí. Que el truquem,
16: és de nit, ara, encara.
0: Bueno, jo potser el trucaria, però...
18: Jo el trauria del llit, eh?
0: 6:30 de la tarda.
16: Ah, i tant, és molt bona hora. Molt bona
18: migdiada,
0: eh? Per anar... Per anar...
18: Per no
0: agafar el telèfon.
16: Sí, per
0: fer-ho karaoke. No, ho dic perquè Blai, bueno, estem parlant de Blai Morell, que sí, està al Japó.
18: Està al Japó.
0: Sí, sí, bueno, la gent que no ho sapigués ja s'ho va trobar, perquè ha entrat 3 o 4 vegades per la ràdio per explicar que hi havia terratrèmols, amb el Clapés va entrar, amb el Supersports...
18: Corresponsal, no? Al Japó.
0: Sí, sí, sí, molt bé. Menys per aquest programa entra per tots els
16: programes.
18: Ah, mira,
16: és increïble. Ha posat terra pel mig perquè no s'aguantava ja.
0: Exacte.
16: I s'ha anat el més lluny possible.
0: El més lluny que podia.
17: Això li abonen a part... Ho saps, això?
0: Ah, no sé, jo els seus acords...
17: Tu no tens acords... Ficar, eh, els seus acords jo no. Banda.
0: Però sí que hi ha un tuit de Blai Morell que diu: segon terratrèmol al Japó en 2 dies.
16: Escolta, com?
0: Ara diuen de 5,8 de magnitud. També s'ha sentit a Tòquio, que és on és. L'edifici ha tremolat de nou, però com a mínim avui han avisat. I demà arriba un tifó. La culpa... Això és el tuit original d'allò. La culpa és del broc. Això és un tuit de Blai Morell, que té 18 favoritos, 2 retuits i un de resposta.
18: Gràcies per el record de favorits.
13: No l'he vist.
0: I que no et cita.
16: Ah, quin covard.
0: Perquè no el cita. La culpa és del broc. Acaba la frase després de posar unes estadístiques en japonès de coses, avisos d'emergències, etc.
18: M'agradaria saber quin estat d'ebrietat ha fet aquest...
0: No,
18: el Japó es veu molt sake, eh? Es veu molt sake, eh? T'ho dic. Te'l posen per esmorzar.
16: Jo vaig estar un mes al Japó i no va haver cap terratrèmol, i el Blai...
17: Jo he estat dues setmanes al Japó, ja... molt de temps, i no he viscut mai un terratrèmol. Ah.
0: Doncs goita.
17: Escolta'm, què anava a dir? Sí, veus que hi ha uns croissants aquí a la taula?
0: Sí, hi ha com uns croissanets.
17: Uns croissantets. Saps per què han arribat aquests croissanets?
0: Per què?
17: La història.
0: Per què?
17: Saps que... Això és que la gent m'ho ha preguntat i he dit, no, és veritat.
0: Sí, he vist arribar el broc amb uns croissants.
18: Sí, bueno, m'ha tocat.
17: Saps que hi ha una vident brasilenya que va preveure, no? Va fer una... Va tenir una visió que durant el partit Brasil-Turquia, crec que era...
18: No, Brasil-Escòcia.
17: Brasil-Escòcia, perdó. S'obririen els cels i un gran ovni baixaria, no? I xuclaria a Neymar i a Vinícius.
16: És com la
17: però
16: pel·li,
17: en qualsevol cas seria com a principi d'una invasió.
0: Però això qui ho va dir?
18: Però escolta, Xavi, em sobta que no hagis sentit aquesta notícia,
17: medium,
18: perquè ha estat viralíssima.
17: Una mèdium brasileña.
0: Estat desconnectat per culpa de Sant Joan.
17: Una mèdium brasileña ha dit això, no? I llavors... Jo dic, sí, quines tonteries. I el Broc diu, no, perquè això en algun moment passarà. I pot passar aquí perfectament. I jo li vaig dir, a veure, serà com treure-li la joguina a un nen, però si vols ens juguem a l'esmorzar, que no passarà. I diu, jugat, fet, croissants, aquí tens l'esmorzar.
0: A veure, tampoc aquí no... Quants no, en són? 4 o 5, eh?
16: Bé,
0: està bé, està bé. Està bé.
17: La mèdium
0: podria ser una mica
17: no
0: millor, eh? Però vaja.
17: Ha portat 5 croissants.
0: No vull tornar a sentir ni una sola vegada, Broc, que quan hi ha esmorzar aquí és poc. No. Perquè acabes de comprar un croissanet petit.
17: No, ja li he dit.
0: Per membre de pantalles.
18: He de dir que són d'un forn que cada croissant costa més que un Rolex. Eh?
0: Això és veritat. Molt bon forn, però vaja.
18: No, sí, però, sí. Igualment. Però jo he complert la meva promesa. És a dir,
0: bravo. Sí. Des d'aquí, bravo.
18: Bravo.
17: Sí. El primer que va ser, al matí, ens vam aixecar i li vaig dir, Broc, no ha passat res. I llavors va insultar la mèdium brasileña com si la mèdium brasileña estigués llegint el grup de pantalles.
18: Molt decebut amb la mèdium brasileña.
17: Molt decebut amb la mèdium. Li vaig dir, però tu de veritat creies que això podia passar, Broc? Doncs clar que m'ho creia.
16: Clar que sí.
0: Bueno, té un tema amb els ovnis, el Broc, que no està acabat.
16: Bueno,
0: amb els ovnis coses. I amb les bugaderies...
16: Que la gent és la superfície, només.
17: Que la gent sàpiga que és cert. O sigui, que Òscar Roca està obsessionat amb les rentadores. Amb les rentadores. De les...
16: No, no. La gent es pensarà que és broma, però no.
17: I els ovnis, que està obsessionat i que no és broma, i que ell no diu de broma.
16: Ho patim a diari, això.
18: La meva idea seria... O sigui, el meu somni és que m'abduïssin a dins una bugaderia.
0: Sí, sí.
18: Seria perfecte.
0: El teu i el de tots. 11 12 i 31 minuts. Un moment, ara tornem.
15: Dia lliure amb Xavi Bundó.
14: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
21: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
22: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
23: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
24: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
15: A RAC 1, Dia Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 11 i 33 minuts, de seguida arrenquem el Pantalles amb les estrenes de la setmana i tot plegat. I si Blai Morell se pot posar, doncs perfecte. I si no, doncs ja veurem. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'actualitzar les dades de ciutadans espanyols víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela. 133 desapareguts. Fins ara se n'havien comptat 106, ara són 133. De la resta, de les dades més greus, no s'ha mogut res. 14 localitzats espanyols vius sota les runes i 5 persones mortes amb nacionalitat espanyola. Per tant, actualitzant la informació d'ara, la de Veneçuela no ha canviat. És a dir, les xifres de morts que s'estan registrant a Veneçuela no han canviat ni una mica. En el cas dels espanyols desaparegut, sí que sabem que són 133 ara mateix. Álvarez, que per cert ha informat també que s'ha entregat el primer paquet financer de l'Agència Espanyola de Cooperació i el personal de rescat de l'exèrcit, l'UME, ja és al damunt del terreny per mirar d'ajudar, mentre avui, aquest matí, s'ha de desplaçar també els bombers de la Generalitat, aquest grup de 15 persones destacades per mirar d'ajudar en el que es pugui. 11 i 35 minuts, va, ara sí, arrenquem Pantalles, va.
25: Amunt tothom, vinga, som-hi! Ep, ep, ep, ep! Vinga, aquest peu ben amunt! Ah-ha! Ep, ep!
17: Per això,
0: no. Òscar Broc, bon dia.
18: Bon dia.
0: Noemí Escribano, bon dia.
16: Bon dia.
0: Toni García, bon dia.
18: No, clar. La Noemí no està escrivint, no sé si està marcant el número dels Mossos.
16: No. És pitjor. Que m'he apuntat la foto, m'he apuntat frase, la frase del Xavi perquè m'ha semblat
17: gloriosa. És un tuit magnífic. Sí.
18: Tant de bo m'abdueixin a una bugaderia.
17: Tu i tots.
16: Tu i tots.
17: El que més
16: el meu somni
17: seria que m'abduessin a una bugaderia.
18: És el vostre somni, també?
17: No. Bueno, a veure, que t'abduessin a tu, sí.
16: Sí, clar. A mi no. Està amunt, a la llista.
0: Escolta, abans que ens hi posem amb les estrenes, ja sé que us ha agradat molt la frase, però tampoc no cal donar-li tant d'allò. Tenim un sorteig. Tenim un pack de 4 entrades per anar a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que es va estrenar ahir. És la pel·lícula dirigida pel Dani Sancho, basada en la història d'Usman Omar, que també protagonitza la pel·lícula, juntament amb Víctor Essay, Benjamín Crava i Emma Vilarassau. Què heu de fer per aconseguir aquest pack de 4 entrades? Doncs ara de seguida us ho diré, perquè ara no està disponible el sistema... que us hauria de...
13: De seguidor,
0: amb què us hauria de regalar les entrades.
25: És culpa del Blai, això.
13: És una mica clickbait.
0: D'aquí uns instants, sí. De seguida us ho explico. Però seria un pack de 4 entrades per anar a veure aquesta pel·lícula Viatge al País dels Blancs. Això serà d'aquí uns instants. Va, anem amb les estrenes o no?
13: Per cert, vaig sentir el diàling.
0: A mi?
13: Sí, magnífic. Que en lloc de dir nens, vas dir nans.
0: Ah, sí. Hòstia,
13: quina cosa més bona, tio. De veritat.
0: Se'm va complicar.
13: I que no podies, després no podies deixar de riure, eh?
25: Bueno. Coses que gràcia. Et fas gràcia a tu mateix? No passa res.
16: Passa.
0: A veure, és que ara diré una cosa, perquè ara estem parlant l'Eva, jo i jo, sí, i em diu, però el sorteig ho tens al guió, el sistema. Dic, sí, però, Eva, estaves fent 30 coses... I ara jo hauria d'haver dit, si voleu les entrades, truqueu al 902-4777 i no ho he dit perquè no em moris en l'Ivan.
13: Ho entens?
0: Però bueno, ara ja està.
13: Ho entens, ara no?
0: 902-4777. Si està disponible a la Jou, jo pelante. Els primers que truquin se't donen les entrades per anar al cinema.
25: Eva, Jou està buscant un revòlver ara mateix. Sí. Està buscant la pistola que...
0: No, perquè m'ha parlat per línia interna dient, però ja ho tens escrit? No, sí,
13: ja
0: sí, ho tinc escrit.
13: Però, sí, però no, tu no estaves disponible.
0: Salvaguardar les teves capacitats.
13: La teva dignitat.
25: És que no, té 4 telèfons, sí, dos,
0: sí,
25: a cada orella.
0: Sí, sí, sí, és tremendo.
16: Està desbordada ja.
0: Va, anem amb les estrenes a sales, arrenquem amb pel·li de superherois, en aquest cas de superheroïnes, és Supergirl. My cousin and I have very... Però una cosa, és la Supergirl de tota la vida? La, o sigui, la versió és la femenina de Superman?
25: Superman. És la familiar de Superman, que també és
0: familiar,
16: cosina,
0: no?
16: És la cosina.
25: És la cosina, són, sí, famílies. Sí, sí, és aquella cosina més jove que tu, que es porta molt malament i que surt de festa.
0: Ah,
25: que
0: sí.
25: És aquesta la idea,
0: ah,
25: no?
0: Ah, sí.
13: Que la teniu al principi, de, si heu vist Superman de James Gunn, no? L'última versió, sí, de Superman.
25: Apareix al final.
13: Apareix al moment, apareix, sí, un moment ella, que és com l'anunci que farà aquesta pel·li, que jo diria que és l'última eslo a l'inferno del superheroi. ja no pots tocar més fons. És, a mi la pel·li m'ha semblat terrible.
25: Sí, a mi m'ha decebut perquè venim d'un Superman que no estava malament.
16: No estava gens malament.
25: I a partir del qual podies construir una nova mitologia del Superman, etc. I en canvi, i després d'escoltar James Gunn dir que seria molt curós amb l'assumpte dels guions, que volia pel·lis de superherois amb guions consistents, etc., que ens presenti aquesta pel·lícula que, si alguna cosa li falla o li falta, és un guió. És a dir, és un guió absolutament esquemàtic, trist, avorrit, la típica aventura a l'espai com n'hem vist 50.000.
13: Però t'agrada?
25: No.
16: T'agrada o no?
25: No, això no m'agrada com està feta la pel·lícula. Però, per exemple, és perquè la pel·lícula és dolenta, s'ha de dir. És una pel·li de superherois dolenta.
16: El problema és que ella és bona. És, sí, una ella, molt bona actriu.
13: A mi el que em rebenta més és que li estiguin fotent a ella una canya bestial quan ella probablement és de les poques coses salvables de la pel·li.
16: Ella se li veu carisma, el que passa és que no hi ha cap bon
0: ella
16: guió.
0: És Millie Alcock.
13: Millie Alcock.
16: Sí,
13: Millie Alcock
16: la coneixem per La Casa del Dragón.
13: Sí, La Casa del Dragón. I que és una, a mi em sembla una actriu magnífica,
16: és
13: de veritat.
16: Actriu.
13: I que fa unes, es veu que està fent un esforç tota l'estona per intentar, sí, no riure, perquè clar...
16: No té cap xarxa de seguretat perquè el guió no la
25: sosté.
13: Té un gran dolent.
16: El dolent.
25: Un gran dolent. Sí.
16: Però...
25: És una mena de drag queen amb xinxetes a la cara, però, que no sé d'on aquest dolent. Per això
0: ho dic. A veure, una cosa.
13: Té un gran dolent.
0: Ara diré una cosa que potser no està bé dir-la, però en perspectiva 2026, sí, el personatge Supergirl funciona?
25: Sí.
0: Sí, eh?
25: Jo crec que sí.
0: No, ho dic perquè recordo que originalment, ja quan van sortir les primeres pel·lícules de Superman, hi havia la de Supergirl, sí, la idea de que sigui el mateix, però en un personatge femení amb faldilles...
16: Però...
25: I les porta, a la pel·li?
0: No, ja per això ho dic. Sí?
16: No crec que...
0: Funciona,
16: sí,
0: o no grinyola,
16: però el problema no és que sigui aquest personatge, el problema és que el guió...
0: Que em sembla un cliché...
16: Jo crec que ella, com a personatge de fons, que és com aquest Superman fosc, té una bona sortida, podria estar bé. El que passa és que la història...
0: És la pel·lícula.
16: La història que t'estan explicant a la pel·li...
25: El
16: pitjor que li pots dir a una pel·li de superherois és que és avorrida, i jo és que em vaig avorrir moltíssim veient això.
25: Deixa'm dir de la disfressa, que jo crec que respon més a una picada d'ull a la vestimenta clàssica de Supergirl, perquè Superman, de fet, també porta el logo clàssic dels anys 30. Crec que va més per aquí. És que a mi m'agrada com ella interpreta el personatge. És a dir, és una noia de 23 anys, tots hem tingut 23 anys, tots sortien de festa cada nit, i tots ens aixecàvem en ressaca, i tots estàvem enfadats amb la humanitat, que és el que has de fer quan tens 23 anys. Jo crec que aquesta perspectiva que li dona ella està molt ben trobada.
0: Vale.
25: El problema del guió és que el personatge es queda molt, molt curt, no el treballen absolutament gens, el que diu la noia,
16: està
25: sol,
18: I de fet, l'única cosa bona que hi ha en aquesta pel·lícula és Lobo, que és un personatge de DC que és de culte, que és una mena d'assassí a sou que va amb una Harley Davidson per l'espai i va maquillat com el cantant de The Kiss, que és un personatge divertidíssim als còmics i que aquí l'interpreta el Jason Momoa, i és que és clavat, és com ell. Per mi és el millor de la pel·lícula juntament amb ella, però amb ella com a actriu i com a idea que dona, com a concepte que dona de Supergirl.
0: Aprovaríeu la pel·lícula o no?
16: No, és que no. El que em sembla molt curiós és que aquest director ha fet pel·lis amb personatges femenins forts, perquè és el director de Yotonia i de Cruella, també, que són dues bones pel·lícules amb personatges femenins forts. Mm-hmm. I
17: no,
16: aquí,
17: no és aquest el problema.
16: El guió és jo que no...
17: Jo crec que no és aquest el problema. El problema és que bàsicament és com un esbós d'una pel·li.
16: Sí.
17: I el que crec, la part positiva per mi en la que em quedo és que es veu que ella té la capacitat per fer aquest superheroi, però veig molt difícil que li donin una altra pel·li, perquè crec que a més aquí ja estava sent abismalment dolenta. Llavors no li veig molt futur, però crec que ella demostra que té potencial per fer-ho. I clar, l'odi que està tenint
16: és molt injust
17: perquè ella no té gens de culpa de que la pel·lícula no funcioni en absolut.
18: Jo crec que ella apareixerà a futures pel·lícules de Superman com a secundari.
17: El problema amb això és que és la típica pel·lícula que es carrega una franquícia sencera.
18: Sí,
17: ara esperes el següent Superman.
18: Sí.
17: Clar, però si Supergirl se'n va a la merda, a mi no m'estimaria que les escenes que ja hi ha amb Supergirl, el següent Superman, volessin.
18: També he de dir una cosa, és una pel·li que obre la porta a un spin-off d'aquest personatge que he esmentat abans, que és Lobo, que aquí sí que tenim una pel·li interessant, perquè aquest personatge jo crec que sí que podria donar molt de joc.
17: Saps què passa? A mi em sembla que aquest personatge està molt bé, perquè és un personatge com paròdic, si vols, però t'aguanta 30 minuts de pel·li.
16: Una pel·li sencera.
17: Acabaria, els 40 minuts acabaries apunyalant algú.
18: Jo no estic tan segur, o sigui, pensa que és un personatge que en còmic ha tingut un recorregut molt llarg, que la gent l'adora i que és un personatge diferent al superheroi que tenim tots en ment. Jo crec que seria una idea a tenir en compte molt interessant, dedicar-li un spin-off a aquest personatge i a veure què passa, perquè crec que ho pot patar molt més que Supergirl, ho dic de veritat.
16: Si fan un bon guió.
0: Tinc una cosa per dir-vos, abans de que anem a la publicitat i la resta de les estrenes. En connexió amb Tòquio, Blai Morell.
16: La música.
17: Blai Crispy-Crim Morell.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bravo!
17: Bravo!
1: Ohio.
16: Què fas, Crispy? Ohio?
1: Ohio gozaimasu? Bon dia en japonès.
16: Ohio
0: gozaimasu.
16: Perdoneu
0: per no dominar el japonès com nosaltres. Bueno, Morell, a veure, ens estàs fent patir.
17: És que ja parla japonès, el Blai.
16: És mig japonès.
0: Porta 3 dies i ja està allà. T'ha confós algú per un japonès, per exemple?
1: No, encara no, de moment no, encara no.
0: Això hi va haver-hi un amic meu... que evidentment no sembla gens ni japonès, ni xinès, ni res, gens asiàtic, que va anar un cop al Japó i va dir que el van confondre. I vaig dir, bueno...
17: I tu vas dir...
0: La història li expliques a un altre.
17: La història...
0: Perquè va entrar i va dir això, Ohio gozaimasu, i van dir, ai, que ets japonès. I vaig pensar, mira, explica-li a un home, això. Escolta'm, Blai, estàs bé?
1: Digue'm.
0: Primer això.
1: Sí, mira, he arribat fa una estoneta a l'hotel perquè m'ha enganxat el tifó aquest pel carrer.
0: En sèrio, sí o no?
16: Escolta, Blai. Sí,
0: o sigui, espera, atureu aquí. Portem dos terratrèmols i li ha enganxat el tifó.
17: Com és que t'agafi
16: però
17: un tifó,
16: Blai? Però l'època de terratrèmols no és el setembre?
1: Sí, no. Sí. Bueno, ja, digue-li tifó, digue-li tempesta.
17: T'ha agafat una mica de pluja i estàs aquí plorant que t'ha agafat un tifó.
0: Bueno, era un tifó, això.
1: Però, coi, si estan dient tifó a tot arreu, tifó.
17: Plujeta una mica forta, no? Xirimiri, el xirimiri de tota la vida, que estàs dient que és un tifó.
1: No, home, xirimiri tampoc. Perquè, coi, fot un vent bastant important. Però és una tempesta d'aquestes amb pluja i vent de tota la vida, vaja. No crec que hi hagi, per tant. Ara el terratrèmol sí que és més fort. Això ha sigut ja bastant heavy, eh?
0: Espera, que ha entrat ara la Bel Caral, que vol donar la seva versió dels fets.
2: No, a veure, estem parlant de tifons, dic, doncs he d'anar...
0: Però saps alguna cosa del tifó del Japó?
2: No.
0: Doncs llavors què entres aquí?
18: Has vingut aquí...
0: Quina informació extra vols donar tu ara?
18: Jo he vingut a menjar croissants.
0: Jo aquesta ràdio, aquest programa, cadascú fot el que li rota. Segur que entra, l'altre que surt...
2: Tenim una persona allà que està vivint un tifó, o el que sigui, doncs que ens ho expliqui, vull saber l'experiència.
0: Però si és el que estem fent!
2: Clar, per això, però jo com
17: a... necessitem a tu!
2: No, però com a home del temps, jo d'estar aquí i...
0: Vale. No.
17: Com a home del temps, jo d'estar aquí.
18: A veure, una pregunta. T'ha agradat Supergirl?
0: No, calla, que perdrem tot el temps. Escolta, Blai, com el del tifó, t'ha enganxat molt de ple o no?
1: Sí, m'ha enganxat pel carrer perquè tornàvem d'una atracció de Ghibli que hi ha aquí a Tòquio, que hem anat a veure-la, I llavors, quan hem anat, estàvem a punt d'agafar l'autobús i ha començat a ploure. I llavors, evidentment, aquí dins de l'autobús, les normes, no hi ha una norma escrita, però et diuen que tu no pots fer servir telèfon a un autobús, que no pots parlar per telèfon.
16: Ah, sí, sí. El transport
1: públic.
16: Que és de mala educació, fer servir telèfon.
0: Ah, sí, no pots fer res.
16: No pots fer soroll ni parlar.
0: És que no puguis parlar. I al carrer pots?
16: Sí, al carrer. Al carrer no pots menjar, per exemple.
0: No pots menjar.
16: És una norma no escrita, però està malament vist menjar mentre camines, carai, per exemple. Sí, els japonesos i les coses, sí.
1: I quan hem sortit de l'autobús, ha sigut quan m'ha enganxat de ple, que han sigut, 5 minuts i he arribat aquí, però a l'hotel...
17: Un tifó com una tempesta que s'emportava pels aires, com molt exagerat.
16: Com a Twister.
1: Tu has vist molt... Tu has vist molt... Exacte, sí.
0: Però una cosa, Blai, tu havies viscut algun terratrèmol?
1: En ma vida.
0: En ta vida.
17: Mai. Ja ara dos, eh?
16: Mai. Ara una experiència més, eh?
17: T'has plantejat que... Perdona, eh? No t'ho prenguis malament, això. T'has plantejat que sigui culpa teva? Que siguis una mica malastró?
1: No.
17: És culpa del Roc.
1: Exacte, sí.
0: Bueno, és el que deia...
1: Japonesos, que la culpa és Òscar Broc.
0: Clar, és que és el que deies tu en el tuit, que per cert, una cosa, el teu tuit, que l'he llegit en directe, el Broc no en sabia res, i de cop s'ha trobat un... La culpa és del Broc.
25: No, accepto les culpes. Si el poble japonès em condemna, jo accepto la condemna.
17: No menciones a Òscar Broc en el tuit, per què no el menciones, Blai?
1: Sí. Ah, no l'he mencionat. Bueno,
16: no,
1: ja,
16: no l'has mencionat.
1: Estava tan d'això que he dit.
17: Jo tampoc l'he dit per això.
1: El Broc.
25: Sí. Estava plovent molt i no hi ha...
17: Però per què era culpa del Broc? Què t'ha fet a l'Òscar?
1: No, és el Broc. És que és així. Tot és culpa del Broc. Però
0: ara diré una cosa. Igualment, el Blai li ha enganxat... És Tòquio, on estàs?
1: Sí, Tòquio.
0: Perquè en total al Japó han desallotjat 200.000 persones pel tifó aquest dels nassos, eh?
16: Ah.
0: O sigui que no
25: sí, de fet...
0: No està malament.
17: Ha arribat una altra vegada amb el temps.
2: No, que ara porto ja informació. Ara ja m'estan mirant mapes, vull dir, he vingut una mica a salto de mata, però tinc ja informació. De fet, ara mateix sí que va ser un tifó que va arribar a ser de categoria 4, ara que està una mica al sud de Tòquio, és una tempesta tropical, que no li treu mèrit, eh? Val. I quina enveja, vull dir.
17: No li treu mèrit,
0: quina enveja. Home,
2: jo faig turisme meteorològic.
0: Ja.
2: Vull dir, jo ara mateix voldria estar amb Blai Morell
1: una mica...
2: a l'autobús.
1: Jo preferiria una mica de sol i poder estar al carrer i poder estar fins que...
25: Començo a notar un to d'emprenyament.
0: Sí. Acaba de deixar anar... Perquè només feu que parlar al damunt ha dit collons, fins i tot.
2: Sí.
0: Vull dir que el veiem enfadat.
2: Això passarà pel sud de Tòquio, però amb molta precaució, perquè són pluges intenses que sobretot estan sobre el mar, Blai, i vents que poden arribar, encara ben sostinguts, que poden arribar pràcticament a 120 km per hora.
0: Escolta, hi ha alguna advertència més del tema meteorològic, Blai, o no?
1: No hem rebut cap alerta, de moment encara no.
16: Imagina't el Blai de la planta 3, però que la planta 3, a més, es sacseja.
0: No,
16: és horrible.
0: No,
17: falta un tornado, pel meu gust.
0: No. O un Godzilla sortint allà de sota les aigües.
1: I a més, nosaltres estem a la planta 9, o sigui que i a la planta 9 encara es nota més, Com més amunt es nota més el moviment de l'edifici.
17: Els vents, els terratrèmols...
2: Aquí quan estàvem a la 15, els terratrèmols es notaven més que l'altre.
0: Sí, tots els que vam viure.
2: Portes pluviòmetre o no?
1: Sí.
2: Clar, jo sempre
0: Abel, anem tard, eh?
16: Perdoneu,
0: és informació. 10 minuts per les 12. Blai... Ens acaba de penjar directament.
16: Jo crec que ja ha dit, mira, escolta'm, fora.
0: Sí, home, perquè ja fins aquí podíem arribar.
25: Que no sigui un altre terratrèmol, això, eh?
0: Calla, o un Godzilla.
16: Calla.
0: Bueno, Abel...
2: Mecales, diu.
0: El Blai encara està aquí o no? Blai? Blai?
2: Blai, ets viu? L'han portat al vent.
0: No, doncs no.
2: Gràcies al
0: Blai. Des d'aquí un aplaudiment pel Blai. Anava a dir que la família sàpiguen que està bé, però ara mateix ja no ho sé. 10 minuts i les 12. Un moment, ara tornem.
3: RAC 1.
4: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
5: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
7: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
11: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
10: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
11: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
10: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
12: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: 37 milions d'euros.
7: Mare de Déu, una bestiesa. A veure, el director és Curry Barker, que ve del món del YouTube, efectivament, té un canal de comèdia. I la pel·lícula, qui me l'explica, la pel·lícula de
6: Obsession? La pel·lícula és molt senzilla, és un xaval molt tímid, molt tímid. Això és el que es veu als trailers, ho explicarem més.
8: Sí, no.
6: És un xaval molt tímid, no?
7: Sí.
6: Que està enamorat d'una amiga seva, no s'atreveix a dir-li perquè és una persona molt introvertida, i un dia, anant a una botiga, no?, descobreix una cosa que es diu Make-A-Wish, crec que es diu, no?
8: Sí,
6: no recordo
8: sí,
6: com
8: no sé
6: es
8: com
6: diu.
8: Diuen.
6: És una espècie
8: sí.
6: d'artefacte, no?
9: Que One Wish Willow.
6: One sí? Wish Willow, sí. Que el trenques i demanes un desig. I ell demana que aquesta amiga seva s'enamori bojament d'ell.
8: Que l'estimi
6: com,
8: que
6: no,
8: més,
6: sí. que l'estimi com no estima res al món,
8: exacte.
6: No?
8: Exacte. Aquesta
6: ja
8: és la frase.
6: Fins aquí t'explicaré.
8: Sí.
6: Aquest és l'argument a grandes trazos.
9: M'encanta que comenci així. La pel·li comença com la típica pel·li de terror-comèdia adolescent amb un joc tonto, amb sí. una joguina i amb una llegenda de fa no sé quants anys que es converteix en una tonteria, no? Però la pel·li no va per aquí. És a dir, des del moment en què ell trenca aquesta joguina i demana el que demana, la pel·li es va convertint progressivament en un infern indescriptible.
7: Sí, eh?
9: Indescriptible i una pel·li de terror que em va passar el mateix que en Backrooms, tot i que són dues coses completament diferents.
7: Recordem que Backrooms és la pel·lícula de l'altre youtuber que veu dir que us havia entusiasmat.
9: Sí, també,
7: amb
9: també.
7: Un llenguatge molt estrany, però sí.
8: Sí, no tenen res a veure.
6: No tenen res a veure.
9: Però jo, el que,
6: aquesta és més tradicional.
9: El que les, sí. Jo crec que el que les uneix és una visió del terror nova, és a dir, fresca. És a dir, una forma d'entendre el gènere com no s'havia fet abans. I ho dic de veritat, jo no he vist una pel·li que tracta el tema que tracta, perquè al cap i a la fi és una pel·li de terror molt clàssica. És a dir, és molt clàssica.
8: Jo no diria tant. Jo diria que en els darrers anys sempre hi ha una pel·li de terror que despunta. Va passar amb Hereditari, que Ari Aster va sorprendre molt amb aquest tipus de terror i també van dir, ostres, això és nou. El que passa és que jo crec que estem acostumats a que hi hagi 500 pel·lis a l'any de terror que fan servir un tipus de terror manit, que estem cansats de veure'l i que no té cap impacte. I ara ha coincidit en el temps que dues persones molt joves que venen del món de YouTube han fet dues pel·lícules que són fantàstiques cadascuna a la seva manera i que a més tracten els codis de terror d'una manera diferent i innovadora. Jo crec que aquesta és la clau.
9: Jo això em refereixo a la mirada, és a dir, que és una pel·li d'obsessió, és un thriller psicològic de vegades pertorbador, que segurament en essència no és res nou, però la forma en què ell, la mirada d'ell de tot això és diferent. Et poso un exemple. O sigui, utilitza recursos que jo no he vist mai una pel·li de terror, com per exemple uns espasmes emocionals de la protagonista, que estàs parlant amb ella, de sobte et fot un crit. Que et pot semblar una tonteria ara, però al cinema la gent estava acollonida.
7: Clar.
9: Posar a la protagonista constantment en unes ombres, en penombra, i veient-li com li brillen els ulls des del fons, com se li va deformant la cara, després també la veus movent-se de forma antinatural per la casa, en frames que duren molt pocs segons, i la pel·li té, diria que, dos ensurts. Només dos ensurts. I un d'ells, per mi, és l'ensurt més bèstia que he vist en una pel·li de terror en anys. I ho dic de veritat. Vaig cridar al cinema com un boig. No, de veritat. És un ensurt, és un ensurt tan mal parit que et deixa absolutament destrossat.
8: Jo me l'estava esperant.
6: Jo també.
9: A mi em va agafar per sorpresa.
8: M'estava tirant cap enrere, així.
7: La recomaneu, per tant.
6: Hem d'explicar algunes coses. Primera és que aquesta pel·lícula, el mateix director ha dit que està basat en un episodi del Simpson.
8: Correcte.
6: No?
8: Sí.
6: On es demana que està basat en el seu...
8: És aquests a la casa del terror,
6: correcte.
8: Que eren com tres relats. Hi havia
6: sí.
8: un que hi havia la pata de mono, una cosa aquesta.
6: Monkey's Leg, que
8: sí.
6: és com un conte clàssic,
8: sí.
6: no? que explica un artefacte que aconsegueix desitjos,
7: mm-hmm.
6: però aquest artefacte, que és la pota del mono, no?
8: Mm.
6: No, els desitjos s'acaben enverinant
8: sí.
6: i s'acaben posant en contra.
7: Bueno, perdona, tota la petició, això és una llarga trajectòria, la idea de demanar un desig
6: i que, sortim,
7: però, clar, i que no acabi de sortir el que tu pretens, perquè
8: crec...
7: la literalitat del que demanes, vull dir, això és contes
8: sí,
7: clàssics,
8: però
7: no?
8: Però jo anava a dir...
7: Des del rei Mides, diguem-ne.
8: La clau de la pel·li sí que... Podríem dir que és això, però jo crec que és més analitzar el que són les relacions obsessives.
7: Mm-hmm.
8: Tot el que diem red flags, aquestes parelles que tenen una dependència...

0: tendència molt forta.
1: Toxicitat.
0: Aquí està tractat d'una manera que realment jo crec que et pot fer arribar a reflexionar de parelles que tenen aquests comportaments una mica tòxics. Evidentment, aquí està tot portat molt a l'extrem, eh?
2: La recomanem, però... per tant,
1: però això m'encanta.
2: Molt bona pel·lícula.
1: Mira, el tio fa una cosa molt bona. Les relacions de parella, vale? Situacions quotidianes de parella, sí. Com dir-li a la teva parella, me'n vaig a sopar amb els meus amics o me'n vaig de festa amb els meus amics,
0: sí.
1: Es converteix en la peli en una escena de terror insuportable. Cap. I té molt de mèrit fer això.
3: Vull dir, simplement, per acabar, que no és una pel·li de terror psíquic ni res, és una pel·li de terror físic pur. Hi ha, o sigui, molt de joc amb la generositat, això ho havien dit, que el nom és que és difícil de pronunciar. Inde Navarrete.
0: Ella.
1: Premi,
3: no es
1: eh?
3: Així.
1: Premi.
3: Es deu dir Andy Navarrete, o com es digui, però sí, perquè no sé com es pronuncia, de veritat. Jo crec que aquesta senyora estarà nominada als Oscars perquè fa un treball amb l'ofici.
1: Sí,
3: estic seguríssim.
0: Jo crec que no la nominaran perquè el gènere de terror...
3: Sí, però Weapons també van dir el mateix.
0: Ja, però si l'Amy Madigan va estar i va per guanyar l'Oscar, ella ho hauria d'estar perquè la feina que fa és espectacular.
3: És una pel·li que amb 4 duros et genera una atmosfera tan incòmoda i diria una cosa que s'assembla molt, és cosint la germana de Smile. Té alguna cosa amb la música.
1: El rictus.
3: El rictus del personatge. Sí. És a dir, com està rodada fins i tot. Aquesta pel·li té una cosa articulació de la pel·li, no, els plànols són tots com molt verticals, tota la gent està molt junta en els plànols, i això és perquè et recorda una mica els reels, no, que veus a Instagram o a TikTok o el que sigui. I això és l'herència d'aquest tio, que és un tio que té 24 o 25 anys i ha patat amb una pel·li que et pot semblar molt clàssica en el seu sentit, que és una pel·li de terror, però és una pel·li absolutament
1: novedosa.
0: Està molt bé.
2: La pel·lícula es diu Obsession, aneu-la a veure al cine, sobretot si us agrada el terror.
0: I també riureu, també riureu.
2: Anem amb les sèries, que si no podreu dir res. Tenim dos dels retorns. Dos dels retorns esperats. Comencem per La Casa del Dragón. És la tercera temporada d'una sèrie que era la continuació... Bueno, la preqüela de Juego de Tronos, de Joc de Trons. A HBO Max. La primera temporada ens va agradar força.
3: Sí, només diré una cosa.
2: La segona,
3: aquí
2: ja prou...
3: es veu un senyor amb un sac de diners tirant diners. Sí, ja. Hi ha tants calés en els primers dos episodis de La Casa del Dragón, aquesta temporada... És espectacular. Si el primer només hi ha una batalla marítima, és que jo no sé quants calés s'han deixat
0: allà. El primer és una bogeria.
3: Una bogeria. O sigui, la recomano molt, si voleu, en lloc de menjar-vos les dues primeres, si no les heu vist, agafeu i dir anteriorment en La Casa del Dragón us expliquen tot el que ha passat en 5 minuts i després ja podeu veure-la. Us ho dic perquè val molt la pena. És que a vegades rebenta molt quan algú et diu no, la primera i la segona, bueno, estan malament, però la tercera és espectacular i tu arribes allà sense saber res. Que és un desastre.
2: No.
3: Informeu-vos el que ha passat a la primera i a la segona, si voleu, i arrenqueu aquí, perquè de veritat que el primer de la tercera és un espectacle absolut.
0: Sí.
3: Molts calés, molts.
2: Molts dracs, també?
0: Molts dracs.
3: Molts diners, molts vaixells, molta aigua.
0: No farem spoilers, però ho donen tot en aquest capítol.
2: Vols dir que la resta ja no pot sortir tan bé?
0: Ostres, clar, és que també comencen amb el... És molt alt l'inici, em fa una mica de por que no baixi la cosa.
3: Representa que ve una gran batalla, no?
0: Sí.
3: Que és com el nucli d'aquesta temporada.
0: La batalla del Gaznate,
3: que aquesta batalla diuen que serà la gran batalla, o sigui, molt millor que la de...
0: Bueno, hi ha moltes faccions.
3: Hi ha moltes faccions.
0: És una mica...
2: Però aquí, perquè, perdona, aquí bàsicament, almenys la primera temporada era la lluita interna dels Targaryen.
0: Els verds, contra els...
2: Sí, d'alguna manera, amb altres cases també barrejades.
3: No crec que sigui un spoiler, perquè ja ho havien adelantat, però aquí hi ha un dels personatges que té una visió i surt el rei de la nit. Que és una cosa bastant, bestial, que enllaça directament
0: amb la saga original.
3: Amb la saga original, amb Joc de Tronos.
1: Mira, has dit una cosa abans. A mi el que m'interessa d'això és com a la segona temporada ara adquireix un altre valor, no? Perquè tu la veus com una temporada de preparació d'anar escalfant la olla pel que t'espera a la tercera. O sigui, aquesta explosió que hi ha hagut a la tercera li dona cert sentit a la segona temporada. És a dir, jo la veuria, perquè sí que et va preparant. Se li va criticar molt a la segona temporada de que estan preparant alguna cosa, però no està passant res,
0: perquè
1: no?
0: Perquè les trames del Daemon, crec que es diu, estaven una mica mare meva,
1: I s'allargaven, és cert, però potser ho estaven fent per arribar a la tercera i fotre la gran bomba.
3: Si tu pots estalviar-te 10 euros de visionat, 10 euros,
0: devia
3: costar aquella temporada, perquè era una temporada una mica... Vull dir, si et vols estalviar aquestes 10 hores, no?, d'estar una mica, doncs això, al buit, no?, mirant una sèrie, veus el resum de 5 minuts i t'enganxes directament a això. Perquè jo insisteixo, aquest capítol de House of Dragons està a l'alçada dels millors capítols de Joc de Trons.
1: Una petita crítica, i tenia raó, Xavi, el que deies, que hi ha masses bàndols. Sí que és veritat que durant la batalla naval no saps ben bé qui està lluitant contra qui.
0: Jo, sincerament, ja no ho sabia.
1: Hi ha moments que no tens ni idea de qui està lluitant contra qui, però bé, et deixes emportar i ja està bé.
2: És la tercera, és l'última o encara això durarà?
3: Jo crec que tenen planificades 5, crec.
0: Sí, tantes?
3: Carai. Jo crec que sí, però...
2: La Casa del Dragón.
3: Crec que això també és una cosa molt elàstica i molt maleable.
2: Ja ens ho trobarem. I l'altre retorn, però d'una sèrie que ja no podíeu més vosaltres, la majoria, que era la cinquena ja temporada de The Bear. Que recordem que aquesta és la sèrie que ens va entusiasmar tots la primera temporada, d'aquell cuiner Michelin que acaba regentant un negoci, diguem-ne, de baixa estofa.
1: Fixa't que en aquella època aquest argument sonava nou i ara sona a topicazo, no? El cuiner que es vol retirar.
3: Ahir una mica Twitter em deia, em va agradar tant la primera temporada que vaig decidir no seguir mirant-la.
2: Bueno, i de fet va ser...
3: El millor resum, perquè la primera temporada de Ver és una puta obra mestra.
0: És molt bona.
3: I després, les següents, jo no sé, cada temporada per mi està pitjor que l'anterior. Aquesta, la cinquena, l'última, no és la pitjor de totes, ni molt menys.
1: No és.
3: Però és, o sigui, segueix sent... Jo no sé quan cuinen, per començar, estan totes les dones cridant-se. No, és veritat, són gent que no cuina.
2: Ara ja no cuinen?
3: S'estan cridant
2: no,
3: totes sí, les dones. Sí, això a les cuines de grans restaurants, això de cridar-se...
0: És impensable.
3: És una cosa que ja no es porta, o sigui...
0: Clar.
3: Potser... Si estem parlant de fa 30 anys, però ara les grans cuines del món, no es criden, com a mínim en públic, no es criden, saps què vull dir? O sigui, no els sents cridar. I després, el comic relief, no? Aquesta espècie de sortida còmica que representa els germans Fag, aquests, o com
0: que els tios aquests són...
3: Que són terribles, són frustrants, perquè de sobte estàs enganxat a una conversa i fan una parada per anar a aquests senyors. Jo no, és que no puc amb ella perquè és que no callen.
0: A mi m'ha arribat a carregar molt aquesta manera de comunicar-se a crits tota l'estona. Arriba a carregar.
1: Però la cinquena temporada no és...
0: No és tan així, no, no és tan així, però ja...
1: Fixa't que la cuina la porta la segona,
0: sí,
1: i ella demana tota l'estona silenci, sí, mentre s'està cuinant, és una cosa que es respecta bastant. I és una sèrie que a mi encara m'enganxa, és a dir, li reconec tots els seus tics. Mm. Els germans Fag els mataria, és una cosa que em sobra. Aquests diàlegs...
3: Podríeu ser tu i Blai Morell.
1: Sí, aquests diàlegs que tenen, que duren minuts i minuts, en un moment que tenen que anar ràpid perquè han de cuinar, i dius... Sí, però no, aquesta,
0: què fas? Calla.
3: A més, en un restaurant de categoria, sí, on va minutat.
1: Però bé, s'entén que, bueno, doncs forma part de la sèrie. A mi la sèrie em segueix... Hi ha trames que em segueixen interessant. M'interessa molt la crisi que té el protagonista, que et diu que de sobte... Això li passa a molts cuiners, que es cremen i de sobte perden l'amor per una professió que era una vocació per ells. Està ben vist, això. M'agrada molt la trama del cuiner negre que guanya el premi al millor xef.
3: Escolta, Guasa, no et sona... O sigui, és el que deies tu abans. Aquesta trama, això que has dit ara del cuiner cremat, et podia semblar molt novedosa fa 10 anys.
1: No, però el que li passa a la cinquena
3: ara ja no. Sí, però és que no, és que això ja ho hem vist.
0: Has d'acabar la sèrie d'alguna manera.
3: Sí, ho sé, no ho critico, però vull dir que ja ho hem vist, el cuiner cremat l'hem vist i en diverses ocasions, a més, en els últims anys.
1: Però té coses, el cuiner de Copenhague, que està ajudant també al noi aquest, després la trama de la senyora gran, que és una senyora que no sap cuinar al principi de la primera temporada, i ja és una ajudant de cuina increïble.
3: Però sí, el problema de Dever, el problema de Dever mai han sigut els personatges, jo crec que el problema de Dever ha sigut que no els barrejaven bé. Era com si hi hagués 5 sèries diferents i, de fet, per mi els millors episodis de The Bear eren un que un senyor s'anava a Copenhague a prendre, el nom precisament, no? que em semblava un capítol exquisit, i l'altre del cosí del protagonista que anava a un restaurant de 3 estrelles a prendre com es posaven els coberts a la taula.
0: En lloc d'integrar la trama, les trames dels secundaris ho fan com capítols càpsula.
3: Sí, però és que això és absurd, perquè al final t'acaben agradant més els
0: capítols. Sí, t'acaben agradant més.
1: Explicar que tota la temporada és una nit que han de fer un sopar, una nit en la qual hi ha una tempesta increïble, se'ls hi envala llum, se'ls inunda la cuina, els clients arriben tard, els hi passa de tot. Està bé, és bastant trepidant aquesta trama.
2: 12 i 6 minuts, ara sí que ho deixarem aquí.
3: Només a recomanar a la gent que vegi l'Agència.
2: L'Agència us ha agradat?
3: Sí, ens ha agradat molt. És una sèrie molt ben feta.
2: La sèrie, és, de fet, està Sky Showtime.
3: Sky Showtime amb Michael Fassbender.
2: És la segona temporada, perquè la primera ja us va agradar.
3: I el propi Fassbender, i una sèrie impecable, de la mateixa gent de Tierra de Mafiosos, que també la teniu a Sky Showtime i també la recomanem.
2: És d'espies, no?
3: És una sèrie d'espies que sembla feta per Steven Soderbergh moltes vegades, com molt clàssica, molt ben rodada, molt fincheriana també, molt quirúrgica, però, hòstia, una sèrie amb moments increïbles.
1: I, sobretot, no us apropeu al Manuscrito de Dante a Netflix, d'acord?
0: És
1: a dir, quan la veieu a la pantalla, apagueu la tele. Quan surti a la pantalla, a la pantalla d'inici, apagueu la tele.
2: Això és una pel·li?
0: És una pel·li.
1: Julian Schnabel.
3: Saps aquesta gent que no se'n va mai de casa? No, de veritat, acabeu de dinar, no? I diuen, no, ens quedem una estoneta, fem un gintònic.
2: Bueno.
3: No, els asseus i poses el Manuscrito de Dante a Netflix, et garantitzo que en 15 minuts som fora.
2: Ei, és gairebé un matarrates, sí, això. Ja ho veig.
4: És pitjor.
2: Bueno, escolta, 12 i 7 minuts, ara sí que ho deixem aquí. Pantalleros, espero que la setmana que ve tinguem el Blai Morell. Em diuen que està bé.
0: Sí,
2: o sigui, malgrat aquesta sortida...
3: Jo ho sentia, diu.
2: Sí, no, ho dic perquè clar, igual hi ha gent que s'ha preocupat.
3: Sí.
2: La família que quedi tranquil·la, exacte. Dos terratrèmols, un tifó...
3: Però que estava ja comprant flors.
1: És que no. M'acaba d'arribar un missatge que l'han vist pels carrers de Tòquio despullat amb una katana. No. No sé què està fent Blai a Tòquio.
2: Doncs. Encara ha de néixer el terratrèmol o el tifó que s'emporti per davant Blai Morell. 12 i 7 minuts. Apa, pantalleros, que vagi bé.
5: Uau, avui estàs de pel·lícula.
6: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
5: No.
6: Per les meves ulleres noves?
5: No.
6: Per què m'he posat un piercing?
5: Nope.
6: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
5: No, ho deia pel que portes a la mà.
6: El què?
5: Això que amagues.
6: I no te'n donaré cap.
7: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
2: 12 i 8 minuts. Va, hora d'actualitzar la informació. Mariona Martínez, bon dia.
0: Bon dia.
2: Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia.
2: Pedro Sánchez s'espolsa les puces pels escàndols de corrupció i insisteix en exaurir la legislatura.
0: Sí, el president espanyol treu pit de les mesures anticorrupció plantejades com a llei i les que ha aplicat el PSOE pels escàndols que van començar ara fa 2 anys. Això sí, bona part de les mesures no s'apliquen al seu discurs. De 40 minuts davant la direcció del partit només ha servit per repetir bona part de la intervenció que ja va fer al Congrés i sobretot aixecar-se com a gran referent progressista europeu per frenar la dreta i la ultra dreta. Des de Madrid, seu del PSOE a Ferrat, Jordi Armenteres.
9: Sí, un discurs molt polític de Sánchez per intentar reactivar aquest mur i amb crítica a Junts per l'acostament a PP i Vox i crítica sobretot a aquests últims dos partits a compte de l'amnistia. Les manifestacions de fa més de 3 anys a Ferraz aquí en aquesta seu van començar precisament per l'amnistia amb valentonades per les dretes. Ara Sánchez conclou això.
10: Por cierto, Salva, querido president, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
9: I Sánchez presumeix de les mesures anticorrupció, però la gran majoria, efectivament, no s'apliquen perquè no estan aprovades. El PSC ha fet auditories internes amb pocs resultats coneguts i les mesures legals estan en tramitació a les Corts, al Congrés dels Diputats. Suposadament, aquest haurà de ser un dels grans debats polítics de la propera tardor en paral·lel als pressupostos que Sánchez insisteix a presentar i diu que aprovarà, encara que està molt lluny de poder tenir els vots necessaris.
0: Ara continua el Congrés Federal dels Socialistes a Madrid. Mentrestant, el Partit Popular intensifica el to contra Pedro Sánchez i el PSOE des de Barcelona, on el PP català vota a aquesta hora la nova direcció. Alejandro Fernández, l'únic candidat, revalidarà la presidència del partit amb Juan Fernández com a nou secretari general. Anem cap allà, a l'Hotel Gran Marina de Barcelona, Cesc Giró.
11: Sí, en marxa les votacions i d'aquí uns minuts el Congrés validarà la nova direcció dels populars catalans que guanyarà sense baixar de l'autocar. Alejandro Fernández no té rival, ha presentat fa una estona el seu equip demanant passar pàgina de les tensions internes que han fet precisament ajornar durant 4 anys el conclave d'avui.
12: Dientes, dientes a nuestros adversarios, ¿qué es lo que les fastidia? Vernos fuertes, alegres, y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Eso ya pasó.
11: Fernández ha revelat qui l'acompanyarà com a número 2 després del pas al costat de Santi Rodríguez. Serà el badaloní Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, i el substituirà al faristol l'exlíder de Ciutadans, Lorena Roldán.
0: I més enllà de la política a Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant per rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa pel doble terratrèmol de dijous. La xifra de desapareguts, segons les Nacions Unides, s'enfila fins a les 50.000 persones. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat fa poca estona les dades dels espanyols afectats. Hi ha 133 desapareguts, 27 més que en l'últim recompte. De moment, s'han pogut localitzar 14 persones sota la runa i 5 morts. Álvarez també ha confirmat que ja s'ha entregat el primer paquet d'ajuda financera i que el personal de rescat de l'exèrcit l'exèrcit Lume ja es troba sobre el terreny. Avui també està previst que arribi el grup de bombers catalans especialitzats per ajudar en les tasques de rescat.
8: I als esports, Jorge Martín ha aconseguit la primera pole de la temporada al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP amb Ayo Gura, Marco Bezzecchi i Raúl Fernández per darrere, fent que les 4 Aprilia estiguin al capdavant de la quali per primera vegada en la seva història. Marc Márquez ha estat 7è i Àlex Márquez, que no ha sortit per descansar de cara a les pròximes sessions, 12è, Rins i Viñales, 16è i 19è, respectivament. A les 3 de la tarda es correrà la cursa sprint, mentre que a les 4 serà el torn de la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola s'ha classificat per als setzens de final com a primera de grup en derrotar i eliminar l'Uruguai per 0-1. El seu rival serà Algèria o Àustria el 2 de juliol a Los Angeles. Cap Verd, per la seva banda, ha empatat a 0 amb l'Aràbia Saudí i ha fet història en convertir-se en el país més petit en accedir a la següent fase. Bèlgica i Egipte han liderat el grup G, mentre que l'Iran haurà d'esperar fins demà per saber si es pot classificar com una de les 8 millors terceres. Ahir a la nit, França va golejar Noruega i va segellar el passi als setzens com a primera de grup, per davant dels noruecs. A partir de les 11 de la nit d'avui es disputaran els últims 6 partits de la fase de grups.
4: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
13: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del...
4: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
14: I el temps, les temperatures s'enfilen de valent un dia més i ara mateix ja passem dels 35 graus en alguns sectors de l'interior de les comarques de Girona. És aquí, però també a Ponent, on s'enfilaran més, però en general a l'interior del país fàcilment rondarem els 35 graus les properes hores. A la costa, en canvi, la majoria de termòmetres estaran entorn dels 30, tot plegat en una tarda en què es reforçarà del vent en moltes comarques i la mar s'alterarà una mica al nord de la Costa Brava.
2: Un minut i mig, serà un quart d'una del migdia, gràcies a la Mariona, gràcies al Bernat. De seguida, la Ludwig, amb la que és ara mateix la cosa més viral que hi ha en el planeta català musical. Com et dius? Em dic Xavier, no? I a partir d'aquí, si Ginebra amb Coca-Cola o sola. De seguida, desvetllem què hi ha, quina és la intrahistòria del que ara mateix és la cosa més viral que tenim al país. Però abans... Atenció, us ho hem estat explicant a l'informatiu. Si heu de circular per les carreteres els dies 5 i 6 de juliol perquè amb motiu del pas del Tour de França 2026 a Catalunya, la Grande Part, el Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial de mobilitat que afecta fins a 61 municipis d'11 comarques diferents perquè hi haurà talls temporals, desviaments, restriccions en diverses carreteres, especialment al litoral i al nord del país, i per facilitar els desplaçaments s'han previst itineraris alternatius i informació actualitzada en temps real. Consulteu l'estat del trànsit abans de sortir i planifiqueu el trajecte.
15: Via Lliure amb Xavi Bundó.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
19: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
20: Guala!
18: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
21: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
22: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
23: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
24: El pop nostàlgic i acollidor de Belle and Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
23: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
25: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: I després a la meva mare, Olot.
1: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2: Dos minuts per damunt d'un quart d'una. Una altra cosa que us he d'explicar, que és que la Filmoteca de Catalunya, ja

Sabeu que és un clàssic de l'estiu, amb comèdies romàntiques de tots els estils i procedències endins, a dins del cicle Tu i jo què? Retrospectives, per exemple, d'Aki Kaurismäki, de Jane Fonda i el període sonor de Fritz Lang. Restrenes d'estiu, amb la repesca de títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics. Viviu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Tota la informació a filmoteca.cat. 3 minuts per damunt d'un quart d'una.

Jo no sé si voluntària o involuntàriament, molts de vosaltres haureu sentit, si sou fans de la Ludwig van, evidentment sí, però si no ho sou i de cop us ho vau trobar, dic voluntària o involuntàriament, us vau trobar amb aquesta cançó. Perquè s'ha fet absolutament viral en les últimes setmanes, no sé si diria un mes i mig, a través d'un fragment molt petitó, escassament 15 segons de la cançó, que és aquest moment.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: És increïble. O sigui, això ara mateix forma part de la vida de moltíssima gent. La gent l'ha compartit en vídeos fets per ells mateixos, gent que desconeguda completament, de totes les edats, l'han compartit a TikTok, a Instagram, reproduint específicament aquests 13 a 15 segons de diàleg que es produeixen entre el cantant de la Ludwig, Quim Carandell, i un senyor que es diu Xavier. D'alguna manera, la cançó que posa el focus, perquè la cançó es diu Xavier, el tècnic de so, evidentment és el tècnic de so de la Ludwig, i que posa el focus en la figura del tècnic, que normalment queda a l'ombra de l'èxit i que, en canvi, és clau perquè tot soni com cal. La cançó forma part d'aquest disc que es diu Pal Barri es comenta, publicat al febrer, i que és un èxit i que ha convertit la Ludwig, de fet, en el grup, un dels grups de moda del país. Com estàs, Quim Carandell? Bon dia.
2: Bon dia, molt
1: ja,
2: bé.
1: Ja té nassos que haguem de parlar d'un trosset de 15 segons de tot un disco que ha tingut tant d'èxit, eh?
2: Bueno, mira, al final és com funciona el món, i el sí, món de la música també.
1: Bueno, i el món de les xarxes, perquè això va així. Això, evidentment, no està planificat, ni us ho podíeu pensar, però el format és ideal per viralitzar-lo, això sí.
2: Total, bueno, ara anem tots buscant... A vosaltres també us passa, no?, que aneu tots buscant el clip.
1: Exacte.
2: I miren, el bo és que nosaltres no ho buscàvem i ens va tocar la loteria. Bueno, tampoc, perquè tampoc en traurem res d'això.
1: Més bueno, enllà de la popularitat gràcia, i la gràcia, no?,
2: la gràcia,
1: que ja la teníeu,
2: sí.
1: No?, també.
2: Sí, total.
1: Qui és el Xavier?
2: El Xavier és el Xavi Miñarro, el tècnic de so de la Ludwig Van, aquí al meu costat.
1: Hola, Xavi Miñarro.
3: Hola, què tal?
1: A veure aquesta veu.
3: Hola.
1: Com et dius?
3: Em dic Xavier, efectivament.
2: No li agrada.
1: No t'agrada que s'hagi fet popular això?
3: No, està bé, és estrany. Vull dir que no m'ho esperava gaire i... No estic molt acostumat, no? Els tècnics estem sempre en una altra posició.
1: Però és això que dèiem, no, normalment? Que en una banda que ja hi ha no només un frontman, sinó tota una banda que té els seus rols, el tècnic de so està allà al fondo, com a molt a vegades la banda fa una salutació i el assenyala o li fa alguna tonteria, però la gent normalment no sap ni quina cara feu ni com us dieu.
3: No, de fet...
1: I a sobre, menys què bebeu, no?
3: Ja, bueno, això és un altre tema, però... normalment diem que si el públic ens mira o sap qui som, és que alguna cosa malament estem fent. Que ja ens agrada una mica, també, estar en aquesta part de darrere, però bueno, no sé, això ha vingut així. Sí, sí, sí.
1: Perquè la veu és teva.
3: És meva, sí.
1: De la cançó, val. Sí, llavors, sí. Pregunto... ara parlaré de la cançó, de seguida us ho pregunto exactament com es va generar i tot això. Evidentment, Quim, tu això no t'esperaves que passés el que ha passat.
2: No, ni jo, ni ningú.
1: Val.
2: No, clar que no.
1: I quan vau començar a detectar que hi havia gent que agafava aquest trosset concretament, que es feia particularment famós aquest trosset de la cançó i que es viralitzava?
2: Això no ho sé. Tu vas notar com que de sobte la gent... Quan vas veure que la gent et començava a mirar... Abans de que es fes viral, ja venia algú a dir-te coses, no?
3: Sí, total, des del primer concert de la gira ja
1: venien
3: fans de... Bueno, perquè o sigui, havia sortit la cançó i els hi feia gràcia i...
2: Clar, perquè del que no se'n parla és que el Xavi està en un lloc molt exposat. Moltes vegades de les masses només el protegeixen quatre
1: tanques.
2: Quatre tanques, sí, sí. D'aquestes d'obra de color groc. I aleshores, des del primer dia, ja ho deia el Xavi, que venia gent a saludar-lo, sí, i a dir-li coses.
3: Sí, demanaven fotos.
1: Sí o no?
3: Sí, sí, sí.
1: I això no t'havia passat mai?
3: No, clar.
1: A demanar-li al tècnic de so una foto perquè no sé què, no?
3: No, mai. I això que portes... música, vull dir que tampoc.
1: Perquè tu tenies una banda.
3: Sí, havia tingut bandes, però bueno, no havíem fet gran cosa.
1: Bueno, després t'ho pregunto, això, també.
3: Vale, com vulguis. Però sí, des del primer dia, a Girona, a Mirona, sí. A la Vol, també, que vam fer un concert de presentació i la gent ja venia interessada, com, hòstia, aquest tio, qui és? No sé.
2: Perquè al principi es pensaven que el que sortia al videoclip era un actor, perquè el Xavi, això, farem ràdio amb paraules,
1: sí.
2: Ara. Ràdio amb paraules.
1: Com si no s'hagués fet mai, no? Ràdio amb paraules.
2: Ràdio amb paraules.
1: Abans es feia ràdio amb...
3: Amb
1: hologrames.
2: Pues el Xavi s'assembla molt a un famós i popularíssim actor català.
3: Hi ha gent molt simpàtica.
1: A veure, és el mateix que penso jo. A veure, digues.
2: El David Verdaguer.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. No? Un aire David Verdaguer.
2: Bueno, és molt guapo, el Xavi. Mm-hmm. I aleshores la gent pensava que el del videoclip era un actor.
1: Ah.
2: I aleshores, després, quina sorpresa la gent, quan es trobava allà el garito del tècnic de so, el Xavi...
3: Ets tu.
2: El David Verdaguer és el...
3: Sí, sembla dir, hòstia. Pensava que era un actor. I la figura de David Verdaguer havia sortit amb converses amb fans.
1: Et van arribar a dir David en algun moment?
3: No, era, va ser més, hòstia, aquell actor que havia fet aquella pel·li, no sé què, pensava que eres ell, no. Bueno, vaig fer bastant bé el videoclip a tot això.
2: Collons, és que...
3: Marcar-me un tanto, però ja no m'esperava gens.
1: Llavors, comences a detectar des del primer concert que la gent se t'acosta, però que això és molt abans de que es viralitzi el trosset de la cançó.
3: Sí.
1: Llavors, els vídeos, perquè clar, jo n'he vist desenes de vídeos, i a més, de gent d'edats diferents... alguns famosos, gent que, no, que és absolutament desconeguda, que només agafen aquest trosset, és una conversa dos, no? Un que parla i l'altre que el contesta, i queda un vídeo divertit i resultant, diguem-ne. No? Quan vas començar a veure, o Quim, o els dos, que hi havia vídeos particulars d'això?
2: Ara ho parlàvem venint cap aquí, que ens hem trobat al metro, i estàvem com estudiant-nos una mica les respostes. I crec que va ser a Montagut, ara fa un mes i mig, allà al costat d'Olot, vam fer un concert. Jo, la gent encara no agafava el tall de la cançó enregistrada, sinó que crec que em gravava a mi fent la pregunta i anava a gravar el Xavi i gravava la resposta. O es gravaven entre ells i no sé què, i va com començar a sortir com orgànicament aquesta cosa del gag aquest, aquest xiste simpàtic de 15 segons. I aleshores algú va veure-ho, no sabem qui. Li hauríem d'enviar un pernil o alguna cosa per Nadal. I ja està, i a partir d'aquí endavant.
3: Unes setmanes després ja, sí. Ja havien...
2: I jo recordo finals de maig que ja n'hi havia ben bé 10.000 de vídeos fets, segur.
1: 10.000?
2: Sí, jo crec que sí.
1: 10.000 vídeos?
2: Sí.
1: Al maig, eh?
2: Sí, sí.
1: O sigui que ara poden ser exponencial.
2: No ho sé, a la Ludwig mai. A la Ludwig mai som exponencials. Sempre creixements lineals, a la Ludwig. Però crec que rondaran els 20, ara, sí.
1: 20.000?
2: Sí.
1: De vídeos diferents. Algun que t'hagi sorprès per qui sigui? O no? No sé, és que jo no els he vist, evidentment,
2: em
1: no els he vist.
2: Em fa molta gràcia els que surten nens amb el seu pare.
1: I el nen què fa?
2: El nen fa de papa, a veure. M'agraden els que els nens els diuen papa, deixa de veure.
1: Però el nen no fa de Xavier, no?
2: No, bueno.
1: Dient, tots deu ser Ginebra sola.
2: No.
1: No? Amb aquesta resposta. Veus Ginebra sola, Xavier?
3: No.
1: Oh, gravíssim. Aquí ara ens hem de retroteure, per tant, a l'inici de la cançó.
2: Efectivament.
1: Que és que què nassos us va passar per, primer, dedicar-li una cançó al tècnic de so, que sigui de veritat el Xavier el tècnic de so, i que acabeu trobant aquesta... La frase és perfecta, o sigui, ara fora de micròfon ho dèiem, i ja sé que no has buscat, però en el segle XXI trobar una cosa curta de 13 a 15 segons, que sigui una entrada i sortida, una rèplica entre dos, i que es tanqui la història, és perfecte.
2: Sí, sí. Perquè és com un xiste de l'Eugeni.
1: Ara, sí. Ara.
2: Amb un rodolinet.
1: Sí, sí.
2: Sí. Bueno, és Fuente Vejuna, todos a una, també estava pensant. Vull dir que jo crec que tota la vida, tothom, fins i tot el Calderón, en su momento, ha buscat un rodolinet fàcil per enganxar la gent.
1: No, però la cançó en si
2: la cançó
1: és una
2: si
1: mica
2: no.
1: Raravi, si vols dir-ho.
2: Sí, és la cançó llarga del disc, és la cançó que pensàvem que... jo em recordo que, clar, el Xavi la coneixia de fa temps i ens va preguntar, ah, però la posareu al disc aquesta? Perquè era la cançó una mica que era una mica com de...
1: Sí, estranya.
3: Fluixa, a vegades. No ho sé, ja deia això.
2: Tarda molt arribar a l'estribillo.
1: És veritat que triga molt.
3: Sí, és vers llarg, no? Molta
2: sí,
3: lletra.
2: Molt, mucho texto. És cançó com una mica destinada al fracàs comercial. I va sortir la cançó, clar, amb el Xavier, anem de gira cada estiu, i cada estiu ens hem de discutir, i per lo que ens discutim sempre, músics i tècnics, almenys a la Ludwig, és que arribem a les proves de sol nosaltres amb moltes ganes de tocar. I el Xavi sempre té ganes de tenir una estona tranquil·la per fer la seva feina i mirar com sona cada instrument. I nosaltres tota l'estona ja volem allà fer un rockear. I aleshores vam arribar a una espècie d'entente entre les dues parts, que és que per provar tocaríem la seva cançó, i sempre seria la seva cançó, que és una cançó que se'ns va acudir un dia a unes proves de so.
1: Ah, sí, eh? Mm-hmm. Tota la cançó és generada precisament quan esteu fent la prova de so.
2: Bueno, la lletra després me la vaig escriure una tarda de passeig, però sí, la tornada... I com la idea de la cançó, si jo recordo Andorra, ara fa ben bé un any i mig, que ja la vam tocar sencera. Recordes aquell dia?
3: Sí, em recordo.
2: Que tu t'estiraves de la barba i dius, però has de tocar!
1: Com... A tu no t'agradava aquesta?
3: No, estava bé, sí, em feia gràcia.
1: Era correcte.
3: Feia gràcia, sí.
1: Però i des del principi hi havia interacció? Perquè clar, ara jo em pregunto, sent la Ludwig, que ho jugueu tot molt bé, ara que hi ha un èxit concret amb aquesta frase, com nassos es juga perquè vagi a favor vostre en un concert? Perquè ja sabeu que ara, quan aneu a un concert, quan arriba aquest punt, hi haurà una locura col·lectiva.
2: Correcte. Hi havia interacció al principi, te'n recordes?
3: Sí, però crec que la feies tu al principi, no?
2: Et tries la gorra.
3: Exacte.
2: Perquè hi havia un vers que desaparell que diu si estàs sonant bé, treu-te la gorra i fes així des del...
1: I ell es traia la gorra.
2: Uh-huh.
1: Però no hi havia la conversa aquesta.
2: No hi era, no. Això se'm va acudir, quan vaig escriure la lletra, se'm va acudir. I llavors vam anar a demanar-li, escolta, Xavi, que hauràs de cantar el disc. I tots rient, ja, posarem Xavi Starring, Xavier, el tècnic de so, no sé què, els crèdits del disc i tot això.
3: I sí, això. Sí. Bueno, la broma va anar fent-se gran una mica, no? Uh-huh. Sí, recordo com anar-se dient, vale, va, cantaré, no, serà single i hi haurà un videoclip. Va, doncs... Tot molt bueno, ja ho penso, ja ho miro, i de cop, mira, aquí estem.
1: I ara, com dius, no sé si des de en quin moment, tu respons tècnicament en el concert, o sigui, tens micro.
3: Sí, sí.
1: Hi ha la interacció.
3: Sí, sí, fem la interacció aquesta, sí, de la frase, la fem en directe.
1: I heu canviat alguna cosa des que hi ha el fenomen, o no? O feu el mateix que ja fèieu abans?
2: Fem el mateix.
1: Sí, el que deu canviar és la gent.
2: Sí, clar, no, ara és una bogeria.
1: Què passa en un concert de la Ludwig on hi ha aquest moment, ara?
3: Bueno, el Joan, el tècnic de llums, que també no té una cançó, però és igual d'important que jo, em posa un foco.
1: Iau!
3: Bueno, ens posa, perquè ja està al costat, normalment també queda il·luminat.
2: Veritat.
3: I fem la conversa aquesta, no? El diàleg.
2: Es va preparar un micro, el Xavi, per respondre.
3: Sí, és que algun dia me l'he deixat obert després. Que
1: ah, sí o no?
3: Bueno, no estàs acostumat.
2: Va ser molt boig.
3: Sí, sí.
1: I es va sentir alguna cosa?
3: Primer hem de recollir aquella tarima.
1: Es podria integrar això a la cançó? Primer hauríem de recollir aquella tarima.
3: Bueno, perquè potser no és aquella la que hem de recollir aquell dia, no? Pot portar un equívoc. Però...
2: Ai, que bo, aquell dia va ser molt bo. No, però sempre surt molt bé. I és un moment que la gent... Bueno, no ho sé, tu els veus de més a prop, però...
3: S'emocionen, sí, sí.
2: S'emocionen.
3: Moment... Sí, sí. Després, clar,
1: i et venen a buscar tot, suposo, no? Perquè ja saben on ets, t'il·luminen, sí. Anem a mirar-lo amb ell. De cop potser és un dels moments en què deuen mirar menys al Quim i més cap a una altra banda.
3: Segur, sí.
2: Crec que tothom comença a mirar... A
1: dient, on està? Xavi, on està? Perquè sempre estàs al mateix lloc, o no?
3: Acostumem.
1: No, sempre en línia recta? En,
3: sí, sí, sí, un centre...
1: Més o menys al centre metres, o... Sí, sí. De la sala.
3: Sí, sí, allà estem. I si la gent, clar, després et ve a buscar, home, Xavier, què tal? I, clar, jo estic treballant, vull dir que això moltes vegades no pensen. Jo de recollir, de pujar a l'escenari, de seguir fent feina.
2: Això algun dia, recordo haver-ho dit pel micro.
3: Sí, sí.
2: Aneu amb compte perquè el Xavier està treballant. Ara, avui és un bon moment per tornar-ho a demanar. Està bé que aneu a saludar-lo, però penseu que...
3: Jo encantat, jo saludo tothom, vull dir, no tinc cap problema. Afegir,
1: i té bastanta mala llet. Per,
2: exacte.
1: Saps, si el veieu una mica antipàtic, no, és així. Ja.
2: Però la veritat és que no, que és estupendo el Xavier.
1: Bueno, de fet, la cançó és una obra que és un carinyo directe amb ell, que no sé quina part de veritat és tota la història, diguem-ne, no?
2: Bueno, menys que no veu... Lo de la Ginebra és mentida.
1: Però no veu Ginebra ni veu res, o sí?
3: Bueno, va, alguna cosa. Però, bueno, va haver un canvi la lletra per...
2: Va haver un canvi perquè rimés més. Sí, perquè el
1: Xavier
2: que barrejava... El Xavi barrejava...
3: Whisky-cola.
2: Whisky-cola era.
1: Whisky-cola.
2: Whisky-cola. Sí, sí. Però, clar, el whisky no és transparent, aleshores no acaba de funcionar.
3: No, i la rima no funciona.
1: Bueno, a veure, podries haver dit que està una mica transparent, no, perquè hauria de ser més fosc si fos amb cola, però no funciona tan bé.
2: Es podia buscar. I al final també... És veritat,
1: però podria haver sigut literalment qualsevol cosa, que haguessis dit vodka, hagués sigut el mateix?
2: Sí, no?
1: Sí, clar. Perquè un alcohol...
2: El problema és que vodka i Coca-Cola tenen una mica de rima, també, aleshores això embruta una mica. Ja. Posats a ser, posant-nos fins...
1: No, però hi ha una part de la cançó que ve a dir que deixa'ls a la Ludwig d'escolonets.
2: Sí.
1: Però això és literal o no gaire?
2: Això és bastant literal.
1: Sí, per què?
3: Bueno, tinc una mica de geni a vegades, no? Tinc aquest pics d'enfado.
1: Sí, t'enfades?
3: Bueno, això que deia abans el Quim, que són molt de tocar, que està molt bé, eh? Hi ha molts músics que, hòstia, a la que fan molts concerts, doncs, volen fer la seva feina, però ho toquen i marxen. I sempre tenen ganes de tocar, que està molt bé, però a mi a vegades em molesta una mica, perquè vols provar el baix, i no el baix, i tres guitarres i un teclat.
1: Voleu parar, nens! Voleu parar? Sí. Però, clar, la vida d'una banda és superimportant, precisament el tècnic de so, que t'arriba en un moment determinat, que no sé quan es va incorporar ella, però no és des del principi que hi ha...
2: Pràcticament.
1: Sí?
2: Sí, 5 anys ja. Jo crec que ja farà 5 anys. L'antic tècnic de so és el pianista, el Pau. I aleshores, quan l'antic pianista va deixar el grup, pues vam anar a buscar el Xavi.
1: Escolta, anem a posar més cançons del disco, tu.
2: Vinga, va.
1: Que aquesta és una altra cosa. Ja ho he dit abans, però no haguéssiu dit mai que aquesta cançó funcionaria, ni aquest trosset especialment, però això també és la màgia de la cosa. Vull dir que a vegades tu llences una ampolla a l'aigua amb un missatge i cadascú que la llegeixi com vulgui.
2: Totalment. No, jo estic contentíssim, perquè al final és una de les lletres que, bueno, pues, que em vaig deixar anar, que la vaig fer llarga, que me la vaig treballar una mica, que parlava sobre un amic, una cançó que fa il·lusió de fer, però que penses, a ningú li agradarà aquesta cançó, perquè no és com, no entra dintre dels paràmetres de lo comercial, o això semblava. Mm.
1: En quin moment esteu, Quim? Perquè jo tinc la sensació que és molt dolç ara mateix.
2: Bueno, mira...
1: Ui!
2: Sí, completament. És a dir, jo
1: sí, però no.
2: Soc patidor.
1: Vale.
2: Però no, no, la veritat és que molt bé. Vull dir que està sent una meravella aquest any. Vull dir que anem a voltar per tot arreu de Catalunya i sempre ens havien tractat molt bé, però hòstia, ara notes una cosa... Per una banda, que la gent ens segueix sentint molt propers. Jo crec que coses com la història del Xavi i tot això seguim ensenyant-nos al món com un grup d'amics que els agrada fer música i que els agrada i disfrutar la feina que fan i està molt bé. Però, per altra banda, també sento aquesta cosa una mica d'idolatria o de veure gent que ve i que ve molt connectada amb algunes cançons i que riuen i s'emocionen i que després ploren i es tornen a emocionar per lo contrari. I això, hòstia, impressiona, perquè cada cop és més gent i cada cop la gent... No per res, perquè sempre ha estat molt bé un concert de la Ludwig, però ara és una passada.
1: Et fa por, això?
2: Bueno, clar, sí... Perquè és un món volàtil, aquest, de la música. I al final, jo, si no fos músic, no sé què collons treballaria, aleshores.
1: No tens habilitats més enllà de la música?
2: No. No, no.
1: No, eh?
2: No.
1: Zero?
2: Cap.
1: En cap camp?
2: En cap camp. Cap camp. No tinc carrera.
1: No tens carrera?
2: No.
1: Mm. Ni intent de carrera?
2: Sí, sí, sí, tinc un parell d'intents. A més, eren carreres amb molta sortida, però... Bueno,
1: veus, a veure quines
2: però
1: eren?
2: Mala entrada. Jo vaig començar matemàtiques primer.
1: Uau.
2: Sí. Que m'agradava molt, però era molt difícil i em feia mal de cap. I després un altre, magisteri. Mm. Però bueno, si no m'apuntaré, no, el Xavi dona classes...
1: Perdona, s'assemblen a una castanya, eh?
2: Sí, efectivament.
1: No?
2: Sí, sí, vale. Bueno, en fi, és el que té, és el que té.
1: No, però saps què he pensat? Que notaves com la pressió aquesta de que la gent se senti la banda fins i tot massa seva o massa en sèrio? Hi havia una part de la cançó d'una lletra de la cançó d'Oasis que deia allò de no posis la teva vida en... ui, com era allò? En mans d'una banda de rock que ho enviarà tota la merda un dia o altre, no? Notes una mica aquesta pressió? De ser massa grans, ja?
2: No de ser massa grans, però d'haver d'aprofitar el moment.
1: Ja.
2: De dir, ara encara no som massa grans, però... I mai ho serem. Al final vivim i treballem a Catalunya, i Catalunya és petit, ja. I això mola. Vull dir que mai ens entraran fans pel balcó com el Paul McCartney. Gràcies a Déu. Ni coses d'aquestes, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, també Catalunya té això, que és petit, aleshores et pots acomodar bé en la teva posició mitjana, però, clar, ens trobem en un moment una mica de disjuntiva, no?, perquè estem picant una mica més amunt del que esperàvem picar.
1: O sigui, per exemple, d'aquí a res, us aneu a Canet,
2: sí,
1: a fer el Canet Rock, crec que és en dos dies consecutius feu el Vida i el Canet, no?
2: Efectivament.
1: Això és els dies, espera que ho tinc per aquí, eh?
2: Això és la setmana que ve, no?, divendres i dissabte.
1: Exacte. Divendres i dissabte, que són dos grans, grans, grans escenaris, en una banda que, fora de micròfon, em dèieu fa... Bueno, o m'ho heu dit ara amb el micro obert, jo no ho sé. Que fèieu locals pràcticament sense escenari fa no tant de temps, no?
2: Clar, fa 5 anys la realitat era una altra i tocàvem 80 dates l'any per mantenir-nos.
3: Sí, sí. T'ha canviat bastant.
1: Té algú de xoc tèrmic, això, diguem-ne? De cop un... Hòstia, això com ha passat, això?
3: Preu natural, potser, no? Vull dir que s'ha anat fent gran tot, cada gira una mica més, places més grans, i jo ho he viscut bastant així. Vull dir, jo, al final, hem crescut tant jo com a tècnic com vosaltres com a grup, vull dir que hem anat molt de la mà i crec que més o menys hem anat fent els passos que tocava bé, no sé si...
2: Sí, que no ens n'hem saltat cap, no?, que això està bé. Vull dir, ho hem après nosaltres, vull dir que no ens ha agafat d'aquí algú i ens ha dit, té, aquest us farà tècnica, aquest us ensenyarà tot. Vull dir que hem començat de lo más bajo i fins aquí hem arribat, fins al Canet. I demà, i ja està, no sé.
1: Aquestes coses que ara de cop grups catalans puguin omplir, saps, escenaris molt, molt grans.
2: Grup català, de moment.
1: Bueno, sí, clar, però tu estàs pensant en Oques Grasses, no?
2: Sí.
1: Clar. Però, bueno, Palau Sant Jordi ja no és grup català.
2: No, és
1: exemple.
2: Veritat.
1: És ja
2: veritat,
1: són uns quants. Que això, si tu tires a l'any 2000, posa-hi 10, 10? Sí, 10, 15? No, més i tot? Era zero.
2: Jo crec que ni els Manel ni el Xarango en el seu moment van tenir-ne ganes d'això.
1: Ja, cap si ho haguessin intentat, creus que haguessin...
2: Per motius molt diferents, perquè els tarannars de les dues bandes són molt diferents, però... A veure, l'últim concert de Manel va ser a Galícia. Mm. Ens entenem.
1: Ja. Que no tenien aquesta intenció. Vol dir que això tampoc vosaltres.
2: Bueno, no ho sé. És diferent. Mm-hmm. Però bueno, crec que tots els grups catalans piquen sostre de maneres diferents i tampoc... Vendre 60.000 entrades és un èxit inferior a que el Pep Guardiola vingui a cantar...
1: Els millors professors europeus.
2: Els millors professors europeus. Jo què sé, cada grup té un Everest.
1: Quin és el teu? O el vostre?
2: Jo què sé, que el meu tècnic de so es faci famosíssim.
1: Posa-me un altre, va.

0: El disco a mi m'encanta, és veritat. I ara, mira, ja ha passat 4 mesos, més, gairebé 5. Tot i que trobo que hi ha moltes cançons que tenen aquest aire nostàlgico... amors fosquets, amors mig trencats, dubtes. A mi el d'Enganyar-te em trenca per la meitat. O sigui, que és una cançó que moltíssima gent ha tingut aquesta sensació del dolor aquest de dir, ara ja, i com ho arreglo jo això ara, no? Això és moment vital, això és moment... Bueno, mai se sap aquestes coses, apareixen?
1: Sí.
0: O què és?
1: Bueno, mira, jo tenia ganes de fer un disc una mica més cru, una mica més humà, més com en primera persona, com si diguéssim...
0: Per què? Perquè la Ludwig era més divertimento i jijaja, o no?
1: Bueno, molt cançons molt narratives.
0: Vale.
1: I volia buscar una mica més la qüestió sentimental i he descobert aquí, vull dir, vaig disfrutar molt escrivint aquest disc. Una mica més trencat, una mica més desgarrat, una mica més honest... que hi haurà gent que el trobarà menys honest, perquè pensarà que l'he escrit més pensant en l'opinió i en el voler accedir a un públic que no tenia tal. Però la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Hi ha com una cosa una mica més de canviar com em sento com a escriptor i pensar menys escriure com el Cisa i pensar escriure més com... Pues com algú que escrivi novel·les o contes, no sé, com si ara volgués acostar-me més al Quim Monzó. Jo què sé, estic dient una tonteria.
0: No, però està bé, està bé.
1: Una mica més de...
0: Però sempre penses en algú, en aquesta idea de... Hòstia, això com ho hagués fet el Cisa o com ho hagués fet això, o no?
1: Bueno, sí, jo crec que això amb totes les feines passa, no? Vull dir que tota l'estona anem mirant de reull els que són coetanis nostres i mirem amb
0: certa
1: adoració els que van passar per davant.
0: Clar.
1: Fa més temps.
0: I aquests que has dit, clarament, Cisa ho era, Monzó ho
1: és. He dit dos, justament, que tampoc no són els que més tal, però sí.
0: Bueno, déu-n'hi-do, Cisa bastant.
1: Cisa bastant, i ara més d'arriba.
0: Sí, és veritat, això n'havíem parlat molt, també.
1: Cisa és... No se li pot dir res a Cisa. Per mi, masses acordes, però és un geni.
0: Masses acordes.
1: És un geni.
0: Anirem acabant, només diré que la Ludwig és de les poques bandes actuals, diguem-ne, clàssiques, en què tot és en directe, sense bases, que aquí és una cosa de les dificultats que el Xavi té fent de tècnic. L'Arnau Balluer el teníem aquí fa una setmana o dues, el membre fundador i bateria de Manel, que ha tret una cançó que comença un camí en solitari, i ens deia això.
2: I amb la Ludwig va ser molt guai, perquè és un tipus de producció que avui en dia ja no existeix gaire, que és que et vingui una banda amb la cançó que ja la saben tocar perfecta i que bàsicament la teva manera de produir és decidir si poses aquest micro o aquest altre i dius quatre coses a nivell musical, però que en fi, que tots ho fan molt bé ja.
0: D'allò ja va.
2: Sí. Com que és una cosa que s'està perdent, suposo que ara també deu estar tornant una mica.
0: Però, el que s'està perdent?
2: Bueno, que les últimes produccions que he fet són molt d'algú que et ve amb una idea de lletra, però és com anem a fer-la des de zero i també mola que et vingui una banda que està assajant, la cançó ja està, diguem, i que al final el llistó està molt alt i el repte és més complicat d'arribar a millorar allò perquè ja estava molt guai. I això és una cosa molt a l'antiga, no?
0: Se li llegia, el repte és no espatllar-ho, no?
1: Ja!
0: De voler-hi afegir alguna cosa perquè s'ha d'afegir alguna cosa.
1: Li va sortir molt bé.
0: El què?
1: La cançó aquella que ens va produir, sí.
0: Quina era? Ara no sortirà el nom, no?
1: No,
0: ara no me'n recordo jo, ara m'ho diran. Ara m'ho diran,
1: ara m'ho diran.
0: No pateixis. Però bueno. Sí, en la producció, vols dir, li va sortir molt bé, eh?
1: Sí.
0: Ho sento, carinyo, em diuen.
1: Ho sento, carinyo, gràcies.
0: Sí. Aquí Clara Molins, que està a tope. Acabo només amb una... Em pots tornar a posar, Xavier, sisplau, a veure si el podem... És que, clar, hem vingut aquí per jo. Un dissabte... O directament el tros, Adrià. Perquè li faré la darrera pregunta al protagonista de la cançó.

0: Doncs deu ser Ginebra Sol.
1: Del 0 al 10, com de fart estàs que t'ho diguin? Ja no que et passin, que et diguin alguna història de brometa d'això.
2: Oh, 3.
1: 3.
2: No estic gaire fart.
1: Encara és moderat.
2: Sí.
1: Estàs mentint.
2: No. Una amiga l'altre dia em deia que estic dissociat, que realment no ho estic vivint gaire amb mi, no ho sé. Jo és que ho veig com... Hi ha una distància estranya, no? Perquè és ben bé sóc jo, però tampoc del tot. No, no, m'està bé, de moment no, no estic
1: de moment fart. Està bé. Si es sí. complica, llavors igual n'haurem de parlar.
2: Exacte.
1: A veure, sí,
2: no
1: Quim,
2: crec que es compliqui.
1: També hi ha una altra cosa, Quim, que és que això és un altre... Jo, si fos ell, diria això és un altre preu.
3: Ah, mira.
1: Saps què et vull dir?
3: És veritat.
1: Agafar el micro, no sé què, que t'apuntin als focus, no sé què. Jo sóc un tècnic, a mi no em toqueu els nassos. Doncs
3: pues a veure si necessito contractar un tècnic al Bundó, perquè...
1: Senyors, sempre és un gust veure-us. Quim Carandell, el frontman de la Ludwig Band, amb aquesta cançó que s'ha fet absolutament viral, i en Xavier Miñarro, que és el protagonista de la cançó, l'home que contesta a les preguntes inefables del Quim Carandell, és el tècnic de so de la Ludwig Band, efectivament, perquè la cançó es diu així. Xavier, el tècnic de so, i és literalment així. És així. Un minut i seran 3:15 del migdia. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: Un plaer, com sempre.
1: Que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
1: Apa, adéu-siau.
4: Lliure, amb Xavi Bundó.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
8: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
9: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
10: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
11: Et demanarem fer mates.
12: Joan, demana d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: Un minut per damunt de 3:15 del migdia. De seguida arrenquem el vermut, però abans... Ja queda menys perquè el Bars Festival arribi al poble espanyol aquest estiu. Barcelona, que es converteix en l'epicentre de la música amb el millor rock, pop i un munt de gèneres musicals, amb concerts com el de Lax en Bustó.
15: Dóna'm força per cridar.
1: O Joan Dausà.
15: Ho tenim tot. Ho tenim.
1: Els mítics ZZ Top.
16: Vamos.
1: M Clan.
15: Carolina, trátame bien, no te
1: rindas. Sinova.
15: Si te vuelvo a ver, espero que seas.
1: O God Save the Queen. Aquests i molts més. També trobareu una oferta gastronòmica per tots els gustos, un entorn acollidor i concerts íntims amb vistes exclusives a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.

0: a RAC1.
1: Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Via Lliure amb Xavi Bundó.
2: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
3: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
4: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
5: Et demanarem primates!
6: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
7: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
8: Gual·la!
6: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm.
11: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
1: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 10 minuts i la 1 del migdia.
16: Vermuts Miró, ara. L'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
0: Iai!
3: Ai!
0: David Martos, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marta Bosch, bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
0: Hem començat bé i jo ja m'he desmanegat, em sembla. Ha sigut jo? He sigut jo?
18: No, ha sigut el fade-in. Jo crec que ens ha desquadrat de tots, però ha estat maco.
17: El que diuen els músics professionals quan no els hi va bé. És el fade-in.
0: És el fade-in, i si no, és el fade-out.
18: Però l'audiència no ha vist la cara de concentració que ha posat el Martos.
17: No, perquè és un moment important, això depèn tot.
0: Exacte, si no, no funciona. Bueno, i saps què passaria també? Que no funcionaria la secció sense què?
18: Sense què?
0: Sense el vermut, Miró. Un vermut fresc i amb caràcter especial, ideal per prendre entre hores en format de copa llarga o còctel. Avui, com sempre, tenim una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, reserva, mastoig, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. A qui ens doni una resposta original, que estigui bé, a través d'Instagram. Ara que acabem de parlar d'aquesta viralització de la Ludwig, tornem a posar el tros o no? A veure, tornem a posar.

0: Doncs deu ser ginebra
1: sola. La pregunta a Instagram és: quina beguda us agrada prendre sola? Com el Xavier. En aquest cas, la ginebra és la de la cançó. Doncs ja està. A Instagram, quina beguda preneu sola? La millor resposta se'm durà el vermut Miró.
2: Clar, és que...
1: Tot,
3: no, no et jutgem, si
2: no,
3: vols.
2: No, el Whisky Peach.
3: El Whisky Peach.
2: Recordeu allò que era?
1: Déu meu.
3: Tens 15 anys. Clar,
1: has perdut l'ocasió de dir el vermuts Miró, però bueno.
3: Endavant. Exacte.
1: Va, de què hem de reflexionar avui, Marta Bosch?
3: Aviam, us heu fet mai una ressonància, vosaltres?
1: No,
3: mira. No, eh? Jo avui vinc a portar...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a IED.es.
4: Auriculars o alguna cosa així, alguna cosa que...
5: Te'ls posen, clar, però no hi ha res, no sona res. A mi m'encantaria...
4: Bueno, però perquè et bloquegin el so de fora.
5: Clar, però a mi m'encantaria que posessin... Quina emissora vols escoltar? Clar, doncs escolta, El Via Lliure, o
6: sí,
5: jo què sé.
6: Qualsevol cançó, allò que diuen de que les cançons et recorden moments.
4: Ara.
6: Mira, escolta, sí. Em dic Xavi, em recorda quan em feia una ressonància i el concert... amb llagrimeta, no? Per mig plorant.
5: Sí, sí.
4: Va anar bé per això, a part d'això?
5: Home, sí. Bueno, què vols dir va anar bé?
4: Bueno,
5: la fotografia és... Tens una lesió, llavors, estupendo. I, però bueno, bé, vaig sortir molt maca. És allò que et mires i dius, doncs mira...
6: Així, sí, pel Deni.
4: O sigui, jo la pregunta que em faria és, es pot fer el mateix sense que sigui tan desagradable?
5: No? Això, pregunta-li la ciència.
4: Clar, això. Els científics que haurien de plantejar. Escolta, podem fer el mateix amb música agradable?
5: Sisplau.
4: En comptes d'amb efectes de so guarros?
5: Sí, que puguis triar, exactament.
4: Ara.
5: I que puguis triar fins i tot olors. Ara, ja posats en aquest viatge sensorial...
6: Estem venint molt amunt.
4: Però això no. El cinema 4D, que en diuen, no? Allò de que es mou i et tiren...
5: Exacte.
4: I t'enxufen perfum a la cara.
5: Escoltes l'aixella de Torrente, vull dir, aquestes coses que són...
6: Avatar, la ressonància.
5: Sí.
6: La posarem ara...
5: A sobre d'un...
6: James Cameron dissenyant-te a l'experiència...
4: Pagat per la sanitat pública, eh?
6: Sí, exacte.
5: Jo trobo que està descompensada la ciència. O sigui, posem-nos-hi, sisplau.
4: Posem-nos-hi, sisplau. Va, de què hem de reflexionar, Martos?
6: Mira, jo avui més que una reflexió vull fer un recordatori.
5: Ah,
4: ai, a veure.
6: Aquests dies estic una mica inquiet, pendent de Zamora, perquè...
5: No ho ha dit mai ningú, això.
6: No, és veritat. No ho ha dit. Estava inquiet, pendent de Zamora, perquè aquest estiu hi volen instal·lar en un parc aquàtic el tobogan inflable més alt d'Espanya.
4: Déu meu.
6: Que pot sortir malament.
4: Torno a dir això, el tobogan
6: inflable.
4: Inflable, eh?
6: Inflable.
4: Però
6: més alt d'Espanya.
4: És en un parc aquàtic.
6: És en un parc aquàtic.
4: D'acord.
6: Hi ha una certa... Bueno, van una mica coberts.
4: A veure, que també podria ser que l'anterior rècord fos un metre i mig.
6: Sí, no, aquest llavors és vols... 13 metres.
4: 13 metres?
6: Ah! 13 metres.
4: De tobogan inflable.
6: Què pot anar
4: malament? No anirà bé.
6: No anirà bé.
5: Són molts metres.
6: Llavors, jo...
4: Jo... Que dius, si és de plàstic, una estructura mínimament sòlida, d'acord, però inflable.
6: Clar, tu imagina't,
5: els
6: 30 metres...
5: És que jo tinc moltes experiències a parcs aquàtics, clar. No? I perquè jo surto volant sempre de les coses.
4: I acabes fent una ressonància.
6: Que sí, estàs 13, imagina que estàs als 13 metres i sents... Ostres. Yeah. Llavors, jo només vull recordar el que va passar amb el mític tobogan d'Estepona.
5: Ah.
6: No sé si ho teniu.
4: No ho recordo, això.
6: No recordes Estepona?
4: No.
6: Fantàstic.
5: Sí.
6: Perquè, a més, hi ha un detall nou que em té al·lucinat. Poso en antecedents. Fa un temps, l'alcalde d'Estepona va decidir que per salvar el desnivell entre dos carrers,
4: sí,
6: la millor opció era col·locar un tobogan de 38 metres.
5: Increïble. Sí.
6: És espectacular.
4: Alcalde brillantíssim.
6: Sí, sí, sí, increïble. Llavors, un tobogan, que concretament és aquest, mira, te l'ensenyo i així pots escriure als oients.
4: Sí, hòstia. Sí. Oh, perdó, eh?
6: Sí, sí, clar.
4: Clar, però és com un desnivell a una mena de ciutat romana, gairebé,
6: sí,
4: no?
6: Sí, sí, sí.
4: És des d'un barri... Sí, fins a una mena d'entorn, no sé què, fent gairebé zigazaga.
6: Sí, és que ja no és només l'altura, és que la forma, si t'hi fixes, té
4: no
6: unes curves que sembla un tobogan que tingui escoliosis.
4: Sí.
5: Que és una promesa del que acabaràs, si baixes
6: a la marxa. Exacte, ja t'està avançant. I no només això,
4: però també... Però més hi ha un punt de verticalitat molt bèstia.
6: És pronunciadíssim. I el material, si cau sol, aquí surts a l'ast. És així.
4: Perquè és metàl·lic completament.
6: Completament.
4: A més, és un entorn. Jo no ho conec, però té una pinta de fotre una calor aquí de tres parells de nassos.
6: Sí.
4: Per tant, entre 40 i 45 graus, sí, o 60 o 70 o 80, deu estar el tobogan.
6: Sí, de desnivell, correcte. Llavors, efectivament, l'inauguren per tots els públics, aquí s'hi pot tirar qualsevol.
5: Home, clar.
6: I el titular del dia següent és El tobogán de Estepona cerrado.
5: No se sap per què.

0: entre cometes, me tiré i volé 2 metres.
1: I voló.
0: I voló. I voló.
2: Saps que m'agrada molt el detall? Que hi ha una mena de petita... Ostres. Com es diu això? Una colxoneta?
0: Sí, un matalasset.
2: Un matalasset de color verd d'aquells, una mica de... Gairebé de fer ioga, eh? Sí, al final de tot. Una cosa fineta, fineta. Petiteta, petiteta.
0: Allò va ser una escabatxina.
1: Era un... El matallalles de debò.
0: El matallalles de debò. Era un pinball humà. Anava la gent rebotant. Res greu, uns quants blaus, això sí.
1: Ah.
0: I llavors l'alcalde es justifica dient: el ayuntamiento asegura que unas 1000 personas lo probaron sin que hubiera ningún incidente, pero la imagen de una señora con la falda a la altura de la nariz y descendiendo a la velocidad de trineo olímpico ha sido muy poderosa.
2: Per una que va passar...
0: Una passa així i ara que si ens carreguem d'això.
1: Però escolta, modalitat olímpica.
0: Sí, sí, completament. Dir... Com l'esqueleton.
1: Clar.
0: L'esqueleton i el tobogán de...
1: Ja, ja se'n fa el guilla fins al nas.
2: Però l'objectiu original realment era salvar la distància entre aquell barri de dalt i la part de baix.
1: I l'altre barri.
0: Només de baixada, perquè puta, no pots...
2: Això és el que anava a dir. El retorn...
0: No, no, has de fer tota la volta.
2: Dones la volta.
0: Sí.
2: Com a solució arquitectònica la trobo justeta.
0: Llavors, clar, bueno, l'Ajuntament diu, val, ho deixem estar, perquè la gent no se sap tirar.
2: Sí.
1: Ah, el problema és de la gent.
0: El problema és de la gent.
1: Que no...
0: La gent no se sap tirar, però nosaltres sí.
2: Ah.
0: Llavors, i això és el que em flipa, un temps més tard, l'alcalde instal·la un tobogán a l'Ajuntament que connecta 2 plantes per ell i els treballadors.
2: Oh, boníssim. Oh.
0: Com volem dir, jo... Per què sóc alcalde si no puc tenir un tobogán?
2: És això, és això.
1: És un... Jo t'explico. És un... Jo t'explico, mira.
0: I també hi ha foto del tobogán.
2: Ah, sí? A veure, el tobogán de... Aquest és el de l'alcaldia.
0: Aquest és el de l'Ajuntament.
2: Aquest és el de l'Ajuntament.
1: Però això és la jungla de cristal.
0: Se'm passa una idea. La gent és com si se'ls hagués despenjat el tub de l'aire condicionat.
2: Ara! És un tub recobert de la cosa metàl·lica aquesta com de l'aire condicionat.
1: I també una mica la febre aquesta de les startups de... No, anem a l'Ulli. Modificar els entorns.
2: Sí, posem
0: una taula de ping-pong.
1: Sí, un futbolí.
2: Un futbolín i un tobogán.
0: Jo em veig els regidors baixant obligats. Com el de cultura dient, bueno, marxo a inaugurar una biblioteca. I l'alcalde, pel tobogán, eh?
1: I fingint il·lusió.
2: Que per algú l'hem posat.
1: Ui! Jo com les vaig una mica...
0: Quina confiança dona un ajuntament amb un tobogán?
2: Sí, senyor.
0: Doncs, efectivament, aquesta setmana l'alcalde ha anat a judici.
1: Ah.
0: No pel tobogán,
1: vaja,
0: sinó acusat de contractar, ha dit, una persona que cobrava del consistori sense que hagués anat mai a la feina. No anava a l'oficina ni amb tobogán. Ni havent tobogán.
1: Potser precisament pel tobogán no anava a la feina.
0: Això m'al·lucina. El que passa que sí que trobo que el bo és que el judici per comprovar-ho és fàcil. Tu a aquesta persona li preguntes com baixaves de la 5ª a la 4ª planta? I si et diu amb ascensor, culpable.
2: Vostè no hi era.
0: Vostè no hi era.
2: Vostè no treballava. Això és a Zamora, eh?
0: No, això ha sigut... Era Estepona.
2: Ah, Estepona, perdona.
0: Tot això era Estepona.
2: A Zamora és els altres.
0: A Zamora estan a punt d'inaugurar el...
2: I quan és la inauguració?
0: Jo crec que és aquest cap de setmana.
2: Aquest cap de setmana? Home, sí, doncs estarem a sobre. A
0: el missatge és... Compte, Zamora, perquè amb un tobogán saps per on comences, però no com acabes.
2: Totalment.
1: I no aneu acabats de depilar amb gilet,
2: sisplau,
1: perquè allò... pot parar.
2: David Martos, Marta Bosch, apa, que vagi bé, eh?
0: No,
2: que vagi
0: compte bé. Compte amb els tobogans.
2: Sisplau. Una i un minut.
3: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
2: 1 i 2 minuts. Mariona Martínez, bon dia. Bernat Balboa, bon dia.
5: Bon dia.
2: Els socialistes tanquen files amb Pedro Sánchez malgrat els casos de corrupció.
6: Sí, la major part del Partit Socialista fa costat a Pedro Sánchez al Comitè Federal del Partit, tot i els escàndols. L'única veu discordant, com és habitual, ha estat la d'Emiliano García Page. El president manxec ja ha parlat a porta tancada i ha insistit en la necessitat d'acabar, diu, amb l'agonia que viu el PSOE. Madrid, des de la seu de Ferrat, Adrià de les Heres.
7: El Comitè Federal continua a porta tancada i els barons del partit van intervenint. El president manxec ja ho ha fet per criticar el discurs de Sánchez. Denuncia que no ha fet gens d'autocrítica i considera que tots els casos de corrupció els estan passant factura perquè la ciutadania els veu com a responsables. Abans d'entrar a la reunió, Page ha denunciat que el PSOE passa el seu pitjor moment.
8: Hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo.
5: Y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto, que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista.
7: El dubte en aquest comitè si hi haurà més dirigents que se sumin a les crítiques de Page, un dels que ja ha parlat a porta tancada ha estat Salvador Illa, però en aquest cas el president ha deixat ben clar que continua fent pinya amb Sánchez.
6: A Catalunya, Alejandro Fernández revalida la presidència del Partit Popular Català amb el 97% dels vots. L'acompanyarà Juan Fernández com a secretari general. Ho ha decidit el Congrés dels Populars Catalans en marxa aquesta hora a Barcelona, on d'aquí uns minuts, de fet, aquesta hora comença a intervenir Alberto Núñez Feijóo. Anem cap allà, Hotel Gran Marina de Barcelona, Cesc Giró.
8: Sí, un Alejandro Fernández platòric que ha agraït el suport de la militància, la presència de Feijóo i fins i tot s'ha permès el luxe de fer alguna broma al delegat del PSC al Congrés abans d'un discurs contundent contra els socialistes acusant-los de cinisme i reivindicant que el PP català tanca files al costat de Feijóo per desallotjar Sánchez de la Moncloa, també amb una picada d'ullet al president Salvador Illa.
9: Pues porque el señor Salvador Illa, en lugar de combatir de raíz la crisis moral de Cataluña, ha decidido chapotear en ella con sus socios o directamente liderarla con sus amigos Sánchez, Zapatero, Coldo, Ábalos, Cerdán, Salazar, el Chili, y ahí solo faltan el Vaquilla y el Torete. Menuda tropa, menuda banda. Menuda tropa, menuda banda.
8: Ara és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que ha començat la seva intervenció tirant floretes a Alejandro Fernández, de moment parlant de Catalunya abans d'entrar al moll de l'os a parlar de les presumptes corrupteles que envolten els socialistes.
6: I més enllà de la política, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per estar presumptament relacionada amb la mort de la seva parella. L'home de 46 anys va morir al febrer a Manresa de manera violenta. Inicialment, els agents no van poder determinar les causes de la mort, però després de mesos d'investigació han relacionat la dona amb els fets. El jutjat de Manresa ha decretat presó provisional sense fiança per la detinguda.
10: I als esports, a les 3 de la tarda, arrencarà la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Jorge Martín sortirà des de la pole amb Ayo Gura segon i Marco Bezzecchi tercer. Raúl Fernández quart fa que per primera vegada en la història 4 Aprilias estiguin al capdavant de la graella de sortida. Marc Márquez començarà des de la 7a posició i Àlex Márquez, que ha descansat a la Q2, des de la 12a. Rins i Viñales ho faran des de la 16a i la 19a posició respectivament. Una hora més tard, a les 4 de la tarda, serà el torn de la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola jugarà els setzens de final contra Algèria o Àustria el 2 de juliol a Los Angeles, després de vèncer l'Uruguai per 0-1 aquesta matinada. Cap Verd, per la seva banda, ha fet història en convertir-se en el país més petit en accedir a la següent fase. Bèlgica i Egipte han liderat el seu grup, mentre que l'Iran haurà d'esperar fins demà per saber si es pot classificar com una de les 8 millors terceres. França, finalment primera, i Noruega segona, han encapçalat el seu grup. A partir de les 11 de la nit es disputaran els últims 6 partits de la fase de grups. I encara en futbol, Sergi Segura tanca una etapa d'un any i mig al Centre d'Esport Sabadell, en la que ha aconseguit 2 ascensos, el darrer a segona divisió.
6: I el temps, ara mateix ja arribem als 37 graus a Santa Coloma de Farners i Anglès i els 36 a Banyoles. Les properes hores on farà més calor és a l'interior de les comarques de Girona i a Ponent. En general, però, fàcilment rondarem els 35 a l'interior del país i la xafogó serà marcada a la costa. No s'esperen precipitacions, però sí vent moderat en moltes comarques i una mar una mica moguda al nord de la Costa Brava, on les onades podran passar del metre d'altura.
2: 1:06. Gràcies, Mariona Martínez. Gràcies, Bernat Balboa. Fins ara.
6: Fins ara.
2: I ara cap al plat estrella.

0: Vinga, va, cobrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui, des d'un lloc que ens va molt bé per refrescar-nos una mica amb aquesta calorada que hi ha, que és el Catalina Gavà, al costat del mar, al mig d'una pineda sensacional, baixant uns graus de temperatura i amb un ambient i un menjar extraordinaris. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Hola, Malcom Otero, bon dia.
2: Hola, hola, hola.
0: L'estrella va sola, ja veig, eh?
1: Hòsties, és que...
0: Quantes en porteu?
1: No, no, jo una.
0: Una?
1: Sí, jo una.
0: Perdona, si sí, sí, jo t'he vist enganxat.
1: Una, perquè una estrelleta freda, ara... No saps com entra de bé, tio.
0: Pues si t'he vist enganxat allà al...
1: Ja, però bueno, jo no he dit que...
0: A la seta.
1: Jo no he dit
0: que
1: res...
0: Que t'han hagut de fer fora de la barra.
1: Ja, però jo no he esperat que he arribat aquí a una hora i estaves amorrat a la seta de l'estrella.
0: Jo no, jo no.
1: I t'estàvem posant.
0: No, no. No hi ha servei a boca, no, directe? Sí. Bé, avui ens fa molta il·lusió la visita. És un hostaler, empresari, que té una història espectacular, gairebé diria cinematogràfica, la d'un noi del barri de Gràcia que somiava una mica ser artista o dedicar-se a això de... del cinema, fins i tot, que va entrar-hi a través de la producció cinematogràfica, va dedicar-se molts anys també a la publicitat, i un dia, quan s'acostava als 40, ara farà 20 anys, va donar-se un cop de cap i va comprar un local de l'Eixample per construir-hi un restaurant, que és un negoci que no... En fi, que no havia tocat mai. Es va dir Vermut i va provocar un terratrèmol a Barcelona fins al punt que no només va omplir cada dia, sinó que van començar a aparèixer estrelles allà de l'àmbit internacional. Si us dic noms com Robert De Niro, Bruce Springsteen, Woody Allen, Bjork... I avui, doncs, a fi, tota la feina que ha fet des del Vermut, doncs, l'ha portat a una mitja dotzena de negocis més, que l'han convertit en un dels empresaris hostalers més apassionats i apassionants del país. Què tal, Quim Díaz? Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: O sigui, quin resum, eh, Quim?
3: Molt feliç, carai.
1: T'has impressionat?
3: M'he fet petit.
0: És que no sé si va ser un cop de cap o no, perquè una persona que no s'ha dedicat mai a l'hostaleria, quan en té gairebé 40, 30 llargs, diu, bueno, paro tot el que estic fent i posar-me darrere una barra, s'ha de tenir coratge.
3: La veritat és que la decisió va venir després d'una conversa amb la mare dels meus fills que estaven parlant de que passava molt temps corrent i vam pensar, escolta, per què no fem alguna per nosaltres? Vinga, anem a fer
0: per conciliar, eh?
3: Sí, sí, sí. I no, ja em vaig equivocar, la veritat és que vaig passar de 14 hores a 22 al dia, quasi.
0: Que bèstia, eh?
3: Sí, sí.
0: 20 anys del Vermut, eh?
3: Meravellosos anys que hem passat aquí i que ens ha portat a grans moments.
0: Qui eres, Quim, quan obres el Vermut? Exactament.
3: El Quim era un currante que es feia moltes hores treballant a la Publi, una persona amb molta fantasia i amb molts somnis, i una persona que ha après molt i que ha tingut molta sort, sobretot. Jo era usuari, de llocs, el Quimet, el Xampanyet, a molts jocs al Vermut, i per això vam fer el Vermut, per fer vermuts. La sorpresa va ser que la gent venia i deia, vale, ja he fet el Vermut, però jo no me'n vull anar d'aquí, vull menjar. I amb una planxa de 60 per 60 es vam improvisar la primera cuina.
0: Què dius ara? O sigui, allò no estava pensat per ser un
3: restaurant. No, que va. Era una vermuteria amb 30.000 llaunes, no sé quants vermuts, però no tenia cuina.
0: Com a graciank, jo vaig ser una època, graciank també acollit, pensava dir que és que el vermut està molt ben col·locat. Si no hi heu anat mai, segur que hi heu passat per davant una pila de vegades, perquè el barri de Gràcia és un barri que si vas motoritzat t'expulsa. O sigui, entres per un cantó i de cop ja no saps com, t'han fotut fora.
3: Totalment.
0: No? I sempre acabes en un torrent d'aquests que baixa. Ja no tens, no pots anar a la dreta, no pots anar a l'esquerra, i diu, bueno, ves tirant fins que hagis fotut el
1: cap. Arribes al Vermut.
0: Sí. I un d'aquestes sortides, la principal, és el torrent de l'Olla. I el torrent de l'Olla, qualsevol cotxe moto que baixi, acaba girant per davant del Vermut.
3: Totalment.
0: És una mica la duana de sortida, al Vermut. I és un semàfor que pares sí o sí.
3: Sí o sí, sí o sí.
0: I gires el cap a l'esquerra i veus Vermut, i dius, ah, hosti, que ben trobat el títol. Vull dir, és inevitable, està molt ben col·locat.
3: La veritat és que sí, jo soc fill de Gràcia i tinc la sort de viure, crec, que amb el millor lloc que hi ha al món no a viure. Jo, Gràcia, crec que és l'espai que, ostres, que quan surts de Gràcia et dones compte que l'enyores molt, perquè és un petit poble dins d'una ciutat. I quan vaig fer el Vermut, la zona que vaig buscar va ser aquella, el que no sabia que anava a fer, a trobar aquella zona que és com la frontera entre Gràcia i l'Eixample, que és aquella cantonada oberta.
0: Ara s'estan començant a portar coses que suposo que és inevitable que quan entres a un bar des de que, o un restaurant des de que t'hi dediquis, et fixis en coses, i ara el plat, i ara el no sé què, i ara el producte, i penses, ai, això...
3: No? És horrorós.
0: Ara ja no pots disfrutar-ho.
3: Estàs menjant amb la teva parella o estàs menjant amb qui sigui i estàs dient al cambrer, la mesa 4 no tiene pan. És malaltís, la veritat. Sí, sí, sí.
0: Com era aquest local quan tu el veus i per què allà dius, hosti, aquest?
3: Anava amb un autobús, crec que era el 57, i de cop passo pel Palco de l'Isen Diagonal i veig Barlis. I immediatament, sense pensar, vaig baixar a la següent parada, vaig entrar, vaig trobar un senyor al final d'una barra molt, molt, molt cansat. Li vaig proposar el mateix dia si volia traspassar, em va mirar, em va dir que sí, i el dia següent amb el meu soci, el Jaume Pla, ens ho vam quedar. I aquí vaig muntar aquest petit teatre que per mi és el Vermut.
0: Què va passar perquè comencéssiu a tenir com un ressò segurament inesperat a la ciutat de Barcelona i fins i tot a nivell internacional? Què vau començar a fer?
3: Doncs sincerament, al començament no pillava. Per què? Perquè el primer dia va estar ple, el segon...
0: El primer estava ple, ja?
3: El primer estava ple, però clar, ja n'hi havia els amics i la família.
0: Ja, val.
3: El segon també, algun amic rezagado i alguna família rezagada, però el tercer, el quart, el cinquè, i fins al cap del primer any i mig no va haver una taula disponible. I clar, no ho entenia. No ho entenia, no pensava que hem fet aquí que sigui tan diferent. Uh-huh. També, per una altra banda, es veu que va venir algú del New York Times i de cop va fer un article, 24 hours in the city, i van ficar com el Vermut com el millor lloc de la ciutat i no sé què. I tot això va comportar molt, molt americà de cop.
0: Quant temps portàveu quan hi ha aquest article?
3: Pues un any i mig.
0: Un any i mig només,
3: un poc, molt poc. Molt poc, i de cop veies la gent que venia amb els diaris a les mans i deien, és aquí.
0: És aquí. Aquest èxit, el del Vermut, va provocar moltes altres coses, no? Però, entre altres, no sé quan va aparèixer la teva vida Robert De Niro o algunes d'aquestes estrelles internacionals, si va ser a través del New York Times o no.
3: Doncs mira, un dia un company de feina de l'anterior feina, de la Publi, em va portar en Bob, perquè ara ja li diem Bob.
0: Tu li dius Bob, hombre.
2: Bobby.
3: Hombre, és un dels luxes que tenim a la vida. I em va portar perquè venia una miqueta cabreixat perquè li havien fet unes fotos en un lloc i no estava content, i li va dir, escolta, porta'm on tu aniries. I ella estava rodant una pel·li aquí a Barcelona i va estar 18 dies i va estar 18 dies i 18 nits al Vermut i al Mutis.
0: Perdó?
3: Sí, tots els dies. Tots els dies li va enamorar l'espai. Vam fer, en aquella època vam fer un altre espai que, si vols, poder parlar...
1: Aquí el que estaria, jo crec que el que estaria bé és explicar que el Mutis, que és com una extensió del Vermut, però que és una cosa... molt boja.
3: Sí, molt, molt, molt, molt.
0: Què és el Mutis?
3: El Mutis, 2009, em toca la loteria, em toca la Bonoloto 600.000 pavos.
0: Com?
3: I en comptes de... Això quan deia allò de la sort no era perquè sí, era perquè n'hi ha motius escrits i que es poden veure de que la sort m'ha acompanyat molt a la vida. I en comptes de comprar-me un pis, que és el que has fet tothom en aquella època per la família,
1: ja,
3: em vaig guanyar el cabreig de la meva dona en aquell moment per tota la vida i em vaig muntar el Mutis, que era un pis que hi havia a sobre del Vermut. Vam fer un cabaret amb música en directe i amb una cuina fantàstica i amb una cocteleria que li van donar el premi a la millor cocteleria el 2012.
0: D'Europa?
3: D'Europa. I
1: fora,
3: I la veritat és que allà se'ns va anar del tot, ja la vida ens va atropellar del tot.
0: Home, jo llegi que és una... Era, perquè clar, jo no he pogut anar-hi i ara ja no he pogut anar-hi, perquè ja va tancar, però era una cocteleria clandestina, no?
3: Era una cocteleria clandestina sense saber jo que era clandestina, perquè
0: ah,
3: jo...
0: Ah, tu no sabies que era clandestina?
3: Jo em vaig treure un permís que pensava que era bo i no, resulta que no, i l'Ajuntament em va venir i m'ho va tancar, desgraciadament, i amb molta pena, perquè la veritat és que va ser un espai que va marcar una època de la ciutat.
0: Quanta gent hi cabia allà dintre?
3: 80 persones.
0: I com s'hi entrava? Perquè clar, si no estava...
3: Per una escala d'un pis a l'Eixample, que entraves allà i veies tot fosc, al final un senyor amb una tauleta i et deia, ¿usted qué hace aquí? I la gent deia, pues no sé, a mi m'han dit que aquí hi ha jaleo. Llavors pujaves per una escala i entraves en un pis que estava insonoritzat i que, uau, era un viatge al temps, amb unes cortines de vellut, bordeos, negres, amb unes colors, amb les parets de color xampany, amb uns chesters molt antics. I de cop en Bob, quan van provar això, va dir, venga, pues em quedo aquí 18 dies. I l'últim dia ens va agafar i ens va portar fora a donar una volta per Gràcia i es va oferir fer el mateix espai allà a Nova York.
0: Va voler agafar el Mutis?
3: El Vermut i el Mutis i fer-ho...
0: Els dos?
3: Els dos.
0: El combo, diguem-ne, no? Sí, de quan sí. Tu vas a sopar i després puges un rato a fer una copa.
3: Sí.
0: I què va passar?
3: Pues mira, vam estar 3 anys treballant el projecte i...
0: Vas anar a Nova York, entenc.
3: Durant 3 anys vam poder anar-hi i puc dir-te que he tingut la sort d'estar al sofà de casa del Bob.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Veient el seu àlbum de fotos de la boda, imagina't.
0: Què dius ara? Mirant fotos,
1: aquí, és fort, això, eh?
0: O sigui, Robert De Niro t'ensenyava les fotos de casament, eh?
3: Va ser molt emocionant.
0: Però una cosa, tu parlaves bé l'anglès o què?
3: Bueno, xapurreava, i també parlava una miqueta a l'espanyol, i teníem també un traductor que era un amic meu que estava allà a Nova York, i va ser molt divertit, clar, imagina, durant 3 anys, doncs jo què sé, vam estar igual 30-35 vegades allà,
0: anant
3: i venint, I desgraciadament, quan el seu grup d'empresa va dir que sí, jo em vaig separar de la meva dona i vaig haver de deixar el projecte perquè tenia dos fills i ni Nova York ni Bob podien estar per sobre d'ells. I ho vam deixar.
0: Però estava ja a punt de fer-se.
3: Teníem ja local, teníem ja...
0: On era?
3: A Lower East Side.
0: A Lower East Side?
3: Sí, allà vam trobar un espai molt, molt com el Vermut, també, molt antic i amb una ànima... Escolta, aquell espai podia haver sigut la bomba.
1: Escolta, ja s'ha pensat alguna vegada en reprendre-ho, això? Alguna vegada has tingut tancat?
3: Saps que mai m'he arrepentit?
1: No?
3: No.
1: No t'has arrepentit ni una vegada, eh?
3: No. Nova York em sembla una ciutat molt dura per viure.
0: Això sí.
3: Sembla una ciutat que la visita és meravellosa i que tot sembla molt màgic.
1: Però què implicava allò? Tu havies d'estar allà,
3: sí,
1: al peu del canó...
0: Havies de viure i a Nova York.
3: Sí, sí, sí, no, viure.
1: Havies de viure allà?
3: Em traslladava amb la família allà a viure, sí, sí. Hauria sigut la bomba. El que passa que, clar, després penses, ostres, si aquí jo pagava 3.000, allà pagava 45.000 pel mateix espai.
0: 45.000 sí, sí, dòlars al mes?
1: Lloguer,
0: al mes. De lloguer?
3: Sí, sí, per un espai de...
0: Però això són entre cometes, són moltes croquetes per vendre, eh?
3: Moltes. Però és que Nova York funciona així, eh?
0: Escolta, fer-me una cosa, mentre el Toni li fa una pregunta, sí, llarga, perquè es pugui servir alguna, sí, cosa al Quim. No ha tastat
1: res. Tens anxoveta, tens bunyol de bacallà i aquí, sí, tens... Et recomano aquest guisat de calamar, que, sí, està boníssim.
0: Amb ceba, no? Amb sabat.
3: Quan es faci aquest nus que tinc a l'estómac encara, que no me l'he desfet.
1: Mira, posa't una mica de...
0: Si en tot cas serveix-te, perquè si no...
1: Jo el Quim el conec de fa molts anys, quan vaig a fer un reportatge per al País sobre una cosa que va fer el Quim, que a mi em va semblar extraordinària, que era com obrir el Trepanes Díaz, que ara deu fer 11 anys o 10 anys.
3: 10 anys.
0: Aquest és un altre local que hi ha just al davant del Vermut.
1: Que hi ha just al davant, perquè el Quim té tota la mansana, el tio va començar a expandir. Va posar un anunci, no dient que volia cambrers per aquest local, però havien de tenir més de 50 anys, era, Quim, sí, si no m'equivoco.
3: Edat mínima
1: 50 anys, no? I recordo
0: per
1: que
0: treballar-hi.
1: I recordo que era un merder bestial, no? I veient el càsting, no? Si fos una pel·lícula. Que van semblar, eren quatre cambrers extraordinaris.
0: És que Quim, aquesta idea d'Entrepanes Díaz, que m'hi va portar el Toni, de fet, i vaig conèixer un dels cambrers, que és el Rafa, que era una persona, dic era perquè va morir, esplèndida, o sigui que a mi em va deixar al·lucinat.
1: Des d'aquí permet un saludar a la seva germana, que és molt, sí, sí, molt lent, perquè el Rafa, una de les coses que tenia, i que ens va dir al principi, és que ell era fill de RAC1,
0: sí, sí,
1: perquè ell vivia en un pis, era un senyor que tenia una habitació llogada, una situació financera complicada, i tenia una habitació, i l'habitació només tenia una ràdio, i tot el dia tenia posat RAC1.
0: Però és que aquesta és una de les màgies de l'Entrepanes Díaz, i de la idea, és a dir, la idea de dir, a més va ser molt poc, bueno, un temps després de la crisi del 2008, no?
1: Sí.
0: Que hi havia una pila de gent d'una certa edat, sí, sí, que no tenia feina, i aquest era el cas del Rafa. I me recordo d'aquell dia que ens va emocionar molt perquè ens va explicar aquesta història i com la decisió de contractar només cambrers i personal major de 50 anys, amb ell li canvia, se li obre un univers al davant, no?
3: Una nova etapa a la vida que li va donar moltíssimes alegries. És un dels millors moments que jo crec que he viscut a la meva vida. Quan vam obrir l'Entrepanes Díaz, jo estava amb 49 anys i vaig pensar...
0: Ah, tu tenies 49 anys. Clar. Estaves pensant, i ara què, no?
3: Jo tenia molts amics que en aquell moment ja estaven patint perquè els deien que eren grans, i també veia l'hostaleria en un moment que pensava, hòstia, igual ens fa falta més cor i menys likes, no? O sigui, tot començaven les redes a tenir molta importància, i a mi el que molava era un cambrer de veritat. I vam fer doncs, un càsting que van venir... 141 persones i 22 que escollir 4.
0: Increïble. És que no sé si estàs d'acord, Quim, però vaja, bé, primer, en el món de l'hostaleria sembla que ara només sigui possible, o fa un temps que sigui possible, que hi hagi gent de pas, molt jove, que cobra molt poc i que no té ni idea de la professió, com és obvi, perquè és molt jove. Però en un local, en un bar, un restaurant, el que sigui, és que jo tinc la convicció que un cambrer, un bon servei de taula, et pot salvar un menjar mediocre.
3: Totalment. El Rafa era un tio empoderadíssim.
0: Increïble.
3: Perquè amb el seu carisma, el Baldo, és que, clar, es va crear ja un equip que la gent venia quasi a veure la funció. Un altre cop, no? Estem en un teatre, anem a veure els actors, com cada obra fan. I a més, és que veies que li feia una il·lusió treballar a casa. Em va venir un dia la dona d'un d'ells i em va dir, hòstia, tio, gràcies per tornar-me el meu marit a casa, tio.
0: Per tornar-me el meu marit a casa?
3: Sí, perquè havia acabat molt desesperat, molts dies de sortir a buscar feina sense trobar-la... I arribava a casa i cada dia anava perdent més força a la casa, s'estava apagant, i de cop, pom, va trobar la feina d'Entrepanes i va tornar l'home a casa seva. Per mi, per un tio normalíssim com jo, és molt emocionant viure tot això a través d'haver-ho fet tu.
0: Deixa'm tornar en el moment aquest que explicaves del vermut, que és a l'inici de tot, no? I del mutis, perquè hi ha un personatge que és Robert De Niro, que és molt important, però allà hi ha passat una pila de noms sorprenents, des de Bruce Springsteen fins a Woody Allen. Explica'ns per què, o sigui, què va passar aquí?
3: El Woody Allen sí que sé per on va venir, perquè a més vam tenir una moguda amb ell que encara amb el temps encara hi ha clients que se'n recorden, que és una situació que li van acabar dient les pilotes del Woody.
0: Les pilotes del Woody?
3: Les pilotes del Woody, que és...
1: Ai, nens, que apagueu la ràdio.
3: Va ser un moment molt còmic que es va donar a casa amb ell, però després d'ell van venir, pues, sí, Bruce, Bono, molts actors de Hollywood, i venien allà a passar-s'ho molt bé, el mutis... El Bruce es va aixecar un dia allà sopant i va cantar una cançó a capella,
0: no.
3: La gent plorant...
0: No.
3: Entre cançó i cançó, nosaltres teníem grups de música cada dijous, divendres i dissabte, i entre cançó i cançó, doncs algú de la taula li va demanar un cantar, es va aixecar, ens vam callar tots, allà no va parlar ni el gat, i va començar a cantar una cançó, i clar, ens vam morir tots.
1: En l'època no hi havia encara telèfons mòbils, suposo, ningú el va gravar.
3: El Mutis era un espai que la gent es respectava moltíssim. De fet, un dels manaments del soci del Mutis, perquè era un club privat, era...
0: Ah, hi havia manaments?
3: Sí, sí, hi havia 12 manaments, i un d'ells era el que passa aquí queda aquí. Mm-hmm. I per això moltes coses no es poden explicar, afortunadament.
0: Bueno, a veure, jo he de dir que a mi em consta que una vegada, i ara no vull treure de context, però el Quim Díaz es va haver de despullar allà al mig.
3: Ostres!
0: Com per una venda.
3: Com t'has enterat d'això, Toni? Per què s'ha enterat d'això?
1: No m'he dit res. Juro que no he explicat
3: com s'ha pogut enterar d'això?
1: No
0: va acabar el Quim Díaz amb pilota picada.
1: No arribava el meu cantó, això.
3: Mama, tanca la ràdio, sisplau. Sí, sí, home, a canvi de 3.600 pavos, en aquell moment, vamos...
0: Era un vi, de 3.600 euros.
3: Sí, sí, era un vi francès i me'l va proposar un client comprar-ho i li vaig dir, escolta, si el compres avui aquest vi té premi. Me'n vaig amb pilotes ara mateix a Banteu fins a la Diagonal.
0: A la Diagonal?
3: Fins a la Diagonal, passeig de Gràcia, sí, sí.
0: I què va dir?
3: Ara mismo ja el pots dir.
0: I ara què fem, no? No. Ara que hi ha pagat?
3: Totalment, un divendres a les 5 de la tarda que jo estava a racatapatà. Estava ple de gent.
0: No era ni nit matinada ni res,
3: No, què va, 5 de la tarda.
0: 5 de la tarda?
3: Per Plaís Diagonal. Allò estava ple a passar.
0: Però vas baixant pilotes al carrer?
3: Sí, sí.
0: No, és broma, això.
3: Fins a Passeig de Gràcia, sí, sí.
0: Vas anar fins a Passeig de Gràcia?
1: Fusca.
2: I no va veure la Guàrdia Urbana ni res, no vas tenir problemes,
3: No, la veritat és que a l'anada ho vaig passar fatal. A la tornada, sincerament, ja em vaig venir a dalt i vaig dir, doncs pues vinga, va, anem a passar.
2: Anaves ballant ja, no?
0: Però recordes alguna cara de sorpresa? Alguna
3: home, imagina't. Entre elles la meva dona en aquell moment, que estava al pis de dalt a l'oficina,
0: no.
3: I es veu que la secretària li va dir, escolta'm una cosa, allà hi ha un tio corrents amb mitjons taronges.
0: Amb mitjons taronges,
3: De nada, i quan estava tornant, jo diria que aquest tio és el Quim. I clar, va sortir a la finestra.
1: Què fots?
3: Jo ja saludant els cotxes, a la gent. Bueno, mira.
0: La Diagonal tallada, o sigui...
3: Sí, sí, els clients a la porta, per suposat, els treballadors...
0: Aplaudint, espero.
3: Sí, sí,
0: aplaudint la tornada.
3: I trucant a la família dient, tengo un jefe que está en pelotas en la calle. No te lo puedes creer.
1: I és veritat que vas fer cantar a Rosalía i no et va agradar?
3: Hòstia, però aviam, tot això no ha sortit?
1: Jo no ho he dit. Et prometo que jo no ho he dit.
3: Bueno, tots ens equivoquem a la vida. Tots tenim fallos a la vida, i el meu fallo va ser... Pues, tot va començar un dia que jo estava a casa i em van trucar i em van dir que Rosalía i Bjork estaven a casa menjant.
1: Rosalía. Rosalía i Bjork.
0: Vaya parella, eh?
1: I tu vas dir quién?
3: Sí, les dues estaven a casa i
0: això vaig... no fa gaire?
3: Això fa un any i mig, més o menys, si no m'equivoco. I la cosa, la sorpresa va ser quan li vaig dir, hòstia, Rosalía, gràcies per venir a casa. I es va treure les ulleres de sol i em va mirar i em va dir, Quim, ¿no te acuerdas de mí?
0: Ay.
3: ¿Por qué me tengo que acordar? Y dice, no, porque actué en el Mutis y me dijiste que no daba el perfil yo. Hostia. Y yo, claro...
0: Muérome.
3: Rita del de Martes y 13, ¿no? Dale.
1: Hola.
3: Sí, sí, em volia morir. I no, ella molt, molt maca em va dir, tio, tanqui, que m'ha passat moltes vegades i entenc que el Mutis era un espai de música funky, soul. I clar, ella era una artista d'un altre tipus de música, no?
0: Tens algun altre local que es pugui fer alguna actuació ara, o no? Per dir-li, la Rosalía, bueno, és per compensar...
3: Estic esperant. Tenim un local que es diu Multiclub, que és una cocteleria...
0: Que està allà al costat, també.
3: Que està davant del Mut, també.
0: Sí, tota la illa aquella, ja ho ha dit el Toni, és patrimoni.
1: Fem un repàs, hi ha el bar Mut,
0: Pau cantonada. Claris en diagonal.
1: Entre Pares Díaz, a l'altra cantonada.
0: Correcte, a l'altra banda.
1: Al costat, el Muti Club.
0: El Muti Club. I antigament el Mutis, que estava dalt.
1: Davant, davant. Sí. La Bodega Solera.
0: Ah, també hi ha allà?
3: Sí, allà tenim
1: si
3: una...
1: Si puges un carrer, la Taverna Paloma, que és un mexicà.
3: Ah, sí, ara es queda el bingo, aviam si algun dia es posa a tiro i ja ho tenim, ja ho tenim tot. Però el Multiclub, sí, és un espai allà que només entra amb persones més grans de 40 anys.
0: Sí o no?
3: Els menors de 40 no poden entrar.
0: Ah, mira, ja puc.
3: Llavors, fem allà un espai que si la Rosalia ve, per suposar que està convidada, encara que no tingui 40, em sembla, pot venir a cantar quan vulgui.
0: Multiclub, eh?
3: Multiclub.
0: I això com és, el Multiclub?
3: El Multiclub és com un fill petit del Mutis, però més, més dels 80. El Mutis era dels anys 30, que ens anem als 80, amb música dels 80 i amb ambient també dels 80 i amb uns còctels brutals. I també allà passen moltes coses pel mateix, perquè és un espai que, al no deixar passar gent a menors de 40, es crea ja una comunitat molt divertida. La dels 40 cap a dalt, encara som aquells resilientes a que la vida sigui el que és, no, a vegades.
0: Una cosa important que m'ha d'explicar, perquè s'està escapant d'explicar, perquè he dit que hi havia una anècdota de les pilotes del Budí.
1: Ja, jo he intentat recuperar-la, però no ha fet com...
0: Què vol dir les pilotes del Budi?
1: Com el sort.
0: Què va passar amb el Budi?
3: Doncs és algo que jo crec que algun dia ho veurem, si arribem a temps. Una nit de setembre, molt, molt càlida, molt xula, arriba la Núria de Cal Isidre, que és una meravellosa persona, propietària d'un restaurant fantàstic que hi ha al Raval, a Cal Isidre, i arriba amb el Budi i la seva companya.
0: Això què era, l'època de Vicky Cristina o no?
3: Sí, de fet estava rodant Vicky Cristina.
0: Ah, val.
3: No, menteixo, estava preparant Vicky Cristina, perquè després, quan estava rodant, va ser quan va conèixer el Joan Manel Serrat una altra vegada, allà, al Vermut. Sí,
0: a veure,
3: anem a posar-li un...
0: Perdona, eh? Woody Allen va conèixer a Joan Manuel Serrat al Vermut teu.
3: Al Vermut, i allà es va donar compte que la Penélope que estava rodant Vicky Cristina i Barcelona es deia Penélope perquè aquell senyor havia fet una cançó que es deia Penélope i els pares de la Penélope li van posar Penélope per la cançó del Serrat.
0: Con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón.
3: Sí, imagina't el moment de trobar-se els dos, donar-se la mà al mig del Vermut i dir-li,
0: no,
3: senyor Allen, Penélope se llama así por este señor. I l'altre, hòstia, Budi, què passa, home? Però vamos, que tot això va començar abans, quan va venir un dia el Mut i es va menjar amb la seva taula unes gambes.
0: El Budi Allen, unes gambes.
3: Unes gambes, i a l'escurar les gambes, doncs unes gotes molt incòmodes li van anar a petar a les seves parts baixes.
0: El pantaló, l'entrecuix, diguem, la bragueta.
3: Llavors aquí es va crear un joc mímic molt divertit, perquè clar, tot el restaurant, quan es va aixecar ell, va començar a aixecar la mà, dient-me, ven per aquí... Tot el restaurant, que el Vermut és molt petit, però tothom va callar, i vaig arribar jo amb la meva expressió de tonto, de mirar-li les pilotes i dir, hòstia, i em fa un gest de dir, arregla'm aquest tema ara mateix, i doncs vinga, me'n vaig, arribo amb un botecito de Cebralin,
0: se'l
3: dono i me'l mira com dient, jo què vols que faci amb això, i me'l torna a donar a mi, i em diu, tu. Bueno, doncs m'ajupo, me poso les seves pilotes a la meva alçada,
0: no,
3: i pico...
0: Li vas tirar Cebralin.
1: I després vas fregar la musclera, també.
3: Clar, sí, li fico el Cebralin, m'aixeco i dic 5 minutes. Llavors me'n vaig i arribo al cap de 5 minuts amb el raspall i el tio mira com dient, què vols fer amb això?
1: Què vols ara?
0: This is Cebralin, senyor Allen, Mr. Allen.
3: I em torna a fer el mateix gest, em diu, no, jo passo, o sigui, jo no em vaig a refregar les pilotes, m'ho faràs tu. I jo, sí, doncs clar, faltaria més, home.
0: Sí, ara tinc una anècdota per explicar durant anys.
3: Es torna a posar davant meu i jo li torno a fregar ja amb el raspall de les seves pilotes. I ell, clar, tot això, doncs ja vam començar aquí, ell es va treure les ulleres, els clients es van posar de peu, tothom aplaudir, ell aixecant després el braç com si jo hagués guanyat un combat de boxa. Va ser molt divertit.
0: Hosti, t'ha de donar alguna cosa a canvi d'això, perquè clar, a veure, li vas netejar...
3: Li vaig demanar que hi sortís amb alguna de les seves pel·lis a aquest moment i em va dir que ho tenia en compte.
0: Ah, sí? L'escena
3: de la neteja.
1: Però no va passar mai, no?
3: No, jo de moment ho he vist. De moment no...
0: Li has d'enviar un mail per recordar-li, perquè igual no se'n recorda.
3: Sí.
1: Mira, jo més això, et deia que està a punt d'obrir un lloc nou al Quim.
0: Ah, sí?
1: No, i que no està en aquella cantonada, que crec que és la gran notícia.
3: Sí, aquí crec que tocarem la fibra a moltes persones que ho van viure durant molts anys, que és el Pla de la Garsa. El Pla de la Garsa és un lloc que està al bord, que és un palacete del segle XVII i que recuperarem per la ciutat. Desgraciadament encara l'Ajuntament no ens ha donat el permís d'obra d'una manera que no ho entenem encara, perquè estem encallats allà i no hi ha manera, però el dia que l'obrim molts barcelonins tornaran a viure en un espai amb molta història de reunions anarquistes, impremtes anarquistes, reunions comunistes. Els 80 va tenir un ressò molt, molt xulo a través del Pep Palau, amb una gastronomia molt senzilla però molt bona. I farem alguna cosa, crec, donarem un copet a la taula a nivell de donar-li espai barceloní en un espai com aquell. És la història pura de Barcelona.
0: Llavors estem... D'aquesta Barcelona guerrillera, no? O sigui, d'aquesta Barcelona que, sí, que no s'ha subjugat al poder i que, per tant, totalment ha lluitat, no?
3: I amb una història, clar, imagina't un espai del segle XVII que el mantindrem tal com era. No tocarem ni una espelma. A més, amb un petit homenatge al Chartreuse, que és el licor d'herbes que es feia a Tarragona, sí, amb una gastronomia molt, molt vinculada als formatges, a la charcuteria bona, amb una història de vins. Jo crec que serà un espai que la gent de Barcelona agrairà molt i que tornarà a viure. Hi ha molta gent que quan li dius et diu, hòstia, si jo anava, joder.
0: Quim, hi havia algun antecedent a la família de restauradors?
3: No hi havia res. Jo soc el que es diu un xarnego. La meva mare va venir de Salamanca, el meu pare de Barcelona, i l'únic que sí que és una gran influència de la cuina de la meva mare, que és una cuina molt potent castellana i que em va servir per començar. Les croquetes del mut les va fer ella.
0: Mira, parlant de cuina bona, mira, uau, ara ens porten l'arròs de gamba.
1: Alguna
0: gambeta, no? Han buidat el carregament des de Mercabarna directe i, escolta, i pa'lante.
3: Que bo.
0: Quim Díaz, ha estat un gust, de veritat, moltes felicitats. Evidentment, ara ja fa un any del 20 aniversari, però és un d'aquests llocs icònics de la ciutat de Barcelona des de fa 20 anys, el Parc Mut, i després tota aquesta illa de cases que, vaja, que hi ha l'Entrepanes 10, que hi ha
1: l'Imperi,
0: el Multiclub, com has dit també, la Solera, Paloma, etc, tota aquesta zona de Barcelona, i a l'espera de que el Born aparegui aquesta al Pla de la Garsa, que ens agradarà molt, segur, a la gastronomia,
3: sí,
0: de la ciutat.
3: Sí, i a més viatjarem en breu, perquè també per un altre cantó hem creat una divisió que es diu Oficio,
0: sí,
3: que serà fer espais per restauradors i hotelers a tot el conjunt del país. Això també pot ser molt divertit.
0: Quim Díaz, ha estat un gust, de veritat.
3: Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat.
0: Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
1: Adéu, adéu, adéu. Que vagi bé.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
4: Et demanem fer mateix.
5: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Gual·la!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a ca la meva mare, Olot.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
0: RAC 1
15: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
17: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
18: Mira, és encara més bonic que a la botiga.
19: I cap tot com ens deien.
18: L'hem encertat.
20: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil. Fes-ho realitat.
21: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
22: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
21: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
23: Sota l'encanteri de la lluna que Lorca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic.
24: Huye luna, luna, luna, que ja siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
25: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
26: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
0: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. Més els caps de setmana amb Xavi Bundó.
27: 6 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia. Va, que tancarem amb el Cançó Nederman, però abans...
28: És l'Espanyola una aceituna como ninguna.
27: Que sapigueu que amb les olives l'Espanyola hi ha varietat per tots els gustos. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les d'aceitó, les noves de Gilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. I ara que hi ha el Mundial, doncs compartir els partits amb la família, amb els amics, patates i amb olives l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
28: Sabrosa, sempre farcida del millor.
27: 5 minuts i 3 quarts.
1: El cançoner d'Herman.
2: El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman.
3: Camins que ara s'esveixen.
27: Hola, Judit Nederman.
4: Què tal?
27: Què tal, tu? Has tingut una setmana simpàtica, no?
4: Home, déu-n'hi-do.
27: Bueno, per la gent que no ho sàpiga, si no us en vau assabentar, s'ha fet molt, molt, molt, molt, molt viral una versió de fa 6 anys de la Judit Nederman, que és aquesta.
3: Soy un pescador.
27: Porto tota la setmana cantant-la. Hi han 400.000 visualitzacions d'aquest vídeo.
4: Mare de Déu.
27: I crec que 200.000 són meus. Però és una versió de l'any 2020 que va fer la Nederman de la cançó Quimera, del Jorge Drexler, i vam aprofitar la setmana passada que el teníem aquí al programa i li vam llançar aquesta versió. I va passar aquesta meravella. Ara us he d'explicar que el Jorge Drexler s'ha emocionat molt, s'ha posat a plorar, inesperadament, des del meu punt de vista.
5: A mi és el mío, també. No me lo esperaba.
27: ¿Qué ha pasado, Jorge? No, no, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo tú.
5: Es que no sé qué decirte, la verdad. Es como, es que es tan increíblemente bonito como canta la Judith, que y la canción es como un reflejo de búsqueda.
27: Perdón. No, no. Es
5: de búsqueda, es un reflejo de búsqueda. Soy un catador de auroras, soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. Es como una declaración de intenciones propio. Y escucharla cantada así, por supuesto que echa por piso todas mis versiones previas.
27: Digo, es va emocionar moltíssim. I la seva reacció, amb un vídeo que vam muntar aquí al programa entre la teva cançó i la seva reacció, és un vídeo preciós.
4: Això és preciós. Sí,
27: I a tu va agafar per sorpresa, perquè clar, no et vam ni avisar ni res.
4: Clar,
27: ja
4: no, no.
27: I ja t'ho vas trobar.
4: No, no, jo estava a la muntanya gravant sense cobertura i quan vaig tenir una miqueta de wifi, obro l'Instagram i veig el boom aquest. O sigui, és que centenars i centenars de comentaris, milers de visualitzacions, i dic, però què està passant? M'havien pujat els seguidors moltíssim i, a més, després, quan vaig arribar a la civilització, diguéssim, amb cobertura, vaig poder-lo mirar sencer i clar, em vaig emocionar molt de les paraules que havia dit, perquè...
27: El Drexler és molt important per tu.
4: És molt important, o sigui, és un referent a tots nivells, perquè com a compositor m'inspira moltíssim, com ha produït els seus discos, com canta, com està a l'escenari, o sigui, fa molts anys que el segueixo, i res, doncs que digués això, de que canto tan bonic, de que ell sentís que la seva cançó jo l'estava portant a un lloc que l'emociona, no? Mm. Vull dir que... És que les cançons són... Bueno, jo no tinc fills, però vull dir que les cançons ens les sentim molt... Clar. Molt pròpies, i quan sents que algú l'ha entès i la... Sí, la, no sé, és molt bonic.
27: Heu parlat?
4: Sí.
27: Heu parlat?
4: Sí, sí, li vaig enviar un missatge i li vaig dir...
27: Què ha passat?
4: Moltes gràcies, perquè és que... Jo pensava, mare de Déu. I clar, li vaig dir gràcies per tot, pel que has dit, i perquè el fet de que tu diguis això, doncs té un impacte, saps? Ara molta gent doncs està... mirant què faig i o sigui, m'ha escrit molta gent dient-me ja te sigo, ja no sé què, ara estic escuchando tus discos.
27: Molta gent d'Amèrica Llatina, clar.
4: Sí, sí, com el seu públic és com que confia molt en ell, no? Llavors és un grandíssim altaveu i aprofito per agrair-vos a vosaltres, perquè si no li haguéssiu posat vosaltres aquesta versió, tot això no hagués passat. O sigui, que ha sigut un combo de meravelles.
27: Això la culpa de la Sotillo, que estava fent el guió i va tenir la pensada, que jo ni me'n recordava d'aquesta versió. I ho vam decidir llançar allà al mig de l'entrevista i jo no sé si estava amb la guàrdia baixa o què, però es va trencar completament el Drexler,
4: sí, sí,
27: com no l'havia vist mai. I efectivament, milers de comentaris, una passada.
4: Molt agraïda, molt agraïda.
27: Passen coses amb el Cançó Nederman, ja se sap. Ara hem de canviar radicalment, perquè clar, el Cançó Nederman d'aquest mes...
4: Molt
27: va
4: fort,
27: passar la setmana passada que vam, entre les opcions vam dir una que ja havies fet,
4: sí.
27: I de cop vam improvisar-ne una altra,
4: sí.
27: Que era una de les que havíem plantejat sobre la taula perquè havia tornat una sèrie de televisió, i com que els oients són tan cabrons, si vols dir-ho així, de cop han triat aquesta, han triat la cançó del Doraemon. Coses que passen, Nederman.
4: És molt fort. Ja veureu que entre estrofa i estrofa, Rick, i ho he deixat perquè em va fer gràcia quan l'estava gravant. Dic, de veritat estic gravant això?
27: Però tu vas dir que et feia il·lusió.
4: Sí.
27: És culpa teva, en realitat.
4: No, m'ha fet molta il·lusió, però vull dir que venim d'aquesta setmana del Quimera, del
27: clar.
4: No sé què, de les llàgrimes, no sé què, de cop estava gravant el Doraemon.
27: I ara tot aquest públic de l'Amèrica Llatina no entendran res, no?
4: No entendran res. Però no passa res. Un, si vol entendre, ha de posar energia.
27: Doraemon, 45,3% dels vots dels oients. El Wouldn't It Be Nice de Beach Boys, un 33. I la que havies proposat, que era Obsession, que era una cançó també per intentar captar jo, 21,8.
4: Fatal.
27: Bueno, arran d'això hem decidit que preguntar-nos quines són els dibuixos, perquè Doraemon devia ser un dels dibuixos importants teus.
4: Sí, sí. Jo mirava poc la tele, he de dir, vale, perquè passava moltes tardes o a l'escola de música o fent ceràmica.
27: Imagina.
4: Però sí, els caps de setmana sí que sí, ens deixaven. I el Doraemon era molt important. O sigui, sí, era un dels capdals. Per això m'ha fet il·lusió gravar-la, clar.
27: I aquest cançó Lederman, hem decidit tirar cançons de la teva infància.
4: Sí.
27: Que, com, o sigui, per exemple, què digues, digues?
4: No, no, que tota la gent dels 90 jo crec que ara tindrà un momentasso.
27: Per exemple, cançons de la infància de la Judit. Hombre.
28: Un, dos, tres, són tres bessones.
27: Les tres bessones, els personatges de la Roser Capdevila, aquella sèrie que vam veure tantíssim. Sí. Tu també la veies, eh?
4: Sí, jo també la veia, i sempre que les veig, encara ara, és com que em toca la fibra.
27: Sabem de qui és la cançó, per cert?
4: Sí. És una cançó del mestre Joan Albert Amargós, que és amb qui precisament aquest any tinc la sort de fer aquest projecte simfònic.
27: Ah.
4: I li he preguntat si hi havia alguna curiositat associada a les tres bessones.
27: I què?
4: I m'ha dit que quan li van proposar, li va fer molta il·lusió, però estava molt atabalat fent una obra per orquestra també simfònica, com que estava molt atabalat, i que ell va pensar, vols dir ara això?
27: M'ho trec
4: vols
27: de sobre.
4: Dir? I m'ha dit que la seva dona li va dir, per favor, fes el favor de fer-ho, perquè tenia la filla petita, i com que li va insistir, I que ho va fer així com enmig de tot el que estava fent i ho va entregar, i que després, quan ha vist l'impacte que ha tingut, que tants nens i nenes se la saben i lo important que ha sigut, doncs que està molt content d'haver dit que sí.
27: Les tres bessones, una de les sèries d'infantesa de la Judit. També aquesta altra.
28: Candy,
27: oh!
28: Candy,
27: Candy! És
28: bonica i té els ulls blaus.
27: Qui era la Candy? Saps que jo, hòstia, no recordo...
4: Mira,
27: recordo molt estranyament, ara. No?
4: Sí, jo la recordo vagament, però el que més recordo d'aquest... O sigui, aquesta cançó m'ha quedat tota la vida al cap, que no
27: hòstia,
4: sé si és bo o dolent. Però sí, a veure, no recordo estar molt impactada pels arguments.
27: Val.
4: Era una noia que vivia en un orfenat i que tenia com una història d'amor irresolta, com un gran tant per cent de la població. I sí, recordo mirar-la a vegades, com
27: que
4: no sabíem quan la feien. Sí, de cop
27: Candy.
4: La feien i...
27: Era Candy o Candy Candy?
4: Candy.
27: Candy, directament, sí. No? Va, una altra que molta gent se'n recordarà. Hombre! Shin-chan. Shinosuke Nohara. Aquell nen que ensenyava el cul.
4: Brutal, no?
27: I els genitals, de fet. Ensenyava trompa-trompa. I ja està.
4: Va haver-hi molta preocupació, no? Perquè
27: no sé si... Sí,
4: jo me'n recordo aquella època, com tothom començant a dir que cada cop els nens s'estaven començant a portar pitjor.
27: Home, clar.
4: I que bueno...
27: I quants nens no menjaven pebrot per culpa del...
4: Ah.
27: Perquè deia que no li agradava el pebrot.
4: Això també va passar.
27: Oh, i tant.
4: Es van sentir el permís de dir, no m'agrada el pebrot.
27: Com el Shin-chan. Bueno, no sé si encara... Crec que encara l'he enganxat algun dia. És que hi ha moltes sèries d'aquestes.
4: Actualment?
27: Sí, que ara les fan en castellà en altres canals.
4: Ala.
27: Això també passa. Amb Doraemon ara, sortosament el 3CAT l'ha recuperat, però ha estat en castellà. Hi ha una altra sèrie, un anime d'aquests japonesos. És que jo crec que algunes d'aquestes no eren infantils, eh? Aquest és l'altre tema.
4: Ja. Yeah.
27: Jo crec que això era més aviat d'adults, però bueno.
4: Les hem mirat precoçment.
27: Sí, no les havíem de mirar. També aquesta altra, mira.
28: Oh!
27: En Ranma.
28: En Ranma.
27: Que recordem que era aquell noi...
4: Sí, era un noi que
27: quan queia a l'aigua
4: freda,
27: es tornava noia, no?
4: Exacte.
27: I per tornar a ser noi s'havia de posar aigua calenta.
4: No me'n recordo com tornava a ser noi, però jo recordo ser molt petita i estar molt, molt, molt fascinada amb això.
27: La conversió.
4: Sí.
27: Home, a veure, era un trans abans la letra, eh?
4: Exacte.
27: No ho dic de conya. O sigui, segur que hi havia una part d'algú que deia, bueno, ara és un noi, ara ja no, i que algú es va mirallant aquesta cosa.
4: Sí,
27: convençut.
4: Sí, absolutament.
27: Convençut. Aquesta veu és molt important dels animes a Catalunya, perquè és el Jordi Vila, que vas posar la veu en moltíssimes d'aquelles sèries infantils, com aquesta.
28: Anem a buscar l'hora.
27: Que fort.
6: envoltada d'un misteri, és un gran secret.
27: Lamentablement va morir el Jordi Vila.
4: Oh.
27: A l'any 23. I me'n recordo que vam trucar al Marc Zani, que és la veu del Son Goku, per parlar amb ell, perquè és qui portava tot el doblatge, i ens va parlar d'aquesta cançó.
7: És de les cançons que més complicades va tenir de cantar, perquè quan va anar a l'estudi, que en aquell moment era l'estudi on es va fer els primers capítols de Bola de Drac, ella explicava, diu, me'n recordo que em van donar uns cascos d'aquests que es posen a dins de l'orella, superpetits pel retorn, clar, unes coses pitjors en cantar i no poder sentir-te tu mateix, no poder sentir la música, no?
4: Mm.
7: I, doncs, ell diu, si fixes, estic molt estrany cantant amb molt agut, però és que no em sentia amb aquells cascos. S'ho va passar molt malament. Okay. I, curiosament, és de les més conegudes.
27: Totalment.
7: I també celebrades amb la història audiovisual catalana.
27: Però no només va cantar Bola de Drac, que suposo que també és una de les sèries de la teva infància, eh?
4: Sí, a veure...
27: No t'agradava gaire.
4: No, l'enganxava a vegades, però no era una gran seguidora. O sigui, quan l'enganxava, tenia la sensació que anava una mica
27: perduda.
4: No la mirava cada dia.
27: Estaves allà a l'escola de música, ja ho has dit. Ja. El Jordi Vila també cantava l'Inspector Gadget. Que aquesta sintonia és boníssima.
4: Sí, boníssima.
27: Els veies o tampoc?
4: Sí, l'Inspector Gadget també.
27: Les coses aquestes.
4: Sí, i em recorda una mica la Pantera Rosa, no? Vull dir, és com el mateix univers.
27: Ah, sí, té un aire.
4: Va fer tots els hits, el Jordi Vila.
27: Sí, totalment. Va, més cançons de la infància de la Nederman. Oh! Clar, és que també depenent de les edats dels germans Nederman, diguem-ne, germans Nederman,
4: sí.
27: Algú devia agafar una sèrie o una altra.
4: Sí, mira, jo recordo molt quan la meva germana petita volia mirar els Teletubbies, o sigui, només volia mirar els Teletubbies.
27: I tu ja eres massa gran.
4: I clar, la Meritxell i jo ens avorríem moltíssim i llavors havíem de negociar perquè, clar, no sempre t'interessa el mateix.
27: Totalment.
4: Però els Picapedra, deixa'm dir que, aquest cor que canten, o sigui, em semblen espectaculars.
27: Són boníssims.
4: O sigui, sí, em sembla que s'ha fet una feina tan important i tan bonica com d'adaptar-ho tot al català i de fer-ho de forma top.
27: Sí. I ara ja els han retirat, per cert, en moltes d'aquestes sèries, en les anime, per exemple, ja han tret la versió en català. Per exemple, el Son Goku ara ja no es veu, es veu només la versió original en japonès.
4: O sigui,
27: la cançó ja només és en japonès.
4: Ara,
27: hi havia una
4: què?
27: Altra sèrie, bueno, per qüestió de drets, que era Lucky Luke.
8: Tots li diuen Lucky Luke.
27: D'aquesta, a mi m'agradava més la de sortida, que era una cançó que era d'un cowboy solitari i tot això, que tenia un aire western.
4: Sí,
27: molt
4: com melancòlic.
27: Melancòlica. Molt
4: que era
27: més,
4: quan anava
27: molt
4: allà amb el cavall a la posta
27: sí,
4: de sol.
27: Sí, cap a la posta de sol, cap a l'horitzó.
4: Que jo pensava sempre... Vull anar a aquest lloc.
27: Soc un pobre i sol cowboy, casa meva és lluny d'aquí, i aquest pobre i sol cowboy encara ha de fer camí.
4: Ole!
27: Va, anirem acabant. Va, més cançons de dibuixos. Oh! Probablement una de les millors arrencades

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: No l'he cantat així. L'he cantat com si fos una cançó d'autor, tranquil·leta i bonica.
4: Ah, està bé.
3: Sí.
4: I això de
3: això
4: el casquet volador,
3: sí.
4: També ho dius?
3: No ho he dit, no ho he dit.
4: Ho puc dir jo, mitja
3: cançó? No, perquè, saps què passa? Sempre que provo de parlar... Sí, digue-ho tu.
4: No, ho diré.
3: Sempre que provo de parlar enmig de les gravacions musicals,
4: sí.
3: De com em penso, dit, no ho saps fer, això no et queda bé, no cal que ho... Ho he intentat com tres vegades a la vida. I ara ja he desistit.
4: Senyor i senyors, Judit Neddermann, acostant-nos al final de la temporada, es reinterpreta com Doraemon. Oh!

0: Bravo!
1: Saps que m'he hagut de retenir molt per no dir... Això és el casquet volador, allà al mig. Hosti, doncs m'ha encantat, eh?
2: Moltes gràcies.
1: Inesperadament, ara.
2: Ha sigut una mica escolania al final. És que em vaig anar motivant amb les veus. I el... Això és molt maco. No sé, m'agrada.
1: Escolta, feu propostes ja per acabar la temporada. L'últim cançó Nederman del mes de juliol.
2: Uau,
1: ja
2: queda
1: està,
2: un.
1: Ja només en queda un. Nederman, moltes gràcies,
2: A vosaltres, com
1: Apa,
2: sempre.
1: Adéu-siau.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
6: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
1: Onades de calor? Temperatures insuportables? Cap problema. Vine a Servei Estació i refresca el teu estiu.
2: Aires condicionats, ventiladors de sostre, de torre, de sobretaula, tots els sistemes de refrigeració que puguis imaginar, els trobaràs.
1: I si vols, t'ho instal·lem. Servei Estació, al carrer Aragó 270. La teva botiga al centre de Barcelona. Oberta també tots els diumenges d'estiu.
2: I recorda que també estem a Girona, al carrer Sèquia 20.
1: Servei Estació. Tenim de tot per a tothom.
3: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
4: Descarrega.
3: Podcast exclusius.
4: Streaming.
3: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
4: Contingut a la carta.
3: I escolta el que vols quan vols.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Vinga, 15 segons i arribarem a les dues en punt del migdia. Moment per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio i que hi tornarem demà, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, bon dissabte a tothom, adeu-siau.
6: Bon dia, són les dues.

0: Pedro Sánchez demana al PSOE superar la corrupció i engega la maquinària per les eleccions del 2027.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
0: El president espanyol s'ha adreçat així aquest matí al comitè federal del seu partit, que feia un any que no es reunia. Sánchez treu pit de l'obra del seu govern i demana coratge i determinació per mantenir-se al govern fins al 2031.
2: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: El president espanyol, que ha tornat a posar la mà al foc per Zapatero, s'ha trobat amb el suport majoritari dels barons, amb el president català Salvador Illa com a principal defensor i amb l'única veu crítica del president manxec Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions anticipades. Page, que va en la mateixa línia que els dirigents del PP, que avui han criticat Sánchez des de Barcelona, on s'ha fet el congrés del PP català, que ha triat Alejandro Fernández com a president. Els escoltarem a tots de seguida. Mentrestant, a Veneçuela continua la recerca de supervivents dos dies i mig després del doble terratrèmol. El balanç oficial és de... es manté en 902 morts. Avui que el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 133 els desapareguts de nacionalitat espanyola. Els morts espanyols continuen sent 5 persones. Avui sortirà des de Barajas un contingent d'ajuda que inclou un equip de bombers català especialitzat en estructures col·lapsades. Tot plegat en un cap de setmana que continuem molt pendents de les temperatures extremes que afecten mitja Europa. Aquí, tècnicament, ja no estem en onada de calor, tot i que continuem amb temperatures disparades en algunes comarques. Abel Caral, bon dia.
3: Sí, que ja arriben els 37-38 graus en alguns sectors de l'interior de les comarques de Girona, 38 a Cabanes, a l'interior de l'Empordà, 37 a Santa Coloma de Farners i Banyoles, també 36-37 en algunes zones de Ponent. És en aquestes àrees, cap a Ponent, interior de les comarques de Girona, on ha de fer més calor. Creiem que sense arribar als 40, però ja veiem que ens hi acostem, i en conjunt 33-35-36 graus amb facilitat a l'interior del país.
0: I Albert Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
0: La selecció espanyola jugarà els 700 de final del Mundial contra Àustria o Algèria?
4: Aquesta matinada sabrà contra qui jugarà aquesta primera eliminatòria. De moment ha aconseguit el primer objectiu del Mundial, que era classificar-se com a primera de grup gràcies a la victòria per 1-0 contra l'Uruguai, en un partit marcat per l'errada del porter de l'Uruguai Muslera en l'únic gol de Baena i per la duresa dels jugadors uruguaians Jeremy Pino i Nico Williams, han acabat lesionats. Espanya passa com a primera de grup i Cap Verd com a segona. El combinat africà, que debuta en un Mundial, jugarà els setzens contra l'Argentina de Leo Messi. Més enllà del futbol, d'aquí a menys d'una hora arrenca l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Jorge Martín sortirà des de la pole position, Marc Márquez arrencarà des de la setena posició.
0: Són les 2:03.
2: 14:15.
0: Continua en marxa aquesta hora el Comitè Federal del PSOE amb la gran majoria de barons socialistes tancant files amb Pedro Sánchez i amb poques veus crítiques. De fet, només una de rellevant, la d'Emiliano García Page. No hi ha constància que ningú més s'hagi encarat reclamant eleccions a Sánchez. El president espanyol ha fet un discurs triomfalista, traient pit de les mesures anticorrupció, tot i que bona part d'elles no s'apliquen. Sánchez intenta anar més enllà per rearmar el discurs polític contra la dreta i l'ultradreta i avivar la confrontació amb PP i Vox. Repeteix que les eleccions generals seran quan toquin, el 2027, l'any que ve, i que ell vol ser candidat i governar fins al 2031. Seu del PSOE a Ferraz, Jordi Armenteres, bon dia.
5: Sí, bon dia. Un Sánchez que presumeix de partit cohesionat, amb poques veus crítiques i gairebé no n'hi ha de representades al Comitè Federal. El líder socialista treu pint com mai de mesures anticorrupció, defensa Zapatero, reitera que la seva família, que tots són falsedats, i admet només un cas corrupte, el que vincula Ábalos i Santos Cerdán. Però res més, full de ruta per combatre aquesta xacra que defensa.
1: En junio de 2018 planteé a los españoles limpiar las instituciones de Gürteles, de Kitchens, de policías patrióticas, de partidos dopados por la financiación irregular. En ese empeño, por limpiar y por regenerar, creo que durante estos últimos 8 años hemos avanzado mucho, pero también tenemos que ser conscientes de que no lo suficiente para extirpar de manera total la corrupción de nuestra vida política.
5: Obviant que moltes mesures anticorrupció estan plantejades, però no estan aprovades i tampoc hi ha majories al Congrés dels Diputats per poder-ho fer. A partir d'aquí, rearmar, mur contra la dreta i l'ultradreta, fins al punt de demanar la foto de PP i Vox amb Junts i amb un rerefons concret, l'amnistia.
1: Por cierto, Salva, querido presidente, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
5: La llei de l'amnistia va encendre carrers i manifestacions, sobretot aquí a Ferraz, davant la seu del PSOE, manifestacions que, de fet, encara a dia d'avui continuen, tot i que són molt minoritàries. El comitè federal també continua, porta tancada, no hi ha previsió que acabi, però s'allargarà com a mínim una hora més.
0: Gràcies, Armenteres. Tot i el desgast dels casos de corrupció, està sent un comitè federal plàcid per a Pedro Sánchez. La majoria de líders socialistes fan costat al president espanyol, a més defensen que val la pena continuar amb la legislatura. Però enmig d'aquesta bassa d'oli sí que es manté una veu crítica, la del president manxec Emiliano García Page, que insisteix en que s'han de convocar noves eleccions. Des de Ferraz també, Adrià de las Heras, bon dia.
6: Bon dia. La majoria de líders socialistes fan costat al president espanyol. La intervenció porta tancada de Salvador Illa n'és un exemple. Abans d'entrar a Ferraz, però el president, l'hem pogut sentir, i ha defensat que el PSOE ha tallat d'arrel totes les sospites de corrupció.
7: Soy partidario de avanzar, soy partidario de tener esperanza en el futuro y digo que nos queda mucho por hacer y que lo vamos a hacer. Creo que se ha actuado con una contundencia suficiente, ejemplar, y creo que toca avanzar, avanzar y avanzar.
6: El més dur ha estat Page, que ha denunciat que Sánchez no ha fet gens d'autocrítica i ha lamentat que els casos acaben passant factura al partit. A la porta de Ferraz, el president manxec ha assegurat que veu el PSOE enfonsat.
8: Y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto, que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista.
6: Fons del PSOE expliquen a RAC1 que alguns dirigents hi han respost a Page. El ministre Òscar López, per exemple, ha denunciat que no té cap sentit anar a un comitè federal per demanar eleccions i ha afegit que el partit va estar pitjor durant l'última etapa del govern de Felipe González.
0: Mentrestant, el Partit Popular intensifica el to contra Pedro Sánchez i el PSOE des de Barcelona, on el PP català ha revalidat fa una estona Alejandro Fernández com a president del partit. Ho ha fet al costat d'Alberto Núñez Feijóo, que ha dedicat bona part del discurs a posar la diana al president espanyol. Feijóo l'ha titllat directament de dictador.
9: Le hemos pedido que se marche. Le resbala lo que digamos los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Así que, señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
0: Les corrupteles que envolten el PSOE han sobrevolat de ple el Congrés dels Populars Catalans amb referències constants durant tot el matí i una crida a convertir Catalunya en la clau per fer fora Sánchez de la Moncloa quan es convoquin eleccions. Ho ha seguit des de l'Hotel Gran Marina de Barcelona, en Cesc Giró. Cesc, bon dia.
10: Bon dia. No havia començat el Congrés i l'ombra de Sánchez ja sobrevolava la sala i han fet referència explícita des dels càrrecs locals a les primeres espases. Feijóo, en un discurs de menys a més, ha acabat acusant Sánchez d'humiliar els seus socis, d'aferrar-se al poder de forma antidemocràtica i als socialistes d'aplaudir la corrupció al Comitè Federal d'aquest matí a Ferraz.
9: Por bastante menos le echaron hace 10 años del Comitè Federal que hoy han celebrado. ¿Y hoy qué ha hecho el Comité Federal del Partido Socialista? ¿Volver a aplaudirle como en el Congreso? ¿Y qué aplauden exactamente? Vaya izquierda esta que ahora traga con la corrupción. Y aún encima lo aplauden. ¡Qué vergüenza!
10: També ha animat el PP català a enfortir-se per ser motor del canvi polític que espera en Espanya. Alejandro Fernández ha entomat el repte.
9: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
11: Asumimos el reto sin miedo, sin excusas y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para ser capaces de conseguir que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Discurs que ha acabat amb una forta encaixada de mans entre els caps de files al carrer Gènova a Madrid i al carrer Urgell de Barcelona.
0: Avui Feijóo i Fernández han exhibit sintonia després d'anys de relació convulsa, unes tensions internes entre Madrid i Barcelona que han obligat a ajornar aquest congrés diverses vegades. Feia 8 anys que els populars catalans no es trobaven en aquest format i avui ho han fet reivindicant passar pàgina dels mals entesos. Cesc.
10: Sí, votació aclaparadora de la nova direcció que ha guanyat sense baixar de l'autocar, sense rival. Alejandro Fernández ha presentat el seu equip demanant foc nou després de les tensions internes que han fet ajornar 4 anys aquest conclave.
11: Dientes a nuestros adversarios, ¿qué es lo que les fastidia? Vernos fuertes, alegres. Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Fernández també ha revelat qui l'acompanyarà com a número 2 després del pas al costat de Santi Rodríguez. Serà el badaloní Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament. El substituirà al faristol l'exlíder de Ciutadans, Lorena Roldán.
0: I a Veneçuela continua la recerca contrarrellotge de supervivents del doble terratrèmol de dijous. Per ara el balanç es manté igual que ahir a la tarda, 902 morts i 3.300 ferits. És l'última actualització de dades que dèiem, com dèiem, d'ahir al vespre. Per tant, de moment no hi ha més novetats sobre els desapareguts, que poden ser fins a 50.000, segons els càlculs que ha fet les Nacions Unides. Sí que hi ha novetats pel que fa als espanyols afectats per la catàstrofe. El Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre de desapareguts a 133. De moment, es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes. El ministre José Manuel Álvarez també ha confirmat que ja s'ha entregat el primer paquet d'ajuda financera i que el personal de rescat de l'exèrcit ja es troba sobre el terreny. El país, amb moltes dificultats per la falta de mitjans en les tasques de salvament, es manté a l'espera de l'arribada del gran gruix d'ajuda internacional que s'està mobilitzant. Són brigades de 17 països, entre els quals hi ha el dispositiu que ha organitzat el govern espanyol i que inclou un equip de bombers catalans. Són una quinzena d'efectius especialitzats en estructures col·lapsades que aterraran a Caracas. La seva intenció és trobar supervivents. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1 el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
12: La capacitat que s'ha activat específica que mancava i que n'estava en suport era aquesta, bueno, de gran part dels enginyers i arquitectes que tenim, experts en avaluar aquestes estructures i el risc que tenen, doncs poder avaluar per ajudar els equips que estan entrant, doncs sapiguer la seguretat d'aquella estructura.
0: Està previst que arribin en les pròximes hores. Sobre el terreny, milers de ciutadans han començat a mobilitzar-se cap a les zones més afectades per buscar familiars i oferir ajuda. Això ha fet col·lapsar el trànsit i per això el govern veneçolà s'ha vist obligat a restringir els accessos a La Guaira, una de les zones més afectades que es troba ara sota control militar. Ho explicava de matinada la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
13: Hemos restringido el acceso al estado La Guaira, un estado que está militarizado. Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales, están haciendo además patrullaje permanente para garantía de la tranquilidad que se necesita para las labores, tanto en el rescate como en la recuperación del Estado.
0: A tot això, el país ha viscut centenars de rèpliques dels sismes. Només ahir n'hi van haver més de 200. L'última, aquesta matinada, de magnitud 4,7 al mar a prop de la costa i a uns 70 quilòmetres de la capital, Caracas. Corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon dia.
14: Bon dia. Veneçuela viu avui el tercer dia de recerca de supervivents després dels dos terratrèmols que han devastat el nord del país. Les pròximes hores són decisives perquè les possibilitats de trobar persones en vida sota la runa disminueixen a mesura que passen les hores. Els equips de rescat continuen treballant sense descans entre els més de 300 edificis esfondrats o greument malmesos, mentre milers de famílies continuen buscant familiars desapareguts. Durant aquest dissabte està previst que arribin nous equips internacionals de rescat, maquinària pesada i més ajuda humanitària per reforçar unes tasques de salvament que entren en la seva fase més crítica. Mentrestant, també creix el malestar contra el govern. La presidenta Delcy Rodríguez va ser escridassada durant una visita ahir a un dels barris més afectats de Caracas, mentre l'executiu ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, l'epicentre de la tragèdia. Oficialment, assegura que és per facilitar les tasques de rescat, però molts veïns denuncien que la mesura també serveix per limitar la presència de mitjans de comunicació i ocultar la manca de recursos sobre el terreny.
0: Com dèiem, el risc de nou sismes manté amb l'ai al cor a la població. Molts es troben en alerta constant i fins i tot han decidit dormir al carrer per evitar el perill de nous esfondraments. Ho ha explicat al Via Lliure la secretària del Casal Català a Caracas, Montserrat Ranera.
15: Amb molta angoixa. Sincerament, jo veig que sí, perquè a més, per la zona per on jo visc, no es veuen desperfectes, diguem, en els edificis, però tu veus molta gent dormint al carrer. Hi ha la gent dormint en tendes de campanya o al cel ras, doncs, amb els animals, amb els fills, amb tot.
0: Ranera, que en el moment del terratrèmol era a casa amb el seu marit en un edifici que no ha patit danys, però diu que aquesta nit molts veïns no s'han atrevit a dormir a dins de casa.
2: 14-15.
0: A l'Orient Mitjà continuen els atacs creuats. L'Iran i els Estats Units s'han saltat ja a l'alto el foc provisional de 60 dies que van signar fa tot just fa 10. Aquesta matinada les tropes nord-americanes han tornat a bombardejar la República Islàmica com a represàlia per l'atac de dijous, fa dos dies, contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària de Teheran l'Iran no s'ho ha mirat de braços creuats i ha respost amb atacs a les zones militars nord-americanes a la regió. Mariona Martínez.
16: L'estira i arronsa diplomàtic entre les dues parts no s'atura. El president Donald Trump considera que l'atac contra un portacontenidors a l'estret d'Hormuz és una violació flagrant de l'acord, mentre que Teheran els acusa de no tenir cap compromís amb la diplomàcia ni amb l'alto al foc i de marejar la perdiu amb les negociacions. Les contradiccions entre les parts interfereixen en les converses de pau que ara per ara no sembla que hagin d'arribar a bon port.
0: I encara a l'Orient Mitjà, Israel ha atacat el sud del Líban després que aquesta mateixa nit havia signat un principi d'acord en què el govern de Netanyahu acceptava retirar les tropes del territori al sud del país a canvi de desarmar Hezbollah i que l'exèrcit libanès assumís el control de la zona. En tot cas, doncs, l'acord que de nou queda en paper mullat.
2: 14-15.
0: Aquest matí els bombers han continuat treballant en l'incendi de Tiana, al Maresme, que ahir va cremar unes 50 hectàrees i va obligar a confinar 16.000 persones de quatre poblacions i una casa de colònies. La tarda ja va quedar controlat, però avui els bombers hi continuen pendents amb 14 dotacions. Estan resseguint el perímetre afectat i apagant fumaroles o punts calents amb l'objectiu de poder-lo donar per extingit. Avui ha de passar a disposició judicial el presumpte piròman que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir poc després de l'inici de les flames. Tot apunta que haurien encès fins a 5 focus diferents. Per cert que els bombers també han denunciat aquesta nit l'autor d'un altre incendi a Sagàs, al Berguedà. Volia cremar tot d'herbes sense autorització ni mesures de seguretat i el foc se li ha descontrolat. I encara també un ull posat en l'incendi de la Franja. El foc continua actiu a Tamarit de Llitera. Segons les últimes actualitzacions, el perímetre està controlat i el foc ja ha perdut intensitat. Amb aquest escenari, el govern de l'Aragó confia que les 240 persones que han hagut de desallotjar puguin tornar a casa aviat. Mentrestant, Catalunya ja ha deixat enrere l'onada de calor que ha portat temperatures extremes i, per tant, tot i que continua fent molta calor, les condicions meteorològiques han fet que el nombre de municipis en risc molt alt d'incendi s'hagi reduït fins a una vintena, concretament a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell. Les condicions meteorològiques, per tant, doncs, més favorables pel que fa a l'extinció d'incendis en temperatures no tan disparades. Ara bé, compte perquè aquesta tarda hi haurà vent moderat en moltes comarques. El vent, Abel Caral, que pot arribar a fer la guitza als bombers aquesta tarda a la Franja?
3: Doncs una mica, sobretot a l'incendi de la Franja, on la temperatura s'acostarà als 40 graus i el vent pot bufar en cops de 30-40 km per hora. Humitat també aquí més baixa que no pas a prop del mar, tot i que en el cas de l'incendi de Tiana, a baix del poble, la temperatura ha arribat a pujar als 33 graus, però ha baixat ara una mica i ha augmentat la humitat relativa de l'aire, però en canvi, a la cota 300 de la Conreria, a la zona propera a l'incendi, la temperatura és d'uns 34 graus i la humitat relativa bastant baixa, entre els 30 i els 35 graus. Per tant, temperatura alta, humitat força baixa i amb un vent que s'ha de deixar notar, però no amb tanta intensitat com en zones interiors o al nord de la Costa Brava.
0: I les temperatures que a Catalunya s'han relaxat una mica, però bona part d'Europa l'onada de calor encara continua. A Alemanya ahir van batre el rècord de temperatura, van arribar als 41 graus a Saarbrücken, a la frontera amb França, i avui en alguns punts del país els termòmetres enfilen a aquesta hora fins als 37 i als 38. Al Regne Unit la calor ha fet tancar escoles i aturar la circulació de trens, mentre que la pitjor part és a França, on la calor ha deixat 4 menors morts i una cinquantena d'ofegaments. També s'ha prohibit el consum d'alcohol al carrer i s'han suspès esdeveniments massius com la Marxa de l'Orgull que s'havia de fer a París i Lió.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: I no només això, perquè l'onada de calor també ha arribat a l'Àrtic i en alguns punts del nord de Sibèria els termòmetres s'han enfilat fins pràcticament als 30 graus. Abel, on està fent més calor avui a Europa?
3: A veure, la calor ha afluixat i en alguns casos de manera clara al centre i l'oest de França, a Gran Bretanya, però s'ha desplaçat la calor més intensa cap al centre i l'est del continent, en països com Alemanya, Polònia, Àustria, República Txeca, Hongria, també l'àrea dels Balcans, temperatures en alguns casos les properes hores, ja ara mateix, de 35 a 40 graus. Això també demà, de cara a dilluns, dimarts, la calor anirà afluixant. De fet, avui mateix tenim temperatures ja de 38 graus a Frankfurt, o 36 a Berlín. Hi ha una ciutat propera a la capital alemanya, a l'oest de Berlín, s'arriba ja als 39 graus. A Catalunya, ara mateix ja, unes temperatures que arriben als 37 graus en sectors interiors de les comarques de Girona, que és on les properes hores ha de fer més calor. També cap a la plana de Lleida s'arribarà als 37-38 i, en general, temperatures de 33, 35, 36 graus amb facilitat a l'interior del país i en conjunt de 28 a 30, 32, 33 a la costa, aquí amb una marcada sensació aixafogó.
17: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
18: 14-15.
0: I aquest cap de setmana 16.000 aspirants s'examinen a les proves per a places de personal funcionari de la Generalitat, unes oposicions que han engegat amb alguns entrebancs per un problema logístic en un dels punts d'examen. Les primeres proves han hagut de començar 35 minuts tard perquè en una aula els exàmens han arribat més tard del que estava previst. Júlia Manero.
19: Sí, hi ha hagut un problema amb l'ascensor de la facultat que impedia pujar les caixes amb els exàmens a l'aula. Un cop solucionat, una empresa de seguretat ha repartit les proves tal com marca el protocol i han pogut començar amb normalitat. En lloc de fer-ho a un quart de 10, han engegat a les 9:50. La normativa marca que tots els exàmens que es fan al país han de començar a la mateixa hora i per això els aspirants d'arreu s'han hagut d'esperar més del normal. Fons del govern han confirmat a RAC1 que s'han repartit aigües gratuïtes per a tots els aspirants que els han deixat de sortir al lavabo.
0: I els Mossos han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, que estaria relacionada amb la mort de la seva parella, Bàrbara Padilla.
20: L'home de 46 anys va morir de manera violenta a Manresa el passat mes de febrer. Aleshores, els Mossos no van poder determinar les causes de la mort, però després de mesos d'investigació, els agents han relacionat la dona de 41 anys amb el succés. El jutjat de primera instància de Manresa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'acusada.
0: I mor un veí de Tarragona de 53 anys en un accident de trànsit a Saragossa.
20: Ha passat aquesta matinada a l'autopista AP-68. Segons la Guàrdia Civil, l'home hauria mort després que el seu vehicle sortís de la carretera i posteriorment volqués.
0: I Barcelona acull aquesta tarda a les 6 la manifestació del Dia de l'Orgull, que es commemora demà. La marxa serà a la plaça Universitat, a càrrec de diferents entitats que treballen pels drets del col·lectiu.
19: Amb el lema més enllà del matrimoni de l'altar a la revolta, la concentració té el suport d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Al darrere hi ha organitzacions com Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals o Front d'Alliberament Gai de Catalunya. La protesta acabarà a la plaça Sant Jaume amb la lectura d'un manifest que critica l'estancament de la celebració dels 20 anys del matrimoni igualitari. El text denuncia que no s'ha avançat en drets reals i fa una crida a continuar reivindicant les necessitats del col·lectiu LGTBIQ+.
0: Pel que fa a la cultura, l'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Margarida Xirgu, que la reconeix com a millor intèrpret femenina de la temporada. La distinció arriba pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va representar a la Sala Beckett sota la direcció d'Alícia Gorina. El jurat, format per membres de la revista Núvol i de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, han destacat la diversitat de registres i el seu compromís en una obra tan exigent com aquesta.
20: L'actriu de Terrassa va començar en el món de la interpretació a mitjans dels 80 i des d'aleshores s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual. Alguns dels seus papers més destacats són obres com La Rambla de les Flors o en sèries com La Riera, on interpretava el personatge de l'Imma.
21: Mira, no sé què pot passar. L'únic que sé és que jo no vull viure tota la meva vida amb aquest pes a la consciència.
20: Boladeres recollia el premi L'Anell d'Or el dilluns 20 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Romea de Barcelona.
0: És Alejandro Sanz, que és el nom destacat de l'agenda musical d'avui. És un dels grans noms del pop en castellà, supervendes de la música. És l'espanyol que ha guanyat més Grammys. Avui torna a Catalunya amb un concert d'estadi de més de 2 hores de durada dins la gira mundial per presentar el seu últim disc titulat Hi haurà què?, que serà a l'estadi de l'Espanyol, a l'RCD Stadium. I de la veu ronca de Sanz, el falset únic de Chris Isaac.

0: El cantant i compositor nord-americà torna avui a Barcelona. En aquesta ocasió actuarà a la Sala Paral·lel 62 per repassar alguns dels grans èxits d'una carrera de més de 4 dècades que han donat grans hits com aquest Wicked Game. I un altre nom internacional del cap de setmana és el de James. La banda britànica, que va tenir el seu gran moment d'èxit als 90, actua avui al Port Vell dins la programació del Blau Marí Music. Mentrestant, a Banyoles hi continua la Fònica, per exemple, amb Minibús Intergalàctic. El grup protagonitzarà un dels concerts gratuïts de la jornada, en què també destaquen els concerts de Magalí Sare i de Raquel Lua.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Ràdio en directe.
5: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
5: RAC més 1.
4: Notícies.
5: Podcast. Contingut exclusiu.
4: Escolta.
6: Navega.
4: Descarrega.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
4: Fàcil, còmoda.
6: Intuïtiva.
4: I renovada.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
5: RAC 1.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filà Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
10: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
5: RAC 1. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: La selecció espanyola es classifica pels setzens de final del Mundial com a primera de grup després d'una dura batalla contra l'Uruguai.
11: Victòria del conjunt espanyol per 1-0 en un partit discret d'Espanya que va sumar els 3 punts gràcies al gol de Baena i la pifia de Muslera, el porter de l'Uruguai, que es van passar al xut del jugador de l'Atlètic de Madrid. Un partit marcat també per la duresa dels futbolistes de l'Uruguai i que va acabar amb 2 lesionats pel conjunt de Luis de la Fuente, Nico Williams i Jeremy Pino. Espanya passa com a primera i història de Cap Verd, perquè el conjunt africà passa com a segona. L'Uruguai queda eliminada. De seguida fem la ressaca de l'Espanya-Uruguai i actualitzem els emparellaments ja definits dels setzens de final. Aquest dissabte es tanca la fase de grups amb l'Argentina-Jordània. I també durant el 14-15 farem un truc al mànager del Barça de Futbol Sala, Jordi Torres. L'equip va guanyar dijous la 8a Lliga de la secció i aquesta nit ho ha celebrat amb un sopar a Castelldefels també per acomiadar la temporada. Abans, però, situarem el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP perquè ja sabem, Quim Salvador, qui sortirà des de la pole position.
12: El madrileny Jorge Martín, que ha aconseguit la seva primera pole amb Aprilia gairebé 2 anys després de l'última amb Ducati. De fet, la qualificació ha estat un festival d'Aprilia amb Ayogura segon, Marco Bezzecchi tercer, al costat de Martín a la primera fila, i Raúl Fernández quart, les 4 motos de la marca de Noale a les 4 primeres posicions. També arrencaran des de la segona fila Pecco Bagnaia cinquè i Fabio Di Gianantonio sisè, i Marc Márquez ho farà setè des de la tercera, al costat de Pedro Acosta, vuitè, i Fabio Quartararo, novè. Àlex Márquez ha obtingut al matí el vistiplau dels metges per córrer. De fet, ha fet el segon entrenament lliure, però no ha disputat la Q2. Té la 12a posició de sortida per l'esprint, que arrencarà a les 3 i la cursa de demà al migdia. i el seu company de l'equip Gresini, Fermín Aldeguer, ha estat declarat no apte perquè té una vèrtebra fracturada arran de la caiguda d'ahir i és baixa, per tant, pel que resta d'aquest Gran Premi dels Països Baixos. No han superat la Q1 de MotoGP Alex Rins, que té la 16a posició de graella, ni Maverick Viñales, que arrencarà des de la 19a.
11: I també un ull posat al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Els entrenaments oficials seran a la tarda. Aquest migdia s'ha disputat el tercer lliure.
12: I George Russell ha trencat el domini que va exercir ahir Kimi Antonelli i ha fet el millor temps, superant el líder per 38 mil·lèsimes de segon, i darrere dels dos Mercedes s'hi han classificat Lewis Hamilton tercer, en Ferrari una dècima, i els dos McLaren, Oscar Piastri quart i Lando Norris cinquè. Max Verstappen ha estat sisè amb el Red Bull, Carlos Sainz 17è amb Williams a un segon i set dècimes, i Fernando Alonso 21è amb més de 3 segons del millor temps. A les 4 de la tarda, la qualificació d'aquest Gran Premi d'Àustria, la cursa és demà a les 3.
11: I també última hora al món del ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat per primera vegada campiona d'Espanya en ruta i, per tant, ha fet el doblet. Fa un parell de dies va guanyar la prova contrarrellotge i avui ha guanyat la prova en ruta. Són 2:15.

0: finalmente por la pelota Llorente, se la llevó, va al fondo, levanta el centro, peligro, ahí está la media vuelta, Muslera, gol. Otra macana de Muslera. Otra macana de Muslera. Otra macana de Muslera, gol de Baena. Otra macana de Muslera. Bueno, la verdad, terrible del arquero. Terrible, justo lo hace Àlex Baena, una masita.
1: Així narraven a la Ràdio Sport 890 de l'Uruguai l'errada de Fernando Muslera. El porter uruguaià ha estat el protagonista de les últimes hores al Mundial de Futbol. El seu error en l'únic gol de l'Espanya-Uruguai ha condemnat la selecció sud-americana a fer les maletes i marxar cap a casa. De fet, al descans, Marcelo Bielsa, el tècnic, l'ha substituït i clarament ha quedat assenyalat. Al final del partit, el veterà porter de l'Uruguai no s'ha amagat, ha sortit a la zona mixta i ha demanat perdó als seus companys i a tot el país.
2: Nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara y creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé. Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco más tranquilos, hoy me toca, con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance.
1: Muslera ha batut, avui és la diana de les crítiques dels aficionats uruguaians. Segons Bielsa, ha estat el mateix Muslera qui ha demanat el canvi al descans. Sigui com sigui, Espanya ha guanyat amb el gol de Baena i ha aconseguit l'objectiu d'accedir als setzens de final com a primera de grup i sense encaixar cap gol. 0-0 contra Cap Verd, 4-0 contra l'Aràbia Saudita i aquesta matinada 1-0 contra l'Uruguai en un partit poc brillant dels de Luis de la Fuente. Enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Hola, bon dia.
3: Bon dia. Espanya ha assegurat la primera posició de grup amb la victòria per 1-0 contra Uruguai amb el gol d'Àlex Baena, aprofitant l'errada del porter Muslera. Un triomf que fa que Espanya acabi la primera fase amb 7 punts, guanyant el grup de manera còmoda i solvent, però deixant alguns dubtes. Els de Luis de la Fuente esperen rival a setzens, serà Àustria o Algèria, se sabrà avui de matinada, serà el segon del grup d'Argentina. Aquest Espanya contra Àustria o Algèria es disputarà dijous que ve a les 9 de la nit a Los Angeles, almenys en aquest primer encreuament d'eliminatòries. Espanya serà favorita, però haurà de millorar perquè aquesta matinada no ha deixat bones sensacions, no ha controlat el partit, ha estat tova, s'ha vist superada al mig del camp, on ha jugat en inferioritat en moltes fases i ha pogut complicar-se si Muslera no s'hagués equivocat. Al final, però, Espanya ha dret el partit endavant per satisfacció de Luis de la Fuente.
4: Hoy ha sido el partido que nos ha puesto a prueba otra vez más. Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello. Por lo demás, muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores. Lástima la lesión de Jeremy, veremos a ver de qué grado es, pero la verdad que muy contentos porque hemos superado tres partidos muy complicados.
3: La mina ha estat titular, de la Fuente l'ha canviat al minut 75, comptant els 8 de descompte de la primera part, ha jugat 83 minuts, no ha estat el seu millor dia, li ha faltat espurnar i se l'ha vist lluny de la seva millor forma en un partit tan competitiu com el d'aquesta matinada a Guadalajara. Pedri tampoc ha pogut lluir-se massa, mal acompanyat al mig del camp, el millor blaugrana ha estat Pau Cubarsí, infranquejable en defensa. Cubarsí ha destacat la capacitat de l'equip per haver sabut competir en un partit tan complicat.
5: Sí, al final sabíamos que sería un partido que teníamos que competir al máximo, que tenías que estar al máximo nivel en los duelos. Yo creo que lo hemos estado, sí que a lo mejor tenemos que mejorar alguna cosita, pero esto ya más adelante, pero sobre todo nos fijamos que quedamos primeros y eso yo creo que era lo más importante.
3: I Cubarsí explicava l'evolució de l'equip espanyol durant la primera fase del Mundial.
5: Al principi potser no vam començar de la millor manera, al final també els principis del Mundial costen una miqueta més, però després hem anat agafant una miqueta més de ritme, ens han anat assentant en els partits. Jo crec que hem anat de menys a més, jo crec que ara estem en el nivell on volíem estar i ara preparats per el que vingui.
3: L'altra cara de la moneda ha estat Uruguai, que arribava amb massa urgències, incapaç de derrotar Aràbia ni Cap Verd, envoltada de problemes, revolucions internes de jugadors contra Bielsa. El tècnic ha tret Muslera al descans, ha canviat Fede Valverde al minut 10 de la segona part. En general, un clima complicat de pair a la selecció xarrua, que ha tingut opcions. Els últims minuts perdia 1-0 i buscava el gol que la ficava com a segona de grup, ja que Cap Verd no passava de l'empat contra Aràbia. El gol, però, no ha arribat i finalment Uruguai ha quedat fora de manera molt dura en un grup que hauria d'haver estat capaç de superar. Marcelo Bielsa deia que no havia pogut aportar res al futbol uruguaià.
6: Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que puede hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó 3 años, nunca se instala si no se consiguen resultados.
3: I abans de deixar la selecció, un document que justifica per què a Bielsa li diuen el loco. Un cop acabat el partit, li estaven a punt de fer una entrevista, el periodista estava esperant que li donin pas per començar. Bielsa perd la paciència i, embogit, li demana al periodista que arrenqui d'una vegada.
7: ¡Dale de una vez!
8: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
6: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
8: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
6: Nada.
8: Gracias.
6: De nada.
3: Un mal final per Marcelo Bielsa, que marxa d'Uruguai per la porta del darrere. Els que estan de celebració són els de Cap Verd, que han passat com a segons en la seva primera participació mundialista. No els ha calgut guanyar cap partit. Amb 3 empats n'han tingut prou per avançar 16ens de final. Si volen continuar fent passes endavant, no ho tindran fàcil. Següent rival per Cap Verd en aquest mundial, la selecció argentina.
1: Sí, de moment és la gran sorpresa del Mundial, aquesta classificació de Cap Verd, amb 3 empats, encara sense perdre, i es planta 700 on es veurà les cares amb l'Argentina de Leo Messi. La selecció espanyola, com deia el Dami, esperant rival, serà Àustria o Algèria. De moment, Luis de la Fuente, pendent, Dami, dels lesionats que deixa el partit d'aquesta matinada.
3: Sí, Espanya ha tornat de matinada cap a la base, cap a Chattanooga. Aquesta tarda de matinada a Catalunya hi ha entrenament i compta perquè la victòria d'ahir ha sortit cara a l'equip de Luis de la Fuente. Jeremy Pino té la clavícula trencada, ha espert el que queda de Mundial i Nico Williams ha sortit del vestidor visiblement coix. Avui li fan proves. Si és un tema muscular, també podria quedar fora del torneig. Avui, doncs, molt pendents de Nico Williams, molt tocat els últims mesos per les lesions i sobre el qual a la Federació Espanyola ara mateix no són gens optimistes. Espanya, com et dic, s'entrena avui a la tarda hora local, demà diumenge, dilluns i dimarts continuarà preparant-se a Chattanooga i a continuació ja volarà cap a Los Angeles, on dijous jugarà els 16ens de final del Mundial.
1: Dijous a les 9 del vespre, hora catalana, aquest partit de 16ens.

0: jornada divendres i matinada. França ha tornat a demostrar que és una de les grans candidates al títol. 4-1 contra una Noruega que, això sí, Bernat Balboa va jugar amb els suplents.
1: Amb el mateix Erling Haaland a la banqueta sense disputar ni un minut, però la selecció francesa no va tenir pietat i va passar per sobre d'una Noruega molt tova en defensa. Es va tornar a demostrar que el capità i líder de França és Kylian Mbappé, però ahir l'estrella va ser l'exblaurana i actual pilota d'or Ousmane Dembélé. El mosquit va picar i de valent amb 3 gols en 32 minuts, aconseguint així el segon hat-trick més ràpid de la història en un Mundial, només superat pel que va fer l'austríac Eric Probst davant Suïssa el 1954, quan només va necessitar 24 minuts. Un Dembélé que, tot i la seva gran actuació, podríem dir que no va acabar del tot content.
2: Estic content, és un moment únic i important per mi. Com ja he dit, l'actuació ha estat bona, però em quedo amb el meu partit contra el Senegal o Irlanda. Crec que vaig ser més influent. És necessari continuar concentrat perquè passaran coses importants.
1: El jugador del PSG no va marcar cap gol a Rússia 2018 ni a Qatar 2022, però en el Mundial d'aquest estiu s'ha refet i ja en suma 4, empatant així amb el seu company Mbappé, amb Haaland i Vinícius, i tots 4 encara per darrere dels 5 gols del Leo Messi. França, juntament amb Mèxic, l'única selecció que ha sumat un ple de victòries, 3 en 3 partits, i s'ha classificat com a primera de grup. Els setzens de final es trobarà amb Suècia, mentre que els noruecs s'enfrontaran a la Costa d'Ivori. En el mateix grup, el Senegal necessitava golejar per mantenir les esperança de continuar viu en el Mundial i, dit i fet, 5-0 davant l'Iraq i ja estan classificats pels setzens.
0: Senegal passa com a tercera de grup i esperen rival confirmats, com deia el Bernat, el França-Suècia amb un possible França-Alemanya a vuitens i el Noruega-Costa d'Ivori, els de Haaland es creuarien a vuitens si guanyen amb el vencedor del Brasil-Japó. També s'ha resolt, en aquest cas de matinada, el grup G.
1: Després de molts dubtes amb els dos primers empats, Bèlgica ha golejat Nova Zelanda per 1-5 i ha acabat primera de grup. Els 5 punts, els mateixos que Egipte, i una millor diferència de gols els ha permès aconseguir aquesta primera plaça. Els belgues esperen rival que serà una de les millors terceres seleccions, mentre que l'altre partit del grup ha acabat amb un final dramàtic, un Egipte-Iran que ja arrencava amb polèmica en ser anomenat el partit de l'orgull LGTBI, justament a Seattle, una ciutat especialment combativa pels drets LGTBI, i justament un duel entre dos països que no només no reconeixen l'homosexualitat, sinó que mantenen lleis que la criminalitzen, en el cas de l'Iran, fins i tot amb penes de mort. Totes dues federacions, de fet, van protestar contra aquest partit, però finalment ha transcorregut amb normalitat i inclús s'han vist banderes amb l'arc de Sant Martí dins i fora de l'estadi.
0: El partit ha acabat amb empat a un, però, com dèiem, amb un final agònic i polèmic, perquè l'Iran ha tingut a tocar la primera classificació directa de la seva història en un Mundial.
1: En l'últim minut del temps afegit, l'Iran ha marcat el que semblava el gol de la victòria i del primer passi als setzens de final de la seva història, però el VAR l'ha anul·lat per un fora de joc mil·limètric i, com tu deies, Albert, molt polèmic. S'han vist moltes queixes a xarxes perquè hi ha un últim defensor d'Egipte que trencaria el fora de joc, però els àrbitres han justificat la decisió amb que aquest jugador era per darrere del seu porter, del porter egipci, i, per tant, no se'l podia tenir en compte en la valoració d'aquest fora de joc. Amb la decisió presa, el conjunt iranià ha passat de l'eufòria màxima a la tristesa, tot i que encara tenen opcions d'aconseguir l'accés a la següent fase. Haurà d'esperar, això sí, a demà, que és quan acaben els últims partits de la fase de grups. El capità iranià Mehdi Taremi, en declaracions al postpartit, ha tornat a insistir en com està sent de complicat aquest Mundial per a ells.
3: Hem de pregar. Sempre ens hem queixat d'aquestes coses des del principi. És un Mundial desastrós. Em refereixo a la FIFA, que és qui ha de solucionar tots els problemes, però malauradament no els ha pogut solucionar. El senyor Infantino va venir al nostre vestuari el primer partit i va dir que això era el principi. Bé, doncs la fase de grup s'ha acabat i no tenim el nostre equip de logística aquí. No tenen el visat. Com és possible que sempre hàgim de viatjar cap a Tijuana? Ens encanta Tijuana, però com a futbolistes professionals, en una competició professional, això no està bé. Ara hem de tornar a Tijuana sense recuperació i això no és just.
4: It's not fair.
1: Tot i les complicacions, l'Iran encara pot aconseguir aquesta històrica classificació, però necessita que almenys una de les seleccions que encara han de jugar no l'avanci en la classificació. En concret, li convé que Algèria o la República Democràtica del Congo no sumin els punts necessaris o, si acaben també amb 3 punts, que ho facin amb una diferència de gols pitjor que la dels iranians. L'Egipte de Salah, per la seva banda, amb l'empat ha acabat segon de grup i aconsegueix la classificació, ell sí que per primera vegada en la seva història. S'enfrontaran a Austràlia el 3 de juliol.
0: I avui es resolen els tres últims grups d'aquest Mundial. A les 4 de la matinada, Argentina, ja classificada com a primera, juga contra Jordània, eliminada. Podia ser una bona oportunitat per Leo Messi, el pitxitxer del Mundial, d'eixamplar la xifra de gols, però l'ex blaugrana Quim començarà el partit des de la banqueta.
4: Sí, ho va confirmar ahir a la roda de premsa prèvia el seleccionador argentí, Lionel Scaloni.
5: Leo va ir al banco, Leo va arrancar después.
4: Per tant, Messi no sortirà de titular, això sí, es desprèn de les paraules d'Scaloni, que tindrà minuts, segurament a la segona part, per mirar d'ampliar el seu registre golejador. És, com deies, el pitxitxi de moment d'aquest Mundial, amb 5 gols, que de fet són tots els gols que ha fet fins ara l'Argentina. El segueixen amb 4 Vinícius, que encara ha de jugar el tercer partit de la primera fase, demà Brasil-Japó, i Mbappé, Dembélé i Haaland, que també han fet 4 gols, però aquests sí ja han tancat la primera fase. Messi no serà l'única rotació de l'Argentina aquesta matinada, com que el partit és per ells intranscendent i contra un rival teòricament assequible. Scaloni ha explicat també que aprofitarà el partit per repartir minuts entre aquests jugadors que fins ara han tingut poc o gens de protagonisme amb l'albiceleste en aquest Mundial.
5: Esos chicos que si mañana van a jugar merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy. Pero no porque solamente porque diga no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen.
4: Cristian Romero es baixa, va tenir un cop fort en un genoll contra Àustria i descansarà. I Tagliafico, que s'ha perdut els dos primers partits perquè s'estava recuperant d'una lesió muscular, ja està a punt i apunta a titular, igual que Paredes, Montiel i Nico Paz, que ja van tenir els primers minuts contra Àustria el segon partit i avui podrien sortir d'inici. Giuliano Simeone està a punt també per fer, si Scaloni ho creu convenient, el seu debut en una Copa del Món. Pel que fa a Jordània, tancarà la seva estrena en una Copa del Món amb l'al·licient d'intentar sumar el primer punt de la seva història mundialista. Evidentment, si fos la primera victòria, farien festa major. No cal dir que ho tenen difícil, perquè l'Argentina és l'equip més fort del grup i ja han perdut contra Àustria 3-1 i Argèlia 2-1. El partit es jugarà a Dallas. No cal patir per la possibilitat de tempestes elèctriques, perquè l'estadi té sostre retràctil. I també arrencarà a les 4 l'Algèria-Àustria, partit del mateix grup, amb la segona posició en joc i d'on en sortirà el rival d'Espanya pels setens de final. Per ser segons, els austríacs en fan prova amb un empat i els algerians han de guanyar. El que no tinc massa clar si els interessa ser segons o prefereixen acabar tercers per evitar precisament trobar-se a Espanya als setens de final.
0: Doncs aquesta matinada sabrem el rival de la selecció espanyola. Avui és un tràmit per l'Argentina. Com dèiem, ja sap que jugarà als setens contra Cap Verd i jugaria uns hipotètics vuitens contra el vencedor de l'Austràlia-Egipte. Per tant, camí teòricament assequible per l'albiceleste fins a quarts de final. La jornada de dissabte al Mundial arrenca a les 11 de la nit amb la resolució del grup L. Anglaterra-Panamà i Croàcia-Ghana. A la classificació, Anglaterra 4 punts, Ghana 4 punts, Croàcia 3, Panamà sense puntuar. Els anglesos tenen encarrilada la primera posició del grup, juguen contra Panamà, que ja està eliminada, per tant, Anglaterra depèn de si mateixa per conservar el primer lloc, mentre que Croàcia i Ghana jugaran la segona posició. Els africans amb 4 punts tenen la classificació a la butxaca, encara que sigui com a tercers, i els balcànics, Croàcia necessita com a mínim un punt, un empat. I també avui es resol el grup K, el grup de Portugal, de la Portugal del català Robert Martínez, a partir de 2:45 de la matinada, Portugal-Colòmbia i Congo-Uzbekistan. Colòmbia líder amb 6 punts, Portugal 4, Congo 1 i Uzbekistan 0. Aquest duel Portugal-Colòmbia definirà el primer lloc, que els colombians en tenen prou amb un empat. Portugal necessita la victòria. A l'altre partit, el Congo està obligada a sumar els 3 punts per passar com a segona o tercera. Uzbekistan està virtualment eliminada.

Més enllà del futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de futbol sala perquè és l'última lliga que ha tancat la temporada 2025-2026. Dijous 25 de juny el Barça va guanyar el quart partit de la final a Múrcia a la pròrroga i es va proclamar campió.

0: festa a Múrcia i, de fet, la plantilla del Barça ho ha celebrat aquesta nit passada amb un sopar de campions a Castelldefels. El Barça que ha aconseguit els dos objectius de la temporada, classificar-se per a la Champions vinent i trencar la sequera de dos anys sense títols. I volem analitzar la final contra el Pozo i també la temporada amb el mànager de la secció, el Jordi Torres. Hola, Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dos dies després de guanyar la Lliga a Múrcia, imagino que acaben de pair el títol, vas patir gaire dijous a la pròrroga?
1: Tu ja saps que ja t'he comentat algun cop que ara pateixo moltíssim, moltíssim. Pots imaginar-te una final i un error, només com havia anat el partit. Pues sí, vaig patir moltíssim i per sort, pues mira, per fi, ja vam poder rematar la final en aquest quart partit.
0: Una final que el Barça ha guanyat per 3-1, però segurament d'aquí a uns anys, quan parlem d'aquella final, recordarem sobretot el primer partit en què el Barça va remuntar un 0-3 al descans i un 1-4 a la segona part per imposar-se a la tanda de penals. Passats uns dies, la sensació és que aquell primer punt, aquell primer partit, va ser clau.
1: El final va regular, quedant primers i tenint el factor pista, no? I clar, si el teu primer partit, el primer punt, el perds a casa, doncs canvia bastant, i més sabent i coneixent l'ambient a Múrcia, no? Així que, bueno, jo, el resum que faig d'aquesta final, sobretot, és que primer, davant teníem un rival que també arribava amb les urgències com nosaltres de guanyar títols, ell segurament potser molt més. Tenien davant un rival que domina molt bé, potser no és tan espectacular com el nostre, tan ofensiu, però domina molt bé el joc en totes les facetes i sabien de les dificultats. I nosaltres, doncs bé, teníem que aprofitar el factor Palau i així va ser aquest primer partit espectacular que jo, bueno, veia impensable de la remuntada, sí. I va passar de tot i jo crec que va ser un d'aquells partits que enganxa, no, a la gent, però és que bueno, a mi, més que enganxar, em va donar quasi un infart, però vam tindre la sort. Així, vam tindre la sort de obtenir aquest primer punt que ens va donar després, ja bueno, s'ha vist en els darrers partits, a la confiança que vam tenir.
0: Va ser una de les nits èpiques al Palau. De fet, amb el Didac ho parlàvem postpartit, que ell deia que era una de les nits més màgiques que havia viscut mai al Palau Blaugrana. Escolta, m'agradaria preguntar-te per aquest 15 de 15 del Barça contra el Pozo. Que els dos equips s'hagin vist les cares en 15 finals, la Lliga de Champions, de Copa d'Espanya, de Copa del Rei, de Supercopa, i en totes les finals s'hagin posat el Barça. Com s'explica aquesta ratxa contra un Pozo que, vaja, que històricament és un dels millors clubs espanyols?
1: Sí, és una estadística molt curiosa, molt positiva per nosaltres, està clar, però és molt curiosa. Jo tinc, bueno, molta amistat amb gent d'allà, amb els treballadors, exjugadors, com Frank, Quique, no?, que venien d'aquella època, que jugàvem les finals amb ells, i la veritat que és una estadística molt, molt, molt, molt bèstia. També tinc que dir que hi ha hagut molts partits que ells s'han vist amb la victòria, amb títols, com aquella Copa d'Espanya, sí, si no recordo malament, a Jaén, pels penals, amb altres que hi ha hagut allà, inclús a Múrcia, que vam tindre que remuntar una pròrroga i vam guanyar el títol allà. Bueno, hi ha hagut partits molt, molt històrics. Ara, no és normal que hi hagi una estadística com la que comentes, aquest 15-0, no és normal, i ells, doncs, bueno, imagina, estan.
0: Tard o d'hora, en principi, s'hauria d'acabar, perquè el Barça i el Pozo jugaran més finals, i vaja, jo crec que, com dius, és una estadística molt bèstia. És el primer títol amb Javi Rodríguez a la banqueta. Que és el que més t'ha agradat aquesta temporada del nou entrenador?
1: Bueno, sabia, Javi, quan venia aquí, el que necessitava l'equip, i és el que es veu d'ell i és el que es veu de l'equip: empenta, garra, no, o sigui, és un equip molt ofensiu, és un equip que per això a vegades també fallem molt, no? Bueno, mira, ha sigut un any, jo crec que per ell, molt, molt positiu, però ara estem al Barça i això ha de continuar. No podem baixar i no podem permetre, no?, que un club com el nostre, amb el que

0: Enti, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, imparteix estudis en producció musical, ciberseguretat i videojocs i màrqueting i finances per a empreses tecnològiques.
1: L'Enti UB aposta per l'excel·lència formativa en un entorn altament competitiu.
0: I a partir del curs 26-27, noves instal·lacions al bell mig del Districte Tecnològic de Barcelona, al 22@.
1: Inscriu-te a les jornades de portes obertes a portesobertesenti.cat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
3: Uix,
2: ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: A cada temporada vinent no s'espera cap revolució, no hi haurà molts canvis. Dijous s'acomiadava el portuguès Eric, que precisament, jo diria que va jugar fa dos dies un dels millors partits amb la samarreta blaugrana. N'esperàveu més quan fa tres anys el veu incorporat a l'Sporting, on era una peça clau, era un líder?
6: Sí. Amb això seré clar, bueno, com tot el que intento dir, això amb l'Eric ho havíem parlat cada any. És cert que ell ha tingut també tres anys complicats amb tres entrenadors diferents. Mm. Cada entrenador, no dic que sigui d'una manera, però quasi, i això ja sabem com va, no? Torna a agafar confiança, i és cert també que ell, aquest canvi de la lliga portuguesa, de la manera de jugar a la lliga espanyola, i com juga el Barça, ho ha notat. Nosaltres sabíem, a l'hora del fitxatge, teníem la intenció de que ell pogués adaptar-se millor, i en aquests tres anys ha tingut molts alts i baixos. No ha sigut regular en totes les temporades, menys en aquestes finals, que crec que aquí hem vist l'Eric, que tots demanàvem, no?
5: I acabo amb el Luciano Gauna, que és la pitjor notícia pel Barça en aquestes finals contra el Pozo, lesió al genoll dret, 5 mesos de baixa. Busqueu alguna alternativa al mercat o creieu que a finals d'any ja haurà fet net i que podrà tornar a la dinàmica de grup sense problemes?
6: Bueno, primer tinc que dir que Gauna, a veure, és una llàstima i se'ns ha notat en aquests partits a Múrcia. És un jugador molt jove, que sembla que no faci res, però quan està al camp l'equip ho nota. Crec que és dels jugadors que hem fitxat més joves que en un any, ha respost tan bé com bé, no? A partir d'aquí ha tingut molt mala sort, sabem que té 5 mesos, però no farem cap canvi ni portarem un jugador, sinó que tirarem des de baix, del segon equip. I han vingut també jugadors nous, jugadors que tenim de la casa, i crec que ens ajudaran moltíssim.
5: Doncs la casa, com a totes les seccions, han d'ajudar el primer equip, perquè també hi ha retallades de pressupost, i totes les seccions ho saben, i la Masia ha de ser un dels puntals. Jordi, moltíssimes gràcies. Acabar de celebrar el títol, que tinguis bon estiu, i tornem a parlar de pretemporada en aquest curs 26-27, il·lusionant en què el Barça tornarà a disputar la Lliga de Campions. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres per l'atenció. Una abraçada.
5: Dos minuts i arribem a les 3 de la tarda. Dos minuts perquè arrenqui l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Quim.
7: La graella formada a la recta principal del circuit d'Assen amb el madrileny Jorge Martín a la posició preferent de sortida. La pole. Sentim el pilot d'Aprilia. Declaracions a DAZN.
8: He conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera. Me emociona el poder decirlo y nada, creo que hemos hecho un gran trabajo. Sigo pensando que Marco es el favorito para hoy porque hemos visto que estaba liderando todos los entrenos, pero me encuentro para la pelea.
7: Feia gairebé dos anys que Martinelli torna a aconseguir una pole des del Gran Premi d'Austràlia de l'octubre del 2024. La d'avui és la primera que aconsegueix amb Aprilia, marca que de fet està dominant amb mà de ferro aquest Gran Premi dels Països Baixos fins al punt que ha monopolitzat les quatre primeres posicions de la graella. A la primera fila, al costat de Jorge Martín, hi seran Ayo Gura i Marco Bezzecchi. I la segona començarà amb la quarta de Raúl Fernández, per tant, pòquer d'Aprilia a les quatre primeres posicions. També a la segona fila, les Ducati de Pecco Bagnaia, cinquè, i Fabio Di Gianantonio, sisè, i Marc Márquez, que ve de guanyar els dos últims grans premis a Hongria i Txèquia, arrencarà setè des de la tercera fila, al costat de Pedro Acosta, vuitem KTM, i Fabio Quartararo, novè amb Yamaha. Àlex Márquez és a la graella, no ha disputat la Q2, però sí que sortirà a l'esprint. Aquest matí els metges li han donat el vistiplau després de la caiguda d'ahir. Té la 12a posició i més endarrerits no han superat aquest matí la Q1. Àlex Rins, 16è, i Maverick Viñales, 19è. Qui no és a la graella és Fermín Aldeguer.

0: Era el company de l'ex-Márquez de l'equip Gresini, també va caure ahir. Aquest matí també havia de passar revisió mèdica i no ha obtingut el vistiplau per córrer. Ha estat declarat no apte perquè té una fractura a la vèrtebra T7 que o ahir no l'havien detectat o no ho havien comunicat. Recordem, Albert, com està la general de MotoGP just abans d'aquest sprint d'Assen. El líder és Marco Bezzecchi, amb Jorge Martín segon a 8 punts, Fabio Di Gianantonio tercer a 23 i Marc Márquez quart a 40.
1: I aquest migdia han quedat definides les garelles de Moto3 i Moto2 per les curses de demà.
0: La pol de Moto3 és de Máximo Quiles, amb Joel Kelso segon i Brian Uriarte tercer. El maresmec Marco Morelli encapçalarà la segona fila des de la quarta posició. Els altres dos catalans no han superat la Q. Valentín Perrone arrencarà 19è i Joel Esteban 22è. La cursa de Moto3 demà a les 11 del matí. La de Moto2 a un quart d'una del migdia amb el colombià David Alonso a la pol, Alberto Fernández segon i Zan Guevara tercer i el líder Manu González 8è a la tercera fila.
1: I recordar que demà torna a jugar la selecció catalana masculina de bàsquet. A dos quarts d'una del migdia, el Nou Congost, Catalunya-Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, el seleccionador català, parlava aquesta nit, el tu diràs, d'aquests 3 anys sense partits de la selecció catalana.
2: El que està clar és que, malauradament, no depèn de Catalunya, no depèn de la Federació Catalana que això es pugui continuar fent, no? I ja que es fa, doncs aprofitem-ho, no? Que la festa sigui el millor possible. I et diré que no tenia cap mena d'expectativa, no? Ni positiva ni negativa, amb com valorin els jugadors, i la resposta ha sigut, en quasi tots els casos, sí, quasi tots els casos, et parlo d'un 95%, molt positiva, amb ganes de ser-hi.
1: Doncs demà, a dos quarts d'una del migdia, com dèiem, el Nou Congost, aquest Catalunya-Gran Bretanya. I en tenis, recordar que avui Alejandro Davidovic busca el seu primer títol ATP. El malagueny juga la final de Mallorca contra el nord-americà Ethan Quinn.
3: Passa un minut de les 3. Aquesta hora continua a Madrid la reunió del Comitè Federal del PSOE. En el discurs d'obertura, Pedro Sánchez s'ha defensat una vegada més dels casos de corrupció que l'envolten.
4: En junio de 2018 planteé a los españoles limpiar las instituciones de Gürtel, de Kitchens, de policías patrióticas, de partidos dopados por la financiación irregular. En ese empeño, por limpiar y por regenerar, creo que durante estos últimos 8 años hemos avanzado mucho, pero también tenemos que ser conscientes de que no lo suficiente para extirpar la corrupción de nuestra vida política.
3: El president espanyol ho ha dit davant els barons del seu partit, on només hi ha hagut una veu crítica, la del manxec Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions anticipades. Sánchez ha deixat clar que no en té cap intenció i que la seva idea és ser candidat l'any que ve i mantenir-se al govern fins al 2031. A Venezuela, els equips d'emergències continuen treballant en la recerca de supervivents del doble terratrèmol de dijous. Ara per ara, la xifra de víctimes es manté en 920 morts i més de 3.300 ferits. Pel que fa als espanyols desapareguts, avui el Ministeri d'Exteriors ha elevat la xifra 133. De moment, els morts continuen 105. Hi ha 14 persones localitzades sota la runa. El país es troba desbordat i a l'espera, i espera amb candeletes l'arribada en les pròximes hores de les brigades d'ajuda internacional. Entre ells hi ha un grup de bombers catalans especialitzats que ajudaran a localitzar els desapareguts i avaluar els danys a les infraestructures al país. L'Ajuntament de Tiana, per altra banda, es personarà en el judici per l'incendi forestal que va cremar ahir una 50ena d'hectàrees de la serralada de Marina. El Maresme, en les properes hores, passarà a mans de la justícia. El presumpte responsable, se sospita que va encendre fins a 5 focus d'un incendi que va tenir el veïnat amb l'aire al cor durant bona part del dia. Diversos testimonis assenyalen a aquesta persona i ara se n'investiguen les motivacions o bé si té algun trastorn. I acaba d'arrencar l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP.
1: Amb Jorge Martín, sortim des de la pole position. Quim Salvador.
0: Primera volta de 14, manté la primera posició des de la pole Jorge Martín, perseguit per Ayo Gura segon, Raúl Fernández tercer, Marco Bezzecchi quart, cinquè és Fabio Di Gianantonio, que acaba d'avançar Marc Márquez, que té la 6ª posició per davant de Peco Bañaya. Una caiguda és la de la mallorquí d'onda Joan Mir, que ja està fora de cursa.
1: Mentrestant, la selecció espanyola jugarà els 16ens de final del Mundial contra Àustria o Algèria. Aquesta matinada sabrà contra qui jugarà aquesta primera eliminatòria. De moment, aconseguida el primer objectiu del Mundial, que era classificar-se com a primera de grup gràcies a la victòria per 1-0 contra l'Uruguai, amb lesions de Jeremy Pino i de Nico Williams. Espanya passa com a primera de grup i Cap Verd com a segona. El combinat africà, que debuta en un Mundial, jugarà als 16ens de final contra l'Argentina de Leo Messi.
3: I acabem amb el temps, perquè avui tornarem a tenir molta calor. També demà, això sí, demà amb algunes precipitacions. Abel Caral.
5: Sí, calor molt intensa avui, també demà, amb temperatures no tan disparades com a principis de setmana, però bé, ens acostem als 40 graus en alguns sectors de l'interior de les comarques de Girona, 37-38 graus en àrees interiors de l'Empordà, en poblacions de la Selva, també, ja passem dels 35 amb facilitat cap a Ponent, és aquí on ha de fer més calor, i 33-36 graus en general a la resta de comarques interiors, cap al Pirineu una mica més frenades, i arran de mar no es disparen tant les temperatures, però amb una marcada sensació aixafogó. De fet, demà encara guanyarem algun grau, fins i tot en força comarques, i previsió de pluja de cara a mitja tarda vespre en àrees de l'oest del país. Tempestes que des de l'Aragó arribaran sobretot cap al nord de les comarques de Lleida, algunes poden ser fortes, i de fet també poden arribar a les zones més properes a l'Aragó, fora del Pirineu i el Prepirineu, i a les àrees més interiors de les comarques de Tarragona.
3: Les 3 i 5, tanquem el 14-15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durante i la Laia Biorrom al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços i els butlletins informatius.
1: I a partir de les 11 de la nit, el Tu diràs amb l'Oriol Jové.
3: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
6: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta, perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
7: A RAC 1, recomanat, amb Esther Muñoz.
6: Bona tarda i benvinguts al primer programa de l'estiu, on avui farem un gran viatge. Anirem a l'Uzbekistan amb la viatgera Àngels Mas. Després ens visitaran la periodista Mònica Prieto amb les seves recomanacions per la maduresa, en Marc Solanes també, editor de continguts de la revista Sostenible.cat, amb els consells per tenir cura del planeta, i acabarem amb l'Enric Font amb el seu Remember musical. Preparats? Doncs comencem.
7: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
6: Agafem la maleta i marxem cap a l'Uzbekistan. Ho fem amb l'Àngels Mas, periodista especialitzada en viatges. És la directora del magazín de viatges espirituviajero.com, un magazín online de la Unió de Periodistes i Fotògrafs de Viatges, que la majoria de vosaltres ja coneixeu perquè ens va visitar la temporada passada al Viatge B. Vam fer un viatge extraordinari i avui ens porta a recordar un viatge que va fer pels vols de la pandèmia. Àngels, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Com estàs?
8: Què tal, Esther?
6: L'altra vegada que vas venir érem a la planta 15.
8: Exacte.
6: Avui som a la planta 3.
8: Som a la 3.
6: I avui doncs farem un viatge que realment hauràs de fer memòria perquè fa molt de temps que el vas realitzar, del qual tens un gran record.
8: Exacte. Avui parlarem d'Uzbekistan. És un viatge que vaig fer abans de la pandèmia. Jo crec que deu fer ben bé uns 8 o 9 anys. Tot i que crec que és un destí que, pel que m'han dit, doncs està intacte, està igual i no ha canviat.
6: Com és que vas decidir anar-hi? Per quin motiu? Què t'atreia?
8: El viatge el vaig fer per dos motius. Un, per fer un reportatge. Anava a fer un reportatge, però a la vegada hi vaig anar amb un grup d'una agència de viatges i feia una mica d'acompanyant del grup i a la vegada fer un reportatge.
6: Uh-huh. Abans d'entrar en matèria i abans de fer la ruta pròpiament dita, sí que tens alguna informació de servei que sempre és necessària en aquests casos, no? Pel que fa, doncs, això, per exemple, les divises, el trajecte, com és aquest viatge, què hem de saber al respecte?
8: Mira, és un destí molt, molt fàcil d'anar-hi perquè no fa falta visat. Amb el passaport vigent per un viatge de 30 dies ja n'hi ha prou. Els vols, hi ha diverses opcions. Jo vaig anar, en el meu cas, vaig anar via Estambul i després ja d'Estambul ja directament cap a Tashkent. I també hi ha l'opció d'anar-hi via Azerbaijan, a Bakú, i Doha, no ho sé. Actualment via Dubai, això no tinc aquesta informació, però bueno, en el meu cas hi vaig anar via diguem-ne, Estambul.
6: És un viatge llarg, perquè dura 10-13 hores, sí, i a més a més hem de fer escala,
8: sí, amb l'escala que es té que fer, sigui on sigui, a Bakú o a Estambul o a Dubai, sí, són unes 10-13 hores. Uh-huh. Sí.
6: En aquest viatge la idea era visitar 3 ciutats,
8: sí,
6: i a més va ser una ruta molt concreta, no? Com et vas organitzar? Com la vas distribuir?
8: O sigui, tu quan arribes a l'aeroport de Tashkent ja és molt fàcil canviar la divisa, allà mateix canvies la divisa, són els soms, i bueno, un piquets d'allà és molt fàcil moure's pel país país hi han tres punts claus per visitar. Vale. Un és Tashkent, que és la capital, que evidentment és allà on arribes. Generalment aquestes ciutats quan arribes no són gaire espectaculars, però et serveixen una miqueta per començar a fer una immersió amb la cultura.
6: Per entendre el país d'alguna manera, oi?
8: Exacte, una mica de conèixer el país. Tashkent, déu-n'hi-do el que té per veure, però a partir d'aquí ja saltes a fer el viatge màgic que dic jo, que és sigui amb tren, que hi ha uns trens d'alta velocitat fantàstics, o amb autobús, o conduït tu pel teu compte, i llavors la ruta és de Tashkent cap a Hiva, de Hiva a Bukhara, i de Bukhara ja cap a Samarcanda, que és la joia de la corona, representa, i de Samarcanda tornes ja cap a Tashkent. Això és un viatge d'uns 10 a 15 dies, però es pot allargar, òbviament. Llavors ja te'n pots anar al Mar d'Aral, o te'n pots anar a les muntanyes de Tashkent, o hi ha deserts, també, i oasis.
6: Tot en funció una mica del que vulguem veure, no?
8: Exacte.
6: I del que vulguem abastar, no? Tashkent, diguéssim que seria, per entendre'ns, el centre espiritual més important.
8: Sí, a Tashkent té quatre punts importants per veure. Un és el complex al Kaj Iman Complex, que té una mesquita, té una madrassa i una biblioteca. També el bazar, el Chorsu Bazar. Amb aquests bazars d'aquests països, totes les ciutats, òbviament, tenen el bazar, perquè no oblidem que això era la ruta de la seda, que anava de Xina fins al Mediterrani, i aquí es van barrejar totes les cultures que venien de Xina fins al Mediterrani, vale? Llavors era una ruta de pas, es diu la ruta de la seda. Llavors aquests bazars és vida local i cultura, però no és per turistes, realment hi van ells, i és quan ja fas una immersió en la seva cultura, proves el menjar, pots comprar espècies, pots comprar una mica de tot, no? Llavors també hi ha les madrasses, concretament a Tashkent, també hi ha la Kundeshash Madrassa, on veus tot on es formen, era doncs un centre d'educació i arquitectura. La plaça amb identitat nacional i ciutat moderna, que és la Amir Timur Square, i després hi ha el Kaj Iman Complex, que també es recomana pues, que es visiti, no?
6: De fet, aquí a Tashkent tu dius i recomanes fer una aproximació al que seria el Corà d'Usman.
8: Sí.
6: Està considerat, de fet, un dels manuscrits més antics del món a nivell islàmic.
8: Exacte, sí, és una de les visites, doncs és un must, que dic jo, no? Ja que estàs a Tashkent, doncs sempre es recomana doncs, de visitar-ho.
6: I el Chorsu Bazar, perquè clar, de bazar segur que n'has visitat moltíssims, no? Què té d'especial aquest?
8: Home, és un enorme mercat cobert amb una cúpula blava icònica, just al centre antic de la ciutat antiga. Pots comprar espècies, fruits secs, pa tradicional, que es diu non, carns, verdures, robes i productes artesanals. És com molt local, poc orientat al turisme, i va perfecte per veure la vida quotidiana. Pots menjar el menjar típic.
6: Quin és aquest menjar típic?
8: El menjar típic d'allà és el plov. Vale. El plov és com un arròs, depenent de la part de l'Uzbekistan on estàs, els ingredients poden canviar, vale? Però és un arròs on hi posen doncs, carn, hi posen verdures, pastanagues, una mica d'espècies, tampoc moltes, i la carn acostuma a ser xai, mengen molt xai i vedella. Es fan unes cassoles gigantesques, tot molt gran, i ja dic, i es menja molt a celebracions. El manti són uns dumplings molt grans cuinats al vapor, i a dintre van farcits de carn o de ceba. Diguem-ne que hi ha una mica d'influència de menjar xinès, perquè la ruta de la seda venia de la Xina.
6: Clar. Clar.
8: Com les sopes de noodles, per exemple. Vale. Sopes de noodles amb carn i verdures, etc.
6: Ens deies, Àngels, que aquí a Tashkent hi ha el centre simbòlic de la ciutat moderna, que és l'Amir Timur Square, que és una plaça principal, no?
8: Exacte. Aquesta plaça, a part de que té doncs, l'estàtua, com totes les places, doncs, té l'estàtua fent homenatge, no té res que veure el dia amb la nit, aquesta plaça, com que Uzbekistan pertanyia a l'antiga Unió Soviètica, té aquestes reminiscències que de dia és una plaça gigant, amb jardins, amb bars, amb molt verd i amb algun llac i l'estàtua al mig, però a la nit es transforma, jo no sé si és pel clima, sobretot a l'estiu, jo hi vaig anar a l'estiu, sí? Que tothom surt al carrer. Llavors aquestes places a la nit és com un formiguer de gent que dius d'on han sortit. No?
9: És recomanable anar-hi a l'estiu? Quina temperatura vas trobar?
8: Fa calor. És un país d'extrems, el clima és extrem, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molt fred. Llavors, lo ideal és la primavera i la tardor. Però, bueno, jo hi vaig anar a l'agost i
9: que és el que passa, que és quan tenim vacances, no? Sí. Hem visitat, Àngels, aquesta primera parada a la capital d'Uzbekistan, Tashkent. Anem a la segona parada. Tu dius que en aquesta primera hauríem de dedicar-hi dos dies a la capital.
8: Sí.
9: I dos dies més a Khiva, que
8: Khiva
9: vindria a ser la ciutat museu, oi?
8: Exacte. Khiva, a veure, representa que la joia de la corona és Samarcanda, però a mi Khiva em va frapar, em va encantar. És com... no és només veure monuments, és entrar dins d'una ciutat medieval intacta. És ideal per entendre com era la ruta de la seda, vale? La vida dins la ruta de la seda. És de fang, és tota d'adobe, i es pot fer tot a peu, no cal transport, i ho veus tot caminant. És una sensació real d'un viatge en el temps. És una ciutat molt fotogènica, amb carrers de fangs, portes de fusta, minarets blaus. És que tot arreu hi ha sempre el minaret blau. El blau és el cel i és l'espiritualitat. Llavors, és una atmosfera única, la de Khiva.
9: Uh-huh. Podríem dir, Àngels, que aquí l'atmosfera també és única, com es deies abans també, de nit, a la nit?
8: Exacte. De nit, quan marxen els turistes, que n'hi ha molt pocs, o sigui, és un país molt poc massificat, i realment de nit és com... Jo diria que és molt pura i molt màgica. Et pots fer molt la idea de com era l'atmosfera a la ruta de la seda. De fet, a Khiva li van donar, diguem-ne, va ser patrimoni de la UNESCO l'any 90.
9: Uh-huh. Què creus que hauríem de veure aquí a Khiva?
8: El centre històric, el Icham Kala, és el que li van donar el patrimoni nacional de la UNESCO i és la ciutat emmurallada. És com un museu a l'aire lliure, amb palaus, mesquites i madrasses. Les muralles són de fang, com et deia abans. Es pot entrar amb un tiquet únic per veure gairebé tot, i estàs tot el dia amb un tiquet únic.
9: Uh-huh.
8: I es pot a peu perfectament. I el millor moment per mi és el capvespre. Llavors també el millor punt per fer les fotos és el Kalta Minor, és un minaret.
9: Per què? Per què?
8: Perquè és baix, però molt ample. Està cobert, com tot, amb les rajoles de color turquesa. Havia de ser el minaret més alt del món, però al final doncs, no el van acabar de construir. Però igualment és el lloc ideal per fer les fotos.
9: Uh-huh. I després hi ha la madrassa.
8: Exacte.
9: Aquí també.
8: Hi ha la Muhammad Amin Khan Madrassa. És una antiga escola islàmica que s'ha convertit en hotel, però també és espectacular. I està just al costat del minaret Kalta. És una arquitectura realment, bueno, com tot Uzbekistan, preciosa, i pots entrar dins i fins i tot dormir-hi.
9: Uh-huh. I després tenim aquí una altra mesquita, no?, que també és molt singular.
8: Sí, és singular, té 200 columnes de fusta al seu interior. L'ambient és com molt fosc i molt especial. I, bueno, algunes de les columnes tenen fins i tot més de 1.000 anys. Després hi ha també un antic palau, el Tochkovi Palace, que és un palau governamental local, amb els mosaics, les ceràmiques, separaven les zones de les recepcions... bueno, és menys turístic, però molt tranquil. I diguem-ne doncs, que per mi Khiva és espectacular perquè és més diferent.
9: Uh-huh. Portem 4 dies de ruta, hem estat a Tashkent, a la capital d'Uzbekistan, a Khiva, aquesta ciutat museu, i ara recomanes 2 dies més a Bukhara, que dius que és la joia cultural.
8: Exacte. És la ciutat amb més ambient autèntic, diguem-ne. A Bukhara pots veure el Poi Kailan Complex, és un conjunt format per mezquita, minaret i madrassa. És el centre religiós històric de la ciutat i té una importància cultural i espiritual bastant important. Evidentment també té el seu mercat immens, que com tots doncs, també s'ha de visitar, no?
9: Com et movies entre una ciutat i l'altra?
8: En el meu cas em vaig moure de dues maneres, amb el tren aquest ràpid, que si va perfecte i està super ben posat, vull dir, és un tren, seria com un AVE d'aquí, uh-huh. i amb autobús. Clar, nosaltres anàvem amb autocar, vull dir que és molt fàcil moure't, uh-huh. i són com dues, tres hores entre cada ciutat, vull dir que et pots fer aquest viatge en uns 10 o 12 dies la mar de bé, a no ser que, com et deia abans, ja vulguis ampliar-ho cap al mar d'Aral o cap al desert, oasis o muntanyes.
9: Fer alguna extensió.
8: Exacte. Uh-huh.
9: Realment, estem parlant d'una destinació molt monumental, no ens acabem els monuments, és impossible citar-los tots, però sí que arribem a un punt, Àngels, a Samarcanda, que aquí, diríem, estem en el punt culminant del viatge i és el lloc més espectacular.
8: Exacte, Samarcanda, com deia abans, és la joia de la corona, era com el punt neuràlgic de la ruta de la seda i és allà on totes les cultures s'uneixen. I el més important, evidentment, per ordre prioritari, seria el Registan, és el lloc més impressionant del país, que és la típica foto del Pakistan, aquella plaça tan fantàstica. Uh-huh. Hi ha el Shab in Zinda, la mesquita, evidentment, el Bazar Siab, evidentment, i el Gur-e-Amir. Diguem-ne que el Registan, com us deia, està envoltada de tres grans madrasses i visitar-la és imprescindible.
9: Uh-huh. Clar, aquí, a Uzbekistan, hem de dir que hi ha una sèrie de curiositats que són pròpies del lloc, no? Uh-huh. Que, sobretot, subratlles que es tracta de ciutats que semblen museus a l'aire lliure. Això és bàsic, això ho hem d'interioritzar.
8: Sí, o sigui, tu vas caminant i és que tot és una foto, no pots guardar la càmera. Després, o sigui, és que aquestes cúpules blaves contrastades amb els mosaics i contrastat amb el minaret i Wahib als carrers de fang, o sigui, sempre hi ha aquest toc de mesura, és com tot molt majestuós. I evidentment després ja et pots endinsar, si tens més temps, evidentment et pots caminar per segles d'història en pocs minuts endinsant-te, diguem-ne, a les madrasses, les mezquites i els minarets, i pujant als minarets a veure les vistes des de les alçades.
9: Mm-hmm. Som en una parada clau de la Ruta de la Seda, però sí que hi ha un detall que m'ha agradat moltíssim, i és que dius que allà tot és de colors, turquesa i blau.
8: Tot el blau predomina perquè són els colors típics, evidentment, perquè simbolitzen el cel i simbolitza l'espiritualitat. I contrasta molt aquest blau. I clar, tot és opulència. Són unes madrasses i unes mezquites enormes, gigants, tot super molt ben cuidat. Una altra cosa que no he dit, que també cal tenir en compte, és que és un país que pots anar-hi totalment tranquil, no passa res, tot és molt...
9: És segur.
8: Tot és super segur i bueno, i la gent, què dir de la gent?
9: També és una... Com és la gent?
8: La gent també forma part de... No són gens pesats, diguem-ne.
9: Són hospitalaris?
8: Són super hospitalaris, encara que et facis un test, sempre et venen amb un tall de formatge i un pa, sempre somriuen, t'ajuden, però sense ser allò pesats i no esperen res de tu, tampoc. Uh-huh. Evidentment, doncs, els mercats intenten vendre... que això és una altra cosa, tenir en compte les compres, no?, quan vas als mercats. Evidentment, t'intenten vendre, però sempre des del respecte i sense ser pesats, i acabes comprant, perquè les compres també és una part important del viatge. Clar. I és prou entretingut.
9: És una part intrínseca i, a més, pel que dius, ho fan amb educació, no?
8: Sí.
9: Sobre el paisatge, no ens hem de quedar en que només són ciutats històriques, eh? També hi ha deserts, hi ha muntanyes i hi ha molt d'oasi.
8: Exacte. De fet, evidentment, i aquesta és la ruta important, però si tens més temps, llavors ja pots agafar i fer-te unes excursions de 14 dies o més, pots anar a visitar el desert de Kordem o visitar el vall de Fergana. Això ja seria... O fins i tot anar fins a Nukus i visitar el mar d'Aral, que bueno, ara mateix s'està assecant molt.
9: A nivell econòmic, com està el país? No? No té molta diferència amb el canvi de moneda i tot això?
8: Bueno, la divisa són 1.000 soms i són 0,07 euros. Diguem-ne que és un país encara bastant econòmic per viatjar. Amb nosaltres representa, doncs, que sí que ens surt a compte, perquè ho té tot. Els allotjaments, pots anar de tota mena d'allotjaments, però tenen des dels 5 estrelles luxe fins a un Airbnb, fins a, diguem-ne, hotels doncs, més...
9: I els podem trobar de manera assequible.
8: Sí, sí, sí, és un viatge super assequible, el menjar és assequible, el transport també molt assequible i l'entrada als monuments també. Uh-huh. Vull dir que això també és un valor afegit a lo fàcil que és viatjar a Uzbekistan pel tema doncs, que no hi ha visats, que és un país econòmic i que és super segur.
9: Ens deies que hem d'anar als basars, que aquesta és una visita imprescindible. Allà doncs, sempre et serveixen el pa, el te... Què podem comprar? No? Quina és l'oferta? Què és el més típic, el més tòpic? Aquell detall amb el qual podem tornar i tenir aquest record?
8: Home, si no et frenes, pots tornar bastant
9: carregat,
8: equipat de regals, vale? Perquè tot és com... I ells són tan encantadors que tu compraries tot, però jo no sóc gaire compradora, però acabo comprant. Quan vaig comprar textils brodats a mà, són unes teles decoratives amb colors i formes tradicionals, tot fet a mà, i catifes, hi ha molt s'ha d'anomenar sempre el tema de la catifa, hi ha museus de catifes, veus tota la gent fent catifes a mà, i n'hi han de seda i de llana, evidentment ells intenten que la compris de seda, però són de gran qualitat, fetes a mà, amb uns patrons geomètrics tradicionals, vull dir que el tema de catifa és potser el més important a comprar, seguit de la ceràmica, plats, bols, decoracions, també amb pedretes turqueses, i el tema de joies, tenen molt tema de plata, i d'això ja me'n vaig comprar també, de fet m'agrada així amb pedres semiprecioses com turqueses, i sempre són dissenys inspirats en la ruta de la seda. Evidentment, als basars pots comprar safrà, albercocs secs, nous, és molt típic comprar fruits secs i te.
9: I ja per acabar, Àngels, jo crec que ens has fet una radiografia excel·lent d'Uzbekistan. Hi ha un apartat que dedicarem ara per finalitzar aquesta conversa a les curiositats. Tu dius que a Uzbekistan hi ha un turisme molt diferent i hi ha algunes característiques, com per exemple que tenen el cràter de la Porta de l'Infern. Què és això?
8: A veure, haig de destacar que jo vaig combinar Uzbekistan amb Turkmenistan, això no ho havia dit, per no allargar, diguem-ne, i per centrar-nos més en Uzbekistan. Però sí, vaig saltar a la frontera amb Uzbekistan, sí que hi ha doncs, com una muntanya, representa que de la terra surt com foc. I això era a la frontera amb Turkmenistan, però sí, vas a una part a la natura i la muntanya fa com un volcà que és com foc per tot l'any. És com gas i surt foc de les roques.
9: Val, tenen un cràter de gas natural, diguéssim.
8: Sí, exacte, sí, per dir-ho d'alguna manera, sí.
9: Després, dius que la capital és tota de marbre blanc.
8: Sí, però això és a Tashkent quan ja has arribat a Turkmenistan. O sigui, a Turkmenistan, ja m'hi vaig quedar una setmana més, no té res a veure amb Uzbekistan, i és com opulència, tota la ciutat és de marbre, amb uns edificis gigants, altíssims, gratacels, de marbre blanc, amb aquelles avingudes, amb aquelles fonts, amb aquells palaus, vull dir que també és un país desconegut, Turkmenistan, i també supersegur, però res a veure, perquè tot és opulència. Molt es veu molt la influència de la Unió Soviètica en aquest cas. Diguem-ne que aquests països pertanyien a la Unió Soviètica. En el cas d'Uzbekistan, l'any 92 ja es va desvincular i es va fer independent. Uh-huh. I, bueno, no té res que veure, diguem-ne, Ashgabat, que és la capital de Tashkent, amb Turkmenistan, amb Tashkent, a Uzbekistan, no? Uh-huh. Són dues capitals molt diferents.
9: I allà tenen un símbol nacional que és un animal que és el cavall.
8: El cavall, exacte. Tot està vinculat amb el cavall, vas a veure la doma de cavalls, tenen un... Bueno, jo no hi entenc de cavalls, però representa doncs, que tenen uns cavalls impressionants i bueno, això és més, diguem-ne, el tema del cavall és més enfocat a Turkmenistan que a Uzbekistan, però sí, vas a veure domes de cavalls i curses i com els tracten i bueno, i fan l'explicació de, igual que Uzbekistan t'expliquen les catifes, a Turkmenistan tot gira entorn al cavall.
9: Sí, aquí et va cridar molt l'atenció el color dels cotxes, que són la majoria cotxes blancs.
8: Sí, Sí, tot és blanc.
9: Té alguna explicació o què?
8: És que Turkmenistan tot és blanc. No sé si té res a veure amb el sol, la calor, perquè a l'hivern els hi neva molt. No en tinc ni idea, però et sobta que els parcs, els jardins, evidentment hi ha parcs i jardins, però les fonts i tots els edificis, totes les avingudes i tots els palaus governamentals, tots són de color blanc. I les mezquites també són blanques, a diferència d'Uzbekistan, són blanques amb les cúpules daurades. Uh-huh. Allà predomina més el daurat. Uh-huh.
9: Doncs avui al recomanat de RAC1 ens ha visitat l'Àngels Mas, directora d'espirituviajero.com, aquest magazín online que tots podeu visitar aquests dies previs a les vacances d'estiu per agafar idees. A moda de resum, a moda de consell, si algú després d'escoltar-te s'està decidint de fer aquest viatge, què li diries, Àngels?
8: Que hi vagin, evidentment que hi vagin. Si han d'anar a l'agost, que hi vagin a l'agost, tindran calor, però si van a la primavera i a la tardor, millor. I que realment s'endinsaran amb un plató de pel·lícula. Són decorats de pel·lícula. Tant Hiva com Bukhara i Samarkanda són decorats de pel·lícula. De fet, han tingut aquest país, no hi he dit abans, però he dit que Hiva va ser patrimoni mundial de la UNESCO i Chankala, però són 7. O sigui, aquest país li han donat 7 vegades tant a Samarkanda, Bukhara, Hiva, i també hi ha deserts, i també hi ha, diguem-ne, el corredor, també va ser patrimoni mundial de la UNESCO en determinats moments. Vull dir que és un país que no defrauda i que hi vagin i que disfrutaran del menjar, de les compres, dels monuments, de la història i de les persones.
9: Mm. El disfrutarem i, a més, farem servir tota aquesta informació que ens has donat avui, que jo crec que hem anat moltíssim al detall. Tenim totes les dades que ens calia i t'agraïm moltíssim que avui, Àngels, ens hagis visitat aquí a la planta 3, als nous estudis. Que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies.
9: Adéu.
8: Adéu. Fins la propera.
7: Recomanat amb Esther Muñoz.
9: I avui toca obrir la nostra guia per una maduresa plena. Ho fem, com cada mes, amb la Mònica Prieto, periodista, productora cultural i, sobretot, algú que sempre té l'antena posada per trobar, doncs, aquells racons i aquelles experiències que ens fan créixer. Avui la Mònica ens porta una agenda que és una oda a la comunitat. Mònica, bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, perquè hi ha una cosa que aprenem amb els anys i és que la vida és molt millor si la compartim, si es comparteix. Avui vull que sortim de casa per anar a llegir al barri i fer les maletes per anar cap a Itàlia, però també vull que ens quedem al sofà per recuperar una història fascinant que ara ja podem veure des de casa. Avui, Esther, parlarem de la mirada femenina i de com ens ajudem les unes a les altres a descobrir món nous.
9: Farem una mica de tot, perquè al final es necessita, doncs, això, voltar, descansar i sobretot compartir, que és el que tu deies al principi, no? Aquesta oda a la comunitat que avui més que mai, en aquests moments, és molt necessària.
10: Exacte, sí, necessitem estar amb d'altres persones perquè ens potenciem, vull dir, tot és millor, i en aquest cas anem fins al barri, que és el meu barri a Barcelona, és el barri d'Horta, i m'agradaria presentar un projecte que es diu Espai Màtria, que és un espai de cultura i una llibreria, i en concret allà jo he estat aquests últims mesos que tenia més temps lliure descobrint un club de la lectura que es diu Club de Lectura Medusa, i que dirigeix la Clara Rius, amb una filosofia que vol explorar la relació entre les dones i la natura, però fugint dels tòpics bucòlics de tota la vida.
9: Què vol dir això dels tòpics bucòlics de tota la vida?
10: Doncs res de floretes i ocellets romàntics. Aquí el que es parla és de la natura salvatge, rugosa, de vegades asfixiant i de vegades alliberadora. Més enllà de l'acte de llegir, que sol ser una cosa més solitària d'estar a casa, el club de lectura es converteix en un acte social i intel·lectualment estimulant.
9: Uh-huh. És un club que es diu, com deies, Medusa, on ens proposen llibres, sobretot, no?
10: Sí, exacte. Són llibres que potser mai hauries comprat pel teu compte i això obre noves perspectives i manté el cervell àgil i flexible. A mi em passa que hi ha una sèrie de llibres que o bé a la biblioteca municipal o bé a les llibreries em criden l'atenció i després hi ha d'altres propostes que jo pel meu compte potser no hauria triat, però que en un club de lectura doncs hi ha aquest compromís. Llavors, bueno, també hi ha aquest punt, no?, que segons quines edats ens costa trobar gent nova amb qui compartir interessos que siguin profuns. Llavors, en aquest cas, el club de lectura no és només anar a parlar del llibre, és realment crear una comunitat. Llavors es generen vincles basats en les idees i en les emocions, cosa que combat l'aïllament i fomenta el sentiment de pertinença al barri o a un col·lectiu. I a més, tenir una data fixada per haver acabat el llibre t'ajuda a trobar aquells 20 minutets cada dia per llegir en lloc de perdre'ls potser mirant el mòbil o la televisió. Llavors és un compromís amb tu mateixa i amb el grup que t'ajuda a mantenir l'hàbit lector viu.
9: Venen també els autors o és una...
10: No, en aquest cas és un club de lectura només per posar en comú punts de vista diferents després de la lectura i acostuma a ser molt, molt enriquidor. A mi, en el meu cas, doncs els cops que hi he anat, realment m'he sentit molt còmode, he pogut veure coses que jo pel meu compte no m'havia fixat d'aquell llibre i surts amb una sensació de... No sé, és com molt agradable. Mm-hmm. És que és un espai col·lectiu d'un fet que acostuma a ser molt privat, no? Que és llegir a casa soleta i després posar-ho en comú té un altre caire.
9: Sí, això és com al cinema, veure una pel·lícula i després a la sortida comentar-la i cadascú doncs ha vist una cosa diferent, no? Molts
10: cops. Exacte, sí. Llavors, realment jo des d'aquí el que convido és que cadascú busqui el seu club de lectura més proper, perquè això és un tema també de proximitat. Jo en el meu cas és aquest, perquè és el barri d'Horta, però pues a qualsevol biblioteca municipal, per exemple, n'organitzen i després, si no, pues el que és la llibreria del vostre poble o del vostre barri, doncs organitzant clubs íntims, especialitzats, on el llibreter o la llibretera et guia per fer les compres i després també per fer la trobada, el club de lectura. I crec que amb aquestes edats és una de les millors inversions, perquè és el que et deia, t'obliga a llegir coses noves, a sortir de casa, i et connecta amb gent que té la mateixa curiositat que tu.
9: Mm-hmm. Per l'experiència que tu has tingut, Mònica, pels cops que hi has anat a aquest Club Medusa del barri d'Horta, la gent va canviant, hi ha noves incorporacions, sempre és el mateix grup...
10: Depèn de la proposta, de la disponibilitat. Jo, amb el meu cas, doncs, vaig descobrir el club a través del llibre Hamnet, de la Maggie O'Farrell, que, de fet, és una de les segones propostes que et porto avui. Té com a punt de partida aquesta trobada al club de lectura amb aquest llibre.
9: Sí, perquè avui també vols parlar d'aquesta pel·lícula que està basada en un llibre.
10: Exacte, va ser un d'aquells llibres que em va sacsejar en el seu moment, i ara la bona notícia és que la pel·lícula, que en el seu dia es va estrenar al cinema, ja la tenim disponible a plataformes. Llavors és una molt bona oportunitat per veure aquesta proposta de la Chloe Zhao, que va ser tot un fenomen i que ara el podem veure des del sofà.

0: Is it true? You know everything about a person by touching them here.
1: Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met.
2: Who are you looking for?
3: William Shakespeare.
4: I have no talent for waiting.
1: The women in my family see things.
3: What do you see?
5: Això que sentim és l'ànima de Hamnet, i com deien, com ja fa un temps que es va estrenar al cine, però ara tenim l'oportunitat de plorar des del sofà de casa sense que ningú no ens vegi amb els Kleenex. I clar, és un bon moment per poder recuperar.
6: Fem una mica de resum d'aquesta història, de l'argument, no? És una història que ens torna a la dona de Shakespeare, però des d'un lloc molt diferent, Mònica, des de quin lloc?
5: Doncs el que és la història de l'Anne Hathaway, de la dona de William Shakespeare, tradicionalment és com una mena de complement, no? El geni és ell i l'obra que s'ha creat, Hamlet, és com, bueno, sembla com una mena de complement, no? Com dèiem, i en aquest cas, tant el llibre com la pel·lícula posa l'accent en el personatge d'ella, de l'Agnes, en la novel·la i en el llibre, i realment és curiós perquè, si tu llegeixes el llibre de Hamlet, en cap moment apareix la paraula Shakespeare, que és curiós. D'ell es parla molt, però es parla com el marit, com el fill del guanter, però l'autora li treu aquesta etiqueta de geni universal per retornar-lo a la seva dimensió més humana. I això ho fa amb l'objectiu de cedir tot el protagonisme amb ella, a l'Agnes. Mm-hmm.
6: Perquè, Mònica, a la història oficial sempre doncs, ens l'han venuda com l'Anne Hathaway, que és una figura secundària, i aquí hi ha un canvi, no? Aquest és el gran canvi.
5: Exacte, l'autora del llibre i de la pel·lícula li canvia el nom a l'Agnes, a l'Anne, per Agnes, que és com sortia el testament del seu pare, i ens la presenta com una dona medicina, una dona salvatge, connectada amb el bosc, amb la intuïció, i és ella qui sosté la família mentre que ell, en William Shakespeare, està a Londres fent el seu teatre, i en aquest club de lectura, del Club de Lectura Medusa, el que vam poder compartir és que la natura i aquesta connexió d'ella amb la natura no és només un decorat, sinó una força que ajuda a alleugerir el dol més profund, que és, en aquest cas seria per la mort d'un fill, que és l'argument del llibre i de la pel·lícula. Mm-hmm.
6: Després també hi ha una curiositat sobre el nom del nen.
5: Exacte, de fet, Hamnet i Hamlet eren dos noms intercanviables en aquella època, i a la peli el que ens suggereix és que la gran obra mestra de la literatura universal no va néixer d'un geni aïllat, sinó del dolor d'un pare que no pot ni pronunciar el nom del fill perdut, que es deia Hamnet, i que doncs, l'obra acaba sent Hamlet, que és molt semblant. Uh-huh. Per cert, hi ha un detall per als més observadors a la peli, i és que el nen que fa de Hamnet i l'actor que després, en un altre moment de la pel·lícula, interpreta Hamlet al teatre, a Londres, són germans a la vida real. Uh-huh. I això fa un efecte que realment posa la carn de gallina.
6: Uh-huh. On la podem veure, aquesta pel·lícula? Deies que ara ja la podem veure des del sofà, a través d'alguna plataforma?
5: Hi ha diferents plataformes, algunes de pagament, que s'ha de pagar un plus per poder veure la pel·lícula, però n'hi ha 3 o 4, vull dir que cadascú pugui fer aquesta recerca, perquè dependrà també de les plataformes que paguem, però ja està disponible per veure a la casa.
6: Doncs mira, per totes aquelles persones que s'han perdut Hamnet, una molt bona notícia avui al Recomanat de RAC1 amb la Mònica Prieto. Un superpla, Mònica, i per tancar ens proposes Fer les maletes, que ens agrada moltíssim, però no d'una manera qualsevol. De quina manera?
5: Doncs en aquest cas seria fer les maletes i sortir, o sigui, aquesta necessitat vital de viatjar. També fer aquestes sortides en comunitat. I el tema és, perquè arriba una edat en què potser els fills són grans o el marit o la parella no vol acompanyar-te en aquest viatge, i han aparegut tota una sèrie de propostes, d'agències de viatges que el que et permeten és precisament viatjar amb d'altres dones. N'hi ha un munt, eh? Hi ha diferents propostes. Jo avui parlo d'una que porta des de l'any 2018, que es diu Concédete Deseos, perquè m'agrada molt la història de la fundadora, de la Carina Tur, que ha fet aquesta proposta com un homenatge a la seva àvia, que en el seu dia no va poder viatjar perquè estava en una època de postguerra, perquè la situació era molt complicada, i que ara facilita que, en aquest cas, ja més de 2.500 dones hagin pogut sortir de casa acompanyades en un espai segur i anant a diferents punts del món a descobrir descobrir.
6: Realment, nosaltres la vam tenir aquí a l'estudi amb nosaltres quan fèiem el viatge bé a la Carina. És una dona admirable, no?, que a més ha creat una gran comunitat perquè va començar de zero i ara té molt de seguiment, té moltíssima feina, fa molts viatges.
5: Sí, sí, sí, és una de les pioneres, per exemple, d'utilitzar WhatsApp en el seu dia per generar aquesta comunitat. I jo ara, bueno, jo he viatjat diverses vegades amb elles, la darrera experiència ha estat anar a la Puglia, al que és el Taló d'Itàlia, i per mi ha estat una revelació, realment anar-ho, fer aquest apropament en una zona tan maca, acompanyada d'altres dones, i a més en un moment d'any que no seria com el pic de l'estiu, no?, amb aquella calor que a Itàlia és especialment insuportable.
6: Sí, sí.
5: I bueno, és molt més agradable poder viatjar fora de temporada, és buscar aquestes opcions, i realment val molt la pena passejar per Bari, per Alberobello, bueno, tot el que és la Puglia, tant els paisatges com les oliveres que hi ha, que et trobes, la llum, l'atmosfera, és molt especial.
6: Mm-hmm. Doncs avui amb la Mònica Prieto, al Recomanat de RAC1, tenim aquestes tres propostes sobre la taula. Un bon club de lectura de proximitat, al barri d'Horta de Barcelona, on viu ella, aquesta saviesa de la dona d'en Shakespeare, que ara podem descobrir des de casa nostra, des del televisor, i anar fins a la Puglia italiana en comunitat, amb una comunitat de dones, de dones madures, a més.
5: Sí, senyora. És per no quedar-nos a casa, i si ens quedem a casa, que sigui per un bon motiu, com veure aquesta pel·li.
6: Doncs, Mònica, ens quedem amb totes aquestes propostes, menys equipatge, més llibres, molta més llibertat, i t'esperem al mes vinent. Com sempre, moltes ganes. Que vagi molt bé.
5: Gràcies.
6: Adéu.

0: RAC 1.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.
5: I ja tenim a l'estudi de la Planta 3 en Marc Solanes, editor de continguts propis de la revista Sostenible.cat i col·laborador de La Vanguardia i, a més, recentment, Premi Talent Jove de Periodisme Europeu. Marc, bona tarda.
6: Què tal? Com estàs?
5: Felicitats.
6: Moltes gràcies.
5: Explica'ns una miqueta, perquè el 5 de maig et van fer entrega d'aquest reconeixement a nivell europeu.
6: Sí, és la primera edició del premi. Mira, vaig tenir la sort de que doncs el jurat va considerar que el meu reportatge, que el reportatge parla, no?, sobre els residus a Catalunya, per tant parla sobre sostenibilitat, sobre crisi climàtica i sobre l'encaix d'aquests residus i aquests abocadors dintre del marc europeu, no?, que fem amb tots els residus i on els posem, perquè ja no tenim lloc on posar-los. Doncs van considerar que era per premiar-lo i em van donar el premi. Sí.
5: És un premi que es va publicar a la revista Sostenible.cat, que és una revista que tu coordines i edites.
6: Sí. Sí. És la revista de crisi climàtica de la Diputació de Barcelona i és la que tinc la sort de poder coordinar i on fem, on intentem tractar aquesta transició energètica i aquesta crisi climàtica des de la millor perspectiva.
5: Doncs enhorabona per aquest guardó, per aquest premi. Continua fent feina, que a més és una feina molt necessària, aquesta de la divulgació de la sostenibilitat. I avui el que faràs és parlar-nos d'un concepte que no sé si molta gent hauràs sentit algun cop, que és el concepte liternatura. Què vol dir això?
6: Doncs mira, avui parlem de sostenibilitat, com bé dius, però parlem d'un tema una mica més teòric i literari, evidentment, que és la liternatura. Quan pronunciem la paraula o quan ho explico, moltes vegades em diuen literatura. No, liternatura.
5: Amb N, de natura, eh?
6: Amb N, exacte. És un concepte que cada vegada és més popular i que té més èxit, no?, dintre del món de la literatura, i es tracta d'una manera d'entendre la literatura que el que fa és posar la natura al centre del relat. No es tracta només del que podem imaginar com seria descriure paisatges, descriure la natura que tenim al nostre voltant, sinó que també implica una reflexió sobre la relació dels éssers humans amb el medi natural, especialment en el context en el que estem avui, de crisi climàtica gravíssima.
5: Uh-huh. I aquest concepte, Marc, ja existia o és nou? L'hem creat?
6: Doncs mira, es tracta d'un concepte que ja existia des de fa més de 200 anys. El que passa que dintre del nostre país i sobretot de l'àmbit mediterrani era menys conegut, no? És un concepte que va aparèixer més entre els autors anglosaxons fa més de 200 anys, com deia. Tots coneixem a Henry Thoreau, no?, que ja ho va fer al segle XIX, amb el seu famós Walden o la vida dels boscos. Uh-huh. Altres exemples són la Susan Fenimore Cooper amb els seus diaris rurals, o la filòsofa i la periodista Margaret Fuller, no? També tenim altres exemples més recents, com és el cas de Gerard Darrell, que al 59 va inaugurar el zoo de Jersey, que era un zoo destinat a salvar espècies en perill d'extinció, i que més tard va escriure la trilogia de Corfú, que seria aquest exemple de liternatura, un homenatge a l'alegria de viure, a la natura i a la Mediterrània. Ara, amb la crisi climàtica, molts autors escriuen des d'una consciència ecològica molt més clara, no? I ja no és només dintre del món anglosaxó, sinó que dintre tenim a Catalunya molts exemples d'autors que fan servir la literatura, que escriuen en aquesta esfera, uh-huh, i també dintre del món mediterrani, i el que serveix és no només per contemplar la natura, sinó per denunciar la degradació i imaginar futurs possibles, no? Pilar San Pietro, una gran referent del periodisme i de l'ecologia i del periodisme de crisi climàtica.
5: Mira, vaig treballar amb ella a Ràdio Nacional.
6: Doncs sí, fantàstic.
5: La conec molt bé.
6: Fantàstiquíssima i sí, una de les dones sí, sí, amb sí, una sí. Trajectòria més espectacular dintre del món del periodisme verd. Doncs en una entrevista recent amb Sostenible.cat ens explicava per què ens sona estrany quan algú ens parla de literatura, nature writing en anglès, aquí a Catalunya.
0: Si visquéssim a altres països, com Anglaterra, els Estats Units, ja no ens sonaria tan estrany, perquè allà la nature writing és un tipus, un gènere de literatura que ha estat com molt, molt, molt, molt endinsat en la població. Però, en canvi, nosaltres aquí, a aquesta zona mediterrània, la comencem a descobrir ara. I és un bon moment per fer-ho. Així que, si trobeu un llibre en el que aquesta natura està al centre de les coses, és que esteu llegint Liternatura.
5: La Pilar Sampietro, que fa molts, molts anys, més de 30 i gairebé 40, que treballa en aquest àmbit i que defensa doncs, tot el que té a veure amb el medi ambient, és una avançada, una periodista avançada en aquesta matèria, en aquest contingut, que pel que veig, Marc, ella fa referència doncs, una miqueta a que tot plegat té una part de denúncia, no?
6: Sí, la veritat és que podem entendre la literatura com aquests escrits que fan una al·legoria a la natura i a tots els elements positius, no? D'aquesta reconnexió amb el verd, però també té un component molt important, i més com dèiem abans, en la situació de gravíssima crisi climàtica que vivim avui, que és aquesta denúncia, no? Molts exemples de llibres de literatura d'avui parlen de la pèrdua de biodiversitat, del canvi climàtic, de la desconnexió, sobretot, de l'ésser humà amb la natura, no?, d'aquests darrers anys.
5: Estem molt lluny, cada vegada més lluny.
6: Cada vegada més lluny, però també proposa noves maneres de tornar a connectar, no?, de tornar enrere i poder reconnectar, no? No és només literatura, sinó que és una eina, no? Ha de ser una eina de transformació, que quan nosaltres llegim un llibre sobre literatura, fem un canvi de mentalitat i puguem actuar en conseqüència, no? Biblioteques de Barcelona, de fet, aquí celebra el Festival de Literatura, que l'any passat, per exemple, va arribar a la seva quarta edició i es va celebrar a la Biblioteca Collserola, i on es va debatre què pot aportar, no?, la literatura, el canvi climàtic i com narrem aquesta transformació, que el llibre no només es quedi en una experiència personal i després el posem a la prestatgeria, sinó que ens canviï alguna cosa dintre i, per tant, actuem en conseqüència.
5: Ens ha de remoure, al final, tot això.
6: Ens ha de remoure els llibres, avui que tenim una sobreproducció de llibres més que mai, doncs ens han d'activar, no? Han de fer que un cop l'acabem, tinguem alguna cosa dintre per treure, no? També convidem a visitar el web de literatura.com, que és un espai que reuneix entrevistes, clubs de lectura, propostes d'esdeveniments, i que sobretot demostra com la cultura i la natura poden construir nous relats i noves narratives, no? Ja fa més de dos segles, com dèiem, que s'escriu sobre la literatura, però per què ens sembla tan nou, no? La industrialització i la desconnexió amb la natura són dues de les raons principals que Sampietro també ens va explicar, que ens fan veure aquest concepte de la literatura com alguna cosa que acaba d'aparèixer.
0: No hi ha hagut un forat. El que ha passat és que la nostra societat ha evolucionat cap a una industrialització de la vida que ha provocat també que ens separéssim de la natura. Però per sort sempre han existit els científics que ens han alertat de cap a on anàvem i què és el que passava, no? Edward Wilson ja ho va dir quan va parlar de biofília, no? Aquesta connexió humana que tenim a la natura, que és intrínseca al nostre ADN i que no ens en podem desempallegar. Però, en canvi, paral·lelament a això, creiem que l'evolució humana estava en industrialitzar i cimentar les nostres vides, refugiar-nos en ciutats i expulsar la natura del nostre entorn. I això ha provocat que tots tinguéssim un dèficit per falta de natura, com diu el Richard Lowe, i per tant necessitem parlar, necessitem que ens expliquin, necessitem llegir sobre l'evolució dels altres éssers.
5: Sí, sí, al final és una necessitat, eh? Això està canviant, està girant la truita i ens anem adonant que ens cal llegir, que ens cal la literatura.
6: No, sí, i a més cada vegada més, no? Hi ha un interès creixent, no?, per aquest tipus de narrativa, perquè connecta amb una preocupació global i ens torna a allò verd, no?, que no hauria de ser així.
5: A reconnectar amb la natura.
6: Exacte, hauríem d'estar més que connectats, però darrerament no ho estem, no? vivim en una espècie d'estora de ciment moltes vegades, en la qual, si pensem, hi ha dies que no toquem terra en cap moment, no? Que sortim des de casa, caminem pel carrer, anem a la carretera, anem a la feina, tornem a casa, i si ho pensem, hem estat sobre una capa, no? De ciment tota l'estona, i en cap moment hem estat en contacte amb la terra.
5: Sí, som robots dins d'aquesta bombolla de ciment, com tu deies.
6: Absolutament. I a més, té una cosa molt potent, no? Aquesta literatura que emociona, no? I quan una història t'emociona és molt més fàcil que et condueixi a canviar d'hàbits i a reflexionar, no? L'altre dia parlàvem amb la Zara Palomeque, que és una altra autora que és referent a literatura, i parlàvem i reflexionant sobre que les dades són imprescindibles, evidentment, periodisme de dades, no? Avui sembla que el que necessitem són gràfics i dades de forma
5: constant. Números, xifres.
6: Números, i llavors la gent es queda, no? Amb aquelles xifres, i llavors presta més atenció a l'article, al llibre, a la revista. Però les històries ens interpel·len d'una altra manera, no? Hem perdut aquesta capacitat de narrar, no? I de construir relat, i la literatura també és un gran exemple de tornar a recuperar aquesta via de la narració, de tornar a explicar-nos el per què, d'on venim i cap on hem d'anar, més enllà de dades i estadístiques.
5: Quins serien, a banda d'aquesta que acabes de citar tu ara, Marc, els autors, les autores que a l'Estat, a Catalunya, estan treballant

0: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo de Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeixi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
1: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Evidentment, moltes autores, com són també la Yayo Herrero, que aquest any ha publicat Metamorfosi amb l'editorial Arcàdia, també el peruà Josep Zárate, no?, que amb Guerres de l'Interior parla de l'explotació de la fusta, de l'or i del petroli al Perú, a Llatinoamèrica. També la Natàlia García Freire, que amb Trajiste, Contigo el Viento, ambientat en un poble perdut i oblidat dels Andes. I després tenim un que seria entre literatura i periodisme, que és l'Amazònia d'Eliane Brum, que va estar a Barcelona l'any passat presentant-lo, que parla de desplaçar els centres a la natura. És a dir, que els centres planetaris no estiguin a les grans ciutats, sinó que estiguin en espais naturals, perquè el que és la Terra, el que és el planeta, és natura.
4: Clar. Ara estava pensant, Marc, que hi ha qui pot pensar que això, al final, vol dir fer ciutats petites. Seria això o no?
3: Ciutats petites no vol dir exactament això. El que sí que vol dir és que necessitem que la literatura tingui un paper clau en aquesta mitigació de la crisi climàtica. I que la crisi climàtica no és només un problema científic o tecnològic, sinó que també és un tema cultural, no? Hem de canviar la manera com pensem, com sentim, com ens relacionem amb la natura, i aquí la literatura és una eina molt, molt poderosa, no? Llegir literatura no redueix les emissions ni farà que les grans megalòpolis siguin més petites, evidentment, però sí que pot canviar la nostra mirada i els nostres costums, no? I aquest canvi és el primer pas per transformar la realitat i per transformar-nos a nosaltres, que és el més important.
4: Doncs aquesta tarda el recomanat de RAC1 amb en Marc Solanes, editor i coordinador de la revista Sostenible.cat, hem descobert aquest concepte liternatura, aquesta combinació entre literatura i natura, aquestes obres que, com deia en Marc, no només fan servir la natura com a escenari, sinó que el que al final aconsegueixen és convertir-la en protagonista, que al final es tracta d'això, de reflexionar i de posar les coses a lloc.
3: Exacte, i que ens moguin a fer coses i actuar i que ens emocioni, sobretot.
4: Jo crec que aquesta tarda ho hem aconseguit, eh?
3: Esperem.
4: El missatge ha arribat. Gràcies, Marc.
3: Gràcies a tu.
4: Fins d'aquí uns dies. Adéu.

0: Estem arribant al final d'aquest recomanat del darrer dissabte del mes de juny, però abans de marxar, com sempre, rebem a l'estudi de la planta 3 el nostre company de RAC 105, l'Enric Font. Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Què? Com estàs? Recuperat ja de la revella o què?
1: No, la veritat és que no. És que porto una setmana intensa, clar. Per la revella vaig estar actuant a Santa Cristina d'Aro, allà una miqueta de gresca i xerinola.
0: Revella, revella.
1: Sí, ahir estava a Figueres, amb no la gira 105.
0: No pares, eh?
1: I avui estaré per Bigues, vull dir que és no parar.
0: Quan descanses?
1: Mai.
0: No descanses mai.
1: És horrible, però bé. Però no, però jo amb ganes, vull dir, jo m'ho passo molt bé.
0: Doncs això és el més important.
1: Ah,
0: si
1: sí.
0: Tu t'ho passes bé, tens vocació i, escolta'm, a més, ens entretens a tots amb aquesta bona música, què més podem demanar?
1: Ai, ai.
0: Ho tenim tot.
1: Ai, quantes floretes que
0: ho tenim tot. Home, et dic el que penso, et dic la veritat. Avui, què ens portes per,
1: doncs,
0: per marxar?
1: Mira, avui m'agradaria viatjar a mitjans de la dècada dels 2000, quan el so electro estava més de moda que mai. Doncs, de fet, hi havia un DJ i un productor neerlandès anomenat Fred Legrand, que es va donar a conèixer arreu del planeta amb un trencapistes anomenat Put Your Hands Up for Detroit. És una cançó que, evidentment, et fa aixecar les mans, però t'aixeca l'ànima, també. Vull dir,
0: és el que necessitem ara mateix.
1: Eh?
0: O sigui, que és ideal. Doncs, Enric, moltíssimes gràcies. Descansa una mica aquesta setmana. La setmana vinent ja serà 4 de juliol.
1: Oh.
0: Per tant, agafa forces, que ara ve el millor de l'any.
2: RAC 1.

0: RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona tarda, són les 4. A aquesta hora continua a Madrid la reunió del Comitè Federal del PSOE que afronta el tram final. Pedro Sánchez en surt enfortit, tot i els casos de corrupció que l'envolten. La major part dels dirigents li han fet costat, tots excepte Emiliano García Page. Anem cap a la seu del PSOE a Ferraz, Adrià de las Heras.
2: Ja queden menys de 10 torns de paraula demanats. La majoria de dirigents que havien d'intervenir ja ho han fet i l'últim torn de paraula serà de Pedro Sánchez, que podrà respondre. Fins ara s'ha trobat un comitè força plàcid, amb un ambient tranquil i força aplaudiments. El més dur ha estat Emiliano García Page, que ha reclamat un avançament electoral. El president Manchec ha afegit que falta autocrítica al partit. També crític, però menys dur, ha estat el secretari general del PSOE a Extremadura, Álvaro Sánchez Cortina, que ha dit que governar no es limita a resistir. La resta de dirigents han fet pinya amb Sánchez i algun d'ells, com la secretària general del PSOE Andalusia, María Jesús Montero, han fet justícia pel seu compte i han respost les crítiques a Sánchez. L'exministre ha insinuat que Page participa en una maniobra en contra del PSOE.
1: Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de presidir el govern de la corrupció. Des de Barcelona, el líder del PP ha carregat avui contra el president espanyol, però també contra els socis de govern. Ho ha dit al Congrés del PP català.
3: Yo nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno rodeado de corrupción, humillando a los socios que le sostienen y que le siguen sosteniendo. Nunca pensé que tras un discurso como el de Sánchez no hubiese ni un solo portavoz que le dijese: hoy ha sido su último día como presidente del gobierno.
1: Feijóo també ha dit a Junts que haurien de ser responsables i convocar eleccions en referència a una possible moció de censura instrumental. A Veneçuela, mentrestant, estem pendents que el govern del país faci balanç de les últimes xifres de morts i ferits pel doble terratrèmol d'aquesta setmana. Mentrestant, els equips d'emergències treballen sense descans a la recerca de supervivents. Ara mateix la xifra de víctimes es manté en 920 morts i més de 3.300 ferits. Pel que fa als espanyols desapareguts, el Ministeri d'Exteriors eleva la xifra a 133. De moment, els morts continuen sent 5 i hi ha 14 persones localitzades sota la runa. El país espera la arribada de les brigades d'ajuda internacional. Entre ells hi ha un grup de bombers catalans que ajudaran a trobar els desapareguts i avaluar els danys a les estructures del país. I ara els esports. Amb Quim Salvador.
4: Raúl Fernández ha guanyat l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio, que han completat el podi. Marco Bezzecchi ha estat quart i continua líder del Mundial, ara amb 9 punts de marge sobre el seu company de l'equip oficial Aprilia, Jorge Martín, que ha acabat cinquè. Marc Márquez ha estat sisè i és quart a la classificació general a 42 punts del liderat de Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat 13è, Àlex Rins 15è i Maverick Viñales 16è. Demà es disputarà la cursa d'aquest Gran Premi dels Països Baixos a les 2 del migdia amb Jorge Martín arrencant des de la pole i Marc Márquez setè a la tercera fila de la graella. En marxa a aquesta hora la qualificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. Els Mercedes de George Russell i el líder Kimi Antonelli han dominat els entrenaments lliures i la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en ruta per primera vegada després d'haver guanyat dijous el seu quart campionat estatal de contrarrellotge.
1: I el temps, la calor s'ha de mantenir molt intensa, sobretot a l'interior de les comarques Girona i a la Plana de Lleida, on en alguns casos ara mateix es freguen els 40 graus. De precipitacions no se n'esperen enlloc. Demà encara guanyarem algun grau i fins i tot recuperarem els 40 a Ponent, on entre mitja tarda i el vespre arribaran ruixants i tempestes, sobretot al Pirineu i al Prepirineu i a les àrees més properes a l'Aragó. Això és tot per ara, us deixem amb el RAC1 centrat i tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Hola, bona tarda, com esteu? Benvingudes, benvinguts al Reconcentrat. Ah, no a un reconcentrat qualsevol, no, alerta. Benvingudes i benvinguts a una autèntica marató de Reconcentrat.
1: D'aquesta guitarra.
0: Sí, des d'ara. I fins a quarts d'onze de la nit, Reconcentrat, contingut prèmium dels millors moments de RAC1 dels últims dies, de les últimes setmanes, i fins i tot recuperant coses del bo i millor de tota la temporada que estem a punt d'acabar. Comencem avui amb el bon rotllo d'en Joan Miquel Oliver, una cançó del seu nou disc. Es diu The Tuning Song. Sona molt i molt bé. Va, que arrencarem, sense més preàmbuls, amb una mica del nou sé, amb l'Anna Ponsí i la seva secció, el sumari obert, ja ho sabeu, aquí acompanyada de la Mireia Garolera, fa només unes setmanes, del mes de maig, parlant d'un crim de fa 10 anys, del 2016, un crim que va tenir lloc al Vallès. Anna Ponsí, sumari obert, nou sé, el Reconcentrat.

0: Anna Ponsí, què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit a tothom.
0: Un dia més ens portes una notícia, un sumari obert, per tant, és una notícia no resolta i que ens vols recordar i ens vols anar situant pas per pas perquè no s'ha acabat resolent, no?
1: Exacte, estem parlant d'un crim que va passar fa 10 anys, ara que estem al 2026, va passar concretament al mes de juny del 2016 i la víctima era un veí de Castellà del Vallès de 79 anys.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat d'un home de 79 anys que han trobat mort al seu domicili a Castellà del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents han trobat el cadàver lligat de mans i amb signes de violència. A més, el pany de la casa estava forçat. El cas ja està en mans de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, que estan recollint proves dels llocs dels fets. La investigació es troba encara sota secret de sumari.
0: Estem parlant d'una persona que sola, que dormia a casa seva i que de cop i volta se l'assassina i no se sap, entenc, que anirà per aquí la cosa, qui ho ha fet, no?
1: Exacte, parlàvem de que això va passar la matinada del 25 al 26 de juny,
0: després de Sant Joan.
1: Com et deia, exactament, del 2016, això cau en cap de setmana. Un dels fills d'aquest home, que es deia Luis Vargas Ortiz, va trobar el seu pare assassinat, concretament un diumenge al matí, eren 2:15 del matí, doncs fa el típic, no? El va veure, a veure com es troba, era una persona vulnerable, tenia alguns problemes de mobilitat. De fet, comptava amb dues dones que, doncs, això, l'ajudaven a fer la feina i, a més, tenien cura, doncs, d'ell, no?, de la seva salut, del seu dia a dia. Llavors, ell, el seu fill, es troba la víctima de 79 anys, el seu pare, mort a sobre el llit de la seva habitació, perquè tot fa pensar que els lladres el troben dormint, perquè això passa de matinada, i el fill immediatament truca, doncs, com no pot ser d'una altra manera, el 112, una patrulla dels Mossos va fins a aquesta casa, que està situada al carrer Sant Sebastià de Castellà del Vallès, i per explicar-vos aquest crim, comptem amb l'advocada de la família de la víctima, que representa, doncs, això, d'alguna manera, a la víctima davant dels tribunals. Ella es diu Obdulia de la Rocha.
3: La mort es va produir com a conseqüència del taponament de la via aèria. Va ser la dificultat respiratòria derivada de la forta compressió vocal, la posició de cúbit supí, és a dir, boca amunt, l'esgotament i el desplaçament de les estructures faringe-vocals, és a dir, la llengua i gruix de la galta cap enrere, el que li va provocar el taponament de la via aèria i la mort.
1: És a dir, en resum, en Luis va morir ofegat perquè l'autor o els autors li van posar, com sentíem, una cinta americana, primer als mans i peus. La cinta americana, a més, és impermeable, és a dir, no deixa passar l'aire i és molt resistent. Llavors li posen també al voltant de la boca, del cap, i l'estrenyen de forma tan bèstia, és a dir, de forma tan forta, que, a més, el deixen panxa en l'aire, de manera que en la posició que queda ell, tant del cap com de la posició del coll,
0: és impossible,
1: ja l'està emmordassat, doncs és impossible primer moure's i després poder respirar, i per tant, doncs, ell acaba tenint una mort molt agònica i molt cruel.
3: La mort no es va produir immediatament al col·locar la cinta a la boca, sinó que va morir posteriorment després d'estar una estona, un període de temps indeterminat, estirat i boca amunt.
0: Per situar-nos una mica, Anna, ens pots donar més detalls de com era la víctima?
1: Sí, estem parlant de que vivia sol, que cobrava una pensió sense més, és a dir, no era una persona rica, tenia alguns problemes, com et deia, de mobilitat, llavors ell necessitava suport tant dels seus fills, que té 3 fills, havia tingut una filla també, però va morir fa un temps, i llavors, bàsicament era això, necessitava cuidador, era una persona, doncs, això, vulnerable, i per tant, en aquesta situació, els criminals van tenir, podríem dir, allò que se'n diu, no?, es van acarnissar amb ell, no?, perquè 100%. Potser no calia arribar a aquests extrems. Els seus fills, això, l'anaven a veure, en tenien cura, de fet, un dels fills és el que descobreix el cos del seu pare, i vivia en una casa antiga, d'aquestes típiques dels anys 60, situada al número 25 del carrer Sant Sebastià, com dèiem abans, i a la banda de darrere és la típica casa, no?, que tu passes, tenia més un carrer relativament estret, i a l'altra banda hi havia, doncs, un barranc i una zona com de vegetació amb una riera.
3: És un carrer estret amb una sola direcció cap a baix, i amb dos costats del carrer hi ha cases unifamiliars molt senzilles.
1: Perquè és important com és aquest carrer, després us ho explicaré, però durant aquella matinada hi ha un fet, un soroll, que després un veí explica als Mossos i que és un dels indicis que ells fan servir per inculpar una sèrie de persones. El cas és que els propis Mossos bategen aquesta operació, aquest cas, amb aquesta investigació, amb el nom de carrer, del carrer, és a dir, cas Sant Sebastià, i podríem dir així a grans trets que, com deia l'advocada, és una via molt tranquil·la i, a més, no té càmeres de vigilància, de videovigilància, el que representa, en aquest cas, doncs, un problema o, com a mínim, una falta d'informació que hauria estat important per poder tenir més indicis sobre els autors.
0: Sobretot això que ens dius de la importància del carrer i pel que és, ens has explicat fins ara, la primera hipòtesi que van tenir els investigadors, quin era?
1: La casa té un element molt important, que és que està regirada. Està regirada de dalt a baix. S'han remenat calaixos, s'han obert armaris, s'han mogut les tapes fins i tot del sistema elèctric, s'han mogut miralls, és a dir, aquí hi ha algú que té informació i, per tant, està com buscant alguna cosa.
0: No va buscar les joies i si hi ha
1: està
0: diners.
1: Tot molt desendreçat. Llavors, el primer que pensen els policies, i com us podeu imaginar, és que en Lluís ha estat víctima d'un robatori.
3: Li van robar poca coses, pocs diners en efectius i alguna joia que tenia per sobre de les taules.
1: Clar, llavors els investigadors es pregunten per què calia matar aquesta persona per endur-se un botí tan escàs, quatre joies, quatre diners. Doncs, com et deia, algú sabia que la víctima tenia una caixa forta a casa seva i que estava amagada darrere d'un mirall. Per això la busquen insistentment i van removent tota la casa.
3: En Lluís va ser assassinat amb motiu d'un robatori. L'objectiu principal era una caixa forta que no van poder obrir. Sí que la van trobar, però no van poder obrir-la. I amb motiu d'aquest robatori, pues, vulgarment podem dir que se les fue de la mano i el van deixar morir.
0: Davant de tot això, quins indicis troba la policia a la casa?
1: Hi ha un element que és molt important en aquest robatori i és que els policies descobreixen quan fan la inspecció ocular a la casa d'en Lluís, i això ho fan ajudats de la policia científica, i és que s'adonen que el bombí de la porta de l'entrada ha estat arrencat.
3: No hi havia bombí de la porta d'accés a la vivenda i amb això el que intentaven era que no hi hagués prova de que algú els havia facilitat la clau i aquest algú era algú del nucli familiar.
0: Per tant, els policies comencen a fixar-se en l'entorn.
1: Sí, segurament vosaltres també ja hi heu arribat, és a dir, si algú té les claus de la casa d'algú és que el coneix o com a mínim les ha pogut aconseguir d'alguna manera. Llavors la pregunta que es fan és aquesta: d'on han pogut treure les claus, d'on surt aquesta informació, qui sabia que allà hi havia una caixa forta, i el primer que fan els Mossos d'Homicidis és investigar la dona de fer feines, que a més, com us deia, també és cuidadora de la víctima. En aquell moment estava de vacances a Colòmbia i descobreixen que la seva filla és la parella sentimental i té una criatura amb un tal Domingo, que, atenció, és un nebot de la víctima, un nebot d'en Lluís. Es dedica al tràfic de drogues i, a partir d'aquí, doncs, els investigadors sospiten que ell podria haver donat el que s'anomena el santo, que és amargot policial, judicial o delinqüencial més aviat. És això, és qui dona la informació per cometre un robatori, diu, mira, aquí hi ha diners,
0: no?
1: Exacte, sí, seria més o menys això. Llavors, a partir d'aquí, ells pensen, doncs és molt possible que aquest nebot sabés que hi havia aquesta caixa forta darrere el mirall i és qui ha contactat amb algú perquè cometi aquest crim i s'emporti els diners. Què fan a partir d'aquí els investigadors? Doncs demanen la informació dels repetidors telefònics, la tarificació del telèfon d'en Domingo, que bàsicament és saber amb qui s'ha comunicat durant aquells dies i el dia del crim, i se n'adonen que ha intercanviat trucades amb dos germans de Montcada i Reixac, que es diuen Ivan i Pablo José, que acabaran tenint molta importància en aquest cas, i un d'ells, l'Ivan, un dels germans, acumula 20 antecedents per robatoris violents, i a més, atenció, no tenen cap relació aquests dos germans amb Castellar del Vallès. Llavors és com, si tu els pots situar sobre el terreny en el dia del crim, i aquestes persones no tenen cap vincle, no han d'anar a Castellar per res, els pots, d'alguna manera, tens un indici més fort contra ells.
0: A partir d'aquí, Anna, hi ha un paper important, suposo, de quan el cas surt als mitjans de comunicació. És en aquest moment, més o menys, o quan passa això?
1: Sí, és un cas que es coneix de seguida, surt publicat als mitjans de comunicació el mateix cap de setmana, el mateix diumenge que es descobreix el cos, i al saltar als mitjans de comunicació, és molt curiós el que va passar, i és que un home que ha vist que s'ha explicat aquest crim a televisió, ha vist que era Castellar del Vallès, una persona gran, necessita, té un rum-rum per dins, necessita explicar que concretament a ell, aquest tal Domingo, el nebot de la víctima, li havia ofert temps enrere, en el que s'anomena un argot també, fotre un pal en una persona gran a Castellar del Vallès. Llavors, és com, hi havia aquest tal Domingo que suposadament fa un pla per robar, i no sabem si matar, el seu oncle, i li diu a una altra persona que també es dedica a això si vol participar amb ell en aquesta història. I llavors ell, quan ho veu a la televisió, suposo que se sent malament perquè ha acabat amb un crim i es posa en contacte amb la policia. Llavors Castellà del Vallès, tots. Persona gran. I en aquest moment arriben les dades de les operadores de telefonia mòbil i els policies descobreixen que aquells telèfons dels dos germans que havíem dit de Montcada, l'Ivan i el Pablo José, estaven al dia, al lloc i l'hora del crim a Castellà del Vallès. Per tant, dius blanco i en botella,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Doncs no està tan clar, perquè com et deia, fa 10 anys que el cas està obert i encara no ha pogut anar a judici. Llavors, la qüestió és que el seu telèfon està allà, aquella hora i aquell dia, i és una hora una mica complicada, perquè estem parlant de matinada. Per tant, que s'hagin mogut per allà, doncs també és curiós. I també apareix un tercer telèfon, que és el de la mare dels germans, una senyora que també us anem explicant, es diu Antònia. Aquesta Antònia, la policia creu que no estava a la casa d'en Luis, sinó que possiblement li va deixar el seu telèfon a un tal Sevilla, que en aquell moment era com una mena de noviet, tenia una relació sentimental amb ella, i que possiblement aquest Sevilla hauria participat amb els germans, amb els fills d'aquesta dona, en el crim. Però aquest Sevilla, tot i que l'han volgut investigar, saben qui és, no han pogut trobar res contundent. I a més, els Mossos identifiquen una altra persona, que és la Sara. La Sara és la xicota, en aquell moment, d'un dels germans de Montcada, concretament de l'Ivan, que és el que us dèiem que té més antecedents policials. L'Antònia, que és la mare d'aquests germans, segons l'advocada de la família de la víctima, seria el cervell del robatori mortal.
3: L'Antònia, per tant, és la sogra de la Sara i mare de l'Ivan i Pablo José. L'Antònia també té un paper important perquè juntament amb el Domingo és el cervell d'aquesta operació i la que ho va organitzar tot, presumptament.
0: Per tant, Anna, recapitulem un segon per situar-nos també els oients i a mi mateixa. L'Antònia, la vinculació, diguéssim, amb la víctima, quina és de l'Antònia?
1: Per entendre'ns, maten el Luis Vargas. Mm-hmm. El Luis té un nebot que es diu Domingo. Aquest Domingo ja havia intentat entrar a robar, o com a mínim li proposava a una persona del món delinqüencial si volia participar en ell, això, a fotre un pal a casa d'un home gran de Castellà del Vallès. Aquest, en principi, s'hi nega i no hi participa, però després ho explica la policia passat el crim. En paral·lel, els Mossos, a nivell de dades telefòniques, veuen que aquest Domingo, que és el nebot de la víctima, contacta amb uns germans de Montcada i Reixac que es diuen Ivan i Pablo José. I aquests tenen una mare que es diu Antònia. I a més, hi ha un altre personatge, que és una noia jove, que es diu Sara, que és la xicota d'un dels fills de l'Antònia, concretament de l'Ivan, d'un dels dos germans. Mm-hmm. Amb tot aquest mare magnum, sí, i amb aquesta investigació avançada, el juliol del 2017, un any i mig després del crim, els Mossos detenen 5 persones relacionades presumptament amb l'assassinat d'en Luis. Són el nebot de la víctima, en Domingo, els dos germans de Montcada,
0: sí,
1: un cosí d'ells, que després també a través de la telefonia la policia veurà qui pot tenir un possible vincle, i la Sara.
0: I la Sara, l'Antònia no, eh?
1: No, la Sara, que és la parella d'un dels germans.
3: La Sara, en el moment del fet, era la parella de l'Ivan i va ser l'única que va prestar declaració en qualitat d'investigada i la que va donar tot tipus de detalls de com va passar el fet el dia d'abans. Va donar detalls sobre la preparació i les persones implicades.
0: Doncs ja ho tenim, no?
1: No és tan fàcil. Després t'explicaré en realitat què és el que va dir la Sara. En tot cas, els Mossos fan aquestes detencions, fan 4 entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, a Montcada i Reixac, una a Castellà del Vallès i una altra a Vilafranca del Penedès. En una d'aquestes entrades, a Montcada, concretament de la família d'aquests dos germans, hi troben droga, hi troben cocaïna, hi troben haixix, hi troben marihuana, persones ja vinculades en entorns delinqüencials, 4.500 euros en efectiu, una pistola de fogueig, una defensa extensible. És a dir, que ja tenen
0: com una mena de banda, fins i tot, no?
1: És un grup, com a mínim, familiar que actuaria no només amb tràfic de drogues, presumptament, amb tot això que els hi troben, sinó que haurien suposadament participat en aquest crim.
0: Per tant, Anna, amb quins indicis compten els investigadors?
1: Doncs ells el que fan, com et deia abans, carrer Sant Sebastià, perquè és important? Doncs perquè és molt estret i si hi ha qualsevol soroll estrany es pot recordar. Llavors hi ha un veí que els Mossos interroguen i explica que la nit del crim, a les 3 de la matinada, a 2:15, ell sent un soroll molt fort com d'un vehicle amb un tub d'escapament d'aquests que està manipulat.
0: Que fan tanta mania.
1: Casualment, doncs, els Mossos troben que un dels possibles implicats té un cotxe que té aquest tub d'escapament manipulat i, per tant, podria haver estat amb el vehicle que van anar allà i el soroll que havien sentit. A més, la policia compta amb dos relats. Un d'ells és el d'un pres que comparteix cel·la amb l'Ivan, un dels germans de Montcada, i sembla ser que l'Ivan hauria anat vacil·lant per la presó dient que ell havia matat un avi de Castellà del Vallès i que, per tant, Sí, mira que fort i que ben parit que
0: soc. Home, doncs això és una bona...
1: Clar, llavors això és una declaració que la policia té,
0: sí.
1: I és un as que es guarda la màniga. I després, per altra banda, et deia abans que la Sara també havia explicat d'alguna manera que podia haver passat aquells dies previs, no? Llavors, com que sap, i ella declara com a investigada, que és diferent que com a testimoni, perquè com a investigada tens dret a mentir. Com a testimoni has de dir la veritat.
0: Home, matís importantíssim.
1: Exacte,
0: aquest.
1: Llavors ella declara com a investigada. I ella, com que sap que la policia ha pogut ubicar el seu telèfon mòbil els dies previs a Castellar del Vallès, en el qual ella no hi té cap vincle, i ella, coneixent això, d'alguna manera diu, sí, és veritat, jo hi era. Però, diu, en realitat nosaltres vam anar a Castellar del Vallès a veure cases perquè ens volíem comprar una casa. Busca una explicació raonable al fet de que fossin aquells dies allà. El cas és que els policies que van fer la inspecció estan convençuts que hi havia entorn familiar en el crim, és a dir, aquest nebot, el Domingo del que dèiem, per un detall, a més, que van trobar durant la inspecció.
3: La casa es va trobar totalment regirada i, curiosament, el que li va sobtar a tot el grup d'investigació d'homicidi és que totes les fotografies dels familiars i de tota la família van aparèixer tombades.
0: Ostres, home, clar, no vols veure...
1: Sempre que passen aquestes coses, o quan la víctima surt tapada amb una manta o un llençol després que l'hagin assassinat, es diu que hi ha un vincle emocional entre l'autor i la víctima. Llavors, el fet de que tombin totes les fotografies... potser explica alguna cosa.
0: Home, evidentíssim. El cas, per tant, en quin moment passen, no sé, dic jo, a disposició del jutge o no, o com...
1: Això també és molt rellevant, perquè amb tot el que t'hem explicat, diries, home, és que sembla molt clar, com pot ser, no? Doncs ells passen a disposició judicial, aquests
0: tots,
1: 5 detinguts.
0: Tots, els que hem dit abans, sí.
1: Exacte. En aquell moment la família de la víctima no tenia advocat, no van poder demanar l'ingrés a la presó preventiva dels detinguts i va passar això.
3: Ninguna de les 6 persones imputades va ingressar a presó provisional pel fet de que el Ministeri Fiscal no va considerar oportuna la seva sol·licitud. Nosaltres, com a acusació en particular, vam aparèixer més tard quan aquest tràmit ja s'havia produït i, per tant, no vam poder instar la compareixença. Aquesta és una de les causes que la família no va entendre mai i que li genera un gran malestar i un gran patiment.
1: I a partir d'aquest moment, els 3 fills agafen l'Obdúlia de la Rocha com a advocada, l'escoltava mare, i comença un procés, diu ella, molt complicat, amb el jutjat número 1 de Sabadell, que portava aquesta investigació, i el que fan és intentar que el cas no s'arxivi.
3: Ha sigut una instrucció feixuga i llarga, que va caure en el jutjat d'instrucció número 1, en el qual han hagut molts canvis dels titulars dels magistrats, dels secretaris judicials i també dels funcionaris. Va ser una causa que ningú, que va estar durant algun temps aparcada en els armaris, ningú la volia tocar. I a més ha sigut una causa en la qual mai hi ha hagut una prova directa. Sí que hi ha proves circumstancials, molts indicis, i ha sigut una causa que va caure en descrèdito de part dels funcionaris.
1: No hi ha prova directa, és a dir, no hi ha presència ni d'empremtes ni d'ADN d'aquestes persones investigades a l'escena del crim. Llavors és molt difícil, no? Es munta tot en base a aquests indicis que hem anat parlant, del telèfon, dels testimonis. L'advocada porta molts anys presentant recursos per intentar que la causa segueixi oberta.
3: Després de 10 anys, aquesta causa continua oberta, principalment que va caure en el jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell. Sempre ha tingut un interès especial per arxivar i, afortunadament, s'han recorregut totes les resolucions fins al dia d'avui i l'Audiència Provincial de Barcelona sempre ens ha donat la raó.
0: Per tant, ara, Anna, quin és el futur del cas?
1: Sobretot, segons l'advocada de la família, que el fiscal del jurat, que és el que hauria d'anar a judici, impulsi aquesta causa. Perquè fins ara el que ha passat, diu ella, és que el Ministeri Públic ha considerat que no hi ha prou indicis, que no hi ha indicis suficients per anar a judici. Què passa? Que el que tem és que acabin absolent aquestes persones i, com bé saps, no es pot jutjar una mateixa persona ni pels mateixos fets dues vegades. Per tant, si perdessin la carta,
0: ja està,
1: doncs ja no,
0: ja ho perds.
1: Això ja quedaria doncs per sempre aparcat. Llavors, l'advocada de l'acusació particular, fins i tot els investigadors, sí que pensen que hi ha prou indicis per poder guanyar-ho.
3: Amb el que hi ha ara, es podria anar a judici. Ben cert és que és difícil, és complicat, però jo em veig capacitada per afrontar aquesta acusació amb el que hi ha en aquest moment.
1: I el novembre passat va presentar un escrit on posava negre sobre blanc el que ells consideren que va passar els dies previs al crim, la matinada en què van matar en Luis, i atribueix un paper a cada un dels 6 investigats, o sigui, planificant el robatori violent, el crim, o ja sigui executant-lo.
3: Es va intentar, per part d'aquesta acusació particular, la imputació de les cuidadores, però no es va aconseguir. I les persones imputades són el Domingo, cosí germà d'un dels fills i, per tant, nebot de la víctima, Iván, Juan Antonio, Pablo José, Antonia i Sara.
1: Per tant, Anna, és un nou cas pendent de judici que 10 anys després encara s'ha de resoldre, no? El crim d'en Luis Vargas Ortiz. Els seus fills entenc que no pararan fins que es faci justícia d'una manera o altra, no?
4: Tenen claríssim que han d'arribar fins al final, i així li diuen a l'advocada, i així ens ho ha explicat. Al final, que no es faci justícia, ho hem explicat a sumari obert aquí a RAC1 moltes vegades. Això fa que els casos impunes generin molt més dolor a les víctimes, i a més, el que ens deia l'advocada és que la família sap que tothom a Castellà, que els coneix i que coneix aquestes persones que estan imputades, saben què va passar i qui va ser, i ells es poden seguir passejant pel carrer amb total normalitat, i això, com et pots imaginar, incrementa molt més el seu dolor i la seva impotència.
1: No, el 100%. Una última pregunta que et faig, Anna. No sé si aquests presumptes autors han set culpables en algun altre cas o se'ls investiguen en altres casos.
4: Sí, de fet, dèiem que l'Ivan estava a la presó i és quan vacila i li diu al company de cel·la que ell havia participat en un crim. Són persones que van entrant i sortint de la presó, que tenen causes pendents, algunes d'elles doncs, per tràfic de drogues, d'altres antecedents per robatoris violents. Són persones que es mouen en aquests entorns.
5: Això és RAC1 Centrat. RAC1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca, y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
20: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto?
5: Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.

s'ha fet en els últims mesos, en els últims temps, una cançó més bonica que aquesta? Que les coses senzilles de Ginestar? Jo crec que no. Jo crec humilment que no, però és la meva opinió. El Ginestar, meravellosos amb aquest tema. Igual de meravellosos que són la Llucia Ramis i en Carlos Zanón, que cada cap de setmana al Via Lliure ens regalen la seva secció de primers auxilis. Aquí en recuperarem una de fa mesos, del mes de gener, que va ser especialment interessant, totes ho són, però aquesta especialment, en què parlaven de la traïció. La traïció. El primer auxilis, evidentment, amb en Xavi Bundó com a mestre de cerimònies. Vinga, seguim. El reconcentrat, en aquesta primera hora, avui fins a quarts d'onze, eh? Fins a quarts d'onze, avui us encansareu de mi. Primers auxilis, Via Lliure, el

0: 1, 2, 1, 2, 3.
1: El dia lliure, primers auxilis.
2: Vinga, aquí estan aquí els trementinaires del Via Lliure, la Llucia Ramés i el Carlos Sanón, per obrir els primers auxilis, per tant, remeis a tots els mals, a tots els mals que pugueu tenir, alguns que són incurables, però que es poden atenuar, segons sí. com.
3: La cultura tot ho fa més suau, sí. més bo de passar.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè, a veure, curar del tot no t'acaba de curar mai la cultura, però... Ajudar, ajudar. Avui quin és el mal?
3: Mira, el nostre consultor de primers auxilis hem rebut el missatge d'en Adrià, que diu que no és per ell, diu, és per un amic.
2: Ui, quan comencem així...
3: I que demana una recepta
2: sí?
3: per al mal de la traïció. Diu que
2: arran del que... és un mal dels grossos, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Que tot el que ha passat a Veneçuela,
2: sí.
3: Delcy Rodríguez... Però també el del Nobel, no?, de la Pau, de donar el Premi Nobel de la Pau. Ah. És una forma de traïció,
2: sí,
3: també.
2: Sí, home, els noruecs s'han sentit traïts. Home, t'ho donem a tu, no li regalis... Regalar una cosa que t'han regalat? És una traïció.
3: És una traïció. Després, el que ha fet Trump amb el seu propi país també podria considerar-se una forma de traïció. Bé, tot això, llavors, ell està pensant en el tema de la traïció i es pregunta si trair és inherent a l'ésser humà, si té cura i quins tractaments s'haurien de seguir per tal d'apaivagar aquesta traïció, no? La veritat és que hi ha molta, molta, molta literatura sobre el tema, no literatura científica, hi ha literatura literària, i de fet, segons els experts, la millor manera d'entendre la traïció i els seus efectes és a través de la literatura, des de la Bíblia fins a la pel·lícula Una batalla rere l'altra, no sé si l'has vista.
2: Ah, i tant, fantàstica.
3: Hi ha una bona traïció allà.
2: Sí, sí, i tant.
3: I passant per Shakespeare...
2: No l'has vist tu, Zanon?
4: No em va agradar gens.
2: Mira, es divideix, és com Cirat, es divideix entre la gent que li ha entusiasmat, que és el meu cas,
3: a mi també.
2: I la gent que no ho va suportar...
4: Pues jo intentaré ser correcte. Em va semblar una merda.
2: La veritat, ho dius?
3: Sí. Per què?
4: Excepte l'escena de la persecució dels cotxes.
3: Boníssima.
4: Aquesta sí, la resta... O sigui, els personatges, les relacions... Tot se'm va semblar...
2: Què dius, ara? Sí,
3: sí, sí. Jo la vaig trobar divertidíssima.
4: Jo no, horrible.
2: No la vas gaudir, se'm va fer llarga i tot.
4: Sí, sí, sí, a part no em vas creure res, una mena de... No sé, fatal, fatal, fatal.
2: Però,
4: jo quan veig tota aquesta raó i la gent que li agrada, és el típic que el que passa és que jo que sóc jo, el problema
3: no,
4: sóc jo.
3: No, hi ha més gent
4: de
3: qui no ha agradat,
4: sí, sí,
3: però
4: sí,
3: la
4: sí.
3: majoria mos agrada, jo crec. No?
2: Està. Però això també passa quan tothom diu que no li ha agradat gens una pel·lícula i a tu t'ha agradat,
4: sí,
2: que no vols
4: sí,
2: ni dir-ho
4: sí.
2: tampoc.
4: No, està bé, està bé, està bé. Però bé. Bueno, ja et dic, eh? M'has preguntat i...
2: Llavors vols dir que com a solució, com a trementinaire, no recomanaries
3: una batalla tras altra.
4: Bueno, no, si vols veure't una dimensió de la traïció, sí que te'n recomanaria.
2: No,
4: ara, com a peli, hòstia, jo què sé, ja per ell, el Paul Thomas Anderson ha fet millors pel·lícules que aquesta barbaritat de tontada.
2: Va, va.
4: Vinga.
2: Bueno, va. Bé feliç, eh, el Carlos, de veritat, eh.
4: Bueno, nosaltres, com sempre, intentem més enllà i és veritat que el tema de la traïció és suficientment estupendo per poder treballar, però també... pensar més enllà que el traïdor, des d'un punt de vista, és l'heroi des de l'altra banda.
2: Ja.
3: De vegades.
2: Però quan estàs parlant de conflictes, per exemple, bèl·lics, en aquest cas.
4: Hi ha una dita
2: però,
4: que diu...
2: Però, per exemple, en les relacions humanes, un traïdor mai serà un heroi.
3: Jo crec que deu ser més difícil de perdonar, no?, la traïció.
2: Home!
3: No sé si es perdona.
2: Sentir-se traït.
4: Bueno, però el traïdor també té les seves motivacions.
2: Correcte. Sí,
4: o sigui,
2: sí.
4: I les seves motivacions poden ser també morals. Aleshores, el tema bèl·lic que comentaves deia que per acabar una guerra es necessiten dos traïdors, un a cada bàndol, no?
2: Clar.
4: Aleshores, i també, què traïm? Els ideals, el teu país, es pot trair per amor, es pot trair per diners, per la teva família, per la ideologia...
3: Per tant, avui, a primers auxilis, el mal de la traïció.
2: Això no va de traïcions, no?
4: No.
2: Home, una mica de Bob Dylan, però...
4: Bueno, sí, no, perquè aquesta cançó, que és Knockin' on Heaven's Door,
2: sí.
4: És una cançó que incluïa la banda sonora de Pat Garrett i Billy the Kid, que és una pel·lícula de Sam Peckinpah, que Dylan sortia a la pel·li, gairebé no parlava, es deia Alias, i realment el que explica és la història de dos amics, Pat Garrett i Billy the Kid, que en un moment determinat Pat Garrett acaba sent sheriff i va i mata, persegueix el que era el seu amic, no? Que en el fons és una metàfora d'aquesta Amèrica que en un moment determinat, des de la violència, uns et queden un lloc i un altre, però que són el mateix, no? Aleshores, es converteix en un fora de la llei, que és molt interessant. Per exemple, hi havia una diferència als Estats Units, que ara gairebé està de moda, que és que una cosa és que tu fossis perseguit per la justícia, sí, i una altra cosa que fossis un fora de la llei. Perquè si eres un fora de la llei, qualsevol podia matar-te. Si tu eres un perseguit de la justícia, era el xèrif o...
0: T'han de detenir.
4: T'han de detenir, però si un particular et matava, era un delicte pel particular.
0: Val.
4: Però el fora de la llei...
0: Un forajido.
4: Qualsevol, exacte, un forajido era... Qualsevol et pot matar i et pot detenir. Però si et detenen, un altre et pot robar a la presa, en el qual el millor era matar-lo.
0: Hòstia, noi.
4: I aquesta història... Però, si penses, és la història dels Estats Units, vull dir que... Això. I per això, doncs, sí que és veritat que la cançó no parla, aquesta cançó meravellosa, no parla de traïció, però la pel·lícula i d'on ve. Sí.
0: Mira, ara m'ho estava dient la Sònia Dols, que ens estava escoltant i diu, sí, l'acabo de veure, just aquesta, i home, traïció
3: total.
0: Traïció
4: total. Total,
0: traïció total. Va, anem amb el concepte de traïció des del punt de vista científic, no? Nom científic. Etimològicament, d'on ve la traïció, Llucia?
3: La traïció prové del llatí traditio, que significa lliurament o acte de lliurar. Posteriorment, el llatí vulgar va evolucionar cap a traditionem i finalment es va transformar en traïció. I aquí hi ha un tema, i és que en la terminologia lingüística els cognats són aquells termes que provenen d'un mateix ètim però han evolucionat de maneres diferents, no? I és el cas de les paraules tradició i traïció. Totes dues provenen de la veu llatina traditio, i en el seu origen el verb tradere s'havia format per la unió del prefix trans, és a dir, més enllà, i dare, donar. Per tant, significava transmetre, entregar, lliurar, no? Llavors, la tradició es fonamenta en la transmissió de creences, de costums...
0: Però, o sigui, llavors tenen el mateix origen, eh?
3: Sí, sí.
0: Traïció i tradició,
3: però
0: acaben anant cap a una altra banda.
3: Clar, la tradició seria com, no?, transmetre aquests costums d'una generació a una altra, sí. I la traïció és un acte de deslleialtat cap a qualcú o cap a algú aquí, al grup al qual pertany, no? És a dir, tu el que fas és lliurar qualcú a una persona que no seria dins aquest grup al qual pertany, no? Per tant, pots trair un amic, pots trair la teva parella, algú que hagi posat la seva confiança en tu, però també pots trair el teu equip, llavors ho pagues molt car, o pots trair el teu país,
0: clar,
3: no?
0: Jo t'arriba a dir una cosa sobre això, que hi ha aquella frase que mai he sabut si es deia en italià o no, que era la de traduttore,
3: traditore.
0: En parlarem, d'acord, veus, com que no em llegeixo els guions, doncs, acaben passant aquestes coses.
3: De moment estem amb la tradició, i no amb la traducció.
4: Has vist en quina elegància la Llucia t'ho ha dit?
0: Calla, m'ha dit.
3: Llavors tenim la definició de traïció, que d'una banda seria la violació de la fidelitat o la lleialtat que hom deu a qualcú o a qualque cosa, i d'altra l'alta traïció, que es refereix a diverses figures delictives previstes al Codi Militar i en el dret constitucional, que tenen la característica comuna de violar el deure de tenir una fidelitat a la pàtria, no? Per tant, la traïció és el comportament oposat a la lleialtat, que pot ser donant suport a l'enemic o trencant unes normes que han estat pactades o pressuposades.
4: No, de fet, si ho pensem, anar en contra de la tradició és una traïció. És a dir, és fer una cosa oposada al que havies de fer.
0: El traïdor de la tradició.
4: Exacte, el que s'ha fet sempre, no? I en un món on cadascú de nosaltres s'havia d'adaptar a la família, al barri, a la professió del pare, al país, a la religió, fugir d'aquestes normes era una traïció. Fins que el segle XIX i el romanticisme van canviar una mica el relat cap a la idea de rebel·lió. Un rebel, la idea del rebel es mola.
0: Clar, és molt més positiva.
4: Un traïdor no. Pensem que totes les nacions que s'han independitzat de la metròpoli han estat traïdores per aquesta, fins i tot per militars, clar, que havien jurat la bandera de la metròpoli.
0: Però des de l'altre punt de vista s'han rebel·lat contra,
4: exacte,
0: la metròpoli.
4: Són rebels, han trencat l'estatu quo, l'acord entre la metròpoli i la colònia. També sobre la llengua. Tenim molts casos nosaltres aquí a Catalunya de que canviar-se de llengua es considera traïció. És a dir, els típics cantants que fan un disc en castellà i aleshores són traïdors, o per què cantar anglès moltes vegades, és el mateix. I després, bueno, estava voltant per aquí, per la nostra conversa, Joan García i Figos, el mateix tipus de traïdor.
0: Què vols dir?
4: Ho deixo així.
0: Entre ells?
4: No, o sigui, per l'espanyol, Joan García és...
0: No sé si arriba el mateix que Figo.
4: Jo crec que no.
0: Figo és un tipus de traïció molt...
4: Joan García, si és un traïdor, és perquè, primer, ja era el Barça de petit... No, però primer perquè...
0: Aquest argument no...
4: No, primer perquè té una... O sigui, una millora en les seves perspectives com a jugador i tal. Figo se'n va al Madrid sent el rei del Barça. Uh-huh. Aleshores...
3: Veus aquí una diferència categòrica.
0: No,
4: total, no és
0: no, però, bueno.
4: No el mateix anar-te per diners que anar-te per ambició.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, doncs ens sortirem d'aquí.
4: No, està clar que sóc del Barça.
3: Ramon Llull ja escrivia sobre la traïció al segle XIII. El llibre de les bèsties parla de la traïció de la guineu, que és Naganag, que traeix el lleó perquè no ha estat escollida per ser reina, i el que fa és intentar ascendir en el poder a través de l'engany i de la por. Però Ramon Llull també té un poema pel traïdor per antonomàsia, que és Judas Iscariot.
0: Home.
3: Recordem que Judas lliura Jesucrist als sumes sacerdots per 30 monedes de plata, i Dante Alighieri, a la Divina Comèdia, reserva el novè cercle de l'infern, que és el més baix de tots, en els traïdors, on hi ha Judas, que pateix el pitjor turment de tots, que és que tota l'estona, constantment, és rosegat per una de les tres boques de Lucifer. Tota l'estona.
0: Bueno, hi hauria una cosa pitjor, que és que roseguessin les tres. Que no pas una.

0: que són la Ludwig, esperant el seu nou disc.
1: Absolutament.
0: Sensacionals. Bueno, es posa en Bob Dylan, veuen de la mateixa...
1: Sí.
0: O ells veuen de Dylan.
2: De la mateixa cas, tradició, no? Que no pas traïció.
0: Sí, però exacte.
1: El traeixen també, de certa manera.
0: Bueno, Dylan va ser traïdor.
2: Total. Ai...
0: Ja en parlarem, també, no?
2: Que s'abans, un altre pic.
0: Hosti, noi, de veritat, eh?
1: Joder.
0: No, però no em traieu. Aviseu-me.
1: Quin matí.
0: Poseu llums de neó abans i em dieu, mira, Dylan, si toquem Dylan, no, no ho diguis.
1: No, vale, vale. No, no, no.
0: No, però ara estàvem amb Judas, que és el gran traïdor de tots els temps, sí. Fins i tot acaba sent un sinònim.
2: Sí.
0: No? Quan
2: sí.
0: Algú li diuen, ets un Judas, no? Ja li saps que li estàs dient traïdor.
1: Sí. Pues, doncs, en certa manera, no ho és. I crec que el dels dos, històricament els dos traïdors, que són Judas i Brutus, que...
0: Sí.
1: En certa manera, el pas del temps ho canvia. És a dir, Judas és considerat un dels traïdors, evidentment tothom sap la història, que va indicar als romans qui era Jesús amb un petó, no? I que a partir d'aquest moment també el petó d'una persona que et traeix també és important. Però les coses no estan tan clares, en el sentit de que Judas primer no podia no fer el que havia de fer, perquè si ell no entrega el Messias, no existiria el cristianisme.
0: Ah!
1: És a dir, el món...
0: Havia de jugar el seu paper, clar.
1: El món no hauria estat redimit per la mort de Jesús sense ajuda, és a dir, sense...
0: Sense el martiri.
1: Sense Pere, o sense, jo què sé, els altres apòstols, mm-hmm. La història seria la mateixa, però sense ajudes no hi hauria la mort de Jesús,
0: clar.
1: I sense la mort de Jesús no hi hauria el cristianisme.
0: Clar.
1: I en el cas de Brutus... Donald Trump es dona la idea... Sempre ha estat Brutus, que sabia que era el fill adoptiu de Julius César, que l'havia matat i l'havia conspirat amb ell, i bla, bla, bla. I Julius César era una persona fantàstica, un ser brillant, etc etc. Però si ho pensem bé, el que volien era evitar que una cosa que els romans tenien molta por, que acabar tenint reis. Mm. Ells no volien tenir reis.
0: Perquè era una república.
1: Era una república. I aleshores veien que aquest senyor s'estava convertint en un rei. I aleshores el fet de matar-lo era per evitar que la república acabés amb un imperi. Si ho pensem bé, és el que amb Trump està passant. És a dir, s'estan a convertir-se en un rei. I aleshores, en aquest cas, el que va fer Brutus, que durant tota la història és un traïdor, en el fons, les seves motivacions no eren negatives, sinó que eren democràtiques, en certa manera.
2: O sigui que, com dèiem, per entendre tot el que provoca la traïció, res millor que la literatura, però en la vida real, la traïció és devastadora, tant per les víctimes com per als mateixos traïdors. Jo, com deia, crec que deu ser el més difícil de perdonar. I el rei Lear, obra de William Shakespeare, del 1604, quan el rei s'assabenta que la seva pròpia filla, Regan, l'ha deshonrat públicament, diu que és pitjor això que assassinar. I, de fet, l'alta traïció a Anglaterra es castigava amb la decapitació en el cas dels homes i amb la foguera en el cas de les dones, no? És a dir, les dones sempre pitjor, decapitar és un pim-pam, però, en canvi, morir cremada és una mort lenta i dolorosa. I aquestes sancions de la decapitació i de la foguera van ser suprimides al segle XIX i XVIII, respectivament. Però, davant la traïció, el traït sent ràbia, sent confusió, no entén res, i el traïdor sent culpa i vergonya, no? Judas Iscariot, al final, no suporta aquesta sensació i es penja d'un arbre, que és un Cercis siliquastrum, que, per cert, a Barcelona n'hi ha moltíssims, per exemple, són els arbres que hi ha al carrer Verdi davant del cinema. Això serien els anomenats arbres de Judas, se'n diuen.
0: Els arbres de Judas.
1: I jo, quan vaig sortir de veure una batalla, vaig estar a punt de pensar-me. No, també, aquest arbre també és molt divertit perquè té noms que molen molt. Un és l'arbre de l'amor,
2: l'arbre de l'amor, sí.
1: Ciclamor, i la que més m'agrada, el garrobo loco.
0: Oh. Oh.
1: Però la veritat és que és un arbre molt petit, o sigui que si vols penjar-te no triïs un Cercis siliquastrum, i probablement el nom d'arbre de Judas és una corrupció del nom original, que era un arbre de Judea, ja que va arribar a Europa al voltant del 1200 a una d'aquelles creuades que fèiem per salvar el món. Primer a França va arribar i després ja a la resta del continent.
2: Llavors el trauma per traïció té símptomes semblants al trastorn d'estrès posttraumàtic, pot generar amnèsia, pot generar dissociació i pot generar por i pot generar ira extrema, però hauríem d'identificar com és un cas de traïció.
0: Va, doncs anem amb els símptomes de traïció. Per on comencem? Sí.
2: Segons les lleis de les nacions, la insurrecció és la traïció interna i pot incloure un cop d'estat.
1: Sí, una traïció pot ser cooperar amb l'agressió estrangera de manera positiva. Mm.
2: També és traïció comunicar-se amb els estrangers en secret per provocar una agressió estrangera o una amenaça.
1: Revoltar-se o incitar a revoltar-se contra l'autoritat de l'Estat.
2: Conspirar contra el govern.
1: assassinar altres autoritats de l'Estat.
2: El terrorisme és un cas de traïció.
1: Col·laborar o associar-se en estat declarats enemics de la nació.
2: L'evasió fiscal és una traïció.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Doncs no es posa allà mateix, eh?
2: I fins aquí els símptomes d'una traïció. El meu avi sempre deia que en política la lleialtat és llicenciatura i la traïció és doctorat.
3: Oh.
2: Això ho deia sempre. I abans fèiem una relació entre traïció i tradició que m'ha fet recordar aquell aforisme d'Eugeni d'Ors del 1911 que diu: fora de la tradició, cap veritable originalitat. Tot lo que no és tradició es plagi. I penso que hauria estat més rodó que hagués dit tot lo que no és tradició es traïció, no? Perquè de qualque manera el plagi també podria ser una forma de traïció.
3: I tant.
2: Perquè el que comentaves tu abans, Bundo, hi ha una traïció en la mateixa traducció, no? Va. Que com en la tradició és una forma de transmetre, de donar, de lliurar, en aquest cas, coneixement, i hi ha aquest proverbi que diu que traduir és trair.
3: Traduttore, traditore? El que no he sabut mai és si es diu en italià. Saps com a vegades allò, no sé, bocata di cardinal, aquestes coses que...
2: Es diu o no es diu allà?
3: Sí. Si no le vero ben trobat, doncs sembla que no es diu, saps?
1: Lo de si on vero, sí. Lo de bocata de cardinal és una cosa...
3: Dale. Que la gent ho fa servir com dient, eh? Eh? Eh? I llavors no.
2: Pot ser, no sé. Però és veritat que hi ha una traïció en la traducció perquè com que... Com a la tradició... O sigui, hi ha una traïció en la traducció perquè com a la tradició és una manera de transmetre i tot això, però és que a més a la traducció hi ha una adaptació que pot ser considerada una traïció.
3: No?
2: Quan citam un autor clàssic, encara que sigui de forma literal, com en aquest cas Boccata di Cardinale, descontextualitzam, no? I el posam en un altre context que li dona un nou sentit.
3: Clar,
2: és una forma de
3: traïció.
2: No, exacte. Llavors, tota traducció és una mena de traïció perquè modifica el text i no es pot ser mai es pot ser literal en una traducció.
1: Però també és veritat que sense la traïció dels llibres traduïts les nostres vides serien pitjors. A part, hi ha llibres que traduïts han estat millors. O sigui, Edgar Allan Poe el tradueix Baudelaire i triomfa a França. Uh-huh. Vull dir que allò, i sense traïció a les metròpolis, sense que la gent que traeix religió, que traeix els pares, el destí prefixat, la humanitat no hagués avançat gens. És a dir, com gairebé sempre, no és el fet sinó les motivacions i a qui traeixes, no? Tots els règims autoritaris i tots els moviments socials amb una voluntat majoritària fixen límits, fronteres i territoris de traïcions. El patriotisme no deixa de ser això. No ser patriota ja és una traïció. No estimar el teu país, pujar de classe social... Quantes vegades recriminem a la gent d'esquerres que quan poden viuen com gent de dretes, que han traït els ideals, la classe social per comprar-se cases o perquè els seus fills vagin a escoles privades. Mm-hmm.

0: la traïció en l'àmbit de la parella és la... Bueno, suposo que és la més trepitjada, la més treballada, la més, no?, utilitzada en totes les arts, però és de les més poderoses, clar.
1: Sí, però clar, perquè tu et confies absolutament...
0: La infidelitat, una... estem parlant.
1: La infidelitat, ah. sí. La infidelitat i realment et trobes traït i burlat, en certa manera, perquè tu estàs donant una part molt íntima teva i sembla que aquesta no es queda aquí. Doncs aquesta, bueno, aquesta cançó de l'Aske Dinarama, Com pudiste hacerme esto a mí, pues és una mica l'expressió d'aquesta. I ells també, quan van treure aquest disc, també van ser considerats traïdors, perquè ells venien de l'Aske Pegamoides, que era una banda punk, underground i tal, i aleshores, de sobte, aquest disc, que era més sofisticat, el van dir que bueno, que tant l'Aske, Carlos Berlango i Nacho Canut, que s'havien venut, no?, que sabien això. Això passa molt, per exemple, doncs, als grups que comencen i que els fitxa una major, també són traïdors. Els escriptors, que de sobte, doncs, igual, comencem amb una editorial petita i els fitxa això, són traïdors. O aquells autors que, encara que no es diguin, accepten premis amanyats i amb tota la hipocresia del món de, no, pa, sí, bueno, pa, fue muy disputado, que disputado, idiota. Doncs aleshores tot això són traïdors, estem ple de traïdors.
0: Està tot ple de traïdors. A veure com combatem el mal de la traïció.
2: Tenim recepta per això, per exemple, l'assaig de la traïció de Vishay Margalit, publicat per Arcàdia, que considera que la traïció forma part del teixit bàsic de l'existència humana, diu que l'adulteri, que el col·laboracionisme, l'apostasia són fenòmens que associem amb la idea de traïció, i explica, tu abans deies, Carlos, que és moral, i ell diu que no, que és més aviat una qüestió ètica, perquè a la base sempre hi ha unes relacions que són planes, que són consistents, que són fortes, no?, que és quan estem en família, quan estem amb els amics, quan estem dins col·lectius, no?, amb els quals ens lliga un sentiment de pertinença. Llavors, aquestes nocions de confiança i transparència són molt importants, i amb la traïció es trenca tot això, no? Llavors, després és impossible de recuperar. I després tenim el llibre de Francesc Serès, que va escriure La mentida més bonica, publicada a Proa, que és una novel·la que explica la història de dos professors d'institut jubilats que reflexionen sobre

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com. Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Tecnologia bàsica, que el món dels espionatges sigui un món en mans de psicòpates i com un grup de joguines trencades de persones que han fet, s'han equivocat, considerant són els que, en certa manera, estan, són els protagonistes de les novel·les de May Herron. Jo la recomano moltíssim. Tant la sèrie, o sigui, les novel·les són fantàstiques, però la sèrie probablement és millor que les novel·les.
2: Què dius, ara? És difícil, ostres, això.
3: Són d'aquells casos, eh?
2: Llucia Ramis, Carlos Sanón, traïdors. Que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé, una ferrada.
1: Vinga, adéu.
4: Això és Reconcentrat.

0: per completar aquesta primera hora de música de temes estrictament en català, els barcelonins Svetlana, que són fantàstics, que ja han vingut alguna vegada a la ràdio i que tenen aquest tros de tema que es diu Avui Vens, que ens serveix per anar fins al butlletí de les 5. Tanquem així la primera hora del Reconcentrat. Ens hi tornem a posar després de saber què està passant al món aquesta hora. Fins ara.
1: RAC 1. Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
2: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
3: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
2: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
3: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
2: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
3: RomautoNissan.com.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada,
6: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
9: i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast.
6: Endreçats i a un sol clic.
7: Per triar i remenar.
8: Amb tot el contingut dels programes.
7: I també els podcasts originals de RAC 1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
6: I som tots.
8: Més fàcil.
7: Més directe.
8: Més intuïtiu.
6: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
10: Bona tarda, són les 5. Ja ha acabat a Madrid la reunió del Comitè Federal del PSOE. Pedro Sánchez en surt enfortit. Ha estat una reunió plàcida pel president espanyol. Els casos de corrupció no han aconseguit dinamitar la unitat interna i el gran gruix dels dirigents del partit han tancat files amb Sánchez. Des de la seu del PSOE, a Ferraz, Adrià de las Heras.
11: La segona part del Comitè Federal és a porta tancada, però sabem que el president espanyol ha hagut de fer front a poques veus crítiques als líders.

0: Líders que han anat sortint assenyalen que ha estat una trobada respectuosa i amb to constructiu. Només Emiliano García Page li ha reclamat un avançament electoral i més autocrítica. Menys dur ha estat el secretari general del PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cortina, que ha dit que trinxerar-se no és governar. Pedro Sánchez ha tingut l'últim torn de paraula i, pel que sabem, ha esquivat totes aquestes crítiques. El president espanyol ha repetit algunes idees del seu discurs inicial i ha animat la resta de líders a sortir a guanyar les eleccions del 2027.
1: Jordi Pujol ha rebut avui a Planoles, al Ripollès, un homenatge de la mà de la Joventut Nacional de Catalunya. A l'acte, l'expresident de la Generalitat ha demanat integrar la gent que ve de fora. Tot i que Pujol era present a l'homenatge, les seves paraules les ha dit la presidenta de la JNC, Carlota Montfort. A l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol, però no s'ha fet referència al judici a la seva família, pendent de sentència.
2: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla, que he intentat servir Catalunya. Amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
1: A l'acte hi han assistit 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Jordi Turull o Josep Rull, i a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. A Girona, un incendi de vehicles ha obligat a tallar aquesta tarda la circulació de trens a la línia R11 fins a Maçanet-Massanes. Ha passat al carrer Oviedo, a tocar de les vies. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, també vegetació urbana. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Parlant d'incendis, el foc de Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent, ja està estabilitzat i els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Així ho ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro.
3: El incendio de Tamarit será por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del Gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
1: El foc es va declarar dijous i hauria cremat més de 3.000 hectàrees. I a Barcelona, una baralla amb arma de foc ha acabat aquest migdia, cap a 3:45, amb una persona ferida al barri de Bon Pastor. Segons han confirmat els Mossos a RAC1, dos homes s'han discutit al carrer i un ha acabat disparant l'altre. L'atacant ha fugit i ara la policia el busca. La víctima ha acabat a l'hospital. I ara els esports, amb Quim Salvador.
4: George Russell, al volant d'un Mercedes, ha aconseguit la pole del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant dels dos Ferrari, Charles Leclerc segon i Lewis Hamilton tercer. El líder, Kimi Antonelli, també amb Mercedes, arrencarà quart des de la segona fila de la graella, i la tercera és per Max Verstappen, que ha estavellat el seu Red Bull a l'última volta de la qualificació, i pel vigent campió, l'anglès de McLaren, Lando Norris. Els pilots espanyols han quedat eliminats a la Q1. Carlos Sainz té la 17a posició de graella i Fernando Alonso la 21a per la cursa que començarà demà a les 3 de la tarda. Raúl Fernández ha guanyat l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio, que han completat el podi. Marc Márquez ha estat sisè i és quart a la classificació general del campionat, a 42 punts del líder Marco Bezzecchi, que ha acabat l'esprint quart. Demà es disputarà la cursa d'aquest Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP a les 2 del migdia, amb Jorge Martín arrencant des de la pole i Marc Márquez setè, la tercera fila de la graella. I la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en ruta per primera vegada, després d'haver guanyat dijous el seu quart campionat estatal contrarrellotge.
1: I el temps, queden unes hores de calor molt intensa en espera d'una nit i matinada que de nou seran de mal dormir a la costa, on podem tornar a tenir mínimes entorn dels 25 graus. Demà no afluixa i fins i tot podem guanyar algun grau i recuperar els 40 a la plana de Lleida. A partir de mitja tarda arribaran ruixats i tempestes a l'oest del país, sobretot a les zones més properes a l'Aragó, tot i que en el cas del nord de les comarques de Lleida es desplaçaran cap al Principat.

He d'admetre que tinc una predilecció especial per aquesta artista, que és islandesa, que ja havia sonat algun dia al Reconcentrat, que es diu Lofi, i que diuen que és la nova Björk. Jo crec que té personalitat pròpia, prou personalitat pròpia, com per treure-li aquesta etiqueta. La veritat és que és meravellosa, tot el que fa sona bé, com per exemple aquest Falling Behind. És una artista polifacètica, és una artista delicada, és una artista que val molt i molt la pena i que obre la segona hora d'aquest Reconcentrat. Des d'ara i fins a quarts d'onze estem repassant teca de la bona del que ha sonat a RAC1 en les últimes setmanes, o fins i tot recuperant coses dels últims mesos. Com, per exemple, això us agradarà. Aquest ha estat, jo crec, un dels grans moments de la temporada a RAC1. Va ser l'afer de la planxa, a la cuina de la ràdio. Es va trencar una planxa. Algú la va trencar. No se sap qui. De fet, en aquest fragment que sentirem de poc més de mitja hora, que val molt la pena, que és a cavall entre el final dels Teloners i el principi del Versió, estem parlant del mes de febrer, en Toni Clapés, investigador, i la seva gent van intentar esbrinar qui va trencar la planxa. Qui és el responsable d'haver enviat a la bassa un instrument que anava molt bé aquí a la ràdio per escalfar entrepans, per exemple. Hi ha molta gent, molts oients, que ens han preguntat qui carai es va carregar la planxa. Bé, aviam si en aquesta mitja hora ho podem saber. Vinga, som-hi, els Teloners i el Versió per obrir la segona hora del Reconcentrat.

0: Trapés, bona tarda.
1: Què tal?
2: Ole!
3: Ole! Què passa?
0: No estàs... Ai, no fas bona cara.
3: Què passa?
1: Home, i... Bueno, el que encara a la redacció de, RAC1, ai, ja no només dic del Versió, ai, sinó a la redacció de, RAC1 i fins i tot els de la redacció de Mundo Deportivo, perquè també pujaven aquí a escalfar les seves coses.
3: Què ha passat? Què ha passat?
1: Bueno, volem una explicació del que ha passat amb la, planxa.
4: Ai, ai, ai,
3: ai.
1: Que en el seu dia un, bon oient,
0: sí,
1: ens la va regalar. Bueno, me la va... A veure, ens la va.
0: Sí.
1: La va regalar, la va donar al Versió RAC1 i concretament a mi.
4: Sí, sí, això és veritat.
1: I jo vaig fer...
0: No la va cedir.
1: Vaig fer el gest, la vaig cedir, a RAC1 perquè
3: ja
1: que
3: no fa
1: RAC1...
3: gaire,
1: Bueno,
3: no,
1: això, mira, ja era... l'11 de juny del 2025. 11 de juny del 2025.
3: No fa ni un any,
1: Que inclús es va fer un vídeo, que crec que el vas fer tu,
3: sí.
1: De la inauguració de la planxa, que feia el relleu a l'anterior, que estava que els comandaments ja s'havien socarrimat.
0: Sí, sí.
1: Recordem
0: sí,
1: el moment de la inauració.
3: Home, sí, sí, mira.
0: Trobem a la cuina de... aquesta espaiosa i magnífica cuina de, RAC1. Heu vist la graella amb la que vaig haver de fer ahir el biquini? Realment, bueno, no cal dir res més. Però hem tingut un oient fantàstic, el Xavier Ferrer, de Estorel, que ens ha enviat graella, per tant, si no ens solucionem nosaltres els problemes, ho solucionen els oients. Doncs ha arribat el moment d'inaugurar la nova planxa, aquesta cuina fastuosa de RAC1. Per tant, amb permís del Xavier Ferrer, que molt amablement ens ha regalat la planxa, vaig a inaugurar, vaig a tallar la cinta, quedo la mostra, queda inaugurada la nova planxa de la cuina de RAC1.
1: Va ser un moment molt emotiu,
0: Però
1: 11 de juny del 2025.
3: Ja
1: què ha passat? Doncs, bé, la crònica... La crònica que he conegut aquest matí, bueno, és més, quan he arribat aquest matí, hi ha hagut un moment, a les, cap als vols de les 10 del matí, que feia molta olor, feia una pudor, ha socarrimat, per no dir ha cremat, però molta pudor. I aleshores he entrat a la minicuina, i he vist que la famosa graella estava com los altos hornos de Vizcaya.
3: S'ha mort?
1: Sí, estava a unes altíssimes temperatures.
4: Uau.
1: Aleshores, jo he baixat al comandament i ha vingut el David Solans i m'ha dit no, si el que has de fer és desendollar-la. Sistema, bueno, diguéssim,
3: tot
1: més...
4: Més kamikaze.
1: Més del segle XVIII o XIX. L'has de desendollar. L'he desendollat, però després la crònica que m'ha arribat és que algú... havia tret un entrepà del vending, de la màquina de venda de productes, i l'havia posat a la planxa amb el plàstic.
3: Què
4: dius?
1: I ha escalfat el seu entrepà, aquest entrepà amb plàstic...
3: Però qui s'ha degenerat?
1: A la graella.
4: Però qui té la gent al cap?
1: I aleshores jo he dit, a veure, qui és el lobotomitzat o la persona que té sorra al cap.
3: A mi se m'ha dit que
1: ha fet això.
3: Que has cridat al mig de la regió, qui és l'imbècil.
1: Bueno, exacte.
4: Seria un resum
1: d'això. El moment ha sigut... Qui és l'imbècil que s'ha deixat la planxa encesa?
5: És normal.
1: I de cop i volta han aparegut tot de dits, saps? Com si fossin emoticones, tot de dits, que m'han assenyalat a Marc Bala. Per al·lusions.
3: Marc, però què dius?
1: Per al·lusions,
6: de puta.
1: Jo sí que he quedat perplexa, perquè, clar, o sigui, he pensat, Déu-nos en guard que Marc Bala algun dia sigui pare.
4: Imagina't.
1: Perquè és capaç d'agafar la criatura i fotre la rentadora una hora per rentar-la.
4: No està preparat, no està preparat,
1: no
4: està preparat.
1: Mireu, si s'escalfa un entrepà amb el plàstic, què ha passat? El plàstic s'ha desfet, s'ha enganxat a la graella i aleshores ha vingut gent després a fer-se el seu entrepà, se li ha enganxat amb el plàstic. I hi ha dues persones...
3: Chernobyl.
1: Quantes?
3: El
1: Joel.
0: Acusacions falses.
1: El Joel, que està amb el Marc Giró, i algú més que no, que era d'informatius, que han posat l'entrepà i l'han tingut que llançar perquè se'ls havia enganxat al plàstic l'entrepà. Per tant, com ha acabat la paella, la graella aquesta...
3: Marc, tio, això
1: no ha quedat retirada perquè, a més, s'ha espatllat per acabar-ho de rematar una de les resistències. Per tant,
3: mira,
1: Marc Bala, potser sí que ets imbècil.
0: Puc parlar?
1: Toni,
2: pa, cul, home.
1: No, deixa, podré parlar o no podré parlar?
3: Que potser...
1: Vinga, aquí parlarà tothom no. Que no ha enxafat una platja en sa vida, ara.
3: Potser diré que és el primer cop que estic d'acord amb el Clapés. Estàs carregant la planxa, sí, que ens van regalar i no porta ni una
1: i més. Quan he preguntat lo de la planxa, el tio ha agafat i ha tocat el dos. En lloc de donar la cara.
3: Ets un covard, ara què farem?
1: Ja vaig dir una cosa. Com a mínim, el mínim que pots fer per aquesta redacció i per RAC1 és comprar una planxa.
5: Escolteu,
1: el mínim que pots fer.
5: Aquesta planxa, aquest matí, ja no estava funcionant.
3: He de dir
5: que l'imbècil que ha posat un sàndwich, un sangus, que diria aquell, sí,
1: en plàstic,
5: no ha sigut servidor. Perquè jo he sigut la víctima de la persona que ha posat el plàstic abans. Per què? Perquè jo he posat unes torrades que he portat de casa meva.
3: És que això?
5: De pa de motllo.
4: Ah!
5: I a l'introduir-hi el pa no m'he fixat que hi havia restes de plàstic. Per tant, sóc avui, ara mateix, una persona que ha ingerit plàstic cremat d'una planxa. De tot això sóc la víctima que no s'ha adonat que algú prèviament hi havia posat un biquini en plàstic.
1: La investigació
5: de fet, de la, de banya...
1: de la investigació de Marta Massip aquest matí, des de l'entrada...
5: Em torno boja!
1: Ha fet una investigació i se t'ha acusat directament a tu d'haver escalfat en plàstic, que és que s'ha de ser...
4: Lobotomitzat,
1: o sigui, no, és no tenir, o sigui, és tenir menys servei que una, què et diria, que una puça.
5: Però com vols que porti plàstic de casa?
1: Un entrepà en plàstic, pues, no sé, és que no ho entenc.
5: Edu de Batlle, sisplau, que vingui aquí a l'estudi perquè ha sigut la persona que ha començat la investigació de la planxa.
4: Vinga.
5: Edu de Batlle ha sigut la persona que ha anat darrere meu a la planxa. I hem deduït que passava exactament el mateix. Perquè només torrava d'una banda. Edu de Batlle, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Bueno, perquè no torrava d'una banda, perquè s'ha cremat o s'ha espatllat una de les resistències.
5: A mi...
1: Des del mes... Inaugurat...
5: Se m'ha cremat només d'una banda.
1: Inaugurada el mes de juny, i ja us l'heu carregat.
6: Escolta, de veritat, vull dir...
5: Edu de Batlle.
6: Hola, bona tarda. A veure, aquí hi ha un testimoni clau, també, que jo he aconseguit i que podria exonerar Marc Bala, Toni.
5: Què és?
3: Gràcies.
6: El testimoni d'atenció de Noemí Polls.
3: Oh, però això què és? Ens hem passat la merda ara tots?
6: Espera. Noemí Polls assegura, quan jo li he preguntat, que la pudor a ella li ha començat a un quart de 10 aproximadament. A un quart de 10.
5: Aquella hora jo encara no havia entrat a l'office ni havia engegat cap planxa.
6: I també s'ha de dir que jo, quan he preguntat, Marc, apunten a que has estat tu. Has estat tu? I en Marc m'ha mirat i m'ha dit això de les tres llesques. I jo, sincerament, en Marc, me'l crec. És a dir, jo poso la mà a la planxa, ara no puc, no funciona, poso la mà a la planxa per en Marc. Llavors, compte que no hagi estat algú altre, però clar, qui ha estat ha deixat el mort allà.
5: Vull obrir una altra línia d'investigació.
3: Hòstia, això se'ns fotrà llarg, eh?
5: La màquina de vending, que és a dir, la màquina que et subministra el producte, si tu pagues amb targeta...
3: Ala.
5: Enregistra qui és la persona, perquè et va connectada a un número. Per tant, si la persona que ha introduït un biquini de la màquina en plàstic ha pagat amb targeta, podem saber qui és aquesta persona parlant amb la companyia de la màquina de vending.
6: Va, a no ser que si... Els problemes ara com perquè sí.
1: La màquina de vending que va de les mil meravelles, sí, que quan vols comprar un producte bueno, no hi ha manera, si pagues amb monedes hi ha cops que no torna el canvi, que es queda el producte travessat, ara ells et diran de qui era la... A mi, perdona, això no t'ho poden dir.
4: No, perquè és allò de les dades.
1: Perquè és allò de les dades. Això no t'ho diran, qui ha comprat. Però, vaja, perdona, aquesta és la gran investigació?
5: Perdona, i la teva, que és acusar sense tenir-ne ni idea?
1: No, Marta Massip tinc de testimoni. Mira, vaig a dir una cosa. Per menys, Estats Units et porten a la fiscalia. Per tant, aniries a la fiscalia acusat d'aquesta qüestió. I després tu espavila't per demostrar la teva innocència. M'entens? Vull dir, aquest
5: jo
1: és el
5: soc
1: tema.
5: La víctima que ha menjat plàstic de la planxa.
6: Vale. Mira, sí que estic d'acord amb una cosa amb el Toni, que és que té mèrit que... Això era del juny, no?, la inauguració.
1: Sí,
6: que
1: sí, clar.
6: Té mèrit que en 8 mesos...
3: 7.
6: 7 mesos ens haguem carregat una planxa nova.
1: Que és no la segona. Sí. La segona planxa ja.
6: És increïble, eh?
5: I l'altre detall...
1: I el que m'agrada de RAC1 és que, en lloc de portar-les a un lloc de reciclatge, la planxa anterior fa 7 mesos està sobre una nevera i ara ja acumulem dos neveres...
6: És un cementiri.
4: Perdó,
1: dos, exacte, és el cementiri de les planxes perquè ara ja tenim dos planxes de... i totalment cremades i carbonitzades aquí, per tant...
3: És un homenatge.
1: És un homenatge.
6: Però no tingueu cap dubte...
1: Això és RAC1.
6: No tingueu cap dubte que si arriba una tercera planxa, no, sí. No arriba l'any.
1: No, no.
6: No arriba l'any. Perquè hi fotran uns espàrregos carretilla, que ara també estan allà al vending, i fotran allà a la platja per escoltar-los.
1: Els companys de Mundo Deportivo...
4: Sí.
1: Venen, pugen a la 15...
3: Què dius? Però si tenen cafè transbordi.
1: A escalfar els seus sàndwich i els seus productes.
3: Ah. Ves que no sigui algú de Mundo Deportivo!
1: Imagina't com està el grup que han de venir de Mundo Deportivo a escalfar aquí a RAC1 saps, el producte.
4: Ara ens,
1: ara ens hem quedat sense planxa, eh?
3: Bueno, hem guanyat en espai.
1: I no podem anar a la direcció a demanar-los una planxa, no. Perquè estem amb la 3, que hem gastat el que teníem i més, eh? No podem anar a demanar una planxa, ara, eh? Perquè ens engegaran a fer punyetes. A baix s'estan gastant tot, eh? A la 3, escolta'm, vull dir, hi ha un abans i un després. No anem ara amb una planxeta, eh? Però... O sigui, que bala... Fes un crowdfunding, fes el que et doni la gana.
3: L'economia del grup entrarà en números vermells per culpa de la barbala.
1: I a tot això, del teu relat, hi ha una cosa que no m'acaba d'encaixar, Toni.
0: Per què no t'acaba d'encaixar?
1: Perquè suposadament tu havies apagat la planxa.
0: Sí.
1: Però no l'has apagat.
0: Bueno, i jo que, com vols que sàpiga que quan jo mai utilitzo aquesta planxa, perquè aquesta planxa és una planxa... On, a veure,
4: la
0: que la higiene deixa molt que desitjar per part dels treballadors de RAC1. És que la veritat, o sigui,
1: és cert.
0: Hi ha gent aquí molt guarra.
4: Sí.
0: Perquè jo ja vaig dir que es comprés un paper que es ven, que el tinc a casa...
1: De forn.
0: Un paper de forn que el poses el teu producte i quan acabes el llences. Però aquí no. Aquí el producte que poses a la planxa va acumulant la merda de l'anterior i de l'anterior. És a dir, que el teu bocata... té la riquesa dels ingredients i de les proteïnes des del mes de juny.
1: I del plàstic.
0: S'ha anat acumulant. Sí. Per tant, clar, vull dir...
3: Tu fots allà l'entrapa de formatge i et surt bacon queso.
0: Bueno, però és un bacon con queso que s'ha acumulat des del mes de juny. Perquè
4: bueno,
0: aquí ningú
4: curat,
0: mateixa...
4: curat.
0: Exacte, aquí
4: ningú...
6: Parla i tot, et diu bon dia.
0: Exacte.
4: Sí, sí. Tots som un.
0: Aleshores, clar, ara vés aquí i demana'ls una altra graella per la part de baix. No, us heu quedat sense la graella. Torno a repetir, busca't un crowdfunding, busca't la vida, però...
6: I un advocat.
0: Si no ens portes tu una graella, aquí no tenim... És que a baix et dic, estan gastant el que tenim i més, eh?
3: Que és que s'ha de vigilar.
0: Jo ara no puc anar a demanar una graella perquè l'Eulàlia m'engegarà
1: el líder de les tardes,
0: eh? Ja no és la primera vegada que ho fa. Bueno, perquè clar, és la direcció, està pels micros, està pels auriculars, tot nou. A més, a la planta 3 tot és nou, ara demana-li una graella.
3: És fort perquè han fotut tant pasta amb micros i tot que les portes del lavabo les han fet més curtes.
0: Sí.
3: Perquè no arribava.
4: Però, això és per que no et sentis sol quan fas pipi o caca. Això és molt maco, això és un detall molt maco per part seva.
0: Això té un inconvenient, eh?
4: Pots ficar paper perquè no faci plof, Toni.
0: No és un tema de plof, és que jo no vaig aquí al bar. Ja fa temps que
2: ho vaig
0: resoldre, això. És un tema resolt, perquè aquí, clar...
3: Si però tu t'aguantes el pipi fins a casa?
0: Si no, el pipi hi vaig, però el pop-off aquí no.
4: I
0: ja
4: què fas?
0: Ja fa temps que no vull agafar tuberculosi.
4: Ah, però això ho aprofito més, que aquí que a casa.
3: Vas amb bolquer?
0: Aquí, vas aquí.
4: Sí, trobo que és íntim,
0: molt
4: està molt net.
0: Molt íntim.
3: Hòstia.
0: Sí. Estàs tancat allà i vas sentint el davant, saps? Molt íntim.
4: Bueno.
0: Molt bé, molt maco. Doncs pues ara amb la porta cerrada...
1: Sí.
0: Serà estupendíssim.
1: I a més, és directe a la redacció, eh?
0: Sí,
1: vull dir, no hi ha una entradeta...
0: Bueno,
1: entraneta,
0: i a més, pel que hem estat sondejant a la planta 3, la redacció del Versió dona el lavabo.
3: Sí. Marc Gal està a la porta.
1: I saps si
0: Marc,
1: està més a
0: tu faràs de porter dels que entren i surten al lavabo. Per tant, sabràs qui va més, qui va menys...
4: Això és maco.
0: Pensa una cosa, eh? Jo a vegades he entrat al lavabo i aquí hi ha emanacions tòxiques que potser s'hauria de fer algun protocol d'aquests de protecció civil, eh? El Petrocat o Quimicat o Pedocat s'hauria d'aplicar perquè no hi ha qui entri durant... I a més, sé qui explosiona el vàter.
3: Avui has vingut?
0: Els tinc calats. Quan entra segons qui, dic, ui... No hi entris durant una hora.
6: Zona catastròfica.
4: Hi ha molt cibo.
3: Zona zero, eh?
0: Ja els veus. Ui, aquest.
1: He de dir que
0: aquest explosiona.
1: L'altre dia jo estava entrant al lavabo i va sortir un i em va dir... Et recomano que no hi entris.
0: Sí, no.
1: Miquel, la gent ja s'ha sincerat.
0: L'avantatge dels nous lavabos de la 3, i amb això acabem, que com que la porta no arriba fins a terra, doncs el baf pues passa per sota.
6: A més, veure aquella imatge tan maca que si t'ajups, veuràs els pantalons, els turmells. Això és molt maco, de veure.
4: És molt maco. Fa família, això, nens, fa família.
3: Sí, no, marxem.
0: Les 4 i 7,
3: ha sigut culpa teva, que has vingut aquí.
0: Sí, ha sigut el teu rotllo, que t'has fotut.
4: Ai, jo m'havia aixecat, ja.
0: El rotllo que has fotut tu. Una planxa.
6: Sí.
0: Arregla-te-les com vulguis.
6: Dues planxes farem.
0: Ho dic en sèrio.
6: Tres planxes.
0: Espavila, va.
6: Quatre planxes. Demano, sisplau, que ens posem seriosos, però de debò, sisplau. Un moment.
2: Perquè...
6: T'ha passat.
2: Aquesta setmana, en aquesta ràdio, s'està vivint un autèntic misteri.
4: Sí.
2: Amb una gran pregunta, un interrogant, per resoldre. Qui va posar un entrepà o una torrada a la planxa de la cuina de la ràdio amb un plàstic? Està entrant a l'estudi un possible sospitós.
6: Sí. Efectivament.
2: David Broch.
7: Just a l'hora.
4: Hola, David.
2: Just a l'hora. Dimecres, la pudor de plàstic cremat es va escampar de forma horrible.
8: Hora?
2: Mig matí.
8: O sigui,
2: mig
8: hi ha molta,
2: ara direm concretant.
8: Hi ha molts sospitosos.
4: Sí. Quart de 10, sí.
2: Quart de 10. Es va començar a escampar per tota la redacció. L'ambient era...
3: Era aquí, inaguantable. Com el quina hora.
8: És a dir, per una vegada, els esports no eren perquè era massa d'hora.
2: Sembla, sí, clar, no ho sabem.
7: I ara no hi són.
2: Som a divendres,
3: sí.
2: I el culpable encara no ha donat la cara.
8: Cofarde.
2: No ho ha reconegut.
8: Home, no passa res per reconeixer.
2: Continua amagat. I clar, després... De 48 hores de silenci s'han anat fent grans els rumors. La redacció en va plena.
7: Teniu
2: Déu, Mònica?
7: Sí, Déu.
2: A Mònica.
4: Mònica,
8: això és com el programa...
7: A mi cada dia em fa el mateix.
8: És una mica com el programa Traitors.
7: Sí, sí.
8: S'acaba d'aixecar, comença a sospitar de Mònica.
2: Sí.
7: Curiós. Heu sentit el soroll?
3: Sí.
8: Mònica Usart, quan s'ha dit la paraula sospitosos, s'ha aixecat de la taula, fent veure que tenia tos...
7: No aguanta la pressió.
8: No aguanta la pressió.
7: No aguanta la pressió.
8: Jo m'entenc perquè... Que ets tu.
4: No.
2: Els nervis estan a flor de pell. Els nervis estan a flor de pell.
7: És una situació difícil.
2: Hi ha gent molt nerviosa.
4: És una crisi ara mateix.
2: Hi ha gent, allò de mirar-se les mans, allò...
3: Però
2: gent amb mans suades.
8: Sí. Hi ha gent que sap coses i no les diu?
2: Un moment.
7: Ja veurà.
2: És més.
7: Perquè jo... Tu aquí no manes.
2: Sí.
7: Un moment.
2: S'han anat fent grans els rumors, els passejos en van plens. No es parla d'altra cosa en aquesta ràdio.
3: Oh,
2: el primer a acusar, el primer a assenyalar...
3: Sí.
2: Va ser Toni Clavés.
0: Aleshores jo he dit, a veure, qui és el lobotomitzat o la persona que té sorra al cap...
3: A mi se m'ha dit que
0: has cridat... Que ha fet això.
3: Que has cridat... Que ha regió, qui és l'imbècil...
0: Bueno,
4: seria un resum d'això.
0: El moment ha sigut... Qui és l'imbècil que s'ha deixat la planxa encesa? I de cop i volta han aparegut tot de dits que m'han assenyalat a Marc Bala.
2: Però...
8: Ai.
2: Però... Marc Bala...
8: Dret de defensa.
2: Es defensa.
0: Que l'imbècil que ha posat un sàndwich...
2: En plàstic.
0: No ha sigut servidor.
2: Per què?
0: Perquè jo he posat unes torrades que he portat de casa meva.
4: Ah!
0: De pa de motllo.
4: Ah!
0: I a l'introduir-hi el pa no m'he fixat que hi havia restes de plàstic.
4: Bueno, plàstic.
8: Però que hi havia restes de plàstic.
4: D'algú altre.
8: Però ell és el que ho fa, no?
4: No, ell ho posa, no?
7: Ell posa les llesques i ja hi havia el xapapote enganxat a la planxa.
2: Ara la pregunta és...
3: Per favor.
2: Qui menteix?
3: Home, jo tinc claríssim.
2: Qui diu la veritat? Qui resisteix callat en silenci a les ombres? A hores d'ara, hi ha una persona, potser és l'única...
8: En aquesta taula.
2: Més enllà del o la culpable, que sap... qui gairebé ens intoxica a tots.
3: Ai.
2: Aquesta persona, a les últimes hores, ha publicat un missatge a les xarxes socials afirmant que va viure els fets en primera persona. Aquesta persona està asseguda en aquesta taula. El testimoni de la setmana no és l'Ere Díez, sinó aquesta persona. Aquesta persona... Aquesta persona és...
3: Oh.
2: Marc Puga!
7: Oh! Oh!
4: Bon dia. Ahir, sí. Bon
9: jo vaig viure aquests fets, perquè com bé sabeu...
8: Ets el traitor.
9: Matino, soc el traitor.
5: Ets el traitor, sí.
9: Com molts dels que estem aquí, matinem, i vaig viure els fets. És a dir, que no vaig veure a la persona, però sí que vaig viure el moment.
10: I vas veure l'entrepà.
8: Què vas veure?
5: Però si no vas veure la persona.
8: Aquí, parlem de...
9: No, David.
8: Doncs res, fins aquí.
5: Jo vull culpar-me.
9: No vas veure la persona en aquell moment.
8: Sortirà en aquell moment.
9: En aquell moment fent l'entrepà.
8: Però tu vas veure alguna persona sortint de la cuina?
9: Clar, jo avui us porto els sospitosos. Us diré noms, perquè és el que voleu.
5: Volem un nom. Quants són?
9: No us donaré un nom, us donaré... 10 noms.
5: 10 noms.
9: No us conteu l'edat que som aquí.
11: No, però ara va sacar la lista.
8: Tu comences molt d'hora, no?
9: Sí.
8: A quina hora vas viure els fets?
2: El succés.
9: Jo a dos quarts de 10, aproximadament.
8: Per tant, entra un quart. Hi ha una diferència horària amb Noemí Poix.
9: Entra un quart. Un moment.
8: Sí. I que coincideix amb que la persona que deia que a un quart no havia entrat, a dos quarts sí que havia entrat.
9: A la publicitat. És a la publicitat. A la publicitat entre un quart de 10 i dos quarts de 10 del matí a Codina. Hi ha un moment de publicitat que jo surto de l'estudi. Sí. Me'n vaig cap a la cuina. Sí. I ja de camí cap a la cuina començo a notar una olor.
5: Yeah. Com un quiso, no?
9: Com una cosa molt...
5: Sí. Gos que heu...
9: I faig com el típic comentari en veu alta, de dir, uala, no? Que peste. Va. Aleshores, arribo a la cuina i em trobo dues persones.
5: Val. Noms.
2: Estaven vestides? Sí.
9: Estaven vestides. M'ho he apuntat i tot, eh?
2: Planxa engegada.
9: Estaven... Joan Maria Morros.
5: Ojo!
2: Cuidao, eh?
5: Ojo!
9: Un moment.
8: Deu noms, no? Jo crec... Estes dins noms que estaven allà.
9: Jordi Ramos.
5: Oh! Don Jordi!
10: Vaya peligro.
9: En aquell moment... Un moment. En aquell moment a la cuina...
8: Has parlat del...
9: Jo pregunto què ha passat.
8: Clar.
9: I els dos m'expliquen que algú, no em diuen noms, ha posat un entrepà a la planxa en plàstic i que fa molt de pudor i que tal. Ells no diuen que hagin sigut ells, evidentment, i me'ls crec, perquè fan la mateixa cara de sorpresos que jo.
11: Home, no m'estranya.
9: Aleshores, els creiem. Ser sospitosos perquè estan a la cuina en aquell moment.
11: Clarament sospitosos.
5: Són els principals.
9: Què passa?
5: Jordi
8: Ramos. Catalunya, eh?
7: Sí. Però és que diré una cosa. Jordi Ramos.
5: És que Jordi Ramos és culpable, ja.
9: Jordi Ramos és sospitós.
7: A mig matí estàvem parlant que li dic que vindria la mare i que intentaríem treure-li informació. Sí. Jordi Ramos em diu, sí. Diu, hauries de tenir un micro inalàmbric a punt i que anar a trobar el culpable.
5: Culpable.
8: I ell estava dient
5: com,
8: trobar. Veig córrer.
7: Era ell?
9: No, és ell.
5: Venen
9: més fets. Deixem
7: que en
9: passi Jordi Ramos.
5: Sí. Don Jordi Ramos. Què li decim a la xarxa?
11: Els estan assenyalant. Què estàveu fent?
8: Que consti que jo no em crec. Jo poso la mà a la paella.
9: No. Jo estic explicant els fets. No m'heu deixat acabar, Jordi.
12: Trobo tan fort que s'estigui pronunciant el meu nom.
9: Jordi, no, però tu recordes aquell moment a la cuina o no? Que vam...
5: No recordo, senyoria. Que s'ho ha inventat.
9: No, però... Que vam dir, quina olor.
12: Sí, però... No.
5: T'ho juro que no.
9: No,
12: No, perquè jo quan vaig descobrir que la planxa no funcionava, ja la planxa ja estava sobre la cafetera.
9: Però no recordes una olor...
12: Perquè no sap ara la planxa està sobre la cafetera.
9: Una olor dolenta i que vam comentar, ai, sí, quina olor... Però va ser com un moment, eh? I jo vaig marxar cap al programa.
12: El
5: Jordi no recorda?
9: Però el Jordi feia la mateixa cara de sorpresa que jo, eh?
7: No era sorpresa.
12: O sigui, que davant meu l'acusació rebaixa a saco, pel que veig.
9: No, us ho he dit, els he dit, tot i que no crec que siguin del tot sospitosos, perquè la cara de sorpresa d'ells era la mateixa que la meva.
10: No, t'ha acusat, simplement estava...
9: Jo estava explicant els meus fets.
5: T'ha acusat jo.
7: És a dir, la mare ha posat el teu nom...
9: Jordi, jo he explicat que vaig arribar a la cuina i ens vam trobar.
7: Ha posat el teu nom sobre la taula i ens hi hem de veure.
5: Sí, ja està.
12: Des d'aquí he de dir que sóc una de les persones més damnificades d'aquesta zona per culpa de la planxa, perquè els entrepans amb formatge fos són una delícia.
9: Sí,
5: clar. I t'has pescat sense.
12: Clar.
9: Ens vam sorprendre junts en aquell moment. Sota,
8: hi ha un MediaMarket aquí, es pot comprar una planxa.
5: No són cares, no són cares. O sigui...
13: Bueno, jo de moment no descarto Jordi Ramos.
14: Jo, si em permeteu, veig una...
5: Jo no vinc un dia a comentar a Madrid i comprar una planxa. O sigui...
14: no seré jo l'advocat de Jordi Ramos, però és evident que hi ha una campanya a aquesta casa per part de la gent del Matina Heroïna en contra de Jordi Ramos.
9: Sí, és això.
14: Ja no se parla... d'Eurovisión. Ja no se parla del Benidorm Fest, ja no se parlen de pel·lícules de Disney, ja no se parlen de les llums de Nadal. I ara, a sobre, li voleu encolomar merda que heu
9: Jordi,
14: fet allà?
9: No és així. No,
14: home, per favor, respecteu a Jordi Ramos, respecteu ara així. No m'aplaudes, ja me hi ha el bizum. Ara, respecteu a la gent, eh? No,
8: a mi em segueix cridant l'atenció la seqüència horària que no quadra. Sí.
12: Ai, jo només diré una cosa abans de marxar. Sí. El Benidorm Fest és la setmana que ve.
8: Gràcies. Molt bé.
14: Molt bé. Gràcies,
9: Jordi.
14: Vamos, Jordi. I després una cosa. Aquesta planxa. El David Broc i jo ens ha afectat molt aquesta d'allò. No perquè nosaltres mengem aquí, perquè no. El David Broc i jo ens agrada molt doncs, tot el que són infeccions relatives amb el menjar. El botulisme, les infeccions multi d'allò de... Ui, esta maionesa, 250 persones ingressades. Gent menjant plàstic a una ràdio.
5: Sí, compte, eh?
14: Menjant plàstic a una ràdio per culpa d'una persona que no té el valor ara de dida. Perdoneu,
9: però
14: vaig ser jo. Tinc la bateria justa per passar el dia.
9: És que no.
13: Que continuï amb
9: el
13: debat,
9: sisplau. No m'heu deixat avançar. Això era només l'inici de la història que jo me'ls vaig trobar a la cuina. La planxa, com bé diu Jordi Ramos, ja estava sobre la nevera. Vull dir que en aquell moment feia aquesta olor. Jo al sortir de la cuina i disposar-me a tornar cap a...
14: Agafa't.
9: Si se m'obre...
5: Acorda't bé, acorda't bé.
14: Acorda't bé, que s'estàs ensenyant.
9: No, perquè per jo avui portava un collal, tenia molta calor i m'ha distret, i ara se m'obre això.
14: Tràvia de regatera.
9: El cas, jo quan surto de la cuina, entre tota aquesta olor, no?
14: Aquella catipent.
9: Em trobo una persona...
14: Persona, eh?
9: Amb un entrepà cremat.
5: Ara sí, ara sí, ara sí.
14: Ara hem arribat.
9: Un moment.
8: Jordi Ramos.
9: I aquesta persona...
8: Qui era?
9: Perquè no vol dir que sigui culpable, perquè hi ha més matisos, vale, deixeu-me avançar.
12: Deixeu, sisplau, que parli.
9: Va ser Arnau Mulet.
5: Oh! Ja està.
9: Company de Raxen 5, que l'estimo molt també.
14: Arnau, el del Mulet.
9: I què li dic a l'Arnau? Arnau, aquest entrepà, cremat, amb més aquesta olor a plàstic, què ha passat?
14: Sí.
9: I em diu, no sé, a la planxa, em diu ell, hi havia com plàstic cremat.
14: Oh.
9: Ja. Vull dir que la versió de l'Arnau, tot i ser també sospitós, és que el plàstic ja estava a la planxa.
8: Oh, m'estàs dient que aquesta persona anomenada Arnau Mulet obre una planxa, veu que hi ha plàstic cremat, i posa igualment a l'entrepà.
14: Jo m'ho crec.
9: Jo
14: m'ho crec.
9: En aquell moment...
5: Sí, sí. Ja, sort que no m'ha posat una altra cosa.
14: Clar,
5: la punta de la fada.
7: És que això t'anava... Aquí el problema de tot plegat és l'olor. La merda que hi havia a la planxa...
9: L'olor, va ser l'olor.
7: És habitual.
5: Jo volia comentar aquest tema.
13: Entre formatge, oli, carbó...
9: És un desastre. Abans de posar-les de rascar.
5: És que jo volia lligar amb el que deia l'Òscar de botulismes, etc. És a dir, aquesta planxa, diguéssim que convenia canviar-la.
8: L'OMS pot entrar.
14: Què era OMS? Jo he agafat aigua d'un toll al carrer Sant Roman per fotre'm un pico que estava molt més neta que aquesta planxa. Home, per l'amor de Déu, tingueu un respecte a la OMS.
9: Jo he de dir que en aquell moment que l'Arnau veig l'entrepà, veig la situació, penso aquí hi haurà una crisi i observo al meu voltant. Per veure quines persones hi havia en aquelles hores a la redacció.
14: No, hi havia ni una.
9: Estaven.
5: Sí. A veure, anomena.
8: A veure,
9: anomena. Sergi Ferrer i Xavi Cazorla.
14: Molt generós, 10 persones aquestes. Home.
9: Típic, companys seus del Matina Codina. Sí. I molt entremaliats,
14: sobretot. El de la salsa i l'otro.
5: El de les trucades, no?
14: El de les trucades de iaies.
5: Les trucades de la gent gran. Sí.
9: Els taloners pululaven per aquí. A l'Estadella no el vaig veure, però en Marc Bala i Alba Segarra hi eren.
8: Alba Segarra menteix.
13: Dient que no hi era la
9: ràdio.
14: Alba Segarra la descartem perquè és, primer, persona i una dona no fotria coses de plàstic a una planxa.
8: Això ho ha fet un tio.
5: Això està d'acord. No hi ha cap dubte.
13: L'Alba de la Fuliola.
14: Sí.
9: Una altra persona que també estava...
14: Allà escalfant els entrepans a hòsties.
9: Una altra persona que també estava per aquí era, i està aquesta taula, Mònica Usart.
14: ¿Cómo se ríe la de Molín?
13: Oi. Ara mateix la imatge a la...
7: Quina pensió,
13: cuina de RAC1
14: és dantesca.
13: És una planxa. Sí. Sí. I una planxa sobre la cafetera.
14: Sí, sí. Falta algú amb un mono de dir.
4: És fort, dins, és fort.
13: Això recull.
2: A veure, Mònica Usart.
4: Sí.
2: Tens una oportunitat, potser l'última, d'explicar-te.
4: No estic molt preocupada.
5: Torna a defensa. Ja.
4: No, segur. Jo normalment em veureu per la redacció amb un plat enorme, amb quatre torrades, amb l'alvocat i el pernilet, i són torrades d'aquestes de paquet, que no poso a la torradora. Sí. Torrades que
5: més dures, dures, no?
4: Dures, sí. Sí. Sí, i acostumo a menjar això. També t'haig de dir que aquesta setmana un dia em vaig fer un entrepà a la planxa.
5: Oh! Quina casualitat!
4: I mai més, no? Crec que va ser, em sembla que va ser dimarts. I després, dijous, tenia un altre panet i el anava a posar i no hi havia planxa. I llavors...
5: Culpable!
4: A sobre de la nevera...
8: Estem parlant de que el plàstic era d'una màquina de vent, d'un bocó, d'un sàndwich.
4: No ho sabem, no?
14: O igual era un tros de plàstic del carrer.
5: Culpable!
14: És que sempre penseu, no, la bona... Hi ha gent dolenta.
5: El culpable d'agafar un entrepà d'un sàndwich de la màquina de vending i el va posar a la planxa?
14: Sí, sí.
5: És aquesta la...
14: Sí, sí, sí.
2: És que això tampoc ho sabem.
4: A mi m'encantarien les declaracions del culpable.
8: A mi el que em queda més, em sobta més, és que el que segurament va venir després, acostumat a la bronya que ha d'haver-hi anat.
5: I va semblar que estava bé.
8: Sí, i va semblar que estava bé i va tornar-la a posar.
5: Bueno, de fet, va dir, hòstia, la planxa,
8: avui. Hi ha quartels de l'exèrcit de Mali on estan més net
2: a la cuina. A veure, per tant, l'excusa de la Mònica Usart, aquí podem creure-la o no creure-la, és que ella ja porta torradetes de casa.
5: Culpable!
4: Jo la veig tranquil·la, ho està dient tranquil·la.
2: I què és d'avui? Alguna cosa més, Marc?
4: He d'afegir que tothom té la versió de l'entrepà amb el plàstic, però hi ha una única persona en aquesta redacció, que és El Ojo que Todo Lo Ve.
14: Ui, ojo, no ho diguis.
4: I tot ho veu, i tot ho ensuma.
14: Ah, vale.
5: Tot ho ensuma, eh?
14: Sí.
4: I ella és... Marta Massip, la nostra recepcionista. Jo he fet periodisme d'investigació, he parlat amb ella i ens ha donat aquestes declaracions.
15: Què és això? Digues, jo no sé què va ser, però...
16: És que jo no sé qui va ser. Jo el que sé és com va passar, perquè m'ho he estudiat i ara ja sé com va passar.
15: I com va passar, Marta? Doncs
16: pues que es van deixar la planxa tancada i encesa. I allò va recremar el teflon que recobreix les planxes. O sigui, senzillament.
14: Les restes humanes.
16: Sí, el culpable és el que se'n va anar i va deixar la planxa endollada.
5: Gràcies, Marta. Culpable!
4: Per tant, això canvia molt la història.
2: Això canviaria radicalment la història.
4: Té bastant... Marta,
2: quina planxa que... és que tu la deixes endollada i no s'apaga. I es crema el teflon.
8: No. A veure, quina planxa és d'aquestes que... Perquè normalment quan tu tens una planxa, una sandwichera o que sigui, i s'escalfa massa, s'apaga automàticament.
14: Efectivament.
5: Sí,
14: la normativa europea que pone EU a la caixa. Però la d'aquí no posava EU a la caixa.
8: On es va comprar aquesta planxa?
14: A canvi de què?
2: Crec que l'última planxa era un regal d'un oient al Toni Clapés.
14: Sí, és veritat. Aquesta que s'ha cremat era un regal de la llum.
5: Atenció
8: a la planxa.
14: Atenció a la civisme està intentant culpabilitzar a Jordi Ramp.
5: Però fixa't com està la ràdio, que anem tirant de planxes que regalen els oients.
14: Sí, sí.
5: Jo no vull dir res.
2: L'estem col·leccionant a sobre del
5: trobat. No.
14: Però diguem per què.
8: Ràdio líder,
5: sí.
14: Hi ha dues planxes cremades aquí a RAC1 perquè tots els que treballen aquí i han fet ús d'aquestes dues planxes estan incapacitats per baixar-los a la brossa. Aquí sí. Al loro! Perquè igual no tenen braços ni cames. I l'han d'agafar així amb els munyons, sí, la planxa.
5: Els munyons,
14: Que se m'escapa la planxa i se me cae al suelo. Sou gent? Home, per favor, eh? Baixeu aquesta puta merda ja a les escombraries.
5: He perdut el fil, eh? Sí.
2: A veure, acabarem amb... Joan Ferrer té una teoria una miqueta desenvolupada.
5: No, va, clar, jo pensava, a aquestes alçades sabem que hi ha dues persones que van aconseguir posar entrepà.
14: Sí.
5: Amb testimonis.
14: Sí.
5: Que són el Bala, el Marc Bala, i l'Arnau Mulet.
2: Sí.
5: Clar.
2: Quadra segons la història de la mà.
8: Sí.
5: A partir del pitote que es va muntar després del Marc Bala, ja ningú més va posar entrepans.
2: Clar.
5: Estem 50-50, no? És una mica el que vols dir?
14: Jo,
5: clar, entre aquestes dues persones apostaria més pel Mulet, que va anar abans.
14: Ai, inquina, en ese comentario.
5: Clar. Ai, el Bala és l'últim que posa entrepà a la planxa.
4: Fem una votació.
5: Hauríem de fer una votació.
8: Segur que el Bala és l'últim.
7: Clar, perquè després del bala es va muntar tan lío, o sigui, el Clapés ja acusant... Sí. Ja ningú més va utilitzar la planxa.
8: Però
7: ja,
8: és mal
7: ja
8: que el Clapés va fotre un crit, perquè si no, tota aquesta col·lecció de discapacitat mental... Sí, sí. Estan seguint posant...
5: No, els esports que arriben a aquella hora... Bueno, els esports que arriben posant... El whisky.
11: Joan Lluís García, un altre cop ingressat.
5: No, Juan Lluís.
11: Per
5: atrapar
11: 15 dies allà com Salvador Illa. Home, per favor.
5: L'escudella, no?
11: Home, clar, quan estava l'altre que venia amb el camping.
8: Menys mal que no van arribar els
11: vestidors. Home, no, per favor. Evitem, perquè això senta un precedent. Ara, a cada taula, individualment, portaran un camping gas, una estufeta, la seva cosa...
17: Home, ara això... Quan baixem a la planta 3, potser...
11: Sí.
5: Aquell camping gas feia més pudor que la planxa.
11: Efectivament, eh? Jo he vist fer aquí pilota, eh? Pilota aquí a la redacció, eh? Cuidao, eh?
7: Jo crec que el culpable s'hauria de pronunciar.
11: Sí.
7: I no passa res.
5: Podem votar nosaltres i decidir nosaltres el culpable encara que no... És a dir, nosaltres decidim...
7: Però ràpid, perquè tinc moltes ganes de saludar una persona.
1: Persona.
7: Ai, no té res a veure amb la...
11: Ah, vale. Comencem la votació.
7: A veure,
8: Òscar Nin.
11: Marc Bala.
8: Val?
5: Jo m'apunto a Marc Bala, la tesi Marc Bala.
11: Sí.
7: Joan Ferrer, Arnau Mulet. No?
11: Arnau Mulet.
7: Sí.
18: Arnau Mulet.
5: Els dos, eh?
18: Jo no puc votar.
5: No, sí.
7: No, i tant
5: que sí.
7: Votar. Bueno, clar, perquè tu votaràs el culpable directament.
11: Ojo!
18: Mira, votaré una persona que no és, que és Mònica Usart.
11: Mònica Usart.
8: Desempato jo, no? O tu participes?
7: Jo participo. Jo voto...
8: Es diem els dos alhora?
7: Vale.
8: Marc Bala.
5: Que Marc Bala.
8: Culpable!
11: Ja està.
5: És que
11: no hi ha més preguntes.
18: Ja està.
11: Hem més.
7: Marc Bala.
5: Decidit. Aquest jurat m'agrada, eh? Decideixi el poble.
11: Clar.
5: I punt.
11: Adjudicat. Que hi ha democràcia, endavant en la democràcia.
8: I passa que Marc Bala no és aquí per defensar-se.
11: Clar.
8: No perquè no el tinguem.
5: No.
8: Perquè està de calçotada.
11: És que està de calçotada.
5: És veritat. Quina casualitat.
8: Igual pot cremar mig país.
5: Vigileu la calçotada.
11: Mare meva. Bueno.
5: I ara és quan dius allò, Òscar, de...
11: No.
5: I aquí...
11: No. Aquí 450 milions de morts del comunisme i allà 8.000. Però deixa'm dir una cosa. Ojo, no culpabilitzem tant perquè hem fet un tribunal popular. Però també et diré una cosa. I si és algú d'administració que ha baixat i diu esta gente factura mucho i les voy a joder la planxa perquè estan tot el dia esmorzant i passen 70 dies seguits esmorzant amb la planxa.
19: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
21: Ocasión Plus.
22: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
20: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
0: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el Select Terrain, ara està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
27: Molt bé.
26: Arribarem a tot?
27: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.

Són australians, es diuen Balú Brigada, i la veritat és que sonen molt bé. Estaran d'aquí uns dies al Festival Vida, si no m'equivoco, aquí a Vilanova. Aquest tema es diu So Cold. I ens duran els Balú Brigada cap a una estona de la primera pedra. Una secció que m'agrada especialment és la que fa l'Helena Puig Guitart, de Psicologia, acompanyada, evidentment, de la Noé Polls, i en què, en aquesta secció que sentirem ara, parlaven de les relacions entre pares i fills, de pares narcisistes. Són 8 minutets que valen molt la pena i que serviran per tancar aquesta hora, aquesta segona hora del Reconcentrat de dissabte.

0: Parlem de psicologia, ho fem amb l'Helena Puigguitar. Ella és psicòloga, la podeu trobar a Instagram si la seguiu a arroba la teva psicòloga. I Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: Avui volem parlar de la relació pares i mares i fills, evidentment, i després parlant amb l'especificitat de que els pares o les mares puguin ser narcisistes, perquè tothom idealitza la relació mare-fill i no té per què ser bona, i potser s'arrossega tota la vida aquesta mala relació.
1: Està com molt, saps, aquests temes que són molt virals, que sempre n'hi ha alguns i van canviant, doncs ara se'n parla molt dels pares i les mares narcisistes, que en realitat serien trets narcisistes, perquè una cosa és el diagnòstic, hi ha un trastorn de personalitat narcisista, i hi ha gent que el té, hi ha pares i mares que el tenen, igual que hi ha altres persones que el tenen, i l'altra és que puguem parlar de trets narcisistes, perquè fins que no veiem una persona tampoc podem saber exactament què li passa.
0: Deu ser fàcil dir, no, jo porto la meva mare perquè és narcisista.
1: Exacte.
0: Ja està, em quedo tranquil·la.
1: Exacte. I en realitat això ha de passar per un diagnòstic,
0: sí,
1: saps? Però saps com les xarxes van plenes de...
0: No, també deu haver un altre problema, que és que la persona narcisista no va a fer-se el diagnòstic, segurament. I
1: exactament.
0: Aquí està la gran base del problema, que se n'ha de donar compte, se n'ha de donar una altra persona.
1: Exacte.
0: No?
1: És que pensa que si hi ha un trastorn de personalitat narcisista, és difícil que vagi al psicòleg, no?
0: Clar.
1: Però si alguna persona presenta trets narcisistes, ja veuràs, ara ho expliquem, també és difícil que vagi al psicòleg i sapiguem si realment té un trastorn de personalitat o senzillament doncs té un comportament que la veritat deixa molt que desitjar.
0: I llavors, com notem que un pare o una mare és narcisista?
1: Són persones, sobretot, molt egocèntriques, molt, extremadament. Són persones manipuladores, són persones que giren les versions de tot, són persones que estimen d'una manera molt condicionada, és a dir, estimen els fills sempre que els fills facin allò que volen i que siguin la persona que volen.
0: Això és estimar? Se segueix considerant estimar?
1: No, bueno, no. Ells potser diran que sí, però evidentment això és un amor que fa mal, igual que en parella hi ha molta gent que diu que s'estima i en realitat s'estan fent mal. Amb les criatures, ho hem comentat alguna vegada, l'element fonamental perquè una criatura, malgrat pugui passar per èpoques complicades, se senti bé i pugui estructurar-se com un adult que és doncs, funcional, que diem, que pot funcionar bé, és l'amor incondicional dels pares, que en canvi, no té per què existir en parella. És a dir, jo la meva parella no me l'he d'estimar incondicionalment, me l'he d'estimar condicionat a que hi hagi coses que estiguin bé i que siguin les que tots dos necessitem, no? O totes dues necessitem. Però amb els fills no. Els fills és incondicional. Jo t'estimo sempre, encara que facis coses que no estan prou bé. Et posaré límits, hi haurà una conseqüència, però jo no deixaré mai d'estimar. I aquests pares que estem parlant amb trets narcisistes estimen d'una manera molt condicionada. És a dir, jo t'estimo si fas el que jo vull, no? I aleshores es victimitzen molt, també, es fan molt les víctimes, quan se'ls posa en evidència ho neguen, arriben a girar-te la història de manera que fan sentir molt culpable els seus fills. És un quadre que és molt complicat.
0: Que és molt complicat i, a més, arrossegar. Aquest no portar-se bé amb un pare o una mare, a vegades l'única manera de sortir-se'n és potser acceptar que no t'hi portaràs mai bé.
1: Sí, exactament, però saps el que costa arribar aquí?
0: Clar, perquè ha de ser molt dur.
1: Clar, perquè tant el pare com la mare són els nostres referents. Quan un nen és petit, depèn del pare i de la mare, no? Fins que no es fa més gran no se n'adona que el món existeix per si sol. Els nens pensen que existeixen i que el món existeix perquè ells existeixen. Tenen aquesta manera de veure les coses. Per tant, tot el que els hi passa es pensen que és a causa d'ells. I tot el que passa al món és a causa d'ells. Tenen aquesta mentalitat de moment amb fantasia on tenen aquesta manera de veure el món. Què passa? Que si el meu pare i la meva mare m'estan tractant malament o em fan tant així, el nen i la nena es pensen que és a causa d'ells. No tenen la capacitat de donar-se'n que si m'estan tractant malament és perquè aquella persona no està bé. En canvi, el que pensen és... jo em porto malament, i això t'ho diuen quan els tens, no? Mm-hmm. Què faig jo malament? Com em puc portar millor
0: els
1: perquè
0: nens,
1: m'estimi més?
0: I a vegades són traumes que arrossegues d'adult. És
1: tota
0: a dir, que aquest
1: vida.
0: Nen no el perds mai.
1: No, tota la vida. I per això aquest punt que deies tu d'arribar a acceptar que el meu pare i la meva mare, la manera com estimen, si n'hi puc dir així, serà d'aquesta manera que potser hauré de posar límits, potser hauré de posar distància i que fins i tot potser no, Hi ha gent que ha d'arribar a un contacte zero. Imagina't lo greu que és i l'oferidor que arriba a ser allò, i el que hem de fer la resta de la societat és no criticar aquestes coses, perquè llavors és quan surt això que dius tu, però si és la teva mare...
0: No t'hi portes.
1: Exacte, és el teu pare, no? És aquella cosa social d'aquí la figura de la mare. I justament el que els hi fa molt de mal, per exemple, amb una

0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
1: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català, la més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Replicant tu el mateix en els teus fills?
6: Mira, en psicologia, en medicina, en psiquiatria, no? Es parla molt si les coses són biològiques o són apreses. Mm-hmm. Hi ha molt d'après, Noé. Aleshores, et fixes, per exemple, en maltractaments, en consum d'alcohol, en coses d'aquestes, ja, sí, evidentment, fills o filles que repliquen el que han viscut, però n'hi ha molts que és completament l'oposat. És a dir, ha passat això a casa i jo això no ho vull per res o no vull...
5: Justament perquè sé el que és.
6: Exacte. Jo tinc pacients que em diuen, jo no vull educar els meus fills de la manera que m'han educat a mi els meus pares, o aquesta mare narcisista, o aquest pare narcisista. Aleshores, clar, això què ens porta? Que si traiem la part biològica i agafem la part apresa cultural, de vivència, podem canviar. Mm-hmm. Perquè igual que s'ha après, es pot desaprendre i aprendre una cosa que ens serveix, no? Mm-hmm. I aquí donem molta més llibertat a l'individu per dir, vinga, que sí, que a poc es pot anar avançant i canviant.
5: Sí, senyor, treballant-nos podem canviar i al final trobar aquesta mena de pau que tots busquem i necessitem, no? A través de la psicologia. Doncs, Helena, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu, Noé.
7: RAC 1. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
8: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomaAutoNissan.com.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
11: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
7: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
13: Bona tarda, són les 6. A aquesta hora arrenca a Barcelona, a plaça Universitat, una manifestació pel Dia de l'Orgull, que es commemora demà. Al darrere de la protesta hi ha diverses entitats que treballen pels drets del col·lectiu, com per exemple Crida per l'Alliberament Sexual o l'Associació Catalana de Sexuals. El lema és Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. En parla la portaveu de la protesta, Clara Morató, membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
14: El que ens trobem és que encara avui en dia el matrimoni que se'ns ha promès com una cosa que ens solucionaria tots els problemes i segueix sent un garant de drets només per algunes, per qui vol, per qui pot i per qui pot estar, entrar allà amb les mateixes condicions. Agafem aquests drets, però que sí per totes, no? Que no hagi de dependre de tenir un tipus de relació o un altre, que no hagi de dependre d'institucionalitzar una relació.
13: La protesta acabarà a la plaça Sant Jaume amb la lectura d'un manifest que critica l'estancament en la celebració dels 20 anys del matrimoni igualitari. El text denuncia que no s'ha avançat en drets reals i fa una crida a continuar reivindicant les necessitats del col·lectiu LGTBI. Pedro Sánchez aspira a revalidar el mandat. El president

0: El espanyol defensa l'actuació del PSOE i assegura que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero donarà les explicacions que calgui sobre els casos que l'envolten. Ho ha dit el Comitè Federal del PSOE, que ha acabat fa una hora a Madrid.
1: Y en lo que respecta a la administración del gobierno, esto es el famoso préstamo a la aerolínea Plus Ultra, los españoles y españolas tienen que tener claro que no hubo ningún trato de favor. Y que en lo referente al presidente Zapatero, me consta que dará todas las explicaciones precisas, pero también lo que desde aquí pedimos es que prevalezca la presunción de inocencia, porque es lo mínimo aceptable en un estado de derecho.
0: A l'acte, Sánchez també ha reivindicat la innocència de la seva dona i del seu germà. Assegura que són objecte d'una persecució pel fet de formar part del seu entorn. Veneçuela viu hores crucials per trobar en vida els desapareguts del doble terratrèmol. La tarda de dimecres el terra va tremolar i es van dur la vida d'almenys 920 persones. Hores d'ara, aquest és l'últim balanç, però les Nacions Unides alerten que hi hauria 50.000 desapareguts i això podria fer que la xifra s'incrementés significativament les properes hores. Malgrat tot, els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents amb l'ajuda d'unitats canines i també brigades internacionals. Aquí a Catalunya, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort ofegada aquest migdia cap a la una a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Uns banyistes l'han tret de l'aigua inconscient, però malgrat les maniobres de reanimació no se li ha pogut salvar la vida. Es tracta d'una platja que no té servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. I ara els esports, amb Pau Bombardó.
2: Comencem amb motor, perquè en MotoGP el pilot madrileny d'Aprilia, Raúl Fernández, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos. A Yogur ha estat segon i Fabio Di Gianantonio ha completat el podi. Marc Márquez ha acabat sisè després d'una ascensió a Bañaia. Àlex Márquez ha estat 13è, Rins 15è i Maverick Viñales 16è. En Fórmula 1 ja s'ha completat la qualificació del Gran Premi d'Àustria amb George Russell a la pole. Leclerc sortirà segon i Hamilton tercer. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà quart davant de Max Verstappen, que s'ha accidentat en la seva volta ràpida i sortirà cinquè. Al final de la graella hi seran Carlos Sainz i Fernando Alonso, que han estat eliminats a la Q1. En tenis, Alejandro Davidovich s'ha proclamat campió del torneig ATP de Mallorca després de superar l'estatunidenc Ethan Quinn en 2 sets per 7-6 i 6-3. Aquest és, per tant, el primer títol aconseguit pel tenista andalús.
0: I el temps de mala calor continuarà molt intensa, tot i que afluixarà una mica a les comarques de Girona, on, en alguns casos, avui ens hem acostat als 40 graus. En canvi, en altres zones interiors podrem sumar algun grau, tot plegat després d'una nit de nou de mal dormir a la costa i amb ruixats i tempestes a partir de mitja tarda que des de l'Aragó arribaran a l'oest del país. Afectaran les zones més properes a l'Aragó i al Pirineu i Prepirineu de les comarques de Lleida.
3: Això és Reconcentrat, amb

Una mica de música italiana per obrir aquesta tercera hora del Reconcentrat amb el gran Tiziano Ferro, que fa uns anys va fer aquest Indietro, un tema meravellós. Com meravellós és en Xavi Franquesa, que cada 15 dies ens regala al Versió RAC1 la seva secció. Aquesta que sentirem ara és del 3 de juny, en què va parlar... Bé, ell tenia un tema preparat, el que passa que... Bé, ja ho escoltareu. No es va acabar de parlar del tema. Ja descobrireu per què. Bé, en Xavi és especialista en això, en anar una mica... anar-se'n d'excursió, diguem-ne. D'excursió mental. Però, clar, ens agrada tant, quan va d'excursió, que l'acompanyem i el que faci falta. Xavi Franquesa, Versió RAC1, ara mateix, al Reconcentrat.

0: Travel al Primavera Sound, però no han vingut.
1: No, llàstima.
0: Doncs vas veure un any, no?
1: Sí, però no, va ser el Cruïlla.
0: Ah, era el Cruïlla.
1: De fet, han vingut diverses vegades.
2: I s'ha de venir
1: no els estic seguint la pista últimament. Soc fan, molt fan, m'agrada molt, però no sóc d'aquests que va perseguint a veure quan venen. Jo tinc molt d'interès en tenir la possibilitat d'anar a veure, abans de que et deixi de fer concerts, Stevie Wonder. És l'única cosa que li demano musicalment a la vida és que em deixi veure a Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder, per què?
1: Quan fa que no ve a Barcelona? 1000 anys. És a dir, jo no recordo haver tingut la possibilitat i de fer...
0: No sabia que tingués estirada per Stevie Wonder.
1: Em fascina. O sigui, em sembla... Està dins el meu top...
2: Té cançons molt bones, Stevie Wonder.
0: A mi m'agrada Stevie Wonder, però hi ha un moment de les seves cançons que se'm fan pesades. O sigui, a la que porto 3 minuts ja dic, bueno, noi...
2: Hi ha algunes que sí que s'allarguen molt, però té grans cançons.
1: Jo us recomano...
0: Àlex, posa'ns Stevie Wonder.
1: A veure què poses, perquè... És que m'has posat aquí... Això és més tou que una merda de gall d'indi, això. Però té el Superstition,
0: té mil temes.
2: Superstition és boníssima.
0: Aquesta m'agrada.
1: Però aquesta està molt, molt suavadeta, eh?
0: Bueno, clar, és que em fas gràcia. Aquesta
1: és una merda de gall d'indi. Aquesta li va fer la seva filla, eh? Aquesta és per la seva filla.
0: Aquesta sí, és en Xilopli, no?
1: És en Xilopli.
0: Vinga, posa, a veure.
4: A veure, el que...
0: Silenci.

0: Si tens raó que no s'acaba mai. Sí, no, que...
1: Ara ja entrem en el tram que dius, bueno, ja pots anar acabant això.
0: Sí.
1: I venga, i anar allargant. A mi, jo amb un concepte diria, oye... Ves-lo recortando, esto.
0: Ara mentre entén, fem això...
1: Un moment, que l'Àlex l'ha trobat. Posa una altra.
0: Troba, si trobes una... Ah,
1: ara està aquí.
2: A veure?
0: No, home, això no.
1: I això sí que...
2: Aquesta es feia llargueta,
1: no, aquesta...
2: Sí, la vam arribar a avorrir molt.
3: Esta para una cena romàntica.
2: I la de Superstition, que deia...
0: Superstition, busca Superstition.
2: Superstition d'Estiu Wonder, boníssima.
0: Ara us diré el
1: que. Perquè ara està remenant aquí l'Àlex el que és el Dalet, el que seria, com ho diria jo, l'ordinador de RAC1, i clar, està tirant notícies i músiques de les que... Mira, aquesta.
0: Ara?
2: Aquesta és molt bona.
0: Mira, quin tamarral.
1: Jo també, a la que porto dos minuts d'aquesta.
2: Aquesta és bona.
0: Superstition.
2: Sí.
0: Però és que ara us demanaré una que us farà canviar la perspectiva que teniu. I a veure si... El que passa aquí hauríem de filar molt prim perquè la cançó és...
1: Espera. Vinga, tornem.
2: No, és molt bona.
1: Sí, però ara ja és...
4: Sí, és tot... O sigui, fa com una...
1: Que a mi m'agrada molt Stevie Wonder, però tonada, el trobo a vegades...
4: Va repetint, una tonada ara, i la va repetint.
1: Una mica repetitiu.
0: Higher Ground. I si trobes la versió on canten Stevie Wonder, Alicia Keys i Lenny Kravitz, ja us podeu agafar al recolzabraços de la cadira on t'estigueu. Stevie Wonder, Alicia Keys i Lenny Kravitz als MTV Awards del 2004 cantant Higher Ground.
2: Higher Ground.
0: I què he dit jo? Higher? No, sí, higher, perdona. Si trobes això, ara us canviarà una miqueta la visió que teniu.
4: Però és que va repetir la tornada una vegada.
1: Bueno, això que li he dit...
0: Ah, però escolta, que va repetir la tornada, per això
2: totes les
0: tornades...
2: cançons tenen una tornada.
0: Mira.

0: Era qui és capaç de superar això.
1: Home, sonant bé és fàcil, eh? Perquè això està gravat.
2: Sí, sona malament.
1: Amb un mòbil d'aquells de Nokia, eh?
0: Perquè haurà agafat una versió d'una gravació de YouTube, sí. És una miqueta estranya. Però no, això és impressionant. Això és un...
1: No, no, escolta, si ve algun dia Stevie Wonder, doncs ja li direm que
3: et truqui. Que vingui.
0: Sí, sisplau. Sí, sí, i si podem d'alguna manera cobrir...
1: Perquè tu que ets de l'Hospitalet, l'Ajuntament no s'estiraria per portar-lo a la festa major?
0: Sí, a mi l'Hospitalet sempre em fa... L'Ajuntament de l'Hospitalet sempre em fa ofertes de tot tipus perquè vagi a tots els llocs en representació de l'Hospitalet, perquè és possible que sigui la persona que més i millor representa l'Hospitalet.
1: No, però tu que tens contacte i tens bona entrada...
0: No, i a més no els utilitzo jo, aquest tipus de contactes.
1: No, però vull dir que, bueno, com que ets... Hauries de ser com...
3: Sí, ciutadà il·lustre.
1: Ara, tipus Corbacho, tipus Ferran Adrià...
4: Escolta'm, tio.
1: Fer com un... Com un pool, i dir, mira, volem portar... Sí. Hauríeu de portar a la festa major Stevie Wonder, ja ho tens arreglat.
3: Com el Senat.
1: Ara, el Senat de l'Hospitalet, i vosaltres porteu a Stevie Wonder.
2: Ara la gent ens demana una altra cançó que es diu Master Blaster.
0: Oh, Master Blaster, per favor.
1: A veure,
3: és un videojuego.
1: Que li dic a l'Àlex que ens busqui...
2: Master Blaster, ens ho demana el Pol, des de Gran Bretanya.
1: Master Blaster.
0: Que és una miqueta el Nasty de Plasti.
2: Sí, Master... Ara si em dius com és aquesta cançó, jo no la sabria cantar, eh? És famosa. Blaster.
1: Silenci, que ara la posaré.
4: Vale.
3: Ara?
0: Oh. Una miqueta jamming.
2: A mi m'agrada aquest inici, m'agrada.
0: La base de Ricky.
2: Calleu.
1: Què vol dir que t'agraden els porros?
2: No.
1: Perquè és música típica de club social de porros, eh?
2: A veure.
1: També triga, arrenca. Uf, que guapo. L'organet, aquest?
0: No, perquè t'està... T'està fent entrar el tema, a poc a poc. No hi ha pressa, quan les coses són bones no hi ha pressa.
2: Pareu.
0: Ara.
1: Mira. Bé. Ara. Vull.

0: dic una cosa, Toni.
1: Com... Fes-te allò del si bebes no conduzcas...
0: Ah, sí, no vaig entendre mai la campanya aquesta que va fer si bebes no conduzcas una persona que no hi veu. És que no, ara toro passat, no té cap sentit que Stevie Wonder, que no hi veu, et recomani tu que no beguis. Tu sí que vas cego. Tu sí que vas cego, clar. És que no s'entén, perquè ho vam normalitzar, però ara mateix a toro passat no s'entén, això.
2: Vols dir que la campanya no era si no ves no conduzques?
0: Ah, jo crec que era això i es van equivocar a l'hora de traduir.
2: Sí, sí.
1: Si vas ciego, potser venia per aquí. Si vas ciego,
0: si vas
1: no
0: ciego,
1: conduzca.
0: Si vas bueno, no ciego, no conduzca.
1: Tens raó que no tenia cap mena de
0: no,
1: sentit.
0: No, ara n'hi ha coses.
1: Has trobat Don't Drive Drunk? Posa-la.
0: Don't Drive Drunk?
1: No, don't... Era així,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, però don't no era una cançó ben bé, no
1: hi havia una cançó que, específica. No, era aquesta, Don't Drive Drunk. Ja ho he fet amb accent ja de...
0: Stevie Wonder. Don't Drive Drunk.
1: Aquesta tarda de dimecres, aquí a RAC1.
3: Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
1: Ay, tu dia,
4: recorda, ho diu en català, eh?
1: Sí, sí.
4: No diu recuerda, no. Diu recorda.
0: Sí, sí, perquè bueno, va gravar uns estudis d'aquí de Barcelona i el tio portava els idiomes molt barrejats. El tio. No, però ho recomano ja, per acabar, el disc Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, que de fet li canten totes les cançons a l'alegria de viure.
4: Caram.
0: Aquí ho deixo.
1: Sí, sí. No,
0: més però agafa-ho amb paciència un dia quan vagis al cotxe, perquè això s'ha d'escoltar al cotxe, que pots posar volum, quan vagis en autopista, que tinguis una estoneta, perquè la música bé, s'escolta al cotxe, sobretot quan vas sol.
1: Espera, aquesta que... Aquesta cançó és molt... Aquesta està molt bé. O sigui, jo l'he escoltat amb una mica més de...
0: Eminem, va.

0: El disc va a 33 revolucions quan era 45.
1: I també us dic una cosa, com és possible que sigui l'única persona que toca l'harmònica i tu la sents i saps perfectament que és ell qui la toca.
0: Sí, senyor, amb això
1: no passa amb ningun altre artista. Hi ha artistes que els hi passa amb la guitarra, Eric Clapton, sabies quan la guitarra era d'Eric Clapton, però en el cas que agafis tu l'harmònica, que l'han agafat molts artistes d'aquella època, començava a sonar i tu deies, és Stevie Wonder.
0: Sí, sí.
1: Una cosa al·lucinant,
0: tens,
1: no?
0: Tens tota la raó.
1: Bé, en fi, aquí ho deixo, recomanació musical.
0: Gràcies, Àlex, per la cerca i gràcies també a l'Anabel Luna, que ens han ajudat a buscar les cançons.
2: Un aplaudiment, de... va.
0: Un aplaudiment. L'Anabel Luna és molt fan també de Stevie Wonder, eh?
1: Sí?
0: Ah, doncs diu que sí, sí, sí.
1: No, clar.
0: No ho sabia.
1: Els malòmens i les malòmenes ens identifiquem.
0: Bueno, està molt bé. A mi se'm fa una mica pesat, però bé, escolta, cadascú té els seus gustos. Què em volies explicar avui?
2: Quin és el tema d'avui?
0: No sé, ara t'ho explicaràs.
1: És que clar, ara, si jo ja venia... De fet, avui havia proposat dos temes completament diferents.
0: Sí, m'ho ha dit la Xènia. Ah, dos temes.
1: Imagina't.
0: I encara no hem obert el meló. Ni un tema però, ni l'altre tema.
1: Clar, és que jo hauria un tema. Comenceu, que si parlant d'això de l'OTEC, comencem a posar música, fem Ràdio Fórmula, perquè ara quasi ens cau un logo aquí dels 40 principals.
0: Bueno,
1: estat
0: 40
1: això.
0: Clàssics, seria.
1: 40 clàssics,
0: perquè,
1: exacte.
0: Aquí, sí, els principals, no, perquè tot...
1: Encara principals... és bastant escoltable. Em sembla que encara està el Bruno Sokolovic a 40...
0: Clàssics, no ho sé.
1: No?
0: No ho sé.
1: Ja ens ho diran.
3: I posa una vegada fragment de que se murió el Lucky.
1: Ah, Joaquín Luqui.
3: Sí, ja. Posen fragment de... Tú y yo lo sabíamos.
1: Ah, no ho sabia, encara.
3: Sí,
1: encara
3: el maestro,
1: queda
3: recorden el maestro Luqui.
1: Molt bé. No, és cap a temps... De fer la ràdio, més enllà de RAC1, sí que és cert que em sembla que no escolto pràcticament res. Mm. Alguna cosa puntualment per podcast puc anar a buscar molt concrets. Normalment, crims. Anar a buscar
0: molt bé.
1: Audio.
0: Molt
1: que, de fet, sé que heu tocat, em consta que heu tocat aquest tema amb el Toni Muñoz, soc gran fan de la secció del Toni Muñoz. M'he perdut. He arribat al final pràcticament perquè li heu canviat l'hora. El Toni Muñoz.
0: No, perquè l'hem cridat, l'hem trucat, no, l'hem
1: trucat. Sí,
0: el Toni Muñoz, no, el Toni Muñoz sempre és a les 5.
3: Sí.
0: I avui l'hem cridat d'urgència pel que hem conegut avui d'aquesta nova interlocutòria de la jutgessa de 17 pàgines més que hem conegut. Sí. I llavors aquí hem estat comentant la jugada amb el Toni.
4: La notícia de la psicòloga.
0: Sí, el que hem comentat.
1: Estic molt a tope.
2: El Bruno Sokolovic continua a los 40.
1: Veus? Molt grande, un grande el Bruno Sokolovic. Bé, dit això, estic molt a tope amb el Mango Gate. Li podem dir Mango Gate?
0: Mira,
1: a mi m'agrada Mango Gate.
2: És un força apropiat, no?
0: Sí, clar. Està molt bé. Mango Gate. Està bé.
1: El Mango Gate... Jo us volia fer la... Utilitzaré sempre el presumptament perquè... Sí.
0: No,
2: és que realment és presumptament, encara això no s'ha jutjat ni s'ha condemnat a ningú.
1: Sí,
2: està
1: okay.
2: Investigant.
0: Tot i que la jutgessa, quan fa la interlocutòria...
4: Sí, sembla que no, però...
0: Sembla que...
2: Però s'ha de dir presumptament.
0: Sí,
2: encara,
0: sí, no, però dic que la jutgessa ha fet un escrit que realment deixo sorprès de les coses que arriba a dir.
1: Una pregunteta. Soc l'únic que penso que aquest cas és de primer de crims? És
4: presumptament.
1: A dir, presumptament, aquest cas és de... És a dir, els que estiguem posats una miqueta amb el tema true crime, no? Que és, en si mateix és un gènere, jo ja vaig dir aquí que jo podria sortir d'aquest estudi aniquilant a totes les persones... En directe, eh? O sigui, està fent aquest
0: programa
1: en directe i combinar-m'ho tot per aniquilar-vos, fer seguir el programa, deixant un tema de Stevie Wonder, a l'hora que l'Àlex punxa l'últim tema de Stevie Wonder, curiosament, Songs in the Key of Life, i jo, pam, acabo amb tots vosaltres, deixo la música sonant i no deixo cap pista. És a dir, ja amb el
0: però també mataries a l'Àlex i l'Anabel o no?
1: Perquè
0: si ens peles a nosaltres t'estan mirant com ens peles.
1: No, home, clar, hauria de pelar en cadena i ara que està, clar, fins i tot a recepció que es veu el que passa aquí, hauria d'aniquilar fins on veu la vista, fins on hi ha càmeres.
2: Caram.
1: Que ja sé on estan col·locades les càmeres en aquest...
4: Però és que ara hi ha la càmera que t'està mirant.
0: Sí, la Mònica Folquet m'està dient que t'estan gravant ara.
1: No, ara mateix no.
0: Però dispararies a la càmera.
1: Però puc anar a buscar les càmeres, perquè això és un altre gran tema,
0: i borrar-ho.
1: I sóc, perdoneu, presumptament, sóc l'únic que quan ha vist aquestes imatges de la càmera gravades d'una manera una miqueta estranya...
3: Amb el mòbil?
1: Amb el mòbil. Presumptament. Tretes amb el mòbil. On es veu que diuen, li fallen els genolls, ensopega ell sol. Diuen, ell sol ensopega perquè li fallen els genolls i no posa ni les mans. Sóc l'únic que veu com s'ensopega amb aquesta mena de jardinet de pedra, que fins i tot surt pols de les pedres quan s'ensopega. On em consta que s'ha ensopegat molta més gent en aquest jardinet de pedra. Presumptament, m'ha dit que molta més gent. Per això, d'alguna manera, potser ho gravaven per la gracieta de... Mira, un altre que ha caigut, com aquest dia que ha fotut la gelada a Barcelona, i allà a l'Eixample, entre el carrer Aragó i... bé, el que baixi, el que vulguis, val més, sempre hi ha aquest racó que està gelat i hi ha algú des de casa que grava cada cop que passa algú i es trenca el cap patinant el mateix tros perquè estava gelat, perquè havia caigut un neu, etc. Doncs això és una miqueta el mateix, presumptament, al tanto. I sóc l'únic, presumptament, que veu la mà esquerra com la treu per recolzar-se, i presumptament veu com s'aixeca d'una manera força, l'ajuden, home, normal, et passaria a tu també, i de manera molt àgil, fa com que s'espolsa amb la maneta, fa així, no ha passat res, i fa com un rebotet esportiu, i la meva pregunta, sóc l'únic que estic veient això, presumptament? Bé, un dia, si voleu, en parlem, em sumaré.
0: Oh, i tant.
1: A la secció de...
0: Home, jo el que trobo estrany és que el que l'agafa, que és un guarda de seguretat, se'n va després on hi ha les imatges,
4: això.
0: Les fa tirar enrere i ho grava, i després aquesta imatge la fa circular.
5: Jo, això...
0: Que ja, l'altre dia crec que ho parlàvem amb el Toni Muñoz, i ho trobo del tot estrany, però, o sigui, totalment anòmal.
1: Però això haurà d'haver, quan presentin aquesta prova, haurà d'haver una cadena de custòdia de les proves on s'haurà de demostrar com arriba...
0: Però tu no pots anar...
1: Presumptament.
0: Tu no pots quedar un document.
4: O sigui, tu
0: no pots documentar unes imatges d'un circuit privat i després aquestes imatges passar-les en un segon i aquest segon que les faci circular, que en teoria, teòricament, són per fer una broma. Això no pot fer.
1: Estic totalment d'acord, però sigui com sigui que han arribat, ja, hauran de demostrar com han arribat fins a aquesta persona.
0: D'una manera il·legal, per això jo li vaig dir al Toni Miró, dic, això, aquesta prova no sé si és vàlida.
1: Sí, però s'haurà de demostrar que hi ha un missatge on s'envia, mira el que ha passat avui, això s'haurà de demostrar.
0: Però s'aconsegueix de manera, perquè aquí hi ha un...
3: La llei de protecció de dades.
0: Exacte, la llei de protecció de dades. Per tant, això s'ha obtingut d'una manera...
3: Sense consentiment.
0: Irregular, sí. Exacte. Bueno, tot això, bé, encara no s'ha arrencat.
1: Arrenca la botella.
4: I cobre igual, eh?
0: Bueno, però bé... Escolta, si vols et dono altres temes, eh?
1: No, jo...
0: Vols que et comenti la peça que acabo de veure ara...
1: Quina peça? No.
0: Mira.
1: Una altra cosa, volia parlar del Toni Bou.
0: Vale, pues...
1: Volia parlar del Toni Bou.
0: Jo sé que portant-te a qualsevol tema tens... A qualsevol cosa t'hi enganxes.
2: Ell s'enganxa amb tot.
0: I tot per estalviar-se el tema d'avui.
1: No, però si el tenia expressament... Ja us explicaré ara per què el tenia.
0: A veure, què posa 24 hores, Àlex, sisplau.
4: 53 bidons, eh?
0: Ara ho expliquem.
2: Nou rècord de Toni Bou.
6: Bidones de combustible renovable.
4: Que guapo.
3: En castellà, eh?
0: A veure, Kaila, busca la notícia perquè el Toni Bou ha aconseguit a Piera fer el rècord mundial.
4: Exacte.
0: El Franquès, mira'm una cara. Rècord mundial d'anar passant amb la moto.
4: Saltant, eh?
0: Saltant de bidó en bidó, de benzina.
2: N'ha saltat 53. Amb una sola roda, eh? Amb una sola roda.
1: De combustible, eh? Bidons amb combustible. Anar amb una moto en plena benzina, saltar bidons amb combustible, i sembla una cosa innecessària si no vols acabar amb el seu rècord.
0: El rècord era de 33, crec.
2: A veure, espera't un segon.
0: Sí, hi havia el rècord, ho hem estat mirant abans amb la Míriam Díaz, que ens ha cridat l'atenció. Dos dies més tard.
1: No, ara vull... També vull...
7: Hola, soc la Marta Cailà, ja ho he trobat. Eren 33.
2: Et donaré una pantuflada, però que quedaràs maco,
7: eh? No, Marta, si jo ja estic al territori.
2: Que l'ha mirat...
7: M'estan encinerant.
3: Talla-li un colló.
2: Doncs aquí dels 33, en aquesta notícia que acabo d'obrir...
0: Busca Mundo Deportivo, que és on expliquen bé.
1: Sempre, busca Mundo Deportivo.
0: El que no entenc... Sempre vas al primer que trobes.
1: És que Toni Bou...
2: Sí, clar, el primer que s'ha...
0: No, doncs el primer que trobes...
2: Mira!
1: Espera.
0: Primer que trobes no pots anar...
2: Efectivament, a Mundo Deportivo ho posen al subtítol i la xifra anterior era de 36. 36.
1: Bé, i la meva pregunta
2: no
1: és...
2: No em posis aquesta cara de paciència. A la notícia que he obert no sortia.
0: No sé què faig fent aquest programa.
2: Què vols que digui?
1: Marta, la meva pregunta és... Suposo que sortia la mateixa notícia. Sempre parla en Toni Bou, diu... 39 vegades campió del món. Però dic, però quina edat té Toni Bou per haver guanyat 39 anys? O sigui, clar, em sap quantes vegades ha guanyat el campionat del món?
2: 39.
1: Però quina edat té Toni Bou per guanyar... Quants campionats a l'any es fan del món?
3: És el Rafael de les motos.
1: Ah, però es fa un campionat del món?
0: No, no. Amb el món del trial crec que com a mínim se'n fan dos. Hi ha l'outdoor, indoor...
5: i fora.
1: Outdoor mixta.
2: Clar, perquè ell té 39 anys. Sí. És això que
1: ja
2: dius.
1: Es fan amb una, des dels 0 anys que anava guanyant ja, perquè és un home que no, està però... avorrit de guanyar ja.
0: Oh, això sí, clar, 39 títols, però són dos o tres títols per temporada. Dos o tres tirant curt.
1: Hem trobat algun altre cas d'una persona que demostri tanta superioritat a la seva disciplina com perquè ara hi ha
0: aquest... I no l'hem valorat com es mereix.
5: Exacte, perquè en un altre país tindria un monument.
0: I tant. I tant.
1: De fet, una de les portes del Camp Nou seria de dir Toni Bou.
0: Per exemple.
5: No el tenim per re aquí.
0: Tot i que no sabem si és del Barça o no.
3: Bueno, ja hi ha una pista que no sigui gens bona, que és que la presentació del rècord aquest, mentre l'anava fent, amb quin idioma parlava l'Espícard?
0: L'Espícard, jo he escoltat la peça Mundo Deportivo, la gravació que ha fet el company que hi ha anat, i l'Espícard ho feia en castellà. Tot l'acte es va fer en castellà. Però... I l'entrega de trofeus també en castellà.
3: Igual que els germans Márquez, quan guanyen alguna cosa i van allà a l'Ajuntament de Cervera.
1: Però on es feia això del Toni Bou?
0: A Piera.
1: Ah, es va fer Piera?
3: Sí.
1: O això ho feien per la cobertura, que la deuen fer per Eurosport.
0: Por España, que va hablar. Eso si no, el català de pueblo, de viejo.
1: Doncs, escolta, felicitats aquí. Felicitats al Toni Bou, 39 vegades campió del món en diverses categories.
2: Compten els indoor i els outdoor, com tu deies, Vull dir que hi ha diverses proves cada any.
1: Però tot i així, em sembla una bestialitat.
0: No, és que sempre guanya ell.
1: Clar, però algú li fa ombra, aquest home? No. Aquest és el tema, jo crec que abans de competir li deu dir als companys. Companys no, competidors.
0: Sí, sí.
1: Els rivals, per favor, traieu-me aquesta agonia de guanyar sempre.
2: El Ramon Rafart ens diu, no hi ha ningú que domini cap esport durant 20 anys de forma tan absoluta. Clar, és que ells...
1: És espectacular, és una barbaritat.
0: Ara et diré una cosa i ara...
2: Ai,
0: ara vaig a fer-me l'arikiri. Ara vaig a l'arikiri, ho sé.
3: Vinga,
0: ho sé.
2: Pensa't bé si ho vols dir,
0: És igual, si perdo una part dels oients...
2: Ai.
0: Ja que el Franquesa no s'hi tira, m'hi tiraré jo.
1: No, jo m'hi tiro sense problemes,
0: I una disciplina difícil d'executar,
5: Què?
2: Però a veure una cosa...
1: Què has vingut a dir? Ara no...
0: Que la disciplina aquesta d'anar amb una moto que no pots posar els peus i que has d'anar-te enfilant per canonades i tubs i caixes i contenidors... A veure, no tothom està capacitat per fer això,
2: No, esclar. Però això va a favor d'ell, no?
5: Però què vols
2: venir dir? Tu dius com si anés en contra.
0: Bueno, a mi m'ho proposen i no li trobo la cosa.
1: No li trobes l'atractiu.
2: Tu no li trobes la gràcia.
1: Ara.
2: Aquest esport.
1: Que tu dius...
0: No, a l'indoor... O sigui,
1: bidons posats a l'inrevés, containers girats...
0: Vull dir que...
2: Tu saps l'equilibri que cal tenir?
0: No, per això t'estic dient que...
5: Això és esport.
0: Doncs és el que estic dient.
3: A ti te gustaría...
2: No, no estàs dient això. És un tremendo... Tu no li trobes la gràcia, aquest esport.
0: No, jo no estic dient això. Que costa trobar gent que vulgui fer aquest tipus de disciplina.
1: També et dic.
0: Perquè, clar, és molt difícil.
2: Que té poca competència perquè...
0: Perquè és molt difícil, perquè, clar, té una complexitat màxima. Per això dic que dura tants anys, perquè un tio que és bo està molts anys allà perquè la resta, hòstia, fer el que fa ell...
2: Segur que hi ha gent que li vol treure el títol mundial.
0: Però no són tan bons com ell, has de tenir un talent. Per això dic que, clar, potser ell està allà dalt...
1: Gas-gas. Una marca que és gas-gas.
0: No, però vull dir... Per això destaca tant, perquè la resta no li arriben a l'ell.
1: Clar que no li arriben.
0: És tan difícil que, clar, la resta no arriben.
1: Aquesta disciplina...
0: És una disciplina que potser no té tants... Això ja m'ho faig jo. Tant seguidor o tanta gent que vol fer esport com d'altres disciplines esportives.
1: No té tant de reclam a nivell participatiu.
0: A això em refereixo.
1: Per mi és l'snooker de les motos,
0: Per exemple.
1: És l'snooker, és el Nadal a quatre bandes de les motos.
0: Que el Toni Bou és Messi, o sigui, està a dalt de tot. I la resta, no arriben.
1: No, és Messi i Michael Jordan agafat de la mà, són Toni Bou.
0: Que jo crec que hi ha poc, o sigui, que no hi ha... Té poc reclam, així com d'altres disciplines en tenen més.
5: Sí.
1: Diguéssim que estaria al nivell del el curling, potser. No? Perquè el curling també diu és campió del món del curling durant 40 edicions. Dius, bé, però el curling...
0: Perquè hi ha atletes que tenen, saps, aquest fet tret diferencial amb disciplines que la resta no... Hòstia, no... és com, per exemple, la marató. Marató, sempre guanyen...
1: La marató, quina, de TV3?
0: No, la marató de...
8: La de córrer.
0: Sempre guanyen atletes africans.
8: Que n'hi ha tal.
0: Per què? Perquè tenen unes...
8: La genètica.
0: Qualitats, una genètica que la resta no tenen. Pues, amb el Tony Bou, clar, té una genètica, té una cosa que la resta, per molt que d'això, no...
1: Sí, hi ha habilitats que també diuen... Ara. Home, jo sóc campió del món en posar-me la mà sota la xella i fer pedorretes.
0: A mi, mira, en el món del futbol, mira si hi ha gent.
1: Sí? És veritat, per destacar en el món de futbol i mantenir-te és molt més complicat, perquè de fet, bé, ara hi ha un que s'ha convertit en famós de cop, el jugador que menys, amb això suposo que ho he tocat, que menys seguidors tenia, ara resulta que és un dels que més en té, i ara tot el Mundial, això està molt ben pensat,
0: un lateral de Nova Zelanda.
1: Qualsevol partit de merda, ara tu t'obsessiones en veure quin és el partit que fa un jugador determinat, i de més, i ja et val la pena potser veure el partit si ets molt futbolero.
2: Mira, el Ramon Rafart, que veig que està molt posat en aquest tema perquè ens està enviant diversos missatges, diu que hi ha 40.000 federats al món.
1: Al món,
2: en l'esport del trial. 40.000 federats
1: són poquíssims,
4: És poc.
1: És el que anava a dir.
2: I el millor de tots...
1: Ser el millor de 40.000 no és un tema menor.
0: Però Toni Bou està en l'elit i la resta que estan a l'elit tampoc. O sigui, de 40.000, clar, no són els 40.000.
2: A veure, al Campionat del Món es presenten uns quants esportistes. Ell des del 2007, de manera interrompuda, català.
0: Sí, però ara fa un moment vostè es queixava que l'acte aquest...
8: És escarós, tot en castellà. Quin fàstic de tio.
1: Aquest tipus d'esdeveniments...
0: Però què quedem? És català o és un fàstic de tio?
8: És català, és escarós.
2: Escolti.
0: Que de veritat, que jo amb vostè...
1: Us heu fixat que aquest tipus d'esdeveniments estan esponsoritzats sempre per begudes? Per marques de beguda.
0: Sí.
1: De fet, aquesta tarda, ja per concloure, per treure un tema que ens pugui ajudar a rematar...
0: Sobretot per estalviar els dos temes que has portat.
1: No, escolta, s'ha de saber...
0: I tornar-los a fotre
1: soc la nevera del món, la setmana que ve. Soc campió del món d'economitzar material de guió. I amb això no m'ho podeu discutir.
0: Però quan acabes la temporada, amb tots els documents que has arribat a elaborar, què en fas?
1: Home, quan frego, ho poso al terra, com feia antigament, per poder anar fent el saltet d'un full a l'altre, perquè, clar, això es guarda... Perquè aquest full me l'emporto a casa, jo no tiro com fas tu, el paper de reciclatge. No, us deia que... Espera, que m'està escrivint el meu mecànic, Catalunya sempre referència en categories off-road.
8: Toma!
1: Off-road vol dir que la moto és amb circuit d'allò, però al final legislacions ambientals sempre en tenen en contra per la pràctica d'aquest esport. Remen no temen. No ho he entès, això. Jo estic llegint textualment.
8: No
1: el Quim, que és un especialista en motos d'aquestes d'enduro...
2: Estem
1: rebent
2: més correus, sobre aquest tema. Mira.
1: És que ara heu tocat os aquí,
0: L'has tocat tu?
1: No!
0: Aquí mirant la tele.
1: No sé, has fet la referència, has dit tu. No sé què estaven els bidons. I dic, mira...
0: Perquè el Toni Bou ha fet el rècord mundial...
2: Per exemple, el Lluís ens diu que el Toni Bou va canviar la manera de competir en trial, que fan a la moto com si fos una bicicleta, herència del bike trial, i que per això guanya tant, perquè tothom s'ha hagut d'adaptar al seu pilotatge.
1: Toni Bou és tan superior que ell no engega la moto. Està fotent tot això amb el seu propi impuls. No l'arriba ni a engegar. No utilitza el motor de la moto.
8: I no només el Toni Bou, que també hi ha la Damraga, eh?
1: Home, la Damraga.
8: Ah, que el vam portar un dia en Sebastià la Sènia, eh? Un programa que jo el tinc guardat a la meva memòria i no se m'oblidarà mai, eh?
2: Ens ho diu l'Anna. Altres diu, per un Mundial, Creu de Sant Jordi, o Príncep d'Astúries i bla, bla, bla.
1: I per 39?
2: I el Toni Bou?
8: Ningú.
0: Però deu tenir la Creu de Sant Jordi, algun reconeixement, no?
2: Ara ho buscarem.
1: Escolta, fem una campanya per demanar la Creu de Sant Jordi.
0: Home, ara mateix.
1: Del mèrit esportiu a Toni Bou. Doncs escolta...
0: I tant.
2: Té la medalla d'or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.
8: Va, clar, l'espanyola.
2: Però...
1: No?
0: No, vull dir que no.
2: Creu de Sant Jordi, vaig a buscar-ho, eh?
4: No pot ser.
1: O un princesa d'Astúries, eh? Algú
8: no,
1: senyor
8: d'allò.
4: La Creu de Sant Jordi ha de ser sí o sí.
1: Sí o sí. Mira, ara la Carla no...
4: Espera. Què dius ara?
1: No, ui.
4: Què?
1: Bé, en qualsevol cas ho proposem.
0: Després de 39 títols no té la Creu de Sant Jordi.
2: Jo no veig que tingui la Creu de Sant Jordi.
1: Com
2: és possible?
1: Com és possible?
8: Ara, la Premi Enyordo sí, eh? La Principessa d'Astúries, no sé què li van donar. Això sí.
1: Això sí que li van donar? Aquest se'l van donar? Home, no ho sé.
2: No hi ha dret, realment, dius.
1: Doncs demanem-li.
8: I en canvi la Loles León sí que li van donar la Creu de Sant Jordi.
0: I què té que...
8: Que
0: veure.
4: És que no, perquè
0: vostè...
4: és una cosa per la identitat de Catalunya.
1: És catalana. No, és catalana.
0: Para un moment, Àlex, sisplau. A mi no em torni a cridar.
8: Tu has vist l'Oles León a Waterloo?
4: És una cosa de la identitat.
0: A mi no em torni a cridar.
4: Jo no crido.
0: No em torni a cridar.
4: No he cridat mai en ma vida.
8: No.
4: Te dic, la Creu de Sant Jordi és una cosa a favor de la identitat, bueno, i de la cultura.
0: La identitat de la cultura de catalana, també la Lois León l'ha defensat.
4: I el senyor Toni Bou se la mereix. I n'hi ha d'altres que no se la mereixen.
8: De què l'ha defensat?
0: Franquesa,
9: mira. Que ganes tengo de comerme un buen pollón.
4: Això és Creu de Sant Jordi.
0: La Creu
8: de Sant
0: Jordi.
8: Bueno,
0: Franquesa, ho deixarem aquí.
1: No, sí, ho deixarem aquí, perquè
10: hagi superat. Així sona, reconcentrat.
1: Ah, vale, vale.
10: RAC 1.
11: Da igual dónde estés.
12: Da igual cómo lo vivas.
13: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
14: En la misma jugada.
15: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
16: Cuando todo eso llega.
15: Entonces sí. Entonces somos una.
17: Somos una.
18: Somos un
19: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
20: Ocasión Plus.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso. Se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
27: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
28: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
27: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
28: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
33: I després a cala meva mare, Olot.
32: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
34: Molt bé.
32: Arribarem a tot?
34: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
35: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
36: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
37: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Reconcentrat.

l'escoltaria, aquesta cançó l'escoltaria mil milions de vegades. Ébloui par la nuit, de Zaz, de la meravellosa Zaz, que aquest estiu torna a Catalunya. Gairebé cada estiu ve i nosaltres estem tan contents com ella. Som-hi amb una mica de recomanat, ara, el reconcentrat. Una mica de recomanat amb l'Esther Muñoz i la Mònica Prieto, que ja sabeu que és periodista cultural i que és especialista. Jo, sempre que surt per la ràdio la Mònica Prieto, el recomanat, agafo paper i llapis, perquè és imprescindible, les propostes culturals que ens fa, que són ben diverses en tots els formats. Aquí, fa unes setmanes, no ens va fallar. Mònica Prieto, el recomanat. Prengueu nota, que val molt la pena.

0: Acaba d'entrar a l'estudi de RAC1 la Mònica Prieto, la nostra col·laboradora, especialista en esdeveniments culturals. Mònica, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Esther. Comencem amb llibres, si et sembla.
0: Comencem amb llibres, em sembla molt bé.
1: Perquè jo crec que començar allò que tens, primer que potser ja t'han regalat, eh?
0: Jo tinc la meva tauleta de nit amb un,
1: com una pila, no?
0: Amb una pila de llibres acumulats, que déu-n'hi-do, eh?
1: Doncs una de les propostes seria, si tu estàs en un club de lectura, potser tens més al·licients per poder començar i fer realment amb una data de caducitat, de dir, mira, abans de tal dia hem de tenir llegit aquest llibre.
0: Avançar.
1: Exacte, sí. I, llavors, hi ha aquest tema, no?, que te'ls pots trobar a molts llocs, hi ha centres cívics, hi ha als barris, a pobles, a ciutats, hi ha tot de clubs de lectura, i en concret també hi ha un, que és el Club Tàndem, que porten la Juliana Canet i la Marina Porres, que fan aquest programa 3CAT,
0: sí.
1: I el que fan és a partir d'una premissa que és molt xula des del meu punt de vista, que seria ajuntar generacions. Per una banda, gent jove que està descobrint llibres més clàssics i gent més madura com nosaltres, que hi ha aquest punt de trobada per llegir-se el llibre i comentar-lo, que crec que és una cosa molt interessant.
0: Has participat tu en algun d'aquests clubs de lectura?
1: M'encanten.
0: I has anat, sí?
1: Sí, perquè és com aquell punt com de socialitzar, no? És poder tenir el moment més íntim, més privat de la lectura, que és una cosa que fas al llit o que fas al sofà, però després socialitzar i anar amb comunitat a comentar el llibre, crec que és molt enriquidor, perquè trobes punts de vista diferents, i aquell punt de dir, mira, jo tinc ganes de comentar aquest final, no?, perquè sense fer spoilers, però m'ha deixat, no?, doncs, que tinc ganes de parlar-ne, i és l'espai ideal.
0: Tant. I qui tria el llibre?
1: Es fan propostes, llavors qui realment vol trobar-se tal dia per comentar aquella lectura, tens 2-3 setmanes per llegir el llibre i després comentar-lo.
0: La veritat és que estan sorgint clubs de lectura per tot Catalunya, hi ha llibreries, cafeteries i també en línia.
1: Sí, és que si no tens ganes o temps de trobar-te en persona, també hi ha l'opció de fer-ho online a través de Telegram o de WhatsApp, i també hi ha un format que és molt xulo, que serien les newsletters literàries, que són com miniclubs de lectura que t'arriben al teu email, al teu correu personal, i allà, diguem-ne, és com poder rebre cartes, no? És aquest format més epistolar, més clàssic, de rebre cartes d'una amiga que t'està enviant o petits poemes o t'enviar recomanacions de llibres, o en el cas, per exemple, d'una autora que a mi m'agrada molt, la Carmen Pacheco, envia unes newsletters que acostumen a ser cada mes, que estan plenes de... són cartes que estan plenes d'humor, de reflexions i de recomanacions culturals. No només llibres, sinó també d'altres recomanacions, de sèries, de pel·lícules, una mica com aquesta trobada nostra, però en format Carmen Pacheco, que realment és molt xula.
0: Com funciona? Et subscrius i has de pagar una quota? Com va
1: això? És gratuït. Tu simplement, quan busques, diguem-ne, amb el teu buscador, doncs, newsletter Carmen Pacheco, entres i et subscrius per rebre aquestes cartes. I, si vols, hi ha casos en què hi ha un sistema on tu podries pagar un cafè a aquesta persona per poder, diguem-ne, com fer una ajuda a tot aquell temps de qualitat que ha invertit aquella periodista o aquella escriptora en preparar totes aquelles peces, i però ho pots fer d'una manera voluntària, vull dir que és completament gratuït.
0: En tenim de catalanes?
1: Sí, també n'hi ha. Per exemple, una que es diu Coses que mai no t'he explicat, de 6 a 8, que és de la periodista Anna Solana, que no només parla de literatura, parla de moltes coses i és molt interessant. Després hi ha una altra que es diu Llegeixo i existeixo, o El Club Invisible, que aposten per textos curts i ben escrits, ideals per llegir amb el cafè del matí, per exemple. I, a més, m'agradaria escoltar algunes de les meves coses favorites.

0: perquè ja hem alimentat la ment, ara passaríem, Mònica, a la música.
1: Ah, exacte. Per mi la música és vida. Realment, el fet d'anar caminant pel carrer, de tenir sempre una banda sonora que estigui a l'alçada de la meva vida, que dic jo, vull dir que els continguts han de ser de qualitat i la música també.
0: La música ens acompanya.
1: Sempre. Oi que sí?
0: I tant, i tant. És necessària, jo la necessito també per viure, eh?
1: És que és una cosa que dona molta alegria i molta companyia. Llavors, aquesta versió en concret de les meves coses favorites, de My Favorite Things, és una cantant que fa poc he descobert, la Carmen Souza, que per mi és una meravella, és una cantant de capverdiana portuguesa i que barreja jazz, ritmes africans i aquesta veu que està plena de llum.
0: A més, la música, Mònica, t'acompanya a casa mentre passeges pel carrer, la pots posar al cotxe. Si estàs baix d'ànim, te'l pot apujar, eh? Mm-hmm. I si, escolta'm, estàs melancòlic, també busques aquella cançó que necessites en aquell moment i és fabulós.
1: Ideal per iniciar una bona plorera, d'aquelles que senten també. I parlant de ploreres, també et porto un disc que he tingut més temps ara per escoltar amb el temps que, diguem-ne, mereix.
0: Dedicar-li el temps que requereix.
1: Ah, exacte. Amb una persona que és la Lily Allen, que a mi m'encanta, i que ve d'una relació sentimental tortuosa i ha fet un disc que la veritat és que està molt i molt bé i que us recomano. És un disc que es diu West End Girl i és potser el més personal que ha fet fins ara la Lily Allen.
0: Què explica ella?
1: D'entrada explica la seva ruptura amb el que era el seu marit fins ara, l'actor David Harbour, que és aquell de Stranger Things,
0: sí, saps? La meva filla és mega fan d'aquesta sèrie, sí.
1: Doncs el xèrif era el seu marit i realment, pel que sembla, és una persona com bastant... que amb ella doncs, li ha fet bastant de mal. Llavors, parla, diguem-ne, fa aquest disc des del sarcasme, des del dolor del trencament sentimental.
0: Directe al cor, vaja, eh?
1: Sí. Però no és un disc per plorar, eh? És més aviat per entendre com es pot renéixer després del caos. Llavors, per mi també té aquest punt que és molt interessant.
0: Uh-huh. A més, vols destacar alguna cosa en concreta de la portada d'aquest disc, no? Que també
1: sí,
0: té suc.
1: Sí, clar, és que a veure, estem parlant de la Lily Allen, una artista britànica, una tia així com molt, molt sorprenent, perquè sempre és com molt juganera, però és que a més ara porta el que és el seu disc, aquest actual del que estem parlant, ha fet el disseny un artista d'aquí, de Màlaga, la Nieves González, que ha fet com una mena de retrat com si fos a l'oli, com si fos una pintura clàssica però moderna, barrejant aquest punt que té la Lily Allen, no? De fer coses més clàssiques amb la modernitat més absoluta des del meu punt de vista.
0: És una combinació bastant potent aquesta que ens estàs comentant avui, Mònica. Emoció, art, estil... M'està agradant, aquesta Lily Allen, madura, valenta.
1: Vols sentir-la? El nou disc,
0: sí.
1: West End Girl.
0: Quin descobriment, aquesta veu i aquest disc de reinvenció que crec, Mònica, que moltes dones s'hi poden sentir identificades.
1: Totalment, perquè té aquest punt que aconsegueix com complicitat, saps? Parlar, per exemple, d'una de les amants del seu exmarit, però amb un punt de sarcasme, ja amb una edat que dius, mira, ja no estem per aquestes coses, i passem pàgina. Llavors té aquest punt com de reinvenció que crec que és molt xulo i que a més ens dona aquest punt d'introspecció d'estar a casa, d'estar escoltant la Lily Allen i de tenir més propostes.
0: I ara que fas aquest comentari d'aquest disc i que veníem de parlar doncs, dels clubs de lectura, crec que el disc també es mereix això, un comentari, un intercanvi d'impressions, que sí, també?
1: Totalment. Jo per mi quedar amb les amigues, fer també doncs, una trobada, no?
0: Posar en comú els punts de vista sobre el món de la música.
1: Exacte, per mi estar amb gent que t'estimes i estar escoltant un bon disc com aquest i anar comentant, no? Perquè hi han lletres en aquest disc que són molt, molt, molt sorprenents. Parla de, per exemple, ella es posa en contacte amb aquest amant que havia tingut el marit i parla amb ella. Llavors hi ha un fragment a la cançó i li demana, però tu no sabies que estava casat aquest senyor? I clar, tu imagina't això amb una tarda que ens hi posem amb unes boles de gelat i unes crispetes...
0: I una copeta.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Allò, i tenim molt a comentar. La
0: conversa està asseguradíssima.
1: I tant,
0: eh?
1: I tant.
0: I també ens convidaves a mirar una sèrie.
1: Sí, perquè ja que estem a casa i que tenim aquest punt una mica com de la Lily Allen, que té aquest punt una mica gamberro, també us porto una sèrie que també té aquest punt per dones i amb energia, que seria Fúria. I Fúria és la sèrie per excel·lència de Carmen Machi. És un descobriment de dones madures increïbles que barreja drama, humor negre, una mica de thriller i amb una Machi esplèndida que està al capdavant.
0: Sí, sí, Mònica, jo no la coneixia aquesta sèrie, però quan em vas dir que en parlaries em vaig posar el tràiler i realment que vaig quedar absolutament bocabadada i entusiasmada i tinc moltes ganes de veure-la.
1: Clar, és que a més, el millor, des del meu punt de vista, és que no són personatges secundaris ni mares sacrificades, les protagonistes, em refereixo, sinó que són dones que, amb força, amb intel·ligència, amb una mica de bogeria, i són d'aquelles sèries que et fan riure i pensar alhora. Escoltem-la.
2: ¿No te parece que últimamente el mundo está como más siniestro y complicado?
3: Que le acompaña a la comisaría.
2: ¿Me permiten que me ponga algo más apropiado?
3: Por supuesto.
2: Pues yo estoy embarazada.
4: ¿Pero tú qué tienes en la cabeza?
5: ¿De verdad tú crees que yo puedo volver a ilusionarme? No soy una buena actriz.
6: Acabo de ver un jabalí en el jardín.
7: ¿Un jabalí?
8: Solo quiero que pruebes mi comida para que cambies de opinión.
9: ¡Socorro!
10: Pues la verdad es que estoy tranquila. Yo creo que es la tranquilidad que me da saber que tengo estilo.
11: ¿Estás peor de lo que yo pensaba?
12: ¡Suelta el móvil, loca de mierda!
13: ¿Cómo no jodas esto? Te juro.
12: ¿Qué?
14: Perdona, pero esta venganza es más mía que tuya.
0: A més, amb un elenco d'actors increïble.
1: Clar, és que Carmen Machi, Pilar Castro, Candela Peña, Natalie Poza, Cecilia Roth... Clar, és que això són noms amb
0: primera fila, primera fila, sí,
1: fantàstica, sí. Fantàstica, fantàstica.
0: Doncs aquesta la mirarem també. A quina plataforma la tenim?
1: Doncs aquesta està a Max, el que abans era HBO Max, doncs allà la trobareu.
0: I de les sèries anem als viatges.
1: Exacte, perquè planificant un bon viatge per mi és un d'aquells plaers
0: absoluts. La millor manera.
1: Després el podrem fer i tindrem diners o no, però ja el fet de planificar-ho ja és una gran alegria.
0: És una il·lusió.
1: I tant.
0: És tenir una il·lusió.
1: Que és aquesta il·lusió. I en concret, us vinc a parlar, us porto una agència que està especialitzada en viatges per dones. N'hi ha diverses, cada cop n'hi ha més, però jo aquesta és la que conec en primera persona perquè ja he fet diverses trobades amb elles des del 2020. I es diu Concedete Deseos.
0: Doncs t'he de dir, Mònica, que la Carina Tour, que és la creadora d'aquesta agència Concedete Deseos, va venir al Viatge B, al programa que vaig estar dirigint fins la temporada passada, a parlar de la seva agència, i va ser increïble.
1: Clar, és que és un projecte molt interessant que fa comunitat, que acompanya dones, no només perquè tu pots estar a casa amb el teu marit

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
3: Entrades a osvallès.com.
4: I arribarem amb els Parcels. Tied Up Right Now es diu aquesta cançó. Som-hi amb el butlletí i després tornem, que encara queda un bon tros, eh? No hem arribat ni a la meitat, imagineu, fins a quarts d'11. Fins llavors, reconcentrats. Sí, sí, sí, aquí no marxa, aquí no marxa.
5: RAC 1.
6: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
7: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
8: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
7: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
8: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
7: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
8: RomautoNissan.com.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
14: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
5: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
15: Bona tarda, són les 7. En marxa a Barcelona la manifestació pel Dia de l'Orgull a Plaça Universitat, per convocada per entitats que treballen pels drets del col·lectiu, com per exemple Crida per l'Alliberament Sexual. La protesta, que reuneix mig miler de persones, es desplaçarà els propers minuts cap a Plaça Sant Jaume, on es llegirà un manifest per demanar que es continuï avançant en els drets del col·lectiu LGTBI i on s'avisa dels perills de l'ascens de l'extrema dreta. Tal com alerten en declaracions a RAC1 els mateixos assistents.
16: Aquesta gent que està parlant d'aquesta manera transfòbica, homofòbica, no és la via.
17: Soc aquí per no oblidar que estem en pas de perdre-ho tot. Si no ens posem les piles tots i reivindiquem tot allò que hem aconseguit, ho podem perdre.
18: És molt important reivindicar els nostres drets com a persones trans. Esta ola d'extrema dreta està intentant robar els nostres drets. Tenem que contestar amb tot el nostre poder.
15: A la protesta hi ha representants de la CUP i Esquerra, com la republicana Eva Baró, vicesecretària general de Feminismes i LGTBI, del partit, que ha fet una crida a no retrocedir en drets.
19: Com bé sabem, els drets no estan garantits sempre, els drets s'han de lluitar, els drets s'han d'exercir, i en una situació com l'actual, on els discursos d'odi estan a l'ordre del dia, on la onada reaccionària té molt d'interès en assenyalar, en posar el focus en col·lectius diversos, també el col·lectiu de les persones LGTBI, des d'Esquerra Republicana, no podem fer res més que dir ben-li ben clar i reivindicar més drets que mai, més llibertats que mai i més igualtat que mai.
15: El lema de la protesta és Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, i fa referència al 20è aniversari del matrimoni igualitari. Els bombers treballen a aquesta hora en una represa de l'incendi a la Serra de Gurb, a Tremp, un foc que es va declarar un dia

0: abans de Sant Joan. Crema vegetació forestal i ara mateix hi treballa amb 8 dotacions dels bombers. És una zona de difícil accés i per això també hi ha mitjans aeris intentant apagar el foc. L'onada de calor continua colpejant França, el Regne Unit i Alemanya. Allà, precisament a Alemanya, avui s'ha superat un nou rècord històric i han arribat als 41 graus i mig. Aquesta temperatura s'ha registrat al municipi de Mockern. A Berlín també pateixen la calor i aquest cap de setmana s'esperen temperatures de fins a 40 graus. I avui han arrencat les oposicions per a aquells candidats que volen ser funcionaris de la Generalitat. S'hi han presentat un 74% dels aspirants a aconseguir una plaça pública. Pel que fa a territoris, Lleida és la demarcació amb un percentatge més elevat d'assistència, gairebé un 80%. Alícia Corral, secretària d'Administració i Funció Pública, fa aquest balanç de la participació.
1: Són uns 1.300 llocs pels quals, ja us dic, que s'han presentat 16.000 persones. Llavors, hem tingut un èxit considerable. Estem contents també i contentes de que les persones vulguin donar el seu valor de servei públic i vulguin treballar a l'administració.
0: Demà continuen les proves. S'espera que en total s'hi presentin 16.000 persones. I ara els esports amb Joan Ferrer.
2: El pilot madrileny Raúl Fernández ha guanyat en la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos per darrere seu Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio completant el podi. Per la seva banda, Marco Bezzecchi manté el liderat del Mundial tot i haver quedat en quarta posició. Té 9 punts de marge sobre el seu company d'equip a Aprilia, Jorge Martín, que ha quedat cinquè. Marc Márquez ha quedat en sisena posició i és quart a la classificació general. Pel que fa a la qualificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la pole, seguit de Leclerc i Hamilton al podi. Kimi Antonelli, que lidera la classificació general, sortirà quart, just per davant de Max Verstappen, que ha patit un accident en la volta ràpida. Carlos Sainz i Fernando Alonso han quedat eliminats a la Q1 i sortiran en 17a i 21a posició respectivament. En futbol, el Sabadell ha fet oficial que Alan Godoy posa punt final a la seva etapa al club arlequinat, després d'acabar la seva sessió. El futbolista canari tornarà a la disciplina del Barça a l'espera de resoldre el seu futur. I en bàsquet, el Baskonia ha fet oficial la sortida de Trent Forrest, el base nord-americà que va ser proclamat com a MVP de la Copa del Rei, posarà rum al Fenerbahçe de Sara Jasikevicius.
0: I el temps, l'últim diumenge de juny, continuarà amb calor de plena canícula, tot i que afluixarà una mica a les comarques de Girona. A partir de mitja tarda arribaran ruixats i tempestes des de l'Aragó, però només afectaran el Pirineu i el Prepirineu de les comarques de Lleida i les zones més properes a la franja.

Directament des del Regne Unit i per tancar nova hora el reconcentrat, els Mews, amb un dels seus temes de referència, el Resistance. Pausa. Feu el que hagueu de fer. Va, però no marxeu a sopar encara, si és molt d'hora. Va, tornem de seguida al reconcentrat.

0: RAC 1.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: Que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
4: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
3: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
4: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
3: RomautoNissan.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou eVitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. eVitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
10: RAC 1. Tots som 1.
11: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
12: Intuïtiva i renovada.
11: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
13: Bona tarda, són les 8. La xifra de morts pels terratrèmols a Veneçuela puja a 1.430. És l'últim balanç del govern del país. L'última xifra que havien donat era de 920. Pel que fa als ferits, són més de 3.300. Ho acaba d'anunciar el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez.
14: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos. Nuestro abrazo, nuestro pésame, nuestra condolencia para los familiares. Hemos contabilizado, atendidos 3.238 personas heridas. Tenemos 3.142 familias damnificadas que están siendo atendidas en este momento en refugios colocados en todos los 7 estados.
13: Rodríguez també ha fet una crida que la gent no s'acosti a la Guaira, la zona més afectada pel sisme. Es diu que cal deixar treballar els equips d'emergències i alliberar les carreteres perquè els vehicles de rescat es puguin desplaçar sense problemes. Mentrestant, el govern espanyol informa que han trobat un altre espanyol mort pels terratrèmols i, per tant, la xifra s'eleva a 6. Així ho acaba de comunicar el Ministeri d'Exteriors. La xifra de ciutadans espanyols desapareguts es manté en 133 i també la dels espanyols que tenen localitzat sota la runa, 14. La prioritat de l'executiu és trobar els espanyols desapareguts. Doncs bé, aquesta hora, a Madrid, s'enlaira el vol que portarà desenes d'especialistes en rescats de l'estat espanyol, entre els quals hi ha l'equip de 15 bombers de la Generalitat, experts en estructures col·lapsades. El dispositiu el coordina el Servei de Protecció Civil del govern espanyol i RAC1 també viatja en aquest avió. I anem en directe, Jordi Armenteres.
15: Sí, a punt d'enlairar-nos en aquest avió d'Iberia, que per cert paguen Repsol i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. A bord hi ha una setantena de bombers i personal especialitzat de protecció civil, entre d'altres, els 15 bombers certificats de la Generalitat, bombers catalans certificats en estructures col·lapsades. La seva feina serà molt important per poder prioritzar rescats. Viatgem també amb 9 gossos, perquè aquí hi ha diverses unitats canines especialitzades en poder trobar gent sota la runa, gent viva sota la runa. La previsió és sortir d'aquí uns minuts d'aquest aeroport de Barajas. De fet, hi havia bombers que s'esperaven des d'ahir en aquest aeroport, bàsicament perquè faltava l'okay final de Veneçuela per poder volar allà. Aterrarem en una base militar a 100 quilòmetres

0: de Caracas, i a partir d'aquí ells a treballar i els 13 periodistes que viatgem a bord a intentar explicar i intentar ajudar amb el que veiem allà.
1: Qui s'ha referit avui a la catàstrofe de Veneçuela ha estat el Papa. Lleó XIV ha demanat la solidaritat de la comunitat internacional amb el país després dels dos terratrèmols.
2: M'agradaria expressar el meu recolzament i el de tots els cardenals a la població de Veneçuela afectada pels violents terratrèmols dels últims dies. Les nostres pregàries d'avui van per les víctimes, per les seves famílies i per a tots els qui pateixen les conseqüències d'aquestes tragèdies.
3: Quanti soffren le conseguenze di questa tragedia.
1: El Papa ja va enviar una primera ajuda de 100.000 euros a Veneçuela amb l'objectiu d'atendre les necessitats més urgents dels afectats per la tragèdia. 10.000 persones, segons l'organització, han reivindicat aquesta tarda al centre de Barcelona els drets del col·lectiu LGTBI. És la prèvia del Dia de l'Orgull, que es commemora demà. La intenció dels organitzadors, és que són entitats que es dediquen a reivindicar els drets del col·lectiu, era sobretot alertar dels perills de l'ascens a l'extrema dreta i de com ataca el col·lectiu. En parla el portaveu de la protesta, Ángel Camacho, membre de Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere.
4: En aquest moment encara tenim molt a reivindicar, no? Després de 50 anys que va sortir la primera manifestació a la Rambla convocada pel Front de Lloren Gai de Catalunya, encara avui patim LGBTI-fòbia, encara avui patim agressions a tots els àmbits de la societat, i hem tret el lema més enllà del matrimoni de l'altar de la revolta. Perquè l'any passat, que feia 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment. Però la realitat és que molta gent queda exclosa i continuem patint violència.
1: La protesta ha sortit de plaça Universitat i ara ha arribat a plaça Sant Jaume, on s'està llegint el manifest. I ara els esports, amb Pau Bombardó.
5: El Mundial de Futbol tanca aquesta nit i matinada la fase de grups i ja quedaran definits els enfrontaments de setzens de final. El primer a resoldre serà el grup L, a partir de les 11, amb un Croàcia-Ghana i un Panamà-Anglaterra, uns enfrontaments que decidiran el líder del grup. En tenis, suspesa la final del torneig ATP 250 d'Isburn entre el belga Bergs i el francès Humbert, que s'ha aturat per la pluja quan només havien disputat 3 jocs del primer set. La victòria provisional era per Humbert, que dominava per 2 jocs a 1. El partit es reprendrà demà amb l'hora encara per determinar. En bàsquet, l'exjugador Tony Parker iniciarà la seva carrera d'entrenador a l'ASVEL francès. El 4 vegades campió de l'NBA és el principal accionista del club i ocupava fins ara el càrrec de president. I un últim apunt de natació, perquè el català Nil Cadavall ha batut el rècord d'Espanya als 50 metres braça i ha fet la mínima del campionat d'Europa. Per la seva banda, els nedadors del Club Natació Terrassa, Hugo González i Estela Tonraz, també han fet la mínima europea i han guanyat el títol estatal en els 200 metres esquena.
1: I el temps, la calor afluixarà una mica demà a les comarques de Girona, però a la resta del país, en molts casos, sumarem algun grau fins a arribar als 40 a Ponent. Aquí, a partir de mitja tarda, arribaran ruixats i tempestes, però afectaran bàsicament les zones més properes a l'Aragó, al Pirineu i al Prepirineu.
6: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Sí, hem posat aquest tema perquè jo crec que aquesta és l'hora ja a les 8 de... obrir-se una begudeta ben fresqueta, abans de sopar, un vermutet de vespre, relaxar-se, estirar-se, si és que et deixen, i tens temps i espai, i gaudir, i gaudir, i gaudir de la vida lenta dels dissabtes de finals de juny. Sí, home, sí, gaudeix. Thanks for the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song. Aquesta cançó és perfecta per fer-ho. Dobby Gray va escriure fa molts anys aquest tema que es diu Drift Away i que, si el vols fer servir per relaxar-te, t'ho permetem fer perfectament. Perquè ara ve una mica de música, el reconcentrat. El món a RAC1 van repassar fa unes setmanes, coincidint amb l'estrena de la nova cançó d'estiu d'Estrella Damm, van repassar Basté, Jordi Saumell i Guille Milky Way les cançons, totes les cançons que ha fet Estrella Damm a l'estiu. Per tant, home, és una bona estona, són gairebé 20 minuts que serviran també per posar-li una mica d'alegria, una mica de música, una mica d'estiu al vespre. El món a RAC1, les cançons d'Estrella Damm amb els tres mosqueters, Basté, Saumell, Guille. Ara mateix el reconcentrat.

0: Tira, tira.
1: Hi ha pocs grups que aboquin tant l'estiu com els Beach Boys, i aquesta cançó de l'històric grup californià que es diu Wouldn't It Be Nice ha estat l'escollida enguany com a banda sonora de la campanya que des de fa més de 30 anys també ja ens porta l'estiu, que és el d'Estrella Damm. Els pròxims minuts volem repassar alguns dels grans èxits que els anuncis d'estiu d'Estrella han incorporat ja en el nostre imaginari. Hola, Saumell.
2: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Escolta, no és la primera vegada que Estrella Damm tira de clàssics. Aquest any són els Beach Boys, però l'any passat, si us recordeu, eren el Josep Montero i l'Arete Payés que feien una versió...
1: Josep Montero de Oques Grasses.
2: Sí, que feien una versió d'un èxit de Belén Sebastián. I fa dos anys... també era... un èxit, el Yes Sir, I Can Boogie de Bacara, una cançó del 77 que aquesta vegada versionava l'anglesa Derry. Fa just 20 anys la música era de Status Quo.
1: No me'n recordo.
2: Fa 20 anys, fa 20 anys.
1: No.
2: I l'any 2007...
1: Tampoc el recordo.
2: Cançó del Bar Bacara que Aretha Franklin va immortalitzar, I Say a Little Prayer. El 2002, el triomfito Naim Thomas versionava també, feia una versió de Nick Lowe. O l'any 1995, l'anomenada Estrella Band versionava també una cançó popularitzada per Ringo Starr. Plantat ja el 1995, tirant enrere 1995, però tot just un any abans Estrella arrencava, de fet, la seva tradició de campanyes d'estiu amb una d'aquelles cançons que molts encara recordeu.

0: que també era una versió d'una cançó del 1959 de Bruce Channel. La popularitat d'aquella campanya i d'aquella cançó van decidir el fabricant de cerveses a instaurar aquesta tradició estiuenca amb cançons festives que van fer molta fortuna a finals dels 90 i principis dels 2000. Recordareu també, per exemple,
1: aquesta. Que per cert he de dir que la majoria de la gent de la redacció no la coneix, perquè és molt jove, aquesta cançó. Però sortien uns animals...
0: Fets amb ordinador...
1: Sí. Estàs parlant de l'any? Quin any és
0: això? Això, el 96.
1: El 96.
0: I el 97. Love and Respect, de Supetit, and the Party Animals. I després comença una trilogia, la de Jordi Comino.
1: Sí, home.
0: Era el 1998.
1: Espera, home, això ho sentiu una mica, home, és molt maca.
0: Vinga, va, que no l'estiguis.
1: Però això està creat aquí, això. Passem
0: Jordi Comino. El grup era un grup que es va crear precisament per fer cançons.
1: Que es deia Blue for You.
0: Blue for You, que també van fer concerts i gires.
2: Sembla fet a Dallas, això.
1: Sí. Però espera.
0: I l'any següent, Jordi Comino també crea el Limiting Jam.
2: Aquesta és generacional.
1: Clar, però és feta per un català, això. Sí, i per un grup que cantaven anglès, que era el Blue for You.
0: I el Comino també va fer aquesta.
3: L'Ernest i jo ja ens hem posat el banyador ambientant.
0: Vosaltres ja tancaríeu la paradeta, eh?
3: Sí.
0: Quan semblava que la fórmula, de fet, s'estava esgotant, Estrella es reinventa amb una nova filosofia d'anuncis que van més enllà de la festa, exclusivament, i que invoca una altra cosa, la celebració de l'amistat, per exemple. I ho van fer amb una cançó que semblava, de fet, fet expressament per a l'anunci. Però no era fet expressament per l'anunci. Eren els suecs Billy Division and the Dancers que havien publicat la cançó 5 anys abans. Però es va convertir
1: en una cançó
0: de fet, és l'èxit més important del grup.
1: Van actuar, amb els 150 anys, van actuar al Gran Teatre del Liceu, sí.
0: I precisament amb aquesta cançó es pot considerar que comença una època daurada. És veritat, una segona època daurada amb altres èxits com aquest altre.
1: Aquesta jo m'atreviria a dir que és la cançó...
0: És la teva cançó?
1: No. És la cançó que va... No. És la cançó que jo crec... És un grup que es deia de Triangles que estaven separats.
2: No.
1: I que es van ajuntar després de l'èxit que va tenir aquesta cançó aquí.
2: Aquí jo ja veig, no sé si us passa, Cales de Formentera, de Menorca. Ja començava amb les Cales turquesa.
0: Sí. De fet, l'anunci estava gravat a Menorca. Sí. L'any següent, el 2011, es va gravar al Bulli i a altres llocs de Catalunya. I wish I could see you soon.

0: L'any 2012, You Can't Say No Forever. Un anunci gravat a la Serra de Tramuntana, a Mallorca. El grup era suec, per cert.
1: Sí. Ara aquesta, per mi, és la cançó que segurament ha tingut més èxit. Em preguntaràs si és la meva? No. Però m'agrada molt. Però la meva és d'anterior, és anterior a aquestes. Perquè aquesta sí que és... Tira, tira.

0: Lobos Lesbian, Santi Balmes, de fet, amb la primera d'unes quantes col·laboracions que va fer després amb Estrella. El 2014 va ser el torn de The Vaccines.
1: Em porta més, t'he de dir que amb els cops que l'he vist, em porta més el Nada és impossible del Mago Pop, perquè el Mago Pop l'ha agafat aquesta cançó.
0: Agafat també, sí. I el 2016, Those Little Things, de Ramon Mirabet. Absolutament encomanadíssima.
1: Sí, totalment. Això ho sé com una pega dolça.
0: L'any 2019, prepandèmia, una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Va començar una sèrie d'anuncis, sí, diguéssim, amb missatge ecologista.
1: Sí.
0: De fet, a causa de la pandèmia, es va repetir l'any següent la mateixa cançó. I l'any 2021, ja una mica recuperats de tot plegat.
2: Aquesta és un hit.
0: Estrella d'Am toca la porta de Rigoberta Bandini per...
3: Ah, mític. Aquesta i Tonight, per mi, les meves favorites.
0: Doncs han sigut 20 cançons. N'hi ha unes quantes més, hi ha algun any amb cançons instrumentals, hi ha hagut repeticions, però segurament hi haurà bastant de consens que aquestes són les 20 grans cançons d'Estrella
3: d'Am. No?
0: Per cert, desconec si els d'Estrella d'Am ho han fet expressament o no, però l'anunci d'aquest any, d'aquest estiu, el vam conèixer ahir,
1: sí.
0: 11 de juny. Sabeu què va passar l'11 de juny de l'any passat? Fa exactament un any. Moria amb 82 anys Brian Wilson, el gran líder i compositor dels grans èxits de Beach Boys, entre els quals Wouldn't It Be Nice. I una altra curiositat encara relacionada amb l'anunci d'aquest any, que explica la llegenda del Canyut, la història d'un amor d'estiu, com tots els amors d'estiu, doncs això, que s'esveixen. El protagonista de la història és un noi que s'enamora d'una noia que el salva d'un moro ofegat. Aquell estiu es converteixen en inseparables i la nit de Sant Llorenç, a la terrassa d'un bar, es fan el primer petó del primer amor d'estiu del noi, després d'aquell estiu, però ell ja no la torna a veure mai més. De fet, ningú la recorda, només ell. Des d'aleshores, torna cada nit de Sant Llorenç, al mateix bar, a la mateixa taula, a esperar si torna. Sabeu quin és el punt fort de les llàgrimes de Sant Llorenç? La de la pluja d'estels, el 12 d'agost. Què passa aquest any, el 12 d'agost?
3: L'eclipsi.
1: Ostres, tu. Escolta, i la història del Canyut?
0: Sí, sí, aquesta de...
3: Al final és boníssim. La frase final que ho tanca tot, no?
1: La història del Canyut és la història d'un...
0: Que explicava ma mare d'aquest noi, diguéssim, que s'enamora perdudament de la noia que el salva d'un morir ofegat i que després d'aquell primer estiu, d'aquell primer petó, torna cada any al mateix bar, a la mateixa taula.
3: I el més bonic és que aquesta història s'explica per microfrases.
1: Sí.
3: Amb un elenc de persones que és espectacular.
1: Bueno, mira,
3: i que abarca la gastronomia, la música, els actors...
1: En fi. Jordi Roca, el pastisser del celler de Can Roca. Però és que després, a partir d'aquí, hi ha l'Anna Castillo, la Laia Costa, l'Álvaro Cervantes, l'Oriol Pla, la Jessica Goicochea, l'Eric García, en Cucurella, la Clàudia Pina... Vestit de Sant Gent, la Muixca, la seva germana també, la Greta... És a dir, una quantitat de gent espectacular. I al final apareix el Canyut. Hola, Canyut, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia, Catalunya.
1: Bon dia. Tu ets el Canyut, oi?
4: Sí, jo sóc el Xavier.
1: El Xavier, que abans...
4: Però no sé exactament a qui truqueu.
1: Clar, perquè és un ésser llegendari inventat. Perquè abans...
4: No, no és inventat, eh?
1: Ah, no és inventat?
4: No, el que passa que hi ha hagut una sincronia, suposo que amb l'Oriol Villar, o en fi, tot plegat, ha sigut la meva... Els meus, diguem, antecedents biogràfics són bastant així, en aquest sentit.
1: Ah, bé. Perquè tu, a banda de ser el Canyut a l'anunci d'Estrella d'Am, la teva professió principal és ser pintor, no?
4: Exacte.
1: I com acabes protagonitzar l'anunci d'aquest estiu d'Estrella?
4: Bueno, aviam, no donarà temps aquí. Vull dir que si un dia tu i jo ens trobem i fem una cervesa, una estrella, t'ho explico. Perquè hi ha com dos vies. Una és molt psicodèlica, que és la profunda, i l'altra, diguem, és l'ordinària, que és que, bueno, a través d'Instagram, jo faig molta propaganda d'Instagram de la meva manera de viure, que és la meva gran obra d'art, no? i amb l'esperança que em contractin per fer les pel·lis que a mi m'agradarien o coses que a mi m'agradarien com aquesta. Llavors, al final, un director de càsting que en tenia com molt vist per Instagram em va presentar en les parts, no? Diguem, a Canadà, a Villar i a Estrella. I es van posar d'acord, i com que em feia molta il·lusió el projecte, i el que m'assegurava el director de càsting, que això era molt jo, i vaig dir, hòstia, la veritat és que és molt jo.
1: Perquè com ets tu,
4: llavors? I em feia molta il·lusió.
1: Com ets tu, llavors, Xavier? Com el Canyut, més o menys, o no?
4: Ja, bueno, soc diversos, que tots estan controlats a la taula de mescles, però són bastant extrems. Un és super canyut i l'altre, o sigui, és un canyut encara una mica més accelerat, no? És Beach Boys allò amb una mica de beat techno, però després té un altre vertent que és molt Cinto Verdaguer, que és normalment la que vinc instal·lat. Llavors, quan surto, la gent quan surto es pensen que sóc una força de la naturalesa molt canyutesca, però en realitat jo acostumo a viure bastant reclòs.
1: On vius?
4: Vic a frontera amb el Baix Empordà.
1: Frontera amb el Baix Empordà.
4: Sí, al Bosc.
1: Al Bosc. Tu abans, és veritat que t'havies negat a sortir en un anunci de whisky anglès?
4: No ben bé. Bàsicament, em van fer un càsting pel carrer, perquè jo ho vaig acceptar, perquè la noia em va dir que si feia aquest càsting ella ja quedava lliure i podíem anar on volguéssim. I al cap de 3 dies, aquest mateix director de càsting em va dir, hòstia, estàs a punt de guanyar, has quedat segon, has de fer un callback, no sé què, no sé quantos, i al final la vaig guanyar, però per mi va ser una mala experiència fer cues, presentar-me, diguem, d'una manera, diguem, no sé, tan física, i porta 15 anys aquest director de càsting, cada 3 anys em diu, això és per tu, li dic, mai més, tio, dic, t'ho agraeixo molt, però aquesta vegada tot va ser molt màgic, perquè va començar amb un tren, amb un AVE anant a Madrid, i jo tornant, doncs el director de càsting, l'Edu, m'apretava molt i em va agradar moltíssim el projecte. A més, Estrella Damm i Canadà, doncs soc molt fan jo d'aquesta gent, de tot el que fan, sempre.
1: Sí. Quan parlem de tot això, es va sorprendre que triessin una persona desconeguda. Desconeguda, entre cometes, desconeguda, per fer d'un personatge protagonista en un anunci que precisament destaca perquè està prenyat de famosos. Sí.
4: Bueno, aquesta jo trobo que és la gran virtut de l'anunci. El Canyut es podria dir que d'alguna manera som tots, no? Però perquè s'entengui més, vinc a dir que per mi el Canyut és una espècie de nen, el nen interior que tots tenim a dins, més o menys bloquejat, i que és verdaderament, diguem, l'aglutinant de la comunitat, no?, del nostre país. Llavors, clar, vull dir, qui més qui menys té un Canyut a dins. Pues no, que voldria, saps, fer, no sé, ballar els Beach Boys, no? No suicidar-se i seguir ballant els Beach Boys a perpetuïtat. Llavors, esclar, el fet de que li hagin donat la volta, no?, són com els VIPs que, no sé, li rendeixen com un tipus de deferència o de cortesia amb una persona completament desconeguda, que és la de batalla, la de peu a terra, la de tota la gent que està brindant. O sigui, deia el Celine, a Viatge al final de la nit, que tot l'interessant succeeix a l'ombra, no? I per mi això és completament cert. Llavors, a mi m'agradaria pensar que la gent que no és coneguda ni vol ser coneguda, doncs se senten identificats en aquest Canyut.
1: A l'anunci comparteix bàsicament pla amb dos dels grans, amb l'Álvaro Cervantes i amb la Laia Costa. On ho vau rodar, aquesta escena?
4: Aquesta... És que just amb ells vaig coincidir a Cadaqués, però em sembla que l'escena va ser a Salguer.
1: El Salguer. Val, una altra cosa. És veritat que rodaràs una pel·lícula... treballaràs amb l'Enric Auqué?
4: Si Déu vol, sí. Bueno, amb l'Enric som amics de fa molts anys, jo el considero un germà. I, de fet, conec l'Enric de la vida de poble. Ell és de Rupià, sí. I diguem que el nostre idili està completament fora, diguem, de la faràndula i de, diguem, saps què vull dir, de la superficialitat dels seus èxits, cosa que valoro enormement. I, bueno, sempre que ens enredem, diguem, amb les bardisses, portem anys parlant amb que ens faria molta il·lusió fer un western contemporani. I llavors aquí s'hi va afegir un amic nostre, director, molt jove, el Miquel Faus, i estem amb això. I bueno, hi ha una productora, que és l'Enric Lavín, que és molt, molt, molt reconegut, i això representa que tirarà endavant l'any que ve.
1: Molt bé. T'agraeixo molt, Xavier González, que ens hagi acompanyat al Canyut del nou anunci que dura 3 minuts llargs aquí d'Estrella d'Am. Moltes gràcies, Xavier.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Igualment. Adéu.
0: Okay. Ja el tenim aquí, l'estiu.
1: Sí, que hem disfrutat amb aquestes cançons, Jordi.
2: Jo m'ho he passat bé. Jo m'ho he passat bé. A part de que jo vaig amb pantalons curts i samarreta.
1: Ho tenia, ho tenia.
2: Vaig vestit, eh?
1: Ja.
2: Elegant. Però m'he sentit més identificat amb el tema de l'estiu. I el que sí m'ha donat compte del pas del temps és que, esclar, és que estem parlant de fa molts anys, perquè jo deia, aquesta és de fa 3 o 4 anys, no, i potser era fa 10 o 12. Uh-huh. I per tant, quedat gravades com una cosa molt recent, no? Uh-huh. Jo que no surto gaire a la nit, ja, però com que surto a vegades a l'estiu, em fa gràcia quan vas a aquests llocs que hi ha una mica de pista de ball, que es diuen clubs o discoteques i coses d'aquestes, o les carpes, etc, que quan surt una d'aquestes cançons, hi ha una generació, mm-hmm, que són la gent que tenen entre, no sé, 16, 17 i 25, que es llancen a la pista perquè consideren que aquesta cançó és la seva. Mm-hmm. Mm-hmm. O sigui, hi ha un sentit generacional que s'associa a la cançó al llarg dels temps a un grup de gent d'una edat determinada. I em fa molta gràcia perquè només passa amb els anuncis de l'Estrella, no? Mm. O de l'Adam, no sé si és de tota la marca o només de l'Estrella. Mm. Però vaja, em sembla un encert espectacular i tots ho esperem, no? És com abans els anuncis de la loteria i aquestes coses, que a veure què fan aquest any, no?
1: Sí.
2: Doncs em sembla espectacular. Suposo que deu haver-hi recopilatoris ja de tot això.
0: Abans en feien, és que abans demanen, en feien, però...
1: Ara em demanen, hi ha algun company, l'Àngel Pérez del Mundo Deportivo, i entre d'altres, van començar, amics meus, m'han començat a demanar que fer llista d'aquesta... Llista de Spotify.
2: Hi ha una llista d'Adam. Jo penso.
1: Hi ha una llista d'Adam a Spotify. El problema és que les cançons aquelles antigues dels 90 i tal, has de buscar per sentir la cançó, l'has de buscar a través de YouTube perquè no hi són. Les del Blue for You, per exemple, no hi són. No hi són.
5: Reconcentrat.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
15: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Quin tros de veu, quin tros de senyora, quin tros d'artista i quin tros de tema. Sharon Jones and the Dub Kings. I aquesta cançó en què la dona es preguntava quant de temps t'hauré d'esperar. Això, saps, allò quan estàs a punt d'anar a sopar, dius, va, va, carinyo, va, home, va, marxem. Quant de temps t'hauré d'esperar? Jo crec que no anava en aquest sentit la cançó, però bé, també serveix. Sharon Jones and the Dub Kings, How Long Do I Have to Wait for You?, que ens serveix per anar a... Sempre us ho he dit, una de les meves debilitats. Segurament la meva secció preferida de tota la setmana a RAC1, la de Sergi Tàpies, el versió. Aquesta és del 26 de maig, de fa, doncs mira, gairebé un mes, una mica més d'un mes, un mes i un dia, que, per tant, una de les últimes seccions que ha fet el mestre Pàmies, el versió, amb en Clapés i companyia. Parlant una mica de tot, de tot, de l'actualitat, de... Bé, és que és Pàmies. Què més us he de dir? És que és Pàmies. És que tot el que digui... Quan en Sergi Pàmies és a la ràdio, tot va bé. I ara el gaudim, el reconcentrat.

0: Temps pel cinema, temps per compartir amb Sergi Pàmies aquestes i d'altres qüestions. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Tu ets de fer-te selfies? De...
1: Sí. Tu m'has vist a mi la cara, Fesa Luis. Si a més a més la gent no,
0: no... No, jo no dic que...
2: Perdona, tu tens fans.
0: Un moment. Una cosa és que la gent et demana...
1: Gent molt discreta. Gent molt discreta, molt intel·ligent, molt respectuosa, que quan em veuen diuen, hòstia, està aquell imbècil, està allà, no m'atreveixo a demanar-li res perquè és molt raro. I això m'ha evitat, és una fama que tinc, m'ha evitat... Però vaja, si em demanen un selfie el faig, encantat.
0: El fas, val.
1: Encantat.
0: No tinc cap mena de problema. I tu has demanat mai?
1: És més, a vegades surto al carrer a veure si me'n demanen.
2: I vas mirant la gent a veure si...
1: Quan tinc l'autoestima baixa, em poso unes ulles de sol, faig una mica el gilipolles i vaig passar allà com dient, que raro que fa 10 metres que ningú m'ha aturat, amb lo famós que sóc.
0: I tu n'has demanat algun cop o no?
1: Jo diria que no.
0: No. Autògrafs? Allò...
1: Autògrafs em vaig demanar un fa demanar? Molts anys, quan era petit, el Johan, i després el B.B. King.
2: Ostres!
1: Tinc un autògraf del B.B. King.
0: Però les tens o vés a ser
1: el meu tinc pare? Amb una cartera que vaig conservar de quan era... La primera cartera que vaig tenir, que li vaig donar molta importància, la tinc en alguna caixa, i allà hi ha l'autògraf del Johan i l'autògraf del B.B. King. Són els dos únics autògrafs, diria. I després llibres dedicats a algun.
0: Ah, això està bé, també.
1: Algun que també són autògrafs, d'alguna manera.
0: Això està bé, sí. Escolta, volia comentar. Les biblioteques estan de vaga,
2: sí.
0: Però no sé si tu ets un habitual de les biblioteques o no, perquè tu sempre parles que et compres al voltant d'un parell de llibres a la setmana.
1: Com a mínim.
0: Com a mínim.
1: Com a
0: per
1: mínim.
0: Tant, no sé si fas no, però ús del servei de biblioteques.
1: Jo faig servir les biblioteques no per demanar llibres. A mi m'encanten les biblioteques, especialment a Barcelona, que hi ha una xarxa de biblioteques brutal. I m'agrada molt com el lloc de, com t'ho diria, de refugi. Vas a refugiar-te i estàs un parell d'hores, per exemple, per escriure. Va molt bé. Et poses en una taula, desconnectes... Estàs allà, no es poden, els mòbils, tot això desapareix, i aleshores està molt bé. I a vegades a casa, que estàs fart, perquè els que vivim i treballem a casa, n'estem una mica tips, ens va bé doncs anar variant. I com que hi ha una tan bona xarxa de biblioteques a Barcelona, doncs va molt bé això... T'emportes un llibre, t'emportes una llibreta...
0: Sí, vas per fer...
1: Per fer feina, per estar tranquil, per veure també l'ambient. Són edificis generalment molt macos, molt amples. N'hi ha un que està al nom de la meva mare.
0: Oh, i tant, aquest i és el que hi anem els de l'Eixample.
1: Vaig a controlar que no, sí, que tot estigui al seu lloc.
0: Que els llibres estiguin en posició.
1: Tot estigui a puesto.
0: Bueno, i quan arribes et demanen una selfie?
1: Sense parar.
0: A la biblioteca de Teresa Pàmies?
1: Però en silenci. Tothom en silenci.
3: Però ara es veu que hi ha biblioteca que ja no volen llibres.
1: No, sí, això jo vull, això no m'obri aquest meló.
0: Un altre meló,
3: no,
0: també.
3: No,
0: que no volen llibres, què vol dir? Que no em volen que els cedeixin, no volen més.
3: No volen més llibres.
0: Bueno, clar, és que no parem
3: És més, han tret hasta enciclopèdies, les han llançat, i t'ho dic d'alguna que jo sé, que han llançat llibres i enciclopèdies al carrer.
0: Que a vegades l'espai també és limitat, clar, això al final has de buscar... Per cert, quin és el llibre que va recomanar l'últim dia amb el Jordi González al col·lapse?
2: Estic buscant, no ho trobo.
1: Edgar Queret. El blues del fi del món, de la fi del món, un llibre de contes d'un autor israelià. Veus? Extraordinari.
0: Com el tria?
1: Publicat
0: com fas
1: a segona perifèria.
0: Com fas la tria, vull dir...
1: La tria la faig seguint l'estranyíssima curiositat contradictòria que em caracteritza.
0: O sigui, perquè jo... en fas un i dic, hòstia, com vas a parar aquest?
1: Sí, faig un per eliminació, faig un cert equilibri mental meu... que hi hagi diverses editorials, diversos gèneres, diversos estils, que no sigui previsible. M'aplico un cert criteri i després em salto el criteri.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta
0: és la gràcia.
3: Aquesta lògica. Ah.
1: Però, sobretot, la curiositat. Si m'envien un llibre, no en parlo, mai. És una cosa que ja vaig deixar clares les regles del joc, perquè em trobava gent que volia que parlés del llibre i llavors vaig pensar en
3: allò. Ah, per això jo conto que tots els llibres que t'he enviat de la xocolata, no, per això no n'has parlat.
1: No, perquè tampoc me'l va enviar, senyor Marcelí.
3: Ah, no?
1: No, per tant, aquest és susceptible de que un dia jo, de cop i volta, senti una fascinació pel llibre de la xocolata.
3: No, no, no ho facis, perquè a TV3 no els hi fa fer gràcia.
1: No, però el TV3 per mi no influeix per res. Jo tinc les meves decisions.
0: Lliures, pot decidir el que
1: vulgui. Puc fer el que vulgui. Si sí, puc portar un llibre que digui que TV3 és dolenta, el puc fer tranquil·lament. Sí, sí, sí, no tinc cap problema.
2: És un llibre, ara estava llegint, que ara sí que ja ho he trobat per fer una mica lenta, pel que expliquen a la pàgina del col·lapse del 3CAT, que parla de la realitat virtual, de la intel·ligència artificial.
1: Però són contes, són contes. És a dir, aquests són els temes... parlen d'aquests temes, però l'important no és tant el tema com la manera d'escriure, la manera de pensar, la manera de sentir d'un autor actual israelià.
3: No
1: l'he
3: llegit.
0: No, clar, si no llegeix res. Bueno, anem al cine.
3: Bueno, Mundo Deportivo sí que
0: llegeix. Bueno, Mundo Deportivo sí, home, evidentment.
3: I a vegades no l'acabo,
0: Pues és difícil.
3: Hi ha molta lletra.
0: Perquè, perdoni, hi ha molta fotografia en Mundo Deportivo. Te l'acabes sempre,
3: hi ha molta lletra. Jo trobo que hi ha massa lletra.
0: A l'hora d'esmorzar, en 10 minuts, allò...
3: Per què no llegeixes?
0: Home, no. Segons què, no, si hi ha alguna cosa o alguna disciplina que no m'interessa, no el llegeixo, això és evident. Bueno, anem amb el capítol cinematogràfic del Sergi Pàmies, començant per una pel·lícula que ens situa en aquesta tercera planta, Assassinat a la tercera planta.
1: Sí, pel·lícula...
0: S'han inspirat en RAC1?
1: No. A més, és més... El fet de que sigui la tercera planta, la pel·lícula té una importància mínima. No? Podria ser la segona.
2: Veus?
1: Podria ser la quarta. No.
0: Pensava que era la clau, la tercera.
1: És una pel·lícula francesa d'intriga, que és un homenatge descarat, però no tan sols descarat, sinó inclús confés. O sigui, està fet expressament i de manera explícita, i ningú dubta que és un homenatge, a La finestra indiscreta de Hitchcock. I és no només un homenatge a La finestra indiscreta de Hitchcock,
3: ja
1: sinó
3: vista,
1: a Hitchcock en general.
3: Ja l'he vist.
1: De manera... No l'ha vist. Haurà vist La finestra... El que no ha vist és l'homenatge. Ha vist l'original.
3: Sí.
1: Però aquesta no és exactament com l'original, sinó que és una pel·lícula sobre... que inclou molts elements i molts ingredients revisats... No és el mateix.
3: Però ja se sap, és un assassinato que ell veu, l'assassinato que veu per la finestra.
1: Però aquí li donen una altra volta. Està molt bé aquesta pel·lícula. A mi m'ha agradat bastant, tirant a molt. Tampoc m'atreveixo a dir-ho molt en veu alta, perquè últimament la policia cinematogràfica està establint unes normes que aviat
0: haurem d'anar... Dures? Podem dir que són dures?
1: No, dures no. Haurem d'entrar als cinemes a quatre potes com un gos. Perquè la cosa s'està posant... O sigui, has d'anar-hi amb tota la lliçó apresa, has de repetir les consignes, i si tens una opinió que se surt una mica... Tant si t'agrada com si no t'agrada una pel·lícula.
0: Ets perseguit.
1: Sí, ets perseguit. Més que perseguit, és menyspreat. I si se n'assabenta molta gent, poden venir-te a casa i cremar-te la casa. Però la idea és que aquesta és una pel·lícula que no... Com tu diria, no estaria en el rànquing de pel·lícules que t'han d'agradar.
0: Ja tu et va agradar.
1: De manera que havia passat una hora, m'estava agradant, i jo reprimint-me, no? Clar, pensant...
2: Aguantant-me
1: les ganes de que m'agradi, i inclús trobant-li defectes. Però, clar, anava, al final s'imposava l'evidència, és que a mi m'agradava aquella
2: pel·lícula. I és divertida o no? Perquè me'n recordo que vam veure el tràiler, ens va fer riure.
1: Escolta... No, estàs atent tota l'estona, té molta gràcia,
0: bueno, és que aquesta pel·lícula, ho fa molt bé. Aquesta pel·lícula la varen presentar al versió RAC1, varen fer un passe.
2: Passe per
0: i vam veure el tràiler i vam riure molt.
2: Sí.
1: Està molt bé, aquesta pel·lícula.
0: Doncs mira, apunteu, Assassinato en el tercer piso. Que abans, ara
1: sí,
0: que...
1: No expresseu, no manifesteu que us ha agradat. Ara inclús si us ho pregunten a la sortida, dieu... Amb un ser arrossegat de gilipolla que perdona la vida. Que això a Barcelona està molt valorat.
0: No, volia preguntar, ara que parlaves de... Has fet referència al gos. Estaries a favor de que la gent entrés al cinema amb les mascotes?
1: Bueno, es va fer una... Ja saps que es va fer això, un experiment.
0: Però
1: es va fer un cine, tot ple de gossos.
0: A tu t'agradaria, per exemple, anar al cinema i trobar-te al costat amb un...
1: Hi ha animals,
0: al costat també un dogo mirant la pel·lícula?
1: Hi ha animals als cinemes, últimament, alguna panerola gegant... de cop i volta vas a seure i dius, hòstia, al costat no és ben bé una persona, però és de dimensions humanes, i tant adones, inclús la toques una mica, i té aquella closca, aquella que...
0: I està per veure la pel·lícula.
1: I està per veure la pel·lícula, perquè és tan gran, la panerola, a vegades en família, eh? Veus que n'hi ha diverses. Mm. Jo recordo el cinema Alexandre, en Pau Descansi.
0: Sí.
1: Unes rates, però... és a dir, animals als cinemes n'hi han hagut sempre. Sí que és veritat que últimament s'està fent un esforç de desratització que intenta això solucionar-ho. Que de cop i volta entrin gossos, a mi no m'hi veuran, eh?
0: Ja.
1: Vull dir que ja només ens falta això.
0: Ja.
1: Jo el cinema sempre l'he interpretat com una mena de refugi. Mm. És un lloc que dius, bueno, aquí no em passarà res. Però si comencem a portar gossos i ja quan hi ha molts... Hi ha la sessió teta, no sé si la coneixes.
0: La?
1: Sessió teta al Verdi, que són la gent que acaba de tenir fills petits, se'ls fan unes sessions especials perquè puguin anar al cine. I s'emporten els nadons...
0: Ah, i la donen de mamar mentre veuen la pel·lícula.
1: Poden donar de mamar, però sobretot és un ambient...
2: Hi ha soroll, m'imagino.
1: Sí, que es tolera, i entrades i sortides, que... ara surto, ara plora, ara... I això se'm diu la sessió teta. Jo no hi he anat.
0: L'ambientador que
1: trobaria una mica pertorbador anar a aquestes sessions.
0: Home. Sí, sí.
2: Tu sols, no t'hi veus.
1: Si hi ha, a la tercera fila hi ha un tio...
2: No, Sergi, perquè... Man,
1: semblaries un pederasta. Saps? Vull dir que...
0: No, ètica... Vull dir...
2: No et mirarien
1: no,
2: bé, eh?
1: No, no, no. Inclús no. Encara que tu diguessis, sí. No, és que estic fent un article.
2: Sí, sí.
1: No, cola. No. Ets un puto pervertit si vas a aquestes sessions.
0: Sortiries
1: per tant,
0: a...
1: no et puc dir exactament com funciona.
0: Ja, ja.
1: Sortiries a la... I aquesta setmana han obert un cine, l'han remodelat, que té allò de la palangana que tires cap enrere, que et pots tombar, és una mena tombona, i pots menjar el que vulguis, un fricandó, el que vulguis. I, bueno, tampoc hi he anat, perquè sóc una mica reaci, perquè un amic meu, que té la meva edat, però que està una mica pitjor que jo, em va explicar que va anar amb un cine d'aquests, que es va tirar enrere i no va poder sortir de la butaca. I és una situació que des que me va explicar estic tota l'estona pensant, aniràs a aquest cine i tu com ets, Pàmies, et passarà això. Et quedaràs clavat a la butaca i no podràs sortir. I hauràs de demanar ajuda. Que a vegades hi ha sessions que estic sol. O amb aquell senyor que va movent-se. I si haig de demanar ajuda, no sé com ho farem.
3: Bueno, tu l'has d'estirar per terra.
0: Bueno, anem amb una altra, amb la segona pel·lícula a comentar, que és La Bèstia, pel·lícula on Russell Crowe n'és un dels protagonistes. L'he estat veient aquests dies pel torneig Roland Garros, amb un... surt d'un hotel, hi ha unes imatges que s'han fet virals, que surt amb escalfadet.
1: Perquè escalfadet, què vol dir?
0: Bueno, perquè surt amb, que té molta calor. Aleshores,
1: sí, que fa molta calor,
0: fa molta calor. Aleshores surt amb un polo.
1: Sí.
0: I aleshores hi ha tot... Sí, i hi ha tot de gent que li demana...
1: Selfies.
0: No, selfies, sobretot, bàsicament, autògrafs, però, per exemple, amb cartells de la seva pel·lícula Gladiator, i etc. I aleshores ell posa ordre.
2: Ui.
0: Hi ha un moment que... Moment! Hi posa ordre i diu, o us comporteu i us poseu tots en ordre, o si no, jo agafo i foto el camp. I no vull ni una empenta. Que genera una tensió allà a la sortida de l'hotel i clar, tothom allà, i llavors ell, doncs sí, un a un, bastanta mala d'això, però bueno, el tio, escolta, signa les portades...
3: Una mica d'ordre.
0: I posa ordre, però només sortia, digui,
1: ja ens fa estar bé, això, no, Toni? Sí. Ho estàs explicant, però...
0: Bueno, és que ho facin. No, però és que s'ha fet viral, perquè el tio, o sigui, només sortia, diu, val, molt bé, però...
1: És el mètode Russell Crowe.
0: Exacte.
1: Doncs ho trobo molt bé. La pel·lícula que ha fet és una pel·lícula que l'has vist mil vegades. I n'has vist mil vegades sobre boxejadors, el típic, l'entrenador, bueno, el germà dolent, el germà bo, la venjança, el repte, l'orgull, totes aquestes coses...
0: Però ficades... aquesta és la Bèstia?
1: Sí, la Bèstia, sí.
0: És que en tinc una altra que també és
1: altra. Que s'assembla molt, també. Però és més bona l'altra que aquesta.
0: Mm. Aquesta és... Gegant.
1: Sí, Gegant és un cas real. Amb la qual al final veiem les imatges de l'autèntic.
2: A mi això m'agrada.
1: Això ens agrada.
0: Ja hi ha en cas real.
1: Sí,
0: i hi ha aquesta.
1: Però aquesta no és cas real i és un merdot. És un merdot. Què passa? Que és un
0: merdot. Però ell no fa de boxejador.
1: No, ell fa d'entrenador. D'entrenador decebut. i també se'l senten una mica les factures que està fent mentre es fa la pel·lícula. També et diré que a mi em cau molt bé el Russell Crowe, de manera que vaig...
0: Et cau
1: bé.
0: La...
1: Sí, em cau bé. És un home que em cau bé. Sobretot aquesta fase ja que ha entrat...
0: Recalent.
1: Amb que ja no ha controlat el pes... Això em provoca jo... una gran simpatia.
0: Bueno, perquè també tu que estàs avasat que... va fer aquella sèrie on feia de... que estava magnífica, aquella sèrie que feia de, del
1: tio aquell de la Fox.
0: Ah, exacte, sí. Del que era el gran cap de la Fox.
1: Sí.
0: I es va engreixar molt per fer el paper i tal.
1: I s'hi ha quedat.
0: I bueno, llavors ja...
1: S'hi ha quedat. Després d'Exorcista, Maria Vespino, també m'agrada molt aquella. És un tipus que em
2: cau
1: bé.
2: La voz más alta, es deia. Sí,
0: sí. No, que fa del que era el jefe d'un...
1: És un actor que em cau bé. Llavors, aquí veig que té dificultats inclús per caminar a vegades, però em cau bé. Penso, mira, està passant un mal rato el Russell, però se'n sortirà. Se'n sortirà perquè és molt bo. La pel·lícula és dolenta.
0: Està passant un mal rato.
1: El Giant és més bona, és un cas real, i és un...
0: També un altre boxejador.
1: És un altre boxejador amb un altre entrenador, que és Pierce Brosnan, que està més bé, aquest està molt bé físicament, i llavors ha de fer... descobreix un nano pakistanès que és un gran, que serà un gran boxejador. I aleshores el cuida tal, i després l'altre l'engega. És un cas de decepció. I després surten les imatges del real.
0: Ja veus, el Pierce Brosnan també va protagonitzar una sèrie de mafiosos que va tenir molt bé.
1: Tierra de Mafiosos.
0: Està l'art. Sí. I ara falta la segona part, però el Pierce Brosnan... aquest sí que no veus el 007, sinó que veus el
1: Pierce personatge.
0: Brosnan. Tio, aquí ha fet un gir.
1: I aquí ho fa bé, també. Posats a triar... Hi ha dues pel·lícules de boxejadors a la cartellera. Quina triem?
0: Doncs Giant. La de Giant. I Love Me Tender, aquesta pel·lícula nominada millor pel·lícula al Festival de Cannes.
1: Sí. Molt bona pel·lícula, marmellada. Estem dintre del cinema...
0: Marmellero?
1: Marmellero en el sentit de que són problemes, una separació, una custòdia, una noia que li diu al marit que el deixa perquè de cop i volta té com una... ha descobert que la seva sexualitat és més cap a les dones que cap als homes, hi ha un fill pel mig, molt dura, però molt bona. És una bona pel·lícula. Ara, una mica agafa pasta. Agafa pasta, una mica fular... aquell fular, una mica sortir tard del cine, la gent que surt tard, això no ho he entès mai.
0: No has entès el què?
1: Per què van tan tard al cine, la gent? En fi...
0: Bueno, perquè potser no trobes seient a les 6 de la tarda.
1: No, és que li agrada anar tard, van tard, i llavors tenen aquella cara de son, aquelles noies lànguides que amb els agafen les mànigues dels ocells i les allarguen... Les allarguen, en comptes de... Saps? Sí, la màniga està feta, està fabricada, s'acaba al canell, totes les mànigues. Però hi ha unes noies lànguides, fredoriques, que les estiren i les converteixen en un guant. Ostres! I van totes al cine a la mateixa hora amb uns nois, algun que amb els cabells rinxolats... Però saps un rinxolat que diu, això és la industrial bolsera? Vull dir que no és un rinxolat normal. És un rinxolat que te l'han posat postís. I tristos, tots, lànguids, tristos, tots.
0: I van tard al cine.
1: Van tard al cine.
0: Vols dir que no...
1: I porten tote bags. Per tote bags, per tot.
3: Okay.
1: Tote bags, aquelles bosses de roba que posa per exemple, soy Kafka. Sí. Soy Kafka. Oh, no, perdó, soy Kafka no, je suis Kafka, en francès. I tu dius, home, je suis Kafka amb aquells jerseis... Els jerseis em fan patir molt, aquesta cosa de fredolica que tenen. Bueno, llavors, clar, aquesta pel·lícula, que ja repeteixo, és una molt bona pel·lícula, clar, estàs acompanyat de tots aquests espècimens, quan surts la depressió és màxima. La depressió és màxima, llavors tu pots intentar...
0: Què en fas d'aquest tipus? Perquè jo començo a acumular més bosses d'aquest tipus de
1: tot
0: roba.
1: Tot el bac,
0: mira, el dia... A tones i...
1: El dia que vulguis arreglar...
0: No sé què fer-ne.
1: La pobresa del món? El trapero, que faci una ordre, demà entraran els Mossos a totes les cases, s'emportaran totes les tote bags. I les vendrem. En un país que estan bojos i volen tote bags. I ens forrarem.
2: Seria una fortuna.
1: És una fortuna. O sigui, el que jo tinc de tote bags a casa, només...
0: Sí, sí.
1: És 2 quilos de cocaïna. És l'equivalent. És com si tingués 2 quilos de cocaïna. Quina és la diferència? Que per molt que esnifi jo aquelles tote bags no em produirà cap efecte, i després que són legals.
0: Sí, sí. Però... No, i vaig llegir un dia un article de la Mònica Planes sí. que va explicar que aquestes Totebax costa 80 anys que es desfacin, que es reciclin. Per tant, clar, amb la Totebag te l'has de quedar, perquè si no...
1: Però, en canvi, aquest personal lànguid sí. li agrada molt la Totebag.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Perquè, a més,
0: sí.
1: és veritat que aguanten bé, sí. són pràctiques. Però hi ha un punt d'això, de Joshua Kafka, Joyce, també agrada molt Joyce. Bé, són maneres d'anar al cinema, ja et dic, lànguides, tristes, fredúliques...
3: Quan
1: surten, sí. afectats, saps?
0: Els ha afectat la pel·lícula.
1: Els ha afectat la pel·lícula. I aleshores, clar, hi ha unes escenes...
0: Perquè mengen crispetes o no?
1: No. Estem parlant d'un personal molt respectuós amb la pel·lícula. Hi ha algun d'aquests derritxolats que no ha pillat encara els còdics, que es vol lligar a la noia lànguida, aquest pot despistar-se i comprar unes crispetes, però serà molt mal vist. Perquè no és un home de masculinitat desconstruïda, sinó que és un home que ha pecat i ha mostrat els seus instints més...
3: Primaris.
0: Bueno, escolta, una altra pel·lícula, que és una altra versió, seria El beso de la mujer araña. Aquesta ja l'havíem vist. Ostres, ja
1: l'havíem
0: vist, també.
1: Vist i era una pel·lícula... A més, era un llibre.
0: Sí.
1: És a dir, era la...
0: Es va fer la pel·lícula i ara s'ho ha tornat a fer. Anem curs d'idees.
1: Hi ha una diferència, Toni.
0: A veure, aquesta senyora Virgili l'ha vist o no?
3: No, vaig veure... N'hi ha una d'antiga en blanc i negre que es deia El beso de la mujer pantera. Pot ser La mujer pantera.
1: Sí.
3: O La mujer pantera, me'n
1: sí,
3: recordo.
1: Doncs, sí,
3: que era
1: sí.
3: una dona que es tornava pantera.
1: Això mateix. Sí. No és el mateix.
3: No és el mateix.
1: Anem a fer la cronologia.
0: Sí,
1: hi ha una novel·la,
0: sí.
1: Manel Puig, escriptor argentí, gran escriptor, fa una novel·la i es diu El beso de la mujer araña. Aquesta novel·la triomfa i té molt èxit. D'això en fan una pel·lícula. Diria que un director que es deia Barbosa, diria. Bona pel·lícula, bona adaptació. Després ve algú i fa un musical... D'acord? Em segueixes, eh?
0: Sí.
1: Fa un musical sobre la pel·lícula. Ja tenim lluny el llibre, eh? I aquesta és la pel·lícula sobre el musical.
2: Mare meva!
3: Però ja...
1: De manera que podria ser una marató. Primer llegim el llibre, després veiem la primera pel·lícula, després veiem el musical... I després veiem la pel·lícula sobre el musical.
0: Bueno, perquè la
1: interpreta Jessica...
0: Jennifer López.
1: Clar. Anava a dir Jessica López, no. Jennifer López.
3: Però de què va?
1: Bueno, no, pues això, de la mateixa història, però ja amb el rotllo dels números musicals. Recordem que els musicals són aquestes pel·lícules que de cop i volta... Ara tu i jo estem parlant i jo em poso a cantar.
0: A tu t'agrada aquest gènere?
1: A tu t'agrada molt, ho sé. I a la teva família
0: més. No, depèn de quina. Depèn de
1: quina. A tu t'agrada molt.
2: És forçat.
0: No, depèn de quina. Hi ha números musicals que sí. No, la meva família sí. La meva família és musical. Qualsevol musical.
1: Una especialista.
0: Qualsevol li agrada. Qualsevol. Tu demanes un cafè llet i et poses a cantar.
1: Jo t'he de dir que he millorat amb els anys. Tenia prejudicis, t'he de dir. Si podia matar-los a tots, els matava tots. I amb els anys he millorat. He millorat i hi ha algun musical que m'agrada i que el puc veure.
3: I ja no els mates.
1: He fet un procés de rehabilitació. Vaig anar a un lloc que hi ha el Patriarca Musical i aleshores allà em van enxufar uns corrents elèctrics. He millorat.
0: Sí,
1: he millorat, jo crec que estic en fase de recuperació i ara no em puc estar nerviós.
0: Un dia vaig veure...
1: Si poden evitar la gent anar a veure aquesta pel·lícula, tot això que tindran, eh?
0: Però un dia vaig veure, veient musical i tot.
1: Sí, senyor.
0: O sigui, aquest home, però que l'han obligat,
1: sí,
0: o s'ha perdut, o s'ha equivocat.
1: S'estan fent coses que no s'havien fet mai.
0: Això ja és un
2: per
0: primer
2: cert,
0: pas.
2: La pel·lícula que deia el senyor Marcelí, es deia El beso de la pantera, no de la mujer... El beso de la pantera.
1: Sí. Jacques Tournier?
3: Jo diria que era La mujer pantera.
1: Tournier?
0: Bueno, ara ens discutirem aquí pel...
1: I després en va fer la Kinski. La Natasha Kinski va fer una...
2: Aquest és el que... Sí.
1: Paul Schrader, director.
3: Busca La mujer pantera.
1: Paul Schrader.
3: La mujer pantera...
1: Sí, però això era un remake d'un altre que s'havia fet als anys.
2: El beso de la pantera és remake.
1: Sí, és remake.
2: Sí. De... Vostè què diu?
3: La mujer pantera...
2: La mujer pantera.
0: Bueno, escolti, és igual. Ja sap... És que
2: no, espera, que ho busco.
0: I ara està vostè aquí amb la...
2: La mujer pantera.
0: És igual.
2: Sí, del 1942.
3: Ah, aquí.
0: Dormirem igual. Sabent-ho o no sabent-ho?
2: La mujer pantera.
0: Que és igual.
2: Cat
0: que dic que sí, només falta que m'ho diguis en alemany i en rus, ara mateix. Sergi Pàmies, com sempre, moltíssimes.
1: Un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Salut
0: i musicals.
4: Així sona, reconcentrat.
0: Ah, vale.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com. Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
2: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
1: RomautoNissan.com.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4, fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
8: Bona nit, són les 9. Veneçuela ha viscut 430 rèpliques des que es van produir els dos terratrèmols la tarda de dimecres. Així ho ha comunicat el govern del país, que fa una estona ha donat una nova xifra de morts per la catàstrofe. Són per ara 1.430, tot i que hi ha desenes de milers de desapareguts. El govern veneçolà també ha explicat que s'han repartit més de 7 tones d'aliments, 16.000 bosses de menjar i més de 200.000 menjars calents. Ara mateix, segons l'executiu, hi ha més de 3.000 famílies repartides en refugis i milers de persones reben atenció als punts d'assistència habilitats. Emiliano García Page assegura que falta autocrítica al PSOE i que això, diu, és el que esperen els ciutadans. El País ha tingut accés al que ha dit el president de Castella-La Manxa a porta tancada al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet avui a Madrid a la seu de Ferraz. García Page considera que és el pitjor moment de la història recent del partit i que és hora de convocar eleccions i de reflexionar, sobretot després dels últims casos de corrupció al partit.
9: Creo que falta autocrítica, autocrítica de verdad. Necesitamos todos que antes de que haya elecciones municipales se despeje la enorme tensión que se traduce en la política de Madrid. Pero la realidad yo creo que invita a darle la palabra a la gente.
8: García Page també diu que per aquests casos de corrupció és normal que la gent faci responsable el partit i li demani explicacions. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 10.000, segons l'organització, han reivindicat els drets del col·lectiu LGTBI en una manifestació aquesta tarda pel centre de Barcelona. La protesta l'han convocat entitats com Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere o l'Associació Catalana de Sexuals, que ha reclamat que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. També han alertat del perill dels discursos d'odi que promou l'extrema dreta. L'avís l'han donat els mateixos assistents a la marxa, en declaració.
10: Soy refugiado de Rusia. Para una persona trans es muy, muy, muy importante ser aquí. Pues en mi país es prohibido ser trans, ser queer.
11: Pienso que cada persona que represente lo que queremos ser y no podemos del todo tiene que ser visible más que otra cosa.
12: Que encara queda molt de marge per córrer, sobretot en termes de discriminació, auge de discursos d'odi i també com inserció laboral del col·lectiu en general.
8: Per cert que els organitzadors s'han desmarcat de la Pride Barcelona. La qualifiquen de rua festiva empresarial pensada per obtenir beneficis econòmics. I ara els esports amb Joan Ferrer.
13: Kilian Jornet s'ha retirat de la Western States de 100 milles. El català ha abandonat a la 38a per problemes físics. Havia arribat a situar-se dins el top 10 en els primers compassos, però no ha pogut continuar per molèsties al genoll. En futbol, entre aquesta nit i matinada, es tancarà la primera fase del Mundial amb el desenllaç dels tres últims grups. El primer a fer-ho serà el grup L, on a partir de les 11 l'Anglaterra del blaugrana Anthony Gordon es veurà les cares en Panamà buscant certificar la primera plaça. Al mateix grup i a la mateixa hora, Croàcia i Ghana

0: s'enfrontaran amb els balcànics necessitats d'un empat com a mínim per passar de ronda. En tennis, demà a partir de les 12 del migdia es reprendrà la final del torneig d'ATP 250 d'Eastbourne entre el francès Humbert i el belga Bergs, que s'havia suspès aquesta tarda per la pluja. El resultat provisional és de 2-1 pel francès.
1: I el temps, ens espera una nit de nou molt pesada a la costa, on, en alguns casos, les mínimes tornaran a rondar els 25 graus. La calor s'intensifica una mica en moltes comarques aquest diumenge, de plena canícula, però afluixarà a les de Girona. Es preveuen ruixats i tempestes a les zones més properes a l'Aragó a partir de mitja tarda.

Una de les melodies més inconfusibles de la dècada dels 80, aquesta de Phil Collins, després de deixar Genesis, In the Air Tonight. Vaja, no necessita ni presentació. Per obrir aquesta penúltima hora ja, penúltima hora del reconcentrat de dissabte. Us estem acompanyant des de les 4 amb Teca Bona, que ha sonat a RAC1 i que val la pena recuperar o tornar a escoltar, si ja ho havíeu fet, de les últimes setmanes i fins i tot del que portem de temporada. Som-hi ara amb una entrevista que va fer en Basté al Món a RAC1 fa pocs dies amb el gran Guillem Terribas, llibreter, activista cultural i impulsor, entre altres coses, del cinema Truffaut de Girona. Un amic de la casa, en Guillem Terribas, parlant de llibres, parlant de cinema, parlant de cultura, amb en Basté, al Món a RAC1. Tot seguit, al Reconcentrat.

0: Fa gairebé 50 anys que el Guillem Terribas va fundar, ajudat per una dotzena de socis, la que s'ha acabat convertint en una de les referències culturals de Girona, que és la llibreria 22. Però el Guillem sempre ha estat molt més que un llibreter. És un fan del cinema, de la música, del teatre. Durant tota la seva vida ha treballat com a dinamitzador cultural, impulsant projectes tan bèsties, importants i populars com el cinema Truffaut, del que aquests dies tant se'n parla. Aquest matí tornem a rebre el Guillem, que parla de llibres i que en sap més de llibres a ningú, per parlar aquest cop del seu llibre, d'unes memòries titulades Demà serà un altre dia. Senyor Guillem Terribas, bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me i veure aquest nou estudi, perquè enyorava tornar venint aquí, i jo anava a la planta 15, però ara estem a la planta 3.
0: Efectivament. Escolta, ja saps que sempre preguntem el mateix, per començar. De què va, Guillem?
1: Va ser
0: un altre dia.
1: Sí, va sobre la vida, sobre un temps d'un país, sobre la transició i sobre la història d'un noi que acabes d'anomenar. I si anem als inicis, la història ve del nostre amic l'Ernest Folch.
0: Sí.
1: L'Ernest Folch, quan estava a 60... No, tenia ja tenia ara llibres i...
0: Sí, fa 20 anys.
1: Fa 20... Però també estava a 62, encara. Em va dir, tu hauries d'escriure tota la història de la 22, perquè és extraordinari el que ha passat a la 22 i el que ha arribat a fer, presentacions, premi literari, relacions amb teatre, cinema, això ho hauries d'escriure. No tinc temps, i a més que es publiquen masses llibres. Et posaré un que t'escriu, que tu escriguis. No, però va insistir, com tu saps, que
0: és passat com ell mateix.
1: Va. Per tant, no cal que entrem en detalls. Finalment, doncs, m'hi vaig posar i jo li vaig enviar 10 o 12 fulls. Ell va dir, hauries d'explicar la història 15 pàgines de qui és en Guillem Terribas. Unes 80 o 90 pàgines explicant com es creia la 22 i unes 20 pàgines explicant com veus el futur. Vaig començar a explicar, m'acostava molt començar, i vaig començar d'una manera de raig i li vaig enviar. Diu, està molt bé, però s'ha d'arreglar, pot dir, s'ha de polir.
0: Bien.
1: Llavors vam començar a jugar amb un editor que jo escrivia i l'endemà ho discutíem. I així es vam anar i l'enviàvem amb ell. I el personatge de Guillem Terribas ens va agradar tant a tots tres, per dir una manera, sobretot a mi em va encantar descobrir que comptes de 15 pàgines varen arribar a 110 o 120 pàgines, unes 30 pàgines sobre la 22 i 10 pàgines com era el futur, i eren 150 pàgines. I aquí va començar aquesta història. Demà serà un altre dia que ve...
0: D'una frase de cinema.
1: Home, total... Total, que era l'Scarlett Hoga, quan tenia problemes, deia, escolta, demà serà un altre dia i ja ho arreglarem. I aquest és un problema que suposo que tu també deus, o una qüestió que també ho deus dir, que té una activitat frenètica, al final del dia diu, escolta, deixem-ho córrer, deixem de pensar, perquè demà serà un altre dia.
0: Correcte.
1: Doncs bé, la frase era aquesta.
0: Què t'ha marcat més, el cinema o els llibres?
1: El cinema, ha de ser veritat, el cinema.
0: Hosti, fort, eh?
1: Sí, és fort. El cinema forma part de... O sigui, jo de petit... Jo sóc un lector normal, s'ha de dir, el que passa que...
0: Normal, què vol dir?
1: Que llegeix com una persona... Jo, quan vaig començar de llibreter, va haver-hi un moment que...
0: O sigui, has vist més pel·lícules que llibres has llegit?
1: Sí, sí. He vist pel·lícules des dels 6 anys... d'una manera imparable. O sigui, durant una època, els caps de... un diumenge sense anar a missa ni anar al cinema no era un diumenge. Amb aquelles sessions de primera pel·lícula, el Nodo i la segona. I llavors et tornaves a quedar a veure-lo. O sigui, el que fèiem tota una generació dels anys 50, 60, que només teníem la sortida, esperar el dilluns per arribar el diumenge per poder anar al cinema i anar a veure no la pel·lícula aquella, sinó la que feien. O sigui, ara tries les pel·lícules. Diuen,
0: sempre anaves a veure... Però clar, en aquella època no hi havia versió original, esclar.
1: No, home, no.
0: Això va venir més tard.
1: Recordo una vegada que, per equivocació, al cine que jo anava, va arribar una pel·lícula en versió original, que van dir, què és això? Poc en teníem res, perquè era en anglès. Per error la van passar. Però no, la versió original jo començo a partir dels 14-15 anys, amb aquelles sales que hi havia d'art i assaig, que se'n deia, doncs, a Girona en va arribar l'una, i allà, doncs, varen poder veure tot un tipus...
0: Quina és la primera pel·lícula que recordes, Guillem, que vas veure la teva vida?
1: És difícil, perquè, esclar, jo recordo una, però suposo que n'hi ha abans, però una de Cantinflas que es deia Sube y Baja. Recordo que feia de censurista, per això se deia sub i baja,
0: perquè,
1: però era en blanc i negre, però és possiblement la primera. Llavors, doncs, sí, he anat veient, i n'hi ha algunes que jo no entenc com m'agradessa. Per exemple, jo als 9 o 10 anys vaig veure una pel·li que se'n diu Imitació a la vida, de Douglas Sirk, que és un drama que te l'aconsello, la pots trobar a Filmin. És una pel·li que podria vist.
0: Com es diu?
1: Imitació a la vida, de Douglas Sirk.
0: Que és un drama, eh?
1: Drama, però escolta, jo l'he vist unes 20 vegades i sempre, a les últimes vegades, avui no ploraré. L'última vegada que la vaig veure va ser amb la meva neta, la Martina, que vàrem acabar plorant tots dos com uns
0: desastres. Ai.
1: No, te la recomano.
0: La miraré.
1: Està
0: a Filmin, eh? Està a Filmin.
1: L'Anna Turner, John Gavin i la Sandra Dean. Imitació a la vida. Douglas Sirk és un director alemany que va anar per la guerra als Estats Units i és un director que fa drames i sempre està a punt de caure al ridícul, però quan hi ha de caure torna a pujar. És allò que dius, ai, que això és fantàstic.
0: Hosti, quina sort deu tenir la teva neta, eh?
1: Vàrem fer un llibre també, que ja vàrem parlar aquí.
0: Però de pel·lícules i de que tu li diguis mira aquesta pel·lícula... Quants anys té la teva nena?
1: Ara fa 15 anys. Ara estem veient la trilogia d'Antes de l'amanecer, Antes de l'amanecer...
0: Bueno, a ella li deu encantar, segur.
1: Li encanta.
0: I a tu també?
1: A tu
0: t'agrada aquesta trilogia o no?
1: Home, m'encanta.
0: Sí,
1: a més a més estaria esperant que em vingués una altra, perquè l'última ja m'ha tocat. Bueno, no, jo som més gran, però voldria veure com ho veuen. Però no, han passat més de 10 anys de l'última.
0: Ara parlem de la llibreria, però deixa'm preguntar-te pel Truffaut, de Girona.
1: Ara podria dir-te allò.
0: Vinc a parlar de mi llibre, no? Ja. Tu has estat al capdavant de la gestió i la programació d'aquest cinema. Quants anys?
1: 25 anys.
0: 25 anys.
1: Més. De fet, 25 anys oficialment. O sigui, quan dic oficialment, amb un espai de l'Ajuntament. Però nosaltres vam començar... La idea del Trifó és nostra, nostra dit d'una sèrie de gent, de crítics, Àngel Quintana, Imma Merino, Paco Gallonga, Barcelona Montal, tota una sèrie de gent, que en un moment determinat, doncs, un empresari ens ofereix la setmana... Diu, com que sou crítics, us deixo programar una setmana. I vàrem programar una setmana en versió original. Això era l'any 90 i pico. Va ser un èxit.
0: Sí? Te'n recordes que vas programar?
1: Sí, es va programar... Espera't, que ho estic abandonant. Però hi havia els claus de Federico Fellini...
0: Hi havia un Fellini.
1: Hi havia material molt bo, estava molt bé. Bueno, varen començar en Sánchez Bolívar...
0: Carai!
1: Amb en Jaume Figueres obrint la
0: setmana. I allò va ser?
1: Allò va ser l'inici d'una relació.
0: Un èxit bestial.
1: Èxit bestial. L'empresari va dir fantàstic.
0: Ja sabem.
1: Perquè li varen programar, presentaven tot. Al cap d'un any després varen fer la segona setmana. I llavors ens varen embalar i van dir, escolti, això ho podríem fer-ho. I tot cada setmana, i diu, no, perquè el cine el necessito, i van dir, escolta, et farles, que anem a l'altra empresa que hi havia, diu, bueno, aneu-hi. I van anar a l'altra, que tenien un cinema que era el modern, hi havia la sala A i la sala B, que havia estat cinema, podríem dir, una sala d'art i assaig, però va ser sala de X. Jo la vaig inaugurar amb la Garganta Profunda. Quan hi va haver-hi que es podien haver-hi sales X... Jo vaig ser un... Vaig fer
0: un pas de la Garganta Profunda.
1: No, un speaker durant la inauguració de la sala X, la vaig fer jo parlant de que hi havia el gènere del Webster, el drama, i també hi ha el porno.
0: Sí.
1: I que la Garganta Profunda era una de les pel·lícules més significatives. Sí, ple, estava ple, però va anar baixant.
0: Clar.
1: Amb els anys va anar baixant, i al final no hi havia res, i aquell cine estava molt abandonat. I ens varen deixar, programeu el que vulgueu en aquest cinema. I al cap de 3 mesos ja havien augmentat la recaptació un 50% i van dir, foteu el que vulgueu aquí, i van començar a fer pel·lícules en versió original, fer els
0: fulls,
1: però és un èxit total.
0: I llavors es deia en aquell moment...
1: No, Estudi Trifó.
0: Estudi Trifó. I com es deia l'anterior?
1: Modern. Cinema modern, sala A i sala B.
0: Perfecte.
1: I la sala B es va dir Estudi Trifó. Aquests senyors tanquen. I llavors l'Ajuntament compra... l'edifici, i ens demana el senyor alcalde, Quim Nadal, me truca i diu, escolta, hauríeu de fer un projecte perquè el cinema continuï de l'Ajuntament, i aquest projecte que feu anirà a concurs. I aquest concurs, doncs, si guanyeu, el portareu vosaltres. Infeliços de nosaltres, en aquell moment que tot estava per fer, com podíem fer un concurs d'una cosa que era nostra? Donar-li vida. Esclar, en aquell moment havien dit, perdoni, això és nostre, si li interessa, faci un conveni amb nosaltres. Però nosaltres no, vàrem fer les bases del concurs i ens vàrem presentar el concurs, s'hi va presentar un cineclub que no, i vàrem guanyar.
0: Val.
1: I a partir d'aquell moment, doncs, durant uns anys, es va anar renovant, llavors vàrem fer tota una sèrie de coses, fins que fa 4 anys, després de la pandèmia, es va fer un altre concurs. I ens vàrem presentar. I en aquell concurs ja hi havia una cosa que no ens agradava, que era, fins ara era sense afany de lucre, i ja vam posar que podien entrar-hi tothom. I, home, aquí poden venir empreses privades a fer el que no es preocupa, que no passarà. Com que era passades a la pandèmia, pràcticament ningú... els cines estaven allò...
0: Sí, sí.
1: I ningú s'hi va presentar, no. I per tant nosaltres. Però ara sí, després d'haver fet la segona sala que havien reivindicat durant molts anys, després d'haver modernitzat la sala, després d'haver fet la festa el 18 de novembre dels 25 anys que el cinema anava bé...
0: Recordo.
1: Es fa el concurs... I va, llavors s'hi presenta una empresa privada. Privada i, esclar, llavors nosaltres, quan ja això diguem, escolteu, que no són les mateixes condicions nosaltres sense afany de lucre, no, però no us preocupeu, no us preocupeu, no us preocupeu. Doncs ens hem preocupat molt fins ara que ja està.
0: I ara el té aquesta empresa privada?
1: Aquesta empresa privada ha guanyat el concurs i no, nosaltres no ens, no ens hi posem amb l'empresa privada, però ens hi podríem posar, però no ens hi posem, ja, no entrem en detalls. Però nosaltres durant dos mesos l'Ajuntament, l'actual Ajuntament, local de Lluc, ens va demanar aguanteu perquè nosaltres intentarem modificar i rectificar i anul·lar el concurs i fer-ne d'una altra manera. Nosaltres hem aguantat i mentre hi havia tot això no hem fet cap declaració. D'aquí a RAC1 ens havien trucat a televisió i mai havien fet cap declaració, perquè dèiem que de moment s'havia d'arreglar, que nosaltres teníem la nostra opinió, però que callàvem. Quan ha arribat el moment que es va declarar oficialment que havia guanyat l'empresa de Cambrils, llavors hem parlat, hem fet un manifest, i en aquest manifest expliquem tota la història de com ha anat i que entenem que no s'ha portat bé, entre altres coses, ja no es posa que ha de ser en versió original, ja no és...
0: Ah, no?
1: No. No obliguen. Nosaltres dèiem, ha de ser en versió original, ara ja no ho posen. Vull dir, per tant, l'empresa...
0: Allà poden fotre a la pel·lícula de Spielberg sense...
1: Per exemple, jo a mi m'agrada molt Spielberg, però també. No el Trifó, no s'ha fet mai cap Spielberg, perquè un dels pactes és que el Trifó, la idea és no anar contra la...
0: Les grans sales, per entendre.
1: La prova és que quan es va inaugurar, una de les coses que vaig fer, que jo he dit molta raó, tots els empresaris van venir l'any 2000 a la inauguració del cinema Trifó. I ara que vàrem celebrar els 25 anys en el Muriel... Tots els empresaris de cinema que d'allò, els que hi havien, els que hi han i tot això, eren celebrant els 25 anys del Trifó. Per tant, amb l'empresa privada sempre hem estat bé i jo hi he anat presentant llibres i he anat fent coses. A les pel·lícules d'en Trueba els presentem a les altres empreses perquè tenen sales més grans i amb nosaltres no hi cabrien.
0: Clar, aquí hi ha una cosa que és que... Aquí el dubte que tinc és, si el projecte de gestió guanyador era similar al que presentàveu vosaltres,
1: sí,
0: amb algunes matisos que...
1: Sí, no, sí, sí.
0: Hi ha hagut una voluntat política de canvi de mans, això?
1: Aquí la gent ens diu que hi ha marro, allò, cosa, i nosaltres hem intuït que darrere hi ha hagut coses. Que passa que no tenim proves, ni tenim...
0: Però coses que vols dir...
1: Bueno, que hi ha hagut un interès de que d'una manera o altra hi hagi un canvi o una manera de fer diferent, poder perquè nosaltres som molt estrictes i s'ha de fer d'aquesta manera i poder es vol obrir d'una altra manera. Dins el govern hi ha hagut també tendències diferents. Per exemple, a l'hora de votar l'alcalde, o sigui, l'alcalde Lluc Salelles, que és de Junts, de Guanyem, sí, de la CUP, doncs ell volia fer una mena de decret d'anul·lar, i per això es necessitava els vots de Junts i d'Esquerra. Sí. I Junts i Esquerra han dit que no.
0: Per tant, i per què?
1: Perquè diu que el secretari diu que això és prevenció i que anirien a la presó si van contra voler anul·lar una cosa que no es pot anul·lar. I s'han, allò que se'n diu, entre cometes, acollonit. Sí. Quan realment, per exemple, el d'Esquerra, el regidor d'Esquerra, que és de Cultura, encara és hora d'ara que ens hagi vingut a parlar i explicar o que li sap greu o que no es pensava que passés això i tot. Vull dir, no n'entenc. com per exemple l'alcalde sí que ha tingut contacte amb nosaltres i hem estat parlant i que ha volgut solucionar i que finalment també podríem dir no ha tirat endavant fins a les últimes conseqüències, però vaja, com a mínim hem estat intentant arreglar-ho.
0: Escolta'm, heu presentat l'adjudicació del Trufó al Tribunal de Contractes, no?
1: Sí, bueno, nosaltres lo normal és que ara hem fet una que és una mica el que vàrem enviar i ara sí que farem un recurs que, bueno...
0: Va,
1: a veure què.
0: I la nova empresa... Heu parlat amb ells o no?
1: La nova empresa no és, la coneixem, precisament estem en associacions igual i teníem relació i sense dir tot això s'hi presenta, cosa que entenem que no, allò... La prova, hi ha una prova, les associacions que estem junts l'han eliminat, o sigui... Li han dit, invitat a que es retirés, per dir-ho d'una manera educada. Sí. Per exemple, hi ha hagut una recollida de signatures a través de l'Acadèmia de Cinema
0: Català.
1: 6.500 signatures s'han recollit en qüestió de 15 dies per tot...
0: Per Girona.
1: No, Espanya, i...
0: Però no m'ha arribat, perquè si arriba a vos, ho he
1: doncs
0: sentit.
1: Encara pots sinar-se.
0: Ah, sí? Doncs mira, està bé. No, va, perquè estem parlant de... És que és un cinema, clar, i una altra cosa. Si tu preguntes a qualsevol gent de Catalunya que ens agradi el cinema, els Trifó, tothom et sabrà dir, Girona, tal, no sé quantos. Ara, pots, clar, el nom el teniu registrat?
1: El nom el tenim registrat.
0: I no vols que continuï dient-se Trifó?
1: No, esclar, no l'utilitzarem nosaltres. O sigui, el col·lectiu de crítics de cinema, a nosaltres acabem el manifest dient la idea de Trifó s'ha mort, però el col·lectiu no. O sigui, és allò... Continuarà.
0: I ho podríeu fer un altre cinema?
1: Podríem, o podríem col·laborar amb entitats, amb cineclubs, el que sigui, podríem anar fent. I de totes maneres, un moment, la gestió d'aquesta gent durarà 2 anys, eh?
0: Ah, només?
1: Sí, a veure, el contracte, el que guany igual que nosaltres, eren 2 anys prorrogable. Bueno, segons com vagi, segons com...
0: Bueno, de cara a les eleccions municipals que ve...
1: De fet...
0: Una pregunta del debat que farem és
1: que
0: aquesta.
1: Tu que t'agrada tot això. Sí. El divendres es va començar el tret de sortida de la campanya a l'alcaldia a través del Trifó, perquè hi va haver una roda de premsa amb Junts i Esquerra dient que els hi sap molt de greu però han hagut de votar contra el Trifó. Abans hi va haver-hi una altra roda de premsa en què en Lluc Salelles explicava que han fet tot el possible però que els altres no han signat. Clar, perquè l'equip de govern ja és Esquerra Republicana, Junts i Guanyem. Que és,
0: Lluc.
1: I per tant, doncs, han votat 2-1, per dir-ho d'una manera. Però llavors han sortit els socialistes que estan a l'oposició diguin que tota la culpa la té l'equip de govern i sobretot en Lluc Salelles. Vull dir que comencen a haver-hi el marro i no es fiquem entremig.
0: Quants anys fa que estàs a la llibreria 22?
1: La llibreria l'any 78, per tant aquest any farà 48 anys.
0: Encara mantens lligams a la llibreria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I però... vas cada dia?
1: Bueno, jo visc a 100 metres de la llibreria. A la que surto la gent me diu, que vas a la llibreria? I dic, no, que acabo de sortir de casa. Per tant, sí que hi passo alguna... Per exemple, ahir no hi vaig passar-hi, avui tampoc hi he passat, però hi passo a saludar i a buscar el diari, perquè encara llegeixo tant diaris de paper.
0: Com jo.
1: Vale, per això.
0: Quants llibres tens en estoc?
1: A la llibreria o
0: a
1: casa?
0: Sí, a la llibreria.
1: A la llibreria n'hi ha uns 40.000.
0: 40.000?
1: Sí, sí, sí.
0: En estoc?
1: En estoc. En surten 50 cada dia. Sempre hi ha, quan t'explico aquestes coses, t'horroritzes.
0: 50... No, no, no m'horroritzo.
1: No, te quedes 50 títols cada dia. I llibreries vius que estan allò, llibres que estan vius, n'hi ha 370 o 400.000, és igual, ja no ve d'aquí. Per tant, si una llibreria en té 40.000 en estoc, què passa?
0: Que n'hi ha, només hi ha un 1% que es venen, per entendre.
1: No, que quan un ve a demanar un llibre...
0: Ah, el trobes.
1: Bueno, pot haver-hi 300.000 possibilitats de que no hi sigui.
0: No, esclar.
1: Per tant, si el trobes, és una bona llibreria, que té un bon estoc i tota una sèrie de coses.
0: Tu dius en el llibre que ara un bon llibreter és el que sap que ha de retornar.
1: Sí, perquè, és clar, dels 50 que arriben cada dia, quin poses a l'aparador, quin poses... i qui mantens amb estoc. Perquè, és clar, els llibres diuen, tu rei que tens, podeu retornar. Si podem retornar, si hem comprat abans. O sigui, les editorials envien i facturen. Llavors tu has d'anar retornant, però vas, ni tens temps d'anar retornant. I què retornes? Per tant, el que sap retornar és el que té un estoc bo. Per tant, el que t'arriba ja quasi no el pots desgranar, perquè, és clar, a veure, en surten 2.000 al mes. D'aquests 2.000 te n'ensenyen 1.500. D'aquests 1.500 redueixes a 1.000. Però ja has anat eliminant. No sé si m'explico.
0: Sí, tant.
1: Vas eliminant, i d'aquests 1.000, doncs hi ha 1.000 que tindran la sort d'alguns d'anar a l'aparador, n'hi haurà alguns que podran quedar-se amb estoc, però sobretot el bon llibreter és aquell que sap mantenir un estoc. Per això us dic allò de qui sap retornar, qui sap netejar.
0: En Xavier Bosch, fa molts anys, molts anys, que sempre parla molt bé del Guillem Terribas, sempre deia el Xavier Bosch que és molt important cuidar el lector, però és molt important cuidar el llibreter. Perquè el llibreter és el que recomana. I que és veritat que estan perdent aquesta idea també del llibreter que recomana, perquè segons quins llocs vas a comprar, no en tenen ni idea. En canvi, el llibreter aquest que llegeix, que sap, que controla, és clau.
1: Quan jo veia més cinema que llegir, s'ha de dir una cosa. Un dels problemes que tenim els llibreters és que no podem llegir els 50 llibres nous que ens arriben.
0: Clar, evidentment.
1: Per tant, com ho fas? Abans deien, el llibreter només llegeix contraportades. Bueno, és que ara ni això, perquè n'arriba 1.500 al mes. No, el llibreter el que fem, t'has de posar clar, de dir, llegiré el que a mi m'interessa. Perquè si vull llegir-ho tot, no farà res.
0: És impossible.
1: Llavors, fullejaré llibres, llegiré crítiques, escoltaré clients. Per exemple, tu, si ets client, tu tens una manera de... Però hi ha un altre client que pensa com tu. Per tant, si tu m'has dit que t'ha agradat aquest llibre...
0: Li recomanaràs amb l'altre.
1: Vale. Per tant, has d'anar jugant amb totes aquestes coses. I llavors, sobretot, ja a mi m'anava molt bé les presentacions de llibres, perquè, és clar, escoltava de que el presentador què deia del llibre, el que deia, per tant, jo ja tenia una idea general. I després hi ha una altra cosa que també te la vaig dir, fins ara fa molts anys, que és... A veure, quan arriba al final de tot, allò quan també he de regalar un llibre, quin regalo? Si li vas dient llibres, diu, vols dir que li agradarà, vols dir que li agradarà? I al final has de dir, escolta, quin és l'últim llibre que tu has llegit? Aquest. I t'ha agradat? Sí, doncs regala-li el llibre que tu t'ha agradat.
0: Sempre.
1: Sempre. I si el té, doncs mira, t'has equivocat per 2 mesos. Però, i si no, doncs bueno, que el canvi. Però sobretot regalar aquell... Que compartir aquella bona lectura.
0: Aviam, anem acabant, però
1: anem
0: abans...
1: Acabant,
0: a les memòries cites molts noms. N'hi ha uns pocs que han convertit en amics.
1: Sí.
0: Cercas.
1: Cercas, bueno, ja saps, tu saps les vegades que hem estat aquí. Cercas és un amic que últimament ens barallem, però continuem sent amics. Quan dic que ens barallem, perquè ell estava a un costat, jo estic a un altre. Però bueno, això com diríem popularment, no quita de la nostra amistat continuar.
0: Quim Monzó?
1: Quim Monzó és un dels personatges que també te deu haver passat a tu, que és de les persones que més ens hem estimat, ens hem ajudat, però ha desaparegut.
0: Desapareix del mapa.
1: Ha desaparegut. L'última vegada que ho vaig veure va ser aquí, quan feia el perquè de tot plegat.
0: Sí, feia les cartes.
1: Bueno, feia, i el trobava i se'n anava a fumar amb un racó.
0: L'Ombudsman.
1: Que no havia fumat mai. I li vaig dir, tu tens aquest telèfon? Sí. I per què no me contestes? Diu, perquè jo no contesto a ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant, si m'escolta, Quim, t'estimo.
0: Sí, jo també, i és culpa meva, perquè vam dir que aniríem a dinar i que li he d'enviar, però és que és culpa meva, això.
1: Però jo he dinat moltes vegades amb ella a Girona, aquí a Barcelona, però allà on treball, allà a la frontera...
0: A Massanet.
1: A Massanet, doncs he estat a casa seu a Massanet dinant amb la seva dona.
0: Sí.
1: He estat...
0: I la Maruja Torres?
1: Maruja Torres és una altra d'aquestes que he perdut. Se'n va anar a Madrid i tot això, però la Maruja Torres, sí, molt. Ens van a conèixer fa molts i molts anys i sempre m'ha apreciat molt i molt, molt.
0: Que ara pintes?
1: Sí, ara més que mai. Ara, el que puc, fins i tot he fet exposicions.
0: I no fumes?
1: No, però sóc un fumador que no fuma. Sóc un fumador, però no fumo. Però sóc fumador.
0: Exfumador?
1: No fumo.
0: Ja.
1: O sigui, ho dic perquè els que deixen de fumar són uns talibans contra els que fumen.
0: I tu no ho ets?
1: No. Escolta, jo no he renegat mai de la meva època de fumar. Per què no fumo? Bé, per respecte, perquè vaig tenir un infart i aquell dia vaig veure que hi havia molts infermeres i metges que anaven de bòlit perquè no continués l'infart. I la meva família s'ho va passar malament. Per tant... per respecte a aquesta gent que varen fer mans i mànigues que jo continués estiguent aquí, no fumo. Però no ho he de, no, no, vaig deixar de fumar un 15 d'agost i 14 d'agost, que havia comprat al matí, amb en Sergi Nol López, estàvem junts, vaig comprar el paquet, i encara el tinc a casa, el paquet de tabac. I el toco, i l'ensenyo als meus nens, dic, aquest és l'últim paquet, un paquet de Rex, que encara me'n...
0: Rex?
1: Rex.
0: Hòstia, com
1: sí, ja no existeix. O sigui, no. Entro en els estancs, dic, miro't i ja no...
0: I ara hi ha Rex. No, ja, no. Quina és l'última pel·lícula que has vist?
1: Mira, ahir, espera't, La mujer más rica del mundo, amb la Isabel Hiper.
0: Hòstia.
1: Que, espera't, és una pel·li que tampoc no està gaire bé, perquè parla d'un afer a França, de L'Oréal, però amb qualsevol pel·lícula de l'Isabel Hiper, jo hi vaig.
0: I l'últim llibre que has llegit?
1: L'últim llibre, n'estic llegint, perquè estic... Últimament estic en premis de jurat, he estat el jurat del Premi Sant Jordi, estic jurat del Premi Setecel, i estic llegint tres llibres que ara, perdona, amb títols vaig molt perdut, però estic llegint tres llibres perquè el dia 16 ens trobem.
0: Ah, per com
1: per parlar-ne'n, sí. Però ara m'agafes... amb l'edat, no sé si et passa a tu.
0: I, home, comencem a jugar al trivial.
1: Home, total, quan parlàvem normal, doncs he deixat... I els títols cada vegada m'acosten...
0: Passava també, com es diu aquella pel·lícula que sortia, aquella...
1: Perquè ahir em vaig veure una altra de títol anglès que és molt bona, que us la recomanaria, però... ahir vaig veure dos pel·lícules. Vaig anar al Trifó per...
0: Gairebé acomiadar-te, no?
1: Sí.
0: Perquè n'hi tornaràs.
1: Com els dic, com...
0: No hi tornaràs, de moment, no?
1: Bueno, de moment està obert, encara allò, però...
0: Encara ho porteu, per
1: encara
0: això?
1: Ho portem. De moment estem intentant... Perquè, esclar, nosaltres som una empresa sense afany de lucre. Per tant, no podem tenir benefici. Clar. Però els treballadors són nostres. I els hem de liquidar, i com els podem pagar si no tenim diners?
0: Bona.
1: I aquest és el que ara estem mirant, de dir com podem fer que els treballadors... es mantinguin, si l'altra empresa se'ls quedarà, no se'ls quedarà, com ho farem, i tot això.
0: Saps què passa? Que demà serà un altre dia.
1: Totalment.
0: 20 anys després, publicat per Ara Llibres amb el Guillem Terribas.
1: S'ha de dir que hi ha un apèndix de 20 i pico de pàgines.
0: Sí, que... segle XXI, per entendre's. Gràcies, Guillem.
1: A tu.
2: Reconcentrat. Da igual donde estés.
3: Da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección...
5: Todos estamos en el mismo sitio,
6: en la misma jugada,
7: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
8: cuando todo eso llega,
7: entonces sí, entonces somos uno.
9: Somos uno.
10: Somos uno.
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: I si l'equilibri perfecte s'hi existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda ja Eco de Catalunya.
18: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
22: RAC 1. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
23: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
22: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
23: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
22: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
23: RomautoNissan.com.
24: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
25: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
26: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
27: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
28: RAC 1. Tots som 1.
29: Com se'l troba a faltar, a Prince? Artista, joc, pel meu gust, un pèl infravalorat. És veritat que està considerat un dels millors de la seva generació, però és que era, per mi, bastant més que una estrella del pop, una estrella del rock. Era artista polifacètic, versàtil, lúcid... Vaja, és que tot el que feia estava bé. I, per exemple, aquest tema Baby, I'm a Star, que ens introdueix al següent tram de Reconcentrat. Parlant de cultura, d'un llibre. Amb el vostè primer, la Sílvia Soler, que els dijous no falla i sempre ens recomana bones lectures, fa uns dies ho va fer amb el nou llibre de la Siri Husbett, que és la vídua de Paul Auster i que... Vaja, jo me'l vaig llegir arran de la recomanació de la Sílvia Soler i la veritat és que no va fallar, com sempre. La Sílvia sempre encerta en la diana. I això val molt la pena. Aquesta estona del vostè primer, amb la Sílvia Soler, Marc Giró i tota la tropa al Reconcentrat.

0: Amb tots vostès, Sílvia Soler. Bravo.
1: Bravo.
0: Gràcies, gràcies.
2: Bravo, bravo.
0: A veure, avui vols parlar...
3: De la dignitat i de la catalanitat.
2: Ara, nosaltres també,
3: escolta,
2: que consti.
3: Escolta, no, he pensat que parlaré d'una novel·la que m'acabo de llegir, bueno, una novel·la, un llibre, però he pensat que, a més, us agradaria saber algun cotillatge.
1: Ai, sí, home.
3: Perquè la seva autora, que és nada más y nada menos que Sidi Husbett, és a dir, una gran escritora americana, que em sap greu dir-ho així, perquè no m'agrada que sempre que parlem de la Sidi Husbett haguem de parlar d'en Paul Auster, però aquesta vegada és inevitable.
2: Perdona, és inevitable, sí, bé, però és com em passa a mi, que a mi cada vegada que es parla de mi ara ja es parla de Bad Bunny de la casita, si és que això és una cosa que ja l'ho sabré tota la vida. Si estic lligat a Bad Bunny tota la vida, doncs mira, molt bé.
3: No, aquesta vegada és inevitable perquè la Siri ha escrit un llibre de dol a partir de la mort del seu marit Paul Auster, i per tant, aquesta vegada està justificadíssim presentar-la així. Però és que la Siri Husbett va estar dimarts a Barcelona, a l'Auditori, que estava a vessar, no hi cabia ni una agulla. I vaig tenir la sort que m'hi convidessin i...
2: Que bé.
3: I em va agradar moltíssim no només escoltar-la, que estàvem com si estiguéssim a missa, t'ho dic de veritat.
1: Però parlant anglès, no?
3: Sí, però duia un traductor jo a l'orella. I vi aquella intèrpret que tenim moltes vegades aquí, que es diu Emma.
2: Oh!
3: Sí, Soler.
2: Per favor, si som fans.
3: I ho va fer superbé, superbé.
2: Un aplaudiment per aquesta senyora, perquè aquesta traductora, això sí que és una traductora.
3: Bueno, sempre ho fa bé, sempre ho fa bé.
2: Sempre.
3: I l'Anna Guitart era la persona que l'entrevistava, que també ho fa sempre molt bé, o sigui que va ser meravellós.
2: I ella és simpàtica, no? Perquè ella és una de les persones que millor ens cau del planeta Terra, diguéssim,
3: i de sobte, oi? O sigui, entra a l'escenari la Sidi Husbett, que és molt alta i prima, això ja ho tenim a favor, rosa, de veritat, perquè és una barbie.
1: Una rosa,
3: i llavors, és l'elegància personificada. Duia un pantaló negre, unes sabates de pell negres, tipus quasi bé babutxes, perquè ens entenguem, res, i una camisa vermella. I estava estupenda.
2: Les de Nova York progressistes són les que millor vestien.
1: No, però hi ha gent que té com estrella quan es posa alguna cosa, que posi...
3: És una elegància.
1: Però jo tinc amigues que no són elegants, però que es posen alguna cosa i els hi queda bé sempre. Tinc una amiga que surt amb la samarreta que va a la platja, surt de nit.
3: Sí, jo també en tinc d'aquestes.
1: I dic, però tia, com pot ser possible?
3: Sí, tenim una mica de mania i tot, però la Sidi Husbett no. A veure, Sidi Husbett, Històries de fantasmes, es diu el llibre. Ara explicarem per què. L'ha publicat en català edició 62 amb una traducció de Jordi Martín Lloret, que estava allà a primera fila, i la Sidi Husbett va poder agrair-li la seva feina. I abans, i al començament i al final de la conversa, va sortir la Cristina Genabat a llegir fragments del llibre.
1: Ah, molt bé.
3: I llavors tot plegat va ser una cosa fantàstica. No, va ser realment molt bonic i molt interessant. A veure, és un llibre de dol. Llavors, això a mi també, i sobretot m'interessa molt que ella va reivindicar la literatura de dol, que últimament està com qüestionada.
1: Sí, a mi em costa.
3: Sembla, doncs,
4: pues, però una cosa o altra passaràs per un dol,
3: És exactament el que va dir la Sidi. Va dir, si vivim prou anys... Tothom o ha viscut o viurà un dol. Per tant, la literatura de dol t'ajuda molt a compartir i a entendre el procés pel qual estàs passant. Va citar els autors consagrats que han fet literatura de dol, com C.S. Lewis, que té un llibre que es diu Un dol observat, que és la Bíblia, i ella el va citar molt. I va dir una cosa que em va agradar moltíssim, que és, en realitat, un dol és un amor no correspost. Que sembla una obvietat, però que jo no ho havia pensat mai així. Tu estimes molt una persona i de cop aquesta persona deixa d'estimar-te perquè no hi és, no? Paul Auster va morir el 30 d'abril del 24, és a dir, ara fa just 2 anys. Ell ha tingut temps de refer-se una mica i d'escriure aquest llibre. Ella, que s'ha passat la vida reivindicant, com deia, que no calia que cada vegada que la presentessin diguessin Sidi Husbett, dona de Paul Auster, doncs ara entén doncs, que sí, que exacte. Sí, però en el llibre ho diu això, ho diu, diu, m'he passat la vida... espera, és que tinc la frase perquè és meravellosa. Diu, o sigui, sense cap ressentiment, que això és molt difícil de fer, però deixa per escrit que efectivament li ha passat molt, que ha estat sempre a l'ombra del gran Paul Auster. Diu, llavors arriba un moment, diu, amb els anys he arribat a entendre que aquells articles o aquelles ressenyes no tractaven ni de mi ni d'en Paul, sinó d'assegurar-se que la dona mantingués el seu lloc en l'ordre de les coses.
2: Fantàstica.
3: El llibre es titula Històries de fantasmes perquè...
2: Perdona, a més ho direm molt ràpidament, però ens interessa moltíssim moltíssim més l'obra de Siri Husband que la del Paul Auster, a mi concretament. Sí. Ara ja,
3: sincerament, no, és que a mi...
2: Jo també t'ho dic, estàs amb mi o no?
3: Totalment,
2: jo, això
3: totalment.
2: Entre nosaltres, eh? Totalment, com si no t'estigués escoltant ningú. Sí, però sí. A mi la Siri m'interessa molt i el Paul Auster, bueno, pues ja està.
3: Sí, sí.
2: Molt,
3: sí.
2: Està molt bé, però vull dir que dius, vale...
3: Exacte, està vale, molt bé noi, i
2: molt bé, noi,
3: molt
2: bé, noi.
3: Molt magnètic i molt atractiu.
2: Molt i molt magnètic i
3: però,
2: molt bé.
3: Però sí, a mi m'agrada més llegir-la amb ella, sí.
2: Exacte.
3: Quan Paul Auster sabia que s'havia de morir al cap de poc, la seva filla, Sophie, que és cantant, estava embarassada i aleshores va néixer aquest nen que es diu Miles i que en Paul Auster va tenir just temps de conèixer-lo però es va morir al cap de molt poc.
1: Bueno, però menys
3: i llavors,
1: mal, no?
3: Sí, però va haver-hi un moment que en Paul Auster els hi va dir quan m'hagi mort tornaré com un fantasma només per veure com us va.
1: Ai, quina angúnia.
2: Com van. Joder, els tios, ai, no. Com són, eh? Els
3: no,
2: tios,
3: és bonic, és bonic. A mi m'agrada.
2: Vinga, mare, per favor.
3: Llavors, per això el llibre es diu Històries de fantasmes, perquè Siri Husbett assegura que a la casa de Brooklyn, on ells vivien, i treballaven tot el dia, perquè clar, estaven cadascú en un despatx escrivint, dinaven junts, sopaven junts, etc. Diu que no, a la casa de Brooklyn d'tant en tant li ve olor de tabac.
2: Yeah.
3: I li dona la sensació que Paul Auster ha vingut a veure què, com els hi va, efectivament. El llibre inclou, o sigui, Paul Auster es va posar...
1: Amb l'angúnia que fa una parella que fa pudor de tabac, no? Ah, que tu fumes, perdó, eh?
2: Sí, no, qui fuma?
3: Jo.
2: Jo no fumo.
3: Jo.
1: És que a mi em costa... Però, bueno,
3: per favor, jo trobo que l'olor de tabac... Ja, a mi és de les olors que
1: com ho cau, fas caure tot. Laura, avui estic fatal, tot, eh? Sí, avui ens ho fas caure
4: si,
1: tot
4: si
1: al
4: no
1: terra.
4: T'importa, Marc, me'n sí. Vaig i ja tornaré
2: no,
4: demà.
2: No, no, si estàs perfecte, avui és dels
3: no,
2: millors dies, dels millors
3: que,
2: dies. Estàs Laura fa, 100%.
3: Homes. Per exemple, quan va morir el meu pare, que el meu pare fumava Ducados, de les vegades que em feia pensar més en ell és quan sentia algú que fumava. L'olor del bus que fumava
1: Ducados, tia.
3: Boníssima, meravellosa. Bueno, a mi m'encanta. Bueno, és igual, deixa'm acabar. Estàvem anant molt bé,
1: jo estava
3: oportunitat. Molt bé. L'Auster es va posar a escriure unes cartes per en Miles, que és el net,
1: sí.
3: Per explicar-li el que no li sabia que no li podria explicar en vida, no de viva veu. Llavors són unes cartes que li expliquen en Miles d'on ve. És a dir, li diu com és el teu pare, com és la teva mare, els teus avis paterns, els teus avis materns...
1: I s'han publicat?
3: No. Ah. Llavors, com que no va tenir temps d'escriure en gaire...
2: No, no s'ha publicat, igual que no es pot publicar la informació que tenim sobre Esther Romagosa i Cornellà, que ella no vol que es publiqui, que això també em sembla increïble.
3: Però... No, però espera't, les podem llegir. No s'ha publicat com a llibre, però la Siri Husbett el que ha fet és agafar les poques cartes que va tenir temps d'escriure l'Auster i les inclou en el llibre.
1: Aquest,
3: i són unes cartes, t'ho juro, delicioses, de veritat, i fa molta pena que
2: I
3: no les pogués
2: i què li
3: acabar.
2: Diu? I què li diu?
3: No, això li explica com era la seva mare quan era petita, com és el seu pare, que per cert és un fotògraf que és guapíssim.
1: Ah, sí?
3: Sí, el gendre de la Siri.
2: Estàs primaveral, avui.
1: No, no, porta una camisa de margarites.
3: Porta una camisa de margarites.
1: Són sols. Són molt bonica, la camisa.
3: Són sols. Són una camisa blanca.
2: Jo vull dir la primera, que eren sols.
1: Dic jo, girassol, saps?
3: Bueno, les cartes és la part tendra del llibre, però he de dir, ho he de dir perquè m'hi sento obligada, que és un llibre duríssim, especialment per la gent que som tots, que hem viscut un càncer a prop, o en primera persona o a prop.
2: Clar.
3: Però, com que és el meu cas, puc dir que jo he passat uns moments difícils llegint-lo, però estic molt contenta d'haver-ho fet perquè l'he trobat interessantíssim. Però és veritat que ella parla d'una manera molt crua del procés de càncer d'en Paul Auster, de la mort, etc. Per tant, la gent que sigueu aprensiva, doncs no ho llegiu.
1: És gruixut?
2: No és el vostre llibre.
1: És
3: no, és un llibre no, normal, corrent. No és ni petit ni d'això. I l'última cosa que us volia dir és que Siri Husbett elegant, reflexiva, serena, meravellosa. L'únic moment que es va encendre com una toia va ser quan la guitarra li va parlar d'en Trump. Es va posar, però de veritat, I no el va citar mai pel nom. Li va dir sempre el 47. Perquè és el president.
2: I per què el 47?
3: Perquè és el president 47.
1: Ostres, com l'autobús.
3: I és una manera de menystenir-ho, evidentment. I diu, en el llibre diu...
1: Quina mala coincidència, no?
3: Exacte. Que l'11 de setembre de l'11 de setembre de les Torres Bessones, diu, explica com ho van viure ells, i diu, en Pol i jo vam parlar molt de quines conseqüències podia arribar a tenir aquell fet, però mai en els pitjors somnis ens haguéssim pogut pensar que arribaríem allà on som ara. Vull dir que està molt indignada i molt transversada. Digue'm.
2: Què te la va dir? Clar, jo ara, escoltant-te, jo amb el meu majordom no tinc aquestes converses que devien tenir Siri Hasbert i el Paul Auster.
3: Mira, Marc, escolta, Marc, no tampoc.
2: Passa, tu, home, amb altres marits, que dius, per favor.
1: Home, el meu és enginyer, et pots imaginar que ni de broma.
3: Marc, fa una enveja quan explica que escrivien cadascun un despatx diferent, no estaven junts. Però aleshores, quan es trobaven, per dinar o pel que sigui, es llegien algun fragment, no tot, del que havien escrit. I, diu, escoltàvem atentament l'opinió de l'altre, la respectàvem i a mi em va fer una
1: enveja. Ho ha romantitzat, perquè està mort i ho ha romantitzat. Segur que no era tant. Segur que després no era... Perquè la vida matrimonial després ja saps que...
3: I una última cosa vull dir, que ja sabeu que Auster i ella van passar un drama horrorós, una tragèdia amb el fill de Paul Auster d'un primer matrimoni. I una altra cosa interessant que va explicar...
1: Es va morir el fill.
3: Va ser un drama grandiós, que ja us llegireu el llibre. Però que ells no n'havien parlat mai en públic, perquè el fet de ser coneguts, doncs la premsa va intentar i ells van decidir no parlar-ne. I ara ella ha dit... quan em vaig plantejar escriure un llibre sobre en Pol, vaig pensar, no puc parlar d'en Pol sense parlar d'això. Uh-huh. I, per tant, ho he escrit. I ara, des de que ho he escrit, em puc parlar en públic.
5: Que bé,
3: que bo
5: és escriure.
2: Que bo és escriure bé. Esther, estàs avui en estat de gràcia, t'ho dic. I la neta, l'altra ja està buscant per internet, de veritat, és que ets morbosa. Una cosa, la que ha mort també, malauradament, parlant del dol, és la marxant Satrapi, que és l'autora de Persèpolis, l'autora franco-iraní.
5: No fotis!
2: L'altre dia s'ha mort de pena, diu la família, bueno, 56 anys, va morir el seu marit no fa pas massa, i princesa d'Astúries del 2024, i marxant Satrapi ha mort, i la família, en el comunicat, diu que ha mort de pena perquè va morir el seu marit recentment i ella no ho ha pogut, superar, diguéssim. O sigui, ha mort d'amor.
3: Doncs m'ho crec.
2: Que fort,
5: m'ho crec. De tristesa o de no poder superar
2: tristesa,
5: el dol.
2: De tristesa.
3: Per això s'ha de fer el dol ben fet. No sé,
2: però el dol no es deu acabar mai, no?
5: Jo crec que no s'acaba mai.
3: No s'acaba mai, efectivament.
5: Sí, penso que no.
2: No vam parlar amb tu, Sílvia, d'aquell llibre, em sembla que era una autora coreana, o era xinesa, ara no me'n recordo, que...
3: Sí, se li van suïcidar els dos fills.
5: Sí, senyora.
3: Els dos fills. Brutal, brutal.
2: I que ella arriba a la conclusió, no ho deies tu, Sílvia, que realment... bueno, això, el dol...
5: Aprens a conviure-hi, no?
3: No recordo d'aquest llibre, però que, per cert, moltíssima gent m'ha dit que l'ha llegit arran d'haver-ne parlat aquí i que, tot i la duresa, l'han gaudit molt. C.S. Lewis, que us deia de l'autor d'Un dol observant, hi ha un moment que diu, que aquesta frase amb la seva memòria, el dol és com el cel, s'estén per tot arreu.
5: Totalment.
2: Exacte.
3: I és exacte.
2: Sí, és una cosa.
3: Bé, doncs acabo, Històries de fantasmes, Siri Husbett, edició 62.
2: Ai, Sílvia, moltíssimes gràcies. Ens has dignificat, bravo. RAC 1 Central.

està passant molt ràpid, això, eh? Ja només falta una hora, eh? O sigui, d'aquí una hora ja marxem. El petit de Cal Eril, Jo ja no sóc qui era. És l'últim que sonarà en aquesta hora aquí al Reconcentrat de RAC1. De seguida a les 10, butlletí, 3 anuncis i tornem.

A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com. Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 10. A aquesta hora, RAC 1 vola cap a Veneçuela en un avió que porta tones d'ajuda humanitària als afectats pels terratrèmols. A l'avió que ha sortit de Barajas hi ha equips de rescat espanyols de 6 comunitats autònomes que tenen per objectiu trobar supervivents de sota les runes. Per això van acompanyats d'una unitat canina especialitzada en trobar persones a llocs de difícil accés. Entre l'equip d'especialistes, a banda de periodistes, hi ha la unitat militar d'emergències i bombers experts en estructures col·lapsades. En total, a l'aeronau hi ha 77 persones. Entre els bombers que hi ha en aquest avió, que aterrarà a Veneçuela de matinada, hi ha un equip de bombers català. Són una quinzena d'efectius que miraran de trobar gent amb vida. Ho explicava avui al Via Lliure de RAC1 al cap de l'expedició, Oriol Corbella.
2: La capacitat que se'ns ha activat específica que mancava i que n'estava en suport era aquesta, de gran part dels enginyers i arquitectes que tenim, experts en avaluar aquestes estructures i el risc que tenen, doncs de poder avaluar per ajudar els equips que estan entrant, doncs sapiguer la seguretat d'aquella estructura.
1: Els bombers catalans intentaran localitzar els 133 ciutadans espanyols desapareguts durant els terratrèmols, entre els quals n'hi ha 14 que es troben sota la runa, tot i que es desconeix en quin estat. Emiliano García Page ha estat avui la veu discordant del Comitè Federal del PSOE que s'ha fet a Ferraz. El president manxec ha retret Pedro Sánchez que el PSOE s'està enfonsant amb tants casos de corrupció. I a porta tancada, segons els àudios que ha publicat El País, ha demanat al partit més autocrítica i que avanci eleccions d'una vegada per totes. Salvador Illa, en canvi, present també al Comitè Federal, ha demanat al president espanyol que continuï governant.
3: Hay que seguir también por lealtad al proyecto político. A los valores, a la organización. ¿Y para qué? ¿Para qué hay que seguir? Pues para seguir generando prosperidad.
1: Aquestes són les paraules del president de la Generalitat del Comitè Federal, també a porta tancada, segons ha publicat El País. I a Barcelona, una baralla amb arma de foc ha acabat aquest migdia, cap a 3:45, amb dues persones ferides al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. Segons han confirmat els Mossos a RAC1, dos homes s'han discutit al carrer i un ha acabat disparant l'altre. Un dels trets, però, ha acabat afectant una segona persona, que ha acabat ferida lleu. L'atacant ha fugit a peu i la policia encara el busca. La víctima ha acabat a l'hospital ferida greu, tot i que no es tem per la seva vida. I ara els esports, amb Pau Umbardó.
4: Ja es coneix l'abast de les lesions dels futbolistes de la selecció espanyola Nico Williams i Jeremy Pino. El davanter de l'Atlètic Club pateix una lesió muscular a l'adductor dret, amb un pronòstic més favorable de l'esperat. Per la seva banda, Jeremy Pino no s'ha fracturat la clavícula, a diferència del que es pensava inicialment. Per tant, no es descarta que tornin a jugar al Mundial si la selecció espanyola avança fins a les últimes fases. Encara en Mundial, a les 11 comencen els partits que deixaran definit el grup L, amb un Croàcia-Ghana i un Panamà-Anglaterra. Uns enfrontaments que decidiran el líder del grup. Amb Anglaterra, el blaugrana Anthony Gordon sortirà suplent i Rashford ho farà com a titular. Futbol a banda, Kilian Jornet s'ha retirat de la cursa Western States de 100 milles. El català havia arribat a ocupar les 10 primeres posicions, però les molèsties que arrossegava el genoll l'han fet abandonar a la 38a milla. I un últim apunt de natació, perquè la neerlandesa Esten Bergen ha establert un nou rècord del món, als 100 metres lliures. La vigent campiona del món ha rebaixat en 3 mil·lèsimes l'anterior plusmarca mundial.
1: I el temps, després d'una altra nit de mal dormir a la costa, demà la calor serà de nou molt intensa, fins i tot amb algun grau més en moltes comarques. A les de Girona, però, on avui, en alguns casos, ens hem

costat als 40 graus, afluixarà lleugerament. Al Pirineu i al Prepirineu Occidental i a les zones més properes a l'Aragó de la resta de comarques de l'oest del país descarregaran ruixats i tempestes a partir de mitja tarda, algunes fins i tot amb intensitat forta i calamar-se o pedra.

0: RAC 1.
1: Onada de calor a Catalunya. La pel·lícula. Quina calor que hi fa aquí al Far West. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
2: Algú del públic que vulgui fer de cavall?
1: No, som a l'entrada del saloon. Aparquem el cavall? Molt bé, perfecte.
3: Millor, eh?
1: I ara entrem a la cantina del Far West. Sona la pianola.
3: Sí, molt fort.
1: I ara mateix 20 dobladors becaris que fan l'ambient de la cantina.
4: És una llàstima que Catalunya no participi.
1: Endavant, Noelia, tu fas de vídua.
5: Sí, sí. Hola, Frank. Hola, John.
1: Hola.
5: Soc la Meredith. Tinc 14 anys i soc vídua.
1: Vaja.
5: El meu home va morir d'un cop de calor.
1: Oh, quina llàstima,
3: fa 10
1: Meredith.
3: Anys.
1: Oriol, la teva frase, sisplau.
3: Oh, escolta, Jeffrey, posa'm una gerra ben fresca de cervesa de contraband.
1: Vinga, Jeffrey, ja l'has sentit. I ara, Manel, la teva frase.
6: Sí, doncs a mi, amb aquesta calor, que més de gust també és un Aquarius de llimona.
1: No, que talla, per fi.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
9: Què tal? Jo conec.
8: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
9: De RAC 1.
8: Sí, som de RAC 1.
9: Els taloners.
8: Sí, els taloners.
9: Què tal, maco?
8: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
10: Venim de Dublín.
8: Venim de Dublín?
11: Què diu?
10: Què sembla?
8: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
10: Exacte, aquest sembla.
8: Hòstia, per tant, you speak English?
9: A little bit.
8: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
9: Jo s'escolto cada dia.
11: Ai, que bé.
9: Ara sóc conductor d'autobús.
8: Condueix un autobús a Dublín?
11: A Dublín?
9: Els públics, autobús públic.
8: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
9: Us escolto.
8: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
11: No pot ser.
8: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
9: A vosaltres.
8: Escolta, RAC 1.
9: Sí.
1: Els taloners. El programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
8: Ok, lads. See you soon.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
12: A la primera pedra som culturalment actius.
13: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
12: Econòmicament estables.
14: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
12: Psicològicament tranquils.
15: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
12: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
16: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
12: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
7: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
0: RAC 1. Tots som un milió.
1: RAC 1. Baby, if
3: you've ever wondered... Arrenquem?
8: Vinga, va, som-hi,
3: amb la Maria. Tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15. Comencem a baixar per les escales.
17: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
18: No correu.
3: Estem baixant per l'escala d'incendis.
8: Som força gent, eh?
18: Ole!
3: Alegria, alegria.
19: Baila, baila.
3: Atenció, amb música, venga, i amb alegria.
17: Venga, planta 11!
3: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista.
18: Va bé vostè, senyor Virgili?
19: No, no em trobo gaire bé.
3: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
8: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
3: Planta 4, la propera...
7: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Planta...
17: 3!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
7: Els dissabtes i els diumenges...
21: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
22: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals...
23: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
7: De 7 del matí a 2 del migdia...
24: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
7: Via lliure, amb Xavi Bundó.
25: S'ha torçat el peu,
26: avui. Torçat el peu.
25: Venint aquí.
27: És que l'edat no perdona.
25: L'edat castiga.
28: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
0: RAC 1.
7: Tots som un milió.
29: Da igual donde estés.
30: Da igual cómo lo vivas.
31: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
2: En la misma jugada.
4: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
5: Cuando todo eso llega.
4: Entonces sí. Entonces somos una.
6: Somos una.
10: Somos un
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
21: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Ocasión Plus.
31: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
32: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
33: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
34: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
35: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
36: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després sí. A cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
37: Molt bé.
36: Arribarem a tot?
37: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
38: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
39: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
40: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
21: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
34: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
7: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
41: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
41: I escolta el que vols.
7: Quan vols.
42: Això és RAC1 Centrat.

ja comença l'última hora, eh? És que és l'última hora del reconcentrat, des de les 4. Quin viatge, aquesta tarda. Us ha donat temps de fer coses, eh? Si heu marxat, que espero que no, a mitja tarda, deveu pensar encara està el pesat aquest fotent-li aquí. Doncs sí, però, escolta, ja no us queixareu, perquè jo parlo poc. Parlo poc, jo deixo aquí el material de qualitat, perquè aneu escoltant les coses bones o més que bones que s'han fet a RAC1 en els últims dies i setmanes, i jo vaig passant. John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room. Difícil, bastant difícil, tenir més carisma i més sensibilitat que aquest senyor amb una guitarra a les mans. Ens serveix John Mayer per obrir aquesta hora de les 10, que és l'última del reconcentrat, i en què escoltarem Execrables. Sí, Execrables, que fa temps que no apareixien, no traien el cap per aquí pel reconcentrat. En Santi Jiménez i en Malcom Otero, amb la companyia de Xavi Bundó, van parlar fa unes setmanes de Michael Collins, que no és només un bar, un pub de Barcelona, allà tocada la Sagrada Família, que sí, que ens agrada molt i anem sovint, però Michael Collins, han de parlar de la persona, de Michael Collins, del revolucionari irlandès. Doncs passi per l'adreçador dels Execrables. Va, que això ja s'acaba. Som-hi!

0: mange sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe
1: pour... Ja us agraeixo exagrables perquè... Avui farem una persona... Te'n recordes que quan vam començar a ser líders d'audiència fa molts anys, vam dir... Una de les premisses que posarem pels personatges és que tinguin aeroport.
2: Sí.
1: Si tens aeroport, el que farem avui no té aeroport.
2: No té aeroport.
1: Vale. Però té una cosa molt més important que aeroports.
2: A veure.
1: Té pubs. Té pubs.
2: El seu nom.
1: El seu nom té molts...
3: Aquí a Barcelona, fins i tot.
1: Fins i tot a Barcelona, a la Sagrada Família. No dintre... No,
2: és el...
1: El Michael Collins.
2: El Michael Collins. Oh, però és un senyor.
1: Què pensaves que era?
2: No ho sé.
1: Jo
3: Michael, què et sembla Michael?
2: Un senyor conegut.
1: El pap aquest?
2: Clar, el conec. Bueno, no sé, no recordo si he entrat.
1: Però hi ha una figura, hi ha un quadro de Michael Collins allà amb les botes, la pistola i tot.
2: Jo és que sempre ho veia de fora i pensava, bueno, Michael Collins.
1: Què pensaves, que era un jugador de futbol gaèlic?
3: No, el propietari del local.
2: És que no sé qui és Michael Collins, eh?
1: Era com el Marcelino, no? Com a Casa Marcelino, pues Michael Collins.
2: El propietari.
1: El propietari, clar. La Casa Pepe, pues el Pepe.
3: No, perquè Bundó està... Però hi ha una peli de l'any 96-97...
1: Va agafar
3: el... Com es diu l'actor? Aquest ara m'he oblidat. Que és.
1: Aquell que li segresten la filla cada vegada i que després va pagar hòsties a...
3: Liam Neeson.
1: Aquest home que cada dia que surt la nena d'Erasmus ha d'anar a Turquia a repartir aletes.
3: Doncs va fer una peli una mica romàntica de la figura de Michael Collins.
1: Ah, bueno, Michael Collins és un ídol a Irlanda i hi ha molts moviments independentistes.
2: I per això hi ha tants pubs al seu nom, eh?
1: Sí, perquè també devien veure... Bueno, a Irlanda, si no tens un pub al teu nom, no ets ningú. Perquè se considera...
2: A tu sí que faria il·lusió, sí o no?
1: A què?
2: El pub Santi Jiménez?
1: No.
2: Me perdona?
1: No. Jo no vull que posi el meu nom en res. Perquè és una cosa que em va dir un dia el David Trueba.
2: Què et va dir?
1: Va dir allò, si te ponen una calle, el nom d'una estació i tal, nega't sempre. Diu, perquè allà passarà una cosa dolenta. I aleshores es coneixerà. Tu imagina't que es diguessin la massacre de la calle David Trueba. No, de fet, a l'atemptat de Totxa hagués sigut l'atemptat al Modena Grande.
3: Home, és veritat. Clar. No, i perdona, els que es van immolar de Totxa era el carrer Carmen Martín Gaite. Vull dir, el primer cop que jo descobreixo que hi ha un carrer Carmen
2: Martín
3: Gaite...
2: Aquest argument no l'havia sentit mai, que no faci il·lusió per si passa...
1: No, acabarà
2: passant, per
1: acabarà sent conegut perquè ha passat una desgràcia, un accident, un assassinat, una cosa...
3: I és molt millor, veure dins un bar...
1: On va matar a carrer o la cop? Claudio Coelho.
2: Culpa té Claudio Coelho.
1: Sí. Però està, bueno. Doncs aquest home... que té pubs i carrers i estàtues per tot el món, com ha dit el Malcolm, moltes, és l'artífex de la independència d'Irlanda respecte al Regne Unit i moltes biografies el valoren com un home de pau.
3: Sí, però de pau eterna.
1: De pau, sí. Aquest home no va aconseguir la independència d'Irlanda agafant-se de les mans i sense un paper terra.
2: Fent una giga foto.
1: Ell li donava pau, sí, pau eterna, especialment als seus enemics. Enemics que van anar canviant. Perquè els que eren amics després van acabar sent els seus enemics també, i també se'ls va carregar. Vull dir que això ho va fer...
3: Tu saps aquestes guerres dins de l'independentisme català?
1: Mm. No, no són res. Estem parlant d'independentistes serios. Un tio que va ser un sanguinari i un cruel assassí que tractava malament a tothom, però que tenia això que sempre s'ha anomenat carisma.
2: Sí.
1: I que ara els sorteres diguen que té aura, no?
2: Ah, sí. Ara tothom diu que té aura.
1: Sí, hòstia, carisma.
2: Carisma de tota la vida.
1: Que tenia dos pebrots ben posats, sí. Era un tio magnètic, manipulador, pistoler, que va acabar sent un mite, però que mai va deixar de ser un home molt sanguinari. Un home amb dues cares que s'allunya molt de la visió romàntica de la pel·lícula de Liam Neeson i que ha perdurat fins als nostres dies. Avui li traiem la pinta de cervesa, a Michael O'Coilian, més conegut com Michael Collins, és a dir, com el pap.

0: Bé, almenys posem música cèltica, sí. Però això sí, no és irlandesa. És de Carlos Núñez.
1: Carlos Núñez.
0: Carlos Núñez, que no és de Limerick, oh. És de Vigo, oh. Pontevedra. Oh. Ai, que va ser el que va fer la banda sonora Mar Adentro. Per cert, així té un premi Ondas.
2: Qui?
0: Carlos Núñez.
2: O Michael Collins.
0: No, Michael Collins no crec, però Carlos Núñez sí. Va, deixem Carlos i anem amb el nostre Michael. Va néixer al comtat de Cork, i tenia 7 germans.
2: Sí, ja si neixes al comtat de Cork.
0: Sí, ja alguna cosa passa, no?
3: I tens 7 germans, que és el que diríem una família petita a Irlanda en aquella època.
2: Clar. Sou pocs, germans.
3: Només 7? Que teniu algun problema? Sí que tenien un problema.
0: El seu pare...
2: Prou.
0: El seu pare es va casar quan tenia 60 anys.
2: Què?
0: Sí, i ell era el petit.
3: I a 60 anys va fer 7 fills, eh?
0: 8, amb ell 8. Vull dir que va fer 8, era l'últim, o sigui, imagino que el va tenir als 74, 76 anys.
2: Què dius?
0: Sí. Era
2: si que... no en va tenir més perquè no va poder.
0: Clar,
2: perquè ja s'acabava allò.
0: El famós pare avi. Mm. I... bueno...
3: però és que la seva dona tenia 23, això.
0: Sí,
2: quan ell en tenia 60, el pare?
0: Sí.
2: Hosti, 40 anys de diferència.
0: 40 anys.
3: Sí, i la va deixar parint una dècada parint.
2: Sí, Michael Collins era el petit d'aquests.
0: El petit. De fet, el pare es va morir quan tenia 6 anys i mig. Així. El seu pare va ser membre del IRB. I no, aviam, no com esteu pensant... Ah,
2: IRB.
0: IRA, IRA, no? IRB. No funciona així. Ah. No és IRA, IRB, IRC. No. És Irish Republican Brotherhood, que era una organització secreta que volia acabar amb l'ocupació anglesa i que en part es financiava pels fenians. Els fenians són aquests nacionalistes irlandesos que eren als Estats Units, que havien emigrat als Estats Units.
2: Però no és l'IRA, llavors, això.
0: No, no és l'IRA. Que havien anat als Estats Units amb la crisi de la patata i tot això. Tenien un jurament que deia, en el nom de Déu, jo juro solemnament que obeiré la Constitució de la Germandat Republicana Irlandesa i tots els meus oficials superiors, així com protegiré els secrets inviolables de l'organització.
3: Sí, té alguna cosa a veure amb l'IRA, perquè aquest mateix
2: jurament.
3: Ideari, aquest jurament, mm-hmm. també és, si heu llegit el llibre de Patrick O'Keefe, mm-hmm. és el de No diguis res, es basa també en aquest jurament. Des de petit, el nostre Michael sentia la passió patriòtica i als 15 anys va deixar d'estudiar. I aleshores el coneixien com el tio gran, el The Big Fellow. Era un
2: tiarro.
3: Era un tiarro.
2: Era gran, eh?
3: Era un tiarro. O sigui, era jugador de rugby. Rugby. Penseu en...
2: Ui, acabo de veure una foto, sí, i cara de mala llet, eh?
3: Sí, no, era tiarro. Se'n van a Londres a fer de carter, després va fer de... Ja va començar a repartir aquí, però bàsicament cartes, després ja va repartir altres coses. Després va fer de missatger amb uns corredors de borsa. Es va matricular en dret, però no va acabar la carrera i va començar a freqüentar els cercles republicans irlandesos clandestins. L'any 1916, en plena Primera Guerra Mundial, torna a Irlanda a una empresa de comptabilitat. Se li donaven bé els números. I llavors va arribar el dilluns de Pasqua de 1916. Els independentistes irlandesos inicien una revolta i els líders de l'època, ell no era el líder ni molt menys encara, els líders eren Patrick Pearse, James Connolly i Joseph Plunkett, van ser executats a la repressió d'aquesta revolta. Van ser gairebé executats tots els líders dels independentistes irlandesos, menys Imon de Valera, que era...
2: Amb Imon aquest, de Valera?
3: Imon de Valera, sí, que origen cubà, espanyol i català, que es va salvar perquè tenia el passaport nord-americà, que serà important en aquesta història.
2: O sigui, ens guardem el nom, eh? Imon de Valera.
0: Sí, després ho va canviar a Edward, per fer-ho més fàcil.
2: Ah, vale.
3: Va, sí, però era... I es deia de Valera.
2: De Valera.
3: Sí, Michael Collins, aleshores, també es va famós i gairebé és detingut, i gairebé l'executen, però com no era un personatge prominent dintre de la cúpula independentista, és amnistiat. Michael ja és líder del partit Sinn Féin i ja és, i s'anomena, cap de l'organització de l'IRA. Irish Republican Army.
2: Ara sí.
3: Tenia un caràcter que el feia molt apte per aquest lloc de treball, va aplicar i li van dir que tenia les condicions...
2: Aptituds.
3: Les aptituds.
2: Va fer les proves d'aptitud, no?
3: De fet, ja has vist la foto i si no la busqueu... Era
2: no, 1,80 em diuen.
3: Sí, un tio molt fort, agressiu, estava molt ben plantat.
2: Mala cara i... Sí, sí.
0: Sí, vull dir, havia nascut una mena d'estrella de la revolució irlandesa, però també hem d'aclarir que, clar, havien executat la majoria de l'equip.
2: Ja, vols dir que el lideratge era, sí, era barato.
0: Era com si és com això de l'accident de Viven, de l'Uruguai. Clar, ja no hi havia equip, has de fer un equip, un equip nou, no?
3: No, ja, és com si allò acabes jugant, ets Barça i acabes jugant, estàs tot lesionat.
0: Exacte, exacte.
2: A qui li toca, pues, qui hi hagi. Però
3: qui hi hagi. Però bueno, els hi va sortir bé, eh?
0: Sí, això, i això l'ajuda a pujar més ràpid en aquesta organització clandestina. I a més, ell tenia idees pròpies. I no estava d'acord amb alguns plans de la cúpula anterior que ja havia mort, que ja l'havien executat. Una de les coses que no estava d'acord era la doctrina del blood sacrifice, el sacrifici de sang, que era una doctrina de Pierce, que el van matar, que creia que la mort d'alguns líders rebels els convertiria en màrtirs i ajudaria a la causa.
2: Ah, que hi haguessin morts era bo.
0: Clar, era bo. Clar, el que no va calcular Pierce és que un dels primers afusellats seria ell.
2: Vols dir
0: no...
2: que Pierce li semblava bé el blood sacrifice sempre no quan els
3: altres. D'un altre. Exacte, això està bé. O sigui, això els caps ja ho tenen. No, ens hem de sacrificar, necessitem màrtirs, tal, però que sigui un altre, eh? O sigui, t'hem triat.
2: Hi ha algun candidat?
3: Aleshores...
2: Està molt bé que hi hagi màrtirs. Voluntaris, sisplau.
3: Quan es pelen a tota la cúpula de l'Ira i arriba ell a la l'Ira i al Sinn Féin, la dona de Tom Clark, una altra de les capos que va fer el Blood Sacrifice, que guardava tots els papers secrets de l'organització, va donar-los a Collins i li va transmetre tota la informació organitzativa i els contactes que ell havia custodiat en nom del moviment independentista.
0: Amb les urnes?
3: Sí. El moviment estava liderat en aquell moment per Arthur Griffin, que és el fundador del Sinn Féin. I Arthur Griffin era, diguem-ne, l'ala partidària de la negociació, de més pacífica, de la moderació, i no de l'ús de la força, cosa que Michael Collins no era. Però com que els britànics havien culpat erròniament el partit del cop, aquest va guanyar molt prestigi. Molt prestigi va guanyar l'ala dura, i que també estava liderada per Imon de Valera i Michael Collins. Imon de Valera guanya el poder al partit i aparta a Griffin el moderat. No eren moments per contemporitzar, eren moments per repartir castanyes.
0: A les eleccions generals de 1918, el Sinn Féin va arrasar a Irlanda, arrasar, i va formar una aclaparadora majoria parlamentària, i Collins va ser elegit diputat per Cork Sud, que sembla la sortida de l'autopista, eh? Hi ha Cork Sud, Cork Nord...
3: Cork Centre.
0: I amb dret, òbviament, d'ocupar un escó a la Cambra dels Comuns.
3: Sí, perquè són eleccions per anar al Parlament anglès.
2: Anglès? Ah, vale.
3: Sí, però no hi ha Parlament irlandès, eh?
0: I aleshores, això, podia ocupar un escó a la Cambra dels Comuns del Regne Unit, allà a Londres. Però els diputats del Sinn Féin van decidir que no ocuparien els seus escons a Westminster, sinó que constituirien ells un Parlament irlandès a Dublín. Abans de la primera reunió del nou Parlament, Collins, a la perquè allà començava a manegar espies, va ser advertit de que i va advertir els seus col·legues de que hi havia un pla per aturar a tots els membres en batudes nocturnes, perquè no passés això del Parlament irlandès. De Valera i altres van ignorar aquestes advertències amb l'argument de que si es produïen les detencions, un altre cop com Blood Sacrifice, constituirien un cop de propaganda. La informació va resultar ser certa i De Valera, en gairebé tots els diputats del Sinn Féin, van ser detinguts. Collins i uns altres van al·ludir aquest empresonament.
3: No sé si es recorda alguna fase de la història recent de Catalunya, això.
0: Segons algunes biografies...
3: Que uns es van escapar i els altres van anar a la presó en plan, allò, serem màrtirs de la causa.
0: Collins va passar el cas com que s'havia d'amagar perquè el buscaven per tot arreu a Irlanda. Ell es va passar un temps amagat entre la comunitat jueva de Dublín, arribant fins i tot a fer-se passar per un jueu ortodox. Ai. I imitava l'accent jiddish. Adam jiddish.
3: És que quan ets un escapista, ets un gran escapista.
0: Aleshores, ells, que, clar, ells volien que el reconeixement exterior...
3: Ells pensaven, Europa ens mira, el món ens mira, però no.
0: Cap estat va reconèixer diplomàticament la República d'Irlanda, malgrat les contínues pressions exercides a Washington per De Valera. I destacats irlandesos nord-americans que estaven dient hem de reconèixer el país.
3: A veure...
2: El cobrador.
3: Ai, aquí està.
2: Dels impostos.
3: Sí. Clar, el Parlament paral·lel no el van poder crear, però tot i que era la seva idea, perquè realment van descobrir molt intel·ligentment que si es reunien tots junts, la policia anglesa ho tenia bastant fàcil per detenir-los a tots junts.
2: Correcte.
3: Però aleshores van crear el govern clandestí. De Valera, com a president d'aquest govern clandestí, va nomenar Michael Collins, ministre d'Hisenda. Oh. O sigui, el més bruto de tots el posem a Hisenda. Cosa que bé ha passat...
0: Havia fet de comptable, eh? Havia fet de comptable.
3: Havia fet de comptable. El 19... Estem parlant de l'any 1909. En aquella època, la majoria dels ministeris del Dáil Éireann, que és com es deia aquest govern, existien només sobre el paper, o consistien en una o dues persones que treballaven en una habitació o en una casa particular, ja que les grans reunions de polítics, com hem dit, eren una diana perfecta per les batudes de la policia anglesa. Però Collins, a més, va crear un ministeri. Necessitava la pasta, perquè si tu ets ministre d'Hisenda, què necessites? Diners. I ell què crea? Crea el Dáil Éireann, el préstec nacional.
2: Oh.
3: El seu gran èxit va ser aquest, i va organitzar una emissió de bons Republican Bonds per finançar aquest govern paral·lel.
2: O sigui, la cosa aquesta que fan tots els estats, de dir, jo un pagaré, no? Us entrego un bon, me'l pagueu, me'l pagueu i ja us el tornaré.
3: I ja està. I si et venia Michael Collins i la seva gent a demanar-te pasta, potser no li deies que no, ja. Vale? Bueno, diguem-ne, que se pot dir un impost revolucionari, d'acord, de certa d'acord manera, no? Ell va aconseguir, amb aquesta mesura, 380.000 lliures de l'any 1920, que és una veritable salvatjada. Tot i que hi havia censura, arrestos i confiscacions. I, a més, amb els contactes que tenien amb irlandesos que s'havien fet rics als Estats Units i que feien col·lectes també entre tots els irlandesos que havien emigrat als Estats Units, van aconseguir 5-6 milions de dòlars en total que van arribar des dels Estats Units dels irlandesos que pagaven per la independència d'Irlanda. Ell va fer servir propaganda innovadora, projeccions de pel·lícules en cinemes per promocionar-ho, reunions clandestines, etc. Els diners, quan els té, per què serveixen? Pues per pagar els salaris del govern republicà, els tribunals paral·lels, propaganda internacional, però diguem-ne que la gran part de tot
2: sí
3: la van destinar a comprar armes.
0: Ah, bueno, d'acord. Però sempre hi ha un però, no? Sempre hi ha alguna cosa que surt, no surt del tot bé. I Collins va autoritzar l'assassinat d'Alan Bell.
2: Qui era Alan Bell?
0: Ah. Era un magistrat britànic que investigava els comptes lligat al Dáil Éireann aquest. Ah. O sigui, era més aviat un...
2: Està dient que esteu demanant diners aquí, com funciona això, a veure...
3: Era el funcionari d'Hisenda.
0: Mm. Exacte. I aleshores això va autoritzar el març del 1920. Bell el van treure d'un tramvia i li van disparar al cap. Ai, el cap.
2: No cal.
0: Bé. Vull dir que era un funcionari, com deia el Santi, era un funcionari que feia feina legal, no era un agent armat, no, era una mena d'inspector d'Hisenda, i la cosa comença a anar per pedregar i Collins comença a concentrar molt poder.
2: Yeah.
0: Perquè aleshores controla els diners i la intel·ligència. No ens referim a que fa molts sudokus, eh?
2: No.
0: La intel·ligència ens referim a l'espionatge.
3: No, només la intel·ligència, també les armes.
2: Clar,
3: el 21 de gener... I la qüestió, l'espiral de violència comença a fer-se insuportable. El 21 de gener del 19, un grup de voluntaris de l'IRA va tendir una emboscada a dos agents de la Reial Policia Irlandesa que escortaven un carreglanent de gelignita. Van matar...
2: Gelignita?
0: Un explosiu plàstic.
3: Ah. Sí, van robar l'explosiu i van carregar-se els dos policies. El govern clandestí va dir que l'IRA era el seu exèrcit. És, diguem-ne, l'acció que nota que comença que l'IRA es presenta en societat. Començava una guerra. I a Collins li van passar els... Aleshores, hi ha una mena de cos de detectius anglesos que es feien dir els G-men, els homes G, que són el...
0: Comando G!
3: No, ja, ni els homes G d'aquests que ara surten al Barcelona Film Festival.
2: Però que els perseguien els
3: de l'Ira. Clar, era un cos especialitzat anglès per anar contra l'Ira.
2: Entre cometes, els GAL de l'època, una mica, eh?
3: Sí, exacte, sí, vale, aquests. I Michael Collins es va assabentar, per els seus contactes i per totes les espies que tenia, dels noms d'aquests detectius de paisà que estaven encoberts. I l'Ira n'executa a 6 en pocs dies. L'exèrcit britànic va tornar al cop amb duresa. I Collins crea un exèrcit del sistema de guerra de guerrilles, però sobretot crea, ell aleshores crea, diguem-ne, l'elit de l'Ira, que és The Squad, un esquadró d'intel·ligència i assassinats dirigits. Un grup que va sembrar veritable terror. Ja és aquí, ja ha
2: arribat, Julia Paluda, no. Ja problema, aquests eren el The Squad, eh?
0: Exacte.
2: Ja arriben.
0: Però aquests squad també eren anomenats els 12 apòstols. I què feien? Execucions, a boca de canó en carrers concorreguts, davant de les seves famílies, eren el terror. I el poder es va descontrolar i el líder es va descontrolar i el manava Collins. I va acabar, si això es diu ràpid, amb centenars de civils que van ser executats per ser sospitosos de passar informació als britànics. Va començar aquest sistema de delació i va començar a apel·lar-se gent a tutiplen. Moltes vegades aquestes execucions es basaven en proves circumstancials o rumors. Els cossos normalment es deixaven en llocs públics amb un cartell que deia espia executat per l'IRA.
2: Clar, és que això és tremendo.
0: O, i també deien en anglès, deien spies and informers beware.
3: O sigui, al tanto.
0: Al tanto, si sou espies. Una tàctica, òbviament, que estava dissenyada per sembrar el terror a la població civil i assegurar, sobretot, assegurar el silenci.
3: I això passava a Dublín, però no només a Dublín. També passava al camp. I en el món rural ja les coses són més complicades, perquè aquestes es van cometre veritables carnisseries arbitràries. Va ser caòtic. Ja sabeu que en allò... Por si heu vist l'hombre tranquilo, por una pinta que no me pagaste, perquè tu, la teva vaca ha menjat amb el meu prat, perquè has fet un camí on no et tocava...
2: Bueno, i quan obres aquesta porta, tots són...
3: I aleshores...
2: Deutes, diguem-ne.
3: Clar, es van utilitzar les acusacions d'espionatge per resoldre disputes de terres,
2: clar,
3: disputes de deutes de diners, o velles picabaralles familiars que venien...
2: Jo estic emparellat amb tu, perquè no sé...
3: Perquè el teu tiet avi un dia li va dir a la meva àvia...
2: Jo vaig als de l'Ira i dic, mira, aquest senyor és un espia. Ja està.
3: Si tu volies desfer... Això és una cosa... Tu tens un veí que molesta. Si vols desfer-te del veí,
2: ja
3: vas a l'Ira, convences a la unitat local de l'Ira que aquella persona parlava amb la policia. Un estudi, i això no estem exagerant, un estudi de l'historiador Peter Hort va revelar que una proporció desproporcionada dels executats eren persones vulnerables, entre ells exsoldats britànics que tornaven pobres de la Primera Guerra Mundial, rodamons, també gent que no era catòlica, que eren protestants, de vegades atacats només per la seva religió sota l'excusa de l'espionatge, o persones amb malalties mentals que no les entenien i que molestaven al poble.
0: Sí, a menys d'aquestes execucions públiques, amb cartells, etc., Collins i Lira també van practicar la desaparició forçada. Moltes famílies no van saber mai què va passar amb els seus parents. Simplement desapareixien una nit. Només dècades després...
3: Home, això és una mica el que passa després en el llibre aquest de No diguis res.
2: Sí.
0: I gràcies a documents desclassificats i excavacions s'ha confirmat que molts van ser enterrats a llocs secrets. Tot molt bucòlic, tot molt romàntic. S'estima que a prop de 200 civils van ser executats com espies, només entre l'any 20 i el 21.
3: 200, I aquí arriba un dels moments estel·lars de The Squad, que va tenir, en el que coneixeu tots, per una cançó de YouTube...
0: Que no hem posat.
2: El Bloody Sunday.
3: El Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday.
2: El diumenge sagnant.
3: El diumenge sagnant és el 21 de novembre de 19... Perquè tots heu escoltat la cançó i no teniu ni idea de què va. Vale, doncs ara us ho explicarem, i així, quan la sentiu, podeu mirar. I encara lligareu. El 21 de novembre de...
2: En un concert, saps de què va la cançó aquesta del Bloody Sunday?
3: Doncs pues mireu, apunteu. El 21 de novembre de 1920... quan els agents de l'MI5 britànic vinculants a la banda del Caire i molt involucrats en activitats d'espionatge van ser assassinats a diferents llocs de Dublín, van morir 14 agents i 6 van resultar ferits. La naturalesa despietada de l'atac, homes assassinats, o sigui, entraven a casa dels agents i els disparaven al llit al costat de la seva dona, per exemple, o qui estigués al llit. Això va impressionar molt, fins i tot els membres de l'IRA van considerar que aquell dia...
2: Molt cruel.
3: S'havien passat un huevo carregant-se a gatosa. Collins va dir que no era un crim destruir informadors i espies. I recordeu que se'l recorda com un home de pau actualment,
0: Sí, els anglesos van reaccionar amb molta virulència, molta crueltat i sense cap mesura. I les forces angleses van entrar en un partit de futbol gaèlic i van disparar els espectadors.
2: Ah, és una bestia.
3: Això és el Bloody Sunday.
0: Òbviament, no hi havia relació d'aquests espectadors amb els assassinats.
2: No, és una venjança pura, sí, ja està. Sí.
0: Van morir unes 15 persones... Però què va passar? Que això va sortir malament a Anglaterra perquè això va augmentar moltíssim el suport de la societat a la causa irlandesa i a l'odi, que ja estava ja, diguem-ne, la llavolla ja hi era, però a l'odi als anglesos.
2: Això sí.
0: Irlandesa i que té a veure amb l'Ira, la primera cançó que posem en sentit.
2: Gran cançó, Cranberries.
3: Cranberries, grandiosos.
2: Fantàstic,
3: aquesta... El que tenen els irlanderos, a part de la cervesa i el whisky Jameson, és la música.
2: I la veu de Dolores O'Riordan, meravellosa.
3: Meravellosos. Gran país, Irlanda. De Valera envia a Griffin... O sigui, la situació es torna insostenible perquè s'estan matant massa entre ells, i el propi Imon de Valera diu, hòstia, hem d'arribar a un acord. i envia a Griffin i a Michael Collins a negociar amb Londres i arriben a un acord, un tractat que va posar fi a la guerra aquesta d'independència. Però què passa? Que com passen totes aquestes qüestions, va generar una divisió enorme en el moviment republicà irlandès.
2: Has de justificar perquè has signat un acord, no?
3: Quan tu signes un acord, amb el que quedes pitjor és amb els teus.
2: Ja, clar.
3: Aleshores, Irlanda, segons aquest acord, es convertia en estat lliure irlandès, el Irish Free State, amb el mateix estatus que, per exemple, Canadà o Austràlia, a la Commonwealth.
2: De Commonwealth, o sigui, no es trenquen els lligams.
3: I això què vol dir? Que el rei segueix sent el rei d'Anglaterra.
2: Correcte, correcte.
3: El rei George...
2: O sigui, continua sent una monarquia vinculada, no?
3: Segueix sent el cap d'estat i hi ha un governador general a Irlanda que respon davant del rei. Els diputats, recordeu el jurament, havien jurat ser fidels a l'estat lliure irlandès i ser fidels al rei Jordi V, els seus hereus i successors havien de jurar això. Per tant, això es donava d'hòsties amb la seva ideologia.
2: És la grandesa dels acords, per això.
3: Sí,
2: que, clar renunciar. Hi ha renúncies sempre.
3: Però clar, hi ha alguns que són del morro fort.
2: Sí.
3: Per republicans més durs, això era una humiliació i una traïció a la república i a tots els morts que hi havien hagut durant aquest temps, i era inacceptable jurar lleialtat al monarca britànic. Això, a l'estat lliure d'Irlanda, el formaven 26 comtats, aquests, i els 6 comtats del nord-est, Irlanda del Nord, l'actual Irlanda del Nord, o podien optar per quedar-se al Regne Unit, i van optar per quedar-se al Regne Unit. De Valera...
2: El Imón de Valera, que ja heu dit abans...
3: Que vota en contra d'aquest acord.
2: En contra de l'acord,
3: Diu que això per ell és una humiliació.
0: Però què passa? Que com que ell va fer una trampa, perquè va enviar Collins, sabent que no podria trobar un acord millor, i quan va tornar va dir... Però com has...
2: Que heu signat aquí.
0: Però què heu signat,
2: inacceptable.
3: Clar. Sí. I aleshores la culpa era de Collins, i a Collins més val no en fanol. I aleshores es desferma una altra guerra.
2: Entre ells.
3: Una guerra civil entre indepes.
0: Sí, Collins... defensava això de la llibertat per assolir la llibertat, no? Que era aquest primer pas d'aquesta negociació. Però per altres, com deia el Santi, era una capitulació. I Collins, que ja, diguem-ne, s'havia forjat amb mètodes expeditius...
3: Aquí es veu la cosa gran de Collins.
0: Va autoritzar l'ús de l'artilleria pesada...
2: Ai, no...
0: Per bombardejar l'edifici de Fort Kurtz a Dublín.
3: Però d'on treu l'artilleria pesada, Michael Collins, per bombardejar? Perquè en principi l'Iran no tenia artilleria pesada.
0: Doncs, mira, ho va fer amb artilleria anglesa.
3: Li va demanar als anglesos.
0: Sí, i clar, i aleshores tots els republicans antitractat estaven en aquell edifici i va començar a bombardejar.
2: Cosa que encara li dona la càrrega més de traïdor, no? Si no només ha signat un acord, sinó que t'armes amb les seves armes i ens ataques, no?
0: Documents d'arxius britànics i irlandesos revelats en els últims anys mostren que Collins va sol·licitar subministraments de gas verinós a les autoritats britàniques.
3: Allò que us ha sobrat de la Primera Guerra Mundial, teniu alguna reserva que us necessito per utilitzar...
0: Que el volia per expulsar els ocupants del Fort Kurtz sense... per no tenir un assalt prolongat.
3: Que tenim molta pressa per anar al bar, que tanquen.
0: La petició, que es va fer al voltant del 29 de juny del 22, va ser denegada pels britànics perquè els va semblar als britànics que era massa, això.
2: Que era massa bèstia.
0: Que era massa bèstia.
2: Home, Collins, no passis, tampoc, eh? Jo, arma gran, vale, però gas, no, eh?
3: En aquell moment, com a comandant en cap, Michael Collins va autoritzar o va estar al comandament mentre l'exèrcit nacional irlandès va dur a terme execucions sumàries i represàlies contra els presoners antitractat. El mateix sistema que feia amb els anglesos, ho feia ara amb els, diguem-ne, irlandesos més independentistes. Era un veritable salvatge, i al costat d'això, els cròniques el descriuen com un home arrogant, violent, i que sempre acostumava a acabar les discussions a cops de puny. Que això semblava, com a mínim, poca cosa.
0: La seva vida personal també va ser desastrosa. Va tenir una promesa durant molts anys, que a més era la nòvia del seu amic, o sigui, una cosa molt complicada, un triangle molt complicat, i la va tenir pendent del casament anys i anys, i mai es va produir. Sembla que no van consumar aquesta... No van quedar...
3: Home, eren molt catòlics.
0: Per catòlics. Però ell...
3: Però és que això és una cosa. Ell, amb la dona, no.
0: Amb la dona, no.
3: Però
0: la seva promesa, no.
3: Però potser és les que vulguin, eh?
0: ella escalava molt en cases clandestines i sembla que aquestes cases clandestines pues sí que consumava. Suposo que primer consumia i després consumava. El van...
2: A veure, ser líder dels irlandesos també és, vull dir, té una eròtica, diguem-ne.
3: Clar, tu respectes a la teva dona.
2: Ara.
0: Que arribi per allà. El van matar...
3: Fins que no em casi amb tu, jo no et toco un pèl. Però mentrestant aniré practicant.
0: El van matar en una emboscada i no se sap ben bé qui eren aquests, perquè era era Cors.
2: No se sap qui el va matar, no, a Michael Cors.
0: Perquè uns diuen que eren els antitractats, altres diuen que són els anglesos, altres diuen que era directament el Valeri i els seus amics.
3: Els marits de...
0: Els marits de les senyores... Va morir jove, perquè tenia 31 anys, i el violent The Big Fella es va convertir en folklore i en nom de pub. Ningú avui recorda que era un sanguinari que no lluitava, executava, que no és el mateix.
2: Avui, si us hi acosteu, cap al Michael Collins, lloc de peregrinatge dels cerveseros de Barcelona, doncs sapigueu que aquell Michael Collins és el Michael Collins que avui s'ha explicat.
3: I ja sabeu que va passar el Bloody Sunday.
2: Sí, sí, sí.
0: Ja podeu lligar...
2: Mira, podeu anar al Michael Collins i lligar...
3: I si posen U2, i si podes anar a U2...
0: Que sempre ho posen. Sempre el posen, sempre el posen.
2: Sempre el posen o no? Podria ser. 11 i 19 minuts, execrables, gràcies.
3: A vosaltres.
0: A vosaltres. Gràcies, Malcolm. On viendra me voir pendre.

Sí, ja sé que fa pena, ja sé que fa pena, que des de les 4, que si has estat escoltant des del principi i reconcentrat, ja sóc gairebé com un com de la família per tu, jo ho entenc, perquè han estat, doncs mira, gairebé 7 hores junts, amb material premium, bo, de RAC1 que us he regalat, i no m'has de donar les gràcies, no m'has de donar les gràcies. Podries, mira, podries tornar demà, perquè demà a les 3 ens hi tornem a posar. És que demà, demà són 6 hores més, des de les 3 fins a les 9, fins gairebé a les 9, que tornarà el futbol. Per tant, demà m'he reconcentrat, no cal que em donis les gràcies, torna demà, ja està, perquè hi haurà més material, més antena de RAC1 que val la pena recuperar i que t'agradarà, segur. Aquí s'acaba aquest reconcentrat de dissabte. Gràcies per ser-hi, gràcies si heu passat en algun moment de la tarda, vespre, nit. I la Kate Bush, a Wuthering Heights, amb aquest tema, us diu adéu. Gràcies per ser-hi un altre cop. Una abraçada ben gran, sigueu feliços, acabeu de passar un bon dissabte. Adéu.

0: RAC1. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
3: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
2: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
3: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
2: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
3: RomaAutoNissan.com.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
0: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
0: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
7: RAC1.
8: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
9: Els dissabtes i els diumenges...
10: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
11: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
12: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
13: De 7 del matí a 2 del migdia...
14: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
13: Via lliure amb Xavi Bundó.
15: S'ha torçat el peu.
16: N'he torçat el peu.
15: Venint aquí.
17: És que l'edat no perdona.
15: L'edat castiga.
16: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
13: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
0: RAC1.
13: Tots som un milió.
0: RAC1. Cada nit a 2:15 tu diràs...
18: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate en una etapa que pasará a los anales de la historia marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
19: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu Diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
0: RAC1. Tots som 1.
20: RAC1.
7: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
10: Què tal? Jo conec.
7: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
10: De RAC1.
7: Sí, som de RAC1.
10: Els taloners.
7: Sí, els taloners.
10: Què tal, maco?
7: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
15: Venim de Dublín.
7: Veniu de Dublín?
20: Què diu?
15: Què sembla?
7: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
15: Exacte, aquest sembla.
7: Hòstia, per tant, you speak English?
10: A little bit.
7: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
10: Jo s'escolto cada dia.
20: Ai, molt, que molt bé. Bé.
10: Ara sóc conductor d'autobús.
7: Condueix un autobús a Dublín?
20: A Dublín?
10: Els públics, autobús públic.
7: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
10: Us escolto.
7: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
20: No pot ser. Tu,
7: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
10: Vosaltres.
7: Escolta, RAC1.
10: Sí.
21: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
10: Ok, lads. See you soon.
22: RAC1. Tots som un milió.
23: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
24: Garulera. Garulera.
23: Así no va, compañeros, venga.
24: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
23: Venga, que nos vamos.
22: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
23: Voz corporativa, compañeros.
22: RAC 1.
23: Tots som
22: un milió.
23: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, com ets?
22: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
25: Tot allò que t'agrada,
26: molt més fàcil de trobar.
27: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
26: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
28: Per triar i remenar.
29: Amb tot el contingut dels programes.
30: I també els podcasts originals de RAC1.
31: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
32: I som tots.
33: Més fàcil.
34: Més directe.
35: Més intuïtiu.
22: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
36: Onada de calor a Catalunya. La pel·lícula. Quina calor que hi fa aquí al Far West. Necessito que anem a refugiar-nos d'aquesta calor. Aparcarem els cavalls i entrarem al saloon.
37: Algú del públic que vulgui fer de cavall?

0: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
1: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són les 11, hora en què comença l'última jornada de la fase de grups del Mundial. A partir de demà arrenquen ja els 16ens de final, que s'han d'acabar de definir aquesta matinada. En una banda del quadre hi ha 5 enfrontaments de 8 tancats, l'Alemanya-Paraguai, el França-Suècia, el Sud-Àfrica-Canadà, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. En aquesta banda del quadre esperen rival Espanya i Bèlgica. Hi ha un creuament també en què s'han de definir encara els dos equips. A l'altra banda del quadre tenim tancats el Brasil-Japó, el Costa d'Ivori-Noruega, l'Argentina-Cap Verd i l'Austràlia-Egipte. Esperen rival Mèxic i Suïssa. Hi ha dos encreuaments en què falten saber els dos equips i els sabrem al llarg de les properes hores, aquesta mateixa nit, aquesta mateixa matinada, perquè és quan es resoldran els tres grups que falten, el J, el K i l'L. El grup L, de fet, és el que arrenca ara mateix amb el Panamà-Anglaterra, que acaba de començar. Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: Amb Gordon a la banqueta i Rashford a l'11.
2: Sí, sí, és un dels damnificats, Gordon, d'aquesta sacsejada que ha fet Tuchel després de l'empat contra Ghana, i en el seu lloc hi entrarà Rashford, però és que ha fet fins a 5 canvis Tuchel en aquest 11, i per tant, sacsejada d'Anglaterra per intentar certificar aquesta primera plaça del grup.
1: També en joc el Croàcia-Ghana. Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
1: Com ha començat?
3: Doncs 0-0, de moment amb la possessió que és tota de Croàcia, portem només 45 segons, amb Croàcia, com sempre, Luka Modric de titular, també Ante Budimir, primer partit com a titular, va marcar contra Panamà i avui és titular, i a Ghana destacar que Iñaki Williams comença a la banqueta, avui no és titular. De moment 0-0, arribant al primer minut de partit.
1: En aquest grup classificats matemàticament Anglaterra i Ghana, que tenen 4 punts tots dos, per tant, encara que perdessin, passarien segur com a dues de les millors 8 terceres, per tant, Anglaterra i Ghana, que s'han classificat indirectament a mesura que s'han anat resolent grups i que han d'acabar de definir, en tot cas, en quina posició doncs passen aquests 16ens de final i, per tant, a quin rival s'enfronten. Panamà està eliminada, per tant, aquest Anglaterra-Panamà, que és un tràmit, només amb l'interrogant, insisteixo, de la posició en la qual Anglaterra passa a 16ens, i aquí qui s'ho juga tot és Croàcia. Croàcia, que no té assegurada la classificació, és amb 3 punts ara mateix, amb un empat contra Ghana. Albert, en tindria prou, però si perd, sí que està virtualment eliminada a l'espera dels altres resultats de la matinada.
3: Sí, és un partit que fins i tot no hauríem de descartar que acabés amb empat, perquè Ghana continuaria segurament segon de grup i Croàcia es classificaria. Per tant, un empat podria servir a les dues seleccions. Veurem què passa. Croàcia és cerca de puntuar, com a mínim, i Ghana, ja sigui com a segona o com a tercera, ja està classificada.
1: Vivint aquesta última jornada, última nit de la fase de grups del Mundial amb el Toni Padilla. Què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit.
1: Com veus aquest grup? Aquest grup d'Anglaterra, Croàcia, Ghana, Panamà?
4: Bé, amb moltes ganes de veure realment Anglaterra, perquè jo encara no me l'acabo de creure, l'Anglaterra de Thomas Tuchel. Cert que guanya bé Croàcia, però després l'altre dia ja es punxa una mica el globus contra Ghana, i en un partit en què en principi hauria de golejar, com ja va fer fa 8 anys, el primer cop que es van trobar i Panamà, hauria d'aixecar el vol. Per tant, ganes de veure com funciona aquest equip tan particular del tècnic alemany, que genera tants debats a Anglaterra, i per d'alguna forma calibrar si el combinat anglès és realment candidat a fer-ho bé, o com cada any la Copa no anirà a casa seva.
1: També acompanyats de la Laia Bonals. Què tal?
5: Bona
1: com
5: nit.
1: Estàs, Laia?
5: Molt bé.
1: Vibrant també amb aquest...

0: Última jornada amb Anglaterra. Anglaterra amb Rashford sense Gordon, ara ho comentàvem.
1: Totalment. Sí que s'ha fet una miqueta llarga la fase de grups amb aquests horaris intempestius, però al final hem tingut partits, crec que han sigut molt interessants, i per mi Anglaterra és sempre una de les seleccions que més segueixo durant el Mundial, i més ara que hi ha un jugador del Barça. Rashford encara ja no, però bueno, ho ha sigut. Per tant, molt interessant. Em sembla curiós veure com grans seleccions que han anat caient en aquests últims anys, i Anglaterra està sent una d'aquestes que no acaba de convèncer, igual que pot ser, per exemple, Països Baixos, però bé, molt interessant, i amb ganes també de veure ja aquestes següents fases on els partits crec que tindran un altre punt, un altre ritme, i veurem coses bastant més diferents.
0: I com que era dissabte, avui s'ha afegit a la festa l'Edu Mutante. Què tal, Edu?
2: Què tal? Bona nit.
0: De fet, s'havia escapat algun riure a la taula, ja sabem de qui era, sí, de qui era culpa. No tenia res millor a fer, no?, el dissabte a la nit.
2: No. Era estar a casa o venir aquí a mirar futbol.
0: Sempre
2: que
0: està
2: és,
0: bé.
2: Que és l'únic que podem fer, mirar-lo.
0: Sí. Això és exactament així. On situeu de moment Anglaterra en aquest Mundial? Ara ho dèiem, que de moment no ha fet encara cap partit allò que convenci. És veritat que contra Croàcia va guanyar bé, però on situeu el límit d'Anglaterra, d'aquesta Anglaterra?
3: Que depèn molt dels creuaments, però una semifinal seria un gran èxit, i l'imagino una selecció de quarts a final.
1: Sí, no crec que sigui d'aquestes seleccions que dius directament les veus ja en les fases finals, i menys pel que han acabat demostrant, però crec que encara poden donar una miqueta aquest gir, no han acabat de morir encara futbolísticament, estan, bueno, crec que és el gran partit avui contra Panamà per reivindicar una mica aquest futbol que volen fer, però veurem també, crec que en el Mundial, a més, és el que deia el Toni, ara depèn molt de qui et trobis en el camí, perquè si trobes un camí relativament fàcil, li és bastant més assequible que si de cop i volta et trobes una Argentina o et trobes un equip que potser té una mica més de consistència, crec que sí que és bastant més factible que Anglaterra comenci a patir més.
0: En el quadre ara mateix, si acaba com a primera de grup, tindria un enfrontament teòricament assequible als setzens de final, falta resoldre les terceres, ara mateix aquí seria contra Senegal, després podria ser contra Mèxic o Equador, i sí que als quarts de final es podria trobar un Brasil o una Noruega, vull dir que aquí ja veuríem, jo si es dona aquest quart entre aquest partit de quarts entre Brasil i Anglaterra, aquí començarem a veure coses interessants, perquè potser és de les seleccions que més incògnit, no? Vull dir, la Brasil d'Ancelotti, jo crec que no està entre les favorites, i que serà un bon, no?, un bon test per veure realment el potencial de les dues.
3: Si arriben.
0: Si arriben, teòricament són les favorites.
3: Són capaces
0: de... I a Noruega, per aquí al mig, vull dir que...
3: O Senegal és molt bon equip. Senegal és cert que li ha tocat un grup molt complicat en França i Noruega, però ja s'ha classificat, un equip que té la major part de futbolistes jugant a la Premier, jugant a la Lliga Espanyola, jugant a la Lliga Francesa, que la major part de futbolistes ja són formats en grans clubs francesos per la qüestió de la diàspora. Llavors, que Anglaterra sigui... Per mi Anglaterra no és molt favorita contra Senegal, és favorita, però pot perdre perfectament. Estem parlant d'un dels millors equips africans ara mateix. Llavors, el que tenen Anglaterra i Brasil és que tenen més noms segurament que fets. Llavors hi ha un punt de dubte amb entrenadors que no acaben de generar consens, que estan apostant potser més per resultats que no pas jugar bé, que han fet convocatòries una mica en debat. Cert que potser molt diferent, Ancelotti un gran gestor que ha buscat tenir content a tothom, mentre que Tuchel ha enfadat a tot Cristo amb la seva convocatòria, però, és a dir, els hem de veure encara aquí. El sol fet que et diguis Anglaterra, que et diguis Brasil, la gent ja dona per fet que ets favorit, però és que jo vull veure Brasil contra Japó.
0: Japó
3: ja ha guanyat a Brasil en un amistós fa poc, Japó ja ha guanyat a Anglaterra en un amistós fa poc, i llavors clar, vull dir, a vegades hi ha aquesta idea encara de seguir com donant per fet cap a alguns equips pel seu nom estan per sobre, però per què no Japó? Si Japó en els darrers 4 anys l'ha guanyat en un Mundial a Alemanya, a Espanya, ha guanyat un amistós a Brasil i ha guanyat un amistós a Wembley. Per què no els podria guanyar a Brasil, per exemple? Seria una gran sorpresa, però les distàncies s'estan fent més curtes i vull veure què passa, perquè a més els jugadors d'Anglaterra arriben també molt cansats pel fet del paper que han tingut a la Premier, no els veus frescos, en un torneig aquest més llarg que un altre. Jo no descarto que tinguem sorpreses sonades a la segona ronda.
1: Per mi és un dels grans partits de la següent ronda, el Japó-Brasil, perquè tu veus Brasil, és el que deia el Toni, hi ha seleccions que tu ja les veus en el calendari, les veus en els creuaments, i dius, vale, aquesta és sempre favorita per poder fer un bon partit, però és que si tu realment estàs veient aquesta fase de grups prèvia, aquestes eliminatòries més al cau, molts noms dels que tots apostem perquè a priori eren favorites no ho estan demostrant. Sí que tens altres seleccions que sí que s'han enamorat més aquests jugadors estrella, com pot ser Mbappé, com pot ser Haaland, que sí que han donat més solucions, però si tu penses en col·lectius, hi ha molt pocs col·lectius que hagin funcionat bé com t'esperaves en aquesta fase de grup. Cert que vens una temporada molt llarga, que els equips al final doncs, estan fent i està començant la competició, però crec que encara no hem acabat de veure molts potencials reals dels equips o de les seleccions que tenim en aquest Mundial, també pel format en què s'ha acabat concebent aquest Mundial, amb tantes seleccions, amb tants partits i amb un cansament real dels futbolistes. Avui ho deien molts futbolistes, Rico Williams en el comunicat o altres, que arriben molt cansats, que arriben molt justos, i també trobar-te en circumstàncies d'aquestes, en partits que potser no t'acaben de fer el pes, perquè jugadors potser estan acostumats a partits molt grans o amb rivals més d'entitat, pensen i a vegades ja surten pensant en aquest favoritisme, i això acaba jugant molt males passades. A nivell de futbol hem vist equips que a priori havien de ser perfectes estrelles i quan els has acabat veient no han sigut això, i d'altres que ens han acabat enamorant per altres coses, com pot ser Curaçao o com poden ser altres històries més pròpies del Mundial. Per tant, ara a priori crec que podrem aprovar algunes seleccions que potser acabaran suspenent quan acabi el Mundial i viceversa, i Anglaterra encara pot fer aquest gir d'acabar sorprenent cap a positiu.
0: Mira, Anglaterra, que just la tenia, Pau, quan arribem a punt gairebé ja al minut 10.
4: Ho està intentant força, eh? És veritat que està portant la iniciativa Anglaterra en aquest primer tram, un Rashford força incisiu per banda esquerra, que és principalment per on estan venint totes aquestes primeres ocasions que té Anglaterra, en un MetLife Stadium de Nova York, que hi està plovent. Per tant, amb ganes de veure la pausa d'hidratació.
0: Ah, mira.
5: Para la cinta. Vamos a ver. Acaba de decir Nueva York y es Nueva Jersey.
0: Sí.
5: Vamos a estar documentados e informados, porque se nos conoce por nuestra credibilidad.
0: Doncs, mira, ja ho tens, Pau.
4: Vinga,
0: pues,
5: como te escuchen allí... Ja avui... Te corren a gorrazos.
0: Segurament, sí. Com han estat els primers 10 minuts del Croàcia-Gana, Albert?
5: Minuto y resultado!
6: Doncs 0-0, de moment 10 minuts, diríem que difícils d'empassar, perquè no ha passat absolutament res, que gairebé ni han trepitjat l'àrea rival, només una acció de Perisic per banda esquerra, que ha centrat i ha atrapat el porter a Sare. A Perisic, que en la primera jornada va jugar de carriler, en la segona jornada d'extrem i avui de lateral, sempre en banda esquerra, i que ha fet aquesta centrada que ha aturat el porter de Ghana. De moment 0-0. És un resultat que classifica les dues amb el seu objectiu, per tant no hem de descartar que aquest partit pugui acabar amb
0: sí,
6: empat, que era molt.
0: De poques emocions.
6: Però de moment les emocions no han arribat a Filadèlfia, a l'Estèdium, Filadèlfia Stadium.
0: Està tenint un partit tranquil Luka Modric, que parteix com a titular, és a dir, està a l'11, Luka Modric no tindrà gaire feina.
7: Hola, soy Luka Modric, que bueno, la verdad que vamos a hacer partido tranquilo. Intentar no ser penalti, que siempre hacemos en todos partidos. Y que no sé si tenéis ahí estadística de Croacia. Vosotros
0: a ver, ¿quina estadística vols, Luka?
7: Tantos entrenadores y datos, pero siempre cae penalti de Croacia.
0: ¿A favor o en contra?
7: En contra.
6: A veure si fas penal, s'ha d'assenyalar, no? Vull dir...
7: Por eso digo que a ver si tenemos partido tranquilo y no hacemos el penalti de cada partido.
0: A veure, ho anirem seguint. De moment amb 0-0 aquest Croàcia-Gana i aquest
7: Panamà-Anglaterra.
0: Ara mateix us classifiqueu, Luka.
7: Primeros? Sí,
0: sí. No, primers no, perquè vau perdre contra Anglaterra, vau fer una mica el préssec i...
7: Eh?
0: I
7: com? Què és préssec?
0: El melocotón. Ah. Melocotón, Luka.
3: El Croàcia-Gana, la part...
7: Qui en gana?
3: Clar, poden pactar classificar-se, però clar, la part dolenta és que no saben que els tocaria perquè es creuen amb el primer segon de Colòmbia-Portugal que juguen després.
0: Clar.
3: Per tant, clar, ells saben que un dels dos es tocarà a Colòmbia i un dels dos es tocarà a Portugal, però no poden escollir-ho ells. Perquè clar, llavors...
6: Però per això ja els hi va bé l'empat.
3: Correcte, no, llavors a partir d'aquí que sigui el que Déu vulgui.
6: Sí, clar, si arriben notícies que Panamà guanya, està guanyant a Anglaterra, doncs potser sí que interessa que algun dels dos guanyi, però si no...
0: No, però Panamà està eliminada, no? Ja, sí, de
6: però vull dir que Anglaterra realment depèn de si mateixa. Si Anglaterra guanya...
0: Sí. Total. Ghana no té res a fer, en aquest cas. Sí,
3: Panamà hauria de guanyar per 10-0, i llavors tindria 3 punts, la diferència de gols, potser superaria així Senegal.
0: Ah, clar.
3: I no veig un Panamà 10, Anglaterra 0.
0: No, però igualment no podria ser tercera, no? O, Panamà, si perquè guanya, va si perdre no. contra... Però no podria igualar en dependria aquest punt, en particular,
3: que,
0: no?
3: Dependria del que passa en el Croàcia gana.
0: És que no tinc la classificació davant, que m'ha marxat.
6: Sí, clar. Croàcia té 3 punts.
3: Té 4... O sigui, hauria de perdre Croàcia. Hauria de guanyar Ghana. O sigui, perquè es classifiqui Panamà, hauria de guanyar Ghana i ells fot-li 8 o 9 gols a Anglaterra.
0: Clar, no, però Panamà va perdre contra Croàcia, per tant no podríem correcte. Empatar amb Croàcia. Per la vera és particular. Sí. Panamà està fora.
6: Que volen guanyar el seu primer partit.
8: Nosotros le metimos 12 a Malta, joder. Entonces, no hi ha tonteria. Porque igual...
0: Coses més estranyes s'han vist, no?
8: Claro, igual puede pasar, joder. Estoy aquí diciendo...
0: Vivint encara, de l'Espanya-Malta. Allò eren mundials, eh? A la teva època...
8: Això era de classificació, no sé què.
0: Imagina't, era classificació. Mira, ara que s'ha personat José Antonio Camacho aquí a l'estudi de RAC1, què us va semblar ahir la victòria d'Espanya contra Uruguai? Quines sensacions us va deixar?
1: Bé, o sigui, a veure, tampoc va ser un partit brillant, crec, però bueno, ja té això, aquest Mundial. Em sap molt greu per les lesions, crec que és un cop bastant fort per De La Fuente, perquè no, la plantilla tampoc és que anés exageradament tranquil·la en aquest tema físic. Tenies a Lamin, tenies a Nico que tornava, i de cop i volta te'n vas al partit amb dues lesions importants, que sí que Jeremy Pina al final no és titular, però bueno, et podria haver fet servei en si algun dels titulars acaba caient. També és un partit... que al final Espanya jugava moltíssim, Uruguai va entrar amb un ritme de partit crec que exageradament elevat, exageradament físic, era òbviament el partit que ells volien plantejar, i Espanya al final no sap jugar això i no ho ha volgut fer mai, i quan han intentat tampoc ha acabat de sortir. Un partit de final de fase de grups, que al final Espanya volia els 3 punts, ser primera i oblidar-se del partit, si hagués pogut durar 45 minuts ho haguessin signat, perquè estaven patint molt a nivell físic, també bueno, perquè va ser un partit molt intens i amb moltes entrades. Però bé, partit d'aquests que quan acabes te'l treus a sobre i ja està.
3: No ha estat una bona primera fase d'Espanya. Decepcionant contra Cap Verd, bona primera part contra els saudites, i el partit d'ahir no fa pujar les seccions, perquè veus que si un equip li posa un ritme alt, aquesta selecció pot patir, perquè el jugadors cansats, jugadors fora de ritme. Ahir Uruguai té una manca de punteria evident en la primera part, Espanya marca perquè el senyor Muslera ha decidit que el sota pau fes com si em poses a mi.
0: És l'únic xut a porteria d'Espanya tot el partit, el gol.
3: I llavors aprofitant...
0: I el travessa de Ferran,
3: sí,
0: però...
3: I un rival que està arriscant, tampoc no el penalitzes a la contra, perquè no és un bon partit d'Espanya. El guanyes, el superes, per tant, doncs, òbviament, primer de grup, objectiu complert, però no he vist un equip... És a dir, en la borsa de favorits, hi ha equips que arribaven amb condicions de favorits, com França, dius, pues, mira, han reforçat les sensacions, han pujat, i Espanya ha perdut una miqueta, que llavors no vol dir res, que la major part de campions sempre hi ha moments que ho passen malament, però a mi no m'ha acabat d'agradar el que he vist a la selecció espanyola. O sigui, i la prova és que m'agrada més Cubarsí que Pedri, si diem això, és que alguna cosa no funciona.
0: Sí, no, Pedri, Rodri, al mig del camp no se'ls acaba de veure còmodes.
1: No, també, crec que hi ha el factor del cansament i de trobar-te en una circumstància de futbol que ara molta gent, tot i que és un mundial i tothom el vol jugar, les condicions físiques dels futbolistes no són adequades, i ho han dit en moltes ocasions durant l'any, que no arribarien bé físicament, i ha acabat passant, no només per les lesions, sinó perquè veus un centre del camp moltes vegades molt nublat, o un Pedri incòmode en aquests moments, amb la posició també de la Fuente, que va començar col·locant-lo en una posició al centre del camp i ha hagut de canviar, perquè ell és molt millor de cara al futbol que no d'esquenes. Hi ha certs punts d'incomoditat, els veig a vegades amb aquesta frustració, amb aquest dir, escolta, i ara què toca o cap on hem d'anar? I sap greu, perquè futbolísticament, si els veus individualment durant la temporada o en conjunts, per exemple, quan els veus al Barça, funcionen d'una manera, però clar, te'n vas de la selecció amb certes mancances físiques o amb un punt de cansament important i et trobes partits així. Ara, també no, crec que en futbolistes no es queixaran del descans que tenen entre partits.
0: Vull dir, sí, ara, sí.
1: Tens un temps per recuperar, que vens una temporada llarga, però escolta, que no juguen la setmana que ve, o sigui, en 3 dies, que juguen amb una setmana de diferència, quasi.
0: Sí, són 5-6 dies de descans que hi ha hagut a la fase de grups entre partits. Ara és veritat que aquests tempos s'escurçaran, ara que entrarem en la fase final, en la qual Espanya doncs jugarà els 700 de final contra Àustria o contra Algèria. Ara en parlarem, però camí dels Estats Units hi tenim el Damià López, l'enviat especial...
5: Lo tuve mi pecho.
0: Sí, efectivament, l'enviat especial de RAC1 al Mundial, el Dami, molt amic de José María García.
5: I de la FIFA.
0: Hola, Dami, bona nit.
9: Hola, Oriol, molt bona nit.
0: El Dami, que és a l'aeroport, a punt de tornar, ja com diem, cap als Estats Units per seguir la selecció espanyola ara cap als 700 de final, que es disputaran a Los Angeles aquesta matinada. Sabrem si contra Àustria o contra Algèria, previsiblement contra Àustria.
9: Sí, previsiblement. Veurem què passa en l'enfrontament d'avui entre austríacs i algerians. Amb un empat, Àustria es mantindria com a segona i, per tant, s'enfrontaria a Espanya. Algèria necessita la victòria per ficar-se segona. Bé, enfrontament igualat. A més, amb odi històric, diria, des de l'any 82, perquè Alemanya i Àustria van pactar el famós Biscotto, que va deixar fora Algèria, que havia jugat prèviament el seu partit, i el Molinón, Alemanya va guanyar Àustria 1-0, resultat que classificava els dos, i va ser tan escandalós aquell pacte que des de l'any 82, fa 44 anys, els algerians no ho han oblidat. I bé, hi ha la sensació dins de la Federació Espanyola que Algèria seria un rival més perillós, perquè Àustria juga bé, però no tant com Espanya, i no és massa sòlida defensivament. Ho vam poder veure contra el partit d'Argentina contra Àustria. Per tant, no desagrada Àustria com a rival. En canvi, Algèria sí que genera més recel. En tot cas, ho sabrem aquesta matinada. Espanya ara ja és a Chattanooga, 3 dies per preparar el partit. Sense Nico Williams, sense Jeremy Pino, hi ha en Víctor Muñoz, que s'ha reincorporat al grup. Fa una estona, Oriol, hem sabut ja el resultat de les proves. Ai. Hem sabut el resultat de les proves. Podem dir que les notícies en cap cas són bones per Luis de la Fuente, que perd els dos jugadors, però dins de la tragèdia, per dir-ho així, pels futbolistes i a la Federació Espanyola, doncs almenys no hi ha trencament en el cas de Jeremy Pino, que es temia que hi hagués un trencament de la clavícula. És una lesió, és un esquins, però Jeremy Pino es perdrà pràcticament tot el Mundial. Es queda aquí a la concentració. De moment no el descarten, però sí que hi ha un esquins i de moment doncs està fora de combat. I en el cas de Nico Williams hi ha una lesió a l'adductor, lesió muscular de grau moderat. És una contusió, un cop que va rebre ahir. El partit va ser molt dur, va ser una autèntica batalla, la de Guadalajara. Lesió muscular moderada. Això el descarta, encara que la Federació Espanyola no ho ha expressat en aquests termes, el descarta pel partit contra Àustria o Algèria per dijous, i a partir d'aquí doncs, es veurà, recordem, dia 2, dijous, 700 de final, i hem de dir que, així com a la primera fase, degut a que són molts equips, hi ha hagut molta distància entre partits, per exemple, entre Cap Verd i Aràbia van ser 6 dies, del 15 al 21 de juny, a partir d'ara tot va a velocitat de creuer. Per exemple, els 700 de final, Espanya els juga el dia 2, i si es classifica els 8ens el dia 6, i si es classifica els quarts el dia 10 de juliol. Així que hi ha poc marge. Si un jugador és dubte el dia 2, també pot ser-ho el dia 6, així successivament. Però bé, ara Nico és dubte pels 700 i probablement també pels 8ens, però almenys no queda descartat, perquè, com et dic, la lesió és de grau moderat, així ho explica la Federació Espanyola en el seu comunicat que més fa una estona.
0: Sí, ahir de la Fuente ja estava bastant mentalitzat que Jeremy el perdria i que a Nico doncs, veuríem, però conscient de la Fuente després del partit contra l'Uruguai que la victòria tenia aquest peatge.
9: Sí, ja ho va expressar així Luis de la Fuente, lògicament estava contrariat doncs, pel fet de perdre futbolistes, de veure com van caient soldats en la batalla. Sap que això és una competició on ningú es reserva res, i també doncs, perquè veu que se li van caient jugadors en la mateixa posició, que es va quedant sense extrems. Lògicament la qüestió de Jeremy Pino és mala sort, és una caiguda, però Nico va venir tocat. Víctor Muñoz, que ara s'està recuperant, però ja veurem quina és la quantitat d'aparicions que pot tenir, doncs també va arribar malament i s'està quedant sense efectius, no?, a l'extrem. I bé, doncs en general també molts dubtes per aquesta qüestió, sobretot física. Està bé, perquè Espanya doncs, ha anat de menys a més. Va començar amb un empat contra Cap Verd, va millorar contra Aràbia, i ahir doncs, guanya el partit més difícil davant d'Uruguai. Però igualment els dubtes estan allà, no passa de manera neta, per dir-ho així. Espanya deixa moltes incògnites en el joc, no ha trobat continuïtat. Ahir és un partit contra la selecció dura, però que Espanya hauria d'haver dominat i tingut continuïtat en el joc. No va dominar gens, no va tenir continuïtat. Uruguai la va atrapar, va aconseguir superioritat al mig del camp, i tot això doncs, degut a que s'entén que De La Fuente hagi confiat en el seu bloc, que s'hagi en algun moment pogut imaginar la millor versió d'alguns futbolistes, però aquests jugadors, que és el bloc guanyador d'Espanya tots aquests anys, doncs molts d'ells arriben malament, no ho sabem. Lamine tot just ara fa dos mesos de la seva lesió, està intentant a poc agafar més càrrega de minuts, però aquestes bones sensacions que va transmetre el dia d'Aràbia, doncs ahir sembla que va fer un pas enrere. No, és veritat que va estar molt sol, però se'l va veure sense espurna, sense alegria en el joc. Pedri també va estar molt sol, Miquel Merino, que torna de lesió, doncs molt lluny de la seva millor versió, Kedira Rodri, i així, bé, doncs, lògicament Nico Williams, que va sortir coix. Són massa elements, massa futbolistes que tornen de lesió i que sembla complicat que quan es trobin un rival de primera categoria a un adversari, doncs, que sigui realment aspirant, doncs pugui competir-li a Espanya, perquè, doncs ja dic, són molts dubtes, ja no per la qüestió futbolística, sinó perquè hi ha una base i un gruix de jugadors en els que ha confiat De La Fuente, doncs, que ho han passat molt malament aquest any i que arriben molt justets.
0: Doncs ho anirem veient, començant per aquests setzens de final, com diu el Dami, dijous que ve a Los Angeles contra Àustria o contra Algèria. Tot fa pensar que hauria de ser contra Àustria. Bon viatge, Dami, cap a Chattanooga, una altra vegada cap allà.
9: Sí, seran tres nits ens queden a Chattanooga, la que ha estat la casa de la selecció espanyola des del dia 5 que va arribar a Espanya, va fer aquella amistosa i allunyar contra Perú a Puebla. Tres dies més de preparació. Avui, doncs, Luis de la Fuente podrà començar a preparar el rival, sigui Àustria o sigui Algèria, i a partir d'aquí sí que començarà la bogeria ja en aquest Mundial, amunt i avall, tot i que Espanya sap la seva ruta, si es va classificant, que és Los Angeles setzens, Dallas vuitens, Los Angeles quarts, Dallas semifinal i ja la final al MetLife de New Jersey. Però clar, això encara és molt llunyà, i ara el que s'ha de centrar a Espanya és en eliminar Àustria o Algèria als setzens de final a Los Angeles.
0: Doncs et sentim demà des de Chattanooga, Dami, una abraçada.
9: Igualment, Oriol, que vagi bé, bona nit.
0: Mira, Nico ha fet un post a Instagram dient: avui és un dels pitjors dies de la meva vida, torno a lesionar-me després d'un any molt complicat i en el qual la pubàlgia m'ha guanyat moltes batalles, però no la guerra. Ahir em van provocar una nova lesió en una acció en la qual un company de professió va actuar guiat per la frustració, el descontentament i la tristor per la situació que travessava. Diu Nico Williams, va ser una jugada en què, en opinió meva, es podria haver evitat perquè era completament innecessària. Tanca dient que això tampoc l'aturarà i que la història no ha acabat. Diu, ens veiem tan aviat com sigui possible en aquest Mundial. Déu-n'hi-do la publicació que ha fet a xarxes Nico Williams. És veritat que l'entrada era dura.
1: Sí, totalment innecessària, però perquè tampoc em sorprèn veient el partit que vam veure ahir, però és que realment no fan falta aquestes entrades. Però sí que és cert, estic totalment d'acord amb la vora de la frustració. Tu veies d'un Uruguai totalment frustrada, desquiciada, i era una de les maneres de gestionar aquest partit que tenia endavant. Em sap greu per Nico Williams, perquè ha passat un any molt dur. Ha tingut aquesta lesió a la pubalgia, que l'hem vist de prop amb la Minyamal, que és bastant farragosa, bastant incòmoda, que no s'acaba mai de curar, que no és una lesió física que et fas i tens una data de recuperació, sinó que és un procés molt llarg, i de cop i volta tornar, i en el partit que pots començar a agafar sensacions, et passi això, ha de ser molt dur de passar i molt complicat de gestionar, i al final també és un noi molt jove, i ha de ser, bueno, i és complicat seguríssim veure que t'estàs tornant a perdre coses, no només estàs per la temporada, sinó que ara t'estàs perdent el Mundial, estàs allà, que ho estàs veient de prop, una altra cosa és Fermín, que ho està veient des de casa, i potser en un inici pues has patit el cop diferent, però tu ja estaves allà i de cop et tornes a lesionar. És un cop dur i crec que afectarà, potser no tant futbolísticament, perquè ara mateix no estava jugant, però sí a nivell de vestidor.
0: De decebut, Uruguai, pel que vas veure ahir en aquesta fase de grups, home, que se'n vagi al carrer a la fase de grups, potser no...
3: Home, sí que... No, però a mi em va decebre sobretot el dia de Cap Verd, ahir el dia d'Aràbia Saudita. El primer temps contra l'Aràbia Saudita, el primer temps és molt impropi d'una selecció uruguaiana. És evident que hi havia una crisi interna, que havia el separat bon llenguatge, que els jugadors anaven cap a una altra banda, i van llançar al femer 45 minuts en què no van jugar res. Llavors la segona part reaccionen i el dia de Cap Verd van anar més a ratxes. Llavors és una cosa molt, molt típica al final. Crec que havia s'ha intentat canviar moltes coses, però no ha aconseguit canviar la tradició del futbol d'Uruguai, que és molt complicat canviar-la, que al final és un equip que contra equips petits punxa, contra equips grans donen la seva millor versió, i que tira aquesta garra d'un estil més defensiu, de bloc foc baix, intensitat de posar la cama, i no aconsegueixen d'aquesta forma doncs canviar-ho, no? Ha hagut aquí una tensió que s'ha trencat, i ahir a mi em va agradar Uruguai, crec que va jugar bé.
0: Sí.
3: No parlo de les faltes al final, quan tenen els papers. Parlo d'un equip intens, un equip que posa la cama, un equip que roba la pilota, que va dalt, que li ha falta, això sí, crec que Darwin Núñez ha estat molt desdibuixat, ha fallat, i li va faltar un punta, no? Que llavors hi ha gent que de forma mantellesa de dir a Luis Suárez, però no crec que fos ja la solució, no? Però en si va, si hagués jugat els dos primers partits amb aquesta intensitat, segurament Uruguai no hauria fallat.
0: Sí, sí, no? I al darrer bé, ostres, vull dir, deixar la selecció espanyola amb només un xut a porteria, i és veritat que després, a la segona part, té aquella que s'hi fa bé el control, hagués pogut ser una ocasió molt clara.
3: Perquè estàs arriscant que la contra alguna etapa la fes Espanya.
0: Sí, però tot i així, jo crec que va ser un bon partit d'Uruguai que, doncs, mira, no ha estat el Mundial de Muslera, de fet...
3: No ha estat mai cap Mundial de Muslera. Cap. Tots ho ha fet malament.
0: Però fins a aquest punt no...
3: Recordes els anteriors, eh? N'hi ha fa algunes que... Sí, a l'últim també se'n menja una. De fet, sí, moltes, eh? Em porto unes quantes. De fet, avui hi havia un viral a les xarxes que deia que la darrera gran aturada d'un porter uruguaià al Mundial és la de Luis Suárez, aquell partit contra Ghana a Sud-àfrica.
0: Ostres!
3: Perquè el pobre Fernando Muslera, a tots els Mundials han comès alguna de forta.
0: I ahir va dir al descans, escolta, jo ja no surto a la segona part, perquè...
1: Ostres, és que és duríssim, haver de demanar això, vull dir, un jugador que et demani realment, no puc més.
0: No, és que ha de ser frustrant, també, vull dir, tu veus que, ostres, estàs fent bon partit, que ostres, que vas perdent perquè l'has tornat a liar, vens d'un partit en què els dos gols són atribuïbles a tu... I bé, ho puc entendre.
1: Home, i més sabent que te l'estaves, entre cometes, jugant bastant. Vull dir, és que podia ser culpa teva, realment, i se't podia atribuir a tu directament que la teva selecció quedés eliminada d'un Mundial. Si ja vens de fer un mal partit a l'anterior, hi havia l'opció de demanar no jugar aquest directament d'inici i fer una mica de canvi d'aigua, però no va acabar de ser així, va acabar jugant, però quan a la primera part tu ja demanes el canvi, ja no només és... O sigui, el gran part és mental, de dir que s'acabarà ensorrant i ho ha aconseguit parar. Crec que no a temps, perquè potser si no hagués jugat el partit contra Espanya, no dic que l'hagués guanyat Uruguai, però potser ja hagués sigut alguna cosa diferent, fas una mica aquest revulsiu amb la porteria, però ha de ser molt complicat veure que no te n'ensurs en res el que fas.
0: Muslera va sortir a demanar perdó després del partit.
10: Nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara, y creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé. Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos un poco más tranquilos, hoy me toca, con la preparación que tuve, me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos, le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance.
0: Ahora seguimos hablando
5: de Uruguay, porque Filadelfia.
6: Croàcia, que era qui ho mereixia, l'únic equip que havia generat perill, el xut llunyà de Sučić a la base del pal, no hi arriba el porter Asare, el primer gol que encaixa Ghana en aquest Mundial, el gol que situaria Croàcia ara mateix com a líder de grup, marca Croàcia a la mitja hora de joc, Croàcia 1, Ghana 0.
0: Ara mateix, com diu l'Albert, Croàcia líder, se situaria momentàniament amb 6 punts, un més que Anglaterra, que, tot i que ho ha intentat, Pau, de moment no aconsegueix inaugurar aquest marcador en el partit contra el Panamà, superada ja la mitja hora de joc.
4: Sí, de fet, és més, l'única ocasió, diguem-ne, més clara del partit l'ha tingut Panamà, amb una contra, ha arribat José Luis Rodríguez per l'esquerra.
5: El Puma!
4: José Luis Rodríguez amb una jugada individual per la banda esquerra i ha fet un xut que ha obligat a intervenir Pickford. De fet, ha estat de les més clares del partit. Sí que és veritat que Anglaterra està dominant el joc, però no acaba de generar tampoc molt perill a la porteria Mosquera.
0: Per cert, hi ha hagut pausa d'hidratació, confirmes, sí? Tot i la pluja.
4: Tot i la pluja, pausa d'hidratació. Sí.
0: Evidentment...
5: Hay que facturar. La FIFA no deja cap per una.
0: Ho té molt clar, Gianni Infantino, que s'ha de facturar. Tornant a l'Uruguai, prova de la frustració que comentàvem amb la qual es va acabar el partit.
5: Dale d'una vez!
0: Mira, aquestes declaracions de Marcelo Bielsa.
5: Dale! Dale d'una vez!
11: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas? busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
12: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
11: Nada.
12: Gràcies.
11: De nada.
0: Estava enfadat Marcelo Bielsa perquè no li donaven pas a la periodista que li havia de fer l'entrevista i les seves respostes, doncs, molt escuetes. Estava enfadat.
5: Dale de una vez!
0: Estaves enfadat, Marcelo?
13: Sí.
0: Per què?
13: Bueno, porque hicimos un mal partido.
0: ¿Culpa de aquí?
13: Principalmente mía, que soy el entrenador y no supimos transmitir a los jugadores el mensaje que queríamos.
0: Doncs queda clar. Per cert, Araujo, que torna, és el primer blaugrana que torna cap a casa. Segon mundial en què no ha jugat ni un sol minut, Ronald Araujo. A Qatar tampoc va jugar. Jo no me'n recordava, ho he recordat aquesta tarda. Per tant, dos mundials sense participar. No té sort Ronald Araujo. I com dic, el primer mundialista blaugrana que torna cap a casa.
3: Bé, tal com arribava, marcat per problemes físics, una temporada complicada, i ara ja no és una mica una sorpresa que hagi tingut un paper secundari, però ha de ser frustrant, òbviament, perquè tots sabem com el que significa per un uruguaià poder defensar la seva selecció mundial, que ho viuen amb aquesta intensitat, però bé, una mica anus horribilis de Ronald Araujo.
1: Sí, em sembla que és una conclusió real de l'any que ha fet al final Araujo, amb la lesió, amb el problema de salut mental, amb una temporada bastant complicada per ell a nivell personal, doncs és una mica un resum, una conclusió cruel, i tant de bo no hagués sigut així, perquè tots volíem que tots els clubs els anés bé en aquest Mundial, com a mínim poguessin avançar, poguessin participar i, ostres, un altre cop dur, la veritat, en aquest Mundial.
0: Ara comencen les 3 setmanes de vacances que tenen tots els mundialistes i que, doncs, vaja, no farà que no s'incorpori, doncs, això fins d'aquí 3 setmanes, però bé que la pretemporada pels no mundialistes amb el Barça comença d'aquí 2, el dilluns 13 de juliol. Quin rol ha de tenir Araujo la propera temporada, si és que considereu que n'ha de tenir algun?
3: La clau també sí segueix.
0: Per això parlava.
5: Clar, no fitxaries per al Sabadell?
3: No.
5: Hola!
1: Ja ho tindria.
3: Estic molt content, amb Arturo Bonaldo allà al centre de la defensa.
0: Home, i Kaiser, escolta.
3: Sí, el Sabadell, sí, òbviament que ens faria feina. És que si arriba una oferta, potser és el més agradable per totes les parts, seria partir camins ara, no? I que hi pugui ser titular en un club on es senti bé acollit, on l'estil futbolístic fins i tot li jugui més a favor, perquè òbviament amb Hansi Flick no hi ha una connexió, i acabar amb aquesta història de la millor forma. Si no arriba una oferta i es queda, el seu rol és suplent, és intentar guanyar la titularitat i a partir d'aquí intentar ser polivalent tant Santol en banda, però acceptar que hi ha altres futbolistes per davant. És que estem veient el Mundial de Pau Cubarsí.
1: Totalment.
0: Sense anar més lluny, sí.
1: És que totalment d'acord, al final no és Araujo aquell que era gran titular al Barça, que era un referent, que era el capità, que potser sí que encara manté aquest lideratge en el vestidor o té aquest respecte per part dels companys, però futbolísticament no té ara mateix una cabuda real en el Barça de Hansi Flick, i ho hem anat veient també durant la temporada, no només pel que li ha passat a ell, sinó per com s'ha anat desenvolupant tot i perquè tens futbolistes que s'han guanyat la plaça d'una manera molt sòlida, com pot ser Cubarsí, per exemple, o has tingut solucions amb Gerard Martí, Dani García, vull dir que al final Araujo no és la solució ara mateix per Hansi Flick. Ara, si no hi ha aquesta oferta que també et facilitaria a nivell econòmic una mica una solució pel fair play i per altra, i ajudant tant quant a sortides, si ell assumeix que és el paper que ha de tenir, doncs, i s'ha de quedar, doncs, que actuï en consonància i que potser agafi un altre rol, potser menys futbolístic en certs moments, sinó més d'acompanyament a nosaltres, als joves talents del planter. Però veurem. Crec que ara mateix per les parts sí que potser el més interessant és aquesta sortida.
0: L'ha tingut Rashford amb Anglaterra, Pau.
4: Una centrada des de la banda dreta que ha rematat amb el cap. Rashford ja ha sortit lleugerament, molt lleugerament desviada per sobre del travesser de la porteria Mosquera.
0: L'has vist clara, José María?
5: Ha estado a punto de estar, está muy incisivo el chaval del Manchester United, cedido por el Fútbol Club Barcelona, pero que sabemos que no volverá.
0: No, quizás al revés, el Sabadell. Ha estat cedit al Manchester United, Sabadell, al Barça, no al revés. Bé. No, al revés. ¿Creus que fa bé el Barça de no quedar-se'l, José María?
5: Pues ahí están los hechos. Pero el juez, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá cada uno en su sitio.
0: Vaja, que no m'ha respost. Es mou el marcador al Croàcia-Gana? No, eh?
6: Continua l'1-0, però és que està dominant cada vegada més Croàcia, que ara més està guanyant. Gana, el partit és decebedor. És que no ha xutat. És que ni s'ha apropat a l'àrea rival i Croàcia cada vegada té més la pilota i ja ha tingut 3 oportunitats, ha marcat un gol, per tant, de moment que Croàcia, que mereix la victòria, posa una centrada al segon pal, no hi ha absolutament ningú, per tant, a punt d'arribar al 39, Croàcia 1, Gana 0. Recordem que el segon d'aquest grup és possible rival d'Espanya a vuitens de final i que ara mateix seria Anglaterra.
0: Sí.
6: Seria un possible rival de vuitens de la selecció espanyola i jo crec que aquesta no la veien venir, és de veritat. Que queda molt, que queden 5 minuts i tota la segona part i que teòricament Anglaterra hauria de guanyar. Però de moment, Anglaterra seria un possible rival de la selecció espanyola a vuitens de final.
0: Sí, el segon d'aquest grup, com diu l'Albert, Anglaterra, jugaria contra el segon del grup de Portugal, als setzens de final. És un grup que s'ha de resoldre també, però que seran o Portugal o Colòmbia. I a partir d'aquí, doncs, com diu l'Albert, hi podria haver... Fins i tot ens podríem trobar en l'escenari d'un Portugal-Anglaterra 700 i qui guanyi contra Espanya 800. Vull dir que déu-n'hi-do com es pot enverinar aquest costat del quadre en el qual també hi ha França, hi ha Alemanya, hi ha els Països Baixos amb Frenkie de Jong, que també...
7: Bueno, ya visteis el otro día el desarrollo de partido y como la estrella, ¿no?, de Países Bajos reivindicando, cogiendo balón, aguantando, caracoleando, dando salida, oxigenando, cambios de juego, paredes, triangulaciones,
0: primeres,
7: paralelas, tangentes, de todo, para que luego critiquéis. No hay nadie hoy de mundo deportivo, ¿no?
0: No, mira, avui no. Has arribat en forma, aquest Mundial.
7: Hombre, porque sí, inteligente, me he dosificado.
0: No, ya.
7: Cosa que otros no han hecho y mira cómo están.
0: Sí.
6: Oportunitat de Gana per primera vegada. Xuta i arriba a l'àrea rival. El xuta Semenyo, el jugador del City, passa fregant el pal. Ha tingut una bona arribada ara al conjunt africà, que continua perdent el 40 de la primera. Croàcia 1, Gana 0.
0: A 5 pel descans. No ho veu clar, Tuchel, Pau?
4: És que no està acabant de donar amb la tecla Anglaterra. Ho està intentant, està dominant el joc, però ocasions clares no n'està tenint. És més, l'única clara que hem comentat és la que ha tingut Panamà amb aquella acció de José Luis Rodríguez.
5: Clar, el Puma.
4: El Puma,
0: sí. Que aquests partits també són una mica per reivindicar-se. Vull dir, per exemple, ahir França també estava classificada contra Noruega. És veritat que jugava la primera posició, però és d'aquests partits que no et juguen és gran cosa, però que et poden reforçar, no? Vull dir, un resultat contundent, actives Dembélé amb un hat-trick, Marc Adué, que dels davanters, doncs, potser partia amb un rol més secundari i que de cara al que ve és fonamental, perquè està parlant d'un Mundial molt curt.
3: Sí, el que passa quan tu ets una selecció com França, has d'anar a guanyar aquest partit, i Noruega va poder fer 10 canvis i sortir amb els suplents. O sigui, la forma de llançar el partit de Noruega va ser un exercici de sinceritat que una altra selecció no podria. Ja des del dia en què a Haaland li pregunten uns dies abans què en penses del partit de França, diu, no m'importa, el perdrem, ells segurament guanyaran el Mundial i nosaltres estem contents passant de ronda, que és un exercici de sinceritat. És tot just el segon cop a la història que Noruega passa de ronda. Per tant, França tenia molt a perdre, perquè si punxes contra els suplents a Noruega, comencen els dubtes. I el que està passant a Anglaterra és que si arriba el descans empatant 0-0 en Panamà, el rum-rum comença a ser pesat. És a dir, aquest partit l'has de guanyar bé. I de moment Anglaterra no ho està fent. Amb tot el que dèiem, Tuchel va fer una llista, una convocatòria molt polèmica, deixant fora jugadors molt importants com Phil Foden, com Cole Palmer, com Trent Alexander-Arnold, fent una convocatòria de jugadors que crec que es puguin adaptar al seu estil de joc. Per tant, això va provocar doncs un cert debat a Anglaterra. La pressió sempre hi és, els anglesos sempre arriben al Mundial pensant que ho guanyaran. I ara bé, sempre s'ha fet una trompada. O sigui, al final, la selecció d'Anglaterra és una mica com els turistes que ens venen de vacances a la Costa Brava. Arriben sempre ells amb grans expectatives i acaben caient d'un balcó. És a dir, no se la foten.
5: Ojo!
3: És així. Vull dir, no, des dels 60 dies esperant i és coming home, i llavors passa el que passa.
0: Només estàs com una vegada. Sí,
3: estan jugant un partit bastant pobre contra Panamà. Fa 8 anys, el primer cop que es van trobar aquestes seleccions, i els van fotre 6 gols. És cert que Panamà ha millorat, eh? Però clar, si no... guanyes bé a Panamà, la premsa anglesa, que més recordem que tenen els tabloides, jo crec que uns senyors ja es molen el ganivet,
0: sí,
3: perquè demà els titulars seran divertits.
0: Vens del 0-0 contra Ghana, és veritat que la primera jornada contra Croàcia, amb aquest 4-2, van fer gala de potencial ofensiu, però partit contra Ghana sense gols, avui que li està costant contra una selecció que vaja, que és veritat que els dos partits que ha perdut, contra Croàcia i contra Ghana, han estat per la mínima, 1-0, 1-0, però que teòricament, vaja, no hauria de tenir més problemes.
3: Tot i la gran feina de Thomas Christiansen i el que costa a mi, com Sánchez Jara i altres
0: sí,
3: catalans, que han fet
5: el del bigote.
3: Que ara porta com una mitja barbeta.
0: Sí, és veritat.
3: I el bigot ja no, ja sé si... Ens l'ha deixat, no? El del Macelles.
0: Sí, senyor, del Macelles.
3: I han fet una gran feina en Panamà, unes grans eliminatòries, han aconseguit evolucionar com a selecció i estan provocant un tall de digestió a l'equip anglès, que no sé, aquesta ocasió de Rashford, poca coseta. Llavors, és que hi ha seleccions que el fet de ser grans porta això de que fins i tot tu sempre ets com favorit, encara que no juguis bé, perquè la gent espera de tu que partir-te a Anglaterra, Brasil, Argentina, França, s'ha guanyat sempre, però llavors, clar, quan punxes, la gent és extremadament cruel, i més Anglaterra. Per tant, atenció que pugui passar el partit de Tuchel, si no aconsegueixen marcar un gol abans del descans, ui...
0: Sí. Continua buscant el segon Croàcia.
6: Sí, és que no para d'atacar i Ghana sí que ha tingut el xut de Semenyo i poqueta cosa més pendents de l'afegit, perquè arribem ja al 44, ja sabem que els mundials mínims són 3 minuts, que són els de la pausa d'hidratació, però acostumen a ser 4-5 minuts d'afegit a la primera meitat. De moment al 44 i 3 segons, atacant Ghana per l'esquerra, però es tanca bé Croàcia, que recupera i ara té un contraatac, clar, quan recupera al mig del camp. Tot i que s'ha frenat, està guanyant Croàcia, ara vol una mica de control d'aquí al final de la primera meitat. Aquest 1-0 li serveix per passar i ara mateix, sorprenentment, com a primera de grup.
0: 12:15, fem una pausa i de seguida cantem el final de la primera meitat en un partit i en un altre.
14: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
15: Da igual donde estés.
16: Da igual cómo lo vivas.
17: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
18: En la misma jugada.
19: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
20: Cuando todo eso llega.
19: Entonces sí. Entonces somos una.
21: Somos un.
22: Somos un.
23: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
24: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1...

0: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
2: 68.247, 6, 8, 2, 4, 7, de la sèrie 1, 0, 0, 1.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: RAC 1.
4: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: RAC 1. Tots som 1.
5: Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: 12 minuts i serà la mitjanit. A punt de marcar gana, Albert Ferran?
1: No, Croàcia.
0: Ah, Croàcia, Croàcia.
1: Des de l'esquerra s'ha passejat, l'esperava Budimir, ante Budimir, el jugador d'Osasuna, i no ha acabat rematant perquè li ha quedat un pèl enrere, però ha tornat a tenir una arribada a l'àrea rival, a punt d'arribar al 48, hi ha 3 minuts d'afegit. Aquesta serà l'última acció de la primera meitat de Ghana, de moment amb aquest 1-0.
0: I tenim ja amb la primera meitat acabada des d'ara mateix l'Anglaterra-Panamà, Pau.
2: Ara mateix ha acabat i hem vist una falta de Rashford força llunyana, però que l'ha acabat col·locant molt ajustada a la dreta de la porteria de Mosquera. Finalment ha marxat desviada. Una Anglaterra que marxa amb cares llargues, amb cares de decepció i de preocupació inclús. Ens enfocava la realització també als aficionats anglesos i no ho acaben de tenir clar. Realment tenen motius per no tenir-ho massa clar, perquè aquesta primera meitat ha estat, no massa bona.
0: S'acaba també a Filadèlfia, Albert.
1: Sí, xiula Drew Fisher, l'àrbitre canadenc, al final d'aquesta primera meitat, amb la victòria de Croàcia, 1-0 contra Ghana, amb el gol de Sučić.
0: Croàcia 1, Ghana 0, i Panamà 0, Anglaterra 0. Ara mateix Croàcia, que passaria com a primera de grup, l'única selecció que no estava, amb opcions de passar i que no estava classificada matemàticament en aquest grup. Ara mateix l'acabaria en primera posició, segona Anglaterra, tercera Ghana, que passaria com a una de les millors terceres. Temps de descans en aquests partits. Abans de passar al que vindrà aquesta matinada, amb els altres dos grups, Argentina, Portugal, i per tancar la qüestió de la selecció espanyola, què creieu que li fa falta? Què li trobeu a faltar a aquesta selecció espanyola en els partits que heu vist, i quines són les assignatures a millorar de cara a la fase final?
3: Falta ritme, falta que faci un pas al... que acabi de... al mig del camp no acaba de funcionar. Rodri no el veig bé. Jo no sé si és exacte recuperar Rodri o de canviar alguna cosa aquí en aquest sentit. I al final em dono la sensació que la millor versió d'Espanya amb Lluís de la Fuente ha estat quan ha tingut dues bandes pures. I Nico no hi és. I ara menys. Llavors, a partir d'aquí, caldrà veure si realment la solució és Baena, que està fent coses interessants o es reinventa d'alguna forma. Però clar, és que a Pedro el veus cansat, a Rodri el veus cansat, a la Mina està tornant de lesió. És una sèrie de factors importants. Crec que hi ha una part tàctica que de la Fuente no està acabant de trobar les solucions, perquè ell, per exemple, és molt evident que tenen inferioritat al mig del camp i no mou res. O sigui, no em sembla un entrenador brillant des de lo tàctic, sembla molt més un bon gestor. És a dir, em sembla una mica Ancelotti en aquest sentit, que és un bon gestor, que té els jugadors contents, família, buen rollo, que no aconsegueix intervenir en els partits i ahir jugar amb foc. I llavors que a nivell individual els futbolistes importants facin el pas endavant, ja sigui des de lo físic o des de l'anímic, però no, a mi no m'ha acabat d'agradar el que he vist d'Espanya en aquest Mundial, que això insisteixo, no vol dir res, eh? Vull dir, quantes seleccions de la primera fase han fet pena i acaben arribant a la final. De fet, normalment les seleccions que la primera fase ho fan molt bé, normalment no guanyen el Mundial.
4: Totalment d'acord. 100% això, i afegiria el punt de l'element condicional dels futbolistes del cansament o de la preparació física del descans, que al final també pot acabar sent bastant diferencial també amb respecte a altres seleccions. Crec que a Espanya li ha faltat sobretot, no sé si dir futbol, però sí aquest punt d'anar amb una miqueta, posar-hi un pas més, una marxa més en aquests moments, de trobar aquestes solucions que si no arriben des de la banqueta a vegades els futbolistes poden acabar de gestionar en certs moments, que no és el que hauria de passar, perquè per això està un entrenador i un seleccionador, però veiem que potser no s'acaba de trobar la tecla o la manera perquè aquest centre del camp, que ha de ser determinant i que ha de marcar bastant quin és el futbol que vol presentar Espanya en el Mundial, doncs estaria bé potser que hi fessin una pensada, i també focalitzant-se molt en el rival que tindrà endavant. Si no pots acabar de ser brillant tu, intenta trobar les debilitats del teu rival a curt plaç per poder-hi posar potser algunes traves en allà que t'ajudi a tu estar més sòlid o més convençut i recuperar sensacions a vegades, a bé.
0: Sí, sí. Àustria o Algèria serà el rival de la selecció espanyola? Mira, le preguntarem a Luis de la Fuente. Hola, bueno, Luis.
5: Buenas noches, soy Luis de la Gente. Bueno, saludar primero a los compañeros. Laia, ¿cómo va las ventas del libro?
4: Perfectas, todo
5: muy bien. Tony, oye, te vi una foto con Fité ahí en la cabina de...
0: Hoy muy joves, muy joves.
5: Sabadell.
3: Con pelo.
5: Sí,
3: no como usted, mister.
5: ¿Sí? Estamos en el mismo club. Nada, aquí que sí, no tengo recursos, pero 34 partidos sin perder. No sé, ¿qué más queréis que os diga?
0: Sí, sí, no, no. La estadística es inapelable.
5: Hemos superado el récord del Bosque, hemos superado a Brasil y ahora solo me queda el récord de todos los periodistas que dejen de criticarme cuando estamos ganando. ¿Qué queréis que haga?
0: ¿Austria o Algeria?
5: ¿Qué queréis que haga?
0: Luis.
5: ¿Qué queréis que haga?
0: Luis,
5: ya está el gorro.
0: No et posis nerviós, Luis.
5: ¡Hombre, va!
0: No et posis nerviós, que ve encara molt mundial. Hombre,
5: estamos aquí ganando, lesionados, una violencia extrema. No habéis hablado de Uruguay.
0: Et vas indignar molt, eh?
5: Una violencia extrema. Vamos.
0: Et vas indignar molt, sí, sí, sí.
5: Es que parecía... No había tanta violencia desde que había visto un gato en una matanza.
0: Sí, ui, com a mínim. Això, quin rival preferís?
5: Mira, Oriol, nos da igual. Sí, Oriol, nos da igual, porque al final somos España. Uruguay estaba años luz de lo que nosotros... nuestra idea de fútbol. Y sea que sea, pues... si es que, ¿qué más da? Es que somos España.
0: Espanya, qualsevol,
5: eh? Viva la Guàrdia Civil!
0: Preocupat per Nico i Jeremy?
5: Mira, pues Nico y el otro, pues son de los grandes futbolistas, pero bueno, al final tenemos más jugadores. Lo importante es que nos llevemos bien, que somos una familia, que estamos todos contentos, felices, y es lo más importante. Y intentando evitar, pues, padillas y cosas de estas que solo vienen
0: grans,
5: a intoxicar.
0: Grans professionals. Grans
5: Hombre,
0: professionals.
5: Va, que se vaya a meter datos al ordenador.
0: Grans professionals. Mira, d'aquest grup d'Espanya, la gran sorpresa, segurament del Mundial, és Cap Verd. Vull dir, una selecció que segurament havia de ser la ventafocs del grup. I escolta'm, primera participació al Mundial, segon país més petit en debutar en un Mundial, i a 700,
1: I no ha perdut.
0: I no ha perdut, correcte. Sí, sí. Dels tres partits, zero derrotes.
4: Crec que són les històries que tot ens agraden, no? Els Mundials, a vegades ens encanta el futbol, però aquests grans partits, grans seleccions, però trobar-te aquestes petites seleccions que de cop i volta van i et sorprenen i fan bon partit i treuen resultats i van guanyant-se una mica aquesta part, potser no tan tàctica o tan futbolística, sinó part més humana i més de viure un Mundial i de les especificitats que té una competició com aquesta. M'agrada que surtin seleccions d'aquest tipus, que ja veurem quin recorregut tenen i si acaben de fer grans gestes o es queden en aquesta gesta per ells, que ja és passar aquesta fase de grups. Però és interessant i és divertit i et permet també conèixer altres realitats, històries personals dels futbolistes, que també ens agrada molt. Per tant, sempre estaré a favor d'aquesta part del Mundial, d'altres molt no, gens, zero, però d'aquesta part sempre està bé.
0: Mira, de la Fuente, ara que el teníem per aquí, ja avisava...
5: No, estoy.
0: Te'n recordes de que vam parlar abans del Mundial?
5: El problema de Cabo Verde es que pues, pensábamos que era la Guàrdia Civil, les tenemos un respeto... Y,
0: clar, el Cabo Verde, clar, és veritat.
5: La Guàrdia Civil!
0: Com no ho podríem haver pensat? De la Fuente ja avisava abans, ho va fer aquí a RAC1, a l'entrevista que li van fer aquí al Tu Diràs, que Cap Verd donaria alguna sorpresa, això ens deia. Abans de començar el Mundial, abans de l'empat a zero entre Espanya i Cap Verd, justament.
6: Seguramente mucha gente se llevará una sorpresa cuando vea el potencial futbolístico de esta selección. Tiene jugadores que están jugando en Portugal, en Primera División, jugadores que juegan en algún otro país europeo, pero sobre todo que van a ver una selección con una potencia física tremenda, con una motivación excepcional, es su primer Mundial...
0: Doncs com diria García, el tiempo dará y quitará, y en aquest cas...
5: Por supuesto, además, ya dijimos que tenían varios jugadores que jugaban en Portugal y en otros países de por ahí, de extranjeros de fuera, y bueno, ya lo visteis.
0: És històric, eh? I ara contra Argentina, clar, vull dir, és que...
3: Bé, òbviament, per Argentina la fortuna els ha jugat a favor, perquè haurien de superar Cap Verd, Messi li hauria de fer gols a Bosinha, hauria de ser així, però...
0: Clar, a mi em motivava aquest Argentina-Uruguai de 700,
3: sí.
0: Però, escolta'm, l'Argentina-Cap Verd, vull dir, també, pel que estàs en Cap Verd, dic que no és un partit allò dels menys atractius de 700.
3: No, a Cap Verd al final... T'has guanyat el dret a somiar. I tu ja li has empatat a Espanya, li has empatat a Uruguai, que són dues campiones del món, doncs per què no van anar a buscar la tercera? I al final, és una miqueta en la línia del que havia dit La Fuente, a vegades quan es classifica un país, la tendència és a tenir una mirada una mica paternalista pensant en el que és l'estat. Però clar, és que la major part d'estats que fiquen seleccions modestes ho fan aprofitant-se de la diàspora, llavors són equips europeus, i aquí està la clau, no? De que Cap Verd ja porta 15 anys treballant molt bé, arribant a fases finals a la Copa de Nacions Africanes, arribant a uns quarts de final, a l'anterior Mundial ja va fer una va fer-ho bastant bé, va aconseguir passar dues fases i va arribar com a engrescar-se, i clar, al final el que han fet és buscar els fills de la diàspora, per tant són jugadors que han passat per l'acadèmia de la Benfica, de Sporting Clube, els que estan a Països Baixos, a Feyenoord, a PSV Eindhoven, tant són molt bons jugadors. Llavors, clar, a vegades com sona un himne i mires busques un mapa, és com un curaçao, no? Busques el curaçao i dius, vale, un país, un territori autònom neerlandès, caribeny, però clar, són tots jugadors que han passat per l'acadèmia de l'Ajax, del Feyenoord, del PSV, han jugat amb la sub-21 neerlandesa, i són molt bons futbolistes, i tenen formació europea, i simplement que per una qüestió cultural han crescut escoltant música i menjant a casa el menjar de l'àvia, que era amb reminiscències doncs, o africanes o caribenyes, i tenen una connexió amb aquesta terra, però són futbolistes europeus, llavors el nivell és alt. S'ha produït com un fenomen molt interessant, que sobretot a partir del 1990 havia aquesta idea que algun dia un equip africà guanyaria el Mundial, no? que el Carlos Salvador Bilardo sempre era el primer que deia, no, algun dia un equip africà guanyarà el Mundial, no? Llavors va passar un altre moment que era dir, no, serà impossible perquè els millors jugadors africans juguen a Europa. Han hagut d'emigrar, han hagut de marxar, i per tant acaben jugant

0: li dones l'ai a Cap Verd de poder donar la sorpresa, que potser seria menys sorpresa del que ens imaginàvem al principi del Mundial, contra l'Argentina?
1: 80-20, i estic sent super generosa, crec, però 80 per l'Argentina, òbviament, és que tu veus Argentina i no t'imagines, que no me l'imagino perdent amb gaires equips, llavors, que per Cap Verd no t'ho pujaria gaire més, aquest percentatge.
2: Sí, bueno, la verdad que...
0: Hola, Leo!
2: Bueno, que... ¿Cuándo jugamos?
0: Mira, a les 4 de la matinada, d'aquí 4 hores. Com ho veus, això? Bueno, tu no jugues, va dir Scaloni que estaves a la banqueta.
2: Bueno, ya veremos.
0: Bueno, en principi va dir això. Bueno, no estàs d'acord, eh?
2: Que diga lo que quiera, porque bueno, tenemos ahí el récord y bueno, pues intentaremos pues hacer algún gol y bueno, y brindarlo para toda la hinchada.
0: Preocupat del Pichichi, no? Doncs entenc que...
2: Bueno, esta cosa me la lleva Antonella y bueno, yo estoy por jugar.
0: Però a veure, és el recompte de gols, vull dir, tampoc és una cosa gaire complicada.
2: Bueno, la verdad,
0: no?
2: Que estamos por salir a la cancha, mirar cómo se pasa en la pelota el resto de los jugadores y bueno, si cae alguna, pues intentar convertir.
0: Van a ver l'aniversari, per cert, que va ser,
2: bueno,
0: per
2: sí.
0: Sant Joan.
2: La verdad que tampoco no me acordaba porque esta cosa me la lleva Antonella. Yo estaba con la selección y bueno, recién vino y con los niños, con Thiago y con los otros dos. Y bueno, la verdad que pasamos un
0: buen día. Ciro y Mateo, Leo, sí, els teus fills.
2: I bueno, pues nada.
3: Doncs, sempre m'ha cridat l'atenció dels aniversaris de Messi, que sempre l'agafen en competicions i sempre li fan pastissos molt cutres.
1: Totalment.
3: Els companys de selecció.
1: No,
3: era un pastís de propi d'aniversari de nen de 4 anys.
0: No l'he vist aquest any.
2: Sí, bobo, tira a passar, bobo.
3: No, o sigui,
2: tira a passar, bobo.
3: Mireu la foto, mireu-lo, busqueu-lo.
0: No l'he vist, no l'he vist.
3: És un pastís de festa de 4 anys cutre, del dia que compres el més barat al supermercat, a la part dels congelats, i
4: vola de... L'han fet ells, potser, allò...
3: No, però de veritat, molt...
0: L'ha fet Giuliano, Simeone, allà... No et va agradar, eh?
3: Rodrigo de Pol allà, amb l'espometa, no...
2: La verdad que ahora estoy con los macarrones y el pollo y... Bueno, tampoco estamos por lo dulce.
3: Per cert, va haver un cop que també el va agafar una Copa Amèrica i van penjar el vídeo com els companys entraven a l'habitació a portar-li els regals i no l'havien embolicat, la portaven en bossa de plàstic, o sigui, molt poc detallistes, molt... És una de les impressions que tinc, i per mi se veia content, oh, gràcies, unes bambes, no? com si no en tingués.
0: És feliç amb poca cosa.
4: Què li regales a Leo Messi?
0: És feliç amb poca cosa,
1: és impossible.
2: Era Nike.
0: Sí, llavors problema per tu, segurament. Messi, que llegia que avui contra Jordània, el partit, ara comentem el grup, serà suplent més de 20 anys després de l'última suplència en un Mundial. O sigui, des d'Alemanya 2006, Messi no era suplent en un Mundial i avui tornarà a ser-ho.
3: Aquella Argentina de Pekerman.
0: Sí, el Mundial d'Alemanya.
3: Sí, sí. Vaig tenir la sort d'anar a cobrir aquell Mundial i recordo d'anar a la seu d'Argentina, que m'hi van enviar per cobrir-ho. Hi havia bastant mal ambient perquè ja havia part de la premsa argentina que deia que aquest nano no va jugar. Però en general era encara aquella Argentina que no creia en Messi. Sí, l'hem vist a Europa, al Barça, no se'l creia.
0: Acabava de guanyar la Champions.
3: I va haver-hi molt malestar perquè quan es va arribar a la ciutat esportiva que l'Argentina havia reservat, que era Herzogenaurau, a la seu d'Adidas, aquest poble de Baviera, Adidas va posar al camp d'entrenament una publicitat gegant, pues gegant, com de tot el terreny de joc, amb la cara de Messi. I es veu que els jugadors veterans, els Crespos, els Verón, era com, aquest nano, què? I això que no va agradar. I llavors ja havia com una certa tensió de que els argentins no s'ho acabaven de creure. Llavors, a mesura del torneig, hi va anar creixent, va anar millorant, i quan va arribar el famós partit de quarts de final contra Alemanya, quan el treuen, aquella imatge de Messi a la banqueta, és el primer cop que molts argentins se n'adonen de que havia de jugar. Perquè recordem que fins d'entrat 2011-12 hi havia molts argentins que no se'l creien a Messi. La Copa Amèrica aquella que perden a casa el 2011 crec que és que els elimina Uruguai, diria els penals.
0: Sí. Tot i que amb el Barça ja...
3: Va insultar d'una forma terrible.
0: Ja tenia
3: consolidat.
0: Dos triplets amb el Barça de Guardiola en aquell moment, Messi, sí. Doncs mira, des d'aleshores, des d'Alemanya, que no era suplent en un Mundial, a Sud-àfrica, Brasil, Rússia i Qatar, va començar tots els partits, diguéssim, des de l'inici. Un Messi que potser per sorpresa està lluitant per aquest pitxitx, i no sé si esperàveu tant de Messi en aquest Mundial, com a mínim del que heu vist fins ara.
1: Jo sí esperava molt d'ell, perquè té una selecció que juga per ell. Llavors és la part, entre comentes, més còmoda.
0: Sí, però mira Cristiano, que també...
1: Sí.

0: és que Messi és especial. Llavors, clar, crec que tot el que li passi serà bo, perquè Messi és aquest futbolista que, tot i quan les coses no li van bé, acaba traient d'alguna manera la forma més adequada per ensortir-se'n. Crec que tota la selecció i molts aficionats no creiem que l'arribarem a veure en aquest Mundial i no en aquest estat de forma, però si Messi va a un lloc és perquè vol competir. Mira què ha passat als Estats Units, en un bon equip on tothom pensava que allà se n'anava a retirar i al final pues, està fent moltes coses. Llavors, potser no m'esperava que brillés d'aquesta manera, però és que si realment tu pares a pensar fredament és que és Leo Messi. Llavors, pot passar qualsevol cosa quan ell juga i... normal que no hagi sigut suplent, perquè si el tens és que...
1: Com la Seus. Avui, mira, ja estava dallant.
2: Que jugamos muy tarde, a las 4 de la mañana no son horas.
1: No, però les 4 és d'aquí, tu estàs allà, tu estàs als Estats Units.
2: No sé, el tema de la logra, me lo lleva Antonella.
1: M'ho imaginava. Comença la segona part dels dos partits del grup L, aquest Anglaterra 0, Panamà 0... que arrenca o no arrenca la segona part?
3: Sí, ha arrencat aquesta segona meitat amb una Anglaterra que de moment segueix el mateix patró, és a dir, ataca, provoca ocasions, però tampoc és suficientment determinant com per tenir-ne de clares. Ara, minut 47 de partit, per tant, 2 minuts de la segona meitat, Panamà 0, Anglaterra 0.
1: Veig sense canvis a Anglaterra, sí que ha fet un canvi Panamà.
3: Ha entrat Fajardo.
1: Fajardo, sí. Per qui ha entrat?
3: Per Tomás Rodríguez, al davanter centre.
1: Ha arrencat també la segona part del Croàcia Gana, Albert.
4: Sí, fa 20 segons. Gana que fa un parell de canvis. Havia de sacsejar l'equip perquè ha estat una primera meitat decebedora del conjunt africà, que està perdent, perd 1-0. Ara mateix passaria com a tercera de grup. Per tant, fa aquests dos canvis Carlos Queiroz per intentar empatar o remuntar. 1-0 guanyant Croàcia als 40 segons de la segona part.
1: Pendents de la resolució d'aquest grup L, que ara mateix classificaria 3 seleccions pels 700 de final, Croàcia en primera posició, si tot acaba així, amb aquesta victòria contra Ghana, Anglaterra com a segona i Ghana com una de les 8 millors terceres d'aquest Mundial. Anglaterra i Ghana estan classificades, facin el que facin, el que s'ha de definir és l'ordre. Croàcia necessita com a mínim un empat, està guanyant, aquesta victòria de moment li dona la primera posició de grup, però insisteixo, necessita com a mínim fer un empat, per tant, per quedar-se fora d'aquests 700 hauríem de veure 2 gols de Ghana, que no sé si té pinta que puguin arribar, Albert.
4: De moment no, tot i que ha arrencat la segona part amb el xut de Fatawu, un dels jugadors que ha entrat en aquesta segona meitat, xut des de la frontal per sobre del travesser, però com a mínim es veu una Ghana una mica més activa en aquests primers compassos de la segona part.
1: Parlàvem del partit d'Argentina, de la situació d'Argentina. S'està tancant aquest grup L. A partir de les 4 de la matinada es tanca el grup J, que és un dels altres 3 que queden. Quedarà el grup K, que ara en parlarem, però parlem del d'Argentina amb aquest Àustria-Algèria, que és d'on sortirà el rival d'Espanya, i d'aquest Jordània-Argentina, tots dos partits d'aquest grup J a les 4 de la matinada. Janire Gallut, bona nit.
5: Bona nit, i a més aquest últim partit, un partit d'entrada assequible per la selecció d'Argentina, tenint en compte que Jordània és l'última classificada d'aquest grup J i que ha perdut tots dos partits que ha disputat, amb un 3-1 contra Àustria i un 2-1 contra Algèria. Tot i això, Scaloni, el seleccionador, ha advertit que no es poden confiar.
6: Es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos, iba ganando, y Argelia en todos los balones parados se le dio vuelta, pero hasta ahí estaba el partido parejo y con Austria lo mismo, logró empatar y también se definió por jugadas. Es un buen rival, y para nada nos confiamos, tenemos nuestra arma, intentaremos, bueno, a lo mejor algún matiz, cambiar lo que veníamos haciendo.
5: El mateix seleccionador confirmava que hi hauria canvis a l'11 titular. De fet, els mitjans argentins apunten que Julián Álvarez serà titular per primer cop en aquest Mundial, després de jugar només 35 minuts contra Argèlia i 25 contra Àustria, i ho podria fer, com dèieu, com comentàveu, en favor de Leo Messi. Scaloni va admetre en roda premsa que el protagonista i també l'únic golejador de les dues victòries de l'Argentina i que classifiquen l'Albiceleste pels 700 de final com a primera d'aquest grup no serà a l'11 inicial. I, a més, la l'anunci va arribar de manera especial en resposta a la pregunta en roda de premsa d'Enrique Macaya Márquez, un periodista argentí mític, d'atenció 91 anys i que porta cobrint ni més ni menys que 18 mundials de forma consecutiva.
1: Sí, la pregunta va ser molt maca i el gest d'Scaloni també a tu t'ho diré, perquè ets tu. Quants mundials deies?
5: 18.
1: 18 mundials.
5: I consecutius.
1: Clar, això, quants anys són? Gairebé 70, no?
7: Crec que va començar, potser a Suècia, 58, crec que era.
1: Ara imagina't, ha vist els mundials de Pelé.
7: Sí, crec que el primer que va anar, per la memòria, és el que va anar que Pelé guanya, que a més Argentina, que hi acaba molt malament i els eliminen i els reben amb pedrades a tornada. És una veu mítica del periodisme argentí, un home de ràdio, perquè també escrivia articles al Club Nos i Pujol molt interessants, ja els ha fet a la visió, i que, òbviament, és molt respectat a l'Argentina, que va cobrir tota l'època d'orada, Diego Armando Maradona, i Scaloni demostra una sensibilitat dient he crescut escoltant-te, veient-te en televisió, que és bonic tenir-te aquí, perquè va haver un moment que semblava que potser no hi podria anar per motius de salut, i fins i tot va haver una marca comercial de cotxes de lloguer que va fer una publicitat molt, molt, molt bonica, molt divertida d'ahir intentant arribar al Mundial com fos i que no hi havia manera, que no el volien portar, llavors fins i tot és molt famós. I l'educació d'Scaloni, que és em sembla una persona deliciosa en el sentit de com gestiona les coses, acaba de fallar, perdó,
1: acaba de fallar una que m'ha fet
7: pensar que el bruixot de Gana encara no li ha aixecat la maledicció.
3: No és que l'hagi tingut Anglaterra, és que l'ha tingut Panamà a la seva pròpia porteria, perquè ha estat una situació molt curiosa, una centrada cap a Harry Kane, que se li queda la pilota una mica enrere, i el propi defensa de Panamà, al voler rebutjar la pilota, impacta en el seu company, que està just al costat, i aquest rebot una mica més acaba dintre la seva pròpia porteria. Per tant, jugada una mica còmica, però que paradoxalment ha estat l'ocasió més clara del partit i que l'ha provocat Panamà en la seva pròpia porteria.
1: La cara de Kane també ho deia tot. Tornant a l'Argentina, explicava la Janire que Julián Álvarez sí que apunta a ser titular. Ho aprofito per dir que avui explica el Fernando Polo Mundo Deportivo que l'Atlètic de Madrid està pressionant perquè Julián reconsideri la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid. S'està fent des de la directiva amb
8: claro.
1: Enrique Cerezo. Sí,
8: mira,
1: ¿no?
8: Julián López dijo que lo mejor era una transferencia. Mira, yo no sé si es una transferencia, un bizum o pasar la gorra, pero te digo que antes vemos un pingüino todo día por Barcelona que Julián se vaya por 100 millones.
1: ¿La esteu apretant, Julián?
8: Estamos apretando las tuercas como las de un submarino para que se lo piense y se quede.
1: Va, a veure si us en sortiu, perquè explica el Fernando Polo...
8: ¿Quién?
1: Fernando Polo, de Mundo Deportivo.
8: Bueno.
1: Subdirector de Mundo Deportivo.
8: ¿Y qué? ¿Qué no, dice? No.
1: Doncs explica que des de la directiva, des de l'àrea esportiva, fins i tot companys de vestidor, que ens podem imaginar qui poden ser, tenint en compte que està Julián a la concentració de la selecció argentina, que l'estan intentant convèncer perquè es quedi. Un dels arguments és que la final de la Champions de la propera temporada juga al Metropolitano, que des de l'Atlètic de Madrid es considera que si aquest any han arribat a semifinals i que jugant a casa... Doncs pot ser un al·licient la propera temporada. De tota manera, explica el Fernando que Julián continua ferm amb el que va dir, per tant, amb la voluntat expressada públicament de sortir de l'Atlètic de Madrid. Ahir sentíem Luis Suárez, que deia que ell també va fer aquest gest de sortir públicament i que va ser Steven Gerrard qui en aquell moment li va dir no, queda't un any més i després ja t'ajudarem a sortir. Com veieu aquesta situació i quin desenllaç creieu que pot tenir?
0: Crec que això va per llarg, punt número 1. O sigui, serà un
1: historial. És la història de la marmota.
0: Sí, però... cada any passen coses i aquesta és una que és recurrent. Llavors arribarem fins a l'últim dia de mercat o última setmana de mercat parlant d'això. Tant de bo ens equivoquem perquè tots viurem molt més tranquils, però crec que no passarà. I l'Atlètic de Madrid pressionarà fins a màxims perquè el jugador es quedi, o si l'ha de vendre, el vendrà amb les condicions que vol. Ara crec que Julián Álvarez és molt complicat o gairebé impossible que es retracti quan tothom li ha demanat un gest, ara el fa i ara no en serveix el gest. És com, per tant, des de l'Atlètic de Madrid, des del Barça, tothom li ha demanat que parlés, que digués alguna cosa, que no es callés, que no s'amagués. I ara, quan ha sortit a dir no ens ve bé el que ha dit, doncs ara de cop volem res, ara el començarem i es quedarà. Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no el vol deixar marxar per 100 milions d'euros. Ho entenc. perquè si tens una clàusula de 500, doncs diràs, jo no faré el burro i ara t'aniràs amb 100. I menys al Barça, o amb un club on tens les relacions totalment trencades i que farà que la situació fa encara més difícil de gestionar. Si marxa per menys diners de la clàusula, serà possiblement un altre equip abans que el Barça.
1: Espera, que tenim el Toni Padilla saltant de la cadira, perquè l'ha tingut Panamà.
3: L'ha tingut claríssima Panamà. José Luis Rodríguez.
8: El Puma.
3: Un altre cop, el jugador que està generant més perill des de Panamà entrava per l'atac, per la banda esquerra i a la frontal de l'àrea. Ha picat amb cama dreta un xut que s'ha anat enroscant. I una mica més, i acaba per tot l'escaire, però finalment ha marxat una mica desviat. La torna a tenir Panamà.
8: Mira, vale, por 100 millones minuts, ja. Tenéis a José Luis Rodríguez, el Puma, que viene con el moto y todo puesto.
1: Però aquest no és vostre,
8: Pereto. Por eso, ir a fitxar a Panamá.
1: El que està clar, Toni, és que aquí algú haurà d'acabar cedint amb la qüestió Julián. I clar, depèn de com es resolgui. Jo no sé si això que va passar, per exemple, amb Luis Suárez, que ell diu que el tercer quart partit l'afició del Liverpool li va perdonar, la que va fer 3 o 4 gols, si això amb l'Atlètic de Madrid, sent com és la situació, també passaria.
7: Et pots acabar fent perdonar una mica els pecats i si comences a marcar molts gols, si l'equip va bé. Però de fons queda el dubte. Això és com quan una parella, un dels dos enganya l'altre i acaben fent les paus. Però sempre hi ha la por de... Ui, un cop em vas enganyar. Això diuen que passa. Això diuen que passa, sí.
1: Doncs a veure l'Argentina avui, aquesta matinada, amb Julián Álvarez de titular. L'altre partit del grup, que comentava la Janir, és aquest Àustria-Algèria, del qual n'ha de sortir el rival de la selecció espanyola. Parlàvem de la situació d'aquest grup, que clar, ho comentava el Damià, no? Hi ha una possibilitat que és l'empat, no? que en aquest cas beneficia les dues. Vull dir, està Argentina líder amb 6 punts, classificada i a més com a primera de grup, i després hi ha Àustria i Algèria, que amb un empat doncs passen totes dues, Àustria com a segona, Algèria com a una de les millors terceres. Entenc que no hi veieu gaire marge per la sorpresa, no? amb aquest partit, tot i que hi ha la situació aquesta d'Algèria, no? aquesta historieta que també ens explicava el Damià del Mundial 82 amb Àustria, cert ressentiment pel que va passar al Molinón.
7: Clar, al final és cert que quan parles amb un aficionat del futbol d'Argèlia ho té molt, molt clavat el que va passar al 82, perquè era una selecció magnífica que li guanya a Alemanya amb Rafa Majer, que jugava molt bé, i de sobte que dues seleccions europees fessin aquell pacte va ser un cop molt baix, i en parlen molt. Però clar, tu pots decidir com li tornes el cop a Àustria, si li tornes derrotant-lo o li tornes el cop dient ara no faig res, perdo el partit i tinc el que jo vull, no? És molt complicat de fer, o sigui, al final tu has de decidir, clar, al Mundial pots intentar escollir la ruta, que al final és fer ficció perquè pot sortir malament, però és un escenari bastant incòmode, entenc.
1: Sí, perquè si Àustria guanya, Algèria queda fora... I en cas d'un empat passen les dues
7: i beneficiaria més Algèria, en aquest cas.
1: Si guanya Algèria, Àustria tampoc ho té assegurat.
7: Algèria li interessa empatar.
1: A les dues els interessa empatar. A les dues, perquè en cas de derrota se'n poden anar les dues al carrer.
7: Però amb el tema de jugar d'aquí segon tercer, que aquesta és la clau.
1: Que en
7: aquest cas tothom vol ser tercer.
1: Exacte.
7: Tercer, llavors clar, és el dubte.
1: El tema és que estan les dues amb 3 punts i que si en sumen 4, segur que la que acaba tercera acaba passant. En canvi, amb 3 punts, en funció de la diferència de gols, doncs qui quedi tercera se'n va cap a casa. És un partit que no sé si Pep Guardiola se'l mirarà, que abans...
9: Bona nit, la veritat és que estem molt pendents d'aquest Àustria-Argèlia, perquè... No, que sóc assessor del City, volem veure el mig centre d'Argèlia, que ens han dit que està a l'òrbita de la Pontferradina, i
1: ah, sí?
9: Ens agradaria avançar-nos i fer-li una oferta, a veure si preferiria venir a Manchester abans que anar a Pontferrada, perquè és un jugador que ve al futbol com ningú, llença els laterals fent la justa posició de la tangent, un trim per la paral·lela jugant amb el porter...
3: Però no marxaves de Manchester...
4: No marxaves de Manchester.
9: No, estic d'assessor.
4: Ah, d'assessor.
9: Estic d'assessor, miren jugadors, ah. I per això m'haurem en aquest Austràlia, aquest mig centre, que ens han dit que és molt, molt, molt, molt prometedor i que... Bé,
4: com Busquets, no? Quan el vas pujar al Barça, el primer equip.
9: Diuen,
4: no?,
9: que és el nou Busquets. Ah, que és el Busquets d'Argèlia.
4: Interessant.
1: Sí,
9: interessant,
1: sí.
9: I bé, el que volem és un jugador que ataqui els espais, que fi l'esquena de les defenses i que pugui sortir per la hipotenusa dels laterals fent un siga-saga per la banda, intentant doblegar els laterals per darrere.
1: Ha quedat claríssim. Jo crec que tothom que ens està escoltant, vaja, ha quedat absolutament il·luminat.
9: Quasi a dos.
1: Sí, a les quatre, a les quatre.
9: A les quatre.
1: A les quatre.
9: Bé, doncs estarem amb la prèvia, estem aquí amb un sòtan amb el Manel Estiarte i bé, estarem pendents d'aquest partit.
1: Pendents d'aquest partit i pendents del Croàcia-Gana. Està passant alguna cosa, Albert?
4: No, que hi ha hagut una embolica dins de l'àrea de Croàcia i un rebot amb Luka Modric. Ha estat a punt de provocar una assistència, no provocar un penal, sinó provocar una assistència cap a Lleu, que gairebé encara portaria. Ha acabat blocant l'ex del Girona, Livakovic, quan hi ha...
1: Gol d'Anglaterra!
4: Gol! Gol d'Anglaterra, ha marcat Bellingham, ho estava buscant el conjunt anglès i ha arribat per fi el gol pels anglesos. Ha estat amb una jugada a pilota aturada, un córner ha aprofitat un rebot que havia deixat la defensa de Panamà i Bellingham canvia la pilota al fons de la xarxa. S'avança al minut 62 de partit. Anglaterra, Panamà 0, Anglaterra 1.
1: Doncs al final ha aconseguit obrir la llauna a Anglaterra. Li ha costat, li ha costat fer aquest primer gol.
7: 60 minuts. Fet, a la segona part, o sigui, arriba amb un córner molt ben lluitat per Jude Bellingham, perquè l'estava agafant el defensor de Panamà i posa molt, molt bé la cama. És un molt bon gol del futbolista del Real Madrid.
8: Aquí us ha recordat. Aquí us ha recordat.
7: Majolitos Alinas.
8: Aquest és de la meva. Sí?
1: Aquest és dels teus.
8: Aquest és de los meus.
1: Sí, sí, Bellingham,
7: Sí.
1: Té com a referent, segur, a Julio Salinas.
7: Li ha dedicat el gol, per
1: That's
7: one for you, Julio. I important, per una hora de joc que no jugava gairebé res a Anglaterra, i de fet la segona part estàvem veient a Panamà i fins i tot obrir-se una miqueta, i donava la sensació que això li podia jugar en contra el combinat de Thomas Christiansen, però bé, és un gol balsàmic pels anglesos, que més enllà de que ara els aficionats que estem veient van tots mig torrats i estan
1: salvant
7: a la graderia.
1: Això tampoc seria sorpresa.
7: No és una actuació que reforci el que dèiem, o sigui, arribarà amb algunes crítiques aquest més que possible duel contra Senegal.
1: Va sortir, no sé si després del partit contra Croàcia, el número de cerveses que s'havien venut als bars del voltant de l'estadi i la xifra era gens envejable.
0: Home, és que ja porta un ritme més espectacular. Ara, a passar-s'ho bé està molt bé, però a veure si juga a futbol, tant en quant també estaria bastant millor.
1: De moment recupera la primera posició del grup de manera provisional i torna a prendre a Croàcia. Ara mateix Anglaterra acabaria primera de grup amb 7 punts, segona Croàcia amb 6, tercera Gana amb 4. Això faria que evités la selecció espanyola un possible creuament amb Anglaterra als vuitens de final. Ara mateix seria Gana qui jugaria contra Portugal aquest partit dels setzens de final, i ho provava Panamà,
4: Ho provava Panamà, que reclamava alguna cosa dins l'àrea, no sé si algun penal, alguna agafada després d'una centrada lateral per falta, potser mans. La qüestió és que la realització televisiva de moment encara no ens ha ofert cap repetició de la jugada, però després una nova jugada de Panamà amb pilota filtrada a l'interior de l'àrea, ja ha marxat desviada. Ara veiem la repetició, jo crec que no són mans, perquè les té força enganxades al cos, per tant reclamar, efectivament, l'àrbitre del Qatar, Abdulrahman Al-Jassim, que diu que aquí no hi ha res.
1: Negreira.
2: Com està, que hem perjudicat el nostre jugador Bellingham, pues ahí està, Negreira.
1: Ha marcat a Bellingham?
2: Sí, però luego que digan todos estos los padillistas, toda esta gente, que el Real Madrid pues no tiene jugadores en el Mundial. Bé,
1: saps qui no estarà content amb el gol de Bellingham? Mourinho, que va
2: no
1: dir... Mourinho va dir
2: que
1: els jugadors del Madrid que quedessin eliminats del Mundial i que així podien tornar abans de vacances.
8: I volen antes todos. Estamos esperando Cucurella, estamos esperando Bellingham, Estamos esperando el resto de jugadores, sí, para empezar la pretemporada y estar a punto para el día 15 de agosto. No más.
1: Comenceu el 13 de juliol la pretemporada, a veure amb qui, perquè passa una mica com el Barça, que estan tots aquí al Mundial, però de moment Bellingham el tindrem, els anglesos, avançant en aquest Mundial.
8: Bueno, que se lesiona y vuelva.
1: Vols dir que això...
8: Claro, porque
1: bo?
8: Lo primero es el club y tenemos que hacer un equipo, porque este año yo os digo yo que vamos a dar guerra. Ya veréis.
1: De quin tipus?
8: Bueno, ya lo veréis. Porque José de Special One ha vuelto.
1: Realment atemorit, Padilla?
7: Home, de moment no. Moment no.
8: Ya verás cuando el Sabadell suba a primera, entonces sí que tiras.
7: On hem de firmar ser golejats pel Real Madrid a primera? On hem de firmar? Oh, firmo ara amb sang.
1: I tant, significaria el retorn. Quants anys fa que no està a primera?
7: Des del 88.
1: Des del 88, clar. És que farà 40 anys.
7: El temps va ser derrota 2-0 Sant Mamés amb dos gols del pare d'Eider Sarabia.
1: Doncs 40 anys farà aviat aquesta última presència del Sabadell a primera divisió. El Croàcia gana alguna cosa destacada, Albert?
4: Doncs que ha millorat, gana en aquesta segona meitat i ha tingut algunes jugades a àrea rival interessants i ha posat a prova a l'Ivakovic. Per tant, jo crec que aquests últims 25 minuts estan molt oberts quan hi ha...
1: Ai, gol! Anglaterra!
4: Pau!
10: El segon Anglaterra remata Harry Kane, que sentencia el partit davant Panamà en 5 minuts. Han llestit aquest enfrontament a Anglaterra, que se li estava posant molt cost amunt. Harry Kane, que remata amb el cap a l'interior de l'àrea, no hi ha pogut fer res Mosquera per aturar-la. Anglaterra 2, Panamà 0.
1: Ara sí que això ja... Per la via directa, tu, cap a setzents.
0: I a nivell de resultat era el que esperàvem, no? Vull dir, al final, tu ja l'esperaves el que dèiem abans, que Anglaterra pogués tenir un resultat ampli o còmode davant de Panamà. Ara, si et pares a mirar el partit, les sensacions no són bones, però és el que... Al final, hi ha passat molt amb diferents grups en el Mundial, que tu mires la taula i dius, ah, perfecte, és el que ens esperàvem, però vas a veure com han anat aquests partits i per molt que hagis sumat els punts, no són bones les sensacions, no són bons els futbols que han anat desplegant certes seleccions que tu t'esperaves, que tot i que anessin a guanyar, i és el que han acabat fent, no han demostrat que futbolísticament estiguin a potser a l'alçada del que s'esperava d'elles o del que ells volien presentar en aquest Mundial. Bon resultat, i veurem si s'acaba ampliant o no, o si acaba reaccionant Panamà d'alguna manera, però que era l'esperat de resultat, sí, que les sensacions haguessin ser dolentes, i veurem què acaba passant, també.
1: Bona assistència de Bellingham, per cert, que ha fet el primer gol i ha assistit en el segon. Bon cop de cap de Harry Kane.
8: I la rematada també, de les meves. Sí, també de les que te ara agafen de la camiseta i tu estàs allà i te pica, eh?
1: Sí. Ara les pilotes fan menys mal, Abans a la teva època...
8: Home, si una pilota a mi casa que clar. Te dava en l'oreja estava una setmana con acuífero.
1: Sí. Li ha desviat un defensa una mica a la trajectòria al porter de Panamà i aquesta pilota que se n'ha anat al fons de la xarxa. Doncs, en camí de resoldre's aquest grup L, ara mateix insistim amb Anglaterra com a líder, Croàcia passaria com a segona, Ghana passaria com a tercera, Panamà, que ja estava eliminada, que marxaria del Mundial sense haver sumat cap punt i sense haver marcat cap gol. Hem parlat del grup d'Argentina, el grup J, que comença a les 4 de la matinada aquesta última jornada, i abans, a 2:15, comença el grup K, aquesta última jornada al grup K, grup en el qual hi ha un Colòmbia-Portugal i un Congo-Uzbekistan. Joan Ferrer, bona nit.
11: Bona nit, Oriol. Sí, serà el penúltim grup en definir-se i ho farà amb un partit dels grossos a 2:15 de la matinada, d'aquí una hora gairebé. Colòmbia-Portugal, totes dues ja estan matemàticament classificades pels setzents, però l'enfrontament d'avui determinarà qui passa com a primera i qui passa com a segona. A Colòmbia li val l'empat, ja que de moment ha aconseguit tots els punts possibles, 6-6, mentre que Portugal està obligada a guanyar si vol acabar com a líder del grup, després de l'ensopegada en el seu debut davant el Congo, on els portuguesos no van passar de l'empat. El seu seleccionador, el català Robert Martínez, ha posat en valor la selecció colombiana i també s'ha desfet en elogis cap al seu tècnic, Néstor Lorenzo.
12: La selecció colombiana és un equip molt complet. Entonces, no hi ha secretos. Eso demuestra que el profe trabaja con la selección como un club, con una clareza y claridad táctica, con una gran competitividad dentro de los jugadores, unos jugadores que adoran representar la selección, son un gran ejemplo para lo que son las selecciones dentro de un torneo como Mundial.
11: Un Robert Martínez que també ha volgut explicar com està el vestidor portuguès, diu que estan centrats en la seva feina i que el soroll extern no els afecta.
12: El trabajo ha sido muy consistente, el ruido que hay por fuera, las emociones de ser un equipo que después del primer partido pues ya no tiene opción en el Mundial o después que la recupera, para nosotros eso no afecta al vestuario, no afecta la preparación de los partidos, no afecta el estado anímico y la verdad que los jugadores están muy centrados. Ahora estamos más preparados después del segundo partido, porque ya lo que pasa durante los partidos ayuda mucho a la unión del grupo y centrar en el trabajo.
11: I per la banda dels colombians, el seleccionador Néstor Lorenzo ha assegurat que aquest és un partit d'una fase superior, que Portugal és un rival que perfectament es pot trobar qualsevol selecció a semifinals i també ha volgut lluar i posar en valor el seu gran referent, Luis Díaz, de qui ha dit que ja és un líder a la seva selecció i ha destacat que és un exemple cada dia pels seus companys.
13: ¿Tenemos alineaciones?
11: Sí, alineacions de
13: ¡vamos con ellos!
11: De totes dues seleccions, tant Colòmbia com Portugal. Comencem per Portugal, que presenta un canvi respecte al seu últim partit, i és un canvi rellevant, no juga João Neves al seu lloc entre Rubén Neves, us l'explico sencer, es Diogo Costa a la porteria, defensa amb els laterals habituals Nuno Mendes i João Cancelo, parella centrals Veiga i Rubén Díaz, amb Vitinha i, com dèiem, Rubén Neves, tres mitges puntes amb João Félix, Bruno Fernández i Pedro Neto, i a dalt repeteix Cristiano Ronaldo després dels seus dos gols l'altre dia.
1: No, us sorprèn aquest canvi? Ara anem amb els cafeteros, un segon. Deixa'm preguntar si sorprèn l'absència de João Neves en aquest mig del camp de Portugal. Toni, Laia?
7: No. Crec que li agrada molt canviar Robert Martínez. I sempre li agrada introduir alguna sorpresa, excepte que Cristiano hi sigui sempre, però pel que toca.
1: Aquest no el toca.
7: Però sí, no, tampoc sí. No estava veient excepcionalment bé en el Mundial. És que arriba molt cansat, també. Llavors, no sé, entenc que està retocant cosetes, vull dir, no m'acaba de sorprendre, no.
1: Ronaldo i João Félix i Rubén Neves són tres jugadors de la Lliga Saudita titulars en aquest 11 de Portugal. Val, los cafeteros.
11: Anem amb...
13: Juega Valderrama.
11: Anem amb l'11 de Colòmbia, que presenta tres canvis respecte a l'últim partit. A més, crida l'atenció perquè dos són els laterals que més ha lluat Robert Martínez a la prèvia i també un canvi a la delantera. Amb Vargas a la porteria, amb Santiago Arias, ex de l'Atlètic de Madrid, entre altres, al lateral, amb Machado, amb Davinson Sánchez i Lucumi com a parella centrals, Puerta, Lerma i Arias al mig del camp, i a dalt James Rodríguez, John Córdoba i Luis Díaz, John Córdoba, ex de l'Espanyol, ho recordareu. Sí. És un dels canvis, a més, que presenta en aquest 11.
1: Ara parlem d'aquest grup. Deixa'm passar...
7: Com li deien a John Córdoba? Tenia un sobrenom.
1: M'acabes de...
7: Bueno, ho vaig buscar.
1: Ara ho busquem. Mentrestant, passem un moment pels diferents... pels dos partits del grup L. Algun canvi en el Panamà-Anglaterra o en el Croàcia-Ghana?
3: Han entrat Madueke i Spence i han marxat Saka i Kwanza. Són els canvis que ha fet Tuchel en aquest Panamà-Anglaterra, que de moment es manté amb aquest 0-2 en el moment en què Panamà intentava fer alguna internada dintre l'àrea d'Anglaterra, però que no acaba tenint massa fruits. Una Anglaterra que té el partit totalment sota control. Minut 73 de partit, Panamà 0, Anglaterra 2.
7: Ara anem amb el triciclo.
1: El triciclo, John Córdoba. Pues no el recordava. No el recordava gens aquest sobrenom.
13: Porque la dutxa...
1: us està sorprenent que no jugui Gordon... En aquest partit. Què us està semblant el Mundial, ara que sabem que és jugador del Barça la propera temporada? Què n'esperàveu de Gordon?
7: N'esperava més, el Mundial. No, comença com a titular en el primer partit, correcte, llavors acaba perdent avui, l'equip guanya i no l'està donant minuts. De moment no és el Mundial que esperava que tindria una mica més de participació, però bé, ens complota molt, no és preocupant. Ara mateix el highlight d'Antonio Gordon al Mundial és la foto aquella que es va fer d'estudi, que molta gent deia que semblava el germà de Lady Di. És el que ens ha divertit més.
0: Crec que al final conclusions tampoc en podrem treure gaires, però sí que és veritat que potser m'esperava bastanta més presència. Però és que en el seu lloc també Rashford, a mi és que és un futbolista que m'encanta, que el va, per mi el va, era una de les dels futbolistes que creia que el Barça es podia quedar, sí que és cert que aquests 30 quilos potser dificultava una mica l'operació, però l'arribada de Gordon, però és que tinc...
1: Sí, no, no, és que ha estat a punt de marcar Panamà. No!
14: Filadèlfia!
1: No! Ah, a Filadèlfia sí, a Filadèlfia gol. A Filadèlfia gol. De Ghana, que recupera la segona posició del grup, una falta lateral, la centrada al cor de l'àrea i la rematada al segon pal per fer l'empat, tot i que la posició és justeta. Crec que aixecat el banderó.
7: La cara se l'han anul·lat, eh?
1: Aixecat el banderó. Jo crec, en directe, ja semblava que la situació era al límit del fora de joc, però és que l'han celebrat bastant. I quan han acabat la celebració, doncs han vist que havia aixecat el banderó, és el que els explica l'àrbitre canadenc Drew Fisher, i veurem la repetició. Va fent Thomas Partey que no, que no hi havia fora de joc.
15: La falta...
1: A veure qui remata. La centrada... I jo crec que no hi ha fora de joc del remat.
3: No crec que condicioni a ningú.
15: No m'ho sembla, no. No, no, no, no. No, però, vaja, l'assistent ha aixecat la bandera i entenc que...
1: Lucas Sen era qui feia la rematada.
15: Ho estan revisant, eh?
3: Pot haver interpretat que potser és un fora de joc posicional i que interferia en algun atacant, però no ho sembla, no ho sembla.
1: Era les... De totes maneres, la posició és molt justeta. Vull dir que es pot haver equivocat perfectament l'assistent pensant que hi havia fora de joc perquè hi havia dos jugadors que sí que estaven en posició incorrecta, s'ho estan mirant i veurem si puja o no aquest gol, que seria un gol decisiu pel grup, ja que Ghana recuperaria la segona posició.
15: Sí, no afectaria la classificació de Croàcia, que igualment passaria com una de les millors terceres, recordem que li valia l'empat, però un gol més de Ghana deixaria Croàcia fora del Mundial, que aquí sí que pot estar interessant la cosa. De moment... Veig que protesta Kovacic, Perisic...
1: Però aquí poc pots protestar, perquè aquí estan, des del VAR estan avisant l'àrbitre i l'àrbitre els està dient als jugadors que el deixin tranquil, que al final està pendent del que decideixi la sala VAR, tot i que estan trigant
15: està trigant,
1: molt.
15: Sí.
7: Aquí tenen les línies...
15: Passarà com aquell dia a la Lliga Espanyola que van haver fer les línies manuals.
1: Perquè potser
15: perquè anava molt just, molta densitat.
7: Aquesta matonada ja hem tingut l'Egipte-Iran, que el gol del triomf-Iran que l'anulen va per un mil·límetre. Bastant dubtosa també aquesta decisió de matinada.
15: Iran, ara ho expliquem perquè continua la incertesa a Filadèlfia mentre els aficionats de Ghana celebren, eh? Albert?
1: Sí, home, de moment el gol ha pujat al marcador.
15: Sí, ai,
1: s'ho va mirar.
7: S'ho va mirar?
1: Crec que s'ho va mirar.
0: Va, és
1: que,
3: si s'ho va mirar és perquè és posicional.
1: Per si estava obstaculitzant el central, no?
3: Exacte.
15: Però és que amb aquesta presa lateral tampoc s'acaba de veure molt bé, no? Vull dir...
1: El jugador que està fora de joc obstaculitza el central que no pot tirar enrere. Però la pilota va molt passada al segon pal.
3: Clar, el que ha de venir a veure és si considera que aquest jugador, el que està interferint, realment el condiciona per defensar bé o no la jugada. Que jo crec que la pilota va molt lluny i que donarà el gol.
7: Home. El jugador en fora de joc intenta fingir un penal, cau de forma bastant lamentable.
15: Doncs interpretació.
0: Va molt passada la pilota com per pensar que el jugador...
1: O fas dos, el donarà, aguanta o no arribes a aquesta pilota.
3: El donarà.
15: Sí, eh?
0: Home,
7: no m'estaculitza.
0: És que no té cap mena sentit.
15: Doncs a veure què fa l'àrbitre. Clar, hi ha hagut un moment aquí de bogeria perquè ha marcat Ghana quan Panamà ha estat a punt de també fer un gol, però que la pilota ens ha enganyat moltíssim.
3: A punt. Ha aprofitat una pilota dins de l'àrea Ismael Díaz, el jugador de Panamà, i el que deies, ens ha enganyat perquè ha passat just però molt, molt, molt a prop de la porteria i ha rebotat en la part del darrere i ens ha fet creure que hi havia gol.
14: Ahí está Kevin Bacon!
15: Aviam la decisió de l'àrbitre i diu que és...
3: Ara està parlant.
15: Està parlant, allò que fan de comunicar les decisions en veu alta, però està...
1: Ho celebra Ghana. Gol de Ghana, puja el marcador, gol de Lucasen al central, que fa pujar l'1-1 i que fa que Ghana recuperi la segona posició del grup. Ara mateix Ghana seria possible rival d'Espanya a vuitens de final.
15: Sí, i ara mateix de Portugal a setzents, de Portugal i Colòmbia, en funció de com acabi aquest Portugal-Colòmbia.
7: Un duel a vuitens de final de Germans Williams.
15: Sí, és veritat. Si Nico hi arriba, perquè no sé si arribaria a uns hipotètics quarts de final, vuitens de final, amb el que hem sabut avui, aquesta lesió muscular després del partit d'ahir contra l'Uruguai. No sé què anaves a...
1: No, anava a dir que avui, havent de remuntar, havent d'empatar el partit, ha fet canvis ofensius Queiroz i no ha fet entrar Iñaki Williams, que continua a la banqueta. Per tant, va ser titular l'anterior partit
4: i no li devia agradar l'actuació de, del germà Williams, que avui
15: no, sí, no és rotació, eh? No és descans.
7: El que va explicar Queiroz és que li agradava que Iñaki juga en atac però fa molta feina en defensa, com aquell dia només volien defensar, el va fer jugar, i quan vol un equip que ataqui millor és quan Iñaki és suplent. O sigui, si és quan es tanquen amb un pany forallat, es va esbudellar i Queiroz va lluar el partit d'Iñaki Williams, va dir que havia fet la feina, però avui que volien tenir més pilota no li dona oportunitats.
15: Parlaves de la selecció d'Iran abans, Toni, estaven emprenyats, els iranians.
7: Per tot, ho hem d'estar per tot, és a dir, no es tracta de que ens agradi o no el règim tirànic que mana allà. Si hi ha un mundial, totes les seleccions han de tenir els mateixos drets. Hi ha altres seleccions que representen estats totalitaris tirànics que cometen crims. O sigui, no es tracta d'això, es tracta de que és inadmissible, de que no puguin descansar, de que hagin d'agafar avions de forma inesperada, que el govern de Donald Trump inicialment els diu us podeu finalment quedar després del partit que jugava a Seattle i llavors descobreixen que no, que han d'agafar l'avió i han de tornar, que és un vol llarg, que són 4 hores, tota aquesta pressió, els controls a les aduanes, és terrible, i al final jugues al partit, marques un gol en el darrer minut i et diuen que per un mil·límetre és fora de joc, no? Aquí no entrem en teories conspiranoiques amb el tema del fora de joc, però el que és inadmissible és que els altres equips puguin arribar dies abans i descansar després dels partits i tenir unes condicions que els jugadors iranians no tenen. Això és injust.
15: Mira, el capità de l'Iran, Taremi, que el coneixem bé, deia una mica això, no? Que el que va passar ahir amb aquest gol anul·lat per un mil·límetre al temps afegit, d'alguna manera és el que fa vessar el got de tot el que li està passant a l'Iran en aquest Mundial.
16: Yeah, we have to beg. We always complain about these things.
17: Hem de pregar. Sempre ens hem queixat d'aquestes coses des del principi. És un mundial desastrós. Em refereixo a la FIFA, que és qui ha de solucionar tots els problemes. Però, malauradament, no els ha pogut solucionar. El senyor Infantino va venir al nostre vestuari el primer partit i va dir que això era el principi. Bé, doncs la fase de grup s'ha acabat i no tenim el nostre equip de logística aquí. No tenen el visat. Com és possible que sempre hàgim de viatjar cap a Tijuana? Ens encanta Tijuana, però com a futbolistes professionals, en una competició professional, això no està bé. Ara hem de tornar a Tijuana sense recuperació i això no és just.
16: It's not fair.
15: Doncs la queixa de l'Iran, que d'alguna manera ho suma tot.
0: És que estan passant coses, és que sembla com que... I on, és normal, arriba el Mundial i tothom pensa en el futbol, però és que les realitats són capritxoses a vegades i et demostren que hi ha voluntats, que hi ha, diré, mans negres, però sí interessos, i si no es respecta segons quines coses mínimes pels futbolistes, llavors no organitzis un Mundial. Vull dir, és que... després ja parlarem o no, en si et sembla correcte o no un règim o un altre, si acceptes que hi hagi països que no defensen els drets humans o no dins d'una competició, però si tu de base dones la lliure participació, doncs tu has de respectar i a tothom a tenir les mateixes condicions d'inici per tot el que pugui succeir. Jo entenc les queixes, és que cap futbolista vol viure això, i menys en una situació tan tensa com la que també s'està vivint a nivell polític i geopolític en el món actualment. És bastant trist trobar situacions d'aquestes, la veritat, però és que no sé de què ens sorprenem també.
15: Sí. Amb els països que acullen el Mundial els últims anys, realment poc marge a les sorpreses. Iran, que està en mans del que facin les altres terceres.
4: Està en mans de Ghana, perquè ara mateix, si Ghana marca i guanya, Croàcia queda fora, quedaria per sota de l'Iran. I, per tant, ara m'imagino els jugadors de l'Iran mirant aquest partit i esperant un gol de Ghana.
15: Ui!
4: El porter de Ghana acaba de fer un tros d'aturada espectacular. El xut de Croàcia des de la frontal. I, vaja, Saré s'ha llançat a la seva esquerra i ha fet una de les aturades d'aquesta jornada.
15: Benjamin!
4: El xut era potent, fort, i s'ha llançat bé a la seva esquerra i ha enviat la pilota a corna. Però, clar, l'Iran està animant a Ghana perquè faci el segon, i, per tant, que Croàcia quedi per sota en la lluita per la tercera.
15: Ara mateix, si hi ha...
4: pels millors tercers.
15: Si hi ha dues seleccions que millorin la puntuació d'Iran, Iran cau. I una d'aquestes seria la tercera d'aquest grup. Si és Croàcia, doncs... clar, amb un empat, Croàcia supera Iran, i llavors... doncs o bé la del grup de l'Argentina o bé la del grup de Portugal, si fan millor puntuació o millor gol average que Iran se'n va fora per un fora de joc per mil·límetres.
4: Mira, gol de Croàcia. Gol!
15: Filadèlfia!
4: La Croàcia marca Blažić, una de les novetats avui de Croàcia. La centrada al corna després de l'aturada de Sare, s'ha picat el corna, la rematada amb el cap, pica el pal... i gol de Croàcia, ho celebren els croats, el somni de l'Iran s'esvaeix, marca Croàcia, que torna a situar-se segon de grup, 82 de partit, Croàcia 2, Ghana 1.
1: Això ara mateix deixaria el grup com el teníem fa una estona, és a dir, amb Anglaterra primera de grup, amb Croàcia segona de grup, amb Ghana passant com a millor, com una de les millors terceres amb 4 punts, i per tant justament el que deia l'Albert, endarrerint una posició a l'Iran. L'altre partit del grup de Portugal, més enllà d'aquest Colòmbia-Portugal, que no sé com el veieu, no sé com heu vist Portugal aquests primers partits, Colòmbia que ara mateix és líder, és a dir, Portugal ha de guanyar per acabar primera de grup davant una Colòmbia que ja té 6 punts i que potser afronta el partit amb més tranquil·litat. Una mica la situació de Noruega.
7: Sí, és que em veig dues cares molt marcades de Portugal. El primer partit contra la República Democràtica del Congo, un equip molt lent, molt previsible, sense intensitat, que decepciona, i llavors un equip que reacciona i que juga bon futbol, movent la pilota ràpid, connectant amb Cristiano, Joao Félix jugant bé, que estrany es fa dir aquesta frase, però va ser així. Llavors, que hem vist dues versions tan diferenciades de Portugal que ens preguntem quina tindrem, si donant continuïtat a les coses bones que vam veure o no. I Colòmbia és solvent, va fent la seva feina, no la veig com per arribar a semifinals així, però va creixent i és perillós. Tinc moltes ganes de veure aquest partit perquè crec que serà un bon test per saber exactament on està l'equip de Robert Martínez.
0: Crec que al final ens podrà permetre veure aquest partit una mica l'evolució real de les dues seleccions, de què és el que voldran acabar fent i de què és el que acaba sortint també, perquè serà un duel complicat, un duel intens i veurem al final com acaba de funcionar tot plegat, però tenint en compte que Cristiano Ronaldo té moltes ganes de reivindicar el que ha fet en aquest segon partit, ara aquí en el tercer, veurem a veure què acaba passant.
1: Entrem en els últims 5 minuts d'aquest Croàcia-Ghana i d'aquest Panamà-Anglaterra. Novetats? El Panamà-Anglaterra fa estona que no expliquem coses.
4: Mira, doncs la novetat és que Gordon no jugarà, perquè Anglaterra ja ha esgotat els 5 canvis, per tant, Gordon, que es quedarà sense minuts en aquest Panamà-Anglaterra, i pel que fa al resultat, minut 87, segueix tot igual, Panamà 0, Anglaterra 2, però la novetat en clau Barça és aquesta, és que Anthony Gordon es queda sense minuts, i en canvi Rashford, que completarà el partit sencer.
1: Què li està semblant a Jorge Valdano, aquesta jornada del grup L?
18: Bueno, sí, buenas noches, la verdad que estamos viviendo una oda al fútbol, este deporte que tantas alegrías da a una sociedad que sobrevive como puede.
1: ¿A quin partit te refereixes? A la pantalla. ¿Al de Croacia o al d'Anglaterra?
18: También, y que en ocasiones el deporte rey se cuela como una culebra por una cañería para morderte una pierna y salir por el fregadero para devolverte a la cruda.
1: D'acord, Valdano.
18: En unos días donde la globalización...
1: D'acord. Joan, el grup de Portugal i Colòmbia, mentre Valdano continua doncs, donant voltes al seu raonament, es juga també a 2:15 l'altre partit del grup, el Congo-Uzbekistan.
11: Sí, República Democràtica del Congo contra Uzbekistan. Els asiàtics estan virtualment eliminats, necessiten guanyar per una amplíssima golejada per tenir opcions de colar-se com una de les millors terceres. En canvi, els africans sí que ho tenen més a prop, necessiten la victòria per fer bo l'empat que van aconseguir davant Portugal en la primera jornada i d'aquesta manera sumarien 4 punts que els valdrien per passar com una de les 8 millors terceres.
1: Un Congo-Uzbekistan que té cert interès, perquè clar, el Congo també està en aquesta situació que si guanya pot classificar-se com una de les millors terceres, té un punt i per tant amb 4 passaria segur, però l'Uzbekistan, vaja, segur que es vol acomiadar del Mundial amb bones sensacions, té 0 punts, matemàticament no està eliminat, però encara que guanyi i faci 3 punts, vaja, té un menxet a l'averaix, Toni, que no li dona cap opció.
7: No, els uzbecs debutants s'havien defensat molt bé les eliminatòries, en un equip molt, molt, molt competitiu, però també van fer alguna cosa rara, no? com l'elecció de Fabio Cannavaro com a seleccionador, un cop ja s'havien classificat sense donar continuïtat a l'entrenador interí que tenien, però bé, el fet d'haver arribat ja al sonat il·lusió, i ara què passa amb la República Democràtica del Congo, que al final és un equip que ha sorprès en un context complicat, on està totalment fallit, en guerra, molts dels futbolistes tenen familiars que han perdut la vida en les guerres civils, i seria molt bonic que es classifiquessin molt a mort amb els congolenys.
1: Ara seguiràs, no?, el partit de proper del Toni, que has de marxar, no?, ja, perquè...
7: Sí, de fet, us haig de deixar ara perquè haig d'anar a comentar-lo a Dazón, o sigui que...
1: Doncs cap allà.
18: Que cabe duda, no?, que antes de que se vaya, pues me gustaría decirle a Toni Padilla...
1: Ah, sí? Mira, Sergio Ramos.
7: La quiero mucho.
8: que soy muy fan de su prima, la humorista, la verdad que me hace mucha gracia, Paz Padilla. Y bueno, que le dé recuerdo.
1: Le voy a dar recuerdos, Jorge. Fins a la propera, Toni.
7: Bona nit, família.
8: No cabe duda.
1: Sergio Ramos, ¿cómo estás?
8: Bueno, la verdad que estamos viendo estos partidos y es importante sumar los tres puntos en la primera ronda porque luego llega el partido de vuelta. Y
1: no,
8: bueno,
1: no,
8: es
1: hay
8: importante,
1: no hay pues, partidos de tornada, sellar. Sergio.
8: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Pero al final... Los mundiales son lo que son, ¿no? Y bueno, estamos viendo, ¿no? Selecciones importantes como las africanas. Una pena que países como Ceuta o Melilla, pues, no se hayan clasificado también.
1: No participen.
8: Porque tienen grandes jugadores, ¿no?
1: Sí, després t'explico això de Ceuta i Melilla. Si vols, vas veure el partit ahí de la selecció espanyola?
8: Bueno, la verdad que estaba viéndolo hasta que, pues bueno, la Pili se puso... que quería dormir y al final pues tuvimos que apagar la tele.
1: Bé, doncs està bé, és veritat, era tard el partit. Com te palarà, oi!
19: Fora del joc! Havia marcat Panamà, havia marcat Fajardo, que es quedava sol davant de Pickford, el que era un gol històric pel Panamà i que l'estava celebrant tota l'afició. L'han anul·lat per fora de joc i sembla que ho serà. I sembla que ho serà per molt poquet. Quina llàstima, perquè hagués estat doncs, el gol de l'honor de Panamà en aquest Mundial, que ens recorda aquell gol que ja li va marcar Anglaterra, amb aquell 6-1, que van celebrar aquell gol de Panamà, que era el primer en la història dels Mundials en què havia participat, i ho van celebrar, vaja, com si haguessin guanyat el Mundial. La cara de Tuchel és un poema, eh?
1: Sí, sí, ara m'estava mirant, clar, Panamà...
19: Anul·lat, eh? Anul·lat.
1: Anul·lat, definitivament. Panamà va marcar dos gols al Mundial de Rússia, però hagués estat... aquesta és la seva segona participació als Mundials i hagués estat el primer gol d'aquesta participació perquè encara no n'havia fet cap Panamà, però és la mostra que Anglaterra avui no ha tingut el seu millor dia. Guanyarà i acabarà primera de grup, però no ha tingut el millor dia Anglaterra.
19: Sí, sí, de fet ha estat una passada a l'esquena de la defensa que ha deixat a Fajardo completament sol davant de Pickford, que sí que és veritat que l'ha ajudat aquests centímetres que han permès que fos fora de joc i que per tant s'anul·lés el gol, però avís de navegants per Anglaterra.
1: Som al temps afegit ja?
19: Som a l'afegit, minut 2 de l'afegit. L'àrbitre ha dit que com a mínim anirem fins al 96. Sí que és veritat que Anglaterra té la situació controlada, però amb aquestes sensacions, i el que deia abans, han enfocat en un moment a Tuchel, el seleccionador anglès, que feia una cara recol·locant-se la gorra de circumstàncies.
1: Sí, sí, Tuchel. Temps afegit també al Croàcia-Gana.
4: Sí, 90 de partit, arribarem al 97, no vol més ensurts. Croàcia, compte-ho, prova Guardiol per la dreta, per l'esquerra, falta, i podria ser targeta, sí. Marxava, entrava dins de l'any, doncs no, no ensenya la targeta. Amb l'esprai marca on es picarà aquesta falta. Guardiol, que ha entrat en aquesta segona meitat, avui suplent. Vaja, si això no és targeta, ja m'explicaràs que és targeta. El placa quan el jugador de Croàcia és a punt d'entrar dins de l'àrea. De moment només assenyala la falta i va Luka Modric. Pot ser una de les últimes accions ofensives del partit, arribant al 91. Croàcia 2, Ghana 1, Croàcia segona de grup.
1: Ara estava mirant a qui, diguéssim, elimina de la llista de seleccions amb millors terceres. Això deixaria... No, Corea del Sud, crec que sense opcions Corea del Sud. S'està revisant alguna cosa?
19: No, han posat la repetició del fora de joc semiautomàtic en aquest gol de Panamà i tenia mig cosa avançat.
1: Anaves a afegir alguna cosa, Albert, del Croàcia-Gana?
4: Bé, que espera un moment, que ataca Croàcia, que havia robat a la zona de mig del camp i sembla que farà un atac estàtic. No, no, deia que en la lluita que estava de les terceres posicions, que abans comentàveu el Congo, que segurament contra Uzbekistan ha de guanyar i que, per tant, per això l'Iran avui veurà com dues seleccions com a mínim el superaran i que veurà com s'esvaeix el somni de plantar-se uns 700 de final. I a corna a favor de Croàcia, que està sabent gestionar molt bé aquests últims minuts, jugant més a camp rival que no pas havent de defensar aquest 2-1. Sembla que Ghana ha baixat els braços i que queden menys de 5 minuts. A veure si en una altra corna, recordem que el 2-1 ha arribat en un servei de cantonada, doncs acaba de matar el partit. Queiroz, el tècnic de Ghana, que no ho veu clar, l'àrea tècnica donant instruccions, es pica el corner en curt Luka Modric, es dedica a Croàcia a passar-se la pilota al carril dret, ara sí posarà la centrada, el segon pal horrorosa, directament a fora, intenta agafar la pilota ràpid del porter a Ghana per poder fer encara una darrera acció ofensiva, 4 minuts pel final.
1: I arribem a l'últim minut ja del Panamà-Anglaterra.
4: Queda això, un últim minutet, situació controlada, ho tornava a intentar Panamà, que ha tingut una ocasió novament Fajardo, una centrada des de la banda esquerra, que ha estat a punt de rematar amb el cap i de donar el gol, que en aquest cas sí que hagués estat validat per Panamà. En el moment que ataca Anglaterra des de la banda dreta, provava la centrada, allunya amb la cama Mosquera, ja queden pocs segons perquè finalitzi aquest partit, escassament 30 segons, Panamà que intenta sortir a la contra, però reté bé Anglaterra l'intent de contraatac, quedarà això, 30 segons i acabarà aquest partit Panamà 0, Anglaterra 2.
1: Déu-n'hi-do la cursa de Rashford, és veritat que no és el partit més exigent que es trobarà Anglaterra en aquest Mundial, tot i que Panamà ha plantat molta cara, com estem explicant al llarg d'aquest tu diràs, però Déu-n'hi-do, després de 90 minuts la cursa que ha fet Rashford, que si alguna cosa doncs li sobra és físic, i va ganar Albert.
4: Amb un xut exterior, pica mira, l'esquena de Luka Modric, que ara sí ha fet una bona acció defensiva, no ha provocat cap penal, força una falta a Croàcia, ara sí que veu la targeta groga al defensa de Ghana, situació controlada, menys de 3 minuts pel final.
13: I final en Nova Jersey!
1: Efectivament.
4: Acaba el partit a Nova Jersey, al MetLife Stadium, finalment. Anglaterra, que s'imposa en un partit que li ha costat durant la primera meitat, hem marxat al descans amb un 0-0, però l'ha resolt a la segona part fent servir la pilota aturada i el mèrit dels seus davanters, gols de Bellingham i de Kane, que donen a Anglaterra aquesta primera posició del grup L, tot i que les sensacions no han estat del tot bones, hauran de corregir-ho els anglesos de cara a la propera fase.
1: Fem una pausa i de seguida rematem també el partit de... aquest Croàcia-Ghana, que li queden 2 minutets. Ara tornem.
20: Tu ho diràs, amb Oriol Jové. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
21: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1...

0: vermella per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Dos minuts per la una de la matinada. Estem a punt de tancar el grup L, l'antepenúltim d'aquesta fase de grups del Mundial. S'ha acabat ja l'Anglaterra 0, l'Anglaterra 2, Panamà 0. Ja ho direm, Anglaterra que passarà com a primera de grup i està a punt d'acabar-se el Croàcia 2, Ghana 1.
1: Mans a la cara al cap de Queiroz perquè ha tingut una darrera oportunitat. Ghana el xut, però molt desviat per sobre del travesser. Farà el servei Livakovic i jo crec que l'àrbitre ja xiularà al final del partit. Arribem al 97, se n'havien d'afegir 7 minuts. Per tant, aquí morirà el partit i Croàcia finalitzarà segona de grup. Per tant, Croàcia, possible rival d'Espanya a l'eliminatòria, una hipotètica eliminatòria de vuitens de final. Xiula Drew Fisher, l'àrbitre canadenc, s'acaba el partit, ho celebren els croats, han guanyat. Croàcia 2, Ghana 1.
0: Doncs victòria de Croàcia, que havia d'aconseguir la classificació. Ghana ja estava classificada, Croàcia encara no ho estava. Per tant, Anglaterra passa com a primera d'aquest grup L, Croàcia ho fa com a segona i Ghana es classifica com una de les millors terceres. Queden dos grups per resoldre's a partir de dos quarts de dues, Colòmbia, Portugal i Congo, Uzbekistan, en aquest grup K, que justament qui quedi segona s'enfrontarà contra Croàcia i després de quin sortirà el creuament d'Espanya a vuitens de final, i quedarà el grup J a les 4 de la matinada, aquest Algèria-Àustria i aquest Jordània-Argentina. Laia Bonals, gràcies.
2: A vos.
0: A veure aquesta matinada com s'acaben de tancar aquests dos grups.
2: I tant, a veure l'Argentina, sobretot.
0: I a partir d'aquí, 700 de final i... Anirem...
2: Serà una altra pantalla, a poc a poc.
0: Anem resolent aquest Mundial. Albert Ferran, gràcies.
3: Bona nit.
0: Pau Bombardó, a la narració de l'Anglaterra-Panamà, gràcies també.
4: Bona nit.
0: Edu Mutante.
5: A vosaltres.
0: On et veurem la propera vegada?
5: La propera...

0: Causa Aprilia, que també va guanyar l'esprint de Mugello. Avui remuntant des de la segona fila de la graella, la pole se li ha escapat per una penalització i superant en cursa el líder i cap de files de la marca Marco Bezzecchi, Fabio Di Gian Antonio i Ayo Ogura, que de fet han acabat en ordre inversa darrere del guanyador. Ogura segon, Digia tercer i Bezzecchi quart. Sentim Raúl Fernández, guanyador, en declaracions a DAZN.
1: Muy contento, sobre todo dar las gracias al equipo que ha hecho buen trabajo. Muy bien todo, disfrutar de lo que estamos haciendo. ¿Qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto, mañana será una carrera muy larga. Nuestra moto creo que va muy bien. Está claro que si podemos intentar luchar por la victoria lo probaré, pero es un día en el que creo que hay que hacer un poquito hormiguita y si podemos rascar un podium que desde Tailandia que no luchamos por él, será bienvenido.
0: Aquest triomf té un valor molt superior als 12 punts que suma el guanyador de l'esprint perquè Raúl Fernández encara no té moto garantida per l'any vinent i resultats com aquest poden ajudar-lo a continuar a MotoGP.
1: Yo sé lo que puedo hacer, intento hacer lo mejor que puedo y a partir de ahí intento sacar lo máximo. No es fácil, pero sí que llevamos ya 2-3 carreras con buenas conversaciones para intentar seguir en Track House, porque creo que el equipo está haciendo un trabajo increíble y Aprilia pues a la vista está.
2: Marc Márquez, de la seva banda, ha estat sisè?
0: Sí, havia acabat setè, però una penalització al seu company d'equip de l'equip Ducati oficial Pecco Bagnaia, que havia acabat just davant seu per accedir als límits de pista, li han fet guanyar al Cerverí una posició i un puntet extra. No és un gran resultat, però, de fet, només ha cedit 2 punts respecte al líder del campionat, Marco Bezzecchi, que ara li queda a 42. I el campió Cerverí ha donat per bo el resultat d'avui, tot dient que no té expectatives massa millors, tampoc per la cursa de demà. El sentim també a DAZN.
3: Ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
0: I el seu germà Àlex Márquez ha rebut al matí el vistiplau dels metges després de la caiguda d'ahir per continuar disputant el Gran Premi. No ha sortit a la Q2 i ha estat 13è a l'esprint. Era la primera cursa que disputava Àlex Márquez després de l'accident del maig a Catalunya.
4: Ya veníamos aquí con mitad del cuerpo, ahora ya queda un cuarto. El equipo es verdad que ayer con Breno me querían parar ya, pero era importante encima de la moto, al menos hacer la sprint, mañana a ver cómo despierto también, pero si la caída de ayer, cervicales, cabeza, también todas las quemaduras que tengo, pues no ayudan, pero bueno, al final era importante estar encima de la moto, tomar los mínimos riesgos posibles, así lo he hecho, me he tomado la sprint, al principio han pasado todos y luego he empezado con mi ritmito a ir hacia adelante y nada, es lo que hay ahora mismo, hay que sumar kilómetros, hay que poner el físico a tono y ya llegará en el momento donde podremos apretar.
0: La imatge d'Àlex Márquez, Oriol, és la d'un Sant Llàtzer, masegat sí. Per tot arreu. Ell, de fet, ha explicat que no està del tot segur de disputar la cursa demà.
4: Mañana veremos, de momento el warm-up y a ver cómo me levanto mañana para poder afrontar la carrera, o a lo mejor salgo carrera y hasta que aguante, ¿no? Pero sin poner en riesgo ni a mí ni a los demás.
0: Qui segur que no correrà, ja no ho ha fet avui a l'esprint, és el seu company de l'equip Gresini, el murcià Fermín Aldeguer, que ha estat declarat no apte també al matí perquè li han trobat una fractura de vèrtebra que no havien detectat ahir. Evidentment, no disputa més aquest Gran Premi dels Països Baixos. Encara a l'esprint, Àlex Rins ha estat 15è i Maverick Viñales 16è.
2: Aprofitem per repassar breument quina és la situació al Mundial i la graella de la cursa de demà.
0: Sí, pel que fa al Mundial, Bezzecchi continua líder amb Jorge Martín segon ara a 9 punts, Fabio Di Gian Antonio tercer a 22, el quart és Marc Márquez, ja ho hem dit, a 42, i el cinquè a Ogura a 43. A la graella, la pole és de Jorge Martín, que feia 2 anys que no n'aconseguia cap, acompanyat a la primera fila per Ayo Ogura segon i Marco Bezzecchi tercer, a la segona Raúl Fernández quart, les 4 Aprilias a les 4 primeres posicions, cinquè Pecco Bagnaia ja amb Ducati, sisè Di Gian Antonio i Marc Márquez és setè a la tercera fila al costat de la KTM de Pedro Acosta i de la Yamaha de Fabio Quartararo. Àlex Márquez sortirà 12è, si és que surt, Àlex Rins 16è i Maverick Viñales 19è.
2: I abans es disputaran les curses de Moto3 i Moto2.
0: La pole de Moto3 és del líder, el murcià Máximo Quiles, amb Joel Kelso segon i Brian Uriarte tercer, el maresmenc Marco Morelli encapçarà la segona fila de la graella des de la quarta posició. Els altres dos pilots de casa no han superat la Q1. Valentín Perrone arrencarà 19è i Joel Esteban 22è. La cursa de Moto3 a les 11 del matí, la de Moto2 a un quart d'una del migdia amb el colombià David Alonso a la pol, Alberto Fernández segon i Zan Guevara tercer i el líder del Mundial, que és Manu González, 8è a la tercera fila.
2: I la de MotoGP a les 2, en directe al 14:15 amb el Quim Salvador. A les 3, passem als cotxes amb la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
0: Sí, amb l'anglès de Mercedes George Russell a la pole del Red Bull Ring de Spielberg, acompanyat a la primera fila de la graella pel Ferrari de Charles Leclerc II.

0: A la segona hi seran Lewis Hamilton, tercer també en Ferrari, i el líder Kimi Antonelli, quart també amb Mercedes. Max Verstappen arrencarà cinquè després d'haver estavellat el seu Red Bull a l'última volta de la qualificació, i els pilots espanyols arrencaran molt endarrerits. Carlos Sainz, 17è, i Fernando Alonso, 21è.
1: Gràcies, Quim. Bona nit.
2: We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall.
1: Va, i abans de marxar, ens deixem alguna cosa, Janire.
3: Deixem que la catalana Mireia Benito s'ha proclamat aquest migdia campiona d'Espanya en ruta per primera vegada després de guanyar dijous el seu quart campionat estatal de contrarrellotge. En futbol, que el Sabadell ha fet oficial que Alan Godoy posa punt i final a la seva etapa al club arlequinat després d'acabar la seva sessió, i el futbolista canari tornarà a la disciplina del Barça a l'espera de resoldre el seu futur. Futbol a banda, Kilian Jornet s'ha retirat de la cursa Western States de les 100 milles. El català havia arribat a ocupar les 10 primeres posicions, però les molèsties que arrossegava el genoll l'han fet abandonar a la 38a milla. I en bàsquet, demà un quart d'una torna a la selecció catalana masculina absoluta, l'amistós que disputarà Catalunya contra Gran Bretanya. L'enfrontament serà el Nou Congost i arriba després de l'anterior cita davant l'Argentina el juliol del 2023, fa gairebé 3 anys.
1: Gràcies, Janire, bona nit.
3: A tu, bona nit.
1: La 1:07, els del Tu diràs ho deixem aquí. Gràcies al Víctor Valero i al Dani Manzanera, que han estat al control tècnic, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Que vagi bé. Fins demà a les 11. Bona nit.
4: Tu diràs.
5: RAC1. Notícies. Josep Moragues.
6: Bona nit, passen 7 minuts de la 1 de la matinada. Els Estats Units han atacat l'Iran fa només una estona. Es tracta de la segona nit consecutiva de bombardejos en ple alto al foc entre aquests dos països. L'exèrcit dels Estats Units ha anunciat una nova ofensiva contra objectius militars iranians. És una altra represàlia per l'atac amb drons contra un petrolier que navegava a prop de l'estret d'Hormuz aquest divendres, que és un atac que es va atribuir a Teheran. Les autoritats nord-americanes no han detallat els punts exactes dels atacs. De fet, els mitjans iranians han informat de diverses explosions al sud del país i molt a prop de l'estret d'Hormuz. De moment, les autoritats iranianes no han confirmat l'abast dels danys, ni tampoc si hi ha víctimes, però en tot cas, és aquest atac dels Estats Units contra l'Iran, en aquest cas en ple alto al foc entre tots els països, que ara mateix penja d'un fil. I a Venezuela, els equips d'emergències continuen treballant contra rellotge per mirar de rescatar persones enterrades sota la runa dels edificis que han caigut, però ja ha passat la finestra d'oportunitat per trobar persones en vida, teòricament, que són aquestes 72 hores. És el temps que es considera que una persona pot passar sense menjar ni beure. Per tant, rescatar cossos en vida comença a ser molt complicat. Per tant, aquestes últimes hores, l'Unitat Militar d'Emergències Espanyola ha aconseguit rescatar dues persones que estaven atrapades. Aquesta Unitat Militar d'Emergències, que han viatjat fins a Venezuela, en total, en aquesta aeronau, que ara mateix està viatjant cap allà, 77 persones. Aquest vol se sumar al que va sortir ahir, que porta 17 bombers per ajudar també a les tasques de rescat. Hi ha 15 bombers catalans que estan en aquest vol i que miraran de trobar gent en vida quan arribin. Ho explicava avui el lliure de RAC1, el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
7: La capacitat que s'ha activat específica que mancava i que n'estava en suport era aquesta, bueno, de gran part dels enginyers i arquitectes que tenim, experts en avaluar aquestes estructures i el risc que tenen, doncs poder avaluar per ajudar els equips que estan entrant, doncs sapiguer la seguretat d'aquella estructura.
6: Els bombers catalans intentaran localitzar els 133 ciutadans espanyols desapareguts durant els terratrèmols, entre els quals hi ha 14 que es troben sota la runa, malgrat que es desconeix en quin estat. I a Barcelona, una baralla ha acabat amb un tiroteig i dues persones ferides, una d'elles greu, al barri de Bon Pastor de Barcelona. Ha passat avui a 3:15 PM, quan dos homes han discutit pel carrer. En un moment donat, un dels implicats ha tret l'arma i li ha clavat un tret a l'altre. Aquest ha quedat ferit greu i un altre, que passava per allà, ha resultat també ferit lleu. Els serveis d'emergència els han traslladat tots dos a l'Hospital Vall d'Hebron. Pel que fa al tirador, ha fugit a peu dels llocs dels fets. Els Mossos han obert una investigació i busquen agressor.
1: I els esports, Joan Ferrer.
4: Al Mundial de Futbol es van definint tots els emparellaments de setzents de final. Anglaterra, sense cap minut del blauren Anthony Gordon, ha guanyat per 2-0 a Panamà, amb gols de Jude Bellingham i Harry Kane, i acaba com a primera de grup. A l'altre partit del mateix grup, victòria de Croàcia per 2-1 davant Ghana. Els balcànics acaben segons i els africans tercers. D'aquí a poca estona, 2:15, Colòmbia, Portugal i República Democràtica del Congo, Uzbekistan, per definir el grup K. En clau selecció espanyola, ja es coneix l'abast de les lesions dels extrems Nico Williams i Jeremy Pino. El jugador de l'Atlètic Club té una lesió muscular a l'adductor dret i el del Crystal Palace finalment no s'ha fracturat la clavícula, com es temien a la concentració. No es descarta que tornin a jugar al Mundial, però seran baixes segures pel partit de setzents. I un últim apunt en bàsquet, demà torna a jugar la selecció catalana masculina absoluta. Ho farà en un amistós contra Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa. L'últim compromís dels catalans va ser davant l'Argentina el juliol del 2023.
6: I el temps, la calor seguirà sent molt intensa aquest últim diumenge de juny. De fet, en molts casos sumarem algun grau més. Entre la mitja tarda i el vespre arribaran ruixats i tempestes a l'oest del país. Algunes fins i tot poden ser fortes, sobretot al Pirineu i Prepirineu i a les zones més properes a l'Aragó. És tot per la nostra banda. Informació actualitzada a RAC1.cat.
8: Ara escoltareu
9: els millors moments
8: del Via Lliure.
9: Tertúlia de patates.
10: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Algú s'ha quedat sense aire. Jordi Beltrán, has estat tu? Què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia.
10: T'ha agafat, t'ha fallat l'aire.
11: No, no, al contrari, jo m'agrada que...
10: Bueno, estava... Perdona, jo he sentit un...
12: Sí, jo també ho he sentit.
10: Ah.
13: S'ha sentit, s'ha sentit.
10: Ah. S'ha
11: sentit? No, perquè sentit. Faig com la reconfiguració de l'estat climàtic del meu cos.
10: Sí.
11: Però aquesta és la millor hora per sortir al carrer.
12: Això és veritat.
13: Mm. Efectivament.
10: Sí, hola, Toni Muñoz, bon dia.
12: Bon dia, i per hola, esport...
10: Joan Lluís García, bon dia.
13: Bon dia.
10: Eva Jou, bon dia.
14: Ei, bon dia.
10: Bueno, i molta gent ens escolta, fent esport.
12: Sí, tant, clar.
10: Anant a fer bici, a córrer...
12: Sí, tot i que amb bicicleta no ens...
14: No
12: es podria. Bueno, tot i que hi ha uns auriculars d'aquests que no s'enganxen a l'orella, que estan permesos. O sigui, perquè escoltes l'exterior i és d'aquesta manera.
10: No... Sí, bueno, que havíem quedat en la teva reconfiguració, no? Que has fet un... Perquè el teu cos es regula, no?, amb aquests moviments.
11: Fa el que pot, perquè realment aquest estiu és espectacular.
14: Sí. Bé, ens arrosseguem com podem.
10: Bueno, tècnicament, estem en la primera tertúlia de patates de l'estiu,
14: sí, senyora! Sí,
10: la Revetlla de Sant Joan bé?
13: Sí. Bé, tot molt allò. Bé, amb petards, com petards. Cal, com ha de ser. Bé, bé.
10: Què dius, Beltrán? Què passa?
11: No, que deia que, hòstia, la primera de l'estiu, no, la setmana passada encara
10: no. No.
14: Diria,
10: l'estiu
14: eh?
10: Va entrar diumenge.
13: Sí, sí, senyor.
10: És així. Bueno, què? No, és que ara estic...
14: Estem tensos, jo.
10: No, perquè estic amb el dubte de si he de seguir la
11: sorpresa.
10: Norma.
11: La
10: sorpresa no arriba encara.
11: Ben fet, no, home, així m'agrada.
10: No, perquè vam decidir que allò que regalem entre els oients...
11: Sí.
13: Jo no em sent...
10: Sortirà... No et sents còmode
13: no
10: amb aquesta?
13: Còmode,
10: eh?
13: No em sento còmode,
10: t'ho veig dir. Sortirà en algun moment de la tertúlia de patates.
11: Ah,
10: no a l'inici.
11: D'acord.
14: Algun dia ens en descuidarem.
11: És una tertúlia de patates cap per avall.
10: Ara.
13: Va. Però clar, però si però... és cada dia, llavors ja és la tertúlia de patates. Que s'ha canviat
10: llavors,
13: el format.
10: La gent que ara està amb el ditet preparat per fer retuit, doncs ara... Pues ara no. Ara us espereu.
13: És a dir, ara, si ara fan un retuit...
11: No, però que a mi m'agrada, gent... A mi m'agrada.
10: Hi ha molta gent que ens va dir que ok.
13: Ja, però si ara feu el retuit...
10: No, perquè no hi ha el tuit penjat.
11: No hi ha el tuit.
13: Ah, clar, clar, és veritat.
10: El tuit
13: clar,
10: es penja clar, quan clar, ho anunciem.
11: Han d'estar atents a...
14: La persona que tira el tuit està molt contenta d'aquesta decisió.
13: Sí, que aquesta hora ja està pendent de...
11: I hi ha algú que dirà, saps què et dic? Fost!
10: Va, anem amb... Un altre cop. Aquest cos es regula molt estranyament, Beltrán?
11: No, jo pensava ara. Sí. Gent que va corrent i segons el que diem, sí. Van córrer i fer...
10: No, no, no crec. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana precisament a Jordi Beltrán?
11: Una presentadora de telenotícies, bueno, de notícies del 324, que té l'amabilitat de començar i dir bona nit, com estan?
12: Oh, està bé, això.
10: Ah, mira.
11: Ah. És, clar, i llavors jo pensava, com ho diuen els altres? Bona nit, avui...
10: Sí, suposo.
11: Però aquesta sempre diu, com estan? I em quedo una mica com en suspens, saps? És a dir,
10: no es porta
11: de mirar, li he de dir.
10: En les notícies no se sol portar.
11: I el tema per això és un altre...
12: Però un moment, a mi em fa molta gràcia estar a les dues de la matinada d'un dissabte sol a casa mirant el 324, sí. No cap altre plan, i que et digui, què tal? Com estàs?
13: I que tu respongués a les 2, a les 3, a les 4, a les 5 i a les 6, en totes repeticions.
11: I jo hi afegiria una altra cosa, encara. Els hi falta alguna cosa? Més preguntes, o sigui, més preguntes.
10: Aquella de la taula del restaurant, no? Els hi falta res?
11: Oh, per on volen que comenci? Jo ho allargaria, eh?
10: Això pot ser el futur, eh?
12: Clar.
10: Les notícies a la carta és... A veure, tinc 10 notícies. Quina voleu que us expliqui primer?
11: No? Sí, està bé, home, això. I ara que els decodificadors ja tenen micròfons que saben que ha sopat, que ha dit la família i tot això, doncs és una bona opció, eh?
10: Sí, sí.
12: El 324 cap per avall.
10: Ara, clar. A la carta.
11: Què els agrada més, jo o la que ho feia abans? Cosa sí. Bé, però el tema tenia més a veure amb una situació que no sé si alguna vegada ho han comentat aquí, és quan tu surts amb amics, bueno, especialment passa quan queden dos parelles per sopar, no? I llavors, després de sopar, acabes de sopar, llavors camines una estona. Normalment, les senyores van juntes, i els senyors també van junts. I aleshores, especialment en el cas dels senyors, hi ha un moment en què vas parlant, és una cosa que no suporto, i de cop s'aturen per dir-te algo que ells creuen que ha de tenir més èmfasi, no? Perquè i aleshores li vaig dir, i llavors en aquell moment deixen de caminar i estan allà com... Jo que tinc problemes d'equilibri, segons com, estar molta estona de peu aguantant la turra d'algú, a mi em costa. Si camino bé, però si no... Però he vist que és bastant habitual, no? Que hi ha bastanta gent que van caminant i de cop fan una paradinha...
10: Per fer un èmfasi.
11: Una paradinha. Ostres. I llavors remarquen una cosa, no?
10: És veritat, t'agafen del braç...
11: Segons com t'agafen del braç, eh? Sí,
10: és que
11: sí.
10: Tu saps el que va passar? Llavors es paren, claven els peus, t'agafen del braç i... Bueno, és que em va dir això. És que tu que et trobes normal que em digués això? I vinga.
11: Jo ho trobo insuportable, de veritat.
12: Però saps que no me n'havia adonat mai que això...
10: Que passa.
12: Que és així.
10: Sí.
14: Ho fas, tu? Nosaltres ho fem,
12: jo crec. Aquesta paradinha.
10: Al mig del carrer.
12: Al mig del carrer per enfatitzar una cosa.
10: Si tu no estàs còmode, t'hi vas... Segueixes intentant caminar com dient bueno, no sé per què ens han parat aquí, però jo vull seguir.
11: Jo espero ser prou expressiu i que amb la cara diguin, vale, vale, sí. Però no, però és que hi ha gent que para cada 2 minuts. I aleshores s'eternitza el recorregut. Tu tenies intenció de... Vale, sí, molt bé. Vas veure l'altre dia aquest que va fer tal... bona nit. Però clar, si van parant, la cosa s'allarga i al final ja l'opció que et queda és veure una terrassa i... Fem un gin tònic i et quedes allà i així ja no cal que continuï la tornada.
10: M'he quedat amb una cosa, Jordi, de totes maneres, d'això que has dit, que m'ha semblat que no hi havia pensat gaire. Eh? Aquestes dues parelles, home-dona,
11: sí,
10: que surten caminant, per què sempre els dos homes i les dues dones es posen juntets a parlar de les seves coses? Seria estrany que la parella 1 i la parella 2... se separessin?
12: No, depèn de la relació que tinguis la parella 1 i la parella 2.
10: Clar, pot ser que la composició de dos homes i dos dones separats uns 2 metres sigui l'única que no genera incomoditat?
12: No, però aquí es pot donar la situació que tu, per exemple, jo vaig amb la meva parella i hem quedat amb una altra parella en què jo sóc molt amic d'ella.
10: Ja.
12: També. I, en canvi, la meva parella i l'altre no es coneixen. I llavors, tu pots fer això de caminar amb la teva amiga per davant, però aleshores les altres parelles que no es coneixen de res...
10: Clar, generes un conflicte.
11: És violent.
12: Bueno, és violent, aviam. Home, si de repente que ja has estat sopant i ja has trencat una mica el gel i tal...
11: Home, doncs també es pot arribar a un acord i dir, mira, aquesta nit... Tu aniràs amb ella xerrant i jo aniré amb la teva parella xerrant i anar fent intercanvis de parelles... En el bon sentit.
12: També
11: et diré
12: que hi ha un altre truc, que és a vegades aturar-se precisament per enfatitzar una cosa i esperar que arribin els altres, i així hi ha reagrupament familiar.
13: A mi el que em sorprèn, però, és el concepte de sopar amb una altra parella. Perquè tinc la sensació que... Bueno, jo
11: no sé això.
13: És molt habitual?
10: Sí.
11: Home,
13: cada una
12: amb
13: una
12: parella.
14: I continua, vull dir que generacionalment...
13: Hòstia, doncs jo estic en un moment de la vida, jo crec que no...
14: Crec que és una cosa que no caduca,
13: o cap parella em vol, a mi i a la meva...
11: Però a veure, sempre sopes sol amb la teva parella o amb qui sigui?
10: No, o amb grups més grans.
13: O amb grups més grans.
11: Però grups més grans és insuportable.
13: No, d'altres.
10: Depèn.
13: Però això és molt de pel·li de Woody Allen.
11: Si estan totes les terrasses ocupades per grups de 8, 12, 20 persones...
13: O amb els... Clar, jo estic en una fase que faig molta vida amb els pares del col·le.
12: Ah, sí, jo també. Moltíssim.
13: Estava en aquest moment. Vull dir que t'has anat a trobar i hi ha molta vida. Però vull dir, això de...
12: De fet, la meva vida social és només amb els pares del col·le.
13: Correcte. Estem en aquest moment vital. I quedar amb una altra parella se'm fa molt... O sigui, vaja, no sé, ho he fet molt poc a la vida.
12: Bueno, una altra parella de pares del col·le. Jo sí que ho faig, això.
14: Crec que normalment els sopars en parella n'hi ha dos que manen, que són els que realment es volen veure, i després els que s'han de conformar una mica, que crec que va una mica d'acord amb els dos que trien caminar junts i els altres s'han de buscar una mica la vida i dir, bueno, de què parlarem ara?
11: Però hi ha un límit grupal. O sigui, jo considero que sopar més de sis persones... No paga la pena.
10: Llavors perquè... ja no sopes amb les sis persones, això està clar.
11: No, perquè sopes amb sis persones...
10: Amb una fracció d'aquesta part.
11: Encara el diàleg és possible. Quan hi ha més de sis, amb vuit ja és dificilíssim, i a partir de vuit de nit és...
12: Jo abans, que tenia, quan anàvem tots els amics junts i tal, que érem una colla de 20 i pico, i anàvem tots a sopar, i sempre hi havia el problema de que tu tens... uns que són més amics que els altres, i hi havia aquell problema de, si arribaves tard a la taula, et tocava seure en un lloc on no tocava.
14: Sempre.
12: I jo sempre, jo anava amb un col·lega, no? Bueno, que és cantant, no? que és conegut, i li deia, tio, guarda el lloc al teu costat per si no arribo. Espera. I ara és allò que posaven... Aquí va el Toni.
13: Fa pinta que aquest et guarda
11: la lloc. O que et posin de cap de taula, a una taula llarga, cap de taula... que no arribes a res.
12: No, però pot ser que els del costat...
11: I aleshores t'ha d'anar passant tot.
12: No, però els del costat que no et caiguin... Aviam, que t'hi portis bé, però que no tinguis tanta conversa com
13: o
12: amb uns altres.
13: O que en una cantonada que estàs allà sol, que només tens opció de parlar amb una persona.
12: Exacte.
13: Les teves possibilitats de socialitzar són menors.
10: També la composició de les taules imparells és complexa.
13: Sempre.
10: Perquè llavors pot haver-hi un forat.
13: Hòstia, és molt lleig. No. És estèticament és molt desagradable.
10: Sí.
13: Quan veus una altra taula...
10: Aquell que sopa sol.
13: Que sopa sol. Que no té ningú davant ni ningú.
11: És més, jo crec que s'hauria d'instaurar un sistema de sopars o de dinars a la taula de Vladimir Putin. És a dir, una parella que ho tenen massa bé... com aquella taula que sempre havia de Vladimir Putin,
10: 12 metres,
11: que parla, li han de posar uns auriculars per entendre què està dient aquell home, no?
10: Què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Joan Lluís García?
13: Demanava la... aixecava la mà, per, no per al·lusions, però com que lliga amb el tema del Beltran, també és sopars i parelles, que jo me n'he adonat que hi ha una cosa que em treu bastant de polleguera, quan vaig a sopar amb algú, normalment amb la meva parella, que és a l'hora de demanar els plats, que ella demani el mateix que demano jo. És una cosa que és que no puc. O sigui, no puc, perquè és que em treu la il·lusió. És a dir, jo vaig a sopar, clar, o sigui, què, Beltran, què passa?
11: Però a veure, que ella demani el mateix que tu, i no pot ser que tu hagis de... a demanar el mateix que ella...
13: No, perquè l'escena normalment
10: és.
13: Anem a veure què anem a demanar. I dic, ostres, jo vull això. Ostres, però no sé què vull. Doncs jo tinc clar que vull això. I llavors ella demana, i més, que se m'invento un plat d'espaguetis de carbonara. I llavors, sí, és veritat. Té bona pinta, va, demanaré els espaguetis a carbonara.
10: No, error.
14: Targeta vermella.
10: Llavors tu has de canviar el...
13: Clar, llavors jo m'he de canviar.
12: Per què?
13: Home, perquè és avorridíssim.
10: Sí.
13: És avorridíssim.
14: Així pot ser meitat i meitat.
11: O sigui, tu quan menges paella...
12: No ho suporto, això.
13: Com que no ho suporta?
12: No, meitat i meitat.
13: Sempre tens l'oportunitat de picar una miqueta d'un altre plat.
12: No hi ha cap possibilitat que t'agafin del teu plat, i el teu plat és teu. Clar, això és fantàstic.
10: Vols dir que potser la teva estratègia és esperar que demani l'altre per demanar-te el mateix?
12: No tant, però és a dir, és que jo, per exemple, una de les coses que no suporto és que jo em demano una cosa... T'ho imagina't, no? Jo em demano una hamburguesa amb patates fregides...
13: Sí, amb formatge,
11: ceba caramelitzada...
12: Una cosa bastant contundent.
10: Mentre l'altre es demana la crema del dia.
12: Una crema de verdures o una amanideta verda. I després es passa tot el sopar menjant-te les teves patates, el bacon, el no sé què. Bueno, però t'ha demanat una hamburguesa i s'ha acabat. Aquesta hamburguesa és meva.
13: No. O sigui, és molt trist. És molt trist perquè o sigui, vas a sopar a descobrir llocs i a descobrir tota la vida.
14: Aprofites més l'experiència.
11: Joan Lluís, a veure un moment.
12: Si tu... Molts espaguetis a la carbonara.
11: Però llavors, quan diuen paella, fideuà, que diu mínim dues persones...
10: Llavors no hi ha...
13: Allà t'has de fotre d'acord.
14: Llavors els postres...
13: És un moment que entenc que hi ha d'haver una mínima entesa a l'hora de demanar i anar a la una. Però en els altres contextos ho trobo una ofensa, perquè jo sempre calculo que l'altre tindrà menys gana que jo. I llavors podré també en aquest arrambar. Però clar, si hi ha demà el mateix plat que jo, no em fotré un plat i mig a lo meu.
11: No, i les postres? Perquè les postres hi ha més...
10: No, molt més perillós.
13: Les postres sempre acaben sent un cheesecake, és igual. Sí. Sempre acabes mirant, que del dret, del revés, et mires...
10: Si és de la casa...
13: Que compartim un cheesecake, no? Vinga, el cheesecake.
14: Però més et fot la punyalada de no dir-te què demana fins que ho diu el cambrer.
13: Exacte.
10: Saps on no fallareu?
13: On?
10: Si demaneu xocolata gelosa!
13: Home!
11: Ai, ai...
10: Jolong.
12: Jolong.
10: Jolong sorpresa. Va, ja tenim el lot de xocolata Jolong per entregar a algun oient afortunat que estigui atent, especialment atent a aquestes hores del matí, pràcticament de la matinada, per fer retuit al missatge que acabem de publicar. Què és aquest lot de xocolata Jolong? El que conté xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Què heu de fer? Doncs retuit el missatge que acabem de publicar a les xarxes socials del Via Lliure i a partir d'aquí podeu endur-vos el regal cap a casa de xocolata Jolong, perquè ja sabeu que xocolata Jolong...
11: Jolong! Un moment. A veure, Jolong, escolti'm.
10: Què?
11: Senyor Jolong, escolti'm un moment. A partir d'ara, sí, ja que fem aquest joc a la tertúlia de patates, no us faria res incloure una rajola que fos la rajola sorpresa? Que tingués...
14: Ah, bona iniciativa.
10: No, bueno, podem preguntar-ho.
11: Que fos un gust nou, un nou tipus de xocolata, que fos sorpresa.
12: Senyor Velasco.
10: Això es pot preguntar. El senyor Jolong, si volen... No, si volen incloure-hi la xocolata sorpresa...
11: La rajola sorpresa.
10: La rajola sorpresa, perfecte. Doncs una d'aquestes podria ser sorpresa.
11: A veure.
10: No sé quina. Ja ho deixem així.
13: No, jo anava a dir que per segona setmana... Bueno, tanquem la publicitat com cal.
10: Jolong, Jolong. Però m'heu deixat tancar, home.
13: I obrim l'espai del contenidor,
10: sí,
13: perquè per segona setmana, ja et vaig advertir la setmana passada, Bundó, que a mi no em feia il·lusió sortir abans de la publicitat.
10: Ah, veus? I
13: per a mi m'agrada sortir després de Jolong.
10: És veritat.
13: I veig que has pres nota i me l'has tornat a fotre després de les
10: meves... Com si les coses bones vinguessin ara, no?
13: Absolutament.
14: El taloner de la tertúlia de patates.
13: Sempre sóc el taloner de tertúlia de patates.
10: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
14: Mira, m'agrada que em donguis pas, si no t'hagués demanat el torn, perquè també té relació amb sopars. Em sap greu el monotema, però és veritat que hi donarem encara una altra variant. Ara que hem estat de revetlla i ara que a la fresca farem molts sopars, ens espero un estiu ple de sopars. A veure, no sé si us passa, però hi ha un patró que se m'està repetint excessivament, que és el típic amic que tu estàs tan tranquil tenint una conversa i va repetint, he portat un joc, he portat una baralla de cartes, Ho va traient, ell ho va traient, ho va intentant. Clar, arriba un moment que no sé si per compromís, no sé si per condescendència, no entenc quin és el motor, però se li acaba cedint l'espai a aquest amic perquè desplegui el seu joc. Clar, a veure... No sé què en penseu. Jo no acabo de trobar necessari...
13: I s'acaba la nit.
14: S'acaba la nit, perquè és que, a més, mentre va jugant van sortint temes i sembla que no puguis fer res més que recomptar puntuacions. És una cosa que no acabo d'entendre. Quan hi ha de manera espontània la gent no vol jugar, per què insisteixes?
12: No, perquè l'últim dia que vaig fer un sopar...
14: Ets tu,
12: Portar un joc. I explicaré per què.
14: A veure, no, però argumenta-m'ho molt bé, sisplau.
12: Mira, vaig anar a un sopar d'uns amics. Em feia una mica de por, jo temia que fos una mica avorrit.
10: Que no tingués el tema.
13: Quants éreu? Yeah. Éreu dues parelles?
12: Tres parelles.
13: Veus com no és tan habitual, de les dues parelles? Però...
12: Bueno, però no érem parelles sentimentals. És a dir, érem noi-noia, però érem amics.
10: Ah, val.
12: Sí, no érem... Sí. Bé. Bueno, és igual. En qualsevol cas, vaig portar un joc perquè vaig pensar, hòstia, això, tinc la sensació que serà una mica avorrit i per trencar el gel...
14: Clar, doncs m'estic sentint fatal.
13: Toni,
12: i ara vaig dir, bueno...
13: T'estan sentint en aquest moment, Toni?
10: No. I què?
12: Bueno, i si m'estan sentint, doncs una abraçada.
10: I va funcionar?
14: Però vas necessitar treure'l?
12: No, perquè al final va fluir i vaig pensar, bueno, mira, no ens ha calgut avui,
10: Ah, però havies anunciat que el portaves i no el vas...
12: Sí, bueno, jo he portat això per si després tenim ganes i tal.
14: Clar, jo això ho entenc, perquè potser si trobés el teu lloc, ho faria.
12: Home, el joc de moda, el Hitster...
10: El Hitster
12: és un trivial musical.
13: Sí.
14: És bo aquest.
12: Aquest és boníssim.
13: Aquest que passa que...
10: Però què has de fer? Posa'm música.
12: És a dir, te l'explico? Fem publicitat gratis, però bueno, és igual. És un joc en el qual hi ha unes cartes, tu treus les cartes i al darrere hi ha un QR... amb la cançó. Tu poses...
14: És el que vam jugar aquest Sant Joan.
10: Veus?
12: Sí.
14: Acaba
12: portant el teu amic.
14: M'ho vaig passar bé. Va interrompre una conversa que estava sent interessant.
13: I passa una cosa aquí. A mi m'agrada molt aquest joc i m'ho passo molt bé i se'm dona bastant bé. Llavors,
10: sí que jugueu,
13: sap greu que la gent que la música li pela de canto estan allà aguantant i pensant, això acabarà d'aquí.
12: Però és música per tots els públics.
13: La gent que no li agrada.
10: El problema és jugar contra Jordi Beltran. Perquè, clar, la borratxa també de tot.
11: Tinc malament, jo amb aquest el QR no m'agrada.
12: Però vaja, sí que és veritat que et dono la raó, Eva, que hi ha moments que no toca, no? Aquesta insistència d'algú que ja ve pensat i ho ha portat de casa i no, avui vindré amb el joc i tal.
14: És que ell per escaleta ja hi té el joc. Tots hem de jugar.
13: És equivalent a l'amic que porta la guitarra.
12: Això t'anava a dir.
10: Home,
12: això t'anava a dir.
13: Aquest.
12: Home. Ara,
13: aquest.
12: Jo
11: sóc...
12: Aquest.
11: Sí. A més de tots els amics, un tio amb una guitarra.
10: Sí, sí.
11: El
10: sí,
11: que
10: sí,
11: canta la guitarra. Sí.
10: Que el veus entrar per la porta amb la guitarra i dius, hòstia.
12: I, que la meva colla d'amics ja sabeu qui és.
13: Home, el que et guarda el lloc, no?
12: El que guarda el lloc i treu la guitarra i dius, hòstia, ara no.
13: Ara no.
12: Massa d'hora, encara.
10: Saps? És així, és així.
11: No, home, estaria bé tenir una mica escocesa i que portés la gaita, ja, directament.
10: Sí. Llavors, així, a tu et va agradar el joc, però et trobes innecessari.
14: Clar, jo trobo innecessari fotre-ho amb calçador. Sí. És a dir, jo puc entendre que si anem de casa rural 3 dies, portis jocs de cartes, portis algun joc, perquè en algun moment se'ns acabaran els temes, però si ens trobem per Sant Joan, tots treballem, fem mil coses, no tenim tants moments per veure'ns, porta'l, si vols, perquè puc entendre que pateixis per si ens quedem sense tema, però, ostres, treu-lo si realment hi ha sequera. No el treguis per treure que sembli obligatori jugar, perquè, no, i boicoteges.
10: Ara, ara. Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
12: Mira, aquesta setmana m'he trobat amb una situació que no m'havia passat mai, que em va fer bastanta gràcia, però que no té cap mena de rellevància ni res, però bueno. Vaig trucar a... Ara no ho puc dir. Bueno, és igual, a un col·legi professional, sí. Va, un col·legi professional. Per un tema de feina i tal, vaig trucar, no? Llavors tu truques i sempre tot, no sé per què, s'està... Hi ha molt estesa, fa molts anys, que sempre et donen moltes opcions abans de que t'atengui algú, no?
10: Sí. Un robot.
12: Si vol que t'atengui un professional de no sé ara, què, premi 1. Si vol que l'atengui un no sé què, premi 2. Hi havia 6 opcions.
10: Oh, és llarg, això.
12: I era molt llarg. Sí. I el més fort és que diu, bueno, i si no vol cap d'aquestes opcions, mantinguis a l'espera, no? I el més fort és que quan em va respondre la persona... Era el mateix tio que havia gravat les opcions.
10: Home, la veu era la mateixa.
12: Era la mateixa.
10: I pot ser que no estigués gravat, llavors, les opcions.
12: Bueno, vaig pensar, imagina't que ho fan directe. Si vol,
14: sense trobar-se
12: tota
14: gens.
10: Però, clar, equivocant-se, no? Si vol l'opció 1. Ah, no, la 2, vull dir.
12: Bueno, no estava gaire ben trabat. És a dir, el tio s'havia equivocat alguna vegada. No
10: Veus?
12: Pronunciava una paraula bé i, vaig trucar diverses vegades.
10: I li vas dir...
12: Escolta, perdona,
10: ets la veu
14: vostè?
10: De la gravació?
12: Sí, ostres, ets tu! Ets tu! No, no, esclar, era molt, molt sorprenent i vaig tenir com un...
13: Et va dir, sí, sóc jo.
12: Sí, sí, bueno, com allò de...
10: Et va dir que sí, que era ell?
12: Sí, home, era evident que era ell, no?
13: Home, devia estar
12: contentíssim. I el més fort és que jo vaig demanar, dic, bueno, m'agradaria parlar amb un professional, i m'ho va respondre ell.
13: Amb veu de contestador, no?
12: No, no.
10: Home, ara li passo, no?
12: Un moment, ara li passo.
10: Un moment, ara li passo. Hola, què tal, bon dia, tu, no sé jo?
13: Ara li passo.
12: Va ser una mica això, i vaig pensar, hòstia, tu, aquest col·legi professional és ell. I ja està, no?
11: Però escolta, m'agradaria parlar amb un professional. Aquella seria quedar molt ofès, eh? Què coi vol dir que no, és que jo no sóc un professional?
12: Estic fent servir un eufemisme per no dir
10: de què anava el tema. Del que sigui. Però, en tot cas, m'agrada, eh? La cosa que... Fer-ho en directe, crec que tindria la seva gràcia. O sigui, fer les opcions...
11: Arribarem.
13: I... De fet,
10: perdoni, no l'he entès.
13: I ser Judit Martín i fer bauetes.
10: Oh! Això ho feia.
13: Ah, la Judit ho feia, no?
10: La Judit això? Crec que ho feia, que va estar en una època de teleoperadora, i crec que també qui ho feia, també el David Verdaguer, deia que ho feia.
13: Feien personatges.
10: Sí, feien personatges. Ara li passo.
14: Una gran escola.
10: Hola, què tal? Sí. Crec que tots dos els van fer fora de la feina dient, però això què feu? No podeu fer-ho, eh?
13: Trobo brutal.
10: Va, anirem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
14: Una cançó que ens fa Barcelona més suportable, malgrat la calor.

0: diràs, Jou.
1: És vella, aquesta cançó, és de fa un any. En aquest món d'avui en dia ja podríem dir que és vella. Sona l'osa i habla de mi en presente. Es diu Nenes de ciutat. És una cançó que parla sobre la joia i la glòria que és viure a Barcelona. Home. La van treure ara just fa un any, justament una mica amb aquest leitmotiv, sí. No?
2: Jo
1: que ara mateix l'estem odiant una mica, aquesta ciutat.
2: No, pensava que podia ser l'himne dels equips de neteja de les platges de Barcelona.
0: Ara, goita.
2: Perquè és ideal per netejar la platja en segons
1: quins dies. No, dona alegria. No? Vull dir, tu surts, pots agafar... Aquesta calor es pot agafar amb les mans, està solidificada.
2: És sufocant,
1: però et poses aquesta cançó i estàs bé. Estàs content.
0: Va, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
3: Doncs mira, jo després d'haver escoltat la teva magnífica entrevista que li vas fer a Jorge Drexler la setmana passada, jo he de dir que sempre he sigut molt fan de Jorge Drexler.
0: Sí, se m'ha dit que se t'ha vist en concerts, eh?
3: En molts concerts.
0: Cantant.
3: Bueno, sí, taralejant. Però...
0: No, al teu entorn es deia que no se sentien les cançons del Drexler.
3: Sí, és possible, és possible. I de fet, vaig anar a un concert de Judith Nederman i Jorge Drexler a les ruïnes d'Empúries fa 3 o 4 anys, que va ser fantàstic.
4: Només falta el teu amic que et guarda lloc.
3: Sí, ja seríem tots. Bueno, de fet, vaig descobrir Jorge Drexler amb el meu amic, que vam anar un cop a una capella a Londres que cantava un acústic Jorge Drexler i va ser...
0: Però direu qui és, no, al final, l'amic? Perquè ja s'ha dit moltes vegades.
3: No, Ramon Mirabet.
0: Ah, Ramon Mirabet,
3: sí, sí. I ell, ell estava a Londres i em va descobrir que anàvem a una capella i érem com 50 persones allà i va fer un concert només amb la guitarra i va ser brutal. I a partir d'aleshores he intentat anar a tots els concerts de Jorge Drexler perquè sempre crea, diguéssim, un clima i una... Bé, un clima fantàstic, no? En qualsevol cas, posem la cançó Todo se transforma, 2004. Cada

0: He de dir que la referència que ha fet el Toni Muñoz és perquè a l'entrevista de fa una setmana al Jorge Drexler li vam posar un tros d'una versió de la Nederman d'una cançó seva que es diu Quimera, que és molt bona, per cert.
1: Sí, molt bona.
0: I que es va emocionar, es va posar a plorar, i el vídeo s'ha fet viral, i escolta, i estupendo. I després Drexler, que recordo que va anar a aquella gala dels Oscars, sí, que va guanyar l'Oscar ell, per la cançó de Diarios de Motocicleta.
1: Diarios de Motocicleta, que cantava, va fer cantar Antonio Banderas.
0: Bueno,
1: no?
0: Els Oscars van fer cantar, Oscars. No el van deixar cantar perquè deien que no era prou conegut, i quan van anar a recollir el premi es va fotre a cantar.
1: Va fotre a cantar.
2: És veritat.
0: Sí, sí. Gran Drexler, efectivament. Bueno, va, tancarem amb... Ah, no, espera, que en queden dos. Joan Lluís, tu.
2: Mira, és que avui actuem un dels meus grups preferits, que és que ara ve cada any, i llavors ja cada any us foto la tornada amb el mateix grup.
0: Però qui,
2: és que,
0: James?
2: El James. James actuen aquesta nit al port de Barcelona, aquest festival que es diu Blau Marí, i us vull posar una cançó del James, que a més barreja una miqueta amb el que és l'actualitat d'aquests dies, que és el Mundial de Futbol i sí, el millor jugador de la història, perquè l'altre dia sentia una cançó de James per 500 vegades, vaig entendre que parlava d'ell.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí. In my

0: Ho has sentit o no?
1: Messi shoots and scores.
0: Sí.
1: A thousand,
0: Kane,
1: no sé quantes...
0: Kane. Sí, sí, no, no, però és que a més diu... Abans
1: Kane.
0: Diu...
1: diu game,
0: a la tele estan fent un partit de la Copa del Rei.
1: Ah, sí, diu,
0: diu Copa
1: això.
0: Del Rei.
1: A Copa del Rei
0: sí,
1: no ho entens.
0: Per entendre Copa del Rei... Vaig entendre un moment Messi, dic... Messi, al principi vaig pensar en Messi de Messi, de
1: sí,
0: Marder
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, no, no, vaig anar a buscar la lletra, parlava de Messi...
1: De Messi.
0: I d'un que ell està en un hotel, posa la tele i veu que està jugant un partit de la Copa del Rei i que Messi marca el gol. Rei, em va fer molta gràcia.
1: Gol per 150.000 vegades.
0: Sí, no, a la vegada 300.000. Sí, sí, la vaig entendre.
2: Això deu ser perquè passen més estona aquí que a Anglaterra.
1: Els James,
0: és que
1: sí.
0: Són de Manchester, però vaja, viuen pràcticament aquí. I en fi, això és Curs, Curs, i és una de les cançons que espero que em toquin aquesta nit.
1: Es diu
0: perquè...
1: com?
0: Curs, Curs.
1: Curs, Curs?
0: Curs, Curs.
3: Com s'escriu? Com s'escriu?
0: Curse, Curse, és maledicció, maledicció.
1: Vale, vale.
0: I que la tornada sona així, home. Sí.
1: Si vol una cançó sobre Messi, premi 1. Si vol xocolata Jalón, premi 2. Va, i tancarem amb les cançons del Jordi Beltran, va.
2: Un homenatge a França, un homenatge al protagonista dels últims dies, i que no és altre que el sol.
1: Ara fan rumba catalana a França o què?
2: No, podria ser, eh? Deia que a França, perquè canta en francès, la cançó es diu On des trois soleils.
3: Un, dos, tres, dic, sol.
2: Aquests dies és...
1: Traducció simultània.
2: Sí. Jo faria On des trois núvol, però...
1: Com es ara, diu? Ell... Com es diu núvol? Nuage,
2: sí,
1: no,
2: no me'n recordo.
0: Jo tampoc, eh?
2: Bueno, un, dos, tres, sol. I realment dic, sí, a França, que no havien patit mai la calor que estan patint aquest
1: sí,
2: any.
1: Sí, senyor.
2: Aquesta cançó d'aquests moments és ideal. És una música ideal de xiringuito.
3: Il fait
2: chaud. Que és una cosa que crec que també s'està... Il fait chaud.
3: Il fait chaud.
2: Il fait chaud.
3: Fa calor.
1: Es diu Nuage, eh? Efectivament.
3: Nuage. Nuage. T'ho he dit, home, sí. Si t'ho he validat.
1: Jo?
3: Bueno, però jo t'he dit que sí.
1: Quin morro tens.
3: T'he donat el pistiplau.
2: Doncs hi ha una altra cosa que també és noi. Va, total, que aquest noi és fill de Serge Gainsbourg. El de...
0: Home!
2: I ho va dir tant el Getem que va tenir fills amb diverses dones,
0: sí.
2: I aquesta era una asiàtica, i el noi té un punt d'asiàtic. Ell es diu Lucien Gainsbourg, però es fa dir Lulu Gainsbourg.
1: Lulu Gainsbourg.
2: Sí, en la qual cosa dius, on estem?
1: Doncs ens agrada, eh?
2: No, no, però la cançó està força bé, està feta, a veure, amb un mixer d'origen sud-americà que viu a París, que es diu Pop Porlo, ara no me'n recordo, Porco Cop o una cosa així, i té la seva gràcia, et dic, música de xiringuito, que és una cosa que em temo que acabarà desapareixent, perquè ara hi ha la vocació aquesta de fer-se la barbacoa allà a la platja mateix, perquè els xiringuitos, com claven tant, la gent ha decidit ja comprar-se tot el pack de la platja i cuinar-se'l allà. Bé, un, dos, tres, sol... Para uns quants dies, sisplau, dóna'ns una treva, que és quan Lluís García digui no pot ser, i després torna-hi.
1: Bé, doncs aquesta és la cançó de Lulu Gainsbourg. Esperem l'arribada... Com es diu això en francès?
3: El què?
1: Esperem l'arribada...
3: On attend
1: l'arrivée
3: de Nuage.
4: De
0: Nuage.
4: Le Tour de France.
2: No, i tant. Et de la pluie.
1: Oui, oui. Et veritat, et vérité.
3: On espère,
1: eh?
3: On espère l'arrivée de Nuage.
1: A la setmana prochaine, Tour de France, a Barcelona. La Grande Part.
2: Veus com tot té veure en França?
1: La gran de partida serà. Fins aquí la tertúlia patata, senyors. La setmana que ve tindrem el lío del Tour de France.
0: Sí, senyor.
3: Fantàstic.
1: I a veure si hi ha Nuage, o hi ha Soleil, o hi ha el que hi hagi.
3: Nuage.
1: Senyors, que vagi bé, eh?
0: Adéu, bona setmana.
2: Atent, sigue bien de chercher.
1: Les chocolats jolons.
3: A bientôt.
5: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
6: A RAC 1.
7: Tu, que tens aquest protocol rigorós d'espoiler, que vas a treure...
6: Això surt al tràiler, crec.
7: Ja, però jo recordo en aquella pel·lícula que el tràiler deia Los Immortales i tu vas dir, no puc dir si es moren o no.
8: Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Dos minuts, no, tres minuts. Arribarem a 2:15 del matí. Hosti, noi, el que està bon a punt de passar. Bon dia, eh? Bon dia, bon dia.
4: Bon dia.
9: Què ha passat? Bon dia al Japó, també.
1: No, que no et va el micro.
10: Hola, hola, sí, ah. Sí. No, estava dient que bon dia també al Japó.
1: Sí, bon dia a la gent
10: per, del... Per un dels membres de Pantalleros.
4: Ara, que quina hora, sí. Quina hora és ara, al Japó?
1: No, és bona hora, eh?
4: És bona hora?
10: Sí. Que el
4: truquem,
10: no?
4: És de nit, ara, encara.
1: Bueno, jo potser el trucaria, però...
10: Jo el trauria del llit, eh?
1: 6:30 de la tarda.
4: Ah, i tant, és molt bona hora.
10: Molt bona migdiada, eh?
2: Bona hora.
1: Per anar... Per no agafar el telèfon.
4: Per fer karaoke.
1: No, ho dic perquè Blai, bueno, estem parlant de Blai Morell, que està al Japó.
10: Està al Japó.
1: Això és així. Bueno, la gent que no ho sapigués ja s'ho va trobar, perquè ha entrat 3 o 4 vegades per la ràdio per explicar que hi havia terratrèmols, amb el Clapés va entrar, amb el Supersports...
10: Corresponsal, no?, al Japó.
1: Sí, sí, molt bé. Menys per aquest programa entra per tots els
4: programes.
10: Ah, mira, és increïble.
4: Ha posat terra pel mig perquè no s'aguantava ja.
1: Exacte.
4: I s'ha anat el més lluny possible.
1: El més lluny que podia.
9: Això li abonen a part? Saps,
1: ah, no sé, jo els seus acords...
9: Tu no tens acords, ficar,
1: els seus acords jo no. Banda. Però sí que hi ha un tuit de Blai Morell que diu: segon terratrèmol al Japó en 2 dies.
4: Escolta, com?
1: Ara diuen de 5,8 de magnitud. També s'ha sentit a Tòquio, que és on és. L'edifici ha tremolat de nou, però com a mínim avui han avisat. I demà arriba un tifó. La culpa... Això és el tuit original d'allò. No, la culpa és del broc. Això és un tuit de Blai Morell, que té 18 favoritos, 2 retuits i un de resposta.
10: 18, home, gràcies per el recompte de favorits.
9: No l'he vist.
1: I que no et cita.
4: Ah, quin covard.
1: Perquè no el cita. La culpa és del broc, acaba la frase, després de posar unes estadístiques en japonès, de
9: coses,
1: avisos d'emergències, etc.
10: M'agradaria saber quin estat d'abrietat ha fet aquest...
1: No,
10: el Japó es veu molt sake, eh? Es veu molt sake, eh? T'ho dic. Te'l posen per esmorzar.
4: Jo vaig estar un mes al Japó i no va haver cap terratrèmol, i el Blai...
9: Jo he estat dues setmanes al Japó, molt de temps, i no he viscut mai un terratrèmol.
1: Doncs goita.
9: Escolta'm, què anem a dir? Sí, veus que hi ha uns croissants aquí a la taula?
1: Sí, hi ha com uns croissanets.
9: Uns croissanets. Saps per què han arribat aquests croissanets?
1: Per què?
9: La història.
1: Per què?
9: Això és que la gent m'ho ha preguntat i he dit, no, és veritat.
1: Sí, he vist arribar el broc amb uns croissants.
10: Sí, bueno, m'ha tocat.
9: Saps que hi ha una vident brasilenya que va preveure, no?, va fer una... Va tenir una visió que durant el partit Brasil-Turquia, crec que era...
10: No, Brasil-Escòcia.
9: Brasil-Escòcia, perdó. S'obririen els cels i un gran ovni baixaria, no?, i xuclaria a Neymar.
10: Abduiria a Neymar i a Vinícius.
4: És com la
9: però que en qualsevol cas seria com a principi d'un invasió.
1: Però això qui ho va dir?
10: Però escolta, Xavi, em sobta que no hagis sentit aquesta notícia,
9: medium,
10: perquè ha estat viralíssim.
9: Una medium brasileña.
1: Estan desconnectat per culpa de Sant Joan.
9: Una medium brasileña ha dit això, no?
1: Ahà.
9: I llavors... Jo dic, sí, quines tonteries. I el Broc diu, no, perquè això en algun moment passarà i pot passar aquí perfectament. I jo li vaig dir, a veure, serà com treure-li la joguina a un nen, però si vols l'esmorzar, que no passarà. I diu, jugat, fet,
10: croissants,
9: aquí tens l'esmorzar.
1: A veure, tampoc no... Quants en són? 4 o 5, eh?
9: A veure.
1: Està bé. Podria ser una mica millor, eh? Però vaja.
9: Ha portat 5 croissants.
1: No vull tornar a sentir ni una sola vegada, Broc, que quan ja esmorza aquí és poc. Perquè acabes de comprar un croissanet petit.
9: No, ja li he dit.
1: Per membre de pantalles.
10: Ja he de dir que són d'un forn que cada croissant costa més que un Rolex.
1: Això és veritat. Molt bon forn, però vaja.
9: No, però igualment.
10: Però jo he complert la meva promesa.
1: Bravo, des d'aquí, bravo.
9: Bravo. El primer que va ser, al matí, ens vam aixecar i li vaig dir, Broc, no ha passat res. I llavors va insultar la mèdium brasileña com si la mèdium brasileña estigués llegint el grup de pantalles.
10: Molt decebut amb la mèdium brasileña.
9: Molt decebut amb la mèdium. Li vaig dir, però tu de veritat creies que això podia passar, Broc? Doncs clar que m'ho creia.
1: Bueno, té un tema amb els ovnis, el Broc, que no està acabat.
4: Bueno,
1: amb els ovnis coses. I amb les bugaderies...
4: És la superfície, només.
9: Que la gent sàpiga que és cert. O sigui, que Òscar Roca està obsessionat amb les rentadores. Amb les rentadores.
4: La gent es pensava que és broma, però no.
9: I els ovnis, que està obsessionat i que no és broma i que ell ho diu de broma.
4: Ho patim a diari, això.
10: La meva idea seria... O sigui, el meu somni és que m'abduïssin a dins una bugaderia.
1: Sí, sí.
10: Seria perfecte.
1: El teu i el de tots. 11:31 minuts. Un moment, ara tornem.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: Ei, amunt tothom, vinga, som-hi. Ep, ep, ep, ep. Vinga, que et peu ben amunt. Ah, ep,
9: ep. Per això, no?
1: Òscar Broc, bon dia.
10: Bon dia.
1: Noemí Escribano, bon dia.
4: Bon dia.
1: Toni García, bon dia.
9: Bon dia.
1: No, clar.
11: La noia no està escrivint, no sé si està marcant el número dels Mossos.
4: No. És que m'he apuntat la foto, la frase del Xavi perquè m'ha semblat gloriosa.
11: Sí. Tant de bo m'abdueixin a una bugaderia.
9: Tu i tots.
4: Tu i tots.
9: El que més
4: el meu somni
9: seria que m'abduessin a una bugaderia.
11: És el vostre somni, també?
9: No. Bueno, a veure, que t'abduessin a tu, sí.
4: Sí, clar. A mi no. Està amunt, a la llista.
1: Escolta, abans que ens hi posem amb les estrenes, ja sé que us ha agradat molt la frase, però tampoc no cal donar-li tant d'allò, tenim un sorteig. Tenim un pack de 4 entrades per anar a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que es va estrenar ahir. És la pel·lícula dirigida pel Dani Sancho, basada en la història d'Usman Omar, que també protagonitza la pel·lícula, juntament amb Víctor Essay, Benjamín Crava i Emma Vilarassau. Què heu de fer per aconseguir aquest pack de 4 entrades? Doncs ara de seguida us ho diré, perquè ara no està disponible el sistema que us hauria de regalar les entrades.
11: És culpa del Blai, això.
9: És una mica clickbait.
1: D'aquí uns instants, sí. De seguida us ho explico. Però seria un pack de 4 entrades per anar a veure aquesta pel·lícula Viatge al País dels Blancs. Això serà d'aquí uns instants. Va, anem amb les estrenes o no?
9: Per cert, vaig sentir el diàling.
1: A mi?
9: Sí, magnífic. Que en lloc de dir nens, vas dir nans.
1: Ah, sí. Hòstia,
9: quina cosa més bona, tio.
1: Se'm va complicar.
9: I que després no podies deixar de riure, eh?
11: Bueno. Et fa gràcia. Et fas gràcia a tu mateix. No passa res.
4: Passes que cosa.
1: A veure, és que ara diré una cosa, perquè ara estem parlant l'Eva, jo i jo, sí, i em diu, però el sorteig ho tens al guió, el sistema. Dic, sí, però Eva, estaves fent 30 coses... I ara jo hauria d'haver dit, si voleu les entrades, truqueu al 902-4777 i no ho he dit perquè no em moris en l'Ivi.
9: Ho entens?
1: Però bueno, ara ja està.
9: Ho entens, ara no?
1: 902-4777. Si està disponible a la Jou, jo pelante. Els primers que truquin se't donen les entrades per anar al cinema.
11: Eva, Jou està buscant un revòlver ara mateix. Està buscant la pistola que...
1: No, perquè m'ha parlat per línia interna dient, però ja ho tens escrit? No, sí, ho tinc escrit.
9: Sí, però no, tu no estaves disponible.
1: Salvaguardar les teves capacitats.
9: La teva dignitat.
1: No, la dignitat.
11: 4 telèfons, dos a cada orella.
1: Sí, és tremendo.
4: Està desbordada ja.
1: Va, anem amb les estrenes a sales, arrenquem amb pel·li de superherois, en aquest cas de superheroïnes, és Supergirl. My cousin and I. Però una cosa, és la Supergirl de tota la vida? És la versió femenina de Superman?
11: És la familiar de Superman, que també
1: és familiar, no?
4: És la cosina.
11: És la cosina, són famílies. Sí, sí, és aquella cosina més jove que tu, que es porta molt malament i que surt de festa.
1: Ah, sí.
11: És aquesta la idea.
1: Ah, sí.
9: Que la teniu al principi, si hi hauria Superman de James Gunn, no? L'última versió de Superman.
11: Apareix al final.
9: Apareix al moment ella, que és com l'anunci que farà aquesta pel·li, que jo diria que és l'últim eslogó a l'infern del superheroi. Ja no pots tocar més fons. A mi la pel·li m'ha semblat terrible.
11: Sí, a mi m'ha decebut perquè venim d'un Superman que no estava malament.
4: No estava malament.
11: I a partir del qual podies construir una nova mitologia del Superman, etc. I en canvi, i després d'escoltar James Gunn dir que seria molt curós amb l'assumpte dels guions, que volia pel·lis de superherois amb guions consistents, etc., que ens presenti aquesta pel·lícula que, si alguna cosa li falla o li falta, és un guió. És a dir, és un guió absolutament esquemàtic, trist, avorrit, la típica aventura a l'espai com n'hem vist 50.000.
9: No m'agrada
11: com està feta la pel·lícula, però, per exemple, és perquè la pel·lícula és dolenta, s'ha de dir. És una pel·li de superherois dolenta.
4: El problema és que ella és bona, és una molt bona actriu.
9: A mi el que em rebenta més és que li estiguin fotent a ella una canya bestial quan ella probablement és de les poques coses salvables de la pel·li.
4: Ella se li veu carisma, el que passa és que no hi ha cap bon
1: ella
4: guió.
1: És Millie Alcock.
9: Millie
4: Alcock. Sí, la coneixem per La Casa del Dragón.
9: Sí, La Casa del Dragón. I que és una, a mi em sembla una actriu magnífica, de veritat, i que està fent un esforç tota l'estona per intentar no riure, perquè clar...
4: No té cap xarxa de seguretat perquè el guió no la sosté.
11: No, està massa sola.
9: Té un gran dolent.
4: El dolent.
11: Un gran dolent.
4: Sí.
11: Però... És una mena de drag queen amb xinxetes a la cara que no sé d'on ha tret aquest dolent.
1: A veure, una cosa.
9: Té un gran dolent.
1: Ara diré una cosa que potser no està bé dir-la, però en perspectiva 2026, el personatge Supergirl funciona?
11: Sí.
1: Sí,
11: jo crec que sí.
1: No, ho dic perquè recordo que originalment, ja quan van sortir les primeres pel·lícules de Superman, hi havia la de Supergirl, la idea de que sigui el mateix però en un personatge femení amb faldilles...
11: Però... I les porta a la pel·li?
1: No, ja per això ho dic. Sí?
4: No crec que...
1: Funciona o no grinyola,
4: però el problema no és que sigui aquest personatge, el problema és que el guió...
1: Perquè em sembla un cliché...
4: Jo crec que ella, com a personatge de fons, que és com aquest Superman fosc, té una bona sortida. Bé, eh? Podria estar bé. El que passa és que la història...
1: És la pel·lícula.
4: La història si que t'estan explicant a la pel·li... El pitjor que li pots dir a una pel·li de superherois és que és avorrida, i jo és que em vaig avorrir moltíssim veient això.
11: Deixa'm dir de la disfressa, que no, jo crec que respon més a una picada d'ull a la vestimenta clàssica de Supergirl, perquè Superman, de fet, també porta el logo clàssic dels anys 30. Crec que va més per aquí. És que a mi m'agrada com ella interpreta el personatge, és a dir, és una noia de 23 anys, tots hem tingut 23 anys, tots sortíem de festa cada nit i tots ens aixecàvem en ressaca i tots estàvem enfadats amb la humanitat, que és el que has de fer quan tens 23 anys. Jo crec que aquesta perspectiva que li dona ella està molt ben trobada. Vale. El problema del guió és que el personatge es queda molt, molt curt, no el treballen absolutament gens, el que diu la noia està sol, i de fet, l'única cosa bona que hi ha en aquesta pel·lícula és Lobo, que és un personatge de DC que és de culte, que és una mena de assassí a sou, que va amb una Harley Davidson per l'espai i va maquillat com el cantant de The Kiss, que és un personatge divertidíssim als còmics i que aquí l'interpreta el Jason Momoa, i és que és clavat, és com ell. Per mi és el millor de la pel·lícula juntament amb ella, però amb ella com a actriu i com a idea que dona, com a concepte que dona de Supergirl.
1: Aprovaríeu la pel·lícula o no?
4: No.
11: És una...
4: més, el que em sembla molt curiós és que aquest director ha fet pel·lis amb personatges femenins forts, perquè és el director de Yotonia i de Cruella, també, que són dues bones pel·lícules amb personatges femenins forts.
9: I aquí, no és aquest el problema.
4: El guió és que no...
9: Jo crec que no és aquest el problema. El problema és que bàsicament és com un esbós d'una pel·li.
4: Sí, sí.
9: I el que crec, la part positiva per mi, en la que em quedo, és que es veu que ella té la capacitat per fer aquest superheroi, però veig molt difícil que li donin una altra pel·li, perquè crec que, a més, aquí ja estava sent abismalment dolenta. Llavors, no li veig molt futur, però crec que ella demostra que té potencial per fer-ho. Sí. I clar, l'odi que està tenint
4: és molt injust,
9: perquè ella no té gens de culpa de que la pel·lícula no funcioni en absolut.
11: Jo crec que ella apareixerà a futures pel·lícules de Superman com a secundari.
9: El problema amb això és que és la típica pel·lícula que es carrega una franquícia sencera.
11: Sí, evidentment.
9: És a dir, ara esperes el següent Superman.
11: Sí.
9: Clar, però si Supergirl se'n va a la merda, a mi m'estimaria que les escenes que ja hi ha en Supergirl, el següent Superman, volessin.
11: Pot ser. També he de dir una cosa, és una pel·li que obre la porta a un spin-off d'aquest personatge que he esmentat abans, que és Lobo, que aquí sí que tenim una pel·li interessant, perquè aquest personatge jo crec que sí que podria donar molt de joc.
9: Saps què passa? A mi em sembla que aquest personatge està molt bé, perquè és un personatge com paròdic, si vols, però t'aguanta 30 minuts de pel·li. Una pel·li sencera acabaria, els 40 minuts acabaries apunyant algú.
11: Jo no estic tan segur, o sigui, pensa que és un personatge que en còmic ha tingut un recorregut molt llarg, que la gent l'adora, i que és un personatge diferent al superheroi que tenim tots en ment. Jo crec que seria una idea a tenir en compte molt interessant, dedicar-li un spin-off a aquest personatge i a veure què passa, perquè crec que ho pot patar molt més que Supergirl, ho dic de veritat.
4: Si fan un bon guió.
1: Tinc una cosa per dir-vos. Abans de que anem a la publicitat i la resta de les estrenes. En connexió amb Tòquio, Blai Morell.
4: La música.
9: Blai, Crispi, Crim Morell.
12: Bon dia.
1: Bon dia, bravo!
9: Hombre,
12: bravo!
9: Ohio.
4: Ohio gozaimasu.
12: Bon dia en japonès.
1: Ohio es diu.
4: Ohio gozaimasu.
1: Vale. Parleu per no dominar el japonès com nosaltres. Bueno, Morell, a veure, ens estàs fent patir.
9: És que ja parla japonès, el Blai.
4: És mig japonès.
1: Porta 3 dies i ja està allà. T'ha confós algú per un japonès, per exemple?
12: No, encara no, de moment no, encara no.
1: Això hi va haver-hi un amic meu, que evidentment no sembla gens ni japonès, ni xinès, ni res, gens asiàtic, que va anar un cop al Japó i va dir que el van confondre. I vaig dir, bueno...
9: I tu vas dir...
1: La història li expliques a un altre.
9: La història...
1: Perquè va entrar i va dir això, Ohio gozaimasu, i van dir, ai, que ets japonès. I vaig pensar, mira, explica-li a un home, això. Escolta'm, Blai, estàs bé?
12: Digue'm.
1: Primer això.
12: Sí, mira, he arribat fa una estoneta a l'hotel perquè m'ha enganxat el tifó aquest pel carrer.
1: En sèrio, sí o no?
4: Escolta, Blai.
1: Sí, espera, tu veu aquí. Portem dos terratrèmols i li ha enganxat el tifó.
9: Com és que t'agafi el tifó?
4: Però l'època de terratrèmols no és al setembre?
12: Sí, sí. Bueno, ja, digue-li tifó, digue-li tempesta.
9: O sigui, t'ha agafat una mica de pluja i estàs aquí plorant que t'ha agafat un tifó.
1: Bueno, era un tifó, això.
12: Però, no, però, coi, si estan dient tifó a tot arreu, tifó.
9: Plugeta una mica forta, no? Xirimiri, el xirimiri de tota la vida, que estàs dient que és un tifó.
12: Home, xirimiri tampoc, perquè
9: era plugeta normal,
12: bastant important. Però és una tempesta d'aquestes amb pluja i vent de tota la vida, vaja. No crec que hi hagi, per tant. Ara el terratrèmol sí que és més fort, això ha sigut ja bastant heavy.
1: Espera, que ha entrat ara a veure el canal.
4: Mira,
1: vol donar la seva versió. relació dels fets?
3: No, a veure, estem parlant de tifons, dic, doncs he d'anar...
1: Però saps alguna cosa del tifó del Japó? Ah, doncs llavors què entres aquí?
11: Has vingut aquí...
1: Quina informació extra vols donar, tu, ara?
11: Jo he vingut a menjar cruzada,
1: de veritat. Jo aquesta ràdio, aquest programa, cadascú fot el camí rota. Segur que entra, l'altre que surt...
3: Tenim una persona allà que està vivint un tifó o el que sigui, doncs que ens ho expliqui, vull saber l'experiència.
1: Però si és el que estem fent.
3: Clar, per això, però jo com...
7: Però necessitem a tu.
3: No, però com a home del temps, jo d'estar aquí i...
1: Vale, vale.
7: No, no, com a home del temps, jo d'estar aquí.
11: A veure, una pregunta. T'ha agradat Supergirl?
1: No, calla, que perdrem tot el temps. Escolta, Blai, com allò del tifó, t'ha enganxat molt de ple o no?
13: Sí, m'ha enganxat pel carrer perquè tornàvem d'una atracció de Ghibli que hi ha aquí a Tòquio, que hem anat a veure-la, i llavors quan hem anat estàvem a punt d'agafar l'autobús i ha començat a ploure. Llavors, evidentment, aquí dins de l'autobús les normes, no hi ha una norma escrita, però et diuen que tu no pots servir a un autobús,
4: no
13: pots parlar per telèfon.
4: Ah, sí, sí. El transport públic. Que és de mala educació, fer servir el telèfon.
1: Ah, sí, no pots fer res.
4: No pots fer soroll ni parlar.
1: I al carrer pots?
4: Sí, al carrer, carrer. No pots menjar, per exemple.
1: No pots menjar.
4: És una norma no escrita, sí, però està malament vist menjar mentre camines, carai, per exemple. Sí, els japonesos i les coses, sí. Sí, sí.
13: I quan hem sortit de l'autobús, sí, quan m'ha enganxat de ple, que han sigut, res, 5 minuts i he arribat aquí, però a l'hotel...
7: Un tifó com una tempesta que s'emportava pels aires, com molt exagerat.
4: Com a Twister.
13: Pues és molt... Sí. Exacte, sí.
1: Però una cosa, Blai, tu havies viscut algun terratrèmol?
13: En ma vida.
1: En ta vida.
7: Mai. I ara dos, Blai?
4: Ara una experiència més,
7: T'has plantejat que... Perdona, No t'ho prenguis malament, això. T'has plantejat que sigui culpa teva? Que siguis una mica malestruc?
13: No.
7: És culpa del Roc.
13: Exacte, sí.
1: Bueno, és el que deia... Japonesos,
13: que la culpa és Òscar Broc.
1: Clar, és que és el que deies tu en el tuit. Que, per cert, una cosa, el teu tuit, que l'he llegit en directe, el Broc no en sabia res. I de cop s'ha trobat un... La culpa és del Broc.
11: No, accepto les culpes. Si el poble japonès em condemna, jo accepto la condemna.
7: No el menciones, Òscar Broc, en el tuit. Per què no el menciones, Blai?
13: Sí. Ah, no l'he mencionat. Bueno,
4: no,
13: ja,
4: no
13: l'has
4: mencionat.
13: Estava tan d'això que he dit.
7: Jo tampoc l'he dit d'això. La culpa
11: és el Broc. Sí. Estava plovent molt i no hi ha...
7: Però per què era culpa del Broc? Què t'ha fet a l'Òscar?
13: No, és el Broc. És que és així. Tot és culpa del Broc.
1: Ara diré una cosa. Igualment, el Blai l'ha enganxat. És Tòquio, on estàs?
13: Sí, Tòquio.
1: Perquè en total al Japó han desallotjat 200.000 persones pel tifó aquest dels nassos,
4: Ah.
1: O sigui que no està...
3: Sí, de fet...
1: No està malament.
7: Ha arribat una altra vegada amb el temps.
3: No, que ara porto ja informació. Ara em estan mirant mapes, vull dir, he vingut una mica a salto de mata, però tinc ja informació. De fet, ara mateix sí que va ser un tifó que va arribar a ser de categoria 4, ara que està una mica al sud de Tòquio. És una tempesta tropical, que no li treu mèrit, I quina enveja, vull dir.
7: No li treu mèrit,
1: quina enveja. No,
3: quina enveja. Jo faig turisme meteorològic.
1: Ja.
3: Vull dir, jo ara mateix voldria estar amb Blai Morell
13: una mica
3: a l'autobús.
13: Doncs jo preferiria una mica de sol i poder estar al carrer i poder estar així.
11: Començo a notar un to d'emprenyament.
1: Sí. Acaba de deixar anar... No, perquè només feu que parlar al damunt ha dit collons, fins i tot.
4: Sí.
1: Vull dir que el veiem enfadat.
3: Això passarà pel sud de Tòquio, però amb molt de precaució, perquè són pluges intenses, que sobretot estan sobre el mar, Blai, i vents que poden arribar, encara ben sostinguts, que poden arribar pràcticament a 120 km per hora.
1: Escolta, hi ha alguna advertència més del tema meteorològic, Blai, o no?
13: No, hem rebut cap alerta, de moment
4: imagina't el Blai de la planta 3, però que la planta 3 a més es sacseja, és horrible.
7: Falta un to.